0: ese moment de tu interpretar, perquè tu eres saxofonista.
1: És brutal.
0: Ese moment d'això, d'estar tocant algo teu.
1: Sí, això és brutal. És una sensació indescriptible. I més si és en una banda com la banda,
0: clar,
1: municipal.
0: Com la banda municipal.
1: En totes les bandes, la veritat. Jo quan hem estrenat alguna cosa, per exemple, la banda d'Almenara, estic molt vinculat.
0: De tu interpretar, perquè tu eres saxofonista.
1: És brutal.
0: I ese moment d'això d'estar tocant algo teu.
1: Sí, això és brutal. És una sensació indescriptible. I més si és en una banda com la banda,
0: clar,
1: municipal.
0: Clar, com la banda municipal.
1: En totes les...

0: quan tu es poses davant del paper, tu comences a compondre com a saxofonista o t'inspira com a saxofonista? Perquè, per exemple, això que està sonant ara,
1: sí,
0: és el Divertimento a dos, que ara el deixem escoltar un poquetet, però esta obra és per a clarinet i saxo.
1: Sí,
0: aleshores tu es poses davant d'un paper com a saxofonista, pensa on estàs més còmode, sí, tocant, perquè així ho fas tot, o composant.
1: Més còmode, bueno, les dues coses tenen el seu, perquè els nervis es passes més tocat.
0: Mm.
1: Perquè clar, tu escrius sobre el paper o sobre l'ordenador i ahí sona tot, però després ho tens que tocar tu. Entonces, esta obra, més que per a clarinet i saxo, és per a Emilio i Enrique, que són els dos germans. Jo quan la vas composar, al mateix moment que anava composant-la, jo anava quedant amb el meu germà i anàvem tocant fragments i acoplant a veure què millor se mos donava també, dins de molta dificultat, perquè el concert este té molta dificultat. Vas fer una cadència que ara la sentim, ai meu, que locos. Però clar, entonces estàvem molt compenetats els dos tocant i està feta com a imatge i semejanza, no, de mosatros. I després, clar, jo també pensant en l'acompanyament, és que pensant en un tot, no només sí, en el solista, perquè en esta obra n'hi ha molts moments que a part de solejar mosatros, pues fent de... Mira, en este moment, per exemple, estem acompanyant mosatros a la banda i pensar en un tot. Entonces, això, més complicat és... Jo crec, a mi és el directe de tocar-lo, no? Això és el més complicat, però bueno, però les dues coses... Saber què fer també.
0: Esta peça la poden escoltar completa quan acabi el programa, perquè en el concert d'esta matí, concert d'Arxiu Sonor, se pot escoltar completa, sencera. Uh-huh. Ara estem escoltant-la mentre parlem, però la poden escoltar. I mentre composaves esta peça i tu fes ahir el paper de clarinet i de saxo, perquè de saxo tu es coneixes a tu mateix,
1: sí,
0: el teu germà no n'hi havia algun moment que es deia... No te'n passes.
1: Clar, clar. Jo conec més el saxo. Però a mi me passa, ja no només en esta obra, en el clarinet, que clar, si és per a solista, exprimixes més les tessitures, no?
0: Sí,
1: més,
0: sí,
1: sí. Ho fas més difícil, no? I a millor em diria, hasta sí, o lo que siga, no? Jo també, pues, ho tenc que entendre, com jo haguera dit, pues mira, hasta sí, el saxo no pot... Però clar, a mi m'ajuda molt l'hora de compondre, de composar en la banda municipal, quan tinc tants grans companys,
0: sí,
1: ja no només quan faig algo de soliste, sinó composar de normal per una banda, lo millor és preguntar als professionals.
0: Clar.
1: I ja no només que te diguen la tessitura, va d'ací, d'ací, no. Tens que mirar a veure per atraure els colors de cada instrument, les mescles de cada instrument, a veure si queda bé d'ací, d'allà. Jo pregunto molt als meus companys. I en este cas, pues, clar, com a solista molt germà, pues, de totes formes, també tinc certa experiència perquè el sent tota la vida estudiar moltes vegades, ja sé les tessitures però van i tot, no?
0: Sí.
1: Però bueno, sí.
0: Sí, és, sí, perquè normalment un saxofonista...
1: Va ser un consenso de tot.
0: La tessitura d'un clarinet ho té molt, molt clar.
1: Sí.
0: Doncs, Sofia, dona-li un poquet de veu a este divertimento, perquè el que estan és divertint-se dos germans fent música.

0: Enrique, puguem dir que aquesta obra per a tu és especial o n'hi ha alguna altra peça de totes les que has composat que per a tu és molt especial?
1: Especials n'hi ha diverses, no? Esta sí, per supost. Esta més que l'obra en si va ser la interpretació, el que va ser molt especial. Va ser com un reto personal i sempre que són en conjunt... I en,
0: ta mare vos va veure en l'estat?
1: Sí, sí. Entonces sí que mos va veure. Se va desgallitar en bravos.
0: Ah, jo crec que no n'hi haurà res més bonic que veure dos germans.
1: I mon pare sí, també. Mon pare també li agrada molt la música. No és músic, però ha sigut directiu de la banda de la Lira Sabutina de molts anys i li agrada molt la música. I això, o sigui, especial va ser la interpretació d'esta obra. Jo crec que és de les coses professionals millors que he fet en ma vida, la interpretació. Després, com a obra, sí, esta també és molt, molt especial per a mi, Lucía García, per el fet que és de la Fallera Major, que això no passa tots els dies, Terra Conquestes, sí. està inspirada i dedicada a la meva ciutat natal, que és Sagunt,
0: sí.
1: També és molt especial per a mi, i Viva el Cadim, que està inspirada també en Amenada.

0: Parlem d'este pas doble que té de títol Los Abuelos.
1: Clar,
0: i va ser interpretat en Entrebandes 2025. Escoltem i me contes d'este pas doble.

0: Jo crec que no n'hi ha ninguna persona que sent que escoltar un pas doble, com en este cas los abuelos, i no li sonrigueu, és a dir, no li tragueu un somriure a la gent. Tots els pas doble, tota la música, tota la banda.
1: Sí, este pas doble també molt especial.
0: ¿Los abuelos qué son?
1: Sí, pues mira, los abuelos está dedicada als meus sogres. El primer pas doble que vas fer jo, el vas dedicar a meus pares, Emilio i Angelita.
0: Sí.
1: I el segon pas doble va ser este.
0: Sí.
1: I vaig aprofitar que n'hi havia un concurs en Martos. Era un concurs per al 150 aniversari del mestre Álvarez Alonso,
0: sí,
1: el mític compositor de Suspiros d'Espanya.
0: Sí.
1: Aleshores, ell era de Martos, de Jaén. I al 150 aniversari feren un concurs. I acabava... Bueno, acabava, no. Vaig fer en ese moment. Quan me vaig enterar, vaig fer el paso de corri corriendo i el vaig entregar. I que encara que el vaig dedicar als meus sogres, perquè jo tampoc pensava que anaven a premiar-lo.
0: Sí.
1: I li donen un segon premi. El primer premi sí que canvien el nom, però el segon no. Entonces vas conservar el nom que jo volia per als meus sogres, los abuelos. I és un passador pues, que s'ha interpretat en moltes bandes i estic molt...
0: Això d'entre bandes, què és? Entre bandes.
1: Entre bandes
0: és la d'Almenar en alguna altra,
1: sí,
0: o és
1: sí,
0: la que són la
1: s'han fet unes quantes edicions d'entre bandes que són, que s'ajunten la banda d'Almenar i la banda de Xilxes, que és el poble que està al costat d'Almenar. Entonces, com un mano a mano de Bunyol, pues en bandes més,
0: sí,
1: més xicotetes, no? I s'ha fet durant, no sé si, no recordo si 3, 4 anys, enguany no s'ha
0: fet.
1: Ara
0: que estàs fent-me recordar, jo crec que va vindre, estava, però no era en este programa, era en l'altre programa que teníem en el RAI, que va vindre la presidenta de la banda d'Almenara.
1: Ah, Pilar.
0: Pilar. I ara estàs
1: comentant-me
0: que estava una setmana vista o dues setmanes
1: vista.
0: Doncs mira,
1: en este Entrebandes també se va estrenar Leyendas del Bosque per la banda d'Almenara.
0: Mm.
1: En una altra edició.
0: Estàs molt unit a la banda d'Almenara.
1: No, sí, sí, molt unit. Sí,
0: sí, sí. Sí. I no vulguem acabar esta secció sense dir-nos, ja sé que vas estrenar una peça per a saxo, però a banda estàs treballant en algun projecte més? En casa?
1: Pues mira, projectes... ara he acabat este del Saxap, que és per al dia 18. Com tinc tot el mes este tanta feina, ara vull descansar.
0: Descansar.
1: I en agost, pues, pensar en projectes. Però ara, a finalitzar el curs, que encara queden coses per fer.
0: Doncs anem a continuar el programa. No se'n vagin perquè van a dir-nos el suggeriment de la setmana, perquè anem a parlar del suggeriment de la setmana. De quina obra anem a parlar ara en estos moments?
1: Bueno, el meu suggeriment seria Viva el Kadim.
0: Doncs anem a suggerir esta peça, Viva el Kadim.

0: Ja estem escoltant Viva el Kadim. Estem parlant d'Enrique Cárcel, que ve d'una família de tradició musical, molts. Abans hem sentit el teu germà tocar el clarinet, sí. Ja has dit que el teu fill, sí, el teu nebot...
1: El meu nebot també, Martí.
0: És a dir, que tingueu ahí, que sí. Diguem
1: continua
0: que la saga...
1: La saga continua.
0: Continua, això és bonic, això és bonic.
1: I amb un bons músics, els dos.
0: Correcte. Estem escoltant ja Viva el Kadim. Esta peça que té energia, que té ritme, què és Viva el Kadim?
1: Pues mira, Viva el Kadim és una de les dos torres que n'hi ha en la muntanya de Menara, que on està el castell. N'hi ha dos torres, una a un costat i l'altra a l'altre, i és la torre més antiga de les dues. Les dues torres, col·loquialment, allà en el poble se diuen la torre de l'abuelet i la de l'abueleta. Esta en concret
0: esta
1: és la de l'abuelet.
0: La de l'abuelet?
1: L'abuelet, sí. I no res, l'obra va sorgir després de veure unes bases de concurs de composició per la Diputació de Castelló i la Federació de Bandes de Música, i jo dic, pues vaig a presentar, perquè tenia que ser d'algo de la província de Castelló, algun monument o algun poble o personatge, i jo dic, pues algo d'ací del poble d'Almenara, per a donar un poquet de nom musical també al lloc. I des de la meva finestra veig la torre. Entonces, que millor inspiració que el que jo veig a diari des de ma casa, no? En la Torre Viva el Kadim. I entonces és una obra que estic molt, molt content també de com ha sorgit. Entonces, la premiare, no? Vaig tindre la sort de que va ser guanyadora en tercera secció, i aleshores en el certamen de Diputació de Castelló, en tercera secció, va ser l'obra obligada. Totes les obres premiades van ser...
0: Enguany,
1: sí.
0: És a dir, crec que va ser la primer cap de setmana de maig, no
1: sí,
0: recordo si va ser...
1: El 2 de maig, el 2 de maig va ser.
0: Correcte.
1: Sí, el concurs va ser en octubre, novembre, per ahí crec que era, i mos diré la resolució, i en maig ja era per a presentar-les d'obligades, les obres.
0: Tu saps per què se diu l'abuelet, ixa torre? I l'abueleta? O simplement perquè n'hi ha dos torres i uno diu que ja tenen anys i
1: sí,
0: diuen uno...
1: Sí, millor la forma que tenen, no sé, i al ser
0: que
1: dos...
0: Que tenen ixa forma d'una persona ja major?
1: Sí, pot ser, no sé.
0: Aleshores, tu t'alces totes les dies, veus allí la torre,
1: sí.
0: I dius, vaig a contar una història.
1: Claro.
0: Ixa història, tu t'informes d'un poc, sí, de lo que són les torres i del, sí, que significa, sí, sí, per al poble d'Almenara.
1: Claro, me vaig informar. N'hi ha una xica en el poble, historiadora, Estel Bosó, que me va passar molta informació, que després en l'edició, perquè aquestes obres se queden editades en la Federació de Societats Musicals, i vas posar jo ahir, pues, un poc de la història, la torre data del segle XI, no? I un poc la descripció de la torre, el que significava, que era, pues, torres almenares, que jo crec que per ahir ve el nom d'Almenara, que eren torres d'avís, no? Mitjançant foc, que ensenia, pues, ja avisaven a la població. I no res, volia fer una obra, pues, en aquest estil, no? Un estil aixina de més guerrero, també moments de pau... també sona la pluja com per ser més real, no? Els ambients
0: és a dir, és més o menys que passa en la vida o el,
1: sí,
0: temps,
1: sí,
0: per davant de la torre, no?
1: Eso es. I no anclar-me tampoc una
0: època. I uno com representa un monument, per exemple, en música, com representa ixe monument, ixa torre?
1: Pues depèn si el monument és més guerrer o més de defensa, o en este cas és un monument de defensa, no? Aleshores, la música que he utilitzat és música, pues, més enèrgica, no? El que passa que també en els seus moments de pau, perquè també la torre ha viscut de tot. Ara,
0: clar,
1: per exemple, té moments molt de pau. Aleshores, este moment que està sonant ara de música és molt placenter, no? I pues, un poc de tot. A mi m'agraden molt els contrastos en les obres, que n'és que molts contrastos, que conten coses, que no sigui una música estàtica.
0: Sí.
1: Perquè normalment la música, quan és més estàtica, perd més l'atenció. No? Te crea com música ambiental, però si tu vas canviant de caràcter, vas canviant l'ambient, te crea expectatives, i l'oient, pues, és el que
0: està més
1: jo.
0: Expectant.
1: Clar, és el que dic jo, que si tanques els ulls, la música te va conduint.
0: Correcte. El nivell és un nivell complicat? Encara que siga per una,
1: sí,
0: tercera secció que no recorde el nombre de músics que té la tercera secció, no sé si
1: sí,
0: són 50.
1: Fins 50, sí. Sí, no, el nivell està adaptat. És un nivell 3. El nivell de tercera secció de Putes de Castelló, per lo menos, havia de ser del nivell 2-3. Esta és més tirant a 3. Però és molt tocable per bandes de 50 músics.
0: I sí. És un sol moviment, és a dir, com un poema sí, sinfònic, sí, és un sol moviment.
1: Sí, és un poema sinfònic, va tot seguit. És un sol moviment. El que passa que, clar, encara que sigui un sol moviment, té tres parts que van seguides, diguem, no? Una part més ràpida, després més lenta i torna altra vegada a la batalla.
0: I aleshores n'hi ha alguna part que tu dius esta és la que més em va costar? N'hi ha algo que es va costar molt a l'hora de compondre esta, este Viva el Kadim?
1: La que
0: o
1: més,
0: el temps, mira, que tenies per a fer-la?
1: La que més, no perquè era per al concurs, però bueno, si no la presentava tampoc passava res, no és un encàrrec, no és igual. Al millor lo més difícil era començar. No sabia lo que tu dius. Com descrius una torre, no? El començar. I la part més fàcil sí que la sé. Això sí que la sé. Que és en el moment del lento un solo de saxo. Que va ara, justetament.
0: Escoltem, dona-li veu, Sofia.

0: Sí que puc dir, Enrique, que en les teues obres el saxo està molt present.
1: Se nota, eh? Que soc saxofonista. I jo tenia molt clar, quan vas començar l'obra, i ese moment el tenia ja clar.
0: Clar.
1: Sí, i que era en acompanyament d'altres saxos. Era com un xicotet ensemble,
0: sí,
1: dins de l'obra simfònica.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. És bonic, és bonic. Doncs si estan escoltant-nos, que estem escoltant una obra del compositor Enrique Carcel, Viva el Kadim, si la gent, hi ha algú que està escoltant i diu, m'agradaria muntar-la en la meva banda, uh-huh, on es pot trobar?
1: Es pot trobar, pues, en l'editorial de la Federació de Societat Musical de Comunitat
0: Valenciana.
1: Sí, una cosa dels premis, diguem,
0: uh-huh,
1: a part de l'econòmic, estava el ser obra obligada de la Diputació, sí, del certamen,
0: sí, sí,
1: i una altra premi era que te l'editaven ells.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors està editada i a la venda per la Federació de Societats Musicals.
0: Doncs més fàcil, impossible.
1: Sí, ahí se pot trobar.
0: Així
1: perfectament.
0: Sí. Bé, ara deixarem que soni un ratet esta peça Viva el Kadim. Jo donar-te les gràcies, Enrique.
1: Gràcies a tu.
0: Per haver vingut, per conèixer-nos, perquè hem passat un ratet bé parlant
1: així. Sí, sí, molt bé.
0: La veritat que sí. I que vagi molt bé totes les estrenes que tens. És a dir,
1: sí,
0: que vagi bé el certamen, que vagi bé l'estrena de l'Ensemble,
1: sí,
0: de Saxos,
1: sí,
0: i que es tornem a veure.
1: Jo molt encantat d'estar així i moltes gràcies per convidar-me al teu programa.
0: Gràcies a tu. Gràcies a tu, Enrique,
1: gràcies
0: per estar així. I ara, escoltant esta peça Viva el Kadim, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida en més entrevistes. Viva el Kadim, d'Enrique Carcel.

0: De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
3: Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment. Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Com les carxofes.
7: Sí.
3: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
8: Què t'ha paregut?
7: Molt bona, molt bona.
8: Ara sí que me l'espera.
9: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En Apunt Ràdio.
13: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
14: cantarem un montó de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
13: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
15: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, el Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1, els vuitens de final de Wimbledon, el Trofeu Sa Majestat la Reina de Vela des del Nàutic de València, el partit de bàsquet de classificació per al Mundial de Qatar entre Geòrgia i Espanya per a tancar amb el Mundial de Futbol i el partit Brasil-Noruega. Tota l'actualitat de l'esport este cap de setmana, com sempre, al Punt a Punt.
0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
10: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: Apunt Ràdio.
14: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en València es traduïxen?
16: És de veres, és de veres.
14: La resposta és fàcil. No, no i no!
17: No,
18: no, no, no.
17: I jo dic no.
18: No és possible, no, no és possible.
17: No, no, no.
14: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
18: Sí. No.
14: Loren ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
18: Vale o no vale?
19: Ah, vale.
14: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
20: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
14: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
21: Un, deux, trois, quatre.
14: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
17: No!
14: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
17: No!
14: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions.
18: Home, pues clar.
14: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Saint Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc.
16: I és correcte!
14: Fins a la pròxima llengüeta.
0: Apunt Ràdio.
22: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les
2: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.

0: I després d'escoltar les últimes notícies, tornem altra vegada a fer banda i estem en la secció El Rebost de la Banda. I avui, al Rebost de la Banda, descobrim un projecte que naix amb molta il·lusió i amb l'objectiu de reunir joves músics al voltant d'un mateix llenguatge, la música. Parlem de la Mediterranean Philharmonic Orchestra, una formació que naix a la Comunitat Valenciana amb la voluntat de convertir-se en un espai de creixement artístic, d'intercanvi d'experiències i de difusió de la música clàssica entre tots els públics. Per aconseguir millor aquest projecte i per a conèixer-lo millor, avui ens acompanyen alguns dels seus membres. Tinguem Andrea Sierra, que és presidenta, fundadora i músic. Bon dia, Andrea.
1: Buenos días.
0: Ara es coneguem, perquè l'altre dia vam parlar per telèfon.
1: Sí.
0: I també tinc a José Manuel Díaz, que és pianista i fundador també. Bon dia, José
2: Hola,
0: Manuel.
2: Hola, bon dia.
0: Jo encantada de tindre-vos així. I com no paren de créixer i de formar-se orquestes, perquè és una terra de moltes bandes, però diguem que les orquestes van en evolució. I actualment és la veritat. Se creen moltes orquestes. Bueno, primer que res, vos tinc que preguntar com va anar el concert del dissabte passat.
1: Pues la verdad es que fue muy bien, fue un éxito. Se vendieron todas las entradas.
0: ¿Estaba el Micalepre? ¿Estaba el teatro del Micalepre?
1: Sí.
2: Sold out.
1: ¿Estuvo? Sí. Sí, de hecho tuvimos incluso problemas con familias de músicos que se quedaron sin entrada.
0: Pobre.
1: Pero bueno, fue la verdad muy bien, los músicos muy contentos, el público salió, bueno, de gente llorando.
0: Això és bonic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, boníssim.
0: Això és bonic, la veritat que sí. I José Manuel, com va quedar el Rachmaninov? Antes de que em contestes, com va quedar el Rachmaninov? Escoltem un fragment. Un fragmentet. No molt. Després tornarem a escoltar un altre fragment, però... ¿Cómo va a quedar Rachmaninov? Concert número 2, pero
2: increíble,
0: piano.
2: El concierto, la verdad. Bueno, yo súper agradecido de poder tocar esta obra monumental del repertorio pianístico. Es el concierto, yo creo, más conocido.
0: A Borer, yo tengo que dir-vos que, per ser el primer concert que heu fet, que no heu començat per diguem, el que sol començar les orquestres, que és barroc, no? Barroc, un poquetet de classicisme...
2: Sí, sí. Hem empezado a lo grande.
1: Sí,
0: hem començat en el segon concert per a piano de Rachmaninov, també teníeu per ahir les danses húngares, també l'obertura, quina era? Les bodes de Fígaro?
2: No, de Fígaro, sí.
0: Les bodes de Fígaro. És a dir, que volíeu començar per lo gran?
1: Sí.
2: Sí, fue un repertorio muy, muy comercial, muy ameno, para, como sabíamos que era en el Micalet, que el público iba a ser general.
0: Que ya sabíeu que se ompliría.
2: Sí, y de gente igual no tan asidua a conciertos de música clásica.
0: Sí, sí,
2: hemos
0: sí,
2: dicho,
0: sí,
2: el primero
0: sí,
2: tiene que ser un éxito, vamos a poner un repertorio que guste a todo el mundo.
0: Seguim escoltant un altre xicotet fragment de Rachmaninov, concert número 2.

0: Arriba el moment de la nostra secció Educació i Salut, un espai on acostem als nostres oients iniciatives que contribueixen al creixement i a la formació dels músics. Avui anem a parlar d'una cita molt especial que naix amb vocació de futur, el primer concurs internacional de direcció de banda Ciutat de Bunyol, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Bunyol en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Directors d'Orquestra, AESDO. Bunyol és, sens dubte, una de les grans capitals de la música de banda i en este concurs naix com una voluntat de reforçar encara més eixa projecció internacional, oferint una oportunitat única a directors i directores d'arreu del món perquè puguen demostrar el seu talent i impulsar la seva carrera professional. Per conèixer tots aquests detalls d'esta primera edició, avui ens acompanya Cristóbal Soler, president d'AESDO, director de la Banda Simfònica Municipal de València i director i pedagog molt reconegut, amb qui parlarem d'este concurs. Bon dia, Cristóbal Soler. Bon dia.
1: Bon dia, Imma, que bona introducció has fet.
0: Bueno, tu es mereixes una catifa roja, oi? Ben gran per a introducció. Bé, bueno, com anà la setmaneta? Perquè sé que estaves a Cantàbria.
1: Sí, fa una setmana molt intensa, és un encontre de la Jove Orquestra Simfònica de Cantàbria. Han fet dos concerts en Laredo i en mateixa Santander, un programa Tchaikovsky-Berlioz, també ha col·laborat la mezzosoprano Lorena Valero, i com has dit abans, una de les meves línies és la pedagogia. M'encanta treballar en joves, ajudar-los en la seva formació, animar-los, inspirar-los, motivar-los, que forma part, jo sempre crec, que del professorat, no? I molt content, la veritat.
0: I jo crec que lligues molt bé en els joves. De fet, tu tota cada vegada estàs més jove, és a dir, això se'n pegarà, no?
1: Sí, se contagia. Jo crec que molta gent me diu, és de veure, sí, no? I però és que estar en companyia d'ells, sempre, vull dir, ja quan estava en Cullera, l'orquestra de Santa Cecília, després crearem la universitat i, bueno, i també la federació, com sabeu, pues ja són 13 anys que estic en ells. Després en Honde, durant una dècada vaig ser el director més invitat per la Honde,
0: sí.
1: Disfrutant sempre amb els joves, i com tu dius, és una energia que se contagia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, se contagia.
1: No? L'entusiasme de jove, de la energia jove. Sí.
0: Bé, naix un concurs, el primer concurs internacional de direcció de banda a Bunyol. Com naix esta iniciativa de fer este primer concurs?
1: De direcció de banda, molt bé. Perquè de concursos de direcció d'orquestra n'hi ha tants i des de fa ja dècades. Però pues naix, quan m'anomenen director de la Banda Municipal de València, entenc que, com saps, tinc el doble perfil. Tant estic dirigint...
0: Bueno, tens molts perfils, Cristóbal.
1: Tinc molts perfils. Sí. Però és de veres que bueno, aquest nomenament significa responsabilitat i focalització. Jo sempre parlo molt de lo que és la focalització. Una vegada nomenat director de Banda Municipal de València, què puc fer per ajudar al món de la banda? Què puc fer? Sabent que ara vaig a fer una xoqueta. És una opinió que crec que se pot anunciar com... el moviment de les bandes s'ha fet un moviment que en aquests moments és fruit de molts anys, de moltes dècades, de fer-ho bé el que són les societats musicals, òbviament Comunitat Valenciana va per davant, d'altres comunitats en Espanya, però el que vaig anunciar és algo que estic convençut. És a dir, el segle XXI és el segle de les bandes de música, com sona. I aquest segle de les bandes de música és Espanya. És a dir, jo, com saps, vinc del món de les orquestes i és de veres que el segle XIX, el segle XX, foren, òbviament, els segles de la música sinfònica, d'orquestes, compositors, els països eren Alemanya i Àustria. Però jo m'atrevisc a dir que el segle XXI és el segle de les bandes de música i és Espanya. Els músics, sobretot, de la Comunitat Valenciana, en especial. I per què dic això? Perquè ara és el moment de, en aquest reconeixement social, que moltes vegades tenim aquesta informació, però això llogaris tant, Imma, no? I això ja vol que feu divulgativa, no?
0: Sí.
1: Divulgativa, perquè potser el poble, la gent no ho sap, però sí que veus que el moviment de les bandes ve, és, naix d'un moviment popular, naix d'un moment de tradicions,
0: sí.
1: Això està clar, també les orquestes, que en aixina. Però, en aquests moments podem traure pit, és a dir, compositors que escriuen per a banda que estan guanyant concursos internacionals.
0: Uh-huh.
1: De fet, en este període d'evolució, de canvi de societat, nosaltres vivim en pleno canvi, en plena evolució,
0: uh-huh.
1: Tenim que veure que aquests canvis ens estan afectant favorablement, i de lo que s'està veient és que, per exemple, concurs de direcció de banda, ¿vale? No ha habido mai en la història. Jo vaig fer la proposta ja a l'Ajuntament de Bunyol fa 2 anys.
0: Sí.
1: Només me nomenaren. De fet, la idea és que fora la banda municipal, la banda sede de la final, final del concurs. Però hi ha una dana. També l'alcaldessa Bunyol va estar en un període pues, maleta, delicaeta, mm-hmm. que ho ha superat, l'ha superat en creces. I ja en salut, ja ha superat una dana, de que s'ho presenti fa 2 anys, ja me va citar l'alcaldessa de Cristóbal. Ja estic millor, la dana s'ha superat, que en Bunyol també fou des de ciutats afectades,
0: sí.
1: I volem posar en marxa este projecte que mos posarem. Jo entenia que tenia que ser Bunyol, que cuidao, que havia pogut ser Cullera, havia pogut ser Díria, però sí una ciutat en tradició de bandes, dos bandes com és Bunyol. De fet, en Llíria ja tinc un altre projecte i en Cullera també tinc un altre projecte. Vull dir que hi ha que repartir, hi ha que tratar de repartir. Però mira el que són les coses que jo m'alegre, fica el que vaig a dir ara. En aquell moment, fa 2 anys, jo havia fet un estudi en el món i no havia ningú concurs de direcció. Havia hagut alguna cosa de concurs de direcció de banda Santiago, la banda Santiago, que el que guanya direcció de banda Santiago, que sí tal, però molt, com diria jo, molt provincial o molt regional, no un internacional en el que el guanyador dirigirà les bandes professionals civils d'Espanya. També en Lituània, també col·labora Lituània en la Banda Sinfònica Nacional de Lituània. I per què dic això? També ho té que saber la gent. Espanya té que traure pit i és el país més representatiu del moviment de les bandes de música. Encara que en Estats Units, Holanda, Suïssa, també són Japón, són països forts. Però nosaltres som més forts per diverses raons. Primer, per el moviment popular que tots coneixem, però el que vaig a dir ara. És el país que més bandes professionals civils del món. Civils del món.
0: Dis-ho ben fort, Cristóbal, perquè tenim que canviar la mentalitat. Sí. Hi ha que canviar la mentalitat perquè com ho tinguem tan arrelat, hi ha que donar-li aquest valor que tinguem.
1: Sí, ho té.
0: Que tinguem molt, perquè tu que viatges molt i coneixes molts països i coneixes moltes tradicions, tu mateix hauràs vist que este moviment està sols així.
1: Sí. Anem, siguem referents, però espera, ara ve el bo, però és que siguem referents per tot el món. És a dir, hi ha una UASB, que és l'Associació d'Ensembles i Bandes, que per atenir la directiva, també vam voler que estigui com una llista de directors que representem la UASB, i òbviament m'has dit que sí, no m'anomenaren en València.
0: Ara mateix, què farà, una setmana, en Rio de Janeiro, va ser la UASB?
1: Molt bé, mira, no sé. Això t'ho va contar, ho acabes d'avançar. Fa 2 anys no estava el concurs de Rio de Janeiro de direcció.
0: Mm-hmm.
1: Fa 2 anys no havia el concurs de Kerkrade. Però sí, fa 2 anys n'hi ha un mano a mano.
0: Sí.
1: Un mano a mano. I és normal que a l'anunciar això se diga, perquè és de veres que anem a posar en marxa antes d'una dana.
0: Mm-hmm.
1: L'estiu antes de la dana, ja se parlava d'això, en Bunyol. En Bunyol hi ha un mano a mano, que acudix molta gent. Entre ells el president de la UASB, també el president del concurs de Kerkrade, que casualitat, que este any, que m'ha alegrat molt, és el que t'he dit. Que per primera volta, a nivell internacional, a nivell també, com t'he dit jo, que el guanyador se li garantisse que dirigirà, en aquest cas, les millors bandes professionals civils, no sols d'Espanya, sinó inclús Lituània, perquè tinguem que fer esta, diguem, com diré jo, la col·laboració d'altres llocs, era important tindre temps, i això ho tinguem que preparar en 3 mesos.
0: Sí
1: que volem parar els 2 anys que col·labore Japó, Estats Units, diferents països. ¿Vale?
0: A mi saps el que més m'agrada, perdona, Cristóbal,
1: sí.
0: Que no n'hi ha límit d'edat. Claro. Vau fer les des llargues, saps?
1: Claro.
0: I això jo crec que és dels pocs concursos que n'hi han que no fiquen límit d'edat, perquè, clar, és majoreig, vale. Es quedem claro, sempre
1: claro,
0: darrere.
1: Claro, sí, sí. És el que estan comentant. Tot està evolucionant. Tot està evolucionant i tenim que estar pendent cada dia revisant què està passant en el món. Uh-huh. Si jo com a professor sóc el primer que dic l'estudi de la direcció no té edat. A més, així com l'instrument, el virtuosisme, se valora tant que normalment la dècada d'oro d'un instrumentista virtuós és de 20 a 30 anys.
0: Sí.
1: Però la direcció, jo sé que primer dic, no, la direcció se valora la maduresa vital, l'experiència vital. Òbviament que té una formació musical molt potent, que normalment nosaltres el recibim des de la niñez a través d'un instrument.
0: Correcte.
1: Entonces, molta gent comença a estudiar la direcció, que és lo lògic. De fet, abans en els estudis de la LOC, dels plans 66, fins que no tenies el superior de l'instrument, tu no arrencas l'estudi de direcció. Que
0: veritat és.
1: I després tot se sap. Vull dir que tu t'has d'enfrontar sempre amb músics professionals en experiència que almenys, és clar que és difícil per al jove director, de fet, jo apoye molt, i parle d'això, no?, als professors, no?, tingueu en compte que teniu que valorar el talent, l'energia, no l'experiència d'un xaval que debuta en 30 anys. Això té un mèrit grandíssim, grandíssim, grandíssim. Entonces, sí que és de veres que hi ha un moviment molt fort d'estudis de direcció que la gent, inclús ja, que això també es té molt de mèrit, és a dir, professionalment ja està estable, podríem tindre un hobby d'anar a pescar, que
0: sí.
1: Està molt bé, o anar a caçar, no sé, hobbies. I molta gent, jo tinc alumnes que s'honra, que tenen talent per direcció, ha arribat un moment en la vida que, bueno, tenen una estabilitat econòmica, són professors de conservatori,
0: sí.
1: O són professors en orquestra i tal, i volen estudiar direcció, i ho fan molt bé, molt bé. Entonces, si això existís avui en dia, que això només fa 50 anys, no existia en Espanya, no per res, la primera càtedra de direcció, per això t'he dit, està evolucionant tan ràpid que jo entenc que molta gent m'ho diu, que això no ho sabíem, jo dic, no, si és que és normal, si és que són professors de conservatori o són professors en orquestra i tal, i volen estudiar direcció, i ho fan molt bé, molt bé. Entonces, si això existís avui en dia, que això només fa 50 anys, no existia en Espanya, no per res, la primera càtedra de direcció, per això t'he dit, està evolucionant tan ràpid

0: país amb més membres en aquestes orquestes és Espanya. És Espanya. En canvi, recordo jo Stefan Siri, el solista de la Bayerischen Rundfunk de Múnich. Fa 20 anys o 25 anys que venia a donar classes d'oboe a la Universitat de València. Jo li preguntava, Stefan, què tal el nivell de los oboes valencianos? Que en tenia com 12 o 13 alumnes. Saps el que me deia Stefan Siri? Que era el és alemà, professor en Salzburgo,
1: Sí.
0: Me deia, Cristóbal, n'hi ha més oboes en la comunitat valenciana d'una qualitat com esta, en Alemanya no els trobes. En Alemanya pots trobar 3-4, però no 12 a aquest nivell. I és increïble el que està passant.
1: I això és el que n'hi ha que fer de ressò.
0: Claro.
1: Cristóbal, n'hi ha que fer ressò això. I creure-se-ho ja millor, i pensar.
0: Claro,
1: i fer les coses com esteu fent.
0: Moment. Claro, estem en el millor moment de cuidado, de una evolució que s'ha fet molt bé des de fa molts anys. Vull dir, que no és de repente que ara Cristóbal ha dit, no. Conservatoris que se crearen, professors que estudiaren fora i se formaren i estan creant aquesta qualitat musical. Clar, jo ara acabo de fer unes oposicions de plaça trompeta i de fagot. Saps quantes trompetes han presentat? 80.
1: Puh.
0: 80. I clar, de 80 gent professional. Hi ha 10, ja no dic ni un, 10, que bueno, que podien estar tocant en les millors orquestres del món. De fet, hi ha alguns que han vingut que són solistes en Alemanya,
1: sí.
0: Altres el solista de l'Òpera de Madrid, altres de la Banda Municipal de Madrid, vull dir que estem en un període brillantíssim que per això dic que m'alegri molt que de repent aquest concurs de direcció internacional que proposa la idea se té que quedar en barbecho, sí que se comença a nombrar mano a mano i de fet ho has vist, m'equidra, diu Cristóbal, pots estar de tribunal en Rio de Janeiro i jo els he ajudat en la selecció per vídeo, perquè jo no podia anar a Rio de Janeiro. I que el crade, pues bueno, fica, per això tinc el segle XXI, és el segle de les bandes. Quant han hagut 3 concursos de direcció de banda internacionals?
1: Mai
0: en la història. Però ara ve el bo. Tu me diràs, Cristóbal, i en este concurs, la convocatòria, quants països han col·laborat? Si no, el que estic dient, dius, bueno, la direcció de banda pues era Espanya, com he dit antes, Amèrica, Estats Units, Holanda, Suïssa, que hi ha un moviment clarament també potent, en el moviment dels bandes. Més de 20 països.
1: I quants participaran? És a dir, quants? Pues avui, mira, a partir d'avui,
0: vale,
1: van a dirigir.
0: Ja farem una criba, perquè hi ha més de 80 candidats. I cuidado, i això que ho traguem molt tard. Ho traguem després de Rio de Janeiro. Que jo vas dir, però si Rio de Janeiro ja he ajudat a fer la selecció per vídeo, perquè m'invitaran a fer la criba, que la farem per vídeo, que el CADE ja ho ha tret. I Rio, sí, Cristóbal, a veure si arribem a la Bienal, perquè és un any que seria ideal.
1: Sí.
0: I, òbviament, s'estan reunint en març, eh? Cuidado, jo tinc que... Jo hauria volgut pues, més bandes col·laboradores, però, bueno, mira, la casualitat, la Madonna, ella cantava, jo dirigia en Lituània, en la banda sinfònica, però això té una evolució. Lituània, fins fa 5 anys, fijat, el que tenien és marching band. És de veres que el naixement de les bandes en cada país és diferent. En molts països es ve del món de les marxes militars. I, de fet, n'hi ha algunes bandes que són espectaculars, veure com marxen.
1: Sí.
0: Saps? Com marxen, increïble, no? Això és el naixement. Però avui en dia, com nosaltres, les bandes sempre té un caràcter més sinfònic, en les transcripcions i tal.
1: Sí, sí, sí.
0: O els instruments de vent en les universitats dels Estats Units, per exemple. No? Cada una tenim un això, però que alegria que Lituània te diu, Cristóbal, creo que vengas, i claro, quan es treballa el so sinfònic, el tal, no sé què, claro, és que nosotros hace 5 anys érem una marching band, i ells ara són banda sinfònica.
1: És que cada país té una tradició,
0: perquè tenen
1: una tradició coral brutal.
0: Lituània,
1: és una altra història.
0: Molt bé. Pues bueno, aprofitant ese nou contacte, es vas dir, bueno, el director, i cuidado, la mateixa intendent i lo que és la gerència de la Banda Sinfònica Nacional ho han apoyat, i el director de la Banda Sinfònica Nacional de Lituània serà membre del tribunal. I pel que estan dient, d'aixòs 80, tres membres del tribunal, que és el director de la Banda Sinfònica de la Coruña, Juan Miguel,
1: sí,
0: Abmi, i el director de la banda municipal de Granada, Ángel, on forma part de tornar junt a mi, i d'això 80 hem seleccionat a 20, que són els que acudiran a Bunyol. I

0: tres proves. I aquests 20 dirigiran l'octeto de Stravinsky, l'octeto de vent.
1: L'octeto.
0: De vent de Stravinsky.
1: Ja tenen feina.
0: Ja tenen feina, que això és difícil.
1: Ja tenen feina. Sí, sí.
0: Pues ahí, i òbviament ja és presencial, el membre del tribunal, sí, sí. L'octeto, això sí, els músics, tots de Bunyol.
1: Sí.
0: Gent professional...
1: De una i de l'altra banda.
0: De l'altra, exacte. Està l'Ajuntament, està encantat perquè un projecte...
1: S'han unit.
0: Tipo, sí, sí, que s'han unit. Bueno, els feos, els litos estan encantats en el projecte, que ells estan ahí. I bueno, el que tot està visqui, ahí, per exemple, està Vargas, fagot solista de l'Orquestra Nacional, el segon fagot serà Pedro, que és el solista de l'Orquestra Bilbao. Si és que és el que estic comentant, això ho comptes en el món i flipen en vosaltres.
1: Sí.
0: Això sí... Lo primer que hi ha que llevar-hi és el complejo en Florida que té l'espanyol en general,
1: sí,
0: i que sàpia posar,
1: correcte,
0: en valor lo seu. Lo seu com ho fa molt bé Alemanya, com ho fa molt bé Àustria.
1: Sí.
0: Els seus valsos, això sí, la Filarmònica Viena i el concert més vist per tot el món. Ahí estan els valsos de...
1: Saps, per exemple, que raó tens.
0: Jo poso i se sembla, jo no sap posar en valor tot. Tot lo seu, tota la seva cultura, tota la seva tradició. I nosaltres hem que seguir aquest exemple.
1: Correcte.
0: La segona prova,
1: sí,
0: la segona prova, d'aixòs 20, màxim passen 8, sí, ja n'hi ha una bona criba. I dirigirà nada menos que la gran partita de Mozart.
1: Mm.
0: La gran partita de Mozart, que també espera grup de vents.
1: Sí.
0: Grup de vents, com el basseto, clarinet, trompes,
1: sí, sí, sí, sí,
0: sempre
1: sí, sí,
0: es vent, òbviament. I d'aixòs 8, 3 passen a la final, que és el divendres. Ara, ahí sí, ahí invitat a tots els directors de les bandes municipals d'Espanya que col·laboren en el concurs, que n'hi ha 12 bandes municipals que col·laboren en el concurs. 8 bandes seran les bandes que el guanyador els dirigeix invitat. Hi ha 3-4 més, menys pressupost, com Almeria, Santander, si no recordem, Alacant i Mallorca. Serà per al guanyador del Premi AESDO. El Premi AESDO, perquè jo també vull que apoyar la gent nacional, vull dir, el concurs ha de ser internacional, això ho tenim tot molt clar. Però de quina manera, com jo que estic dient, necessitem apoyar també el mostre. El millor director espanyol, soci d'AESDO, votat pel tribunal del Premi AESDO. Que el millor arriba i té dos premis, el Premi, diguem, internacional del concurs i, a més, el Premi AESDO. Pues el Premi AESDO és el millor director,
1: sí,
0: soci d'AESDO, millor votat per nosaltres, dirigirà 4 bandes municipals. Ara bé, què he fet jo? Invitar als directors de les bandes municipals, els restants, perquè acudisquen el divendres. I ahí se valorarà dos proves, no una, els tres finalistes, dos proves. Un ensaio, que tenen una hora per assajar el programa. I el programa ho tenia molt clar. És a dir, Stravinsky, Mozart. Però al costat de Stravinsky i Mozart tenim que posar els mostres.
1: Ai.
0: Manuel Palau, Les coples de mi tierra. Això ja que dirigir-ho,
1: sí.
0: Ja que coneixer a través de coples de mi tierra. I després, un compositor valencià actual, que, cuidao, reconegut ja per el món, reconegut en Chapó, en la seva sinfonia de càmera de José Suñer, que guanya el primer premi en el concurs internacional que n'hi ha,
1: sí,
0: en,
1: sí,
0: Chapó,
1: sí, sí, sí, sí,
0: fa ja uns anys. Doncs José Suñer, Manuel Palau estan al costat de Mozart i de Stravinsky. No sols això, sinó serà per a la final. Per a la final, en la que n'hi haurà un concert, entonces són dos proves. L'assaig, cada un, i tenen que dirigir tots el mateix.
1: Sí.
0: Palau i Suñer. Tenen cada estrofe una hora d'assaig, que va per a vesprà, i així vesprà en una dels teatres en aire condicionat, i per la nit és el concert. Això sí, en un dels espais més preciosos i més xulos del món, que és el Sant Lluís. És a dir, l'auditori de Sant Lluís, que saps que és a l'aire lliure, que Bunyol, això és una meravella, un mano a mano. No?
1: Veritat és. Doncs, abans d'anar-se'n, perquè Cristóbal ja no tinguem més temps, estaríem parlant, i a més pensa igual que tu, que n'hi ha que fer ressò de tot. Este concurs ha vingut per a quedar-se, veritat que sí?
0: Sí. De fet, Bunyol ja estan parlant d'aquestes coses. Serà cada 2 anys, serà una bienal, com ells tenen, farem comissió bienal. I l'any que no hi ha cap concurs, anem a crear un fòrum, congrés, per directors i compositors de banda. En Bunyol se realitzarà l'any que ve, obrirem el que és un fòrum de 2-3 dies d'encontre, de juntar-nos compositors, directors de banda, de tot el món. De tot el món.
1: Sí.
0: I és Bunyol, Comunitat Valenciana, Espanya, la que va en punta, en referència en el que és el món de les bandes, ja en el segle XXI.
1: I si la gent vol anar a veure, per exemple, està tota la informació en les xarxes sí, i en la pàgina sí, i poden trobar-ho tot, veritat que sí?
0: Perfectament, sí, en la pàgina d'ESDO, en la pàgina de Bunyol. A més, està obert al públic, inclús de les primeres proves.
1: La primera
0: prova la tenim el dia 8, si no recordo mal, dimecres. La segona prova dijous i el dia 10 estem parlant de la setmana pròxima, veritat.
1: Correcte, correcte. I d'ahir, suposo que te n'aniràs ja al certamen. No ho sé, perquè com tens tantes dates, t'aniràs al certamen i no pararàs. Jo només, abans d'acabar, faria la pregunta. I Cristóbal, quan descansa?
0: Vaig a respondre perquè estos dies en els joves, una xocoteta conferència, una xocoteta xarra que fa quan acaba l'assaig, i vas dir, mireu, la música a mi m'acompanya, així no, vas dir 24/7/365. I entonces, la pregunta seria, ¿y cuántas vacaciones? Y yo dije, es una maravilla. No, vas dir, és una meravella, també és 24/7/365. Per a mi la música és tot. És el disfrute, és el relax, és l'estudi, és la concentració, és la meditació, és la meva vida, la nostra vida. Correcte. I he tingut la sort de juntar l'Lorena que s'entenem en aquest sentit, no? Que pensem així i disfrutem.
1: Doncs, espere que siga este primer concurs que dure molts anys i que disfrutes del certamen que després estaràs. I vos espere a final del mes de juliol a tu i a Lorena, així al nostre xucutiu espai, per a parlar de Cullera, que això està pendent.
0: Un beset.
1: Un beset, Cristóbal.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Vinga, a tu per fer aquestes cosetes. Vinga, gràcies.
0: Adéu.
2: L'agenda en fem banda.

I ja estem arribant al final del programa. Tot comença i acaba. És així la vida. I vaig a dir alguns concerts que es fan avui. Per exemple, des de... Avui, per exemple, se celebra... Estava jo pensant... Avui se celebra el 8è certamen de música festera d'agost. A les 8 de la vesprada a l'Auditori Municipal d'Agost. I participen la Unió Musical Contestana, la Unió Musical Benicadell i la Societat Musical L'Amistat de Vilafranqueza. Avui a les 8 de la vesprada. 8è certamen de música festera d'agost. Avui també, dins del Festival Nix del Castell a l'Aquàs, a les 10 i mitja, concert de l'Orquestra de Cambra i soprano a càrrec de la Narlen Camerata al Castell. És fantàstic. Avui també, des del 6è Encontre de Joves Músics, Encontre de Bandes del 125 aniversari de la entitat musical Maestro Serrano de Cofrents. Avui, a les 8 de la vesprada, celebraran este 125 aniversari. I per acabar, també avui, a Sagunt, fan l'espectacle Una làmpara meravellosa per la Unió Musical Portenya del Port de Sagunt. Serà avui a les 10 als jardins del Centre Cívic del Port de Sagunt.

Sabeu com s'anomena este pas doble? Fèria de julio, perquè estem a juliol. I escoltant este pas doble posem el punt i final al programa d'avui. Un pas doble compost pel compositor i director Fernando Bonete Piqueras, interpretat per la Banda Sinfònica Municipal de València. Un pas doble que ens ve com anell al dit per donar la benvinguda al mes de juliol, un mes de sol, de vacances, de festes, de concerts i de molt bons moments per a compartir. Gaudiu del dissabte, del bon oretge, de la família, dels amics, de l'amor i sobretot de la música, que sempre ens acompanya allà on anem. Nosaltres ens acomiadem, però sols per avui, perquè recordeu que demà a partir de les 7 del matí tornem a estar així a Fent Banda. Així que fins demà, gaudiu del dia. Un beset per a tots.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Descansa la vista.
2: Què és la inspiració per a tu?
3: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
4: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
1: Obri la ment. Eres creient?
5: Depèn de l'estació de l'any.
6: Con les carxofes.
1: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
7: Què t'ha paregut? Molt bona.
8: Ara sí que me l'espera.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
10: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
11: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
12: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
11: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A Punt.
13: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
14: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: Les llengüetes d'apunts de llengua.
16: A Punt Ràdio.
17: Les interjeccions.
18: Això què vol dir?
17: Quan les paraules fan teatre.
19: Ui, que bonico!
17: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
20: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
17: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
21: Intentarem posar llum a la foscor.
17: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Sí. Què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au! Ànim o adeu?
22: Chau, bambina.
17: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Yep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
23: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
17: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
24: Que susto!
17: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
24: Què diu, que què?
17: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
25: De categoria.
17: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
26: Que estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
17: Caram! Quan et sorprens.
27: No m'esperava això.
17: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
28: Ja que passa les pedres!
29: Per darrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
17: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
16: A Punt Ràdio.
11: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: excepció a Samuel L. Jackson. I clar, Bruce Willis i Samuel L. Jackson en la mateixa pel·lícula, això és mel de Romer.
1: Suena bien, sí.
0: Passem a la següent pel·lícula, si vols, en esta banda sonora d'estiu que tenim. Anem a parlar de Gris.
1: Hombre, hombre.
0: Tu què vares fer l'estiu passat, eh? Què vares fer l'estiu passat, Dani Zuko?
2: És que jo crec...
0: Dani Zuko, cuéntame.
2: Jo crec que Gris és la pel·lícula estiuenca per excel·lència.
0: Però és estiuenca per excel·lència, però comença i acaba en estiu. Val? Comença i acaba en estiu, però no passa en estiu. O sigui, és tot el curs en l'Institut de Rydell.
2: Cert.
0: Clar, però comença... Dani Zuko, contant que ha conegut a una xiqueta, passa tot el curs i termina, que no vaig a fer spoiler, encara que si en algú que no ha vist Gris, que no me parle.
3: Exacto.
0: Que no me parle perquè és un fondo de armario, que diria Alfredo. Fondo de armario. Gris és fondo de armario, Alfredo, és correcte. Ja ho tenim un ok. Vale, pues John Travolta, Olivia Newton-John, és un clàssic, el Tell Me More, quan els T-Birds le piden a John Travolta que conte aquesta xiqueta, són dos versions molt diferents d'aquest encontre estiuent que han tingut. Anem a una altra pel·lícula d'estiu, i esta porta l'estiu en el títol, però no dona caloret i bon rotllo, sinó que dona escalofrío i fred. Sé lo que hicisteis el último.
3: Wow.
0: L'haveu vist? Sé lo que hicisteis el último verano.
2: Sí, ahora sí, pero no me recordé.
0: Ah, pues molt bé. Pues como si no l'haveu.
2: No me marca, conté. Manolo, no me marca.
0: No, pues és del 97, és de final dels anys 90, la primera versió, val? I ja sabeu, la nit del 4 de juliol, uns adolescents, un accident, un cos en la carretera, creuen que, bueno, pues han atropellat a esa persona, llancen el cos i un temps després apareix esa nota de sé lo que hicisteis. I apareix un dels, jo crec que disfraços de Halloween més coneguts, sí, sí. Vale?
2: Ara, de l'altre ja no me recorde. La podria tornar a veure.
0: Ah, la pel·lícula, no te'n recordes de qui era i què passava? No?
2: Me'n recordo d'això.
0: Ah, pues guai, perquè pots veure-la de nou i te sorprendrà.
2: Sí, o tampoc...
0: Era l'època, vos en recordareu, és d'abans, era l'època, els anys 97, 98, crec que és del 97, me'n pense. És l'època de Scream, l'època d'estos slasher que se ficaren de moda en Kevin Williamson en el guió, que tot eren grups d'adolescents, passava una cosa i n'hi havia un assassí o hi havia un psicòpata estrany, però que anava molt, molt, molt en la direcció dels que anava a dir que érem teenagers o jovens a finals dels 90, i que sí que mos captava molt bé i tenia molt... Igual ara no funcionen igual.
2: És que continuem sent teenagers i jovens i tal, pues tenim altres pel·lícules ara.
0: Efectivament. I qui té fam somia rotllos, saps o què?
2: També.
0: Mos anem més enrere, també al 4 de juliol. Sabeu què va passar en la platja de Amity un 4 de juliol de l'any 75?
2: No.
0: No? Se va avistar un...
3: Tiburón.
1: Ah! Claro.
0: Tiburón.
1: És verdad, súper típico eso.
0: Tiburón. La pel·lícula de Steven Spielberg, exacte. Diem la música abans, parlaves, i jo estava pensant en esta pel·lícula perquè... Quan escoltes ixes notes de la banda sonora de John Williams de... Només en ixes notes saps que va passar algo, i a mi per lo menos me retrotrau al moment, la primera volta que vaig veure Tiburón, que era molt, evidentment, els efectes especials han canviat, les animatròniques, el CGI, però aquell Tiburón que... Vamos a necesitar un barco más grande.
1: Volvemos a la idea de que la música nos transporta mucho en el tiempo, porque es simplemente escuchar ese sonido.
2: Exactamente.
1: Y es que es increíble. Sí. Recordamos la película, recordamos sobre todo la tensión, ¿no? La emoción que había detrás del dun, dun, dun, dun.
0: Pues va a echar en un hat-trick de películas del 90 y acabaré en una película española, porque en K no he hablado de películas españoles del estiu. Sí que vaig acabar en una d'elles, però vaig en una tripleta de películas que segur que habeu vist, els que els 90 varen ser molt intensos, o els 2000 també, ara igual mos queda un poc lluny. Mi chica, vos en recordeu d'aquella película?
1: No me acuerdo.
0: Anna Chomsky, Macaulay Culkin...
2: 1966.
0: No, 1991.
2: Ja, però dic, ara sí, ara sí.
0: Però bueno, el Michael, la cançó de Michael...
2: És que mi xica...
0: Michael... Eixa... Vale, pues esta película pasa en el estiu del 72, nos han recordado una chiqueta que el pare té una funerària en un poble, en Estats Units, té un amic, un únic amic, la chiqueta és molt espiritual i molt reflexiva i molt filosòfica, és una película de dir adeu a la innocència, de dir adeu a la infància, de passar a l'adolescència i a tal volta a la madurea, és una película molt, molt tendra, també molt dura, duríssima en molts aspectes. No vull contar el final perquè és una pel·lícula, és una experiència 100% i que bueno, que té l'estiu per totes parts, és estiu, és una pel·lícula que és estiu, com també és, vos vaig a dir una frase, ¿vale? A veure si reconegueu la pel·lícula. Nunca volví a tener amigos como los que tuve a los 12 años. Dios mío, ¿acaso alguien los tiene? Cuenta conmigo. La pel·lícula de l'any 1986 de Rob Reiner, basada en un relat de Stephen King, que és un dels autèntics clàssics de l'estiu, en un repartiment que incluía a River Phoenix,
2: no
0: a Jerry
2: O'Connor,
0: a Will Wheaton.
2: Te estás marcando un Jota. Te estás marcando un Jota.
0: Claro, no.
4: Se está inventando.
2: No, no sé.
0: Mira, Stand By Me sí que te sonarà.
2: Hombre, claro.
0: Stand By Me sí que te sona. Bueno, pues la película...
2: I Gris també. Vale. O sigui, vull dir, t'està marcando un J de 10 del ranking con ells dos.
0: Vale, pues res. Vaig a portar el VHS i te vaig a picar así les películas.
4: Todo se pega, eh?
0: Perquè, vamos, Cuenta sí. conmigo és un dels clàssics Stewings per excel·lència i la història. I això sí que és veritat que con mi chica passava i con esta també... Els arguments i les pel·lícules també han canviat en quant a la densitat narrativa i a l'aportació psicològica que te cuenta conmigo, conta una història d'amistat, de abandó de la infància i de passar a ser adult, a ser adolescent en l'estiu de trasfons, però és molt dura, és poc complaent, és vida. És vida 100% normal, sense ficar sucre. I vaig acabar en este passeig, abans de dir la espanyola, en una pel·lícula que, com Donís diga que no sap quina és, que no l'ha vist i que no ha sentit la seva cançó, jo malse i me'n vaig.
4: Qué bueno,
0: però ja ho advertís.
4: Qué bueno.
0: Malse i me'n vaig. Nadie arrincona a Baby.
4: ¿Esa es la película?
0: Esa es la frase.
2: Hombre.
4: Ay, me la sé hasta yo.
2: No permitiré que vuelva a tratar así a su hija.
4: Dirty,
0: Dirty Dancing del año 87.
4: Tremendo.
0: La película, yo creo que es emblemática.
4: Me encanta.
0: Es película intergeneracional. Yo creo que la he visto a un montón de generaciones.
2: Hombre,
0: Patrick Swayze, se me fica, se me aborrona la piel de pensar en esa película.
4: Me encanta.
0: Ya sabeu, es un campamento para gente acomodada en las montañas. Esta Baby, que es una chica introvertida, con ella el profe de que es Patrick Swayze, y descubrís pues la
2: alegría.
0: La alegría de viure. I n'hi ha una seqüència final en un ball que jo crec que és emblemàtica.
2: A ell l'han expulsat del campament, però torna per al ball final.
0: Efectivament.
2: I diu, un momentet, anem a marcar-se el salto con Te Levanto.
0: El
2: salto con Te Levanto l'ha provat molta gent. No ho proveu en casa?
4: No.
2: Més que res, perquè en casa igual, sí. Sí, tenim un accident.
0: Vas a la lámpara.
2: Sí,
0: ¡pam!
2: Sí, sí.
0: Te pegues ahí. Bueno, i vaig a acabar en la pel·lícula espanyola, que segur que l'haveu vist també, i vaig a acabar en ella perquè passa o té molta importància les festes del poble en estiu. El poble és Comillas.
4: Torrente.
0: ¿Dónde va la gente, no?
4: No.
0: Mec.
4: Error.
0: I són... té un nom de familiars.
2: Primos.
0: Ai, molt
4: sí,
0: bé.
4: Senyor.
0: Però Donís, el muñeco pa Donís.
2: T'ha paregut.
0: El muñeco pa Donís. Pues el recordeu programa. La història de Diego, el que planta la novia i està plorant en el altar. Jo és que la quería mucho. I arriben los primos, los amics, se'n van a Comillas a recordar, a rememorar la seua joventut, la seua infància.
2: I passen coses.
0: I passen moltes coses. Jo crec que és una de les pel·lícules més divertides del, jo diria, dels últims 20 anys del cine espanyol. Daniel Sánchez Arevalo és el director. Jo la recomane, qui no l'ha vist. I que te deixa en un somriure i en un bon rotllo. I al final el cine... moltes voltes és només això.
2: Quina és la vostra pel·lícula d'estiu per excel·lència?
0: La meua, jo te podria dir o Cuenta conmigo o Dirty Dancing, una de les dos.
5: Jo coincido. Yo Dirty Dancing, si no la he visto 5 veces, no la he visto ninguna.
0: ¿5?
5: Sí. Me encanta.
0: Bueno,
2: Dirty Dancing y Grease para mí están en el mateix escalón.
0: Bueno, es que Grease para mí está en el paraninfo, está ya en el Olimpo, está en Grease es el top 10 o el top 5 de lo que tú vives.
2: Bueno, en un mateix escalón igual está Grease un poco per damunt incluso.
0: Potser.
5: Que son clásicos, pero vamos.
0: ¿Y Fernando?
1: Yo es que no tengo ninguna así de predilecta de las que has dicho, no sé.
2: No, pero tú has visto Gris.
1: Sí, sí, sí, sí, pero hace ya tendría yo, no sé, sería
0: yo la revisioné.
2: Eso ahora claro, no, o sea, bueno, tengo una otra, Mucho ruido y pocas nueces.
0: Ah, qué bonita. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Basada en la obra de Shakespeare, la de Kenneth Branagh y, y Emma Thompson.
2: Sí. Uh-huh. En que también
0: 93.
2: También aparece Denzel Washington.
0: Sí.
2: Aparece
0: Keanu Reeves.
2: Bueno, es peliculón, ¿eh?
0: Magnífica.
2: Es peliculón y te di que probablemente esa es la misma película preferida de todas, de la historia.
0: Esa película te de tot, te la dirección de Kenneth Branagh, fantástica, los actores maravillosos y la música, es que ha hablado Fernando de la música, Mansilla, la música de Patrick Doyle, que cuando la sens te dona un buen rollo, es como la celebración del amor, que es la película en estiu, que no puede ser más evocador, ¿eh?
2: Mm. Así es, bueno, para de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, también, sí, también, ya, y te aporta mucho al... Pero bueno,
0: sí, pero no te la alegría, ese es el joy de vivre que digo en los franceses, ¿no? Que te mucho ruido y pocas nueces, es maravilloso.
2: El de tot. Gracias, Manuel Andrés Serapico.
0: De res.
2: Se la anem a Casa Borràs, Pineda, València, on tenim a Carlina Aquilis. ¿Qué tal, Carlina? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carlina. Tenim recepta per a un dia d'estiu?
6: Pues mira, és un plat mariner especial de la nostra comunitat, d'Alacant, València, Castelló. És un menjar que es fa en cassola de fang. Mm. I així, com de normal la carn la fem a foc baix, este és foc mitjà o alt, o sea, normal, un foc normal, ¿vale?
2: Para que traga el gusto ahí, ¿no?
6: Exacte, claro, exacte. Sí. A veure, lo que son los ingredientes, porta sepia o calamar trocechat, porta la langosta trocechada, tomate rallada, pebre roig, safrà y arroz. O sea, que porta molt poquet ingredients, però molt sabrosos.
2: Però la langosta li dona ese pozo suficient, ¿no? Compra...
6: Exacte. Per això mateixa, quan menys ingredients li poses, millor. I si no, el sabor de la langosta és...
2: Carolina, a diferència de l'arròs en Llamàntol o en Bogavant, com diferenciaries un sabor de l'altre?
6: Pues, a veure, és que no tenen res que veure.
2: Com explicaries el sabor? Perdona, la diferència.
6: El sabor, pues, a veure, jo, el Llamàntol és un sabor més suau i la langosta trobo un sabor més fort. ¿Vale? Son sabores diferentes, sobre ser marisco, o sea, no tienen tres sabores, el sabor. Es para probarlo. Yo siempre convido a todo el mundo que pruebe y sino por lo menos que para probar la diferencia. Uh-huh. Sino en cada uno tiene un gusto, un sabor y cada uno se decanta por un arroz diferente.
2: Uh-huh. Y eso es un arroz, entenc que yo creo que es forma parte de la carta de todo el nuestro territorio.
6: Exacte. Pues mira, tenim la sort que tota la comunitat colinda en la costa i tenim costa, con lo cual tot lo que diguem costa és típic este arròs en Alacant, en Castelló i en València.
2: Mm-hmm. Carolina Aquilis, alguna coseta més sobre este arròs, alguna curiositat?
6: Ràpidament. Que el proven,
2: molt bé. Un consell més que una curiositat. Molt bé. Carolina Aquilis, Casa Borràs, Pineda, València. Moltíssimes gràcies, Carolina.
6: Adéu.
2: Anem a buscar el boletí informatiu. Tornem ràpidament amb més Fora de Cobertura. Fins ara.

Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: no? I congelat.
1: Això és, sí. Però tot el rato, com veus, fiquem...
0: Sí, sigue-me per
1: fruites
0: macetes.
1: Que siguen madures. Sí, fruites madures, en llet o alguna beguda vegetal o en iogurt, perquè d'esta forma també ens assarà més. Ens assarà i ens aportarà, pues, lo que ara està super de moda, la proteïna, que ens farà després, pues, això, aguantar més rato sense picar.
0: Que ara està molt de moda, per què, Mireia?
1: La proteïna la tenim a tots els puestos ara. No sé si heu entrat a les grans superfícies i tot té proteïna.
0: Sí, però...
1: I ara mateixa és suplementat en proteïna.
0: I en este cas, de manera encertada o no?
1: En este cas, vols dir en supermercats, com tot el que n'hi ha?
0: No, me referís, vull dir, està bé l'aportar ese plus de proteïna a la dieta,
1: sí,
0: diària?
1: Sí, sempre. Sí que estaria bé. Deurien d'intentar, per lo menos, afegir sempre un poc de proteïna, ja siga en el desdichuni, en l'esmorzar, en el dinar, sempre un poc de proteïna, ja siga d'origen animal o vegetal, però proteïna deurien d'aportar estos menjars per a saciar-nos també més i perquè també tindrem més energia per als nostres músculs i per al dia a dia.
0: I quants grams deuríem de menjar al dia per proteïna per cada quilo de pes de la persona?
1: Toma ya, Pregunta d'examen.
0: Pues
1: mira, això depèn també molt de l'activitat física de la persona i també, pues, del seu pes i de si és un home o una dona. Però com a norma general diríem que 1,2, 1,4 grams de proteïna per quilo de persona al dia.
0: En una persona que faci una vida normal.
1: Normal, sí. Quan és un esportista ja potser i podem arribar a 1,6, 1,8, això ja el calculem i ja pues, més o menys ja trauríem ahí pues, quina quantitat de proteïna diària hauria de prendre aquesta persona. Però n'hi ha que calcular-lo en funció del seu pes i de la seva activitat.
0: Mireia Benlliure, la nostra especialista de nutrició, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Un fort abraç. Adéu, Mireia.
1: Adéu.
0: Seguim en fora de cobertura. Heu pres nota d'aquestes recomanacions?
2: Sí, jo li volia preguntar, que tots esteu d'acord, de les freses d'avui en dia. Les freses d'avui en dia no són freses, per mi no són freses. És algo que jo, tanques els ulls i quin sabor té. Jo recordo les freses que m'havíem agarrat en l'època de ma casa, que hasta les duien a casa a mon pare, i feia olor la casa de fresa. Tenia sabor a fresa. Sí. Ara, avui en dia, tens que disfressar-les, o ficar-li sucre, o llima, o mel, o algo. Per què? Perquè la fresa no té sabor.
0: Sí.
2: És que ho diem antes de les tomates. És que s'està perdent moltes coses, que és que havíem tingut la sort de naixir en l'horta, que havíem provat lo autèntic, ara veiem que és tot de plàstic, on dic jo, carinyosament.
0: Bueno, les
2: freses, per això podria preguntar-li, perquè la gent les menja disfressades, entonces ja entra el sucre.
0: Trenquem una llança per les fraules
2: naturals. És verdad o no, lo que acabo
0: naturals,
2: de dir és exacte.
0: I seguim en fora de cobertura, tenim rànquing.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí. Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
4: Què és això? No tinc ni idea.
3: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
5: Sí!
3: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
6: La iaia li la dona.
3: Molt bé, iaia, has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
7: No sé, no sé. El iaio els les regala.
3: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
6: La iaia li l'explica.
3: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia, l'enhorabona.
8: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
3: I fins ací ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
9: Ho fas molt bé.
10: Això és el més gran del món.
11: Està de categoria.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu. L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, el Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1, els vuitens de final de Wimbledon, el Trofeu Sa Majestat la Reina de Vela des del Nàutic de València, el partit de bàsquet de classificació per al Mundial de Qatar entre Geòrgia i Espanya per a tancar amb el Mundial de Futbol i el partit Brasil-Noruega. Tota l'actualitat de l'esport este cap de setmana, com sempre, al Punt a Punt.
13: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
14: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
15: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Donís Salvador.
13: En A Punt Ràdio.
16: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
17: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
18: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
3: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
18: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
3: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
19: A base de bé.
20: A base de bé.
3: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges, defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta!
15: A Punt Ràdio. Som la veu de tots. Som

Salutacions, bona nit, benvingudes i benvinguts a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Manolo Palomar, el control de so, amb Carlos Urruti, l'edició i producció del programa, i el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Com ja sabeu, des de fa unes setmanes, els dissabtes i diumenges, els farem companyia nosaltres, des de les 11 i fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, a la seva plana web en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per als dispositius mòbils. Si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en @90minuts en X, 90 en xifra, minuts en lletra, en Instagram en 90 minuts ràdio, tot en lletra, TikTok @90minuts ràdio, en 90 en xifra, la resta en lletra, i en els àudios al WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que avui no és altra que: per què creus que encara no ha eixit a parlar Ron Garli? Per què creus que el CEO de futbol del València, Ron Garli, l'escocès, encara no ha eixit a parlar? I és que ja fa mesos que va dir que, bueno, pues, parlaria, que marcaria l'objectiu, que valoraria la temporada, que, bueno, analitzaria el que ve per davant en este estiu del València. I de moment, bueno, pues han passat diverses oportunitats, com quan va acabar la temporada, com quan ha començat la pretemporada, que va, ha estat esta setmana, com la presentació de Justin de Haas, i de moment, pues, Ron Garli no ha parlat, no ha dit res. Sí que hem escoltat a altres parlar d'objectius, com Pepelu, com Gallà, com el propi de Haas en la seva presentació, cadascú en la seva opinió. Sembla que no hi ha un missatge clar per part del club, i és per això que estem esperant que aparega en una sala de premsa Ron Garli per a marcar les diferents, no?, directrius que té que tindre el València en esta pròxima temporada, que per cert serà l'última de l'estadi de Mestalla abans d'anar-se'n al nou Mestalla, i que ja va marcar de manera, jo crec que ja queda molt llunyà, no?, tot allò de les four windows i estar en Europa en el nou estadi, però ja ho va dir, o va deixar caure qual era la idea del club de cara a esta pròxima temporada, en la que, bueno, pues se acomiadarà de l'estadi de Mestalla i farà aquesta transició cap al nou Mestalla. Recordem que en els resultats del Mundial esta matinada Argentina ha guanyat 3-2 davant Cap Verd, patint davant la selecció africana, que Colòmbia li va guanyar 1-0 a Ghana, i que en el dia d'avui, en vuitens, pues el Canadà ha perdut davant el Marroc 0-3. El Marroc és la primera selecció que està en els quarts de final i que està en marxa, acaba de començar fa 8 minuts i 40 segons el Paraguai-França, que de moment està 0-0 i que enfronta a la selecció que va eliminar a Alemanya davant una França que és la, a priori, no?, i damunt del paper, per a molts, la favorita per a guanyar este Mundial. Són les 11 i 13 minuts i així comença el Punt a Punt últims 90 minuts.

0: Més proves mèdiques al València Club de Futbol. En el dia d'avui, més jugadors del València han passat per les proves mèdiques que donen inici a la pretemporada. Dilluns que ve arranca el treball de camp i alguns dels jugadors que han passat per aquestes proves mèdiques han deixat les seues impressions a l'eixida de la revisió mèdica. Parlen Raúl Jiménez, Aaron Mayol i Miguel Monferrer, tres canterans que tindran l'oportunitat en pretemporada.
1: Creo que va a ser un buen año, creo que el equipo está motivado, el año pasado acabamos bastante bien y creo que estamos todos con ganas.
2: Pues es para lo que trabajamos y nada, pues estamos aquí para demostrar lo que somos.
3: Esperemos cumplir los objetivos que se marquen y hacer una buena temporada para la afición.
0: Primer dia del Llevant. El Llevant Unió Esportiva ha iniciat avui les revisions mèdiques i dilluns començarà a entrenar-se. La salvació tornarà a ser l'objectiu primordial, però si pot ser, els jugadors granotes esperen no patir tant com l'última temporada, tot i que estan preparats per a afrontar el que vinga. Escoltem i parla Carlos Espí.
4: Estem molt motivats, acaba de veure uns companys i tinc molt de ganes del dilluns, favorable a tots i parlar un poquet. Cadascú té un objectiu principal i jo crec que millorar, per almenys igualar el de l'any passat. De no patir tant.
0: Més fitxatges al Castelló. El Club Esportiu Castelló continua treballant en el mercat i en el dia d'avui ha anunciat el fitxatge d'Íñigo Córdoba, que arriba lliure i firma fins a 2028, amb experiència en primera divisió en clubs com ara l'Atlètic Club o com el que va disputar prop de 100 partits oficials, l'Alavés, per arribar a reforçar l'atac dels orelluts. El València femení té nova portera. El València femení ha arribat a un acord amb Alice Pinguet perquè defenga la porteria valencianista fins al 30 de juny de 2027. La portera va iniciar la seva carrera esportiva formant-se en les categories inferiors del Paris Saint-Germain, arribant a debutar amb el primer equip. En l'estiu de 2021 va marxar cedida una temporada a Le Havre i després tornar al club parisenc en una campanya abans de fitxar per el Dijon en 2023 fins a 2025. Alice també ha sigut internacional amb les categories inferiors de la selecció de França. La selecció espanyola ja coneix rival per als vuitens. Espanya s'enfrontarà a Portugal en els vuitens de final del Mundial, en un partit de molt de nivell on es veuran les cares amb una selecció cridada a ser una de les favorites. Avui, en la prèvia, ha parlat un home rècord, com Unai Simón, que porta 519 minuts sense encaixar gol en els Mundials.
5: Venimos a hacer dos buenos partidos o tres buenos partidos contra Arabia, Uruguay y Austria. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, sin olvidar que Portugal nos ganó esa final de Nation League, como dices. Al final creo que hay que tener respeto al rival, hay que saber que tenemos que hacer un grandísimo partido, no podemos despistarnos, cometer errores. Creo que tenemos que estar muy centrados en todo momento. Y como decía antes, creo que tenemos que estar cerca de ese nivel que todos queremos, de esa selección española que se vio en la Eurocopa. Y a partir de ahí, pues bueno, si nos tenemos que quedar en el camino, que nos tengamos que quedar porque hayan sido mejor que nosotros y no porque nosotros les hayamos dado motivos para que nos ganen.
0: Larry jugarà a l'NBA i López Aróstegui a Canàries. Oficial avui el traspàs de Sergio de la Rea a Dallas Mavericks i també oficial l'eixida d'un altre cupo com és Xavi López Aróstegui, que jugarà en la Laguna Tenerife. Sorpresa al món del bàsquet per la marxa de Pedro Martínez al Real Madrid. Paraules de Pau Gasol preguntat per el moviment del Real Madrid després d'acomiadar a Sergio Escariolo, que va ser seleccionador espanyol a May, i preguntat per Pedro Martínez, Pau Gasol respon sorprès.
6: Bueno, Pedro es un grandísimo entrenador, lo lleva siendo, yo creo, durante toda su carrera, ¿no? Aunque ahora, obviamente, pues después de ganar la Liga con el Valencia, pues tengo más reconocimiento, ¿no? Y los títulos siempre es lo que hacen que te aporta. Un movimiento, bueno, pues de bastante proactividad, ¿no? Del Madrid, de ir a por Pedro, de pagar una cláusula importante. No sé si son movimientos que se vean demasiado, ¿no? En el mundo del baloncesto. Entonces, pues nada, apuestan también, quieren fortalecer su proyecto. Identifican a Pedro como ese entrenador que puede llevar su proyecto durante años y en ese caso pues respetable por la parte de Madrid que están apostando por él.
0: Continua la llegenda de l'Amix Castelló. Joan Faner continuarà una temporada més en la plantilla de l'Amix Castelló. Disputarà la 26-27, que serà la seva 14a temporada defendent la samarreta del conjunt castellonenc. Amb esta continuïtat, el base amplia un llegat que ja li situa com el jugador amb més partits oficials disputats en la història del club, amb 414 partits, una xifra que continuarà creixent durant el pròxim curs. Primera etapa del Tour de França. El danès Jonas Vingegaard guanya la crono per equips i és el primer líder del Tour de França. L'equip Visma ha firmat el millor temps a Barcelona per davant de l'Ineos de Filippo Ganna a 8 segons, de l'UE de Pogacar a 12, del Lidl Trek del valencià Juan Ayuso a 16 segons. Dia trist al ciclisme valencià. El ciclisme valencià està de dol per la mort d'Amadeu Olmos, expresident de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana durant prop de 20 anys i una de les persones que més va contribuir al creixement i desenvolupament d'aquest esport al nostre territori. Al llarg de la seva trajectòria, Olmos va treballar intensament per impulsar el ciclisme valencià, deixant una profunda empremta en la federació, els clubs, els corredors i totes les persones vinculades a aquest esport. Les 11 i 19 minuts, vos recordem la pregunta del dia per a xarxes i àudios en el 6-19-42-18-01. Per què creus que encara no ha eixit a parlar Ron Garley? Fem una pausa per a la publi i de tot això i moltes coses més parlem així en el punt a punt últims 90 minuts.
7: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: I dos minuts de la nit, continua el 0-0 entre el Paraguai i França en el marcador, minut 18, camí del Dèneu en esta primera meitat. I anem en els assumptes, en els temes del dia que volem parlar. I el primer és una informació de mercat i és respecte al València. Ja recordareu, i estem veient a la Paraguai, d'un porter que parlàrem, no? I que ja fa temps, diguem, que havia estat oferit. És el cas d'Orlando Gil, és avui titular també davant França, i que estava en la taula del València com a porter, perquè recordem, el València busca porter en el mercat per a competir amb Stole Dimitrievski. I avui anem a ficar un altre nom que, ens arriba la informació de que ha estat oferit al València. Evidentment, oferiments n'hi hauran un fum en este mercat, però este ens diuen que és un moviment que de moment està analitzant el València respecte a el nom de Víctor Aznar. És porter brasiler de 23 anys que ha jugat tota la temporada al Cádiz, 34 partits, està sobre la taula del València, oferit el porter brasiler que ha jugat al Cádiz esta passada temporada en segona divisió. Ho ha jugat tot, 23 anys, crec que és 1,92 m de porter. I, clar, la situació del Cádiz evidentment és complicada, però el porter té el compromís de que pot eixir en este pròxim mercat. El Cádiz vol o li agradaria fer una sessió gratuïta en una opció de compra baixa, però a mi em diuen que seria molt probable que poguera eixir a cost zero en propietat, deixant un percentatge de futura venda. Això és algo que hauria de negociar, però són les condicions que nosaltres sabem per les quals Víctor Aznar podria eixir del Cádiz i ha estat oferit al València Club de Futbol. Altres equips, com és el cas de l'Oviedo, que ha baixat a la segona divisió, en cas d'eixir ara un escandell, ja han telefonat i ja estan interessats en este porter, en Víctor Aznar, i també algun altre primera el té en la taula a expenses de que puga eixir algun porter de la plantilla. És una posició que sempre costa més perquè, evidentment, no n'hi ha aquest canvi, no? de cromos, no? Que habitualment n'hi ha en altres posicions. La de la porteria és una posició molt específica i és un altre dels noms que podem afegir en la llista que estan en la taula, no? Més ben dit, en la taula del València com a porter que podria analitzar. 23 anys, és una bona edat en planta i ja en experiència en Espanya, en el Cádiz, en segon divisió. Recordem que el perfil que busca el València en el mercat és per a competir en un Stole Dimitrievski que a priori seria el titular. Això en quant a la informació del València, però també en el dia d'avui ha sigut la informació sobre Víctor Júnior i la sessió que nosaltres hem pogut confirmar que està tancada amb el Real Valladolid, que hi ha un acord Valladolid-Víctor Júnior i un acord Valladolid-València Club de Futbol per una sessió sense opció de compra en la que Víctor Júnior jugarà la pròxima temporada en la que va ser sa casa, també la de son pare, Víctor Fernández, i que la idea és que puga créixer, no?, en un context d'exigència com és l'elit en segona divisió en el club Pucela. La informació l'han avançada els companys de Ràdio Marca Valladolid i és per això que hem volgut parlar i que en este cas contactar amb Adrián Gómez, que és el company de Ràdio Marca Valladolid, al que anem a saludar. Adrián, què tal, com estàs? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alba. El fichaje de Víctor Fernández Jr., que está cerrado para que llegue al Real Valladolid en forma de cesión de cara a la próxima temporada. Y bueno, de hecho, no se descarta que incluso pueda estar ya en los entrenamientos de la próxima semana. El equipo vuelve al trabajo el lunes y no se descarta que pueda estar ya en esas sesiones para empezar a trabajar desde el principio a las órdenes de Fran Escriba en esa cesión, que parece ser que es sin opción de compra y que, haría regresar a Víctor a Valladolid 2 años después de salir, una cesión y una operación que no ha sentado del todo bien en Valladolid, al menos las primeras reacciones, porque bueno, Víctor salió como salió de Pucela y al final no ha sentado bien a gran parte de la afición blanquivioleta. Veremos luego cómo rinde y qué es lo que puede hacer esta temporada. Tampoco la afición entiende, bueno, el que sea sin opción de compra, porque al final queda como que es un jugador que ha formado el Real Valladolid, ¿no?, durante toda su etapa en cantera, y ahora, bueno, pues queda como que se lo formas al Valencia Club de Fútbol. Entonces no lo entiende muy bien la afición, pero bueno, la vuelta de Víctor, que habrá que ver qué encaje tiene también en Valladolid, porque al final Fran Escribá

0: Pero Mirotić creo que es un perfil que encaja en el prototipo de jugador que está buscando Valencia. Creo que quieren dar un pelotazo sobre la mesa con un jugador de renombre, ¿no? Porque ahora al final el jugador con más nombre que puedes tener en plantilla es Cameron Taylor. Y si aquí cuando acabe llegando TJ Shorts será TJ Shorts o Cameron Taylor. Pero creo que quieren ir un paso más allá, ¿no? Con el fichaje de Nikola Mirotić. Entonces veremos si se acaba dando. Yo personalmente me gusta. Creo que hay alguna que otra mejor opción en cuanto a cupos, pero es un jugador que tiene mucha calidad y también tiene mucho respeto arbitral, que creo que también viene bien tener, sí. Porque es un jugador muy laureado, muy respetado en toda Europa, también en ACB. Entonces creo que Valencia Basket haría una buena incorporación con Nikola Mirotić.
1: Pues Jaime, moltíssimes gràcies per este anàlisi i per esta última hora de València Bàsquet. Estarem en contacte per a tertúlies i per a també pues parlar de València Bàsquet durant aquest estiu, perquè anem a parlar i molt de València Bàsquet de cara a esta pròxima temporada. Gràcies, Jaime. Bona nit.
0: Bona nit, Salva. Gràcies. Adéu.
1: Una abraça a Jaime March. I de moviments de València Bàsquet passem a moviments del Club Esportiu Castelló, perquè també es maneja al mercat i la última hora es la porta José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: ¿Qué tal? Bona nit. Pues el Castelló, poquet a poquet, comença ja a fer incorporacions, a fer fitxatges, apenes poc més de dos setmanes de que s'encete ja la pretemporada de la que té que ser la tercera campanya consecutiva en la segona divisió i després d'una anterior en la que hem disfrutat moltíssim i s'ha quedat el Castelló pràcticament a un passet, no? De lluitar de veres i s'ascens cap a la primera divisió. Per tant, i se té que ser l'objectiu, no? De partida, fer un equip competitiu i bueno, poder estar, no? De nou lluitant en les primeres posicions de segona divisió. Ja sabran els oients del Punt a Punt i de A Punt Ràdio, evidentment, que dos jugadors importantíssims les dues últimes temporades, com ara Cipenga i Calatrava, pues no continuen. Calatrava ha traspassat a l'Espanyol de Barcelona, Cipenga perquè no ha renovat el seu contracte, que acabava el 30 de juny. I a banda d'això, pues bueno, incorporacions que poquet a poquet va fent l'equip. Va donar oficialitat a la renovació d'Agus Sienra, el central argentí, que per tant continua. Un altre central, com ara Salva Ruiz, acaba el seu contracte i no va continuar en el Castelló. A banda d'això, s'han produït ja tres incorporacions. Estem parlant de el lateral dret o jugador de banda dreta de Castelló, Juanjo Nieto, que arriba de l'estranger, i les dels últims dies, en este cas la de Fran Castillo, mitja punta que té bones dades en quant a gols i assistències, que arriba de la Unió Deportiva Eivissa, a la que se'n va, com ha cedit, Isma Fadel, futbolista que va estar esta passada temporada a cavall entre el primer equip i el filial, i la tercera de les incorporacions, Íñigo Córdoba, jugador que també ve lliure i que havia acabat el seu contracte amb el Burgos. Encara falten posicions per reforçar, però poquet a poquet va agafant forma i se plantera el vinegre de cara a la temporada 26-27.
1: Gràcies, Gual. I dels moviments del Castelló passem també als del Hèrcules. Gonzalo Blanes, bona nit.
3: Hola, què tal? Salutacions, bona nit. Al contrari que en altres estius, l'Hèrcules esta vegada sí que ha accelerat el seu projecte i abans d'encetar el treball de pretemporada ja té la base del seu plantel per a començar amb Beto Compain a treballar el 13 de juliol. I és que el conjunt alacantí, a més de la renovació de Javi Jiménez, ha signat 8 cares noves. Àlex Jiménez, mitja punta del Nàstic de Tarragona, Manu Rico, midcentre procedent del Osca, tot i que va jugar cedit a l'Osasuna B, Àlex Fidalgo, midcentre del Cartagena, Isaac Oben, que ve del Càdiz, però l'any passat va jugar cedit a l'Algeciras, Víctor Narro, que arriba cedit del Sampdoria i que l'any passat va estar al Múrcia, el sub-23 lateral esquerre David López, del filial del Sevilla, Miki Bos, central del Pontevedra, Antonín, davanter centre que ve de la Lliga Polonesa, i l'últim en arribar ha sigut el central Iago Cantero, procedent del Ceuta. En este moment l'Hèrcules ja té les 18 fitxes professionals, però això sí, tot apunta que en breu, probablement la setmana que ve, va eixir Fransol. Per tant, quedarà una fitxa libre i tot apunta que el conjunt alacantí està treballant per assignar un jugador que puga adaptar-se a la mitja punta o a la banda esquerra. A més, també s'està treballant en la contractació d'un sub-23 per a completar el mig del camp. En qualsevol cas, l'Hèrcules ja té, per tant, pràcticament construït el nou projecte i són jugadors que han vingut, sobretot, per a trobar la fórmula de Beto Compain, és a dir, el conjunt alacantí vol ser protagonista amb el baló. Així que, de moment, podem dir que s'està treballant prou bé. La setmana que ve, a més, tindrem la presentació de la campanya d'abonaments del conjunt alacantí i, òbviament, s'ha construït un projecte per a que l'Hèrcules, per fi, esta temporada, puga donar el salt i tornar al futbol professional.
1: Gràcies, Gonzalo Blanes. És la última hora del mercat de l'Hèrcules. Nosaltres fem una pausa i anem en temps de tertúlia. Són les 11:45. Pausa i anem en temps de debat, opinió i anàlisi.
4: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Este diumenge, des de les 12 del migdia, punta punt. Amb la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, el Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1, els vuitens de final de Wimbledon, el Trofeu Sa Majestat la Reina de Vela des del Nàutic de València, el partit de bàsquet de classificació per al Mundial de Qatar entre Geòrgia i Espanya per a tancar amb el Mundial de Futbol i el partit Brasil-Noruega. Tota l'actualitat de l'esport este cap de setmana, com sempre, al Punta.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
1: Que bonic és l'estiu. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Fem Banda. És que és bonic l'estiu. Avui estem a 5 de juliol, una data molt especial perquè es commemora el Dia de la Independència de Veneçuela, una jornada de celebració per a tot el poble veneçolà enguany. Esta efemèride arriba marcada per uns dies especialment difícils després del devastador terratrèmol que ha sacsejat el país. Des d'ací, volem enviar tot el nostre suport i la nostra solidaritat al poble veneçolà, amb un record molt especial per a les víctimes, les seues famílies i totes les persones que continuen treballant en les tasques de recuperació. I nosaltres, com sempre, volem que la música siga també un missatge d'esperança, força i d'unió. És hora de començar un nou programa de Fem Banda, així que acomodeu-se i deixeu-se portar per la millor música. Aleshores començarem, com és habitual, amb el concert d'avui, on escoltarem obres compostes o interpretades pels protagonistes del programa. Tot seguit, obrirem el rebost de la banda, on rebrem la visita de membres de la societat Ateneu Musical La Vila Joiosa, que ens parlaran de l'actualitat de la seva societat i dels projectes que tenen entre mans. Continuarem en l'agenda musical, perquè ocupa un espai destacat, perquè com cada cap de setmana arriba carregada de concerts, festivals i activitats que no vos podeu perdre. Ja després de les notícies de les 9, serà el moment de la secció Avui amb qui parlem. Avui ens visitarà el saxofonista, director i compositor carcaixentí Jesús Santandreu, amb qui conversarem sobre la seva trajectòria, els seus projectes i la seva manera d'entendre la música. A més, ell mateix serà l'encarregat de dir-nos el suggeriment de la setmana. Així que no hi ha millor manera de gaudir d'un matí d'estiu que escoltant bona música. Comencem. En el concert que hem preparat, aneu a escoltar 5 obres interpretades o compostes pels protagonistes que ens acompanyen al llarg del programa. Començarem pel pasdoble Ateneu Musical del compositor Francisco Lacalle Blasco. Sens dubte, és un dels pasdobles més emblemàtics del repertori de la societat Ateneu Musical de la Vila Joiosa. Compost l'any 1992. Este pasdoble va néixer com un homenatge a la mateixa societat musical i a tots els músics que al llarg dels anys han contribuït a fer-la créixer. Lacalle va dirigir l'Ateneu durant més de 30 anys i va voler plasmar en esta partitura l'estima, el compromís i l'orgull que sentia per una banda que va marcar bona part de la seva vida. Es tracta d'un pasdoble d'una gran qualitat musical, amb una escriptura elegant, melodies molt expressives i un caràcter noble que l'han convertida en tot un símbol per als músics i per al poble de la Vila Joiosa. De fet, amb el pas dels anys, s'ha consolidat com l'himne oficiós de l'Ateneu Musical La Vila Joiosa. Sense anar més lluny, el passat 24 de maig, la Societat Ateneu Musical La Vila Joiosa va tornar a interpretar este pasdoble dins del 13è cicle de bandes de la província, concert que fan a l'Ada d'Alacant, demostrant que més de 30 anys després de la seva estrena continua emocionant tant als músics com a la gent que va escoltar-lo. Escoltem ja el pasdoble Ateneu Musical.

Segur que alguns músics, a l'escoltar els primers compassos d'este pas doble Ateneu Musical, fan reviure als músics pues, la història d'una societat centenària i el sentir de l'orgull de pertànyer a una terra on la música forma part de la seva identitat. I continuem el concert i escoltarem una obra titulada Mirabel, una obra del compositor contestà Josep Vicent Egea Insa, una de les figures més destacades de la composició contemporània per a banda i orquestra. Mirabel és una composició escrita per encàrrec del Ministeri de Cultura. És un poema simfònic per a banda

música compost l'any 2010. L'obra té un caràcter programàtic, és a dir, que no es limita a una forma musical tancada, sinó que busca suggerir imatges, sensacions i atmosferes al llarg del seu desenvolupament. El títol fa referència al Mirabel, una varietat de pruna originària de la zona do Rosal, a Galícia. Un element que serveix com a punt de partida inspirador, però una peça que evoluciona de manera evocadora i imaginativa. Des del punt de vista musical, Mirabel es caracteritza per una escriptura lliure dividida en diferents seccions contrastades. Aquestes seccions alternen passatges de gran intensitat rítmica amb moments més lírics i expressius, creant un discurs ple de canvis de textura, dinàmica i color orquestral. Aquesta varietat contribueix a generar una sensació quasi cinematogràfica en què la música sembla construir una narració sense paraules. Anem a escoltar ja Mirabel per la banda Ateneu Musical La Vila Joiosa, dirigida pel mestre David Pallà Gea.

Fantàstica obra la que acabem d'escoltar. En conjunt, es tracta d'una composició que combina imaginació sonora, força expressiva i una clara intenció narrativa, convertint-se en una obra representativa del repertori contemporani per a banda. Acabem d'escoltar l'obra Mirabel del compositor Josep Vicent Egea Insa. I acabarem la primera part del concert escoltant el pasdoble Brisas del Tea del compositor Iñaki Lecumberri Camps. Brisas del Tea és un pasdoble de concert d'aire sinfònic i d'inspiració gallega. El títol fa referència directa al riu Tea, un afluent del riu Miño, que discorre per la província de Pontevedra. Una zona amb una gran tradició musical de bandes. Esta referència geogràfica dona sentit al caràcter evocador del pasdoble, que busca reflectir musicalment la riquesa paisatgística i cultural d'aquest entorn. El compositor utilitza, de manera intel·ligent, ritmes propis del folclore gallec, com l'alborada i la munyeira, integrant-los dins del llenguatge del pasdoble de concert. Al llarg de la peça es poden apreciar girs melòdics característics de la música tradicional i harmonies molt cuidades, que contribueixen a crear una atmosfera fresca i expressiva, evocant els paisatges del nord-oest peninsular. Anem a escoltar-lo, interpretat per la banda de la Societat Ateneu Musical La Vila Joiosa, sota la batuta del mestre David Payà Gea.

M'encanta este pas doble perquè combina la tradició del pas doble amb elements folclòrics gallecs, oferint un discurs musical ric en matisos i amb una clara intenció descriptiva. El resultat és una peça que destaca tant per la seva musicalitat com per la seva capacitat evocadora. I seguim el concert d'avui i anem a escoltar una obra del compositor Jesús Santandreu, que és l'altre protagonista del programa d'avui, titulada Blueprints. Blueprints és una obra per a banda sinfònica concebuda dins del seu llenguatge característic, molt influenciat pel jazz contemporani i per una escriptura orquestral moderna i rica en textures. Es tracta d'una composició d'encàrrec que va tindre la seva estrena mundial a càrrec de la Barcelona Clarinet Players, una formació especialitzada en repertori contemporani per a instruments de vent. L'obra s'emmarca dins d'un context de música de banda actual, on el compositor explora noves sonoritats i formes de construcció musical allunyades dels esquemes tradicionals. El títol Blueprints fa referència a la idea de plànols o d'esquemes, suggerint una construcció musical basada en estructures que es van desplegant progressivament. Esta concepció es reflecteix en la manera com l'obra està escrita, a partir de motius rítmics i melòdics que es transformen i es desenvolupen creant un discurs complex i molt detallat. Des del punt de vista estilístic, Santandreu combina elements del llenguatge jazzístic amb tècniques pròpies de la música contemporània per a banda. Això es tradueix en una escriptura amb molta gran força rítmica, harmonies riques i passatges de gran densitat sonora, però també amb moments de transparència i contrast. Anem a escoltar ja l'obra del compositor Jesús Santandreu, Blueprints, interpretada per el quartet de clarinets i banda de vents.

En conjunt, Blueprints és una obra exigent i molt expressiva, pensada per a intèrprets de gran nivell i per a un públic que busca repertori contemporani amb identitat pròpia i força narrativa sonora. I acabem el concert d'avui escoltant una altra obra de Jesús Santandreu, però canviant molt d'estil musical. Anem a escoltar Danny Emulation. Danny Emulation és una obra inclosa dins del seu llenguatge habitual, molt vinculat al jazz contemporani. Es tracta d'una peça que forma part del disc Show Colors, un projecte en què Santandreu explora diferents textures sonores i enfocaments compositius influenciats per la tradició del jazz modern, especialment amb referències a la improvisació estructurada. En aquest context, Danny Emulation destaca com una obra de gran intensitat rítmica i harmònica, amb una escriptura que busca imitar, transformar o emular determinats gestos musicals, d'ací el sentit del títol. El concepte d'emulation fa referència a la idea de recrear o reinterpretar elements estilístics, probablement a partir de materials jazzístics, patrons rítmics o motius melòdics que evolucionen al llarg de la peça. Aquesta tècnica és molt característica de Santandreu, que sovint construeix el discurs musical a partir de blocs sonors que es desenvolupen amb gran energia i llibertat expressiva. Des del punt de vista estilístic, l'obra es caracteritza per una forta presència del ritme, harmonies complexes i un llenguatge que oscil·la entre la música escrita i la sensació d'improvisació controlada. Doncs, anem a escoltar Danny Emulation.

0: Uau, brutal. En conjunt, Danny Emulation és una peça que exemplifica molt bé l'univers creatiu de Jesús Sant Andreu. Una fusió entre rigor compositiu i energia jazzística, amb un resultat intens, modern i molt expressiu. I fins així el concert d'avui. I ara farem una xicoteta pausa i tornem en un tres i no res. No se'n vagin.
1: A la mar, senyores,
2: volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, el Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1, els vuitens de final de Wimbledon, el Trofeu Sa Majestat la Reina de Vela des del Nàutic de València, el partit de bàsquet de classificació per al Mundial de Qatar entre Geòrgia i Espanya per a tancar amb el Mundial de Futbol i el partit Brasil-Noruega. Tota l'actualitat de l'esport este cap de setmana, com sempre, al Punt a Punt.
4: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
5: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Acabem d'escoltar el concert d'avui diumenge. Sabeu que avui estem a 5 de juliol, una data molt especial perquè es commemora el Dia Internacional, no, el Dia de la Independència de Veneçuela, una jornada de celebració per a tot el poble veneçolà. Enguany, esta efimèride arriba marcada per uns dies especialment difícils després del devastador terratrèmol que ha sacsejat el país. Des d'ací, volem enviar tot el nostre suport i la nostra solidaritat al poble veneçolà, amb un record molt especial per a les víctimes, les seues famílies i totes les persones que continuen treballant en les tasques de recuperació. I nosaltres, com sempre, volem que la música siga també un missatge d'esperança, força i d'unió. Com és habitual, hem començat el programa escoltant el concert d'avui. Quan acabi el programa, el podreu tornar a escoltar en el podcast. A partir d'ara seguim en el rebost de la banda i ja tinc ací alguns membres de la societat Ateneu Musical La Vila Joiosa, que es parlaran de l'actualitat de la seva societat i dels projectes que tenen entre mans. Seguirem amb la secció Educació i Salut i parlarem del MEP, el Festival de Música i d'Estiu a Planes, que celebra del 15 al 18 de juliol. Continuarem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 serà el moment de la secció de Avui amb qui parlem i ens visitarà el saxofonista, director i compositor carcaixentí Jesús Sant Andreu, amb qui conversarem sobre la seva trajectòria, els seus projectes i la seva manera d'entendre la música. A més, ell mateix serà l'encarregat de dir-nos el suggeriment de la setmana. Així que no hi ha millor manera de gaudir un matí de diumenge i d'estiu que escoltant bona música. Així que seguim fent banda.

La veritat que aquesta entrevista em fa il·lusió, perquè a mi em transporta quan vaig començar a eixir en la banda, que tindria... Jo crec que la primera vegada que vaig anar a la Vila Joiosa possiblement tindria 11 anys, 10, 11 anys. I la primera pregunta que els ha fet, perquè és el poble del xocolate, era si encara existia la xocolateria del Clavileño o de Valor, perquè és records que em venen. Ja sabeu de quina banda vaig a parlar, no? Podem dir que la música és una de les expressions culturals que millor defineixen la identitat de la Vila Joiosa. I l'Ateneu Musical és una de les principals protagonistes des de fa gaire del xocolate. Era si encara existia la xocolateria del Clavileño o de Valor, perquè és records que em venen. Ja sabeu de quina banda vaig a parlar, no? Podem dir que la música és una de les expressions culturals que millor defineixen la

0: Avui, en fent banda, anem a fer un breu recorregut per la història de l'Ateneu Musical La Vila Joiosa, des dels seus orígens fins a l'actualitat. Un viatge que posa en relleu el treball, la dedicació i la il·lusió de totes les persones que al llarg dels anys han fet possible que aquesta societat continuï sent un referent musical i cultural al poble de la Vila Joiosa. I així tinc casa plena, que a mi m'encanta. I, per exemple, tinc a Pere Joan Bufort, que és el president. Bon dia, Pere.
1: Bon dia, Imma.
0: També tinc a David Pallagea, que és el director. Bon dia, David.
2: Bon dia.
0: També tinc a Toni Lloret Saragossi, que és el director de l'escola. Bon dia, Toni.
3: Bon dia.
0: I a Francisco o Kiko Jiménez.
4: Kiko, si no m'és curtet.
0: Jiménez Pla, que és veterà de la banda, però diguem que és un xic per a tot, no?
4: Sí, bueno, allí... Des de sempre, des de que era xocotet, vaig liar en directives i ajudant i tal, i bueno, i continuo en aquesta línia. Entonces,
0: I quants anys fa això?
4: És precís dir-ho.
0: Els anys. Jo no te pregunté els anys.
4: 50 anys en la banda en el 2019.
0: Ja té les botes d'oro.
4: D'ahir el motiu del pas doble este que has nomenat.
0: Ah, ara el sentirem. Mira, ara el sentirem. Jo no volia començar per este pas doble, però ja bueno, que ho has vingut tu a la boca... Escoltem este pas doble.

0: Kiko Marco.
1: El Marco ve d'una empresa que treballava jo, que es deia el Marco, i bueno, era més fàcil recordar-se de Kiko Marco que de Francisco Jiménez.
0: I este pas doble de quin compositor és?
1: De Rovira, és el director actual de la Nova de Benidorm, de la banda.
0: Sí, n'hi ha tres. De la Nova, de Benidorm.
1: La família va donar
0: Kiko
1: la sorpresa.
0: Kiko Marco.
1: I bueno.
0: Bé, eres tot un referent en la banda. Kiko, bueno. Sí, és tot un referent.
1: No em facis emocionar, que...
0: No, eres tot un referent, això és important. A més, fa falta... en una banda fa falta gent com tu per estabilitzar aquesta joventut en el pas del temps, no?
1: I totalment d'acord.
0: És així. David, és així o no?
2: Sí, Kiko és una persona que tots necessitem que ens ajude a donar eixida a totes les propostes, perquè realment sempre està per tot. I crec que és un exemple, sobretot per a les noves generacions, que necessiten referents dins de les bandes, com tu bé dius.
0: Sí, i a més perquè fa que parlen els més joves, en els més majors, i ahí és per l'edat. Quan es fem grans, o més majors, o veterans, no ens agrada que moltes vegades es parlen de vostè i coses d'estes, no? I ahí és per l'edat, perquè estàs al costat d'una persona més jove i es posen a parlar tan normal.
1: Claro, yo estoy tocando actualmente en fills de companys meus.
0: Claro.
1: O sea, que és molt...
0: Quin instrument toques?
1: El saxo tenor.
0: Es feia clarinet, no sé. No. Però sí.
1: Contracant va bé.
0: Sí, sempre. Tot el que ompli està molt bé. Bé, però jo vull començar per este pas doble, que es diu Ateneu Musical, però no és Ateneu Musical, sinó és en valencià. Ateneu Musical.

0: dos, tres fills.
1: No sé, l'ho diré.
0: Un fill es trompa, sí. La filla que no va dedicar a la música i Juan, que va estar en la banda fins que va estar per ahí fent feina fora, en els conservatoris, sí. I ja...
1: M'agrada molt, la veritat, que este pas doble. És una espècie d'himne per a la societat musical?
2: Totalment, totalment.
1: I solen tocar-lo prou, David?
3: Bueno, des de que jo estic de director no havíem tingut eixa rutina,
1: sí.
3: Però jo sí que he volgut rescatar-lo perquè evidentment és una senya d'identitat, com
1: sí.
3: Qualsevol banda té, i jo no coneixia el pas doble i he considerat que n'hi havia que tocar-lo almenys una vegada a l'any en la replega dels músics.
1: Ah,
3: i l'any passat ja el van programar en el concert de Santa Cecília per a que ja a partir d'este tots els concerts de Santa Cecília, quan fem el passacarrer previ al concert, que sí. Sone esta senya d'identitat vilera.
1: Clar que sí. I este pas doble, possiblement, quan vau anar a tocar a l'Ada, que vau anar ara farà...
0: 24 de maig.
1: De maig, més i algo. També el vau interpretar?
3: Sí, va ser el que va obrir eixa matina musical, i jo, que no soc de la casa, vaig notar eixa energia que sí. Ells, quan toquen això, no, tenen, va ser màgic, la veritat, Ima.
1: Quant de temps fa que estàs ahí al capdavant?
3: Jo duc pràcticament 4 anys ja.
1: 4 anys?
3: Complits, sí, sí.
1: I com ja es parla de qualitat, quina és la... Quan vas anar el primer dia allí, val? Quina és la qualitat que vas veure que tenia la banda?
3: Jo la primera impressió que vaig tindre de la banda va ser molt, molt, molt bona, encara que vaig entrar en un moment no tan bo,
1: sí.
3: Però jo vaig veure que la madera que hi havia era molt bona. Jo vaig veure com un potencial enorme, que sols hi havia que això, encarar-lo i,
1: sí.
3: I fer-los veure que són molt millors de lo que es pensen que són,
1: sí,
3: perquè
1: sí,
3: realment
1: sí.
3: És una banda que té un nivell molt alt, molt alt.
1: Ara anirem escoltant obres que han interpretat i s'escoltareu, perquè sona molt bé, és la veritat. Bé, però comencem pel principi. Quan es funda la banda?
2: La banda es funda en 1929 i des d'entonces, pues, bueno, ha tingut tota la trajectòria fins a la fecha d'avui, en res parem el centenari, que ja estem treballant en ell, que ho farem en l'any 29.
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: entonces,
1: sí, sí, sí.
2: Pues, bueno, estem treballant ahí per donar tot un any de concerts, charles, tot lo que es presente fer. Estem encara començant a treballar en este tema i bueno, hi estarem.
1: Perquè tu, diguem que el càrrec de president no fa molt que el tens.
2: No, fa uns 25 dies aproximadament. Però, bueno, estava d'alguna manera estava previst.
1: Sempre perquè... has estat ahí en la Junta o
2: sí,
1: algo.
2: Jo porto com a 16 anys en la Junta, fent diferents coses. També ha sigut un poc un quico de tot lo que ha anat eixint, a intentar pues, treballar lo millor possible per a que estigués que era avant. A veure, el que és el centenari, intentarem, ja es dic, fer una tot un any, cobrir-lo d'actes i tal, però bueno, estem ahí ara treballant en este tema. I projectes com a Junta Nova, perquè no és nova, simplement és el que Jaume, que era el president que tenim fins ara, en el període de 4 anys, ell a meitat de legislatura, bueno, ell ja sabia que anava a deixar-se, no?
1: Sí.
2: Per problemes professionals. I entonces, claro, com jo estava ahí de president, pues per ese estatut se'm va tocar i estar ahí en primera línia, no? Però bueno, tenim ahí tota una junta que continua sent la mateixa i bueno,
1: estàs il·lusionat, estàs il·lusionat.
2: Pues la veritat és que sí, perquè és un projecte, és que no sols és com es diria jo, una faena, és algo més, és veure, pues ara t'explicarà Toni la quantitat de xiques que tenim,
1: sí,
2: de
1: sí,
2: projectes
1: sí,
2: que
1: sí,
2: tenim
1: sí,
2: abans,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, David sempre està ahí donant-nos molta faena i en projectes i en coses, i tenim molta il·lusió, perquè a més anem a fer una... anem a intentar continuar en tot el que estava previst de tal, que és una junta de continuïtat.
1: Molt
2: i
1: bé.
2: De molt de treball i bueno, hi ha cosetes ahí que després...
1: Sí, cas... sí, però anirem parlant poquet a poquet.
2: Exacte.
1: Anirem parlant poquet a poquet i durant, diguem, tot este temps, estos 97 anys que tenim,
2: sí.
1: Quins directors vos han marcat? Quins directors se'n recordeu de dir estos van lluitar molt per la societat musical, van lluitar molt per la banda? Bueno, o pràcticament tots?
2: Jo crec que tots, perquè tots tenim en memòria els directors que han anat passant per les diferents etapes de la banda. El més significatiu segurament serà La Calle, Francisco La Calle, perquè crec que va deixar una empremta. Claro, va deixar una empremta i crec que en aquest moment va ser quan la banda més èxit va tindre, no? Mm-hmm. Guanyant certaments, i va ser una època molt, molt, molt dorada de l'Ateneu. I després han passat diversos, ha passat, que ara mateix recorde, més moderns, Kiko segurament se'n recordarà més darrere, però Ramon García sí. va passar per allí, va estar 4 anys, han tingut directors com a ha estat Pedro Salinas, ha estat
0: Paco Amaya.
2: Mm-hmm. Jo, que han tingut diversos directors ahí, ha estat també
0: Rafael Mullor, va estar també un temps,
2: Pere Molina.
1: Sí, però bueno, que tots
0: deixar-me algú, però sí.
1: tots més o menys.
2: Sí, sí, tots han deixat la seva empremta de consolidació de la banda.
0: José Vicente Delgado.
1: Ah, José Vicente, quan el vaig tindre sí, la setmana passada, en la banda d'Altea. Sí. Sí, farà 15 dies.
2: Juan Carlos Mañez també va estar.
0: Sí, José Vicente va ser antes de David, estava.
2: Segurament m'ho deixem algun.
1: Bueno, no s'enfadaran, perquè aquestes coses solen passar. Seguim escoltant esta peça, Plata Capita.

0: Me encanta este Ateneo Musical. Este Ateneo Musical és d'un compositor o d'un director que vau tindre anys. De qui és?
1: De Francisco Lacalle.
0: Francisco Lacalle. Jo treballo en companyia de, suposo que serà el seu fill, o el, no sé si el nen. És clarinetista. Juan, Juanito Lacalle.
1: Sí, fill, fill.
2: Sí, és el seu fill.
0: Sí, sí, sí.

0: No vull que se m'oblide, perquè jo he començat dient que jo recordava les xocolateries. El primer que m'han donat sols entrar són tres pastilletes de xocolate Pérez, que és una altra xocolateria. Sí. I la veritat que me fa molta il·lusió i vos donem moltes gràcies.
1: Perquè però mira qui no és. Uno és de Nardo.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Son Nardo coneixies.
0: Choco Nardo.
2: De les teues, sí.
0: Choco Nardo. I després tinc xocolata negra de 61 i de l'Equador.
1: Havia molt per elegir, 90. Però bueno, considerar que aixòs eren...
0: Ah, però me fa molta il·lusió, perquè el primer record que tinc de la vila, de menuda, és acabar de tocar en l'artilleria de l'Islam, on sí, anàvem, sí. I allí estava... vosaltres no digueu comparsa ni cap, i la quarta...
1: Companyia.
0: Companyia, això era, companyia. I estava la xocolateria molt prop, i anàvem allí. També recorde dutxar-nos... És a dir, la dutxa en les escoles, en una manguera, això també ho recordo, En les festes, que d'ací pronto són les festes.
1: Sí.
0: En pràcticament 20 dies, d'ací sí. dies, són les festes.
1: El 24.
0: Correcte. A Santa Marta, recorde. Santa Marta.
1: Santa Marta.
0: David, quina plantilla tens actualment de la banda?
3: Una plantilla...
0: Habitual, és a dir, habitual.
3: Sí, diguem que manegem uns números aproximats entre... El concert que menys músics puc tindre a l'escenari poden ser uns 88.
0: Carai.
3: I els que el concert que més poden pujar a l'escenari estem al voltant de 120.
0: I des de quan fa que no anem a ser també? És una pregunta, eh?
1: Pues l'últim que vam anar va ser a Elda, no?
0: Ah, sí. El de Música Festera.
1: Música Festera, sí, vam anar a Elda, sí. Que ja fa 14.
2: Pues té que haver quasi... Té que fer 9 o 10 anys, segur.
1: Sí. Vosaltres passa molta pressa.
0: I vosaltres no creieu que una banda en eixa quantitat de músics que teniu...
2: Per cap podem anar a dos.
0: Bueno, ara en seguirem parlant. Ara en seguirem parlant. Teniu una escola, com tu has dit, Pere.
1: Sí.
0: Té una escola important. Perquè és important. Quin és el projecte educatiu que teniu? Per exemple, primer que res, Toni, quant de xiquets i xiquetes teniu? Per exemple, matriculat este curs que acabem d'acabar, però que començarà allà, ja teniu la matrícula.
4: Mira, este curs que just tanquem ara, han passat un total de 394 alumnes per l'escola. En diferents moments, no? Però sí que és veritat que la matrícula mitjana és de 375 alumnes.
0: Això ja són, eh? Això ja és un claustre de professor també
4: sí.
0: important.
4: Com bé dient abans, no? Crec que tenim una continuïtat que juga al nostre favor, no? Perquè jo tinc la sort de que els anteriors directors de l'escola han fet una tasca molt bona i el que hem fet és seguir la seva línia, no? I està donant els seus fruits. Aleshores, pues, bueno, una escola que té una bona salut, pues, crec que garanteix una bona salut de la banda en un futur.
0: Sempre. A veure, és el pilar. I si teniu aixòs 300, David, el futur està garantit.
3: No, jo corroboro el que diu Toni. A més, jo tinc la sort de treballar en Toni. Abans de vindre a dirigir a la vila, ell i jo ja hem treballat moltes vegades junts i, clar, que estiga ell en primera línia i jo poder anar aprofitant-me d'aquesta faena, no?, que és tan necessària,
0: sí.
3: Estic molt content de veure que anem tots en la mateixa direcció.
0: A partir de quina edat podem matricular?
4: Nosaltres obrim la matrícula a partir dels 3 anys.
0: A partir de 3 anys.
4: Uh-huh.
0: I ja entraran en... No sé com es dirà allí la,
4: sí,
0: la signatura,
4: nosaltres,
0: jardí, o no sí, sé com es dirà.
4: Nosaltres fem un programa de jardí, sí. Després passem a iniciació i sensibilització musical, i després ja entraríem en el que és el grau elemental. I ahí tenim diferents programes depenent de la flexibilitat que cada alumne requerisca.
0: Explica'm una cosa. Buscant en la pàgina, fiqueu iMusic. Què és això de iMusic?
4: Sí, iMusic és una metodologia que va llançar Ad Libitum, Don Tinyent, i que és una metodologia de llenguatge musical molt completa, que a més té un reforç per a l'alumnat online, amb una plataforma online, no? Que el que ajuda és, pues, d'alguna forma a reforçar tots els continguts que s'obtenen a les classes, pues, es treballen a casa, es reforcen i consolida molt més tot el coneixement que treballem.
0: Tant que s'hi consolida que, per exemple, escoltem esta peça que s'anomena de Palladio. Música Jo em preguntava, deuen de tindre una escola potent, perquè no totes les societats poden tindre una orquestra de corda. I així estem escoltant. Quan fa que vau formar una orquestra?
4: No recordo l'any, però sí que fa... Ja,
0: ja fa temps.
4: Pues, quasi una dècada.
1: Sí.
0: Més de 10 anys, diguem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Qui és el director de l'orquestra?
4: És Josep Martínez, que és el professor de violí de l'escola.
0: És a dir, que vosaltres teniu pràcticament quasi totes les especialitats.
4: Sí, la veritat és que tenim totes les especialitats, no? Llevant pues, dolçaina, no? Que no ho ofertem, perquè sí que és veritat que allí en la vila n'hi ha una colla de dolçainers que fan aquesta tasca.
0: Ara, esteu en una zona que n'hi ha molt bons dolçainers.
4: Sí, i de fet en el claustre de professors tenim algun dolçainer infiltrat per ahí. Sí. No, però sí que és veritat que, bueno, ho dic, no? L'anterior director és dolçainer, sí, i és el director, sí, sí, de la colla de dolçainers, tenim molt bona relació. I bueno, sí que és veritat que tenim totes les especialitats, no? Des de cant, per supost, totes les especialitats de vent fusta, vent metall, percussió, cordo, també tenim totes les especialitats, violí, violo, violoncel, contrabaix ho ofertem també, però ara mateix no tenim cap alumne. I bueno, i també tenim un taller de jazz que funciona des de fa uns anys.
0: Aleshores tindreu lo que se diu, és que no m'agrada, no sé com dir eixos instruments, perquè no m'agrada dir-los música moderna, perquè no que sé, me sona xino, però diguem que tingueu instruments elèctrics, sí, sí, la, sí, guitarra, sí, el baix.
4: Sí, correcte, fem classes de guitarra electrònica, baix, bateria, també tenim l'assignatura com a tal, val? Uh-huh. I després tot això pues, desemboca en eixe taller de jazz, que fem unes sessions de combo, uh-huh, i que està donant un resultat espectacular. I a més on a mi personalment hi ha una cosa que m'agrada molt, que és la forma que tenen els músics de jazz de disfrutar la música, no? Que moltes vegades els músics clàssics estem una miqueta ahí encorsetats en la partitura i que...
0: Has dit esteu, què toques tu?
4: Jo sóc oboista.
0: Ah.
4: Sí, jo més encorsetat que ningú.
0: Ah, sí? Em pensava que anaves a dir-me, no, jo toco la guitarra baixa.
4: No, sóc oboista, sí.
0: Després tenim, el pròxim convidat que tenim és un gran jazzista.
4: Sí, doncs pues, jo la veritat que, mira, el passat dimarts van tancar una actuació,
0: sí,
4: que fem, i la va tancar precisament el taller de jazz, no? I és una passada veure la manera que tenen de gaudir, no? Inclús alumnes composant temes propis, és increïble, de veritat que és un...
0: I aquest tema és un tema que ens donaria per a molt, perquè és veritat que nosaltres comencem a estudiar música i s'acostumbrem al paper i sempre tinguem el paper davant, i quan es trauen d'eixe món del paper es perdem de seguida
4: totalment.
0: Encara que tenen senyes de memòria, perquè els pianistes, per exemple, treballen la memòria molt bé, o els cantants treballen la memòria molt bé, val? Perquè hi ha instruments que treballen la memòria, però realment és una memòria que va acoplada, diguem, a un paper. I els que es comencen a estudiar jazz, el primer que fan és tu escolta l'harmonia i a partir d'ahí fora paperet.
4: Sí, a més tenim, bueno, tinc el cas concret d'una alumna que d'un altre municipi, no?, que ve a la vila, i ella va començar amb mi en l'escola de la Nucía, i me recorde que en els assajos de banda ho passava mal, i ara la veig gaudir d'una manera tan gran en el taller de jazz que te dones compte, no?, que moltes vegades és la visió que tenim sobre lo mateix, perquè al final,
0: sí,
4: és música.
0: Sí, sí, sí, sí, és tot música. Seguim escoltant l'orquestra en este second vals, Shostakovich. Quan un xiquet o una xiqueta, o més grandet, perquè també pot ser que comença a estudiar música més major, quan comença a formar part, per exemple, de l'orquestra que estem escoltant?
4: Bueno, el requisit mínim és tindre el que seria el grau elemental acabat, val? Nosaltres tenim com a pla d'estudis un grau elemental equivalent a el que s'estudia en els conservatoris, uh-huh, i això és el requisit mínim per a poder accedir. Després, pues, el nivell de cada un o la dedicació que cada un pot fer marca una miqueta este punt de partida.
0: I a banda tindreu una banda juvenil, se suposa.
4: Sí, tenim una banda
0: juvenil. O teniu una banda... N'hi ha societat, jo vos pregunto, n'hi ha societat que té una banda d'iniciació, o no sé com diuen, perquè van canviant de nom. I després està la banda juvenil. Vosaltres també teniu aquests dos vessants o teniu una banda juvenil?
4: No, nosaltres fem, tenim un conjunt instrumental que diuen que és com una prebanda juvenil, uh-huh. en el qual els alumnes de segon d'elemental de les especialitats de vent i percussió comencen a tindre els primers moments de fer música de forma col·lectiva. I a partir de quart curs ja passen a el que seria la banda juvenil. Vale? I després, ja a partir d'ahí, una vegada acaben quart, com he dit abans, depenent del nivell de cadascú, ja tenen l'opció de fer unes proves a la banda i accedir a la banda, i en el cas de que accedisquen, tenen que continuar 2 anys més formant part d'esta banda jove per a poder ajudar els que venen nous de darrere.
0: I si vol algú, per exemple, continuar estudiant música, acaba l'elemental, vol continuar estudiant música, no sé si tindreu més nivell o tingueu classes de reforç, diguem, per a la gent que vol, no vol anar al conservatori, per exemple, però vol mantindre's aquest nivell.
4: Sí, nosaltres en l'aspecte de llenguatge musical allarguem fins a 2 anys de, nosaltres li diem perfeccionament, ells poden fer fins 2 cursos més de llenguatge musical, i en el cas de que en quart vulguin acabar llenguatge musical, doncs poden fer classes d'instruments simplement de perfeccionament.
0: Molt bé, no vull que se m'oblidi qui dirigís la banda juvenil, perquè ja que l'ha nombrat.
4: Però soc jo mateixa.
0: Ah, i el conjunt instrumental?
4: El conjunt instrumental el dirigeix Àngel Prat, que és un professor de claustre i membre de la banda també.
0: I la banda juvenil, quant d'alumnat tens allí davant de tu?
4: Aproximadament tinc una 50 d'alumnes allí.
0: Que ja és una banda.
4: Sí, sí, sí.
0: És una banda, ja és una banda que pots manejar-te molt bé. Encara que n'hi ha de vegades que tindràs algun mal de cap, però no passa res.
4: No, però ho portem bé.
2: De fet, la banda jove té un CD gravat, que no sé si l'haurà plegat.
1: Bueno, està en el canal que tenim. Sí. I nosaltres, qualsevol actuació, estem ja penjant-la. Estem penjant ahir totes les actuacions de la banda gran. Sí, sí, sí. I quan hi ha alguna cosa així extraordinària com lo de la banda jove, pues, ho pengem tot allà en el canal.
0: Quants concerts fas a l'any de la banda jove?
4: La banda jove actualment estem fent 3 concerts a l'any. I després algun intercanvi.
0: I des de l'escola has nombrat este projecte de... del combo, no?, del jazz, però a banda teniu algun altre projecte educatiu dins de l'escola?
4: Sí, actualment, bueno, tenim un projecte d'innovació que es diu un Ateneu de Música i Literatura, en el qual això va néixer, és un projecte que va llançar el meu company Nando, i que és un projecte que està basat en una actuació que es feia en conveni en la biblioteca municipal, i en la qual, pues, unes especialitats a l'any seleccionades van a fer un contacontes musical a la sala juvenil de la biblioteca, i la veritat que és un acte molt, molt curiós, no? Perquè molts professors, quan s'han d'afrontar per primera vegada aquesta actuació, tenen molts dubtes, no?, de com portar-ho a terme, però després s'involucren d'una manera que fins i tot tenim professors que fan decorats super elaborats, i la veritat que està genial.
0: N'hi ha gent que és molt...
4: Està genial.
0: Sí. Doncs teniu més agrupacions.
4: Sí.
0: Perquè teniu encara més, hem parlat de l'orquestra, hem parlat de la banda jove, del conjunt instrumental, però jo vull que escolteu esta suite espanyola.

0: És que sona molt bé. És una orquestra de pols i pua, o peltre. Suite espanyola, Fandango, és esta peça, és el primer moviment d'Enrique de Ulierte. Qui dirigís esta orquestra de pols?
1: És Fernando Fernández.
0: I des de quan està l'orquestra?
2: Sí, també porta 15 anys, segur. Sí.
0: Aleshores, allí, en l'escola tindreu guitarra, i també sí. Tindreu, és a dir, guitarra, la bandúrria, llaú, tot, no? Uh-huh. Perquè per a continuar una orquestra de pols i pua, pues la veritat que teniu moltes agrupacions. I com s'organitza tot este puzzle? Com s'organitza? Perquè tingueu que organitzar, ara anem a fer un concert en l'orquestra, ara en la banda juvenil, ara en la banda gran. Què fem?
2: Pues la veritat és que hi ha molt bona coordinació entre totes les agrupacions, i la veritat és que el que parlaves antes del tema de la programació, quan es fa la programació, claro, lògicament nosaltres, per fer qualsevol actuació, utilitzem espais públics com és el llar del pensionista o l'auditori. Aleshores, tenim que també compaginar tot lo de nosaltres més les altres agrupacions que hi ha en la vila, perquè sí. A part d'això, pues, hi ha danses, està la coballó de Chirimides, està, vull dir que hi ha molta activitat. Aleshores, tot això, pues, hi ha que plasmar-ho molt bé durant un any i programar-ho molt bé. I dins de lo que és la societat en si, pues, bueno, hi ha un... És constant la comunicació que tenim, perquè és que si no seria impossible de quadrar-ho tot, perquè tenint en compte que el que comentava Toni, fer música al carrer, vamos, suposo tindre que treure una quantitat de material al carrer que la gent ho accepta molt bé, perquè passa per el carrer i a més mos veu tots molt guapets, tots en la samarreta de l'escola, i muda molt això, no?
0: Sí.
2: I després, pues, claro, la coordinació en totes les seccions és fundamental.
0: Molta feina, però quan tens un bon equip,
2: totalment,
0: tot funciona.
2: Totalment.
0: I ara tornem a escoltar la banda, jo dic la banda gran, la banda sinfònica, la banda gran perquè m'agrada aquest terme que sempre s'ha utilitzat. En esta peça, perquè diguem que Josep Vicent Tinsa és un compositor que a mi és que m'agrada de veritat.

0: Mirabel, els nostres oients, quan acabi el programa, la poden escoltar buscant Fent Banda i la poden escoltar completa. Mirabel, de Josep Vicent Insa. David, va ser un concert que feu a l'ADA, perquè és des d'una campanya que les bandes de la província d'Alacant poden anar a l'ADA, i està molt bé, perquè anar a tocar a l'ADA, la veritat que un es prepara i tingueu ganes sempre d'anar a l'ADA a tocar, veritat que sí?
1: Sí, com bé apuntava el nostre president, va ser un projecte, l'ADA dona eixida a l'anterior Santa Cecília de la temporada passada, sí, en el que vam estar parlant de pujar més encara el nivell, perquè sabem dels músics que tenim del ben fer que fan, mm-hmm, i del nivell que sabem que poden donar. Aleshores, no va ser gens fàcil afrontar un programa en aquestes garanties, perquè hi havia tres obres simfòniques molt completes, complicades, i evidentment d'uns compositors de primer nivell, no? I per a nosaltres l'ADA va ser el premi, sí, a sentar-se allí, a gaudir d'una sonoritat que necessitàvem, de compartir entre nosaltres tot l'esforç d'un any preparant-se, no? per a de dir, assistir a l'Ateneu Musical de la Vila Joiosa, que com hem dit al principi del programa, té una qualitat enorme, és a dir, que no s'hem de cansar de defensar, sí, lo nostre, tenen unes capacitats, jo les auguro un futur molt bo, i jo estic molt content de que de moment compten amb mi.
0: I ixe pas per l'ADA vos ha portat la idea de voler presentar-se a algun certamen, a algun festival, a algun viatge? Vos ha obert el ventall de possibilitats d'anar ací o anar allà?
1: Sí, està tot previst, és a dir, és un camí en el que els músics deuen d'anar això, veient i provant-se per a futurs projectes que evidentment venen ambiciosos, venen molt potents.
0: Ara estareu a punt de fer un concert abans de festes, perquè les festes ja estan ahí, però abans n'hi ha un concert de festes.
1: Sí, nosaltres ens manegem, la banda sinfònica es maneja al voltant de entre 5 i 7 concerts anuals, és a dir, 5 fixes,
0: sí,
1: que sempre són els que hem de fer, i després, segons el que puga passar, doncs com l'ADA o algun projecte educatiu que en la vila se fa, estem entre 5 i 7. De concerts de música festera en tenim 2, mm-hmm, és a dir, el nostre concert que és el que anuncia l'arribada de les festes, que este any serà el dimecres 22 de juliol a les 10 de la nit en l'auditori del Parc de la Barbera, i quan la Vila Joiosa celebra les Llàgrimes, fem també un festival de música festera que compartim amb els nostres companys de la colla dels Valerios i l'altra banda del poble, que és l'agrupació.
0: Esta és una peça, escoltem, que vas interpretar en el concert este de Llàgrimes, que vull que m'expliqueu això, que és el concert de Llàgrimes, i la peça s'anomena a L'Alcàsser contestà.

0: Què és el concert de llàgrimes? Concert llàgrimes o concert de llàgrimes? Què és aquest concert? Per què s'anomena de llàgrimes?
1: Bueno, s'anomena de llàgrimes perquè es commemora quan Santa Marta va plorar, perquè va coincidir també en algun tema de que va ploure, va omplir el pantano de relleu, no?
0: Sí.
1: No estic molt bon de comentar, però van per ahí les...
0: Sí.
1: I entonces són les llàgrimes de Santa Marta, abreviem el nom, sí. I el concert de llàgrimes.
0: Però llàgrimes. Bueno. Llàgrimes de Santa Marta. I això es fa... Això ja l'heu fet.
1: Això el fem l'1 de maig.
0: En maig, també.
1: L'1 de maig.
0: El llàgrimes són... Sempre és l'1 de maig.
1: Sí. Sí, sí. El llàgrimes són la primera setmana de maig,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: també
0: sí.
1: Coincideix en el dia de la Carta Poble de la Vila i tal. I entonces el 1 de maig és quan fem este de llàgrimes i, com deia David, participem les tres, o sea, la colla i les dues bandes de la vila.
0: Correcte. I recordeu algun concert que per a vosaltres ha sigut especial?
1: A veure, quan l'Ateneu va celebrar el seu 90 aniversari, fa poquet.
0: Sí, fa 6 anys.
1: Van fer un espectacle, un concert molt xulo. A més, van programar en el mateix concert les tres sessions fortes, diríem. No, el jazz en aquest moment no estava.
2: Sí.
1: Però van coincidir en l'escenari l'orquestra de Pols i Plectre, la de Cordo i la banda. I, bueno, i al final van aconseguir tocar tots junts.
0: Ara vos faig pensar un poquetet. Se'n recordeu quan va ser la primera vegada que vau anar a assajar a la banda? No me facis eixa cara, perquè això
1: jo
0: vol dir...
1: Jo recordo quan vaig entrar a la banda, que ho explica a molta gent i no s'ho creuen, perquè, bueno, suposa que la majoria de societats es farà aixina, que s'arreplegues educandos en Santa Cecília o sobre aixes
0: fences. Sí.
1: I jo vaig entrar a la banda...
0: I no te van arreplegar, a que no?
1: A mi encara no m'han arreplegat.
0: A mi tampoc.
1: No m'han arreplegat. Jo
0: sempre ho dic. A mi tampoc, eh?
1: A mi el mestre em va convocar i em va dir: Francisquet, prepara't una muda... I el dia 21 de juny vaig començar tocant en fogueres.
0: Sí,
1: i ja
0: sí,
1: està,
0: sí.
1: Així no va ser el principi.
0: Jo igual. Així que mos tingueu que arreplegar, eh? Tingueu que passar per nosaltres per arreplegar-nos.
2: Lo de la replegada és una cosa molt, molt típica en la vila, que a més...
0: Sí, no, ara ja és en totes les societats,
2: sí,
0: eh?
2: Però nosaltres ja fa un munt d'anys que estem fent la replegada, pràcticament...
1: Pues 50 i poquet.
2: Menos la teua.
0: Però a mi... A tu sí que et van a replegar?
2: No, jo no soc músic.
0: Ah, tu no eres...
2: Jo soc estudiant.
1: Eres... sí, estudiant.
2: Soy alumne.
1: Alumne.
0: Que es comença més tard.
2: Sí.
0: Va. En quin instrument?
2: El saxo.
0: El saxo.
2: Saxo.
0: No, ells són més joves, ells es van a replegar. Però jo vaig a fer igual que Quico, a reclamar, que això no em va passar. A mi em van dir, tu vas ser a Fogueres...
1: En Fogueres, sí, en juny.
0: Jo vaig ser en Falles, un acte, i després ja va ser en Agullent. Ja, ves, a tocar.
2: Es van a riar, eh?
0: és així. Ja tinc la primera persona que li va passar igual que a mi.
1: Bueno, sempre hi ha una paral·lela.
2: No, però és un acte molt, molt xulo i molt volgut.
1: Però podem arreglar, eh? Podem arreglar.
0: Ja ho crec que sí. En aquest concert, tornem al concert de l'Ada, i en aquest concert de l'Ada també vau interpretar una peça, bueno, és un pas doble, d'Iñaki Lecumberri, que és Brises del Tea.

0: Brises de Tea, David, de Iñaki, de Cocentaina. Tenies molts autors de Cocentaina. És que Cocentaina és un poble que té molts compositors i compositores, eh?
1: Jo, Ima, he tingut la sort d'estar de director també a Cocentaina, en l'Ateneu.
0: Sí, sí, sí.
1: De Cocentaina, i evidentment tinc molt bona relació amb Josep Vicent, sí, sí, amb Iñaki, bueno, i amb moltíssims compositors de Cocentaina. I com és un poble que me va marcar tant i la música de Cocentaina m'agrada tant, aleshores, pues, ahí es nota un poc la influència, no?
0: Sí. No queda massa lluny Cocentaina de Castanya.
1: De apostar sempre pel repertori que sé que és interessant per a tocar.
0: Sí. Ja ho crec que sí. Què significa per a vosaltres l'Ateneu Musical La Vila Joiosa? Per a cadascú de vosaltres. Comença per Toni.
2: Jo no podria descriure la meva vida sense Ateneu. M'emociona, no? Perquè tinc els meus amics, la meva família, el meu germà.
0: Sí, sí, sí, sí. Això que està passant-li a Toni, que jo el veig i també m'emociona, és algo que tinguem que posar-li més valor, que no està en molts llocs del planeta, que ho tenim així, que tenim aquesta sort, però tinguem que donar-li encara el valor que realment té. Pere, per a tu.
3: Digam.
0: Per a tu.
3: Pues mira, jo arribo a l'Ateneu perquè els dos fills meus estaven en l'Ateneu. Uno és per Joan, l'altre és Pau, que ell sí que s'ha fet professional de la música, és percussionista. I, bueno, va haver ahí un moment en què no havia directiva i entonces mos van quedar una sèrie de pares per veure si mos podíem fer-nos càrrec un poc de la societat. A partir d'aquest moment, pues, un poble que diu Toni, pareix que t'impregnes de la societat en si per la diversitat que hi ha de gent de tal, i en seguida, no sé, és una cosa tan propera a tu,
0: tan pròpia,
3: efectivament, que no,
0: tan nostra, no?
3: Sí, sí, que no dius, això és meu també.
0: Sí, clar que sí. Quico.
4: Coincidís que els companys és una forma de vida. De fet, jo vaig tots els dies a la sede de l'Ateneu.
0: O sea que tots no complixen les bodes d'or, eh?
4: Tots els dies passa per l'Ateneu. De fet, m'he anat a viure enfront de l'Ateneu per estar més prop. O sea que
0: això
4: és la meva vida.
0: N'hi ha que fer-li un monument, eh?
4: Encara que la família a voltes diu i no podem ajuntar-nos. Pues,
0: correcte.
4: Primer l'Ateneu.
0: I David, per a tu, encara que tu eres el director, tu és la teua feina, no? Tu has crescut en una altra banda i tot això, però...
1: Jo la paraula que definís per a mi la vila és família. És com si estiguera en casa, Ima.
0: Correcte.
1: Per a mi és ma casa.
0: Correcte.
1: I això no es pot dir, i tu ho saps de quan parlem amb els directors d'aquestes coses. És molt difícil que... Evidentment, tot el món vol tratar bé al director, però a vegades hi ha coses que no depenen de ningú i no se donen, no?
0: Però tu tens la sort d'estar dirigint en una zona... en una comarca que són especials.
1: Això és.
0: A part de bonica, que és una zona privilegiada, que jo no sé si és per Cateu, però tenim una zona privilegiada. De tota la terreta, de tota la comunitat, tenim una zona privilegiada. Jo vos tinc que donar les gràcies per haver vingut. Passa molt ràpid el temps. I la veritat que m'agradaria estar més temps, però tinguem que donar pas a més notícies. Donar-vos les gràcies. Es vegem en festes.
3: Sí,
0: que estan ahí. De Santa Marta. Les llàgrimes de Santa Marta. Recordar altra vegada les festes de la Vila Joiosa. Jo, gràcies de tot cor, de veres, estar així per mi.
4: Tenim una pendent. Ja, a veure com organitzen la replega nostra.
0: Però estarem en contacte perquè tinguem que saber més projectes vostres que aneu a fer per endavant. I estem escoltant A Pedra da Serpe, A Pedra da Serpe, que també va ser en nada. Moltes gràcies per estar així.

0: Diuen que a l'estiu tot el món viu, però realment és que la música viu a tutiplén. I se fan moltes activitats, entre elles, del 15 al 18 de juliol, a Planes, música i estiu a Planes. És un festival, el MEP, que anomenen ells. El MEP és un festival dedicat als instruments de vent fusta que neix amb la voluntat d'oferir a estudiants, professionals i aficionats de totes les edats l'oportunitat de gaudir d'unes jornades pedagògiques úniques al voltant del seu instrument. Este projecte és fruit de la visió compartida de la Fundació S'Enganxa i del professor d'oboe Bruno Lucas, natural de Planes, que va unir esforços per fer realitat un festival d'aquestes característiques en una població amb un entorn natural i rural tan privilegiat. Així naix un esdeveniment que combina la formació musical d'alt nivell amb l'encant i la tranquil·litat d'un dels pobles més emblemàtics de les comarques de l'interior d'Alacant. I anem a parlar amb Bruno Lucas, que és oboista, creador, organitzador d'este festival. Bruno, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Jo, la veritat que he de dir als oients que el lloc és encantador, que al costat està la Via Verda, que va des del Coll i arriba a Villalonga, i que eixa Via Verda la deuen de fer tots, i que visqueu en una zona que la gent que vagi al festival va passar-se i va gaudir. Bruno.
1: Així és, tenim paratges com la Via Verda, la Font Roja, tenim també el Barranc de l'Encantar, el mateix poble, uh-huh. i molts altres que valen la pena visitar, i amb el MEP pues, tenim una excusa més per apropar-nos a aquella zona.
0: Correcte. I Bruno, com neix este festival, este MEP?
1: Bé, el festival neix de la voluntat d'apropar al poble, principalment en música, evidentment, de donar visibilitat a artistes i a creadors de la zona, perquè tenim personal amb un nivell excel·lent i moltes vegades és necessari tindre aquesta visibilitat. També per la meva part, per mantenir contacte amb la meva terra, perquè d'ella m'emporto l'educació musical que gaudeixo, però que vaig repartint per altres llocs i habitualment no tinc l'oportunitat de compartir-la amb els meus. Així és que
0: sempre
1: conflueixen...
0: Sí, sempre s'ha de tornar el músic a casa, que és d'on naix.
1: Jo penso, el músic i qualsevol professional que té aquesta sensació de pertenència a la sí. terra, com per sort tenim a la nostra terreta, sí. i que també pues, hem gaudit d'una formació que ens ha aportat el context de casa i que també ens fa il·lusió tornar en algun moment i compartir-lo. No? Penso que és compartir, no és exclusiu per als músics, sí que és cert que pues, a priori un festival així és més donat a fer-lo en música, no? Però estic segur que tots els professionals que tenim, no sé, metges, arquitectes, enginyers, qualsevol especialitat, no? Periodistes, tots estaríem encantats de compartir allò que sabem fer i que estimem amb els nostres.
0: Correcte. A quins instruments va dirigit? És a dir, quin alumnat pot participar en este festival, en este curs festival?
1: Bé, el MEP, com bé dius, és curs i és festival, així que té molts enfoques. L'enfoque de les masterclass estaria dirigit a saxòfon, a flauta, a clarinet, a fagot i a oboe. Però també hi haurà activitats formatives que seran de caràcter transversal d'aprofitament per a els músics de la banda o els músics que no són de la banda però tenen una voluntat d'aprendre música, com tallers de respiració, tallers de combo també, i després hi haurà un altre tipus d'activitats que seran de caràcter transversal per a qualsevol persona que vulgui apropar-se. Uh-huh. Clar que nosaltres ho pensam en la gent del poble, uh-huh. però qualsevol visitant que vulgui pues, fer una excursió, com bé has dit, durant el dia, passar una estona de calor refrescant-se en la piscina i després gaudir d'un dels tallers i concerts, pues, també podrà fer-ho.
0: A partir de, és a dir, de quina edat poden participar?
1: Jo penso que no hi ha una edat límit ni de jove ni d'adult. Nosaltres també hem volgut ser molt cautos amb això, perquè quan acotes edat, al final li estàs dient a qualcú que no pot participar perquè el nivell és encara molt prematur. Penso que això en el nostre dia a dia ja ho tenim en les institucions en les que formem part, i el MEP volia separar-se d'aquella idea. Aleshores, aprofito perquè una de les qüestions que ens traslladen sovint és I això per a quin nivell és? Sí. Això és per a qualsevol nivell que tinga ganes de millorar.
0: Molt bé, Bruno. I quin professorat, és a dir, la gent que assistisca, quin professorat pot trobar de cada una de les especialitats?
1: En l'especialitat de flauta tenim a Irene Martí, que ve d'Alcoi, i ella és professora actualment en el Conservatori Superior de Música de València. En l'especialitat de saxo tenim a Eladio Sellers, que ell ve de Beniarrés, i ara en aquests moments acaba de ser nomenat saxofonista de la banda municipal d'Alacant.
0: Això no ho sabia.
1: Pues és ben, ben recent, així és que quan el vegeu...
0: Ja li donaré l'enhorabona, eh?
1: El podeu felicitar i demanar-li que us convida un cafè per celebrar.
0: Ja, pues, sí.
1: Exacte. Després tenim a Sílvia Inza, que ella va ser professora en Planes de clarinet, i me fa molta il·lusió que torni perquè va ser la primera persona en la que jo vaig tindre un curs d'estiu, una masterclass, i bueno, ella actualment és clarinet baix solista de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
0: Sí.
1: Després tenim a Josep Tatai, que és el fagot solista de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Ell ve de València, però bueno, el considerem també de la zona de la comarca perquè ell és el marit de Sílvia, així no és que compta per cosentaina. I després en l'especialitat d'oboe pues estic jo, que soc de Planes, i actualment pues, soc professor al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i professor d'oboe de l'Acadèmia de la Fundació Sant Jaume.
0: Doncs, Bruno, ja no es queda temps, ja estem sentint la sintonia, però hem de dir que si algú vol encara pot matricular-se i assistir, perquè també en feu concerts que a la setmana que ve el Quidre i tu comptes els concerts. Perquè com és del 15? No, és que ja no, gràcies. A la setmana que ve, Bruno, parlem dels concerts. Així
1: vale,
0: que si algú està escoltant-nos, pot encara té temps de matricular-se per assistir al MEP, al curs de música que fan a Planes. Música d'estiu a Planes. Gràcies, Bruno.
1: A vosaltres, per l'atenció.
2: L'agenda... En fem banda.
0: L'agenda, rapidet, vaig a dir l'agenda perquè són quasi les 9. I, per exemple, avui al col·legi, segon encontre de músics, amb Solera, encontre anomenat de generacions, al col·legi. Avui també, des de la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui concert de la Coral Teuladina i del Cor de la Rectoria a les 12 a l'Auditori Municipal del Ràfol d'Almúnia. I demà 6 de juliol fins al divendres, de demà fins al dia 10, a la comarca de l'Alcalatén, al Millars, faran el campament musical d'estiu a Tarihuela, en Gèrica.

Esteu escoltant la marxa mora Zalé Arraez, del compositor Francisco Lacalle. A mi és que quan sent una marxa mora, el cos em bull. Així que, escoltant esta marxa mora Zalé Arraez, donem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida amb més entrevistes.

0: Són les 9.
1: A punt. Notícies.
0: Molt bon dia, com estan? I benvinguts a la informació de Punt Ràdio en este diumenge 5 de juliol de compàs d'espera per a una segona onada de calor. La Generalitat ha emès un nou avís especial per als municipis i responsables d'emergències per l'entrada d'una massa d'aire molt càlida i seca que activaran avisos grocs i taronja per calor extrema. En alguns punts les temperatures podran superar els 40 graus els pròxims dies. Però ara, per a les pròximes hores, la previsió de la mà de Joan Carles Fortea. Bon dia.
2: Tenim per davant un diumenge amb temperatures de ple estiu. Avui seran un poc més altes les màximes que ahir cap a les comarques de Castelló. La resta es mantindran en valors similars. En general, cap al litoral, calor més humida avui, amb temperatures que estaran entre els 30 i els 34 graus, cap a les zones d'interior, superant els 36-37 localment. En general, lluirà el sol, creixeran cúmuls en zones de muntanya, que no esperem que deixen precipitació. Situació marítima tranquil·la, brises que seran moderades cap al sud del Golf de València, amb una temperatura d'aigua del mar al voltant dels 26 graus. I ja mirant clarament el que tenim per davant la setmana que ve, esta onada de calor que estarà entre dilluns i dimecres com a mínim amb nosaltres i que provocarà, sense tindre vent de ponent, temperatures superiors als 34 i 35 graus cap al litoral i superiors als 40 i 42 graus cap a les comarques d'interior, principalment dimarts. Per tant, una situació que cal seguir, que cal estar molt atents amb precaució a les persones vulnerables i precaució amb les tempestes seques probables dimarts que vindran amb poca aigua i que augmentaran el risc d'incendis forestals. Precaució, per tant, esta setmana que ve, entre dilluns i dimecres, i en el dia d'avui, dia de sol, dia de ple estiu, amb temperatures que les més altes estaran en les zones d'interior entre els 35 i els 39 graus.
0: Joan Carles Fortea, com bé dius, unes temperatures que influeixen en els incendis forestals. I en les últimes hores n'hi ha hagut diversos. El de divendres a la vesprada a la zona de la Font d'Oncell, prop del riu Sec de Cuia, Castelló, el van controlar finalment a nit. Monover a Alacant i Rafael Guaraf a València són altres de les localitats que han tingut incendis les últimes hores ja extingits. Molta precaució, per tant, amb les activitats que es fan prop de zones forestals. A la resta d'Espanya, l'incendi de Girona ja es troba estabilitzat. El veïnat de 7 municipis continua confinat i el massís de les Gavarres tancat.

0: I València, que ha passat el testimoni dels Gay Games a la ciutat australiana de Perth. A partir d'ara tenen 4 anys per organitzar les competicions esportives i totes les activitats culturals. El Cap i Casals s'acomiada amb gran èxit de participació, la segona més nombrosa de la història, només per darrere de París. Juan Ángel Velasco és president d'Avegal.
1: Hemos enseñado Valencia realmente al mundo entero. Hemos dicho, estamos aquí, Valencia es capaz de hacer esto y mucho más. Y con todo este gran evento lo que se trata de dejar es un gran legado en la ciudad y nada, demostrar que Valencia es abierta y diversa.
0: Vesprada festiva, pero también reivindicativa a la Vall d'Albaida. L'orgull rural ha tornat a tenyir els carrers de la Vall d'Albaida dels colors de l'arc iris per a donar visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+, i celebrar la diversitat als pobles de l'interior de la Comunitat Valenciana. Escoltem algunes persones participants.
2: L'orgull rural és molt important perquè el que fa és visibilitzar a la gent que vivim en els pobles. Aleshores, nosaltres, la nostra experiència és que cada any més gent s'ha anat sumant.
3: Es va trobar la necessitat de crear una xarxa LGTBI de tota la gent de la comarca.
0: I pel que fa a la informació esportiva, protagonisme per al Mundial de Futbol, Yolanda Ibarra, molt bon dia.
4: Bon dia, Ima. Ja coneixem els dos primers equips que estan en quart i ara s'enfrontaran entre ells, el Marroc i França. El Marroc es va imposar al Canadà, primer anfitrió de la Copa del Món eliminat, per 0-3, amb doblet del jugador del Girona, Ounahi. I França va guanyar la batalla, perquè va ser una batalla contra Paraguai amb un gol d'Mbappé de penal en la segona part. Partit amb bon futbol i moltes disputes. Mbappé i Messi porten 7 gols i estan al capdavant de la llista de golejadors d'esta Copa del Món. La selecció espanyola, instal·lada a Dallas, prepara el partit que demà dilluns a les 9 l'enfrontarà contra Portugal. Parla Unai Simón.
5: Al final creo que hay que tener respeto al rival, hay que saber que tenemos que hacer un grandísimo partido, no podemos despistarnos, cometer errores, creo que tenemos que estar muy centrados en todo momento.
4: Qui perda farà ja les maletes i s'acomiadarà del Mundial.
0: Yolanda Ibarra, ara per ara estarem pendents i molt guai de Dallas. Moltes gràcies. Això és tot per ara. Tornem a les 10 amb més informació.
6: Som a punt.
7: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: València celebra el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, el concurso de bandas más antiguo del mundo. A partir del 21 de junio lo celebraremos con performance, conciertos, talleres y mesas redondas. Y del 15 al 19 de julio, bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en el Palau de la Música.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes.
8: Generalitat. Internacionals competiran en el Palau de la Música.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar

0: I tornem a estar així. Si la primera entrevista vos ha agradat, la que ve ara, jo crec que vos encantarà. Perquè anem a parlar d'un músic que jo el coneixia com el xique de Carcaixent. És un saxofonista. I anem a parlar d'un saxofonista, compositor, arranjador, pedagog de jazz, nascut a Carcaixent, com és Jesús Sant Andreu, conegut en l'àmbit musical amb el sobrenom del xiquet. Està considerat una de les figures més destacades del jazz valencià i un dels músics de referència de l'escena jazzística espanyola. Va iniciar la seva formació al Conservatori de Carcaixent i posteriorment va ampliar els estudis a la Berklee College of Music de Boston i a la MTSU allí als Estats Units, perquè va creuar el xarco, se'n va anar allí. Ara sabrem per què se'n va anar allí. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat una intensa activitat com a intèrpret, compositor i arranjador, amb obres interpretades en nombrosos escenaris internacionals. En l'àmbit docent, actualment, és el catedràtic de saxo jazz i dirigeix la Big Band del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, contribuint de manera decisiva a la formació de noves generacions de músics. A més, en este certamen, en este 51 certamen internacional de música, és l'encarregat, és el compositor de l'obra obligada a la Vila d'Altea. La Sexta Essència s'anomena l'obra, que ara parlarem d'ella. I el tinc ací al costat, acompanyat de la seva dona, Eridani González, ho he dit bé?
1: Sí, sí, correcte.
0: I també de Llum Sant Andreu. Bon dia als tres, bon dia Llum.
2: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Bon dia. Bon dia Jesús. I bon dia Eridani.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Doncs anem a parlar en Jesús, tinc molta il·lusió de parlar en Jesús, perquè jo crec que de referència el conec de tota la vida. Es conec de tota la vida, Jesús. Perquè em parlaven del xiquet de Carcaixent.
2: Però no és perquè té diners ni res d'això, no?
0: No. T'has haver perdonat. Bé, tu comences... El teu primer instrument va ser el saxo?
2: Sí, el meu primer instrument va ser el saxo.
0: Ja tenies clar? Perquè el teu germà jo sé que toca la bateria.
2: Sí, un gran baterista, és veritat. A veure, jo no és que ho tinguera clar. Jo suposo que a veure, recordo així vagament que jo ara tindria l'edat de la meva filla, de Llum, i quin instrument vols tocar? Em va dir ma mare. Ma mare és acordeonista.
0: Sí.
2: I jo vaig dir el saxo, però suposo que és per com sonava la paraula saxo. Dic jo, eh? I després em dugueren a un lloc per ahir en Carcaixent on hi havia
0: un edifici.
2: No sé el que era, jo no recordo és l'olor entre pisum de gat i humitat. I vaig entrar allí i hi havia...
0: És que era un hospital, era un hospital.
2: No sé el que era, però hi havia molts estujos de tota classe, sí. I em vaig agafar un, crec que era el més vell que hi havia, i dins hi havia un saxo. I veure, ja anaven a ensenyar-me els saxos que hi havia. Un saxo de color verd.
0: Ah, clar, estaves parlant-me, jo pensava que estaves parlant-me del conservatori.
2: No, de quan jo vaig agafar l'instrument per primera vegada.
0: Allí en el musical.
2: Sí, el saxo voltava més que jo, que jo m'aplegava els genolls.
0: Ara vaig a fer-te recordar, perquè ara entenc per què tens relació en una família del meu poble de Benigani,
2: sí,
0: que són Vilar, d'apellido Joaquín Vilar, clar, és, i és tres fills.
2: És Belluceros.
0: És Belluceros,
2: clar.
0: Perquè tu has dit que ta mare tocava l'acordeó.
2: Correcte.
0: I ells toquen l'acordeó.
2: Sí, Mila, clar.
0: I d'ahí segurament que es ve ixa relació.
2: Espera, crec que no he dit el nom correcte. És Lucía.
0: Lucía Vilar.
2: Ai, per
0: l'amor
2: de Déu.
0: Lucía Vilar.
2: Sí. Estava Lucía pensant Vilar. En un altre acordeonista.
0: Estaves pensant, sí, en Mila, que era acordeonista de Xàtiva.
2: Sí, també, sí. Però sí.
0: És basca,
2: sí,
0: ella és
2: correcte,
0: basca.
2: I se m'han creuat els cables. No, parla de Lucía.
0: Lucía Vilar.
2: Sí, brutal. A més, gran saxofonista i gran acordeonista, gran músic.

0: sí, de dir. Sí. La família brutal. De fet, coneguérem la família per mon pare, que treballava de polidor, i conegué el pare,
1: sí.
0: I es veu que fent una amistat així molt gran.
1: Te posava els colloles.
0: Correcte. I recorde una vegada, vaig a contar això perquè això és important, per en agraïment, a més, pense que us ho mereixen, la família dels Belluceros. Estic els Belluceros perquè
1: és molt de carinyo. Sí, es coneixen.
0: No és pejoratiu ni res d'això.
1: No.
0: I recorde que estava preparant una moguda que anava fent en el Cinqui, en aquella època. Tindria 16 anys, o 15
1: sí,
0: o 16 anys.
1: Sí.
0: Pues això és el que fa, claro, ma mare i mon pare l'ardejaven del xiquet, no?, que tenien ahí al... I ara, que toca el xiquet, a mi feia una vergonya, no t'ho pots ni imaginar. Cada
1: això
0: que
1: no
0: m'ho
1: puc
0: tocar,
1: creure.
0: Te ho jure. Per Nadal, ale, vale, que toque Jesuset, el xiquet. I jo com vaig a tocar... A tocar què? A tocar els passodobles que m'ensenyava en la banda o el que siga. Bueno, lo que fora, però jo passava molta vergonya. I sí, se m'accelerava el cor i tot i pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, el cas és que el pare acaba de tocar, crec que era una peça de Jackie Bird, i me regalà el barítono. Un saxo barítono, me regaló el barítono, jo me vaig anar allí al·lucinant, no? Clar, jo mirava així a la família i jo no sé si ho van acceptar en aquest moment de bona gana, perquè el pare agarra el xiquet este de Carcaixent, que és amic del pare, i li regala el barítono. Vaja, a veure, jo no sé com m'haver assentat, però encara tinc el barítono i el guardo molt de carinyo.
1: Ells són, la veritat, que són una família molt amable i
0: sí,
1: molt bona família, i a més el pare tocava el baríton.
0: Absolutament, sí.
1: Lucía sí que ha tocat en algun temps el baríton, però l'altre germà tocava la trompeta, l'altre tocava el clarinet.
0: Correcte, sí. Correcte.
1: Així que...
0: Bueno,
1: que
0: gràcies a la família.
1: Segur que estan supercontents. Llegeixen mal nom del xiquet.
0: Ui, això vols que t'ho conte de veritat?
1: Ja,
0: així se'n va a mig programa, sí.
1: Ja, no, perquè tinguem que accelerar.
0: A veure, 1983-1984, la primera big band de la Comunitat Valenciana es va gestar en Carcaixent. Va ser Agustín Martínez, en Glorio Estiga, Polo, Leopoldo Ortiz, que va ser tota la vida ferroviari, però un gran mestre, un gran pedagog, i ells tenien la il·lusió de ficar en marxa una big band i ho feren així, no? I en els primers assajos ja començàvem a incorporar temes de jazz, després de fer unes incursions en música lleugera, més de ball, que li diem jazz, perquè sí.
1: Perquè no sabien ni com dir-li, no?
0: Perquè no sabien ni com dir-li, clar.
1: I tot era jazz,
0: molt clar.
1: Posaven, no sé, per exemple, tequila. O
0: sí, tot això, tot era jazz.
1: Tot
0: sí,
1: això
0: sí.
1: Era jazz, no?
0: La tequila, te referixes al tema, no?
1: Clar, al tema.
0: Correcte.
1: N'hi ha molts, és a dir, molts que em venen a la ment, que no sabien on ficar, i per a nosaltres tot era jazz. Tot estàndards, per exemple, d'algun swing o algo, que per a nosaltres tot era...
0: Sí, jo ho entenc. Sí, per a mi també, jo no tenia... Anem a veure, òbviament no, el jazz no pertany a la nostra cultura, però és tot allò que era una miqueta més modern,
1: sí,
0: el jazz.
1: Sí, sí.
0: Bueno, el cas és que quan començaren a vindre els professionals a instruir-nos, en com anava lo del jazz, i estic parlant de José Luis Granell, de Joan Soler, Jordi Vila, Paco Aranda, Dona Tomarot, pianista, mare de Déu, n'hi havia un bon elenco de gent que foren d'alguna manera la primera generació de sí, jazzistes autèntics, no?, en València. Clar, jo era el més jove de tots, tenia entre 13 i 14 anys, i en el inici assaig, el que recorde que va vindre José Luis Granell, clar, jo estava serril, tots estaven serrils, però jo més, perquè era més jove.
1: Anem a canviar la paraula, anem a dir que eres mogudet. No?
0: Però és que per aquella que disfressar, o sigui, la veritat és que... Bueno, el cas és que clar, jo estava fent la mà allí, i de vegades en quan en l'assaig, pues ahí tenies a José Luis Chiquet, no, com donant-me un toc d'atenció, no, Chiquet, i després ja es queda ja en el rebufos, queda lo del Chiquet. I el Chiquet,
1: el Chiquet.
0: Fins ara.
1: El Chiquet ja s'ha fet grandet.
0: Bueno, sí.
1: Continua un poquet Chiquet, que sempre està, però el Chiquet s'ha fet grandet. I jo crec que és hora d'escoltar-lo tocar esta peça.

0: Jesús, Dani Emulation.
1: Sí.
0: Vens d'una cultura, d'una tradició bandística.
1: Sí.
0: Tu descobrisses el món del jazz. Ixe món del jazz que es parla d'Agustí, no?
1: Sí.
0: Coneixes el món ixe per ells? És a dir, quan comences a conèixer un estil de música, un gènere de música, que nosaltres no és lo que és normal.
1: No ho tinc massa clar. A veure, òbviament ells han sigut uns impulsors i unes referències molt, molt sòlides en la meva vida. El que passa és que, clar, mon pare tenia un bar quan jo era xicotet, no? Quan jo crec que el tenia l'edat de Llum, o igual un anyet menys que Llum, i en el bar jo recordo que alguns discs de
0: jo que sé, millor Duke Ellington o alguna cosa
1: d'aquestes? De Duke Ellington no, podria ser, no? Però de Louis Armstrong,
0: ah, sí,
1: per exemple. Bueno, i després tenia també altres coses, tenia altres... Tenia molta música valenciana, recorda, no? Que ho ficava. Crec que tenia... Ui, mare de Déu! Tenia tota la col·lecció del Cinzano, te'n recordes d'allò?
0: Quant d'anys vaig jo?
1: Això, mira si fa anys que segurament tu i jo no devíem diners a ningú. Bueno, tenia tota la col·lecció sencera.
0: Sí.
1: Tota la col·lecció sencera, i clar, n'hi havia coses que eren molt, molt interessants. Però bueno, jo recordo, digueu que això podria ser la primera incursió en conèixer una miqueta aquest tipus de música, i després també ja vas tindre a Agustí i a Polo, no? Que estaven ja...
0: I tu ficats. Comences estudiant en el Conservatori de Carcaixent, és a dir, series els sí. primers que estudiaria en el Conservatori de Carcaixent, perquè no me'n recordo quan va ser creat, però n'hi ha ventres conservatoris a Alacant i València, i Castelló, no sé si estava en aquesta època, però va aparèixer Carcaixent.
1: Sí.
0: Tu començaràs allí en una, diguem, un estudi clàssic, no? Un repertori clàssic, més clàssic.
1: Sí,
0: i
1: clar.
0: I com decidixes creuar el xarco quan en la teua època no hi havia molta gent que se n'anava a estudiar fora, i tu tens l'oportunitat d'anar-te'n a Boston. Primer però, vas anar a Boston, no?
1: Ja, però primer passaren moltes coses.
0: Ah, doncs conta.
1: A veure, la meva formació clàssica, sí, va ser en el conservatori. Després, el que passa és que després, en unes audicions que se feren en Madrid, vaig eixir com a representant d'Espanya en el concert de la UER per a tocar, això és el que dia del Cinqui, me'n vaig anar a 16 anys a tocar en l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa,
0: sí.
1: Representant a Espanya en el concert de la UER,
0: sí,
1: de la
0: sí,
1: Unió
0: sí, sí, sí.
1: Europea de Radiodifusió. I m'agarrà de tutor... No, mentira, vaig tindre de tutor a un gran músic valencià que no és massa conegut, però bueno, està bé que ho diga, que ha sigut mentor
0: sí.
1: meu després com a compositor, José Buenagu.
0: Sí.
1: José Buenagu és una persona que en un principi anava a dirigir l'Orquestra Simfònica de València fa molts anys. El que passa és que vinguent de Madrid per a quina història van tindre un accident fatal, fatal.
0: Oh,
1: i ell es va quedar postrat en el llit durant un any i mig, dos anys, oh. on va començar a escriure, va guanyar no sé quants Goyes, no? Com a... Bueno, el cas, igual això, ahir n'hi ha per un programa sencer,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: parlar
0: sí,
1: de José Buenagu.
0: Però vas tindre, diguem, que és un referent teu.
1: És un referent molt gran, un referent molt gran. De fet, va ser ell el que em va... Diguem... el que me va inculcar ese amor, no, de dir, escolta, tu eres bo i servisses per això. Me va dir, i meu dia, i no parava de dir-me, bueno, al final me vaig creure. Però sí, li dec molt a José Buenagu, he de dir. I, total, jo vaig fer així, vaig fer fins al cinquè de saxo,
0: sí.
1: vaig començar el sext, però el sisè, vull dir, i però no el vaig acabar. Em vaig anar a la mili, desgraciadament, encara el sòdia tant.
0: Tu encara vas tocar això, clar, a la mili.
1: Calla, no parlem d'això perquè...
0: No, això no, perquè si no, bueno, no puguem continuar.
1: I quan vaig vindre d'allà, vaig decidir que jo el que volia fer era tocar jazz, perquè era el que més m'agradava. I em vaig preparar molt. Recordo que vivia en València la primera vegada que em vaig emancipar de casa. Em vaig arreglar un estudi ensonoritzat en Matalabs,
0: I les oueres estes de, sí, que abans sí, se ficaven?
1: No, jo no ficava oueres. O sigui, jo vaig agarrar i vaig, anava per València buscant matalaps. Alguns estaven pisats i tot. I els vaig ficar tots contra la paret i després en cartó de falla, en paper de falla.
0: Sí, sí,
1: i
0: pa insonoritzar.
1: I la cola... Bueno, em vaig fer allí una cova
0: i
1: em passava el dia estudiant i després anant a les llams per la nit. En el Black Knot ne feien una i no sé si n'hi havia algun altre lloc, però sí. Bueno, ja a mi me tenien ahí, però
0: tocant.
1: En el Black
0: encara continua, però...
1: I després, i ja en vistes de veure si aconseguia alguna beca per anar-me'n a Boston, a Berklee College of Music. I ja quan vingueren els de Berklee a fer les audicions a Barcelona, i ja em vaig apuntar, me'n vaig anar a Barcelona i va sonar la campana.
0: Quants anys vas estar a Boston?
1: 4 anys.
0: I quan vas arribar allí?
1: A veure, jo allí vaig a plegar i l'únic que entenia d'anglès era veries la tele i de vegades en quant 24, ostres, això ho entenc, bla, bla, bla, yes, yes, mira, yes, ho entenc també.
0: Sí, sí.
1: A veure, vaig preparar l'anglès també, però després te trobes de morros en una realitat que... Jo recordo en una classe, no?, que jo li di al mestre... Can you speak more slowly? Així en l'accent este de la Ribera.
0: Sí, jo no te dic el meu de Garrafa. Indabonet, és un anglès de Garrafó.
1: Bueno, que jo me dia dir que tenia que assimilar que estava en una universitat, sí, fent un grau superior.
0: Molt de canvi. Jo el que més em poso en el teu lloc és el canvi de la manera de l'ensenyament, no?
1: El canvi
0: este de així clàssic, una programació clàssica, un aprenentatge més clàssic i arribar allí tot el contrari.
1: A veure, allí no és que sigui el contrari, de fet, o sigui, no puguem negar el legat dels grans músics clàssics i de la tradició. El que passa és que, clar, que el jazz és una música que s'ha transmès de manera oral durant molts anys i el que ara estiga academitzada, no porta molts anys el jazz en les institucions superiors, estem parlant de 1960 en els Estats Units, diguem que ja se va establir, així en Espanya no te vull ni contar, això fa 4 dies.
0: Sí.
1: Bueno, però sí, és una altra cultura.
0: I després quan te'n vas a Tennessee? A la Universitat de Tennessee?
1: Me'n vaig anar a la Universitat de Tennessee, a la Middle Tennessee State University, per complementar, diguem, el meu desig de millorar com a compositor. Me'n vaig anar allà a fer un màster en direcció simfònica, precisament per això, perquè volia que m'ajudara a créixer com a músic, sí. La moguda de com vaig anar, de com vaig aconseguir la beca en Tennessee, això sí que és una història superbonica.
0: Conta-la.
1: Jo me'n vaig anar, jo digue, a veure, jo tinc una pila de composicions així en casa, que faig en elles? I vaig començar a anar al Midwest de Chicago, una trobada que n'hi ha d'editorials i de programadors i tot això. I allí, en un autobús, un dia, me'n puja l'autobús, en un fred que feia allí, que mare de Déu senyor, i me'n puja a l'autobús i al costat s'assenta un xicón i ens presentem cordialment i este xicón, bueno, i tu què fas així? Bueno, este xicón era Reed Thomas, que és el cap dels estudis bandístics de la MTSU allà en Tennessee, no? Bueno, jo li dic el que feia allí, que diu, pues jo vinc així, soc compositor i, bueno, i tinc així una pila de composicions i estic a veure què passa en això, a veure com funciona este món. Ostres, doncs dóna'm un par de partitures, que vull pegar-li una mira. I així anava a començar tot. Li vaig passar les partitures, l'home es va ficar en contacte amb mi, me va convidar a fer unes conferències allí, va aprofitar també per a visitar unes altres universitats i fins així.
0: I jo es torné a veure en el certament d'Altea i en el certament d'Altea estrenaven una obra que és esta.

0: després de no sé quants anys torna a aparèixer, perquè la vida és aixina, venen persones, se'n van persones, vaja, i apareix en la mòbida Jesús Sant Andreu.
1: Que el pareix.
0: I estrenaves esta, Nascut o nascuda dels vents, en anglès és
1: Born from the Winds,
0: que és una obra per a banda i flauta, perquè tenen una gran flautista.
1: Correcte.
0: En Altea.
1: Julia Gallego, mare de Déu,
0: sí,
1: senyor.
0: Sí, sí.
1: Treballar amb ella ha sigut un privilegi molt gran, un honor.
0: I allí estrenaves esta obra, que va ser estrenada.
1: Correcte.
0: I allí van donar a conèixer que tu series el compositor de l'obra que estrenaran el dia 5 de desembre,
1: sí.
0: Les tres bandes que van.
1: Correcte.
0: Sexta Essència.
1: Sexta Essència. És així com m'ha dit com m'han dit que es pronuncia.
0: Sexta Essència.
1: Essència. Essència. Alguna té una TS ahí molt,
0: sí,
1: bonica.
0: Sí, sí,
1: Essència.
0: Sí. I com és esta Sexta Essència?
1: Que com és? Vols que te la descriga?
0: Sí, és a dir, en què es vas inspirar? En què està inspirada aquesta obra?
1: A veure, a mi, per a mi escriure música, és composar, és una oportunitat per a fer una recerca sobre les possibilitats del so, no? No en el sentit de programàtic, no, ni romàntic, no té res que veure en això, no. És més una qüestió de a veure què es pot fer en què es pot fer barrejant colors,
0: sí.
1: En este cas sons, no, què es pot fer barrejant sons. I Sexta Essència, diguem que està basada d'alguna manera en aquest punt de búsqueda constant espiritual, si vols dir-ho, però per evitar este punt misticista, no? Místic, volia dir, pense que està més basada en l'evolució, en el creixement de cada persona com a ser humà, no? Basada en aquestes coses que aparentment estan ahí, però són una altra cosa, perquè degut al nostre condicionament les juzguem d'una manera completament errònia.
0: Sí, sí, sí.
1: Sexta Essència és el que aparenta ser, però amb tots els baixos canviats.
0: Sí, sí, sí, sí. És a dir, que tenen una obra, les tres bandes, complicada.
1: A veure, complicada gratuïtament, no. El repte gran d'esta peça, jo penso que radica en que no és música triàdica, no? A l'ús,
0: sí.
1: No? En què escoltes un acord major i veus els pardalets, un acord menor i veus una persona trista, no? És tota una harmonia que està basada en intervals. No és res nou, jo no estic inventant la música sin res, no? Està basada, diguem, en... A veure, vaig a dir-ho d'una manera una miqueta tècnica, encara que pot quedar una miqueta arrogant o pedant, però són com octotòniques asimètriques.
0: Sí, però diguem que gràcies al jazz tu el que fas és utilitzar ixa harmonia jazzista i afegir-la a este món de que tinguem així de bandes.
1: Això és un bulo.
0: No?
1: No, no. Això és el que això... No, no, però jo t'explico.
0: Explica-me.
1: L'harmonia és una. Jo, és quan em preguntin, l'harmonia de jazz, no? Oh, l'harmonia de jazz la inventaren els nacionalistes russos, no mos enganyem. T'ho dic així, tal qual,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, està molt bé, està molt bé. Està molt bé.
1: Rimsky-Korsakov i Ginka, no? Vingueren tots estos homes brutals i nosaltres estem utilitzant tot aquest sistema harmònic. El que passa és que a nivell analític, a nivell d'anàlisi, diguem que en el jazz estem... fent les coses com molt clares, no? Pim, pam, pam, això és això. Això és un acord de do major i porto aquestes tensions, s'ha acabat, no? No tens que buscar ninguna
0: lliçó. Eixa claretat que tu estàs dient abans en la banda de la vila, ja estem comentant-la, perquè nosaltres estudiem davant d'un paperet,
1: sí.
0: I després te'n vas a un combo o comences a estudiar un poc jazz, no? Un poc l'harmonia,
1: sí.
0: De jazz. Bueno, encara que no, que està mal dit igual eixe nom, però comences a estudiar i sigueu molt clars, perquè jo quan he anat m'han dit, Naima, este acorde.
1: Sí,
0: és la claretat. El que passa que nosaltres ho enrevessem molt. Mos pareix un món.
1: I realment no és tant, eh? Realment no és tant. La diferència radica més que res en que, per exemple, a veure, sense entrar en tecnicismes, encara que ara mateix és inevitable, no? però el que vegem com les coses que poden conformar un acord de do major, nosaltres no se limitem a les tres notes de baix, no? Se limitem a totes les notes que es puguen afegir que no fiquen en perill la funció, sí, la funció tonal.
0: Sí.
1: No sé, perdoneu, audiència.
0: No, a veure, en la sexta exèntia, sí. Si tingués que donar un consell als directors que estan escoltant de les tres bandes, de la banda gallega, de la banda de Múrcia, crec que és Comilla, i l'artesana de Catarroja, quin consell es diries?
1: Que si n'hi ha un fa sostenido i un fa natural junts, que no es preocupen, que està bé.
0: Dicho esto, no. Perquè es començaran... No, perquè començaran els assajos... Així n'hi ha una, mestre!
1: No, ja se va explicar, no. Es va explicar tot molt bé el dia del sorteig,
0: sí,
1: i tot
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí,
1: el
0: sí.
1: Consell, a veure, és molt complicat dir un consell. A veure, jo estic segur que tots els directors s'estudiaran la peça amb molt de carinyo, i si tenen algun dubte, jo tinc les portes obertes i el telèfon disponible per... Ja els ho vaig dir, això, sí. No estic fent-me el xulo així davant del micròfon. I és brutal poder treballar en els directors mà a mà.
0: Correcte.
1: Perquè segur que troben alguna cosa, que se m'ha passat.
0: I tu també, ixe dia, suposa que tindràs ixe efecte de sorpresa, tres versions diferents que escoltaràs.
1: Això, estic clar que sí. Per a mi això és un... Per a qualsevol compositor que s'escolti la peça tres vegades, això és un miracle avui en dia.
0: Doncs seguim escoltant obres teues com esta que escoltem ara.

0: Jesús, Tertium Quid.
1: Tertium Quid, el que estem escoltant ara, sí.
0: Quan vas compondre esta peça i quina és la banda que està sonant?
1: La banda que està sonant te la puc dir perquè crec que és l'única versió que n'hi ha poderosa. I esta banda és la Dongshan Symphonic Wind Orchestra i és d'un concert en directe en Taiwan. Correcte, director Adrian Schneider, un gran músic i gran amic també, he de dir.
0: I per què la vas compondre? És a dir, què vol dir Tertium
1: Quid? És allò que resulta de la barreja de... És una cosa alquímica.
0: Sí.
1: O sigui, és un element que sorgís de la barreja de dues altres coses, però aquest tercer element no té absolutament res a veure. Res a veure. No sabria, és una...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I la raó per la que es diu... Bueno, anem per parts. L'encàrrec va ser de la Blasters Philharmonic de Alemanya i me la va encarregar el director Mark Lange mentre estava en Tennessee. He de dir, esta peça la vaig composar en Tennessee i me'n recorde on? En casa del doctor Jordan. No, se diu així, no?
2: Jordan,
1: sí. Jordan. Que és un home que me va dir, me'n vaig de vacances
0: en quin mes?
1: En desembre, en Nadal.
0: Sí,
1: me'n vaig de vacances i necessito algú que cuida de ma casa.
0: Anda.
1: I dic, però tens que ocupar-te dels gats. I me va dir, però tinc una bodega de vi brutal. I jo agarré i dic, sí, clar que sí. Total, que me'n vaig anar a passar l'estiu allí i de vegades quan m'obria una botelleta de vi, va ser brutal. Tinc uns grans records d'haver escrit esta peça. Se dir Tertium Quid també, Tertium Quid, perquè és una peça que a nivell conceptual només utilitza que terceres, boig de tercera, majors, menors, ascendents o descendents. No n'hi ha ni una segon. Si n'hi ha alguna segon és perquè és el resultat, diguem, de la convergència de diferents veus.
0: Jesús.
1: Digues.
0: A l'hora de compondre, a l'hora de tu ficar-te davant de l'ordenador o d'un full, és igual, què és el que t'inspira?
1: Què és el que m'inspira a mi?
0: Sí. O no t'inspira res? Tu quan t'encomanen, per exemple, la sexta essència.
1: Sí. Primer és un miracle que t'encarreguen alguna cosa avui en dia. I que confien en tu per a que escrigues el que vulguis encara és un miracle més gran. Jo, a veure, si t'ho dius...
0: Espera, aquesta la tua dona circumstància.
1: Sí.
0: Quan li van encarregar l'obra d'Altea, ixe dia, com estava Jesús?
3: Pensant, se tira molt de temps pensant.
0: Medita.
3: Sí.
1: Sí, li pega moltes voltes. De fet, tinc fulls i fulls.
0: Te sorprèn, és a dir, te sorprèn? Quan t'equidren, perquè has dit és un miracle, es sorprèn?
1: A veure, sí, clar que me sorprèn i sorprèn molt que confien en el teu treball. I sí, em sorprèn. O sigui, que, primer, que tinguin confiança en per encarregar-te una peça vol dir que agrada el que fas, no? Que jo després tinc mil inseguretats, també t'ho he de dir, però sí, pense molt, o sigui, tinc unes setmanes de preparació de què és el que vull fer, per què ho vull fer i de quina manera ho vull fer.
0: Però moltes vegades, per exemple, una cançoneta de la teva filla,
1: ui,
0: te pot inspirar, perquè ostres, en la que vas la que acabem d'escoltar
1: de Júlia, nascuda
0: de Júlia,
1: sí.
0: Ahí te va inspirar alguna cançoneta.
1: Això és veritat.
0: Que te pot inspirar en un moment donat.
1: La veritat és que sí, la inspiració no saps mai d'on ve, i mira que Sexta Sense, Born from the Winds, a nivell conceptual és molt clar, no? Molt, mira, això és el que vaig a fer-ho d'esta manera. I l'última part, la xiqueta cantava una cançó des de molt xicoteta que seria Los Puntitos, i una altra cançó que seria...
0: Tu te'n recordes de Los Puntitos?
1: Vols cantar-la?
0: Tu vols cantar-la?
1: Canta-la.
0: Canta Los Puntitos.
1: A veure, va.
4: Puntitos, puntitos... Vamos los puntitos.
1: Pues això és el que porten les trompes al final, però d'una manera èpica. Pa, pa, pa.
0: Sí.
1: I després hi havia una altra que era la de Chocolala, que també la cantava ella, que també la vaig ficar. Me venia al dedillo, perquè estava casava molt bé l'harmonia i necessitava un punt climàtic i algo també per oferir la gràcia.
0: Quan està composant, quan està en plena composició, està retirat?
3: Sí. Sí, sí. Sí. Mos vegem per a sopar, per a dinar.
0: I dormir. Si dorm. Exacte. Si dorm.
1: Sí, costa
0: sí,
1: dormir.
0: Seguim escoltant obres teues, com esta, Blueprints. Wow.

0: Jesús.
1: Digues.
0: Blueprints. Quan la vas, on la vas estrenar? Quan la vas compondre?
1: A veure, la vaig això va ser un encàrrec també, un encàrrec de Barcelona Clarinet, Barcelona Clarinet Players.
0: Sí.
1: Brutals, brutals. Tot va començar perquè m'encarregaren primer una peça curteta de... Volem un bis. Mira, esta història és superbonica. Volem un bis, composem-nos un bis per a quartet de clarinets. Jo, val, comencé a escriure, acabe la peça, i dic, quin nom li fique? I li vaig ficar de nom Peix semblant al verat.
0: Peix semblant al verat.
1: Sí, perquè peix semblant al verat, sí, és un bis.
0: Sí, sí, sí.
1: És un bis tal qual. I jo no ho sabia, me vaig entrar allí.
0: I d'ahí el nom.
1: Clar, i entonces, clar, així, jo me vaig fer el xulo, diu, mira quins noms més contemporanis.
0: M'has ensenyat algo, eh?
1: Jo tampoc ho sabia, el que passa és que... I després d'això ja m'he fet l'encàrrec, diu, volem una peça ja gran per a orquestra de vents i quartet de clarinets. I, a veure, és un repte molt gran per a des, però és que escrigues el que escrigues...
0: Ho toquen tot.
1: Ho toquen tot i en una perfecció absoluta. Esta és la banda de la North Texas University, este és el dia de l'estrena, i això ho va estrenar Jim Corcoran.
0: Sí. Actualment,
1: sí,
0: eres professor de saxo,
1: correcte,
0: de jazz, però creus que el jazz actualment té prou presència així a la Comunitat Valenciana?
1: Estem fent el que podem.
0: Hem avançat, però creus que es fa tot el que es pot? Perquè el Conservatori, per exemple, Superior de Música de València, des de fa uns anys està...
1: Nosaltres tenim un equip ara brutal. Un equip, tant en el Departament de Jazz com en l'equip directiu del Conservatori.
0: Però no estan tants llocs.
1: No és tantes llocs. De fet, en la Comunitat Valenciana som l'únic conservatori que oferís el grau en interpretació de jazz. I, a veure, a mi m'agradaria que hi hagueren més clubs i que no ficaren tantes traves a l'hora d'obrir nous clubs i tot això per a fer jams i perquè els alumnes o els músics joves emergents que tinguin un lloc per a fer sessions, per a quedar, per a tocar, que no es limiten només únicament a una sessió per setmana o dues sessions per setmana, o sigui, que sigui una cosa ja molt, molt més sòlida. L'escena de jazz en València podria ser molt més sòlida encara, molt més gran. El que passa és que encara queda molt per fer.
0: A veure, uns dels que han fet molt és la seda jazz.
1: Sense dubte. De fet, és important que hi hagi una simbiosi entre seda jazz i el conservatori, perquè d'alguna manera ells estan preparant el personal per a que puguen entrar en una institució superior i nosaltres...
0: Sí, perquè no n'hi ha res abans, és a dir, abans...
1: No existeix
0: en els professionals no n'hi ha...
1: I el grau mitjà no existeix. Només...
0: Això és una mancança que n'hi ha, és algo que... Tenim, que per això t'he dit, si estava prou representat així en la nostra terra. I jo crec que n'hi ha un buit que està fent molt bé de jazz. Estem escoltant Compendium.
1: Ah, mira, Compendium, correcte.
0: Estem escoltant Compendium.
1: Sí, sí.
0: I estem escoltant la seda jazz.
1: Correcte.
0: I ells estan fent un paper importantíssim
1: en
0: un buit que n'hi ha ahir al mig.
1: Correcte, a veure, és que on vas... Si no estan ells ara mateix, sí, n'hi ha altres acadèmies, però a veure, són els que d'alguna manera estan tenint un vincle una miqueta més propera al que estem fent en el superior.
0: Clar que sí.
1: I a veure, he dit abans que no existís en el grau mitjà. En el grau mitjà existís, però únicament guitarra, l'especialitat de guitarra,
0: sí,
1: i no
0: però,
1: en tots.
0: Sí, però no en tots els centres.
1: No,
0: per exemple, no tenies sí que ni l'especialitat de guitarra, baix, elèctric...
1: Correcte.
0: Però és una lluita, perquè... Poquet a poquet, que...
1: Ahí està. I on t'ensenyes a escriure, per exemple, disculpa que te talle, però on t'ensenyes a escriure arranjaments,
0: no,
1: per a quatre pitos,
0: correcte,
1: i coses així, és una altra història. Se dallàs al poder.
0: Correcte. Estan fent molt bon treball.
1: Molt bon bé,
0: i en els joves també, eh?
1: Absolutament.
0: En els joves també, perquè, per exemple, ara escoltarem a la jove Seda Jazz,
1: molt bé.
0: Que en un arranjament teu és este que escoltem ara.
1: Ai mare.
0: Ara, a veure, va.
1: Ah, Song of the Volga Boatman.
0: Bueno, correcte.
1: He d'aclarir una coseta ara després sobre aquesta
0: arranjament. Escoltem un poquet.
1: Sí, sí.

0: Qué chulo. Tinc ganes de que vinga Latino per a que expliqui este projecte. Va, perquè estan triomfant. Tots aquests joves estàs triomfant. Explica, és una adaptació, has dit.
1: Sí, no és un arranjament en si. A veure, un dels meus aprenentatges, el meu procés d'aprenentatge a l'hora d'escriure música ha sigut la transcripció directa de discos. O sigui, jo em fico el disco d'orquestra sinfònica o de big band i poquet a poquet me ho vaig passant tot el paper, no? Escoltant-ho en loop o el que siga. No em refereixo en transcripció a copiar de la partitura, sí, sinó ho traus del disco directament. Uh-huh. Jo això ho vaig transcriure d'un disc de... Ai, ja veuràs tu lo mal que queda ara que no me'n recordo del nom.
0: D'un disc.
1: Ho vaig traure d'un disc que ara no recordo de... Podria ser Glenn Miller, eh? Podria ser, però no ho estic 100% segur. Uh-huh. I jo ho vaig transcriure tot i vaig implementar, diguem, algunes de les seccions en dos instrumentistes més.
0: Sí.
1: Però o sigui, dir que és un arranjament meu seria mentir.
0: Doncs vaig a veure si sorprèn que encara més.
1: Ai, mare.
0: Perquè jo buscant, resulta ser... Estàs molt... Realment, en el món de l'educació, estàs molt fica, perquè van a veure un festival de l'any 2011.
1: Ai, mare.
0: Com sona l'ESO, te
1: recordes? Ui, sí, sí.
0: Com sona l'ESO?
1: Ui, que bonic.
0: Escoltem. Think of jazz.

0: És un encàrrec, no? Sí. De com sona l'ESO. És a dir, fins com sona l'ESO està Jesús entrant bé.
1: Sí, allò va ser també un treball superbonic.
0: I brutal, eh?
1: Brutal, brutal. 800 xiquets cantant.
0: I com sona la banda? I com sona el grup que va guanyar allí?
1: La banda la va fer sonar el mestre Alexis Calvo. No te ho jure. O sigui, estem una de les persones més increïbles en la que pugues treballar com a músic i com a compositor. Un grandíssim director, grandíssim i grandíssima persona, també tot ja que dic.
0: Sí. Bons records es deixa concert.
1: Ui, molt bons records. Molt
0: va ser a Morella.
1: A Morella
0: va
1: ser. Sí, és una peça que vaig escriure amb molt de carinyo. Sí.
0: I abans de passar al suggeriment de la setmana, vull que escoltem esta peça i vull que penses quin artista viu o mort t'agradaria haver conegut o treballar en ell.

0: Has treballat en grans professionals.
1: Alguns.
0: Però al llarg de la teva carrera, en què t'agradaria haver compartit música?
1: Ostres, a veure, és que estic tan content, no?, de viure a València, en la terra de
0: Perico. Això m'encanta que ho diguis.
1: Sí, sí, perquè estem en la terra de Perico Sambia, de grans músics, sí, no?, que estan ahí, que han sigut sempre una font d'inspiració per a
0: que
1: mi.
0: Que no n'hi ha qui creuar, no?, el xarco, no?
1: Realment no, o sigui, hi ha una colla de saxofonistes tan brutals en València que jo aprenc de tots. Clar, a veure, he tingut la sort de tindre uns professors brutals en els Estats Units, he tingut la sort de treballar en Jerry Bergonzi, que per a mi és el gran referent que n'hi ha mundial, no? I ha sigut no solament el meu mentor, sinó amic també, no? Bueno, encara som amics. I a qui més puc demanar? Ja tirant cap amunt, Miguel de Cervantes, Stravinsky, què vols que te diga, no?
0: Clar que sí. Quin és el pròxim concert que tens?
1: El pròxim concert... Bueno, ara vaig estar de profe en el seminari de jazz del Palau, el que organitza Seta Jazz.
0: Ah, clar.
1: Però concerts realment ne faig poc. Ara estudia com quan tenia 14 anys. Per el si acas vis algun concert, anar i quedar com un senyor.
0: Sí, doncs... anem a passar al suggeriment de la setmana. No se n'aneu.
1: Dale, va.
0: Perquè vull saber per què vas compondre esta peça que anem a escoltar en el suggeriment. I per què tenia que ser per a Xisto?
1: Ai, va.
0: Ah, ai, va. Ai, anem a veure. Sorpresa. Seguim.
1: Ai, mare.

0: I seguim parlant en Jesús Sant Andreu i anem a escoltar una obra que crec que va estrenar la Banda Municipal de Bilbao, no?
1: Correcte.
0: La Banda Municipal de Bilbao. En un director que jo crec que tu el vas conèixer perquè va estar a Carcaixent alguns anys dirigint la banda de Carcaixent, este director.
1: Claro, claro, claro.
0: Aleshores, escoltem esta peça, un poquitín. Atxineko cultura, és a dir, cultura antiga en basc. Com és que tu vas decidir escriure una obra per a banda de xistu, perquè no és un xistu, crec que n'hi ha tres,
1: sí,
0: i banda sinfònica?
1: Correcte. A veure, anem a veure per parts. Això va ser un encàrrec de Bilbao Música i l'Ajuntament de Bilbao. I també un miracle d'estos que ocorrissen, no? Que agarren i te fan un encàrrec i dius, ostres, molt bé, que confien en mi també per escriure el que jo vulguera. És que imagina't això, no?
0: És que te donen ahí la carta blanca, no?
1: Sí, dius, carta, bueno, o sigui, sí, per a banda de xistos i orquestra de vents, però el que vulgues. I clar, has d'estudiar el xisto, has d'estudiar...
0: Abans d'això, tu coneixies aquest instrument?
1: Jo no estava gens relacionat amb la cultura d'Euskadi.
0: I m'agradaria conèixer-lo perquè en tres forats...
1: En tres forats ho fan tot. Ne tenen un que està en re i l'altre que està en re bemol.
0: Sí.
1: I és una qüestió de canviar-li les boquilles. Clar, jo vaig fer una cosa que no havia fet ningú encara, que és anar substituint les boquilles per aconseguir altres acords, perquè, clar, és una harmonia complexa i no volia limitar-me només al diatonisme dels xistos. I va ser molt interessant treballar aquesta peça. Es diu cultura mil·lenària en siaco, cultura, crec que és així, perquè òbviament doncs, estem parlant d'una cultura que ens pega patades per tots els costats, no? És una brutalitat,
0: sí.
1: Tot el que tenen arrelat en la seua terra,
0: basca.
1: I penso que va ser un homenatge ben merescut.
0: Vas tindre que informar-te molt, suposo,
1: sí,
0: per a fer aquesta,
1: sí,
0: peça.
1: Sí, és una de les peces en les que m'he hagut d'informar d'una manera molt, molt exhaustiva, no? Sobre el xisto i sobre...
0: Escoltem-lo.

0: Quin món d'aprenentatge.
1: Sí.
0: Dirigís Rafa Sanz.
1: Rafael Sanz Espert, correcte.
0: Correcte, que va estar també allí a la banda de...
1: Sí,
0: correcte. De Carcaixent. I la va estrenar la Municipal de Bilbao.
1: Sí, he de dir que és que realment va ser gràcies a ell que jo vaig aconseguir este encàrrec. Igual que possiblement, o sigui, el que jo estiga ara fent un munt de coses en la composició també siga perquè ell des del començament va confiar molt en mi,
0: sí, sí. Dir-ho. Això també és d'agrair.
1: Sí, sí, jo li ho agraeix moltíssim.
0: És un gran director.
1: És, sí, sí, de
0: tot. I estaguent allí en Carcaixent va fer molta feina.
1: Ja ho crec, en el 2001 crec que va ser que ho arrasarem.
0: Sí, sí, arrasareu tot. Quin és el missatge que volies donar a conèixer en esta peça? Què volies transmetre al públic en esta cultura mil·lenària?
1: A veure, precisament aquest punt, els instruments que tenen, el sisto que pot anar, pot transgredir d'alguna manera, diguem, les imitacions que tenen únicament de la música popular i anar una miqueta més enllà.
0: Sí.
1: I després també és un homenatge en tota la... Esta peça té arpa, té piano, té de tot.
0: Sí.
1: No? També donar-li l'empac que té i la importància que té la seva cultura.
0: La tens editada, esta peça?
1: No la tinc editada, però tinc una versió escrita per a tres flautins perquè la puguen tocar en València.
0: Dis-ho fort, perquè és que eixa era la pregunta que volia saber.
1: Sí,
0: clar, en xisto...
1: Sí, en xisto és complicat. No, és complicat, però tinc una la versió en tres flautinets. Així és que si teniu tres bons flautins en les vostres bandes, ja ho sabeu.
0: Vinga! Ja sabeu que n'hi ha una...
1: Flauta dolça, no.
0: Una cultura mil·lenària, tu li dius mil·lenària, antitxeco?
1: Sí, com mil·lenària, sí,
0: o,
1: sí.
0: O...
1: Antiga, mil·lenària, sí.
0: Estan preguntant-me ahir en la cabina si flauta dolça no. Flauta
1: no,
0: dolça no.
1: No, flautí.
0: Ah, dolçaina, per a tres dolçaines.
1: Pensa que no.
0: És més agradable
1: pensa
0: el flautí.
1: Que no. Pensa que no, que és una altra... És per l'extensió. És que estem parlant d'una extensió molt gran. Si no,
0: però també
1: si
0: podria,
1: no
0: també. Però ell ho ha dit en el sentit de... Claro, és una cultura que nosaltres tenim, la cultura a la dolçaina.
1: Clar.
0: I explicar en la mateixa...
1: Clar, el problema de la doble llengüeta és que les tonalitats que es tenen, sí, tenen més alteracions van a ser un problema, però, a veure, escolta, jo m'assessore...
0: És una bona idea. Jo estic ara per la de flautins.
1: A veure, jo voldria primer la de flautins i després la de dolçaina. Això, però sí, però sí. No
0: abans, les portes. Abans d'anar-se, perquè vull donar-te les gràcies, però jo vull ràpidament...
1: A veure...
0: Preguntar, ara no va, la pregunta no va per a tu.
1: A veure.
0: La pregunta va per a la teva dona que està ahí, al costat teu, a Sentaeta, i és d'Eridani.
1: Sí.
0: Eridani. Què és el que més t'agrada de Jesús?
2: Oh. Jo crec que té els peus en terra i el cap en aire. Ah. Els núvols, crec que això és el que més m'agrada.
0: I això, a veure, això n'hi ha que tindre equilibri, eh?
2: Sí, és difícil. És difícil de trobar.
0: És difícil. Sí.
1: Que bonic.
2: I el bon ànim que té
0: sempre.
2: Per a tot.
0: Sempre. Llum, ara tens que dir què és el que més t'agrada del papi. Què és el que més t'agrada d'ell?
3: Les cosquilles que me hace.
0: Ah, sí!
1: I com li dius a les picoretes?
3: Burbupur.
0: Burbupur! I aquesta paraula està inventada, no?
1: No, o és algú... És que us inventen paraules.
0: Ah, sí, burbupur. Burbupur. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies als tres per estar així, per tornar-te a veure. Es veurem en Altea.
1: Sí, es
0: veurem. Es veurem en Altea. Gràcies, Eridani. I gràcies, Jum. Vale?
1: Gràcies a vosaltres per tindre'ns.
0: Gràcies. I escoltant aquesta obra en xineco, cultura antiga o cultura mil·lenària del compositor Jesús Santandreu, posem el punt i final al programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez, en producció i àudios Lorena Alegre, i a les xarxes Mar Santana. Tot l'equip vos donem les gràcies per estar ahí cada cap de setmana escoltant-nos. Disfruteu del diumenge, disfruteu de l'estiu, disfruteu de les festes, disfruteu de la vida. Nosaltres tornarem el cap de setmana que ve. Gràcies, mil gràcies i adeu.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Tornen a casa els voluntaris valencians desplaçats a Veneçuela per ajudar en les tasques de rescat arran els terratrèmols. Ha arribat al GMSI l'expedició de l'ONG Intervenció i Ajuda i Emergència. Tot i l'agraïment pel seu treball. Han tornat amb un gust agredolç, com expliquen Moisés Benlloc, Joan Banyó i Santiago Enríquez.
2: Al final, soles han sigut pogut rescatar-se 14 persones vives per als equips internacionals degut a la gran dificultat que hi ha hagut per a poder aplegar la zona per a ficar-se a treballar.
3: És una motxilla molt carregada perquè l'experiència pues, és molt dura i a la vegada molt reconfortant.
4: Les condicions climàtiques han sigut molt adverses perquè ha fet moltíssima humitat, moltíssima calor, lo qual és, ens ha impedit uns millors resultats.
0: I l'última actualització ha pujat 34 les persones espanyoles mortes en els terratrèmols, d'un total de 2.954 persones i més de 7.000 ferides, amb 140 desapareguts. D'altra banda, l'Hospital de Campanya, instal·lat per la Cooperació Espanyola, ja ha començat a operar en un parc de Caracas, amb desenes de tendes de campanya ocupades per ferits del doble terratrèmol de fa 10 dies. Tot i les poques esperances de trobar persones ja en vida, hi ha voluntaris del país que no es resignen a deixar d'intentar-lo.
5: No pienso parar, he tenido ampollas en los pies, me he venido caminando porque yo soy de Punta de Mulato y no me importa, pues yo voy a parar hasta que todo esto termine. Toda familia afectada, menos mal, todos estuvieron bien, pero sin embargo yo no podía quedarme en mi casa con los brazos cruzados y ver cómo el sufrimiento de los conocidos, así no conozco yo la mayoría de las personas que he ayudado, no conozco casi nadie. Sin embargo me siento bien porque no tienen ayuda.
0: Temps ja per a la informació esportiva, que és la Costa, Yolanda Ibarra. Bon dia, Yolanda. Més mundial.
6: Més mundial. Bon dia, Ima. Ja coneixem el primer duel de quarts. França i el Marroc buscaran un billet per a les semifinals d'este mundial el pròxim dijous. El Marroc es va imposar al Canadà, primer anfitrió de la Copa del Món, eliminat per 0-3. I França va guanyar la batalla contra el Paraguai amb un gol d'Mbappé de penal en la segona part, partit dur. Mbappé i Messi porten 7 gols i encapçalen la llista de golejadors. La selecció espanyola, com saps, instal·lada a Dallas, prepara el partit que dilluns, que demà, a les 9, l'enfrontarà contra Portugal. Escoltem Unai Simón.
7: Al final creo que hay que tener respeto al rival, hay que saber que tenemos que hacer un grandísimo partido, no podemos despistarnos, cometer errores, creo que tenemos que estar muy centrados en todo momento.
6: Serà un partit a tot o res. Qui perda farà les maletes i cap a casa.
0: Yolanda, moltes gràcies. Si no deixem de recordar-los que estem en un compàs d'espera per a la segona onada de calor. La Generalitat també és un nou avís especial als municipis i responsables d'emergències per l'entrada d'una massa d'aire molt càlida i seca que activaran avisos grocs i taronja per calor extrema. En alguns punts les temperatures podran superar els 40 graus. Mentrestant, la previsió per a les pròximes hores. Sant Joan Carles Fortea, bon dia.
8: Tenim per davant un diumenge amb temperatures de ple estiu. Avui seran un poc més altes les màximes que ahir. Cap a les comarques de Castelló, la resta es mantindran en valors similars. En general, cap al litoral, calor més humida avui, amb temperatures que estaran entre els 30 i els 34 graus, cap a les zones d'interior, superant els 36-37 localment. En general, lluirà el sol, creixeran cúmuls en zones de muntanya, que no esperem que deixen precipitació. Situació marítima tranquil·la, brises, que seran moderades cap al sud del Golf de València, amb una temperatura d'aigua del mar al voltant dels 26 graus. I ja mirant clarament el que tenim per davant la setmana que ve, esta onada de calor que estarà entre dilluns i dimecres com a mínim amb nosaltres i que provocarà, sense tindre vent de ponent, temperatures superiors als 34 i 35 graus cap al litoral i superiors als 40 i 42 graus cap a les comarques d'interior, principalment dimarts. Per tant, una situació que cal seguir, que cal estar molt atents amb precaució a les persones vulnerables i precaució amb les tempestes seques probables dimarts que vindran poca aigua i que augmentaran el risc d'incendis forestals. Precaució, per tant, esta setmana que ve, entre dilluns i dimecres, i en el dia d'avui, dia de sol, dia de ple estiu, amb temperatures que les més altes estaran en les zones d'interior entre els 35 i els 39 graus.
0: Gràcies, gràcies, Joan Carles Fortià. Aprofitarem encara aquestes hores de treva i donem pas al programa Fora de Cobertura amb Donís Salvador i els seus companys.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
9: De tu a tu.
10: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
11: València és història. És present i és futuro. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
12: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
9: De tu a tu.
13: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és diumenge, bon dia. 5 de juny.

0: L'airet.
1: Sí. Rubén Mayols, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, genial.
1: Molt bon dia, senyora.
2: En ganes de parlar entre vosaltres.
1: Vostè no té una queixa per a presentar en esta...
2: Jo avui vinc molt a gust.
1: De bon rotllo, no?
2: Sí, sí. A veure, doncs, canvia la cosa.
1: Vale, sumari i comencem. Tenim la nostra història de València en Pindoletes per part del senyor Òscar Rueda, que avui parlarà dels orígens de la Fira de Juliol. Òscar, que curiós.
3: Exacte. La mes fira. De juliol, i ara parlarem de com es comença aquesta fira, que ja acaba d'inaugurar-se i que té ja la seva història.
1: Fira de Juliol, Fira de València...
3: Ara parlarem.
1: Ara
3: quan tu me dones peu. Quan
1: ara entrem en matèria, no? Molt bé, parlarem en... Gemma Pallà, Miss Leggings, arriba a la casa a fer valencians sobre rodes. Parlarem amb ella en acabant també uns minuts. D'intel·ligència artificial i de novetats, Rubén Mayols.
2: Aixina és, portem una àmplia varietat de notícies del món de la intel·ligència artificial.
1: Ho dic sempre per anar acabant. El Mac Junque estarà amb nosaltres i tindrem un llistat de cançons que incorporen tarareig. Per què? Perquè un tarareig, no? En aquest llistat. Perquè en la segona hora tenim com a convidat especial a eixa dona, a eixa actriu, a eixa cantant, que té en la seva cançó més coneguda, probablement, eixa melodia que diu para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Carme Juan, autora de la capçalera de l'Alqueria Blanca i actriu, per supost, serà la nostra convidada especial del dia. Vindrà en acabant de l'informatiu i parlarem també en el Consell d'Experts, tindrem rànquing musical, previsió meteorològica i d'estilisme capilar en Dani Gallego. Tot això fins a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Fira de Juliol o Fira de València? Òscar?
3: No hauria haver polèmica, val?
1: No, sí que és... polèmica no, és curiositat, perquè sí, sí, sí. Ara de repente, pues, no sé. Per a mi, personalment, sempre ha sigut Fira de Juliol, però bueno, no tindria problema que fora Fira de València. Bueno. Al final també és una fira en València, no?
3: Realment, si anem a la història i veiem els cartells, perquè una de les coses que ha caracteritzat sempre a la Fira de Juliol de la ciutat de València és aquests cartells anunciadors espectaculars, no?, que han confeccionat al llarg de la història els millors cartellistes. I el nom que més se repeteix en totes les èpoques en aquests cartells és el de Gran Fira de València. Ja siga en l'època d'Alfons XIII, en la República, en el franquisme, posteriorment en la democràcia. Sí que és de veres que a nivell col·loquial la solem conèixer com la Fira de Juliol, perquè se fa en juliol i perquè hi ha moltes altres fires en València ciutat i, per dir-ho així, en València regne, no? Passa un poc com els Jardins del Real. Tots sabem que el nom oficial són els Jardins del Real, però col·loquialment diem els vivers, no? O viveros, no? En castellà. Així passa un poc el mateix. El nom històric, efectivament, és el de Gran Fira de València. I, a més, és un nom una miqueta aixina rimbombat precisament per a donar-li reals, no?, el boato que requereix una fira d'aixes característiques, però col·loquialment la coneixem com la Fira de Juliol, pues, perquè se fa en juliol, no?, i perquè és característic. I, en general, no hi ha altres celebracions significatives en juliol, com a mínim en la ciutat, i precisament en eixa raó està l'origen de la fira, que, si vols, passem a descriure.
1: Pues ja estaria, no?
3: Eh? No, home, no està, és més complicat.
1: Per favor, eixa Fira de Juliol...
3: La idea apareix en 1870, ja ha plogut. És una època convulsa, rebolicà. Hem de recordar que en 1868 fon destrona Isabel II. Hi havia un règim dirigit per uns generals, per Serrano i Prim. I en desembre de 1870, que és precisament quan assassinen al general Prim, en vespres de que vinga a Espanya el rei Amadeu de Savoia, també conegut com tants altres personatges històrics per tindre un carrer en la ciutat de València, pues abans, un poquet abans de que se proclamara rei Amadeu de Savoia, en 1870 les forces vives de la ciutat reflexionen sobre lo buida que se queda a València en juliol. No? Lo buida que se queda en juliol, òbviament, fa molta calor, igual que ara, no anem a comparar si feia més manco calor, si feia més dies a l'any on és de calor o no. La qüestió és que en juliol, en València, en el segle XIX, feia molta calor. La gent fugia de València, la que podia, la que no, pues, se quedava en sa casa, òbviament. Els burguesos, eixa classe mitja de botiqueta, que bueno, que ja havia fet uns dinerets

0: pues tenia els seus xaletets en Burjassot, en Godella, en Rocafort, en el Cabanyal, que en aquell moment eren les zones on la gent se n'anava de València, perquè òbviament les comunicacions eren més complicades que en l'actualitat, i el que es volia era d'alguna manera que la gent se quedara en València i fer una miqueta de negoci, no? Que no se buidara la ciutat. En València sí que és de veres que existia un festeig taurí, els bous, que se feien per Sant Jaume. La plaça de Bous en aquell moment estava, com qui diu, acabada d'estrenar, perquè se construïa en 1859, i el que se pensa és que entorn a eixa fira de Bous, a la fira de Sant Jaume, fer una cosa més important, una cosa que atraguera visitants i que d'alguna manera menetjara l'economia de la ciutat.
1: O sigui, la part central era la correguda de Bous.
0: Sí, sí, els Bous ja se feien, era, diguem que era una costum que ja existia prèviament, i en l'excusa, anem a dir-ho així, de que ja se feien Bous, que de fet continua sent una part important del programa de festejos de la Fira de Juliol o de la Gran Fira de València, com diu el Gaudí, se munta una sèrie d'activitats addicionals per a que d'alguna manera la ciutat no se buida en estiu i continuï havent cert intercanvi comercial. De fet, els comerciants de la ciutat recolzaren econòmicament eixa naixent fira precisament per a propiciar que hi haguera més gasto, no? Que els visitants que venien a València tinguessin més gasto en els comerços de la ciutat, no només en aquest moment, sinó també durant tot l'any. Hem de pensar que és una època en la que estan es començant les infraestructures ferroviàries. De fet, una de les coses que demana l'Ajuntament, que rep en els braços oberts i aquesta proposta, de fet, de tres regidors, que si volem diem els seus noms, que van ser Pedro Vidal, José Saura i Enrique Ortiz, ells feren en desembre de 1870 aquesta proposta a l'Ajuntament, i l'alcalde, que era en aquell moment Vicent Urgellès, li va caure molt bé la idea i tiraren avant. Ahir el que es pretenia era que entorn a la fira pues, se poguera incentivar, com havíem dit, el comerç, els mercats, la venda de productes agrícoles. En aquell moment la nostra economia era encara eminentment agrícola. Hi havia fires històriques en el territori valencià, com la de Cocentaina o la de Xàtiva, en altres èpoques de l'any, que d'alguna manera podien tindre un concepte paregut, però sí que és de veres que en la ciutat de València mai s'havia fet un event d'aixes característiques. I de fet el que se dia en aquesta sol·licitud era precisament que quasi totes les ciutats tenen establida una fira anual, però la nostra, i és textualment del text original que se feia la sol·licitud,
1: que curiós,
0: que per l'abundància, varietat i bondat dels seus productes mereix figurar al costat de les primeres, a carit d'este al·licient eficaç de la producció, veient-se obligats els seus habitants, en particular els agricultors, a anar a fires alienes a proveir-se de bestiar per a la llaurança i el pessebre. Perquè, clar, en aquella època, pues, lògicament, no existia maquinària agrícola i els animals eren primordials per a la producció agrícola. I en torna a aquesta idea, se munta la Fira de Juliol. El problema, com sempre, són els diners i l'eficiència municipal a l'hora de dur a terme els principals festejos. Afortunadament, el comerç patrocina una part important d'aixòs festejos, singularment els espectacles pirotècnics. És una cosa en la que se nota l'espírit valencià pels quatre costats, no sols els espectacles diurns de trons i masclets, sinó també nocturns de castells, de focs artificials, que és una cosa que invariablement ha continuat en totes les fires de juliol en independència de l'època.
1: Ahí estarà a nivell del foc.
0: Exacte. I, bueno, hi ha un... Per a que vegeu que el caràcter valencià pues, no ha variat al llarg del temps, en aquella època, pues, estem pensant... Si penseu en un mecenes valencià de l'actualitat, a tots mos vindria un nom, no? Un gran empresari...
1: Ara mateix, pues, Juan Roig.
0: Efectivament. Pues el Juan Roig d'aquella època, salvant totes les distàncies, era el marquès de Campo. No sé si vos sona aquesta figura.
1: Me sona.
0: Tal volta perquè no té un carrer massa important en la ciutat de València, al costat d'uns altres que sí que el tenen. No? El marquès de Campo és una figura central, a lo millor podríem dedicar un monogràfic a la figura del marquès de Campo, en la València del segle XIX. Fou un alcalde de València, diputat en Corts, gran empresari, no només a nivell valencià, sinó a nivell espanyol. Una de les idees, perquè lògicament per a fer tota aquesta fira se pensa en un lloc que fora apropiat per a acollir gran quantitat de públic, i el lloc triat fon el Passeig de l'Albereda. El Passeig de l'Albereda ja existia des de feia molts anys, tenia molts més arbres que en l'actualitat, i ja era una zona de passeig, no? En època, pues, com aquests dissabtes que tu pues, abans de que feres este programa, pues, no sabies què fer pels matins.
1: A passejar, la veritat.
0: No sabies què fer, pues, la gent se n'anava a passejar a la vereda. No hi havia internet, ni televisió, ni cine, ni res. No? Pues, se n'anaven a la vereda a passejar, cada un els seus carruatges, els rics a lluir els seus carruatges, no? I els seus cavalls, els pobrets pues, assentats en els bancs mirant, no? A la gent passar i coneixent-se i confraternitzant. Bueno, pues, el passeig de la vereda, hem de pensar que en aquella època, per la nit, que es conya podia haver una miqueta de frescoreta, estava fosques. En el qual se tenia que pensar en un allumenat que poguera donar llum a aquests festejos nocturns, que és quan se podia estar millor en juliol. No? Pensem juliol, ciutat de València. Pues, les 12 del matí no és precisament el millor moment, no?, per a fer coses. I, bueno, se pensar en diverses opcions, que si fanalets, que si il·luminació en petroli, doneu-se compte, no existia la llum elèctrica encara. I el marquès de Campo, que era el propietari de la fàbrica de gas, al final digué aquesta famosa frase de la cultura valenciana, que és «Això ho pagué jo». O «Serà per diners». No? Total, se aplegava el mes de juny, la vereda continuava fosques i el marquès de Campo digué «Així que no es preocupe ningú, que jo vaig a posar una il·luminació de tota l'albereda en llum de gas».
1: Ostres.
0: I efectivament, a plegar l'última setmana de juliol, en aquella època la fira era només l'última setmana, entorn a, com havíem dit, els bous de Sant Jaume, i l'albereda estava espectacularment allumena en eixa llum de gas del marquès de Campo, pagada de la seva bolxaca. Ves de veres que, posteriorment, pues, ell tingui el seu rèdit perquè casualment aconseguir la contrata d'instal·lació i manteniment de la red de gas de la ciutat de València, el qual pues, a l'home li vindria molt bé també, però prèviament ell s'havia gastat els seus diners per a que la celebració tinguera la qualitat i l'espectacularitat que mereixia. Podem imaginar-nos, no? Pues, eixes persones que només coneixien mètodes rudimentaris per a produir llum i que s'encontraren en tota l'albereda entre el pont del Real i el pont de la Mar, allumenar en llum de gas. Bueno, pues la esa primera celebració fue
1: última tecnología.
0: Home, en aquella època absolutament. O sea, si ara parlem d'intel·ligència artificial com l'última tecnologia i que estem tots provant-la i veient com evoluciona, pues en aquell moment el gas, el subministre de gas, era una tecnologia absolutament novedosa que igual servia per a les classes més, anem a dir, de més poder econòmic per a calfar-se o per a cuinar, com especialment per a la llum, per a donar llum, no? En aquests moments en els que encara la llum elèctrica pues no existia com a tal, o bé no havia tingut el desenroll que tindria posteriorment fins a la actualitat.
1: Ma mare era xicoteta i em contava que en el poble cuinaven en llenya.
0: Clar, clar, no. Veges, clar.
1: O sigui, que lo de...
0: Bueno, mon pare...
1: Que lo del gas, estem parlant de probablement, no 100 anys abans, però sí 70 anys abans.
0: Clar, clar. En València és en aquest moment, quan, de fet, pues, bueno, gràcies al marquès de Campo, també és el marquès de Campo el responsable del subministre d'aigua potable a la capital per conduccions a pressió, que és també tota una modernització. En vies de ferrocarril també tingué molt que veure, la via a Dénia, per això en Dénia pues, hi ha un carrer important dedicat al marquès de Campo. Bueno, al final, ixe mecenes de València d'aquell temps és el que propicià ixa primera fira de juliol, que fou un èxit total, en 30.000 visitants. En aquella època pues, eren moltes persones, s'aconseguí que el ferrocarril fera un descompte per a que les persones pogueren anar en tren a València a desplaçar-se i poder visitar aquests festejos, que a més tingueren la seva part cultural en música, en art, en exposicions pictòriques, que és una cosa que sempre ha tingut també la Fira de Juliol, no? I una Fira de Juliol que, pues, a lo millor este mes anirem contant com anar guanyant actes addicionals, referents addicionals, o com va ser important, a pesar de que no ho sabem o no som conscients en l'actualitat, per a que aparegueren altres, inclús institucions importantíssimes en la vida de València, com lo Ratpenat.
1: Ostres, per cert, per aquella època és la fundació i pocs anys en acabant, pocs anys després, arriba la Batalla de les Flors a tancar la Fira de Juliol.
0: Sí, això és posterior. En 1878, efectivament, se funda lo Ratpenat en la Fira de Juliol. Se reuneixen els primers fundadors de la Societat Amadors de les Glòries Valencianes, aquesta entitat que d'alguna manera volia arreplegar l'espírit de la Renaixença i que volia unir en una única associació cultural a personatges tan importants com Teodor Llorente, Constantí Llombart o Félix Piscueta, que fon el primer president de l'Orfenat. Allà estaven representades totes les ideologies valencianes. Ja hem dit que és un moment convuls, no? Perquè hem parlat d'Amadeu de Savoia. Amadeu de Savoia ni el volen els carlistes, ni el volen els borbònics, ni el volen els republicans. Al final l'home se'n va i diu que no mos entén els espanyols. Se proclama la Primera República, que també és un poc desastrosa. Després la restauració en la figura d'Alfons XII. És una època complicada. Però a nivell valencià el que se pretén és precisament que, salvant aquestes divergències ideològiques, hi haguera una entitat que apostarà per la defensa de la cultura valenciana, de la llengua valenciana, de la literatura i de les tradicions, i se funda precisament una nit de juliol en la fira, en la Gran Fira de València. I seria un president de l'Orfenat, el baró de Cortes, el que, efectivament, agarrant la idea de Nisa, propondria la realització de la primera batalla de Flors, uns 15 anys més tard, que també és un dels espectacles més importants de la nostra fira en l'actualitat.
1: Tenim tema per a final de juliol, val, Òscar?
0: Absolutament.
1: Moltes gràcies, Òscar Rueda.
0: Moltes gràcies.
1: Seguim en Fora de Cobertura.
2: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: A l'altre costat del fil telefònic, una dona que ha convertit la bicicleta en una manera de descobrir el nostre territori. Periodista, comunicadora i deportista. I està al front de Valencians sobre Rodes, un programa d'apunt que convida a recórrer la comunitat valenciana, pedalejar a pedalejar, descobrint paisatges, patrimoni i persones. A l'altre costat, com dia, del telèfon està Gemma Pallà. Què tal, Gemma, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
1: Molt bon dia.
3: Encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Benvinguda Fora de Cobertura, que aquesta casa, en Apunt Ràdio.
3: Un plaer. La veritat és que tenia ganes ja de parlar amb vosaltres i amb tu, Donís, en particular.
1: Pues de veritat que molt pagat, molt pagat. Gemma, arribes a Valencians sobre Rodes. Bueno, ja has estrenat Valencians sobre Rodes. Què tal, com ha anat el primer programa?
3: Estic contenta per el feedback de la gent. Al final, jo penso que és el més important, no? Que la gent, quan estigui cara al televisor, diga, ai, que bonic, mira, he descobert aquest racó que no el tenia present i que estava molt costat de casa i que no era conscient d'aquesta meravella, no?, que tenim. Aleshores, en això jo ja em quedé supersatisfeta.
1: Això és una cosa que ens passa a moltes valencians, que arriba algú de fora i diu, no, és que vull veure perquè en tal lloc de la, per exemple, de la ciutat d'Alacant, per exemple, i en tal lloc hi ha una cosa que històricament tal, i el que viu al costat no ho coneix, no ho sap.
3: Sí.
1: Però bueno, a veure, que feia falta que arribara Gemma Pallà per a posar-nos el punt sobre les is,
3: Sí, doncs un clar exemple va ser, no?, en l'estrena, que va ser el primer capítol de Pego i les Valls, arrenquem en els poblets. Jo estiue així, a Dénia, i els poblets estan al costat. No sabia del que hi havia al centre del poble tota esta obra artística amb les persianes. Ho deixo ahí per si la gent encara no ho ha vist, que entre i ho busque.
1: Molt bé. Hi ha algun racó de la comunitat valenciana que tingues ganes de recórrer?
3: Molts. És que la comunitat valenciana no s'acaba.
1: Sí, però a veure, tens curiositat per algun del que t'hagin parlat però encara no has pogut visitar?
3: Doncs el territori de Castelló encara pense que he de descobrir molt. I mira que hi ha dos capítols, fem dos rutes per allí. Però arrel de l'estrena m'han escrit per dir-me, Gemma, és que encara hi ha molts llocs que has de conèixer. Aleshores, no, penso que hi ha molt per veure per allí.
1: I tot això que hi ha per veure, has d'ensenyar-ho acabant de tindre bessons. Gemma, com vas a conciliar tot això? Perquè no, és que no és un, és que no són dos.
3: Són dos, sí. El difícil va ser conciliar els primers capítols, bueno, i encara, no? Encara és complicat, no? Doncs jo penso que va ser un poc de logística i malabars amb el papà, perquè jo dic, jo soc alcoiana, quan havíem de fer rutes per tota la part d'Alacant, me anava a casa dels meus pares i teníem la sede allí, no? Jo deia al director, esta setmana on és la sede, no? Però anàvem tots darrere. quan era per tota la zona de la Marina, els meus sogres són d'ací, de Pego, i aleshores se n'anàvem tot cap a Pego. Però quan tocava a Castelló, jo no tinc coneguts allí, però no era qüestió d'anar tota la família darrere. I el cas és molt guai. Sí, és que tot l'equip, el director, ens ho va fer molt fàcil, mm-hmm. perquè se n'anàvem tota la família, passàvem la setmana on estàvem gravant. Aleshores, jo penso que el dia de demà, quan li ho conta als meus fills, serà bonic de recordar, sí.
1: I a més hi ha imatges, que ho atestiuen.
3: Sí,
1: clar que també. Sí.
3: Imatges i sorolls. I quan dic sorolls, és el soroll de quan estava traient-me la llet, que l'equip ja deia, mira, ja està Gemma traient-se la llet, hem de fer esa parada tècnica. No feia parada tècnica per alimentar-me com a ciclista i per atraure'm la llet, també per a desfer-me un poquim, no? Llevar-me pes de damunt.
1: Control d'oïdollament, vinga, clar que sí. Gemma, hi ha una cosa que és inherent als ciclistes, encara que tu venes del running, més que del ciclisme, sí. però també del ciclisme, clar. I ara hi ha una cosa que és una religió, i són les rutes. Les rutes. Sí. Així és que, parlant de rutes, quines són les rutes que un ciclista o un aficionat al ciclisme en la Comunitat Valenciana no pot deixar de perdre's?
3: Ja que veure també el nivell, no? El bonic d'aquesta docu-sèrie és que cada ruta és d'un nivell diferent. Hi ha rutes que sí que són més exigents per a ciclistes que tinguin ja una miqueta de fons, i com per exemple puc dir-te el Camí del Peix, que arranca des de la Vila Joiosa. En la primera part és un poc més més lleugera, però una vegada ja t'endinses hi ha direcció cap a la Torre de les Maçanes. Agarres el port de Benifallim, que és un port molt conegut i molt present en la Volta Ciclista a Espanya, fins a arribar al Coll. Ahir, per a ciclistes que els agrada fer quilòmetres, sens dubte, és una ruta que han de fer.
1: Hola, després, Gemma, estic mirant així les cares de l'estudi i és més sí. bé nivell verano azul.
0: Jo és que soc més de senderisme, no, però està molt bé.
4: En rodetes.
3: Bueno, a nivell verano azul podríem dir si fem alguna via verda, per exemple, la via xurra, no?
4: Bona
3: la via xurra, per exemple.
1: Sí. Bueno, però em queda, perdona la ignorància, eh?
3: Bueno, la via xurra la tenim tota la part de València, fins a arribar a Sagunt. Aquesta sí. seria la via xurra. Per exemple, també tenim la via del Serpis, que arranca en l'Orxa i acaba en Gandia, en la Safor, menjant-me una bona fideuà, per exemple, i això seria un bon pla, no?
1: Està clar que el valencià sobre rodes el tenies que fer tu, Gemma. Moltíssimes sí. gràcies per estar amb vosaltres en Fora de Cobertura. Algun ràdio està a casa quan vulguis passar per ací, val?
3: I enhorabona. Ha sigut un plaer. Espero poder estar ahí pronte. Una abraçada gran.
1: Moltes gràcies, senyora, molt gran, i enhorabona.
3: Vinga, adéu.
1: Busquem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament en més Fora de Cobertura, així, en A Punt Ràdio.
5: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
6: De tu a tu.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
6: De tu a tu.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: 10:33 d'este diumenge 5 de juliol de 2026. Rubén Mayols, com estàs?
4: Molt bé, genial, així estem.
1: Però on passa l'actualitat de la IA?
4: Pues n'hi ha prou novetats. Però abans volia comentar-vos que el nostre company Òscar ha portat un llibre que són els cartells de la Fira de Juliol de València. I avui vos vaig a dir en quin model podem fer nosaltres el nostre propi cartell de la Fira de Juliol de València. Com a curiositat. Després, una notícia que està sacsant el món de la tecnologia. I és que, bueno, quants d'ací no en tenim algun videojoc? Més d'un,
1: tots en tenim algun.
4: I més de dos. Pues Sony, la empresa de PlayStation, ha anunciat que a partir de 2028 tots els videojocs que van a vendre van a ser en format digital. Se va a perdre el format físic.
1: Ah, però coneixeu ja la plataforma, no? On se pot descarregar el joc avui.
0: Jo estic molt desfasat en això ja.
1: No, pues precisament...
0: La Game Boy i tot això.
1: Personalment conec la plataforma de Sony, precisament.
4: Correcte, és algo que se va a perdre, tindré el videojoc com a tal en format físic en casa, i és que a partir d'ara, pues... els videojocs s'adquiriran a partir d'internet o a través d'un codi, te'l descarregaràs d'internet, ja no tindràs ixe CD o ixe cartutxo.
1: Ja pots fer-ho així, eh?
4: Sí, ja se pot fer, però que a partir d'ara serà exclusivament de manera digital.
0: Serà l'única manera.
4: I n'hi ha gent que, bueno, pues, està causant algo de revolt, perquè n'hi ha gent que està en contra argumentant que és algo que han comprat ells. I que, per exemple, com en el tema de les pel·lícules, ja ha passat de que n'hi ha gent que se compra una pel·lícula en una plataforma però després deixa d'estar en el catàlogo i deixa de tindre la pel·lícula, pues que no volen que n'hi hagi problemes d'aquest tipus. Clar. Estan un poc creant ahí la controvèrsia.
1: Però tu, si te descarregues d'una plataforma, te descarregues una pel·lícula, compra, vull pagar, no estem parlant de pirateria ni res d'això. Tu te la descarregues i la tens.
4: Sí,
1: i
4: sí,
1: la,
4: si te deixa descarregar-la, però si és exclusiva de tindre la plataforma de soles voler-la en streaming i se descataloga, pues ja no la pots veure.
1: Però ahí les condicions seran altres, no?
4: Ah, claro. Lo que pasa que moltes vegades, com no queden clares, lo de he leído y acepto...
0: I sobretot no tens l'opció, no? No te donen l'opció.
4: Correcte.
0: La opció seria que fora més car, no? Que descarregar-te'l i quedar-te'l per a sempre que no que pogueres jugar igual.
4: Per exemple, sí. Eh? De fet, bueno, una de les ofertes que fan és que a través d'un pagament mensual tens accés a un catàleg que va canviant.
1: Efectivament. I bueno, i això és gratuït i tal. Però bueno, això és una... Sí. Vull dir, que no estem fent així una publi i una explicació del producte,
4: sinó... Simplement això. La novetat de que a partir del 2028 sol és format digital. Què més notícies tenim en el món de la intel·ligència artificial? Torna Fable 5, un poc com Terminator, no? Que digui, volveré. Doncs pues, torna el model que havia sigut retirat temporalment per regulacions governamentals i preocupacions de seguretat, ha tornat a estar disponible este 1 de juliol.
1: Claude?
4: Correcte. Torna, o sigui, a estar disponible.
1: Eixa IA que retiraren perquè era massa potent i podria utilitzar-se per a tal?
4: Correcte.
1: Estem parlant d'això?
4: I la mateixa ha tornat, però... Nous límits de seguretat.
1: De seguretat? Però no d'eficàcia i no d'eficiència.
4: Correcte. Sí que és veritat que aquests nous límits, vulguis que no, estan afectant tant a l'eficàcia com a l'eficiència. Perquè el que fa és redirigir algunes consultes que es pensa que poden ser perilloses, les etiqueta com a que no són benignes, per dir-ho, i que poden comprometre algun tipus de seguretat, i les redirigis a models antics o models que no tenen aquesta capacitat.
1: Vale, però, o sigui, la potència està capa, Rubén?
4: Correcte. Us diguem que la potència és la mateixa, però que el que li pot arribar està molt més limitat. O sigui, la que...
1: O sigui, en alguns temes en particular, sabem quins són?
4: Correcte, pues sobretot ciberseguretat, i tot el que siga búsqueda de lo que se diuen bugs o errors dins de còdic està prou més limitat ara mateixa.
1: Val, i teníem algunes altres funcionalitats que realment mos deixen aprofitar la potència d'aquest producte?
4: Ara mateixa no. Ara mateixa, per seguretat, està com, si diguem, li ha ficat uns guardarrails i només pots anar per una carretereta que te marquen ells.
1: Lo que diferenciava el model anterior d'este model era només això,
4: continuem tenint beneficis en quant, per exemple, capacitats matemàtiques, investigació científica.
1: Bueno, pues està bé, no?
4: Està bé, però, clar, i a part de ciberseguretat i demés, pues és la que han capat a tot el que ha pogut. I jo penso que de moment, pues fan bé vist lo vist. Després han canviat el model de pagament i és que a partir del 7 de juliol es pagarà a part. O sigui, ja no tindrà la subscripció, sinó que aquest model, al ser més potent i tindre unes característiques singulars...
1: Per quin preu és, ho sabem?
4: Va per tokens.
1: Per tokens?
4: Sí.
1: O sigui, per cada consulta...
4: Cada consulta, pues, tant el que tu l'escrius com el que t'escriu de tornada són un número de tokens i pues, els tokens d'entrada són uns i es deixida... uns altres.
1: Acabas de dir-li per favor i gràcies i aquestes coses perquè són tokens. Què pues,
4: gastaràs més. Te tocarà gastar més. Ara te diré una tècnica per a gastar menys tokens, Donís. I, bueno, en altres notícies, abans, i és que OpenAI presenta el GPT 5.6, que són els models Soul, Terra i Lluna. El model Soul, en este cas, està destinat a lluitar o fer-li la competència, per així dir-ho, a Fable. Este sí que te puc dir el preu. Que són $5 per cada milió de tokens d'entrada i 30 per cada milió de tokens d'eixida. De moment, és un model en accés limitat que no està obert al públic en general i que s'ha de distribuir només a un grup selecte de socis i organitzacions de confiança de la mateixa empresa.
1: Vale. Un token equival a un número de bits o a un número de consultes o a un número de...
4: Una paraula pot equivaldre a un número de tokens en concret. Diguem que
1: una
4: és...
1: paraula, un número de tokens. O sigui, no, sí. Una paraula, un token, res.
4: O una expressió, per exemple, no té ni per què ser ni més ni manco que...
1: Però com sabem com...
4: Diguem que és l'idioma que parlen els models.
1: Ja, però per a fer més eficient la gestió de la IA a l'hora d'interactuar amb ella a través de la interfàs, haurem de saber quin és el gasto que tenim, no?
4: Més o manco, cada paraula se l'equivaldre a uns 3 tokens. Més o manco, de mitja. Hi ha expressions que potser una mateixa expressió són 2 tokens, no? Per exemple, potser dir al cap i a la fi, pues una frase feta, pues, potser per la màquina són 2 tokens. Està com a concepte, són 2 tokens que se diuen tan a sovint un darrere de l'altre que ja pot predir d'una forma curta quin va ser el següent.
1: Està clar.
4: I després, ara te vaig a dir el model en el que podem fer el nostre cartell de la Fira de Juliol.
1: Oh, per favor.
4: Un model prou valencià.
0: Bueno, te vas a dir
1: prou valencià.
4: Que té un nom prou valencià.
1: Ahora, está ya, això està ja...
0: Jo crec que això serà difícilment igualable.
4: Difícilment, però li podem demanar a lo millor algo de l'estil. I el model seria un Nano Banana 2.
1: Bueno,
4: Nano Banana 2, la versió light, que l'acabem de traure, i bueno, molt valencià per lo de nano, per supost.
1: Sí, sí.
4: I se trata de... I se trata de una...
1: Seria, nano taronja seria més, eh?
4: Bueno, i sí, claro, això ja seria de la terreta 100%.
1: O nano caqui, pues jo que sé. Sí. Bueno, està bé.
4: I bueno, es tracta d'una versió optimitzada del generador d'imatges de Google que processa els resultats en només 4 segons reduint els costos d'infraestructura. Per cert, t'he dit que t'anava a dir un truc per a gastar menys tokens. Sí. El truc és demanar-li a la intel·ligència artificial que s'expressa com si siguera un cavernícola. Tu saps com parlaven els cavernícoles? Pues gastaven menys paraules,
1: sí.
4: Òbviament, i pues, te contestaven...
0: En cavernícola.
1: Sí, però, veure, sí,
4: en menys tokens.
0: O com els indis de les pel·lícules, sí, de l'oest.
1: Sí, un poc així. Sense nexos, conjuncions, sobreposicions, no? Però en això, no, a veure si te'n gasta més, realment, perquè te gasta el que utilitza per a treballar, però a banda la conversió al...
4: No, lo que te torna és més curt i pues, gasta menys tokens. De fet, jo li he preguntat per...
1: Sabem que utilitza els tokens... per paraules de tornar, exactament?
4: Sí, correcte. Lo que te fa és una predicció de quant de llarg va ser la resposta que te va donar en funció a lo que tu li has preguntat i a partir d'ahí va fent com una predicció de les paraules que va gastant. De fet, jo li he preguntat per el nostre programa per a que mos conteste en cavernícola.
1: I què t'ha dit?
4: I m'ha dit lo següent, m'ha dit fora de cobertura, bon programa.
1: Oye,
4: o sea, anem bé.
1: Moltes gràcies, senyor IA. Quina IA és?
4: Esta era Claude.
1: Senyor Claude, vaya, muchas gracias.
4: Seccions útils i divertides. Bé, no?
1: Ah, sí, no, molt bé.
4: I després diu, Donís, bona persona.
1: Bé,
4: increïble.
1: Sí.
4: I acaba dient, Donís, puxar jornal.
1: Has començat a funcionar bé la, la IA. Però bueno, moltes gràcies, Rubén, per la secció d'avui.
4: Ahí queda, una sugerència...
1: Molt interessant.
4: Molt atrevida.
1: Coses a considerar, sí, temes a considerar. Gràcies, Rubén Mayols.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Seguim Fora de Cobertura.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: A l'altra costa del fil telefònic tenim a un dels il·lusionistes més prestigiosos del món. Ha conquistat escenaris internacionals i ha guanyat campionats mundials de màgia. Continua sorprenent a moltíssimes persones en cada espectacle, però sobretot és una persona que ha convertit els somis d'un xiquet en una professió extraordinària. Un autèntic plaer donar-li la benvinguda a Fora de Cobertura al Mago Junque. Què tal, Junque, com estàs?
10: Hola, molt bon dia. Pues encantat d'acompanyar-vos este matí.
1: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura a Punt Ràdio. I que pagats estem de poder-te veure tot el mes de juliol i agost en Peníscola.
10: Sí, no és molt habitual que vaig a Peníscola tant de temps. Sempre sol passar una setmana o dos. Però este estiu fem el 10è aniversari i volia estar present a Peníscola i bueno, fer un espectacle nou, diferent, i que el públic pugui veure la màgia d'una forma diferent a la que està acostumat quan veu a la televisió o als espectacles que fem grans. És una màgia més de proximitat, on el públic pues, percibeix un altre estil de màgia, no? És més propera.
1: Estàvem parlant, Junque, d'intel·ligència artificial fa un momentet. No sé si la intel·ligència artificial ja s'està incorporant en els espectacles de màgia. La màgia és màgia, està clar, ahí no hi ha, és màgia. Però aquestes tecnologies també s'incorporen en l'actualitat?
10: Clar que sí, la màgia jo crec que sempre va un pas per davant de lo que és el ser humà en si, no? Perquè sempre el que nosaltres fem com a trampa, com a una cosa oculta, en el futur és una cosa habitual en el ser humà. Entonces la màgia sempre va un pas per davant en estos temes. Quan la gent ja veu la intel·ligència artificial ja com a tal, nosaltres l'hem utilitzat abans fer creure al públic que és màgia, no? I actualment pues, la utilitzem en el tema pues, de la creativitat. Clar, la intel·ligència artificial és una gran ajudant, i si tu tens coneixements i ho apliques, pues, bueno, pues el rendiment és molt més alt, no? Però després hi ha una part artística humana que té que estar damunt d'un escenari, té que ser una persona que comunique i transmetre la emoció de la màgia, que sempre sabem que la intel·ligència artificial no té ànima, no? I al final jo crec que el ser humà sí que té una capacitat d'emocionar i que el públic pues, que li arribi el que fas, no? I que s'emocioni d'alguna manera.
1: Això és imprescindible, és importantíssim. El Mago Junque estarà en Peníscola, però no en lloc qualsevol, no?
10: Bueno, no, és el Magic Museum. És un lloc molt, molt especial perquè bueno, allí fem un recorregut per dins del museu i se compta pues, l'època dorada de la màgia, no? Que hi ha unes grans rivalitats, uns grans espectacles, i dins del museu hi ha peces espectaculars. Inclús tenim, jo diria que és la joia de la corona, que és un rellotge de Robert Houdin, un mago francès que és rellotger i és un rellotge misteri que marca les hores i és totalment transparent el vidre. Entonces, realment és molt assombrós. Però a banda d'això, pues, hi ha moltíssims efectes antics i el que se conta, que se conta d'una manera màgica i en alguns efectes de màgia. El recorregut és molt entretengut, dura uns 50 minuts, però per la nit i el museu se transforma en un teatre, en un xicot de teatre de 150 places, i fem dues actuacions tots els dies. O sigui, passen 300 persones per al museu en l'espectacle. L'espectacle, aquest estiu vaig a fer-lo jo, a 3 anys pues, la feia Jorge Blas, Jandro, Murphy, grans mags, no? Està Juan Tamarit també en el museu. Vull dir pues, que al final és un lloc on venen molts, molts mags, però aquest estiu, com el 10è aniversari, vull que t'estaria jo present. I tenim aquestes dues possibilitats, no? Una cosa seria el recorregut i per la nit pues, l'espectacle, on pues, la gent disfruta en família, tant els pares, els mares, els xiquets, els abuelos, tots junts pues, participen d'aquest espectacle, perquè Peníscola és un lloc molt bonic i a banda que és molt bonic l'espai, hi ha molt de públic familiar, o sigui, les famílies venen en grup a passar uns dies i és molt agradable.
1: Peníscola és especial, a més estàs en la millor terreta del món, que anem a dir, però tu has actuat, sí. Tu has actuat per tot el món. Què t'ha sorprès més?
10: Pues bueno, a mi jo te diria que les coses que més m'han llamat l'atenció, te diria que Xina és el més èxit que hem tingut, també ha sigut el país que més he treballat, hem fet allí gires de quan hem anat, hem fet 30 ciutats. O sigui, que fem un recorregut molt gran, molta producció, anem en 5 trailers de material, comptant tècnica, pues, tot el que portem, no? I els girs són impressionants, no? A més, els xinos valoren molt la nostra posta en escena, perquè soc un bau molt nerviós, que actua molt ràpid, molt dinàmic, i ells són totalment el contrari, són molt pausats, molt tranquil·lets, jo faig bromes, juguen els xiquets damunt de l'escenari i després fem coses molt espectaculars, no? I a Xina sempre ha agradat molt l'estil de màgia nostre, i hi ha molta tradició de Xina de màgia, encara que la seva tradició de màgia pues, és un estil molt, molt diferent. I després altres països que m'han sorprès, bueno, als Estats Units agrada molt la màgia, a Venezuela vaig estar fa 30 anys, però 25 anys fa que vaig estar a Venezuela, i bueno, allí la gent reaccionava molt bé i estan jo dins del país vam pegar hasta un colp d'estat, no? Contra tot Hugo Chávez, que estava governant. Ostres. Va haver un colp d'estat, el van llevar del poder, a la setmana va tornar, allò va ser tot un caos, però jo estava justet en el Teresa Carreño, que és un auditori de Caracas molt bonic, i bueno, vivències i coses que he viscut espectacular. França, per exemple, també és molt, molt guai, França, i sobretot la televisió francesa, que són molt professionals, o sigui, que sí que he viscut coses molt boniques.
1: Estarem pendents, ara estarem pendents, no, és que anem a passar per el Magic Museum, ja t'ho puc dir, així és que mos veurem. Però per acabar, volia preguntar-te, Junque, i sense revelar ningun secret, quina és la major màgia que existís en la vida real?
10: Pues jo te diré que és la humilitat. Jo crec que és una persona que sigui humilde, que tinga la capacitat d'escoltar, de veure els defectes, de poder acceptar defectes, i jo crec que és una virtut molt bonica per a que una persona puga créixer, puga relacionar-se amb els altres i cada dia ser millor persona. Jo crec que és la base de la vida, la humilitat, i crec que això és una de les coses que a mi m'agradaria que la gent tinguera, no? I ja si demanem salut, pues ja seria el perfecte.
1: De veritat que no puc estar més d'acord amb tu. El Mago Junque, en el Magic Museum, en Peñíscola, en el carrer Major número 41, Peñíscola, Castelló, juliol i agost de 2026. Gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en A Punt Ràdio, i tenim una cita per allí, per Peñíscola, val?
10: Moltes gràcies, allà ens trobem, i si voleu trobar les entrades, ho direm als espectadors en junque.es, que allà podeu encontrar les entrades, i segur que si veniu, ho passarem molt bé. També? Vos enganyarem mútuament.
1: també en taquilla, veritat?
10: Sí, també en taquilla també. Però online és molt lo més còmode per al públic, però també taquilla també està.
1: Així no fas cua, efectivament. Gràcies, fort abraç.
10: Un abraç molt fort. Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Són les 10:50. En este moment, J. González estarà a punt d'arribar, Carme Juan, la nostra convidada especial del dia, per a la segona hora de Fora de Cobertura. Però volíem anar fent boca, no? En cançons que porten tararejos incorporats, com el que ja hem albronçat al principi, evidentment, la cançó insígnia, jo diria, de Carme Juan, no? De la Cria Blanca. I parlant, dient, pues és que al final lo de tararejos no és cosa menor, no és cosa menor. O, dit d'altra manera, és cosa major. Val? Sí, pues sona, sí. Bueno, pues, què passa? Que hi ha un munt de cançons...
11: Sí. Sí, sí.
1: Archiconegudes que incorporen tararejos.
11: Y es que este tarareo, Donís, scat, sílabas rítmicas son un recurso pues muy utilizado en el mundo de la música, pues ya que no necesitan traducción, se pegan al cerebro y consiguen que estadios enteros canten al unísono.
1: Con por ejemplo, ¿quiénes cantamos?
11: Mira, Donís, he traído unas cuantas canciones que espero que todos conozcáis. Esta no se canta en estadios, pero ¿quién no recuerda la sintonía de Barrio Sésamo?
1: Na, na, na, na, na. Ah, pues sí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Has començat fort,
11: Sí, començat
1: fort. No sé si vas a poder superar això.
12: Increïble. Està en el 10, no?
11: No hi números.
12: Molt bé.
1: És una llista transversal.
12: És una llista transversal. Ni vencedors ni vençuts.
1: Molt bé.
11: Sí, señor. Y nos vamos, seguimos con No dudaría de Antonio Flores, por favor.
1: También estuptar ahí, Hombre, claro, sí. Pues también es buena,
11: Sí,
1: también es buena.
11: Sí, por favor.
1: Grandísimo Antonio Flores.
12: ¿No era Pachuru?
1: era para... Para,
11: no, para xuro,
1: era
11: no?
1: Para xuro.
4: Vale, vale.
1: Era para, bueno, hombre, depèn. Si vols abreviar-ho, para xuro, però si no, para xuro.
4: Per exemple, claro.
1: Vale, vale, vale.
11: Y del para xuro nos vamos al na-na-na-na, pero en esta ocasión la canción es...
1: Espera, espera, espera. Na-na-na, reconegueu la cançó? Na-na-na-na.
0: No. No. No. Ese, na, ese,
1: no.
0: No. No. Nos falta, no. Nos falta un poco.
11: Y si os digo... Na-na-na-na-na-na-na-na.
1: Ah, sí. From Desire, Gala, ¿no?
4: Gala.
1: Esta també és temazo. Esta també és temazo. A mi me ve al cap un tema, me ve al cap un tema que hiciera en totes les passarel·les, en els anuncis de que hiciera la gent guapa i la gent guai, i aixina, balançant-se de costat a costat. Se'n recordeu?
4: Claro, esta,
1: esa de...
0: Bueno, igual la té en la llista.
1: No sé, ¿sí?
4: ¿González? Ah, sí. La de Hostepa. Sí, sí, sé quina és.
1: ¿Com se diu?
4: Here Comes the Hot Stepa.
11: ¿De quién?
4: Na, na, na, na, na.
11: ¿Quién la cantaba?
4: No me recuerdo el nombre.
11: Ini Camoce, la tenemos aquí por ahí. La tenemos.
1: Ah, pues, tú.
11: Son temazos, ¿eh?
1: De verdad que sí, unos mezcladores, ¿eh? Yo esta igual me la, no sé, la podría posar para algún, o sea, algún vídeo de esos que pasas o tal. La de Barrio Sosa muy igual no, pero no te vas a negar, no te vas a negar que es un éxito.
11: Oye, Donis, de las más conocidas, ¿qué te parece este La La La de Massiel?
1: Pues temazo.
0: Pues sí, sí, sí. En ese momento va a agradar.
1: No me va a agradar, es que esta canción, además, esta canción me la sé también en francés.
0: Te la sabes de memoria. ¿No?
1: No, me la sé en francés, me la sé en francés. Hombre, sí, un segon, Adolfo, vais a. Me la sé en francés. En francés es la, la, la, la, la,
4: amazing,
1: la, la, la, la, me la sé en inglés.
0: Te la he hecho guanyar en Eurovisión, porque todo lo mundo la han tenido.
1: Claro, efectivamente, porque claro. la cantaba todo el mundo. Vale, después de esta tontería no continúa.
4: Se dijo tanto, se dijo tanto con tan poco.
11: Vale, mira, Donis, nos quedan tres canciones. ¿Y quién nos recuerda a este Scatman de Scatman John?
1: Seguim en eixa de tararechos que jo crec que ninguna pot superar el para pa pa pa pa no. Para pa pa pa, jo crec que ninguna el pot superar.
11: Ninguna.
1: Però ahí el no sé, Scatman sí. Va marcar una època també, eh.
0: Bé, bé, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé, Jota.
1: Que per cert, diuen he llegit per ahí que Scatman va fer de la seva debilitat una força, perquè l'home era tartamut,
4: sí, senyor.
1: I va traure aquesta cançó pràcticament sense voler, una serendípia de la vida, mira.
11: Así es, Donis, y nos quedan dos. Y aquí aparece el tractor amarillo de Zapato.

0: Ja t'haurà, com que t'haurà pujat un escaló, saps?
1: Sí, sí, sí.
2: Molt fina i de buena familia.
0: Sí, sí, sí. Lo que no soltarà ara, xerra molt tant.
1: No, no, no.
0: Està molt bé. Temazo, temazo. Sí, senyor. Tractor amarillo. Bueno.
1: I, Doris, he traído un tema de los Beatles, Hey Jude.

0: A veure, que res anem a dir, no? Dels Beatles, però de tots els tararechos me queden este.
1: Sí, senyor.

0: Jo crec que... Clar que sí. Ah, que sí. Ahí està Carme Juan, que ja està arribant als estudis de Punt Ràdio i que en apenas uns minuts l'anem a tindre com a convidada especial en esta segona hora de Fora de Cobertura en A Punt Ràdio. Entre tant, bueno, tenim... No ha sigut rànquing, està clar que no ha sigut rànquing, però estem d'acord en que és el número 1, no?
1: Sí,
0: número 1,
2: sense dubte.
0: Carme Juan, veritat que sí?
1: I a més, és la primera vegada que mos sabíem totes les cançons del rànquing. Jo crec que des que porto venint al programa... No, èxit absolut.
3: Les han pogut cantar.
1: Inspiració absoluta.
0: No ha passat mai. De veritat, este rànquing m'ha sorprès.
3: Ni volverà passar.
0: Perquè no era rànquing, era llista transversal. No era rànquing. Tampoc podíem... Però bé, a l'altre costat del fil telefònic. Carolina Quilis, Casa Borràs, Pino de València. Com estàs, Carolina?
4: Què tal? Molt bon dia, Donís.
0: Molt bon dia, Carolina. Com estàs?
4: Molt bé, Donís. Mira, passant un dia més de calor, estiu.
0: Bueno, de calor, pues posa'ns algo fresquet per a dinar, no sé, què mos proposes?
4: Pues mira, la veritat és que avui he pensat en un dinar, sobretot que és de la costa, que és mariner, i anem a parlar del caldero de peix.
0: Ah, ni tan mal.
4: Ja que estem en la platja, pues mira, algo de la mar, havia pensat.
0: Molt bé.
4: Pues mira, és molt típic de tot el litoral. En este cas, m'agradaria destacar lo que és el caldero tabarquí, de la isla de Tabarca. Tenim que dir que este plat és típic en tota la comunitat valenciana, però dependís en les zones, se diu d'una forma, se diu d'una altra, i també canvia el peix, bueno, el que són els ingredients en el menjar. Dependís de la zona, n'hi ha uns tipus de peixos i pot canviar d'ahí el sabor.
0: De fondo, no?
4: En este cas, ja sí. Te dic, com anem a parlar del caldero tabarquí, porta pues, l'arròs, la creïlla, nyora... tomata madureta, all, oli, safrà, sal. I de peix anem a posar el peix de la zona, la gallina, el cabracho, la rascassa, el mero i el rap.
0: A veure, que així estàs sin fum de cada un col·laborador, quan t'has dit peix i gallina, eh?
4: Sí, però, claro, la gallina de mar.
0: Clar, la gallina de mar. que no fa aquí, bueno, és l'altra, és la que no fa... Què més, Carme?
4: A banda de... Però en la isla de Tabarca també és molt típic en Santa Pola i en el Bar Menor. En València també és típic, però se diu l'arròs a banda i portem un altre tipus de peix, Donís.
0: Espera un moment, és l'arròs a banda? És el mateix que l'arròs a banda?
4: Sí, és l'únic que el que estem comentant, el que vos he dit abans, que dependent de les zones se posa un tipus de peix i també es diu de cada uno d'una forma.
0: Mira tu què coses. Molt bé. I en castelló, Carolina, per on el trobem?
4: En castelló, zones, en Peñíscola, Vinaròs, Benicarló. En castelló és més típic posar el polp, el langostinos, congrio... I n'hi ha, si que de veres que n'hi ha alguns països que tenen en comú en les tres zones de la comunitat valenciana.
0: Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda, València, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Un plaer, sempre. Amics, serenem a buscar el nostre informatiu en A Punt Ràdio. A la tornada del mateix seguirem en la segona hora, moment en el que arribarà la nostra convidada especial, Carme Juan. Fins ara.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem per política, perquè el líder del Partit Popular Andalús, Juanma Moreno, acaba de prendre possessió per tercera vegada com a president de la Junta d'Andalusia en un acte en el Palau de Sant Telmo, seu de la presidència de la comunitat. Per a poder iniciar esta legislatura, ha hagut d'acceptar la prioritat nacional de Vox i altres punts de l'ideari ultradretà, del qual havia sigut prèviament reticent a pactar. I així ho ha defensat avui.
2: Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
0: I assistit el seu futur vicepresident, el líder de Vox Andalusia, Manuel Gavira, també l'expresident Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáez de Santa Maria del govern central, ha acudit la secretària d'Estat de Política Territorial, Míriam Álvarez. A casa nostra ja roda el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, que ha lliurat els Fars de Plata. Va ser a nit. Escoltem els premiats Luisa Gavassa, Eduardo Fernández i Miguel Reyán.
3: Ara estaré sempre al costat del mar. I això em fa una emoció i una alegria molt, molt, molt especial.
4: És bonic també rebre un premi d'un lloc més, petit en quant a curs, en quant a un festival de curs, que jo és una cosa que valoro molt.
5: Aceptaré que me lo merezco más o menos, que, lo, que ha colado y ya está, y encantado de la vida y emocionado.
0: I a Roda, com diem, i finalitzarà el 12 de juliol a la projecció en total de més de 35 llargmetratges i 40 curtmetratges. L'entrada a les projeccions, 4 euros, al Cine Roma, i també hi haurà Cine al Carrer i moltes activitats paral·leles. I del cine se n'anem a l'esports, amb Yolanda Ibarra, bon dia.
6: Bon dia. Parlem de bàsquet, ja se sabia, però el València acaba de fer oficial la desvinculació del club de Jan Montero una més. El seu futur pot passar per l'Olympiacos. El dominicà ha optat per pagar la clàusula de rescissió, com van fer Pedro Martínez i Jaime Pradilla per a fitxar pel Real Madrid. Pau Gasol ha dit la seua sobre la proactivitat madridista.
7: Un movimiento bueno pues de bastante proactividad, ¿no? del Madrid de ir a por Pedro, de pagar una cláusula importante. No sé si son movimientos que se vean demasiado, ¿no? En el mundo del baloncesto.
6: Futbol mundial, recordem que ja coneixem el primer duel de quarts. França i el Marroc buscaran un bitllet per a les semifinals de la Copa del Món el pròxim dijous. Avui es juguen el Brasil-Noruega i el Mèxic-Anglaterra. Dos bons partits.
0: Esperem que donin... Compàs d'espera per a la segona onada de calor, com venim comptant-los tot el matí. La Generalitat, a més, un nou avís especial per als municipis i responsables d'emergències per l'entrada d'una massa d'aire molt càlida i seca que activaran avisos grocs i taronja per calor extrema. En alguns punts, les temperatures podran superar els 40 graus. Mentrestant, la previsió per a les pròximes hores i més detalls amb Joan Carles Fortea. Bon dia.
8: Tenim per davant un diumenge amb temperatures de ple estiu. Avui seran un poc més altes les màximes que ahir cap a les comarques de Castelló. A la resta es mantindran en valors similars. En general, cap al litoral, calor més humida avui, amb temperatures que estaran entre els 30 i els 34 graus, cap a les zones d'interior superant els 36-37 localment. En general, lluirà el sol, creixeran cúmuls en zones de muntanya, que no esperem que deixin precipitació. Situació marítima tranquil·la, brises que seran moderades cap al sud del Golf de València, amb una temperatura d'aigua del mar al voltant dels 26 graus. I ja mirant clarament el que tenim per davant la setmana que ve, esta onada de calor que estarà entre dilluns i dimecres com a mínim amb nosaltres i que provocarà, sense tindre vent de ponent, temperatures superiors als 34 i 35 graus cap al litoral i superiors als 40 i 42 graus cap a les comarques d'interior, principalment dimarts. Per tant, una situació que cal seguir, que cal estar molt atents amb precaució a les persones vulnerables i precaució amb les tempestes seques probables dimarts que vindran poca aigua i que augmentaran el risc d'incendis forestals. Precaució, per tant, esta setmana que ve, entre dilluns i dimecres, i en el dia d'avui, dia de sol, dia de ple estiu, amb temperatures que les més altes estaran en les zones d'interior entre els 35 i els 39 graus.
0: Moltes gràcies, Joan Carles Fortea. Nosaltres tornem amb les 12, amb més informació. Mentrestant, continua el programa Fora de Cobertura amb Donís Salvador.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
10: De tu a tu.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
10: De tu a tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
13: Hi ha actrius que no només interpreten personatges, sinó que acaben formant part de la vida de la gent. Carme Juan és una d'elles. Des del teatre fins a la televisió, passant per la música i la docència, ha construït una carrera sòlida, plena de sensibilitat, talent i molt, molt de treball. Avui tenim la sort de conversar en una de les grans referències de l'escena valenciana. Un fort aplaudiment per a Carme Juan.
14: Bravo, sí, bravo.
15: Senyor. Sí, senyor.
16: Gràcies.
13: Com estàs, Carme?
16: Que bonic, com ho has fet, Donís.
13: Benvinguda fora de cobertura a este estudi, aquesta casa. A més, espero
16: de casa nostra.
13: De viure, eh? De
16: I
13: viure,
16: tant, i
13: de,
16: tant.
13: De viure, sí,
16: home, des de 9 anys que vaig entrar en esta casa, imagina.
13: Què te pareix?
16: Això, jo vaig néixer així i me moriré així.
13: Però és que s'han recordat de la babalà. S'han recordat de la babalà.
17: Veig.
13: És que...
16: A veure... De 9 anyets que tenia, era una criatura. Mare del senyor, si ha plogut.
13: T'anava a dir, és que hem crescut en tu, però és que tu també en aquell moment estaves...
16: Exacte.
13: És que, mare meva, Carme.
16: Sí, sí. Jo me recorde que era una època en la que veia Son Goku, no? Que eren els dibuixos
13: hombre,
16: per excel·lència.
13: Hombre.
16: I jo recorde que entonces fui a la mili, mira si són vells, entonces fui a la mili i la gent que estava fent la mili veia Son Goku.
13: Ostres,
16: i clar, eren clar. Gent que eren de la meva edat. És que és sí, sí. Curiós, eh? No? Vull dir que me veien gent de la meva pròpia edat perquè veien Son Goku.
13: Te conté que l'altre dia estava en una plataforma de cine de qual no vaig dir el nom, i entrant en Netflix vaig veure... va veure que estava Bola de Drac per ahí i dic, vaig a posar-ho. I això va ser l'altre dia, eh? Sí, sí. Bueno, és que... Per evitar...
16: Clar, eren clar. Gent que eren de la meva edat. És que és sí, sí. Curiós, eh? No? Vull dir que me veien gent de la meva pròpia edat perquè veien Son Goku.
13: Te conté que l'altre dia estava en una plataforma de cine de qual no vaig dir el nom, i entrant en Netflix vaig veure

0: Olé,
1: t'emociones, no dius, que no és que no t'emociones quan te reconeixen per blanca, evidentment, no? Però quan dius, uau, este me veia en el 92, saps? El que vull dir.
2: És real, de los reales.
0: Que no és que me va voler... T'emociona. Que no és que me va voler despús a ir avui, se'n recorda. No, és que se'n recorda. O sigui, me té gravat en la ment, me té gravat a foc.
1: Sí, sí. I encara passa, eh? És increïble.
0: No ho crec.
1: Ahir estaven cotes, per exemple, i me van reconèixer per pot i jo tot emocionat. Sí, sí.
0: Mare, va, per a mi, jo crec que la cria blanca ha marcat una època, però aquella la va balar?
1: Aquell babalà va marcar una època. Jo recorde que vam anar al Festival de Cans. Vull dir, és que érem novetat, érem els primers programes infantils que utilitzaven croma per a treballar. I vam desbancar al Club Super 3 de TV3, els vam desbancar perquè vam ser els primers en fer un disc en música pròpia.
0: Bravo, bravo!
3: Sí, bravo.
1: I vam anar al Festival de Cans aquell any, sí.
0: Sí, bona, que bona.
1: Com el millor infantil nacional de l'estat espanyol. Sí,
0: des d'aquell moment no has parat.
1: No he parat.
0: No has parat. Teatre, també.
1: Molt de
0: veritat.
1: Teatre, sí.
0: Ara mateix està fent tres obres,
1: ara
0: no?, simultàniament.
1: Ara estic fent tres cosetes en este moment. Mira, una cosa que és molt xula, que la gent quan ho veu diu, això tenia que ficar en tots els instituts, que se diu La decisió de Lola. És un monòleg, o sigui, que és baratet, que estic jo soles, per l'amor de Déu, ahir, que no sàpiga la gent. No, però és molt xulo perquè tracta la violència de gènere, però des del punt de vista de la comèdia, que això és el més complicat, no? Estar rient tot el temps, escoltant els animals que diu esta dona, que són tots aquests ficacis que pense de lo que li faria al marit, saps? Perquè evidentment li pega i la maltracta, no? Però ho conta d'una manera tan sala i tan divertida que aconseguisses riure't molt sobre un tema complicat
0: i
1: acabes pensant molt sobre aquest tema i, per tant, jo crec que és un logro i és una obra de teatre espectacular, que això, que tindria que fer en tots els instituts. És una obra de José Barleta que agrada tant que s'està fent, no se pot imaginar, per tota Europa, eh? Fixa't que no està ni tan coneguda sin Espanya, en el Mundió de Madrid igual sí que el coneixen evidentment més, no? Este dramaturg, però no el coneixem tant, en canvi te'n vas fora i La decisió de Lola se fa en, no se podeu ni imaginar, en Noruega, en Brussel·les, en... brutal, brutal. I això és una. Una altra és una que també va sobre violència de gènere, que és una lectura dramatitzada que es diu Passos lleugers. Se porta fent fa molts anys per tota Espanya i per tota Europa.
0: Més sobrietat, no?
1: Claro, perquè aquestes són històries reals totes, tretes de... Sí, i són molt duretes. Són tan dures que la pròpia autora va demanar que se fera sempre lectura dramatitzada, perquè si això ho fiqués en acció, això és inaguantable.
0: Pot ser molt dur.
1: És inaguantable, sí, sí. Esta és una cosa més seriosa, això ja és...
0: Sí, clar.
1: I després estic encara fent Maleïdes dames, dames maldites en castellà. La decisió de Lola també la faig en castellà, eh? Totes, i Passos lleugers, les tres se fan en valencià i en castellà. I això és brutal, perquè són tres personatges de novel·la, o sigui, no són reals, són de ficció ja, però són tres novel·les que són brutals, que són La regenta, Madame Bovary i Anna Karenina, tres totxos que són així, dic, la gent del... No mossèn, no mos veu, mossèn ja va.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Són tres totxos d'estos gordos.
0: Però de quatre dies, el llibre.
1: De quatre dies, exacte. I pues són les històries de les tres... Conta és per tres actrius i un actor que mos fa de personatges de totes, conta les tres novel·les en una horeta i quart. Xa, com ho veus això? Una mona.
0: Sí, no?
1: I està molt xulo de veres, està molt xulo. Com vas veient quins punts tenen en comú les tres, no? I com van contant, pues, parlem del marit, parlem dels amants, parlem dels fills, i com cada una fa la versió sobre la que li ha passat a d'ella i te vas entrant de la història de les tres. És xulíssima.
0: Quanta versatilitat en una dona.
1: Imagina't. Jo sóc la regenta.
0: Sí, no, però no t'ho dic només per... O sea, no t'ho dic només per les tres obres que estàs fent, que també cada una és un palo diferent.
1: Exacte.
0: Imagina't. Però és que d'ahir és que parlàvem del babalà, parlàvem bueno, de la cria blanca. Què te queda per fer, Carmen?
1: Ui, moltes coses.
0: Sí,
1: calla.
0: Moltes coses, però ja, els palos els has tocat tots ja.
1: Bueno, per exemple, jo me porto tota la vida preparant, ja veu que sóc cantant tots, evidentment, no? Ho has començat sent el para papà. però porto tota la vida preparant-me per a fer musical, per suposat he fet musical, he sigut la cotorra del mercat, així, vull dir, he fet moltes coses de musical. Però sempre musicals més xicotets, d'ambient més... mitjanets, podríem dir, no? Sempre en València i en valencià. I jo un musical així, una xica, el Rei León en la Gran Via de Madrid, en el Paral·lel en Barcelona, això no ho he fet mai, veus? Per això, de què te queda per fer? Mira, una cosa per la que m'importa preparant tota la vida i no he tingut ese colpe
0: busca
1: de sort, no?
0: Busca qui és el director del Rei León.
1: Això, vinga.
0: Nala te va bé?

0: bueno, jo crec que a aquesta altura ja seria l'abuela de Nala, però bé. Jo sempre dic que jo no tinc pressa. Jo no tinc pressa, que com esta carrera val pa tota la vida, no? Tu pots ser actriu tota la vida. Jo dic, quan les de la meva generació estiguin xica, totes un poquet pa callar, perquè jo pense mantindrem bé tota la vida, eh? Quan estiguin totes aixina que no s'enclarissin. O inclús en l'altre món, Glòria, estiguin totes, i jo faré de la senyora Pot. No passa res.
1: Vale, pues que el director ho sàpiga...
0: Que me tinguen en compte, sí, pa senyora Pot, en uns anyets.
1: Que el director del Rei León i de tots... Bueno, que el director de la Gran Via...
0: Això, muy bien.
1: Ja està. N'hi ha un director de la Gran Via en general? No,
0: segur, no ho sabem. Si no
1: pues mira, pues hi ha una vacant, Carmen, enhorabona.
0: Sí, és vinga, va. T'imagines que aquí diuen, volem a esta xica. Que l'hem sentit en el programa de Donis.
1: Adolfo Pascual, de Control Tànic i Publicitari, si crida el director de la Gran Via de Madrid, pues el passa
0: en directe.
1: La Boques. La Boques ahí directament. Carmen Juan, en quin moment decidís que vols ser cantant o que vols ser actriu?
0: Pues Carmen Juan no ho arriba a decidir, perquè ho ha sigut sempre. Jo no he passat el procés de tindre que decidir ser una cosa.
1: Però, a veure, sí que arribaria el moment en què tu tenies il·lusió per anaves fent-ho i de repente dius, mira, ara vaig a treballar d'això i a més me paguen, no?
0: Jo tinc la noció de quan era molt xicoteta que veia les pel·lícules de Rocío Dúrcal i de Marisol, que jo volia ser artista. Jo no entenia la diferència entre actriu, cantant, jo era artista.
1: Mama, quiero ser artista.
0: Mama, quiero ser artista. Jo això ho tenia sempre clar. I jo veia que això te vas fent gran i vas estudiant, que això pareixia que no s'estudiava o que era una cosa que, no, que te tocava ni que...
1: Després s'han donat compte que sí,
0: De fet, s'han donat compte que sí. De fet, això de les primeres promocions, la segon promoció de... que això és carrer, que vaig estudiar el dramàtic, no? Però vull dir que fixa't i tot que els anys de l'institut i això és que encara no era carrera professional, claro. Que jo soc de la primera. Per tant, es començava a veure, quina ràbia, no? Que això no es pot com estudiar, pensava jo en aquell moment. Però ho tenia tan clar que jo anava fent... I vaig arribar a fer el que jo li dic, la carrera peatge, saps? Això que els pares te diuen, bueno, els pares, en el meu cas, ma mare, que mon pare va morir molt jove, però amb un professor de matemàtiques, saps? Són d'estes que una xiqueta d'un poble de Castelló que diu que vol ser artista, calla, no? Entonces, ma mare era lo suficientment moderna.
1: Doblement complicat, no?
0: Exacte. I ma mare era lo suficientment moderna, no? Pues, també per la seva època havia estudiat i era mestra, vull dir que tot és, en un poble de Castelló era molt difícil estudiar. Aleshores era el suficientment llesta, no? I moderna com per a saber que no m'ho podia prohibir o que... Però no m'ho prohibia, però me feia fer les coses d'una manera que no hi havia manera de que jo ho poguera fer. Sabeu el que vull dir? Era de, bueno, però primer tindràs que fer selectivitat. Mireu si sóc velleta, que no seria, com se diu ara, la Pau.
2: No era
0: com
2: Pau,
0: com
2: se diu. Era guerra, entonces.
1: No, però així mos ha pillat algun també.
0: Sí? Vale. Sí. Pues media, primera selectivitat, i jo ja, mare, però és que les proves d'accés... Ah, no, tu primera selectivitat, i després això te va bé, ja faràs... Entonces m'anava fent coses perquè jo vaig acabar fent treball social. Per què? No ho sé, perquè era una carrera que jo vaig veure de 3 anys perquè no siga molt llarga, que en aquella època eren de 3 o de 5. Dic una de 3 per jo acabar pronta, perquè jo, mira si tenia clar jo l'objectiu, no? I perquè no me digueren res, me la vaig treure a curs per any en les pràctiques fetes en tot damunt, me les vaig demanar a 5 Burxassot perquè l'any que feia segon de treball social me van agafar per la babalà.
1: Ole.
0: Ma mare, un disgust. Ara ja no acabaràs la carrera.
2: Ara què?
0: No acabaràs la carrera. Que ara no. Que no, jo tinc els collons quadrats. Ai, això no se pot dir a estes hores.
3: Si ho dius en valencià, no passa.
0: Això, no?
2: El botó.
0: Pues collons quadrats, vaig a tornar a dir, no? No, i jo me vaig traure les pràctiques i tot la carrera. I, claro, conforme la vaig acabar, és que damunt, com estava treballant ja, me la pagava jo. I me pagava jo l'estància en València. I sense preguntar res vaig empalmar en el dramàtic.
1: Què te va a dir?
0: Què me vas a dir? Si m'ho estic pagant jo estic fent
3: no
0: tot.
3: Ahir
2: estic estudiant.
0: Claro.
1: En aquell moment...
0: No sé per què vos contava això, però ja... No,
1: sí, perquè pel moment...
0: Menuda xapa vos he pegat.
1: No,
0: sí?
1: Te deia pel moment en què decidiries que volies
0: clar,
1: estar...
0: Que, clar, és que venia tota... tenia tan clar que jo no recordo venia un moment de dir és que vull estudiar això i no me dice... No, sempre puc fer això i era de... Ja trobaré la manera. Me van ficant ahí inconvenients, però jo ja trobaré la manera. Ho tenia claríssim.
1: Des d'aquell moment has treballat en produccions molt volgudes per la gent,
0: sí.
1: I precisament n'hem nomenat dos, uh-huh. Dos d'elles, però de tot això que has fet, com tu afrontes el... Carmen, que anem a fer La Alqueria Blanca.
0: Uau. I... Allò va ser molt potent. L'Alqueria Blanca, a veure, jo he passat un càsting com tots, eh? A mi ja, en la vida, no vaig a dir ara que tinc, però en la vida m'han cridat i m'han dit, vols fer això perquè eres Carmen Juan? Mentida. en Dames Malditas, Maleides Dames, lo que vos acabé de dir, sí. És la primera vegada en la meva vida que me quirden por ser jo. Dic, xica! Que per ser jo me quirden per una cosa, no?
1: Te vaig a dir que sí. No, però aquí està el guió. No, sí.
0: Té igual.
1: Sí.
0: No sé m'has quedat aposta. Però per totes les altres coses jo he passat el meu càsting i tot. I l'alqueria era una cosa que des del primer moment que veies de que anava, era, pensa, l'època... És que vam estrenar en el 2007, eh? Vull dir, estava ja en vigor... Cuéntame i aquestes coses, i s'estilava molt com la memòria històrica de jo què sé, sí, de com vivien els nostres iaios i
1: però
0: tal, no?
1: La Cria Blanca no estava a l'ombra de ninguna altra sèrie, eh?
0: No, que això, que tu llegies ja el guió fent els càstings i dius, esto promete, perquè era un moment en el que s'estilava molt això, que encara està en vigor, eh? Saps el que vull dir? El com vivien els nostres iaios, com vivien... I ja ho veies que dius, uah, que guai, no? Que guai això. I clar, el dia que m'han cridat i m'han dit que m'agradaran, vos juré que va ser un... No sé, era com que tenies ese presentiment de que això anava a ser gran. I ho va ser.
1: Va marcar un abans i un després? Mm. O...
0: Totalment. Mira, els actors valencians, com així... Claro, la televisió valenciana va arribar molt més tard. I la gent d'Andalusia o això, que encara va arribar més tard que així i tal... Estaven molt més acostumats que nosaltres, precisament perquè és la mateixa llengua. Nosaltres com així teníem feina en valencià, però vull dir que de tot l'estat estàvem molt acostumats a anar a Madrid. Enteneu el que vull dir? Aleshores, els valencians ens havien convertit com els actors que no sabien fer tele ni cine. Com te diria jo, de mal nom o de... Això que te claven una penyora, no? Teníem el San Benito,
1: no?
0: Teníem l'estigma, exacte, això és la paraula que buscava. Els actors valencians teníem l'estigma que no sabíem treballar davant de la càmera, que no era veritat. Després descobrien que hi havia un mogolló d'actors que eren valencians i el que passava és que no sabien que eren valencians. Però tenies un estigma, cada vegada que anaves a un càsting, era com, uf, el valencià, nos donava pere a vore-mos. Era com, que dien que eren molt teatrals i tal, i no era cert, ja ho dic, era un estigma que ens havien clavat. I l'alqueria... ens va llevar este estigma. Tu no saps, per un actor que és anar i saber que te veuen en Perea, a de moment anar a un càsting que te diguen, disculpa, estàs en l'Esqueria? Des de què temporada llevas? Què personatge haces? Sabien a vegades aquests personatges qui eren.
1: Que bo.
0: O sigui, perquè era com dir, uau, així hi ha qualitat, no? Clar, això era com que el star system que no existia en la Comunitat Valenciana ens el va donar l'Alqueria Blanca.
1: Probablement la producció, no sé si després del Babalà pensaves que anaves a tindre un altre boom com aquell que tingueres, perquè també va ser un boom.
0: Exacte. Jo el boom del Babalà va ser brutal, o sigui, entrarem de neu anys a la cadena i fer l'infantil, que era en aquella època les audiències eren una altra cosa, clar. Allò va ser brutal. I després vaig tindre com el boom del teatre, que vaig estrenar en la millor companyia de València fent Joan el Cendrós. I després vaig empalmar en Besos, també de la mateixa companyia. O sigui, era com que anava entrant per la porta gran a tots els llocs, no? Per la porta gran a la televisió, després per la porta gran al teatre. I per la porta gran a la ficció, quan vaig entrar en l'alqueria, no? Era de, uau, què està passant així?
1: Però és que, a més, que tenim que tindre sintonia de capçalera i sí, han de fer una cançó. I això com naix que,
0: doncs mira,
1: que tu li poses la veu a la cançó que estem escoltant.
0: Exacte. Pues això és una història també molt xula, perquè portàvem 15 dies, xiquets, 15 dies gravant-la. Encara no sabíem ni que anava a tindre èxit, ni sabíem res. I jo vaig composar esta cançó és meua. Però no és que la vaig composar lletra i música a la nada, era... jo vaig composar una cançó de Dolçaina i Tabal. I el pa-pa-pa-pa-pa no el feia jo, era la Dolçaina. I ni tan sols me la imaginava cantada per mi, i aquestes coses que, saps? Me la imaginava cantada per un Pep Jiménez el Botifarra, perquè mantingueu. Jo m'imaginava un senyor en el Tabal cantant lo rotllo al bar i que en el moment del pa-pa-pa-pa ho feia la Dolçaina. Jo vaig composar esta cançó. Ens agradava tant que jo la cantava als companys, perquè els meus companys que me coneixien sabien que cantava, quan no fet jo festes en la guitarreta. I a més, es canta molts anys en orquesta, tu saps?
1: Sí, sí, sí.
0: I me diuen, és que Carme ha fet una cançó, i cada que venia un productor de l'Alqueria Blanca, mireu la cançó que ha fet Carmen. Ah, sí, sí, molt bonica. Ni punyetero cas a la cançoneta.
1: I al final?
0: Ni punyetero cas. Al final, les tres primeres temporades, però la gent ja no se'n recorda. Era una altra musiqueta. Què feia?
1: Ostres,
0: pa, no. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, p
1: No se'n recorda.
0: Claro,
1: la de la que hi ha blanques, esta.
0: La meva cançó ho ha superat, però va estar tres temporades, tres anys sencers, que era una altra música quan la cançó existia. Des de 15 dies que estàvem rodant-la, això és la història, no?, de la cançó, que és molt xula. I de sobte veuen que trac un disc de cançons meues, que se diu Ocupas mi pensamiento, i que el productor era Nacho Mañó, que és un dels components de Presuntos Implicados.
1: Casi res porta al diari.
0: I entonces era de, a veure com era la cançoneta de Carme Juárez.
1: Anda!
0: Quan van veure que, ai, pues esta chica igual era algo, no?, en el món de la música. Aleshores...
1: Algo tendrà l'agua cuando la bendicen,
0: i aleshores és quan van començar a posar la cançó, que dient que era molt estrident pa Dolça Nitabal, Nacho Mañó va fer els arranjaments i els va passar a pas doble, i se va quedar això, i vaig discutir en ell.
1: ¿En Nacho?
0: ¿En Nacho? En Nacho, porque yo no voy a hacer pa, que esto acabará siendo la, que es el que ha pasado ahora cuando estamos fent en la sección abans, ¿no? Y ahí me decía, pero si es maravilloso, me decía Nacho, si sería maravilloso que se acabara convirtiendo en el la valenciano, tenía toda la rao del mon, y yo dije, pero pa, y mira, vais reñir en él, no te puedes imaginar. Y ahí me decía, tú imagínate que eres una señora de esa época que vas limpiando por casa el polvo y vas tarareando, ¿no? Pa, y mira, se te buscará así al para papá, que ahora se la sap tot Cristo.
1: Carme Juan, el nostre consell d'experts de fora de cobertura, vols ser el partícip d'esta entrevista?
0: Ah, vinga, vore.
1: I no els mires, que no són estos tres.
0: Ai, xica, ja estava jo, dic, a vore, ja ataquen.
2: Experts de veritat.
1: Ells són els col·laboradors habituals, però el consell d'experts és una altra estància, un altre nivell i una altra... Sí, estàs dispost a replegar el guant? Podem preguntar qualsevol cosa.
0: Sí, vinga, adelante.
1: Primera pregunta del consell d'experts de fora de cobertura per a Carme Juan.
4: Bon dia, Carme. Què vol dir pare de papa?
0: M'encanta esta pregunta. No me l'havien fet mai. Li he de dir a este investigador o com
1: investigadora, si va...
0: Esta investigadora, molt bonica, ella, m'encanta la seva veu, que és molt original i molt creativa, perquè m'ha fet una pregunta que no m'havien fet mai.
1: Que bueno.
0: Però mira, sense saber que m'anaves a preguntar això, sense saber que ho havia contestat un poquet, no? Era el so d'una dolçaina que jo m'imaginava sonant, que va taralejant una dona que va netejant per casa, una dona dels anys 60. Això és el que significa para papà, és de alegria fins i tot netejant per casa. Mos agrada això?
1: Està molt bé, està molt bé. Crec que haurà quedat convençuda. Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Carme Juan.
5: Hola, Carme. És molt emocionant viure en l'Alqueria Blanca?
1: Ah.
0: Pues m'agrada... Costa, quines preguntes més intel·ligents que fan.
1: Ah,
0: mira, és molt, molt emocionant. És que ho has descrit superbé. I, a més, vaig a dir-te una cosa. Amiga, qui és este xic?
1: És amiguet.
0: Un amiguet, hola, amiguet. A mi m'ha donat la meua professió coses que no m'ha pogut donar la vida. La vida meua privada, vull dir, no? I, clar... El estar fent durant 20 anys un personatge, tu arribes a viure dos vides. I no ho dic com de manera imaginària, de veritat la vius. Una altra cosa és que siga realitat. Enteneu la diferència?
1: Sí, clar que sí.
0: Vull dir, jo sóc blanca i he viscut unes coses brutals. I això, jo ho he viscut. Són reals les coses que jo he viscut. Jo he viscut sentiments en el meu fill Nelo Gómez. Per això dic, la vida no m'ha deixat ser mare, que ho he intentat i no m'ha deixat. Però jo tinc un sentiment de maternitat cap a Nelo. És que he viscut com ha perdut parelles, com ha perdut son pare, jo l'he consolat. Com hem discutit, perquè clar, jo tinc una parella que ell no volia. Mira, ho conto i m'emociona, perquè ja no l'ho comença el buit com si fos fill meu de veres. Hem arribat fins i tot a guanyar un programa de la Casa d'Apunt, ell i jo, per a promocionar programes que anem gent coneguda de la casa, buscaven mares i fills. I sempre era un de l'Alqueria en sa mare o en son pare, no? I dient, és que us faria gràcia que anaràs tu, però clar, ni tinc ja mare, ni tinc fills. I com sóc molt de la casa, ens hauria agradat que... Dic, porteu-me Nelo Gómez que guanyarem, les dic jo de conya. De conya, pensava jo. Ai, tu aniries a Nelo Gómez? Dic, sí, mos volem. I ell me fa consultes en la vida normal com si fora sa mare, vos ho jure. M'ha arribat a preguntar si comprava o llogava. Vull dir, me preguntes d'aquest estil, eh? I dic, anem. Que vam guanyar el programa Nelo Gómez i jo. Que mos coneixíem millor que els pares i mare. Això dic jo, que... Claro, quan fas un personatge tan sans i tu vius això i tu les experiències les vius realment i tens els sentiments i passen per tu. I això és meravellós, això és meravellós. Lo que no és veritat, això des de luego que no, però sí és real.
1: Absolutament. I molt emocional la resposta és sí. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
6: Hola, Carme. En la cançó de l'Alqueria li posaré tant de parava papa perquè no tenies cap lletra?
0: Bueno, això sense voler huecos, que, ho he contestat abans, però... Però mira, vaig a dir-vos una curiositat, no? Jo venia un dia... Jo havia un dia de dormir en la caseta, i si era l'estiu, seria un dia com avui, més o menys, no? Perquè era juliol, estava en la caseta en Onda, i dormint me ressonava la musiqueta, na, na, na, i me vaig alçar taralejant, taralejant. I anant, precisament venint a València, no me recordo ni a què, a comprar alguna cosa o això, me venia la lletra, i me venia, i parava el cotxe, i me ho escrivia, m'ho apuntava per no oblidar-me. I quan ja torné a casa, tenia la cançó sencera. Era com, jo sempre diria, és com si algú m'haguera dictat la cançó. Dic, la musa d'algú important s'ha escapat i m'ha vingut, m'ha acudit a mi. Saps?
1: O sigui, la cançó de la Querida Blanca la vares escriure de camí d'Onda València i tornar...
0: Mitjansomia a... una nit i...
1: Anar esperant i escrivint el que te venia al cap. Oh, que bona.
0: I arriba i dic, mireu, és que me vaig ir tan redoneta i tan de colp i tan... És que alguna cosa tens que retocar després quan ho arregles, no?
1: Però
0: molt poc és realment que jo vaig arribar a casa, trac la guitarra, me fico a cantar-la en casa i dic, això deu ser alguna melodia que jo tinc en el cap. Dic, a què vos sona? Perquè jo dic, igual el meu cap m'està fent una mala passada, és una melodia que me sona de algo. Dic, de veritat que no vos sona res? Dic, no, però quina barbaritat t'has fet, però que xulo que és això. I jo dic, ah, pues sí, pues sí, pues me ho inventa jo, ha sigut així.
1: Pues, té cosetes, eh? La cançó té cosetes, eh?
0: Sí, sí.
1: Quarta pregunta del Consell d'Experts fora de cobertura per a Carme Juan.
7: Bon dia, Carme. On hi ha més líos? ¿En la Alquería Blanca o en Los Serranos?
0: Uy, mare meua. Pues no sé qué dirte.
1: Ahí, ahí, ¿eh?
0: Pero ahí, estarem ahí. Pero estas series que duren tan de temps y que tan tenen molt romansos per el mig. Jo ja ho dic en la cançó, eh? Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar.
1: Això ha passat tot. D'altra manera, en totes les cases cauen faves i en algunes acabassades, no?
0: Perfecte, Donís, ben arreplegat.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
8: Bon dia, Carme, què mola més? Ser actriu o cantant en l'Alqueria Blanca?
1: Què mola més?
0: Pues, ostres, és que és un conjunt de les dues coses. No?
1: Hi ha que triar,
0: que tries, no? Precis que tries. Però mira, vaig a contar, m'encanta, jo tinc anècdota per tot. Per si
1: favor,
0: cal, jo sóc l'entrevistada ideal del món. Mira, clar, com, a mi m'han agafat per a ser la botiguera de l'Alqueria Blanca. Jo no anava a ser cantant dins de l'Alqueria en un principi. Clar, a partir de que fiqué la cançoneta i que t'ha dient, ui, esta xica va a veure si ho fa bé i tot, saps?
1: Hombre.
0: I arriba un moment, una temporada en la que es comencen a arribar guions a Iris Lezcano, que era la que feia la Nitín,
1: sí,
0: que era la primera novieta del meu Xavi, perquè això per la gent que siguis l'Alqueria, en seguida ja s'han situat. De fet, a Xavi, a Nelo Gómez, li van dir que aprenguera a tocar la guitarra, ja que ella estava pobreta i aprenent per tocar. Perquè ixa trama de cantant era pa a Nitín. I de moment es diu un dia, Lezcano, no? Els diu, a vosaltres qui vos ha dit que jo sé cantar? Diu, jo, a mi se me dona fatal. Diu, que estic veient uns guions que me venen i a mi ningú m'ha preguntat. Així, com a Nelo Gómez, que aprenguera a tocar la guitarra, diu... Si la trama és una coseta xicoteta perquè s'acabi en guany, pues jo me puc currar una canseta o dos, però si això voleu que s'allargui tot el temps que dura el que dia, me deu senyor. I entonces van dir, oh, socorro, socorro, que femen això. Pues li ho arreglarem a la mare, com que ja havia estat tocant la guitarreta, i m'ho van arreglar a mi. Com Carme canta, que és la de la cançoneta, anem a ficar-li a ella. Vull dir que la trama de que acabarà sent cantant dins de l'Alqueria va vindre també de manera molt casual.
1: Vamos, que,
0: sí, que...
1: no volíem posar la cançoneta de capçalera...
0: I mira si l'entrepartir després.
1: Mare que va. pues, a veure, jo crec que el Consell
0: d'Experts... Si imagineu caso, jo no ho podia contar, jo ho estic contant, m'estic quedant tan amb... Ara me quedaran piticlin, aquí los de l'Alqueria. Tu què vas contar, això?
1: No. Però que, Carme, que s'ha portat bé el Consell d'Experts, no? No...
0: Escolta, de categoria.
1: Sí,
0: un aplaudiment
1: per a ells,
0: per
1: favor. Sí, quines
0: preguntes més intel·ligents. Gràcies.
1: De veritat que sí. Tenim, bueno, el contrapunt a les preguntes intel·ligents és el rànquing musical, ¿vale? Que el fa este home. Així és que anem al rànquing musical de fora de cobertura per a Carme Juan.

0: Que bonica és esta cançó, eh?
1: Sí, senyor.
0: Que bonica, eh? D'un bon rotllo a les 11:36.
1: I a més, que el color siga l'esperança, eh?
0: Sempre. És cierto. Anem al número 1.
2: I nos vamos al 1, sí.
0: Ah, vale, pues el número la tendrás que endevinar, Carmen.
1: Ah, vinga,
0: sí, per la trajectòria del rànquing, on diries que desemboca? La inèrcia on te porta?
1: No sé, a l'alqueria blanca podria ser.
0: Hem de dir que l'hem llevat del rànquing, per motius evidents, si no, era molt evident que era el número 1.
1: A veure, però si m'ho preguntaves era perquè diguera això.
0: Bueno, tenia que haver-te avisat, és de veritat que tenia que haver-te avisat.
1: Vinga, va.
0: Però sí, l'hem llevat per motius evidents, perquè si ja hem dit que era superior a totes les anteriors en la primera hora, pues bueno.
1: A veure, sorpreneu-me, va.
0: Pista. El mateix color de l'alqueria.
1: O sea, blanc també.
0: Sí.
1: Blanca Navidad.
2: Ai, va.
0: A veure.
2: Puede ser.
1: Esteu flipant en les meves contestacions.
0: Has arribat molt fort ahí. Perquè la segona pista és que no la cantes en estiu en el postiguet. No la cantes en estiu en el
1: manta
0: postiguet.
1: Manta el coll i el cabasset...
0: Aguanta, o sea, mantens Blanca Navidad? La mantens o...?
1: No ho sé, la manta, el coll i el cabasset diu algun color. Ara estic jo per la meva boja. No ho sé. A veure... No ho sé, va, amb Blanca Navidad, a veure què passa.
0: Mantens la querida... Blanca Navidad. Tenim pista musical, a veure si te fa canviar d'opinió,
1: vale? Vale. No sé lo que es. Mira com me miren tots. És que no ho esteu veient, però estan tots passant su bomba. De veure que no tinc ni idea.
0: No, és que l'has encertat a la primera.
1: No me jodas, Blanca Navidad.
0: Jo
1: dic, que fort. Però això ho fet deixa cara.
0: Claro, és que de repente jo dic, però no sé quins indicis l'han portat.
1: Ara se pensaran que estava preparat, clar.
0: No, que va preparar res. No sé quins indicis l'han portat a pensar que la Blanca Navidad.
1: Perquè som molt llesta.
0: Sí, però en ple estiu i de... Bueno, pues, no sé. Jo espere...
1: M'han motivat els vostres investigadors, que saben fer preguntes intel·ligents.
0: Sí.
1: M'han motivat.
0: Què t'ha paregut? Jo espere que Lluís Obiols no mos diga que... també l'estiu va ser
3: que com la Blanca Navidad.
1: Imagines el calor que està fent ara.
3: Al postiguet, no?
1: Blanca Navidad.
3: No, hauríem de cantar alguna altra cançó, Escuela de Calor. Alguna...
1: Exacte. Sí. Mira, arde en la calle.
3: Perquè ja fa dies que arde, no? I encara sí, cremarà més.
0: Eva Maria, se fue, seria més banda sonora? O cuánto calienta?
3: María se fue, sí, també, però és que buscando el sol, jo no sé si va Maria ara s'iria a buscar la sombra,
1: M'encanta el comentari.
3: Per què?
1: Eva Maria se fue buscando la sombra. Jo ho veig,
3: La sombrilla, perquè és que el sol, amb aquestes temperatures, ja fa molts dies que estem parlant de temperatures altes, i esta setmana arriba una onada de calor, arriba una situació de temperatures
1: però no havia arribat ja.
3: No.
1: M'has deixat morta, diu que arribarà, però si jo ja estic sufocant.
3: No, clar, és que ja fa... Hem tingut un mes de juny, des de més o menys a mitjan de maig, la temperatura està per damunt de la mitjana, així que vam tindre una primera quinzena de maig més fresqueta i plujosa, però des d'aleshores, patapam, a principis de juny va baixar un poquet, però vaja, ara arriba... Nosaltres encara no hem superat els 40 graus en cap punt. Però aquesta setmana...
1: Si
3: mèrit, ja. Sí, no, home, tenint en compte els 42 que han tingut a Alemanya, que ha sigut rècord... Wow. O sigui, tenint en compte les temperatures tan altes que han tingut a la major part del continent europeu, nosaltres, a veure quines consoles, perquè no vol, no? Però aquesta setmana no ens podrem consolar perquè s'esperen màximes ja des de demà fins a dijous. Atenció, màximes de 42 a 43, puntualment 44 graus.
1: Què m'estàs dient?
3: Zones Dios de la costera de la Vall del Vall d'esta zona, però, per exemple, la costa no pujaran tant, però sí que dimarts podríem aproximar-nos als 40 graus. Wow. A la Safor, així a la ciutat de València, al voltant de 37-38 graus. Al nord també tindrem algunes màximes de 40 graus.
1: Mare de Déu, senyor.
3: Mira, he buscat els rècords, el que passa que no... Ah, sí, el rècord de temperatura màxima, vale? I sense ponent. Això és s'ha de remarcar, que no, perquè a la ciutat de València...
0: Ni sensació tèrmica ni res. Temperatura...
3: No. Amb el ponent puja la temperatura. Nosaltres estarem en valors molt alts sense el ponent. Per exemple,
1: el que vols dir que normalment aquestes temperatures es porta el ponent.
3: Clar, per exemple, la ciutat de València, el rècord de temperatura màxima a la ciutat de València és de 44 graus i mig. No plegarem els 44 graus i mig, però va ser un dia de ponentà.
0: Però això no va ponentà. Això no va ser ahir?
3: Va ser... No. Va ser el 10 d'agost de 2023. Imagineu-vos esta situació amb vent de ponent. Sí que arribaríem a aquestes temperatures. On tinguem, per exemple, la màxima va ser de 45,5 el juliol de l'any 1994. Ens quedarem en 42-43 graus sense ponent. Clar, el que estem molt acostumats nosaltres a passar dels 40 quan tenim una situació de vent de ponent. Però esta setmana no tindrem esta situació. Per tant, temperatures molt elevades, amb mínimes també molt elevades, poca humitat, perquè no tenim massa humitat, i sí que a partir de dimarts podríem tindre algun ruixet, alguna tronada a l'interior. Però atenció, perquè això fa més por que una pedregada. Perquè són tronades que poden deixar poca aigua i anar amb acompanyament elèctric. Amb la qual cosa, això són focos d'incendis. O sigui, estem davant d'una setmana complicada.
0: Lo de que fa més por que una pedregada és van segones?
3: No hi ha pedregada perquè no hi haurà pluja. Perquè com que està tot tan sec i hi ha tanta temperatura, el núvol es forma ja més amunt i, a més, i quan cau la pluja, s'evapora.
1: O sigui, espallen els incendis, no?
3: Espallen els incendis. Estem davant d'una setmana complicada. Per les altes temperatures, durarà divendres, començarien a baixar, i per aquest risc de tronades, que podrien ser seques o deixar poca aigua a l'interior, però amb molt d'acompanyament elèctric, amb llamps, i això és perillós. Sí. És perillós. Per tant, el sol en la playa... No, ni un palmito. Jo trobo que... Perquè és que, clar, les mínimes també són molt elevades. 24-25 graus. I jo trobo que un palmito ha quedat ja en desús.
1: No podíem anar nuets pel carrer, per l'amor de Déu, pagant lo que siga.
3: Saps què diuen?
0: Pagant lo que siga, igual sí.
3: Saps què diuen? Jo trobo que diuen que és millor anar vestit,
1: Sí, però si no mira els moros, no? Pel desert.
3: No? Sí, i sobretot, bueno, els moros no, amb colors blancs i amb... O sigui, pel que diuen és millor roba folgada, no? Per a que et creï com una capa entre la roba i la teua pell.
1: Perquè fas ahí una xicoteta càmera, no?
3: Sí, això diuen, clar, jo no...
1: No
3: sóc expert en com baixar la temperatura, però sí que diuen que és millor anar protegit.
0: Anem a veure, anem a demanar-li a l'assistent de producció que, Jota, si esta setmana sí pot ser, esta setmana,
2: dime.
0: El dia que vulguis, i si pot ser, pues bueno, i si una boqueta nit, ves corrent nue per la Gran Via...
3: Y
0: mos contes la sensación la semana que viene.
2: Me creía que ibas a decir que viniéramos desnudos el próximo fin de semana al estudio.
0: No es lo que estaba pensando, la verdad. No, es molt més natural lo atre, lo que va a ser.
4: Corre per la Gran Via.
0: Totalmente. Lluís Obiols, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres. I que siga lleu.
0: Anem a intentar que si no siga... I si no, pues tenim aire condicionat així en l'estudi, per lo manco.
5: Pues sí.
0: Seguim a Fora de Cobertura i parlem d'estilisme capilar.
6: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: D'estilisme capilar, però anem a jugar també, perquè tenim Pelutrivial en Dani Gallego. Què tal, Dani, com estàs?
7: Molt bon dia, estic molt content, i a més, en aquestes temperatures que estàvem parlant ara mateixa, jo pense que el que podríem fer per allà encarar la recta final del programa és jugar un poquet, un xoc que sigui un poquet fresquet, que ens doni un poquet d'alegria, així que he preparat el Pelutrivial.
0: Eixa paraula de fresquet més a pa glòria.
7: Home, jo pense que ara estem superbé. De fet, en les hores que estem entrant ja, està començant ja a pegar el sol fort, així que jo que pense que ara en esta època és ideal. A més, jo pense que ara que anem per aquests dies que millor tenim també alguns dies un poquet lliures, de vacances i tal, tornarem a parlar un poquet d'això, perquè jo pense que és una cosa xula per a poder jugar també en casa.
0: Per favor, comencem.
7: Pues anem a parlar de Pelutrivial, i com parlem de Pelutrivial, sabeu que tenim la secció de perruqueria en aquesta casa ja durant aquesta temporada, hem parlat de perruqueria i moltes coses, i anem a ficar-vos a prova, a tots els que esteu així i també als que esteu en casa.
1: Això sí que no m'ho esperava jo, el Pelutrivial. A veure.
7: Al igual que en el Trivial General, tenim les diferents categories, com geografia, ciència, història...
1: Ai, són les mateixes?
7: Entreteniment... Les mateixes.
1: Vinga, ah, pues, en canvi estàs deixant més flipa.
0: Anem a per sis formatgets.
1: Vinga, sí, va.
7: Anem a per ells. Anem a començar per geografia. Primera pregunta. En quin país té origen la henna tradicional? ¿Sabes lo que es la henna?
1: Sí,
0: los tatuajes, color, sí, sí, sí. Los tatuajes de que no son, ¿no?
7: Podría ser A, India, B, Suecia, C, Canadá, D, Brasil.
1: Yo creo que es la India, ¿no?
0: Yo diría India también, ¿no?
4: Bueno, yo marqué la India, pero no la mencioné.
3: Diría India, pero bueno.
7: Marquem la India com a resposta correcta.
0: Marquem la India por el consens d'equip, sí?
1: Jo per mi sí.
0: Sí,
1: bé, bé. Vinga, va. Unanimitat.
7: La India...
0: Ah, la India.
7: És correcte.
0: Bravo, bravo.
3: Sí, senyor. Grande.
7: Continuem a de moment, el primer formatget és guanyat, eh? Superbé, anem superbé. Continuem en història. Anem a veure con història.
1: M'encanta que som un grapaet pel consens, eh? Som uns quants així.
3: Sempre difícil, la història.
0: A veure, no, sí, treballar en equip està, o sea, està molt bé, mola molt. Sí, lo complicat és convèncer els altres de que no tenen ni idea, però està... A mi m'agrada molt treballar en equip. Però anem a veure.
7: Anem allà. Pregunta d'història. Quins són els colors que històricament han simbolitzat a la barberia? Opció A, roig i blanc. Opció B, roig, blanc i blau. Opció C, blanc i blau. Opció D, negre i blanc.
1: Roig, blanc i blau.
0: Sí, la B. Sí,
1: segur.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Això que fa la volteta esta.
3: El pirulí.
0: Marquem la B, marquem la B.
1: Sí. La B, la B. En l'Alqueria tenien perruqueria i tot a una temporada. Sí, que...
7: I la resposta és incorrecta. He de dir-vos que en aquesta pregunta...
1: Era una pregunta trampa. Mira com se riu. Anat
7: a pillar.
1: Era una pregunta bandido. Trampa.
7: Os vaig a contar una cosa i aprofite per a donar aquest tip. Mireu, els colors originals de la barberia sempre han sigut el roig i el blanc a soles. Ajá. Això venia del
0: segle... El blau ha sigut nord-americà.
1: L'han afegit, els americans, és que ho toquen tot.
7: Al segle 12, 13, 14, sabeu que els barbers, a més de afaitats, també feien xicotetes, coses de...
1: Te traien el quissal i te tallaven una cama.
7: Mm. I feien sangries també. Clar. Entonces, en aquesta sangria el que feien és que l'efecte de la sang en la tovallola blanca... Quan feien l'efecte de llevar la sang, feia aquest efecte com de pirulo en el roig i el blanc.
1: Aquestes coses m'encanten, que me conteu aquestes cosetes.
7: Exacte. I el blau el varen ficar després als americans. Per atendre un poquet la seva bandera, el rotllo barbeixó...
1: Que... Ai, ja me cauen mal els americans, me cagin la mare, és que ho tenen que toquejar tot.
3: El que entrava tot. Blanc i així és roig.
7: Sí, bueno, així no són les coses i així les contem. Pues,
1: van afegir la sangre azul.
0: D'història anem mal, d'història.
7: Bueno, no, tenim més oportunitats si dóna temps, bueno. I si no, per una altra vegada.
0: Vale,
7: a veure, anem a entreteniment, que jo pense que per així anirem un poquit millor. Anem a veure, però on comencem? Quina sèrie de televisió...
0: La Cria Blanca.
7: Quina sèrie de televisió va fer referència als estius agressius inspirat en l'època de la Segona Guerra Mundial? A, Compañeros. B, Juego de Tronos. C, Sensación de Vivir. D, Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders, home...
3: Sí?
7: Estem d'acord?
2: Peaky Blinders.
0: Estem d'acord en que les altres no, no?
4: Les altres,
7: sí. Compañeros en la Segona Guerra Mundial... No, no crec que...
0: Ni Sensación de Vivir.
7: Són machos, però no tant.
0: Claro.
3: Juego de Tronos és el invierno.
4: Juego de Tronos...
7: Marquem Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders,
7: sí. I la resposta és correcta.
1: Lo que pasa que ha sigut una miqueta per descart, també, vos ho dic, però bé.
0: Però també val, també val.
1: També val, no?
7: Hasta estarà un poquet més fàcil.
3: Formatge pa tots.
0: Dos de tres, eh? Dos de tres.
7: Anem bé, prou bé. Anem a ciència i natura, d'acord? Este lloc és la categoria reina de la perruqueria, perquè evidentment és on més contingut podem tindre respecte a la perruqueria. Anem a una intermitja, val? No vaig a donar ni...
0: Televisió i entreteniment també, eh?
7: Ni fàcil, sí, també. Anem a una que no siga ni molt difícil ni molt fàcil, una intermitja, val? Quants cabells perd una persona aproximadament al dia?
0: Op.
7: Ui.
4: I si ha ser l'assar.
0: Un 150.
1: No,
0: és que ho digui a Dani un dia, un 150.
7: Això està bé perquè em sents. Anem a veure. Entre 5 i 10, l'opció A. Opció B, entre 20 i 30. Opció C, entre 50 i 100. Opció D, més de 300.
3: Qui no té no perd.
4: Ui.
1: Ara s'ha quedat Donis bloquejat.
4: A veure si va ser entre 50 i 100. A no ser que tingués alopècia.
0: Entre 50 i 100?
4: No ho sé.
5: I el que no té moño?
4: Més que més de 300 és molt, no?
1: Home, jo ja me quedaria calva, vull dir, com de perga, més de 300 jo ja me quedaria calva.
0: A veure, entonces, bueno, pues igual era 50 i 100.
1: És el que més aproxima també el que tu portaves en el cap.
0: Igual, el que portava en el cap m'hauran caigut entre 50 i 100 el que porta el programa.
1: Va, entre 50 i 100.
7: La marquem?
1: La marquem.
7: La resposta és correcta. Que és de veres que moltíssima gent es sorprèn quan escolta aquest dato.
0: Bueno, i lo de 150...
7: Pot entrar. Entre 50 i 150.
5: S'ha comptat?
7: Pot entrar.
0: No s'ha comptat?
7: No, però sí que és de veres que moltíssima gent es sorprèn en aquesta xifra, perquè pensa que a millor 100 o 150 pèls al dia és moltíssim, però teniu en compte que realment no se donen compte quan cau. A lo millor cau simplement caminant, simplement estan en el llit, simplement ficant-se ara, per exemple, els auriculars. Vull dir-te que poden caure de forma de manera genial.
0: No és que arribes i trobes la noteta en 150, diu, tu 150, no.
7: A més, la mala notícia no és que caiguen 150, sinó és que no creus que una altra vegada 150 nous al dia. I genial, si era un poc el problema, d'acord? Bueno, anem a esports?
1: Vinga, va.
0: Anem allà, anem allà.
7: Tenim temps?
0: Sí.
7: Vinga, anem a veure.
5: La minya mal. Ah, no, perdó.
7: No. Vamos a veure.
1: Els Williams, m'agrada.
7: Una fàcil, va. Quin futbolista va convertir els seus canvis de pentinat en una marca personal?
0: Beckham.
7: A.
1: Guti.
7: Messi. B. Cristiano Ronaldo. C. David Beckham. D. Ronaldinho.
0: Beckham.
7: I aquesta resposta, evidentment,
1: Beckham.
7: És correctíssima.
1: Està manant tots directes.
5: Ronaldo també, Nazario.
7: Està claríssim que
0: home, però no,
7: en el cine, en la perruqueria, jo penso que Brad Pitt és el referent, però dins del món del futbol, si hi ha una persona que ha tingut mil estils diferents, mil pentinats diferents i tots els quedaven al tio superbé, és David Beckham.
0: Sí,
7: no n'hi ha més, estem super a tope. I anem ja acabant l'enquesta i tenim una pelu pregunta d'or. Aquest és el que guanya sobre el que guanya, ¿vale? Per acabar.
0: Encara, vull dir, esta
1: compensa la
0: història.
7: Sí.
1: Vinga,
7: sí. Va. Formatget d'or, ¿vale? És com l'última oportunitat.
0: El que marca guanya, ¿no?
7: Exacte.
0: Vale.
7: I la pilota en gala. Anem a veure. Quants folículs capilar pot tindre aproximadament una persona al cap, en total?
0: Muchos.
7: Resposta A.
1: Depèn si està calb.
7: Bueno. Avui tenim, generalment, a l'estudi Carmi, perquè ho sàpiga, generalment, els invitats que solen tindre tenen un poquet
1: menys.
7: No, menys de moño que avui.
0: El domingo...
7: Avui estem al top. Opció A, 10.000 pèls. Opció B, 50.000. Opció C, 100.000. Opció D, 500.000.
0: No, jo aniria, jo diria 50 o 100.000.
1: Jo també
0: diria 50 o 100.000.
2: Jo diria C, jo crec que la C, no.
1: 100.000?
0: I aniria més a 100.000, sí?
5: Va, tio.
7: Ho tenim clar?
1: Formatget d'or? Estem d'acord tots així?
0: Tenim consens.
7: Formatget d'or, aquest...
5: Donis es compta i fa trampa.
7: Penseu-ho bé, perquè si encerteu aquesta podeu donar com a guanyadors de la primera edició del Pelu Trivial d'aquesta temporada
0: d'estiu 2021.
7: De fora de cobertura,
0: No, és que estava comptant en Ezits, però se m'han acabat Ezits.
7: 10.000, 50.000, 100.000 o 500.000?
0: Opció C,
1: 100.000. 100.000, estem d'acord.
0: Vinga.
7: I aquesta resposta és...
0: Que siga.
7: Correcte!
5: Sí. Bravo.
7: La veritat és que sí, evidentment depèn. I sí que és de veres que molta gent, per exemple, ha afegit aquesta data de 100.000 monyos, no? 100.000 pèls. Molta gent diu, és que a mi el monyo me creix molt o me creix poc. O pot també diferenciar-se per la quantitat de monyo que té, per la densitat i per el seu grossor. I això és el que pot diferenciar, que a lo millor dona la sensació de tindre més o menys. Però realment no és que tinguin més creixement o menys, sinó que depèn un poquet de...
1: Ara els 150 que perdem me donen menys pena.
7: Veus? De 150 al dia a 100.000, això no és res.
1: Claro.
0: Ara lo important és observar la màgia de mi melena. Te'n recordeu d'ella? No?
2: Por favor.
7: Canvia la cosa.
0: Tenim notícies absurdes i surrealistes. J. González.
2: Así es, Donis, para terminar el programa de hoy. Voy con la primera.
0: Venga, dispara, ahora.
2: Y dice que en la tercera temporada de una mítica serie, uno de los actores lanza una pizza familiar al tejado de su casa en un arranque de furia. El problema es que la casa es utilizada para los exteriores y es propiedad de Real, donde vive una adorable anciana. Cientos de fans comenzaron a peregrinar hasta allí solo para imitar la escena y lanzar pizzas reales a su tejado.
0: absurdes i surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho.
1: Vale. O sea, tinc que dir si és veritat o és mentida.
0: Sí.
1: És que el que passa sona mentida, però és que me fa tanta risa que jo vull que siga veritat.
0: Veritat? Marquem mentira?
1: Veritat.
0: Veritat. Rubén?
5: Sí, he vist la sèrie.
1: Me pareix tan ridícul que vull que siga veritat.
4: Jo no l'he vista, però crec que pot ser veritat.
0: Vinga, no, pleno, vinga, pleno. Veritat.
2: És veritat, Rubén, què sèrie és?
5: Breaking Bad.
2: Sí, senyor.
0: Oh, correcte. Bravo, bravo, bravo.
1: És de veres. No me'n recordava de la sèrie.
0: Jo no tenia ni idea, me l'ha jugat.
4: Pensava que ho dies de conya.
5: Agarrar en 60 pitxes, perquè digo, bueno, sí, això li va costar molt i va el tio i ho fa la primera. Lo de tirar la pizza,
2: sí, sí, sí,
5: al calar la pizza. Y le hice la primera.
2: Qué
5: y como a las 60.
2: Hay que decir que los dueños tuvieron que levantar una valla gigante para proteger su tejado.
5: Sí, esto es así.
2: Esta te voy a pedir que contestes la última, Carmen, porque hay que decir que unos ladrones asaltaron los platos de la mítica serie valenciana La Alquería Blanca en Buñol y se llevaron el corral de gallinas que usaba el personaje de Sento. Los guionistas tuvieron que reescribir a toda prisa tres capítulos para justificar la ausencia de estos animalitos mientras la policía autonómica buscaba a las aves por toda la comarca.
0: Va, pero si estás descojonando, eso es mentira, hombre.
1: Eso es mentira. Eso es mentira, porque... No. Porque Sento no tengo un corral de gallinas en la vida. Sento el que tenía era una radio. Sento tenía una radio en el bar, eso sí.
2: Estabais pensando que era
4: mentira. No, era mentira, obviamente era mentira.
5: En los detalles, mentira.
2: ¿Da tiempo para otra?
0: No, no, pero fica el aplaudimiento que hubo en Devinal. Sí, bravo.
2: Bravo por vosotros. En la primera temporada de la serie de los Simpson, Bart decapita la estatua del fundador de la ciudad, G.B. Dee Springfield. En un pequeño pueblo de Arkansas, un joven imitó el capítulo cortándole la cabeza con una sierra radial a la estatua de bronce del alcalde local.
1: Per favor, será mentira, pero va a salir veritat. Me encantaría que fuera veritat.
0: Venga, veritat.
4: Veritat.
0: ¿Tots veritat?
4: Sí.
2: ¿Todo es verdad?
1: Sí.
2: Pues esto es mentira. Mentira. Esto
1: es mentira. Es que sabía que no va a ser mentira, pero me fea tanta ilusión que fuera
0: bueno,
1: veritat.
0: Pues rápidamente una, por si no adivinem. El que marca guanya, va.
2: A ver, Donis dice que un reconocido actor siempre quiso viajar al espacio exterior. Tras su muerte en 2005, su familia intentó mandar oficialmente parte de sus cenizas a la Estación Espacial Internacional, pero las autoridades pertinentes lo denegaron. ¿Cuál fue la solución? Un diseñador de videojuegos y turista espacial conspiró con el hijo del actor, puso una pequeña porción de sus cenizas de forma clandestina bajo el suelo del módulo Columbus, que permaneció allí oculta durante años.
1: ¡Guau! Wow. Es que sería maravilloso que fuera veritat.
5: Yo es que es muy complicado. Se puede liar falso.
4: Yo creo que
0: va a ser veritat i si no ha passat encara diré que és que encara no ha passat, però no,
1: pues
0: no,
1: jo,
0: no
1: jo, poder... jo estic en tu.
0: Ara,
1: és que m'agradaria tant que fora veritat.
7: Jo també vaig a dir veritat.
1: Va.
4: Fals.
1: Dos fals i tres veritat, a veure.
2: ¿Fales? Pues esto es verdad. Y fue el actor James Doohan que interpretó al entrañable ingeniero Scotty en la serie original de Star Trek.
0: ¡Senanem! Gracias, Jota González.
2: Gracias, Denis.
0: Gracias, Oscar Rueda.
4: Muchas gracias.
0: Gracias, Dani Gallego. Ese Pelu Trivial me ha encantado, ¿eh?
7: Alegremos, muchas
0: gracias. Gracias, Rubén
5: Mayor. Te pasa el cartel. El fiquem en les reds.
0: El casquet en la
5: IA.
0: Sí, molt bé, gràcies. Carmen, Juan, ha sigut un plaer tindre't en fora de cobertura.
1: Escolta, gràcies. Jo vull animar a la gent que vinga a veure Besos, que estarem tot el mes d'octubre en el Talia, per favor, que és no. una gran obra de teatre que vam estrenar al 98. Aixina, que va, que s'animen a veure Besos de nou.
0: Ahí va, Carmen, Juan, Besos en el Talia tot el mes de...
1: Octubre.
0: Octubre. Un plaer, Carme, i així tens la casa.
1: Gràcies.
0: Bueno, ja ho saps, què te vaig a dir. Esta casa antes que la meua.
1: I tant.
0: Amics, anarem, vos convidem a continuar en sintonia en punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i primer d'informatiu. Gràcies, adeu. Sempre triste.
8: Són les 12.
9: A punt. Notícies.
8: El projecte d'un macroabocador i planta de tractament de residus industrials no perillosos a Zarra, la vall de Cofrents i Llora, causa alarma social. Veïnat, ajuntaments propers i residents estrangers n'exigixen la paralització immediata. La nostra companya Elena Riego s'ha desplaçat fins a Zarra. Bon dia, Elena. Quines són les accions dels veïns?
10: Bon dia. Doncs concretament en este moment no ens trobem a Zarra, ens trobem a Llora perquè avui la plataforma contra el macroabocador el que està portant a terme és una representació del que passarà si el projecte tira endavant. un camió cada 6 minuts pel nucli urbà de Llora i també de Jarafuel. És el que denuncien els veïns, tot i que també alerten de possibles problemes amb el subministre d'aigua i males olors. I és que està previst que aquest projecte de tirar endavant assumirà 375.000 tones de residus a l'any.
8: Moltíssimes gràcies, Helena, per la teua informació d'esta complicació que suposaria per al veïnat la instal·lació d'esta planta de residus. Gràcies de nou. Es trobem en un compàs d'espera per a la segona onada de calor. De fet, la Generalitat ha emès un nou avís especial per als municipis i responsables d'emergències per l'entrada d'una massa d'aire molt càlida i seca que activarà avisos grocs i taronja per calor extrema. En alguns punts les temperatures podran superar els 40 graus. Mentrestant, la previsió per a les tessores que estem ja esgotant, Joan Carles Fortea.
11: Tenim per davant un diumenge amb temperatures de ple estiu. Avui seran un poc més altes les màximes que ahir cap a les comarques de Castelló. La resta es mantindran en valors similars. En general, cap al litoral, calor més humida avui, amb temperatures que estaran entre els 30 i els 34 graus, cap a les zones d'interior, superant els 36-37 localment. En general, lluirà el sol, creixeran cúmuls en zones de muntanya, que no esperem que deixen precipitació. Situació marítima tranquil·la, brises, que seran moderades cap al sud del Golf de València, amb una temperatura d'aigua del mar al voltant dels 26 graus. I ja mirant clarament el que tenim per davant la setmana que ve, esta onada de calor que estarà entre dilluns i dimecres com a mínim amb nosaltres i que provocarà, sense tindre vent de ponent, temperatures superiors als 34 i 35 graus cap al litoral i superiors als 40 i 42 graus cap a les comarques d'interior, principalment dimarts. Per tant, una situació que cal seguir, que cal estar molt atents amb precaució a les persones vulnerables i precaució amb les tempestes seques probables dimarts que vindran poca aigua i que augmentaran el risc d'incendis forestals. Precaució, per tant, esta setmana que ve, entre dilluns i dimecres, i en el dia d'avui, dia de sol, dia de ple estiu, amb temperatures que les més altes estaran en les zones d'interior entre els 35 i els 39 graus.
8: Gràcies, Joan Carles, per aquests consells i precaució també amb l'alimentació, perquè les altes temperatures poden donar més d'una sorpresa a les persones o banyistes que duen menjar per a passar el dia a la muntanya o a la platja. Perdó. Els maleters dels vehicles són microones de calor i a partir de 4 graus proliferen les bacteris. Felipe Bayer és el tresorer del Col·legi de Nutricionistes de la Comunitat Valenciana.
12: Per això, tindre aliments dins d'un maleter, per exemple, pot ser molt perillós, perquè els aliments se van a fer malbé. La fruita que ja està tallada és molt perillós perquè ha perdut el que és la protecció de la pròpia fruita, que és la pell. Això pot ser un perill per a la seguretat alimentària.
8: Per evitar intoxicacions, els nutricionistes donen una sèrie de consells per a una bona conservació dels aliments. Prenguen nota.
12: El millor seria consumir-lo ben fresquet, si ho hem tallat en casa, tindre compte de que no passi molt de temps a una temperatura ambient i, si és possible, que no utilitzem gel, sinó que utilitzem plaques de gel. Alguns aliments, com per exemple la carn, els peixos o l'ou, poden ser molt perillosos si tenim condicions de calor. Per això, per exemple, seria millor no fer una truita a mig fer i ser caldet que ens agrada tant, sinó que fer-la, per exemple, en huevina, que és ou pasteuritzat.
8: Tornem amb la informació esportiva. En Yolanda Ibarra, bon dia de nou.
13: Bon dia. Parlem de bàsquet, ja se sabia, però el València ha fet oficial la desvinculació del club taronja de Jan Montero, una més. El seu futur pot passar per l'Olympiacos. El dominicà ha optat per pagar la clàusula de rescisió, com van fer Pedro Martínez i Jaime Pradilla per a fitxar pel Real Madrid. Pau Gasol ha dit la seua sobre la proactivitat madridista.
14: Un movimiento, bueno, pues de bastante proactividad, ¿no? del Madrid, de ir a por Pedro, de pagar una cláusula importante. No sé si son movimientos que se vean demasiado, ¿no?, en el mundo del baloncesto.
13: Parlem ara de futbol. Matí de proves mèdiques per al Llevant. Entre ahir i avui la plantilla de Luis Castro està passant els reconeixements. Demà comencen la pretemporada també el València i el Villarreal. I pel que fa al Mundial, recordem que avui es juguen el Brasil-Noruega i el Mèxic-Anglaterra. I que ja coneixem el primer encreuament de quarts. S'enfrontaran França i el Marroc. Espanya es juga dilluns. Demà passarà quarts contra Portugal.
8: Moltes gràcies, Yolanda. I ja sabem, acaben els serveis informatius. Tornen a les 3 de la vesprada i Holanda t'esperen de nou amb més informació esportiva. Ara, de moment, els deixem amb el programa Punt a Punt. Fins després.
15: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
16: De tu a tu.
17: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Hola, què tal? Molt bon dia. Són les 12 i 7 minuts del migdia i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Per davant d'una jornada de diumenge plena d'hores de ràdio i esport que comencen ara mateix i que ens portaran fins a les 12 i mitja de la nit. Este matí, fins a que s'enceti la temporada 26-27, ja sense competicions oficials en moltes de les categories que portem cobrint tota la temporada, tindrem coses diferents. Ja sabeu, seccions noves, xerrades, entrevistes, com també hem tingut del futbol més nostre, protagonistes, parlar del Mundial, evidentment, moltes coses també en este matí de diumenge, on tenim un matí en esport en directe. I és que, com ja sabeu, este cap de setmana està disputant-se al Club Nàutic de València la Copa de la Reina de Vela, però no tan sols parlarem de vela en directe, sinó també ho farem de pilota, perquè des d'este matí està en xoc la edició 39 del Campionat Autonòmic de Parelles de Frontó en la final de la primera categoria en Alfafar. Ara de seguida estem per ahir en Matías Oliver, però també en este matí parlarem de llibres i de lectura esportiva. Ens visitarà i tindrem protagonisme. També ho farem de pilota, perquè des d'este matí està en xoc la edició 39 del Campionat Autonòmic de Parelles de Frontó en la final de la primera categoria en Alfafar. Ara de seguida estem per ahir en Matías Oliver, però també en este matí parlarem de llibres.

La vesprada d'ahir i de mites de l'esport de la vela, com és el cas de Teresa Zabell. A partir de les 3:30, després de l'informatiu, continuarem parlant de més coses en este punt a punt vespertí que obrirà en la secció de moda, en el de tu a tu de Clara Alcover i Célia Sánchez, on hi ha històries que van pues, molt més enllà del marcador, on descobrirem la cara més humana de les versions personals dels nostres esportistes, converses sinceres, pròximes, sense pressa, i per a conèixer el que n'hi ha darrere, no?, de cada victòria, de cada esforç i de cada repte, on segur que n'hi ha una història que mereix ser escoltada. Avui parlaran en el Romario del Daya, en Juan Sánchez. Es tornarem a pujar en la bici perquè avui parlarem en companyia de José Luis Gual i de Javi Castellar d'esta segona etapa del Tour de França entre Barcelona i Tarragona, ja a les 5. També més esport en directe perquè juga la família, juga la selecció espanyola de bàsquet, on hi ha representació de València Bàsquet i on el combinat nacional s'enfronta a Geòrgia en la classificació per el Mundial com a objectiu. Tindrem també temps per a més xerrades i per a parlar d'experiències mundialistes en Carlos Urrutia, que ha quedat en Alfonso Gil, que mundials n'ha vist més d'un, i ficarem també l'actualitat granota per a conèixer com està l'última hora en nostre amic Ismael Garra, i també tornarem a focalitzar en el nostre futbol amb Carlos Gallardo. Però espereu-se perquè això no para, i la traca final d'avui serà a la nit, a les 10 de la nit, partidàs entre Brasil i Noruega, en les veus de Luis Urrutia i Charlie Egea, per a que ja després, allà a les 11:45, quan acabi el partit, si n'hi ha pròrroga, evident, canvia el menú, però arribaran els últims minuts del punt a punt. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, les 12:12. Així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el punt a punt.

0: Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro, però afegim també, completant el team punt a punt d'avui, representant a tots els tècnics de A Punt Ràdio, el nostre Adolfo Pascual. I a la conducció de l'espai, encantat de fer-ho i amb moltes hores per davant, al igual que ahir, servidor Salva Gomis.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.

0: 12 i 13 minuts i anem a obrir les primeres comunicacions del matí perquè n'hi ha esport en directe i serenem cap al Club Nàutic de València perquè allí està el nostre Toni Galindo. Toni, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Gomis. Don Salvador, què tal? Així estem en la zona habilitada per a la premsa. Així estem de categoria, aire condicionat a uns 22-23 graus, perquè fora la veritat és que no es pot ni estar. Tenim una temperatura de 31-32 graus amb sensació, atenció, de 37. I, bueno, i això que estem així pegadets a la mar, eh? Estem a, bueno, alces la mirada i tens ahí tota la franja blava, és a dir, que

0: Tinc davant de mi tot el camp de regates. Per cert, Gomis, encara no ha pogut començar la jornada d'avui en la Copa de la Reina de Vela. Recordem, sí, que estem així al Real Club Nàutic de València, disputant-se la 27a edició d'esta Copa de la Reina de Vela. Estava prevista el començament a les 12 del migdia, però en aquests moments tenim tenim un vent de 3 nusos, és a dir, que per poder començar té que haver un mínim de 5. Així que, bueno, tota la desbandada general que se n'ha anat cap al camp de regates, pues ahí estan esperant a que desaparega la calma xitxa, que el vent, el déu Eolo, pues li doni per bufar i començar esta jornada d'avui, que, bueno, en el moment està prevista dos proves per completar ja la tercera jornada de la Copa de la Reina. Bueno, pues ja te vas... Bueno, anem a dir que ahir la cosa es queda un poc en l'aire, perquè estava que si començava la tercera prova, si no començava la tercera prova i tal, pues finalment el vent va fer de les seues, no es pogué disputar la tercera prova. Finalmente també hi havia moltes reclamacions, ha hagut un total de 10 en esta edició de la Copa de la Reina, en estas dos primeres jornades. Ahir ne van haver 3, es va resoldre una, és a dir, el bar Nàutic, que no es diu bar ni mar, no sé com se diu, però finalment va resoldre una d'aixes protestes, i això es va resoldre a les 10 de la nit. És a dir, queixa't tu quan l'àrbitre se'n va a la pantalleta en un partit de futbol i està 2 o 3 minuts i es penseu que tarda molt, no? Així es va resoldre tot a les 10 de la nit. Bueno, finalment, siga com siga, pues, vaig a dir-te un poc la classificació com ha quedat de manera provisional, a espera que es resolgui avui la general ja definitivament. En la classe reina, en la ORC0, el Vitas Urbania del Real Club Nàutic de Barcelona està líder amb 4 punts. En la ORC1, Mercedes-Benz Valdisa, en el mixte de Real Club Nàutic de València i Barcelona, 9 punts. En la ORC2 està la Litan 4 del Real Club Nàutic de Dénia amb 13 punts. En la ORC3, el Falapouco del Real Club Nàutic de Torrevieja, 6 punts. En la ORC4, la Sal és el que està comandant esta classificació del Real Club Nàutic de València amb 4 punts. En la ORC Open, el ZAS Composite de 3 punts. I el classe E Promo, el Pantalasso, té 4 punts. I en la J80, el Dorsia Clíniques del Real Club Nàutic d'Alacant, 7 punts. Són 9 categories les que participen en esta Copa de la Reina de Vela. Bueno, esta vesprada se farà l'entrega de premis. La jornada d'avui té el seu límit a les 3 de la vesprada. Es donarà per finalitzat, quede com quede i faça el que faça, i les facin les proves que es puguen fer. A les 6 de la vesprada està prevista l'entrega de premis.
1: Ahir vas a gaudir, eh? Ahir a les 6, en l'entrega de premis, Toni... Ahir igual ja la paelleta ja te l'ha fet, eh?
0: Jo què sé, així... Jo com tot, a mi me digueren de xicote, tu arreplega que per tirar sempre estàs atent. Si jo ho arreplegue tot i ja decidís. Bueno, pues com te dius, està prevista la presència de Rocío Gil, la regidora d'Esports, sí, de l'Ajuntament de València. També estarà per així Luis Cervera, el director general d'Esports. També representants de l'Armada Espanyola, és a dir... Bueno, pues tot preparat ja per a resoldre esta 27a edició de la Copa de la Reina de Vela, considerada per molts com la millor de la història. La veritat és que les cares són de satisfacció, molta feina per part de tota la logística del Real Club Nàutic de València, que està acollint esta Copa de la Reina de Vela. I bueno, pues a veure com queda la cosa, no? A veure si finalment pot arrencar esta tercera prova, esta tercera jornada, i bueno, a veure què fa el vent, eh? Estarem així pendents, a veure passe el que passe, sí, i vos ho anirem contant així, al punt a punt, a punt ràdio.
1: Pues Toni, soles me queda preguntar-te una cosa, de temperatura, d'ambient i tot això, bé, de moment, en el Club Nàutic?
0: De temperatura, d'ambient...
1: Perquè has dit que on estàs en la premsa, sí, però clar, fora, vull dir.
0: Sí, sí, te ho havia dit, són... a veure, jo em va somatar ahí fora que en una estació meteorològica sembla que molt bé no té que anar perquè marcava 30 graus davall zero. I ja pues, te dic jo que...
1: No faran,
0: que,
1: no?
0: Crec que no, eh? Crec que ahí no, caso no. Jo he tirat ahí d'aplicació de mòbil, que coses que soc un friqui, sí, del tema de la meteorologia, estava ahí atenent als nostres companys dels servicis meteorològics.
1: Bé, estàs en els nusos ahí, calculant... Sí, sí.
0: No, sí, totalment. Bueno, dic així a Raül, també del departament de premsa, que el tinc, el pobre, el tinc així matxacat i estressat. El tinc ahí totalment, sí, sí, estic dient-li, escolta, dime el vent com està, els nusos quan són? I ja m'està mirant en mala cara, però bueno, té una paciència infinita, Raül. Així ara se riu. No, la veritat és que te ho estava dient, 31-32 graus de temperatura, recordem que estem pegats a la mar, al, sí, golf de València.
1: Sí, sí, sí.
0: La sensació és de 37, és una barbaritat. Bueno, s'esperen dies molt complicats així a la comunitat valenciana, al, sí, territori valencià, i... I bueno, pues avui el dia comença a ser complicadet, anirà augmentat aquesta complicació al llarg dels dies, però bueno, avui molta calor i bueno, estem a les 12 del migdia, no?
1: Quan sí, jo venia sí, cap així, encara queda.
0: No, a veure, a les 10 del matí que jo estava ja en marxa, a mi el cotxe me marcava 31 graus. Sí, i jo dic, mare de Déu, el dia que ens espera avui és
1: promet,
0: bonico. Sí, així en la costa bufa el vent, perquè estic mirant jo, així tinc un autèntic mar de vaixells, tots els palets, tots els màstils, així que és un espectacle, i estic mirant les banderoles i la veritat és que es mereixen molt. Clar, una altra cosa és el que passa dins, i dins encara no ha arribat una expressió que m'encanta, no ha arribat l'explosió tèrmica, i per tant el vent encara no bufa amb la intensitat que té que bufar perquè es comença a disputar-se pues, la jornada d'avui de la Copa de la Reina de Vela.
1: Pues Toni, estarem pendents i ens demanes pas quan tu consideres, quan tingues algun protagonista, alguna situació que actualitzar, perquè estarem molt pendents de tu, d'esta Copa de la Reina de Vela, des del Club Nàutic, on, això sí, busca ombra i un refresquet, encara que siga aigua, per a...
0: Jo estic en la situació ideal. Estic claro. Així en el centre logístic de la premsa,
1: sí,
0: estic
1: en
0: l'aire condicionat a 22 graus, tinc una nevereta en refrescos, en aigua, ara de si un poquet me portaran alguna coseta, perquè jo saps que no diré que no, a veure si picoteja alguna cosa, i bueno, pues molt atents a totes les xifres i estadístiques i tota la informació que ens arribi del camp de regates.
1: Pues ahí estarem, Toni. De seguida tornem en tu. Quan tingues alguna cosa ens avises i anirem cap allà a parlar en tu. Toni, gràcies.
0: Molt bé, Gomis.
1: Pues això en quant a la vela, però també tenim que parlar de pilota valenciana, perquè durant tot el matí, i estarà Matías Oliver bueno, pues també molt pendent, no? de tot el que està passant en quant a la pilota valenciana, i és que este diumenge a les 11:15 arrencava ixa final de primera categoria del Autonòmic de Parelles de Frontó, és la 39a edició, i per tant anem a anar cap al Fafar, perquè allí està el nostre Matías Oliver. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Salva. Molt bon dia, companys i oients de Punt a Punt. Benvinguts a esta oficina esportiva de valenciana. I com bé dius, estem en el Fafar, estem en el centre instructiu musical del Fafar, el típic bar musical dels pobles valencians. Doncs dins d'este bar n'hi ha una nau i tenim dins així un frontó on s'està disputant les finals. Primer s'ha disputat la primera final femenina, després la primera categoria masculina que acaba de concloure, i a continuació tindrem la segona categoria masculina, que estarem comptant així en directe per el Punt a Punt. Anem per parts. Final femenina ha guanyat l'equip d'Almenar a 41-38 en una final on Alfara 38, Almenar a 41. Les d'Alfara, Anna i Meritxell, no han pogut. A Melissa i amb la jove mare de 13 anys s'estrenava com a finalista i ha guanyat amb només 13 anys este campionat. I ara acaba de concloure esta final de primera masculina, de primera categoria masculina, on hem tingut victòria del Puig 41-33 sota la Pobla Cima Alfafar. L'equip format per Javi Díez el Moro i per Alejandro Martí s'ha imposat després d'una partida molt pesada on des d'un principi han anat a remol perquè l'equip de la Pobla Alfafar ha sigut el que ha començat pegant primer, s'ha escapat 5 tantejos a 1, han mantingut aquesta diferència fins al 15-10, però a partir d'ací és de veres que Alejandro le han deixat començar a pensar. Alejandro és molt determinant, és un jugador molt tècnic al capdavant, estem parlant d'un jugador que quan juga amb el trofeu de frontó d'estius, que mescla professionals amb estos jugadors que diguem que és amateur perquè la categoria de frontó valencià no és professional, doncs Alejandro sempre dona la cara, és sol ser finalista. Ahí li han pegat la volta, s'han ficat 18-17 davant l'equip de la Paula Alfafar, que ara mateix està rebent la medalla d'argent, Àlex Alández i Pascual. I a partir d'ací han controlat la partida, sí que s'han escapat de nou 26-20, sí que és de veres que Pascual té molt bona treta i això possibilitava que s'igualaren les forces, han aconseguit igualar a 26, però així, de nou, Alejandro s'ha imposat al capdavant a Pascual, 35-26, i a partir d'ací ja ha mantingut el marge fins al 41-33. Final, com deia, partida molt pesada, és un desplegament físic molt gran dels quatre jugadors, al final pilotava molt violenta, que obligava a treure les màximes facultats de cadascú, en una final que se reeditava l'any passat, on també va guanyar l'equip del Puig, en este cas molt més igualada, 41 per 40, i que a la postre deixa a Alejandro Martí i a Javi Díez el Moro com a campions d'este autonòmic de frontó de parelles, que ara mateix se saluden, van a rebre la medalla d'or, van a rebre eixe títols que els atorga com a campions, i a continuació viurem la final de segona categoria en Racheneta del Maestrat, format l'equip per Ferran Julio de Tirich i Miguel Juan de Racheneta, i en l'equip de Quart de Poblet, on juguen Oriol San Martín i Ivan Martínez.
1: Pues Matías, estarem pendents d'este matí, que això sí, lo que es nota és molt d'ambient, per ahí.
2: Sí, sí, així estem com en una nau, és de veres que el so com engloba molt més, però sí que és de veres que l'ambient és molt bo, ja t'he dit que estem al costat d'un bar, podem esmorzar, podem vindre de la partida.
1: No, sí, Matías, tu, puntada sense fil no pegues,
2: Sí, no, crec que no estic tan bé com Toni, saps?
1: Bueno.
2: Me falta si aire acondicionat, però no me puc queixar, la veritat.
1: Bueno, però ahí de temperatura i això ve o què?
2: Sí, sí, corre una miqueta de briseta, és de veres que estem en el centre del poble, en una nau, doncs, òbviament va fer calor, estem en l'estiu, però estem bé. No, he patit moltes condicions pitjors en altres cinquets.
1: Bueno, pues Matías, estarem pendents durant tot el matí d'eixa partida, així que de seguida en un ratet tornarem per ahí en tu.
2: Molt bé, vaig a buscar protagonistes i de seguida vos demane pas.
1: Perfecte, gràcies Matías. Pues anem a fer un alto en el camí i al tornar anem en més coses en este punt a punt d'avui diumenge 5 de juliol de 2026.
3: Som a punt.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçament tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
6: De tu a tu.
7: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punta.

0: 12 i 28 minuts, seguim en directe en este punt a punt i anem a començar per un parell de notícies que se varen donar ahir i ara de seguida estem en protagonista perquè anem a parlar de llibres i de lectura, però anit, França es classificava per als quarts de final que jugarà davant el Marroc, li va guanyar al Paraguai en gol de Kylian Mbappé i ja està definida, aquesta eliminatòria de quarts de final en la que França s'enfrontarà al Marroc, que li va guanyar 0-3 al Canadà. I en tenis, en Wimbledon, l'aventura de Sara Sorribes, la tenista de la Vall d'Uixó, pues, ha acabat en la segona ronda. La tenista, com diguem, de la Vall d'Uixó ha caigut contra l'estadounidenca Jessica Pegula, 7-6 i 6-1, en un partit en el que bueno, pues, li va competir a la cap de sèrie número 4, sobretot en el primer set, que va poder guanyar-ho. Sorribes va començar molt bé el duel amb dos jocs consecutius, però Pegula li ha pegat la volta, o li va pegar la volta ràpidament, 5-3. Bueno, pues, va reaccionar, va forçar el tiebreak, on va disposar de fins a 4 pilotes de set, però l'estadounidenca va aconseguir els 6 punts següents per avançar-se en el marcador. Ja després, bueno, pues, la veritat és que va encadenar els seus 6 següents jocs per a certificar la classificació en el cas de Pegula per a la tercera ronda de Wimbledon, i per tant, bueno, pues, la notícia positiva, això sí, en el quadre femení ha sigut la victòria de Jessica Bouzas, que és l'única supervivent espanyola, la tenista gallega, que ha avançat a la tercera ronda del tercer gran slam de la temporada després de derrotar a l'ucraïnesa Dayana Yatremska en 3 sets, 6-3, 6-7 i 6-2. Precisament Pegula, la botxí de Sorribes, serà la següent rival de Bouzas. I en quant al quadre masculí, bueno, pues, la bona notícia és que Davidovic continua endavant. És un poc cara i creu per al tenis espanyol, perquè Alejandro Davidovic ja està en la tercera ronda després de derrotar l'hongarès Marotzan per la via ràpida 6-3, 6-0 i 6-3, i el següent rival serà l'hongarès Marton Fuksovic. Per la seva banda, el madrileny resident a Alacant, Daniel Mérida, no ha passat de la segona ronda després de caure contra el cap de sèrie número 8, el rus Daniil Medvedev, en 4 sets, 3-6, 6-3, 7-5 i 6-2. Això en quant a tenis, i en, també en quant a bàsquet, comentar que València Bàsquet ha fet oficial l'eixida de Jan Montero, l'exterior dominicà, Jan Montero, que bueno, pues queda ja desvinculat de València Bàsquet després de que Olympiacos hagi pagat la seva clàusula i ell hagi abonat aquesta clàusula a València Bàsquet. El club, això sí, li ha agraït la professionalitat, el compromís i el treball que ha realitzat Jan durant el temps que ha estat defendent dels colors taronja de València Bàsquet. Li ha deixat el millor en el seu futur i bueno, pues, cal recordar també que Jan Montero va arribar al València Bàsquet en l'estiu de 2024, de procedent de Moramanca, Andorra, qui València Bàsquet paga la seva clàusula, i ara pues, Olympiacos ha fet el mateix i ha pagat la clàusula de Jan Montero. En esta segona temporada, Jan Montero ha contribuït en moltes coses i en moltes ha estat molt important el dominicà per a alçar aquesta Supercopa i sobretot per alçar la Lliga, perquè cal recordar que el començament de temporada va estar mig lesionat Jan Montero, així que, bueno, la realitat és que Montero ha estat un jugador diferencial, no lo de després, Rising Star de l'Eurolliga, en MVP en el playoff final, en el millor quintet de la Lliga, una barbaritat la temporada de El Problema, que se'n va de València Bàsquet després de guanyar el títol d'ACB en el conjunt taronja, i automàticament este matí València Bàsquet ha ficat una resposta ràpida i ha anunciat que arriba l'interior americà amb passaport alemany Dylan Ossetkowski, jugador de 2,07 m, que s'incorpora a la plantilla de València Bàsquet fins a juny de 2028, és a dir, per dos temporades. Cal repassar també que va estar a la Lliga Endesa en Unicaja tres temporades i que després va disputar l'Eurolliga amb Partizan. Ha participat en l'Eurolliga en esta última temporada i en la seua millor temporada va estar enrolat en les files del conjunt andalús, com dèiem abans, en Unicaja, on va aconseguir 11,8 punts de mitja, 4,1 rebots i 12,3 de valoració fregant pegant el 40% d'encert en tir de 3. Així que eixa baixa significativa, l'amenaça exterior que havia perdut València Bàsquet en Badío, en Montero, bueno, pues, arribarà a TJ Shorts, però avui ha fet oficial a Dylan Osetkovski. Així que és una bona notícia per als amants de València Bàsquet i per a un estiu en el que anem a tindre molta faena en la reconstrucció del conjunt taronja. Eren les notícies que volíem comentar, són les 12:33 i anem a saludar, perquè ja tenim a l'altre costat de la ràdio, a Jorge Cabezas, que és l'amo de la papereria, els somnis de paper, i bueno, pues que volíem xerrar amb ell perquè, clar, cal fer també molta pedagogia en tot el que és la literatura, en tot el que és l'esport, i jo crec que Jorge, durant els últims dies, ha estat capaç de mesclar aquests dos vessants i volem xerrar de llibres i d'esport amb ell. Jorge, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com va?
0: Com va la cosa? Com va de moment l'estiu?
1: Bé, molt bé, l'estiu, sobretot en els pobles, la cosa és més calmadeta, però la veritat és que va prou bé.
0: Te vull preguntar perquè, clar, per a qui no conega encara la teua llibreria, Somnis de paper, un poc per com naix, no?, eixa idea, o com naix pues, la intenció d'obrir una llibreria a Benetússer, de com te llances a esta aventura d'obrir una llibreria, que ara te preguntaré per tot el que ha passat en eixa llibreria, però per a començar un poc, per a donar una introducció, ¿Cómo naix la idea de abrir esa librería?
1: Pues la verdad es que va a naixer de la idea de la meua dona y la meua socia, Laia, que va a ser un poco en el año 2012, ¿no? Que estaba en un periodo un molde crisis, y realmente no sabíamos muy bien qué hacer, acabamos de hacer ya unos años de graduarnos, y realmente no sabíamos por dónde tirar con molt joves de la nuestra, en ese momento joves, de la nuestra, pues de nuestros años. I pensant, van dir, ostres, en Benetússer no hi ha cap llibreria i per a nosaltres la lectura era molt important, i van pensar, ostres, per què no seguirem a esta aventura?
0: I era una... Suposo que també en una època en la que, com tu dius, se parla més d'un moment difícil, no?, per a tot aquest tipus de negocis, no?, de pues que tanquen moltes llibreries, que realment d'obertures, no?, de llibreries, que és el que, entre cometes, us va impulsar per anar a contracorrent en tot això?
1: Pues la veritat és que realment en aquell moment la salut de les llibreries, jo crec que era... Te diria que un poquet pitjor que ara, així en València, perquè la resta de l'estat és més complicat, sobretot en Madrid o Barcelona, però era un moment que n'hi havia moltes llibreries, però no n'hi havia tantes com ara, però sobretot la idea de un poc estimar el teu poble, que el teu poble tinga vida, sí, no? I sobretot que en el nostre cas tinguera vida cultural, i per això se varen tirar endavant.
0: Des del principi teníeu clar que volíeu fer algo més que una llibreria, perquè clar, Somnis de paper és algo més que una llibreria, no?
1: Bueno, nosaltres sí, des del minut zero, la veritat és que no concebíem la llibreria sense activitat cultural i sense vida cultural. Uh-huh. Aleshores, ja t'he dit, des de que vam començar a dissenyar l'antiga ubicació de Somnis de paper i la nova, nosaltres teníem molt clar que havíem de tenir un espai per a fer activitats culturals.
0: Què tipus d'activitats culturals feu? Perquè, clar, suposo que per al que estigui escoltant la ràdio, igual li crida l'atenció, no?, que en una llibreria se puguen fer activitats culturals. Ara parlarem d'aquesta activitat que vares fer fa unes setmanes, d'aquesta zona mixta, uh-huh. Però per a la gent que estigui escoltant i que pues, igual no coneix Somnis de paper, has parlat de dues ubicacions, ara te preguntaré per aquest tema, però què és el que se pot fer en Somnis de paper a nivell d'activitats culturals?
1: Bueno, nosaltres des de les clàssiques presentacions o contacontes que tenim a les llibreries,
0: sí,
1: a presentacions de llibres, hem fet tallers de còmic, de manualitats, hem fet concerts, hem fet teatre. La veritat és que hem fet moltes coses en la llibreria.
0: I mirant enrere, què és el que més vos enorgullís de tots aquests anys?
1: A veure, el que més enorgullís és realment el recolzament del poble i de la gent. Que moltes vegades, i sobretot quan començàvem, no? Mon pare, jo me'n recordo que me deia, vas obrir una llibreria, quina locura, no?
0: Clar, és que...
1: I realment, en el temps s'ha demostrat que la gent sí que tenia interès i que volia una llibreria en Benetússer, i en el temps s'ha demostrat.
0: Has parlat de l'antiga ubicació, de la nova ubicació, i clar, la gent igual no ha filat que, bueno, pues Benetusser va estar afectat per la Dana, que la Dana va colpejar molt durament ixa zona, i també la vostra llibreria. Com va ser aquell moment en el que, clar, es parla de la il·lusió en la que començareu el negoci, i suposa que ixe dia, no?, canvia tot, i no sé quins records tens d'aquell moment o d'aquells primers dies.
1: Ahora, yo cuando me refería a las dos ubicaciones, es que nosotros vamos a abrir sí. en una ubicación del carrer Major de Benetusser, sí. pero abans de la Dana nosotros se van a cambiar a otra ubicación uh-huh. del mateix carrer, ¿no? Pero pues me espera a mitad del carrer.
0: Sí.
1: sí que es verdad que después de ese cambio de ubicación y después de muchos años, pues va a ocurrir la Dana.
0: Claro.
1: Y sí que es verdad que la nuestra llibreria se va a ver anegada completamente con mogollón de negocios de la zona
0: sí.
1: y cases. Pero sobre todo, yo... Sempre que hem parlat, per a mi n'hi ha un record com molt fort, i és els dos dies següents exactament, que el poble estava negat, no n'hi havia llum, no n'hi havia aigua, no n'hi havia mitjar, bueno, pues, molta gent sap de lo que estic parlant.
0: Sí, sí, sí.
1: I sí que varen passar uns clients i es van dir, bueno, però anem a tornar a obrir, no? I tu dius, ostres, no sé, en aquest moment que la gent no té res, que la gent s'estiga preocupant en que tu vas a tornar a obrir, perquè tu pots considerar que el teu negoci és més o menys important, no?
0: Sí, però inclús pots pensar que és secundari, no? Perquè són llibres.
1: Clar, però quan la gent la verbalitza, no? I te diu, no, teniu que tornar a obrir. Tu dius, ostres, sí que és important, no. almenys per a aquesta gent, no? Que nosaltres estiguem ahí. I això és el que realment te dona energies per a tirar endavant i dir, mira, tenim que tornar a obrir.
0: En algun moment suposa que pensaríeu que igual no era possible, no?, tornar a obrir.
1: A veure, sobretot al principi, que estàs clar. Més en soc i consternat, dius, ostres, quin desastre, com està tot, mare de Déu, no te creies com estava tot. I després, quan sobretot ve la segona part, que és començar a fer paperassa, començar a dir, ostres, quant hem perdut, què va cobrir el segur, n'hi haurà ajudes, no n'hi haurà ajudes...
0: A fer números, no? A fer números, clar.
1: Clar, sí, ahí també se complica un poc la cosa.
0: Has parlat del suport dels veïns, de al cap i a la fi dels lectors, no? Però també del sector del llibre. Com va estar d'important durant tot este procés, no? De tornar a obrir, de tornar a començar? Com va ser per a vosaltres tot este suport en general?
1: A veure, de la gent, o sea, una barbaritat, perquè sent que no te coneixia de res, te feia compres, te feia donacions, o sea, la gent se va volcar, els voluntaris que van vindre,
0: sí.
1: nosaltres ens van ajudar totalment a netejar, perquè en la nostra casa també va quedar un poquet afectada, ens van ajudar totalment voluntaris a netejar la llibreria, que va ser una passada.
0: Uh-huh.
1: I després, les editorials, pues, hem tingut de tot, la majoria en general s'han portat molt bé. O fent aplaçaments, o fent més descompte, o directament diguent, mira, no passa res, fem, saps? Así en pregunta solo no pasa res. ¿Sabes? Lo comido por lo servido, que se diu.
0: Sí.
1: Y en general molde.
0: I després, clar, has parlat del tornar a començar i d'aixes idees, no?, i coses que feu en la llibreria, i jo te vull preguntar, perquè, clar, fa unes setmanes varen veure ixe anunci, no?, ixa activitat cultural que era Zona Mixta. A tu d'on t'arriba la passió per l'esport o per el futbol? No sé si tu eres molt futboler, poc futboler, si eres del València, del Llevant, però on t'arriba a tu la passió per l'esport?
1: A veure, a mi l'esport m'agrada sempre, des de fa molt de temps. Jo, bueno, he jugat a futbol, he jugat a handbol, però jo, sobretot, bueno, pues soc levantinista. Aleshores, a mi sempre m'ha agradat anar un poquet a la contra, obrir la llibreria, no? parlar de llibres que valen de futbol, quan molta gent diu, ostres,
0: sí.
1: els llibres pues, són una castanya, no? Molta gent té com una visió pejorativa de llibres sobre futbol, quan no és així, ara mateix s'està fent llibres d'una qualitat que no tenen res que envejar a qualsevol títol de narrativa.
0: D'on sorgeix, per tant, la idea de fer o d'organitzar aquesta zona mixta, d'unir futbol i literatura en aquesta mateixa jornada?
1: Pues la veritat és que nosaltres tenim un club de lectura de futbol en la llibreria abans de la Dana. I la veritat és que això és una mostra de lo que costa anar reposant-se de tot. Per exemple, nosaltres tenim diversos clubs de lectura, però un era de futbol. El de futbol encara no ha arrencat després de tot això, perquè se va parar, perquè dius, ostres, tens altres prioritats, no? I vas fent. I el club de lectura de futbol no havia arrencat encara. I entre la gent que composa el club de lectura de futbol, pues sempre hem tingut aquest interès de llegir, de llibres sobre futbol. I concretament en un amic, no?, i que també ve, que es diu Quique, van dir, ostres, ja duien temps intentant pensar en fer un event de futbol. I van dir, ostres, este és el moment, aprofitem el Mundial i aprofitem la nostra passió pels llibres i pel futbol i fem un event.
0: I suposa que clar, imagina que contents, no? de com va eixir o com va ser aquella jornada, com la recordes?
1: A veure, la veritat és que jo sóc una persona...
0: Va complir les expectatives o tu eres molt exigent i penses que pot anar a més?
1: Pues sóc una persona que no gaudi del moment fins que no acaba. Jo igual que quan vaig al futbol.
0: Sí,
1: que
0: no acaba, patidor, no? Patidor.
1: Sóc un vinagre, me diu fill que me diu, eres un vinagre, tio, sempre no estàs. Aleshores, jo després, a tot el passat, sí que dius, hòstia, he disfrutat, no?, de la jornada, vaig ser prou bé, perquè van tindre també, pues, això, molta gent de l'esport, escritor, pues, no sé si has vist, però bueno, va estar sí. El Calero, l'exentrenador del Llevant...
0: Sí, que va treure un llibre, vale. També, sí.
1: Sí, ha tret un llibre sobre un poc sobre la seva vida i la seva vessant esportiva. Van tindre periodistes, tant del València com el del Llevant, periodistes sobre futbol femení, varen parlar del Mundial, evidentment, no podia ser d'una altra forma. Inclús varen fer un trivial, no?, per a parlar de futbol i del Mundial. Okay. Va ser prou bé, i l'assistència va estar molt bé.
0: I encara hi ha qui pensa, o tens la sensació de que els llibres sobre esport són com, el que deies abans, no?, com menospreciar, o que són un gènere menor, o... No sé si, per què creus que pot existir este prejudici?
1: A veure, jo crec que molta gent ja passava la novel·la negra fa uns anys, encara que ara ja és estima, s'està llevant un poquet, però la gent pensa, pues, un llibre de futbol, pues bueno. Moltes vegades la gent pensa, entre el respecte, però la gent pensa, és el Marca, no?
0: Yeah.
1: O és l'As, que és una literatura distinta. Moltes vegades també el periodisme esportiu està tirant a un esvesant com un poc del món rosa. I realment hi ha llibres de molta, moltíssima qualitat, tant de futbol com de qualsevol esport, que t'inviten a llegir i a qualsevol lector exigent li pot fer passar una molt bona estona.
0: I què és el que pot trobar un lector en un bon llibre de futbol, o sea, per acabar de completar l'argument?
1: Pues bueno, pots trobar des d'assajos geopolítics que barregen futbol i geopolítica, per exemple. Si t'agrada la política del futbol, n'hi ha molts assajos que parlen d'això superinteressants. Tens històries, autobiografies que són de gent molt, molt interessant perquè han anat més enllà del futbol, perquè han marcat en els seus països, en les seves ciutats. Històries, si t'agrada més la narrativa, tens històries de qualitat, com Philip Kerr, que és un escritor
0: sí.
1: que fa novel·la negra barrejada en futbol, per les amants de la negra i del futbol tenen ahí també.
0: Ojo, ahí el mix, i,
1: Sí. I de veres que n'hi ha una gran selecció de llibres que estan molt bé per a qualsevol lector, que vulgui picar-se un poquet en el futbol.
0: I creus que el futbol, ara que ho dius, pot ser un poc la porta d'entrada a la lectura? Per a algunes persones que igual no estan en el món... O sea, en comptes de fer al revés, no? De portar el món del futbol a la lectura, que siga la gent de futbol la que vagi cap a la lectura, descobrint estos llibres d'esport o de futbol en este cas.
1: Sí, totalment. Nosaltres en la llibreria notem que pues, venen moltes mares o pares familiars buscant llibres per a els seus fills, diguem, ostres, no és molt lector o no és molt lectora, però li agrada molt, en aquest cas que estem parlant de futbol. Ostres, hi ha molts llibres que te poden invitar a començar a llegir i ficar-te ja en el món de la lectura. I ja te dic, hi ha llibres que són molt exigents, la lectura. O sigui, que no són llibres de que tu dius, se queden molt per damunt. No, tens llibres de molta, molta qualitat. O sigui, Galeano té una col·lecció de llibres de futbol que li agrada molt el futbol, per exemple.
0: I vos ha passat alguna vegada que entren buscant futbol i acaben descobrint altres tipus de literatura?
1: Sí, clar, sí que es passa que la gent va buscant o d'altres esports o directament se van a un altre gènere que no té res a veure.
0: Clar.
1: Però estan dient, ostres, he vist molt, ara se diu molt, no?, en aquests anys que vivim, però he vist els altres, este llibre, ostres, mira, pues ja que està així me'l duc.
0: Sense saber un poc, no? O sense anar en la idea ja preconcebuda de bueno, pues d'agafar aquest llibre. I si hagueres de recomanar tres llibres d'esport per a tu imprescindibles, quins tres llibres serien per a tu?
1: Estàs imprescindibles. A mi, te vaig a recomanar més que imprescindibles, te vaig a recomanar un imprescindible, que és Fútbol contra el enemigo, de Simon Cooper, que em pareix super, super interessant. I és un llibre que barreja just el que parlaves, fútbol i geopolítica, no? Com en molts països o molts partits governants o dictadures han aprofitat el futbol per a blanquejar un poc, i és un llibre molt, molt interessant. Després, estant en el Mundial, te vaig a recomanar uno que a mi m'ha agradat molt, que és USA, el Mundial en la frontera. És un llibre que va parlar del Mundial de USA 94, un Mundial que, com este, va provocar molta polèmica.
0: Sí, això anava a dir-te. Han passat els anys, però la polèmica encara està ahí.
1: Sí. Van a canviar mogollón de regles en el fútbol, com està passant ara. I va ser un mundial molt paradigmàtic, no? Molta gent diu que és la frontera entre el futbol modern i l'antic, no? I jo crec que té molt a veure, si vols entendre un poc més, perquè s'ha tornat a fer el mundial en Estats Units, encara que també se fa en Canadà i Mèxic,
0: sí.
1: Però si vols saber per què, aquest llibre t'explica i te relata molt bé el per què. I després te vaig a recomanar un llibre que és d'una editorial valenciana que es diu On the Road, que parla un poc de l'esport, sobretot doncs, més local, que se diu Històries de Futbol, Cultura de Club, que n'hi ha molts periodistes que van des de Enrique Ballester a Rafa La Huerta, Vicent Baidal o Felip Dens, sí. O Paco Lloret, i són històries curtes, però esta gent que diu, també costa molt continuar el llibre. Doncs així n'hi ha històries del futbol valencià...
0: Curtetes,
1: que
0: no?
1: Que poden ser molt atractives. I si en deixes, te vaig a fer una recomanació doble,
0: claro,
1: que són dos quaderners d'estiu, per a la gent que a lo millor li costa més, són dos quaderners, un es diu Corner, i són passatemps sobre futbol en general, i altres diu Quadern del Mundial, i els dos són passatemps per a la gent que li agrada el futbol i que són un poc més inquiets o li costa més llegir, i són llibres, bueno, són quaderners molt interessants per a, tant per a adolescents com per a adults.
0: Tots aquests llibres estan en Somnis de Paper?
1: Sí, sí.
0: Pues ahí está, recomanatge, eh? Recomanatge per a que puguen anar a Somnis de Paper en Benetúser per a, bueno, pues tractar de llegir més, no? I de també al final és cultura també, l'esport i la lectura. Quin pes creus que té la literatura esportiva, ja parlant de la teva llibreria, dins de Somnis de Paper, en percentatge, quin pes té la literatura esportiva?
1: Encara en comparació con la narrativa...
0: Està creixent,
1: no? La narrativa que no és normal, o sea, que no és esportiva,
0: sí.
1: Té un pes que encara no és un pes important. Nos han dit donar-li, sobretot en els llibres que nosaltres confiem i s'han llegit, saben que són bons llibres, per a trencar un poc esta idea que té la gent de dir, ostres, un llibre de futbol, no, tu dius, ostres. No sé, n'hi ha llibres molt bons, com el Giro d'Italia d'Ino Buzzati, Open, la biografia d'Andrea Gassi, que és de tenis o de ciclisme, que jo, sense ser un apassionat del camp dels dos esports, a mi me van flipar. Jo sempre dic a la penya, moltes vegades s'utilitza el futbol, o s'utilitza qualsevol altre esport, per a fer un fil conductor i parlar d'una altra cosa.
0: Sí.
1: I tens que donar-li una oportunitat.
0: I quin és el perfil de la persona de client que normalment compra llibres d'esport? Perquè, clar, suposa que n'hi haurà un tipus de... No? O és molt variat? Quin tipus de client és el que busca, en este cas, en Somnis de Paper, llibres d'esport?
1: A veure, en el nostre cas, normalment és un perfil marcat, no sé què siga regal,
0: sí.
1: Que sol ser home, entre, te diria, 25 i 40 anys,
0: uh-huh.
1: I que, ho practico o no, li agrada molt llegir sobre esport.
0: Clar.
1: I este seria un poc el target.
0: Perquè, clar, suposa que, com has dit tu, no? És el que li agrada molt l'esport i el que li agrada molt llegir. Són, de vegades, mons que n'hi ha hagut també molt de prejudici de que no es poden combinar, no? Però què aporten en comú la lectura i l'activitat física?
1: A veure, jo crec que l'activitat física està molt fomentada per,
0: sí.
1: Per el govern en general, per qualsevol govern, i jo penso que l'activitat d'idea està molt menys fomentada, evidentment. I jo crec que són dues coses que se poden anar de la mà, en paral·lel,
0: sí.
1: Tu pots fer tant l'activitat física com activitat lectiva. I llevar un poc, jo crec que moltes vegades estem un poc traumats en les lectures escolars que hem tingut o en l'institut,
0: sí.
1: Que diguem, ostres, pues vaig llegir, jo què sé, qualsevol llibre.
0: Sí, però era per obligació, no?, pràcticament. Era, sí. Com te toca llegir-te, sí. Este llibre,
1: correcte.
0: El Quijote. I, pues dius, home, pues...
1: O l'Azarillo de Tormes.
0: O l'Azarillo de Tormes,
1: cada llibre té la seva etapa, te vull dir. Evidentment són dos obres maestres, però que tu dius, ostres, igual, sí. No era el moment.
0: Sí.
1: I moltes vegades la gent se trauma i l'agafa esa mena de mania,
0: sí.
1: Als llibres i se té que trencar un poquet. Jo crec que és... No és que no t'agradi llegir, sinó que no has trobat el teu gènere o el teu llibre.
0: Sí, correcte. I quins valors penses que comparteixen, en este cas, l'esport, l'activitat física i la lectura?
1: A veure, pues, sobretot un desenvolupament, un físic i l'altre...
0: Mental, no?
1: Pensament, sí. Crític, mental... Sí, després també, encara que parega que no, tots els esports, encara que siga els escacs o siga el tenis, tenen després una altra...
0: Part mental, altre, també. Sí, sí, sí.
1: Clar, i no, i tenen un altre estat, no?, un altre territori, que és el de combinar, no?, el de parlar amb altres gent, el de socialitzar. Els llibres també, perquè moltes vegades llegim nosaltres a soles, però després s'agrada comentar, ostres, m'he llegit este llibre, o escolta, llegit este llibre que és molt interessant i tal. I el que és, jo crec que en general són animals sociables. Ah. Ens agrada molt parlar de lo que
0: sí, sé. Relacionar, sí, correcte, correcte. Uh-huh. I compartir, en este cas, com estem fent en, sí, esta, en esta xerrada, eh? Compartir també opinions, recomanacions de llibres, un poc, uh-huh, pues, lo que jo crec que tu has definit, no? Som així, no? En quant a persones. I què li diries a algú que assegura que no té temps per a llegir o que no té ni temps per a llegir ni per a fer esport? Vull dir, que, perquè n'hi ha gent que, home, pues en el teu dia a dia, pues, llegir dues hores igual és complicat, no? De seguit. Però trobar mitjoreta, no?
1: Jo crec que al final escoltem molt, perquè he tingut descendència, o perquè té molt de treball, o perquè realment, si vols, tens, perquè tens temps per a les tasses, per a veure les teues sèries de la plataforma de streaming que toca.
0: Correcte.
1: O per escoltar el podcast que... O sigui, vull dir, si tu vols, pots trobar, jo, 5 minuts, no cal que llegis mitja hora, 5 minuts abans de citar-te, te cites, jo som un lector de quan me vaig a citar. I, escolta, pots llegir, o ara en estiu, que moltes vegades dius, me vaig a la piscina, me vaig a la playa.
0: Te baixes pues el llibre, estar... sí. Això fa molta gent, eh?
1: Baixes... Sí, jo penso que és un moment també molt introspectiu i que t'ajuda a deixar el mòbil, no? I dir, mira, vaig a desconnectar un poquet i vaig a dedicar-me a aquesta lectura.
0: Sí.
1: I també t'ajuda a desconnectar de l'estrès este, no? I de la rapidesa en la que vivim actualment.
0: Jo he vist, Jorge, inclús gent en el gimnàs, pujada a la bici estàtica i en el llibre, vull dir, que imagina't, si n'hi ha gent per tot, també, vull dir, això ja portarà a l'extrem, portarà a l'absolut extrem, perquè això sí que te pot dir que, clar, o una cosa a l'altra, o les dues a la vegada, clar, ahí ja
1: és més complicat.
0: Ahí és un altre nivell. Però sobre tu, i volia parlar-te també, més enllà de l'esport, a nivell de lectura, quins són els teus gèneres favorits? Quin podria ser el llibre que t'ha marcat més al llarg de la teva vida? Si tingués que triar un.
1: Ostres, és molt complicat perquè no soc molt de marcar un llibre, però jo soc molt lector d'assaig. Soc molt, molt lector d'assaig. Aleshores, jo després llegís per curro, per club de lectura, vaig llegint diferents coses, però soc molt lector d'assaig. Però l'altre dia parlava amb una dona que sí que me recorde... De adult no te podria dir una selecció del millor de llibres que m'han marcat, però sí que me'n recordo d'adolescent un llibre que me va marcar moltíssim i que jo recomano molt, que és Dràcula de Bram Stoker.
0: Jo l'he llegit, i jo l'he llegit en valencià.
1: Mira, pues, és un llibre que jo crec que d'adult igual no t'impacta tant, però quan jo el vaig llegir que tendria pues, entre 12 i 15, no me'n recordo.
0: Donava por, eh? Sí. Donava por.
1: Sí, jo me'n recordo que me va impactar mogolló, va dir, ostres, i este és un llibre d'esos que tu tens... Sempre que tu dius, ostres, aquest llibre em va impactar molt. Després, pues, jo què sé, podríem parlar de clàssics, de, no sé, de Madame Bovary, o de Infierno de Dante, o assajos més actuals, no lo sé. Però jo te dic, aquest llibre és un dels que jo recordo que dic, ostres, sí, com me va marcar.
0: Acabes de desbloquejar un record en el meu cap, eh? No, t'ho dic en serio, eh? T'ho dic totalment en serio. I, clar, suposo que... després de tants anys també recomanant lectures, què és el que més perquè tu, clar, arribarà molta gent a la llibreria i dirà, me recomanes algun llibre, no? O per a regalar, no? Què és el que més satisfacció et dona? Vendre un llibre o que algú torne setmanes o mesos després per a dir-te, escolta, que me va agradar el que me vares recomanar?
1: Que algú torne, sense dubte.
0: Sí, no?
1: O sea, la situació de que una persona vinga, torne i te diga, ostres, este... O les persones que tornen recurrentment, que te diuen, ai, sempre encertes. Però al final, el que a una llibreria independent diferència d'una gran superfície és la recomanació, la teua selecció i la teua cura. Aleshores, quan tu encertes o la gent li agrada la selecció que tu tens, dius, ostres, això t'agrada molt perquè dius, estic fent el meu treball.
0: Mm-hmm. Per a terminar, Jorge, i una recomanació més. Un llibre per a aquest estiu. Vinga, recomana un llibre per a aquest estiu. Recomana-me-lo a mi.
1: Un llibre?
0: Sí, un llibre.
1: Per a tu? Sí. Pues mira, jo te vaig a recomanar uno perquè, com te diria, havien deixat el... I aprofitant que estem parlant de futbol, per recomanar-te uno de futbol. Havien deixat el club de lectura que t'havia dit que estava estancat, el reto ben, no sé si en setembre o octubre d'estiu, i estic llegint Lecube, que és un personatge que jo no el coneixia fins, jo crec que un any i pico, és la història d'un extrem molt ràpid de l'Atlètic de Bilbao, que ell era un gran futbolista i va acabar com a espia de Schindler. I té una vida apassionant, el llibre és un assaig, però si llegís com si fos una novel·la,
0: sí,
1: de la vida d'aquest tio que va decidir fer-se espia de Schindler. I com se
0: diu? Cube?
1: Lecube.
0: Ah, Lecube.
1: Lecube, l'autor es diu Oriol Jové. I és un llibre molt interessant, i un llibre que te pots dur d'estiu perquè te llegis com una novel·la d'espies, perquè la seva vida és molt, molt apassionant.
0: Pues ahí está, ¿eh? Lecube, el futbolista de Hitler, es el título de este llibre. Pues anotad, ¿eh? Anotad el llibre per a este estiu. Pues Jorge, ha estat un plaer, ¿eh? He fet pràcticament mitja hora d'entrevista i jo no m'he enterat, ¿eh? Això és com que t'agrada un llibre que te sentes a llegir, passa mitja hora i dius, però si porte dos capítols, ¿no? No, o porte 20 pàgines, pues no, portes mitja hora, ¿eh? Així és. Pues t'agraïs que molt, estar-te de ràdio i, per suposar, recomanem que la gent passe per Somnis de Paper, per Benetusser, per a practicar ixe esport mental que és llegir, també, i que és cultura al cap i a la fi. Gràcies, Jorge.
1: Moltes gràcies.
0: Un abraç, Jorge Cabezas, l'amo de la papereria Somnis de Paper. Fem una pausa i al tornar anem en més coses en esport, en directe, perquè estem en la vela, estem en la pilota i en moltes coses més en este matí de diumenge en el Punt a Punt.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Radio, de tu a tu.
3: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Este dilluns, a les 8 i mitja de la vesprada, Punt a Punt. Partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Portugal. El clàssic duel ibèric es jugarà a Dallas. Amb la narració de Luis Urrutia, l'anàlisi de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, la selecció espanyola al Punt a Punt.
6: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.4.

0: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
1: La una del migdia i un minut i anem a tornar a parlar de pilota perquè en Alfafar està tot el matí. Matías Oliver, Matías, com va la cosa?
2: Doncs Alba, ha començat fa una estona la partida de segona categoria entre Atxeneta del Maestrat i l'equip del quart de la Pobla. I ara mateix el marcador està a favor de Atxeneta del Maestrat 14-10 després de que començar a guanyar 2-1. A partir d'ahí li ha pegat la Paula, li ha pegat la volta l'equip d'Oriol Santa Maria i Ivan Martínez, situant-se amb 9-5 en el marcador. Arriba fins als 10 tantejos, però a partir d'ací s'ha imposat el ritme d'Atxeneta, l'equip de Ferran Julio i Miguel Juan, i està ara mateix imposant-se 15-10. És ja que dir que Atxeneta arribava amb l'etiqueta de favorit, havia sigut l'equip més regular, el més sòlid, el que més autoritat havia mostrat durant la competició, ja que dir que ha acabat la fase regular amb 24 punts, 8 partides, 8 victòries. També van eliminar a l'equip del Puig C amb dos marcadors contundents en les semifinals, 41-22 i 41-14, mentre que l'equip de quart de Poblet arribava amb més pressió, amb una oportunitat enorme, trencar aquesta temporada perfecta de l'equip de Atxeneta del Maestral. En este cas havien arribat amb una fase regular de 15 punts, eliminant un altre equip de quart de Poblet en les semifinals. I el que dèiem, està l'equip de Ferran Julio i Miguel Juan imposant-se ara mateix, trenca aquesta dinàmica, aquesta ratxa roja de Atxeneta del Maestrat, suma el 11-15, diguem, perquè sempre així en el frontó, quan se suma un tanteig, és el que es diu el primer. Ara mateix el tanteig ha sigut de l'equip blau, l'equip d'Oriol Santa Maria i Ivan Martínez de quart de Poblet, però sí que és de veres que els d'Atxeneta del Maestrat estan demostrant, doncs, tindre una major veterania i una major contundència, com se va mostrar a la fase regular. N'hi ha que dir que en esta fase regular no se van enfrontar perquè estaven en grups diferents. És la diferència en la primera categoria, on sí que era un grup únic. I com dèiem, ara mateix guanyant l'equip d'Atxeneta del Maestrat 15-11 tantejos, després d'un matí on, recordem, l'equip d'Almenara s'ha imposat en la categoria femenina 41-38 a l'equip d'Alfara, amb Elisa Villanueva i amb la jove mare de només 13 anys. I a continuació ha sigut la final de primera categoria masculina, on Alejandro Martí i Javi Díez, el Moro, han guanyat 41-3 com a representants de l'equip d'El Puig, davant Àlex Alandes i Pasqual Balaquer, representants de l'equip de la Paula Alfafar. Ara mateix suma un altre punt l'equip de quart de Poblet, retalla distàncies, és un total de 15 tantejos per 12, bueno, no, com bé deia, si fal tanto va primer, 12 tantejos per 15, i així estem vivint una festa del frontó valencià en el campionat més important en el que significa per a estos jugadors que són amateurs de fitxa federativa. Recordem que també hi ha un campionat de frontó amb els jugadors de Trinquet, que sol ser a l'estiu. Hem pogut parlar amb Pasqual Balaguer, que precisament és el vicepresident de l'àrea de frontó de la federació. Ens ha contat una exclusiva que escoltarem a continuació quan puguem posar les entrevistes. I molt interessant per a tots aquells aficionats de la pilota, perquè sempre és un trofeu molt atractiu, perquè a l'estiu, doncs, l'activitat als trinquets baixa, òbviament hi ha molta calor, l'activitat passa als carrers, partides de festes, moltes partides de frontó, i també perquè és una modalitat que provoca que isca un poc del circuit habitual, no? Del circuit de la Safor, de la Marina, de la Costera, de la Plana Baixa, de l'Horta, del Camp de Túria, on sempre hi ha un calendari molt més habitual de trinquet, però com és molt més fàcil tindre un frontó, o històricament sempre hi ha hagut frontó a molts pobles, doncs la pilota es trasllada a pobles, doncs, on no és habitual, com per exemple, te puc dir, en l'interior, Xelva, Tuejar, per exemple, sí. Aixina, que se me'n vinguen a la ment, i és molt interessant, i és la modalitat, doncs, que a l'estiu domina més, i que fa que la pilota no s'ature al llarg de la temporada.
1: La pilota mai para, Matías.
2: No.
1: Això és una realitat. Pues, com dies, després escoltarem a Javi Díez el Moro, a Alejandro Martí i a Pasqual Balaguer, però estem pendents de tot el que ens puguis contar des d'Alfafar en aquestes partides del matí. Gràcies, Matías. Sí,
2: s'actualitza el resultat.
1: Sí, actualitza.
2: Sánchez, quart de Poblet, però ara mateix, Atxeneta, 16, quart de Poblet, 14.
1: Gràcies, Matías, un abraç.
2: Fins ara, Salva.
1: Fins després al nostre Matías Oliver, i de pilota passem a la vela, perquè anem a contactar ja en Toni Galindo, que estarà en algun lloc del Reial Club Nàutic de València. Toni.
3: Hola, què tal? Com estàs, Salva? Mira, el sistema ha tingut que abandonar la meva posició en l'oficina de la premsa, perquè és que des de la finestra he vist ja que ha arribat un camió grua amb dos calderos gegants. És la Casa Galvis, que són els encarregats de fer les paelles gegants que donen de menjar a tots els
1: regatisses. I ahir no falles, ahir no perdones, Galindo.
3: A veure, és que me n'ha vingut perquè, bueno, el Leva saps que la paella era gran i Galvis la va fer gegant. Perquè, bueno, és que... m'ha vist que estaven netejant el caldero en una polidora, tal qual, de les que polixes el sol de casa, sí. I dic, ostres, això... I clar, me n'ha vingut corregent, m'he desconnectat el quàntum de la red elèctrica i me n'ha vingut a parlar amb Vicent Martínez, que és el mestre cuiner. Vicent, com estàs?
4: Hola, bon dia.
3: Pues me n'ha vingut a parlar en ell, no?, perquè me conte un poc així com se fa tot això i un poc el resum que és a l'animalà.
4: Bueno, això és per una persona, però multiplicat per 800, que anem a fer. És el mateix, el gènere és el mateix.
3: Per 800, perquè anem a veure el caldero, que té de diàmetre? Això té més de 2 metres, eh?
4: Sí, té 2,80 i està hasta 900 racions.
3: Hasta 900.
1: I com arriba al mig, Toni? Com arriba al mig del caldero?
3: No, espera, que anem per parts, vale, perquè vale. És que així té tot un procés, perquè dalt del camió grua estic mirant que hi ha un caldero que encara és més gran. I això per a quantes?
4: Sí, això és per a 1.500 places.
3: 1.500 places, mare de Déu. I, bueno, pues, veure, nosaltres quan fem una paella, tens ahí la paleta i tal... I tu així m'estava preguntant, Salva Gomis, com arribeu al mig? Jo he vist ahir les paletes que teniu, i això no són paletes, això són pales de forn.
4: Sí, bueno, les pales tenen 2,5 metres i el problema més gran que té això és el foc, per portar sempre el foc en condicions, no? Que és realment on se fan aquestes paelles és controlant el foc.
3: Jo, bueno, el foc és, efectivament, és el secret de la paella, tindre el foguet ahí controlat. Ara mateix veig ahir que tens una muntanyeta de troncs, és llenya de taronxer?
4: Taronxer.
3: La paella s'ha de fer llenya de taronxer, I veig ahir que tens, pareix una fogata d'estes de les pel·lícules que se fan en la mar, una muntanyeta, i la tens tota posa allà al mig. Això, li botes foc, i després com distribuïxes?
4: Primer botem foc, comencem a sofregir, i una vegada estigui ja tot el sofregir fet, anem obrint progressivament el foc a les vores, perquè el calor sempre s'acumula en el centre. I, clar, tens que anar obrint, això te se cremaria tot.
3: Atenem, que estàs parlant de calor, se n'han vingut així davall d'un toldo, no?, a la ombreta, perquè ells estan en plena solana, és a dir, no volen que li posen cap carpa, perquè tu imagina't, una carpa en el foc, en la llenya encesa, el fum, es moriríeu ahir, no?
4: El fum es queda tot acumulat, entonces encara ho passes més mal, preferim suportar el foc i acabar i ja està.
3: I això és la barbaritat. Jo he vist ahir, hem parlat un poc de la infraestructura, caldero gran, paletes gran, això va tot per quilos i per litros.
4: Sí, 100 quilos, 70 quilos, 80 quilos, per exemple, anem a fer 75 quilos de fideu, i n'hi ha 30 quilos de gamba, 40 quilos de cigala, 70 quilos d'entre puntilla i calamaret, la tomàquet, en fi, tot el que porta la fideuà.
3: Entonces, avui fideuà. Ahir vau fer paella per a 800, no?
4: Exacte, ahir farem paella per a 800 i acabarem posant-la en tàpers perquè se l'emportaren tota.
3: I avui és la fideuà marinera, per lo que esteu parlant. Gomis, no me doneu pas a les 3:30 de la vesprada.
1: No, lo que te vaig a encomanar... Galindo, un tàper.
3: Perquè tinc una faena,
4: Galindo. Calamaret, la tomàquet, en fi, tot el que porta la fideuà.
3: Entonces, avui fideuà. Ahir vau fer paella per a 800, no?
4: Exacte, ahir farem paella per a 800 i acabarem posant-la en tàpers perquè se l'emportaren tota.
3: I avui és la fideuà marinera, per lo que esteu parlant. Gomis, no me doneu pas a les 3:30 de la vesprada.

0: Això està fet.
1: Atem-me una cosa. Per a quina hora teniu prevista les 3 i mitja, no?
0: Ens han dit a les 3 i mitja, clar, depèn de tot el vent, perquè...
1: No, no, te ho asseguro. La regata s'acaba a les 3, sí o sí.
0: Ah, pues sí, que s'acaba a les 3, sí o sí, a les 3 i mitja tot a dinar.
1: I la informació que t'acaba de donar, això té un cost, això té un preu.
0: Dos racions.
1: Dos racions. Bueno, ja per acabar, així tens un equip, els operaris, estos són els pinxes.
0: Bueno, no, són oficials també, el que passa és que avui han coincidit així, està David i Carlos, i els tres podem fer això perfectament.
1: I com se distribuï la feina? Què fa cada cosa? Què fa cada un?
0: No es parlem. Un fa sol, l'altre fa allò. No es parlem quasi. Si parlem és per a renyir.
1: Com una orquestra ja ben afinada, no? Que cada un sap el que té que fer en cada moment.
0: Exactament.
1: Molt bé, Vicent, pues, a la feina, perquè quan aneu a començar? És la 1:10.
0: Pues ja en 20 minutets.
1: 20 minuts, perquè què vos costa de fer esta paella, esta fideuà d'avui?
0: Una horeta i mitja.
1: Horeta i mitja? M'havies dit horeta i mitja, 2 hores?
0: Sí, normalment agarrem 2 hores per anar més tranquil·let, però en una horeta i 3/4 es fa perfectament.
1: Bueno, pues no te vaig entretindre més, Vicent. Moltes gràcies, Vicent Martínez, de Casa Galvis, que són els encarregats de fer la fideuà d'avui. I diu que se'n va, on? On te'n vas?
0: Anem a fer un refresquet.
1: Bandido!
0: Mismo set.
1: Vale. M'estava dient, mira, és que així el que va davant, va davant, eh? Així no, van a refrescar-se. Perquè, atén-me, la calor és tremenda, tremenda. Tu imagina't ara, ells estan a ple sol, que així no tenen ni cap mostra d'ombra, i ara imagina't el sol que està cascant, més avant quan la banda encenguen el foc. Mm. Bueno, pues s'ho van a passar malament, la veritat. Però bueno, sí. Tenen esta habilitat aquestes persones de fer aquestes meravelles gegants de la nostra gastronomia, i bueno, pues que van a gaudir d'elles tots els regatistes que vindran mirant en la boca oberta i la panxa encara més oberta.
2: Pues Toni, en un ratet estem ahí per a que mos actualitzes com van les coses.
1: Ara me'n vaig corregant a veure perquè ha passat Rafael, per així, el director de regata, mm-hmm. I li he preguntat així al vol, i fa, sí, ha començat. Així que vaig a veure com van les coses, si ja tinc alguna dada, i també heu buscat protagonistes, per així tinc ja un parell pactats.
2: Vale, pues perfecte. Quan d'això ens avises i tornem, Toni.
1: Ok.
2: Un abraç a Toni Galindo des del Reial Club Nàutic de València i molt pendent de com va la fideuà, perquè Toni una altra cosa no, però perdonar no va perdonar. I bé què fa el nostre Toni Galindo. Pues això era en quant a actualitzar, no? Lo que ha estat o lo que de moment està ocorregant en este matí d'esport, en el que bueno, pues evidentment estem pendents de la vela, estem pendents de la pilota valenciana i estem pendents també de les coses que pueden anar passant, no?, durant el matí. Recordar que en el Mundial ahir, dos jugadors del Villarreal, bueno, pues se acomiadaren del torneig després de caure el Canadà davant el Marroc. Tejon Buchanan i Tani Oluwaseyi fora del Mundial després de caure davant el Marroc. Passa el Marroc, que s'enfrontarà a França, i bueno, pues en quant als moviments, ja sabeu que esta nit Brasil-Noruega, i estem pendents de lo que també puga fer durant el dia València Bàsquet, que ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de Dylan Osetkovski, el jugador interior que arriba a València Bàsquet fins a juny de 2028. Així que és la actualització de les coses que tenim durant el matí, però també tenim que escoltar, perquè arriba una de les seccions clàssiques de diumenge en el nostre estimat Salva Folgado, que bueno, pues parla de les escoles del nostre futbol, de les escoles que n'hi ha al nostre territori, i en este cas, bueno, pues Salva Folgado avui ha quedat amb l'escola de l'Amistat.

0: Bé, pues, així continuem en este espai que destinem tots els caps de setmana a les escoles de futbol que hi ha en València i en província. Avui tenim els amics de l'Atlético Amistat, a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, què tal? Bona esperada.
1: Què tal, Salva? Molt bones.
0: Que a més és un tipus de tele,
1: de la
0: ràdio.
1: Casa, de la casa.
0: Dels mitjans de comunicació. Tot bé, Fermín?
1: Tot bé, molt bé, molt bé. Així, il·lusionat de tornar a entrar en estos estudis, de creuar la seguretat.
0: No
1: m'he perdut, no m'he perdut, i sobretot veure gent que feia temps que no veia, en carinyo, m'ha alegrat moltíssim.
0: En qui has vingut?
1: En qui? En el meu coordinador, la persona que més m'ajuda, que és Nacho Martínez.
0: Hola, Nacho, què tal?

0: Hola, Esperada.
1: Molt bon dia.
0: Bé, doncs en Fermín i en Nacho anem a donar a conèixer l'escola de l'Atlètic o Amistat. És Atlètic o Amistat?
2: Atlètic Amistat.
0: Això és el nom, no?
2: Sí,
0: és
2: que
0: és...
2: Atlètic de fet, Amistat. A mi quan l'escric, o quan m'escriuen moltes vegades, inclús fiquen Amistat en castellà, en D.
0: Exacte.
2: I jo dic, no, Amistat.
0: Amistat.
2: En T.
0: Bé, doncs pues, amb els amics de l'Atlètic Amistat anem a continuar esta secció que hem obert este estiu i que està destinada a les escoles de futbol, que hi ha així en València. Fermín, m'interessa molt, hores d'ara, conèixer exactament quina és la vostra situació com a club, nombre d'equips, fitxes que teniu disponibles.
2: Jo crec que d'això millor Nacho és el que te pot parlar, perquè ell és el que controla l'ordinador. Jo soc, vamos, telemàticament de l'anterior generació.
0: Fermín, Nacho t'acaba de donar una assistència, així que...
1: Accepte l'assistència, a veure si la clave. Pues ara mateix són 22 equips en l'escola, pues no arribem a vora 400 futbolistes federats. Bueno, i no federats també en categoria querubí, els més xicotets, pues bueno, tenim alguns que els federem en lliga, uns altres que de moment estan en procés de formació, saps que són, tenen 4 o 5 anyets, i de moment, pues bueno, tots no estan preparats ja per competir a nivell federatiu, però bueno, anem formant-los també com a tots, i això, uns 22 equips, crec que són 9 de futbol 8, ho dic de memòria, igual m'equivoque, vale? I això, 12 de futbol 11, més com t'he dit, els xicotets que no estan federats, i vora 400 nanos, enguany han tingut quasi 300 inscripcions en zones de portes abertes, així que bé, viento en popa que se diu, el club, bueno, segueix creixent, i ahí estem treballant pendent de donar-los la millor formació possible als xiquets.
0: Conta'ns, Fermín, més o menys, quina és la història de l'Atlètic Amistat, quan va néixer,
2: bueno, la història...
0: i per què?
2: Salva, la va fundar Valentín, un home que tenia un bar en el barri de l'Amistat, al costat ahí de Blasco Ibáñez, en la zona de Cardenal Benlloc, ahí en el cor del barri de l'Amistat, i tenia una cafeteria, i els seus nanos i fills d'amics jugaven a futbol sala, començaren i li demanaren a l'Ajuntament un lloc per a jugar. Els donava el pont de fusta.
0: Exacte.
2: I un dia me'n vaig a córrer per la muntanya, i un dels que ve, que era el que més corria, en l'esmorzar me diu, comença estiu, era agost, comença estiu, tal, mon pare va fundar l'escola, tal, però enguany ja no puc en el treball, i jo dic, jo la vull. I m'he cridat un dimarts, i així estem. Va ser 2010, l'any del Mundial, que jo tornava del Mundial de... Te'n recordes?
0: Correcte, sí, senyor.
2: Que guanya Espanya.
0: Sí, senyor.
2: I ja són 7 anys portant l'escola fins avui. Canviarem de zona, mos dugueren a la meua zona de, no sé, de cariño, que és la Fonteta, al costat, i estem ahí compartit instal·lació en 4 carrers en la U de Fonteta, que és el nostre veí.
0: No te canses?
2: No, m'encanta. De fet, sempre dic, bueno, tu ja saps que tu ja pentines canes com jo, a mi m'encanta estar en gent jove, m'encanta, o sigui, me manté jove. És a dir, de fet, jo entrené futbol 8 perquè és el que més m'agrada. Podria entrenar futbol 11, sóc el president,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: podria,
0: sí, sí, sí.
2: Podria dir, vull que entrenar el juvenil. No, entrenen a nos perquè m'encanta, m'ho passa fenomenal.
0: Li passa molta gent, eh? Estar en contacte amb gent jove, a mi m'ocorre. Però jo tinc companys, bueno, tu saps que jo estic en l'estructura de l'Aldaia, però jo tinc companys majors que estan més joves que qualsevol persona a la seva edat. Per què? Pues perquè no paren d'estar en contacte amb gent jove, tant xiquets com, bueno, com tècnics, monitors, etc.
2: Jo quan arribo a casa els dilluns, dimecres, que són els dies que entrené, dic, estic molt cansat, mire els passos del... Ara miren passos i dic 18.000, 21.000. Clar, tiren la pilota allí, no? Ja recollis, no? Ahí vaig jo, no? I vaig jo a cor la pilota i clar, te fas quilòmetres i quilòmetres.
0: Però mentre des d'Isabel Santa també d'organitzador, com organitzes el teu dia a dia? Treball i escola, i després me parles de l'estructura que tens muntada.
2: Sí, a veure, realment el dia a dia l'organitza més Nacho. O sea, Nacho és el que... Perquè nosaltres... Nacho t'ha dit una cosa important. Nosaltres tenim quasi 400 nanos. No tenim més equips.
0: No, perquè
2: no podem. O sea, i això que en l'Amistat, i és una de les coses que a mi me lleva més diners en realitat, perquè al final despeses van ahir del pressupost, i sobretot mal de cap a Nacho, que és el coordinador, que té que perquè nosaltres, per a que cada equip de futbol 8 entrene en mig camp de futbol 8, que això no ho fan totes les escoles, i cada equip de futbol 11 entrenen en mig camp de futbol 11, que això no ho fan totes les escoles, sinó que igual claven 4 o 5 equips allà, com poden, jo no ho critiqué,
0: però
2: nosaltres ens gastem diners per a que els nostres equips entrenen en altres instal·lacions i entrenen en qualitat. Clar, això a Nacho li dona mal de cap de cada mes per a que tots roten i tinguin lo mateix, és a dir, uns entrenen en escola, altres en rugby, altres en taronges. On siga, anem fent per a que tots tinguin el mateix. Mete igual que siga l'infantil a cadeta de preferent, que el Alevín C de la lliga més baixa que tinguem. Ens té igual.
0: Que, a veure, teniu un problema d'instal·lacions, però no vosaltres, sinó la majoria de clubs
2: sí.
0: que estan concentrats en el que és la ciutat de València, perquè no hi ha instal·lacions per a altres clubs.
2: Ja.
0: Compartiu club amb Fonteta. Fonteta
2: sí,
0: esteu
2: amb
0: en Fonteta. Quatre carreres.
2: Sí, estem igual. Nosaltres entrenem dilluns, dimecres, tot el dia per a nosaltres, i el divendres tenim mig camp de futbol 11. I Fonteta té dimarts, dijous, i el divendres l'altre mig camp. Clar, nosaltres en això no podríem tindre, com a mi m'agrada, tindríem que estar, seríem una escola de 150 nanos. Ah. Per a que cada equip entrenar en mig camp de futbol 8, no podria ser.
0: I com s'organitzeu, Nacho? Vull dir, que altres instal·lacions jo veu?
1: Pues com podem, la veritat, no t'haig d'enganyar. Bé, tenim al costat del Rocharena també les instal·lacions de rugby, del camp de les Abelles. Bueno, ahí estaré el de rugby, però al costat hi ha uno que està preparat pel futbol 8. I com deia Fermín, de forma rotativa anem canviant un poc perquè tots toquen les dues instal·lacions. Així també agrair el treball de Jorge i Robert, que són normalment estan un poc més ficats en el tema de horaris. I això, pues, s'anem apanyant. No sé tindre problemes. Després els divendres també adquirim tarongers. Ara de cara a la pròxima temporada, com te comentava que han tingut, la veritat és que molta acceptació per a xiques de fora que volen inscriure's. També estem barallant l'opció d'alquilar unes altres instal·lacions que estiguin propet, ¿vale? Perquè les famílies, bueno, pues, òbviament tampoc se tinguin de desplaçar molt. I també ho farem de forma rotativa. A dia d'avui estem tancant un poc encara les negociacions, però bueno... pràcticament ho tenim fet, i si n'aquestes l'any que ve crec que podrem donar, bueno, crec no, podrem donar cabuda a més xiquets que se podran formar a l'Atlètic Amistat, lo qual és molt bonic que la gent vulgui entrar en nosaltres i com diu Fermín, pues en molta organització, en molta faena i de bon dematí, cafè, ordenador, a treballar, a organitzar-se setmana tras setmana. Ara, per exemple, en zones de portes a huertes, com tenim tant de volumen i és algo que va canviant, pues bueno, cada setmana tots els dijous se reunim com te dia, en a nivell de coordinació esportiva i anem organitzant un poc els xiquets que han vingut, intentem a les famílies dir-li pues, un poc el feedback de les sessions d'entrenament, reorganitzem els horaris tenint en compte pues, la gent nova que s'incorpora, els que continuen i bueno, els que ja estan en el club. I bueno, pues això, en comunicació, treball d'equip i molta feina, pues al final pues tot se trau.
0: En quantes instal·lacions te toca o us toca jugar?
2: Tres
0: instal·lacions.
2: La nostra i dos més.
0: Dos més.
2: Mínim. I enguany probablement una tercera. Clar, tenint en compte que al final t'ho ha dit Nacho, són quasi 300 nanos que han vingut a provar este estiu en un mes de portes obertes. Quasi 300 nanos. Alguns te valen per als millors equips, altres per als equips mitjans i altres per als equips un poquet més, o sigui, més fluixets, però no passa res. O sigui, volem, si poguérem, tindríem més nanos, perquè al cap i a la fi, que això també és una llegenda que me fot a mi, perquè hem estat en autonòmic, que vull dir-te, estem en preferent...
0: No, he tingut categories fortes.
2: Que me fa la impressió com que de vegades pensen que... El que passa és que nosaltres sí que és de veres que, al final, el que ha imposat l'ADN del club sou jo. A mi no m'agrada el futbol de tota la vida, jo vinc del bàsquet, de més respecte als àrbitres, comportament, m'agrada que els nostres equips siguin protagonistes en valor, és a dir, jo respecte a tot el món, però a mi moltes vegades quan les escoles de 1.200 nanos venen a pels nostres millors futbolistes, jo dic, què feu en els vostres 1.000? No, és de veres.
0: Sí.
2: Tu ho saps?
0: Sí.
2: Tu agarres un poal i fas aixina, pac! I agafes 400 nanos i tots els clubs tenen el mateix, excepte el que en ese poal en el que has ficat damunt de la població té un Messi. El Messi nice,
0: sí.
2: Però la resta tenim el mateix.
0: Sí.
2: Tens nanos que tenen habilitat, nanos físicament forts, nanos que tal, nanos que igual estan un pel·liu en sobrepès. Tens de tot el mateix. A percentatges aniríem a lo mateix. Si els clubs grans te fitxen els millors de cada puesto cada any, a mi me diu que a aquests nanos no els cuiden o no els formen com toca. Perquè si no, no ho entenc. O sigui, jo si tinguera... A més, és una cosa que ara, per exemple, venim d'una situació que ens ha penalitzat. Han vingut nanos d'autonòmic per al nostre cadet de primer any, hem dit que no per protegir els nostres que estan en l'escola i tres o quatre dies després ells se'n van a un altre lloc i ho respectem. Però, o sigui, jo no dic res. Moltes vegades me diuen, esto, es que eres tonto, es que jo dic, ja, però és la nostra filosofia. Nosaltres, els nostres, els cuidem. Després ells que facin el que vulguin, però jo vull que estar tranquil, saps?
0: Això te penalitza, eh?
2: Clar que te penalitza. Moltes vegades, de fet, el que diu, no, és que l'amistat és per a formació, jo, clar, és que tu també eres per a formació. El tema és, tu vols ensenyar a guanyar, jo vull que ensenyar a competir, que és diferent, saps? I els pares avui en dia volen, jo crec que estan més pensant en que cada nano siga professional que en el benestar del seu nano, en la felicitat. Vull dir-te, entonces, clar, la gent vol dur al club escaparate, saps? A la categoria. Tu tens que estar,
0: categoria.
2: Tu tens que estar on el teu nano més vaig a evolucionar, perquè el que és bo, és bo.
0: Després hi ha exemples de pares que s'emporten el nano, a nosaltres també es passa, i te diuen, Les instal·lacions són pitjors, el club crec que és pitjor, diu, però clar, té la categoria.
2: Sí.
0: És no, una experiència i tal, no, busquen la categoria.
2: El projecte, te parlen de projecte, diu una cosa, però si mon pare, o sea, mon pare, a mi no me diria projecte, què projecte? O quan no, és que tinc ofertes, te paguen, no pagues tu. O sea, vull dir, són les milongues sí. que se parlen.
0: Busque fonamentalment la categoria. Categoria, Fermín, que quines categories defenseu, Nacho?
1: Pues ara mateix en Futbol 11 el juvenil el tenim en segon federació, ¿vale? Mm. En un bon projecte esportiu, jo penso que enguany podrem donar un pas en front, i cadet infantil el tenim en preferent, ¿vale? En les segones línies en primera regional, i el resta pues, en segon regional. Damunt, el Futbol 8, tu saps que ara avui en dia és d'accés lliure, diguem, t'inscrivises tu, entonces nosaltres per ideologia de club també, pues el Alevín el sol entendre en preferent, que és la màxima categoria que n'hi ha, i a partir d'ahí pues, tot formació. Entonces, tenim primeres línies en primera, com diem abans, ara treballant per donar cabuda al volumen, per poder tindre també xiquets en segon regional perquè passen aquest procés de formació, i a dia d'avui, pues, bueno, llevant autonòmica, que és un poc la categoria que no tenim, però bueno, que fa uns anys tenia l'Ètic Amistat, pues, llevant autonòmic tenim totes les categories.
0: Que és molt fotut competir en autonòmic i mantenir la categoria.
2: A mi, per exemple,
0: és molt fotut.
2: Mi, nosaltres tenim 3 anys consecutius.
0: Sí, ho sé.
2: I estiguem 3 anys consecutius i a mi m'ha cridat l'atenció que escoles de 1.000 nanos pujaven baixant. I nosaltres, però és que ens llevaven els nostres nanos. És que nosaltres cridaven un nano perquè vinguera, el nano estava encantat, però el pare deia... És que probablement en l'altre club estiga més temps, sí. No? O sea, perquè tenen més categories.
0: S'anava i baixava.
2: I baixava. Saps? I a mi em feia gràcia, perquè al final jo crec que va un poc en el rotllo. Jo t'ho dic el mateix. Si un club en 350-400 nanos està en autonòmic i és capaç de mantenir-se en autonòmic, com el de 1.200 no?
0: De quina forma?
2: Saps?
0: Sí.
2: Jo crec que és una pregunta que els pares deurien de fer-se. Però és igual, Jo l'estic llançant així... I té igual, sé que cada any, però tu te passen al Dalla, que mira que el Dalla ha crescut.
0: Passa el mateix.
2: Però és la realitat.
0: Tornant a instal·lacions, Fermín, a l'hora de canviar-vos, Nacho, a l'hora de que tu li digues a un pare, mira, dimecres entrenes en 4 carreres, però igual tens que anar a un altre camp a entrenar divendres, vos posen algun problema?
2: No,
1: jo crec que ja s'ha interioritzat prou, cada instal·lació, i sobretot això, com tu fas...
0: Tampoc estan massa lluny, no?
2: Al costat, el Rubí van caminant, vull dir-te, a Tarongers aparques molt bé, nosaltres busquem llocs que a banda que donen qualitat en la instal·lació, a banda pugues aparcar bé i que estiguem prou de l'escola. Vull dir, al final, anar-te'n a Tarongers des de l'Amistat en cotxe, que són 6 minuts, 7, vull dir-te, una família... No li fa... No és un gran
0: contacte. Heu jugat alguna vegada en castellà, Fermín, o no?
2: Sí. De fet, estigueren 3-4 anys. Els anys d'autonòmic estàvem en Pinedo, que m'encantava per anar a entrenar. M'encantava, era un lloc espectacular.
0: El camp del Pinedo, que està al costat de la platja?
2: El camp de la Pola, preciós, perquè van d'estar en una zona preciosa. Sí. De fet, jo, quan acabava moltes vegades, me pegava un passeget ahí per així a veure la mar.
0: Claro.
2: Tinc major.
0: Ahí vos posen problemes o no?
2: No,
0: per desplaçar-vos tan lluny...
2: No, que va. És que, Salva, al final saps el que passa? Que els pares, vull dir-te, nosaltres allí portem equips de Futbol 11, que els pares són els que porten els nanos o que els nanos se desplacen i estan al costat. Vull dir, al final tampoc és... Oye, va l'infantil a sempre a... Se queda sempre l'infantil en l'escola i no... No, és que van tots. Entonces, són 2 setmanes... Són 2 setmanes de rugby, 2 setmanes d'escola. I els divendres te toca Tarongers, 2 setmanes sí, 2 setmanes no. És màxima...
0: Però aneu alterna perquè tots els equips passen per totes
2: mateix.
0: Les instal·lacions.
2: És a dir, clar, si algun pare se me queixa, li puc dir...
0: Ja, és que passen tots.
2: És que van tots per clar, no, clar, ho fem així de manera molt democràtica i molt igualada perquè ningú se pugui queixar. Queixes, segur que algú se queixa.
0: Nacho, estructura de club, com esteu estructurats... Quants tipus de coordinador teniu? Futbol 8, Futbol 11, suposa com...
1: Sí, pues ara mateix s'organitzem, pues està Jorge en Futbol 11, Jorge en Futbol 8, estic jo en Futbol 11, i tenim a Robert, que està un poc d'apollo també, està també treballant en el conveni d'escoles, és que s'encarrega de tot el València Club de Futbol, fa una labor excepcional Robert, la veritat, en aquest aspecte també, i després, pues Fermín damunt de tot, pues cada decisió és un poc més delicada o millor, pues bueno, sempre al presi, i jo penso que entre els 4 i Mònica en la gestió administrativa, jo penso que s'apanyem prou bé, la veritat.
2: Mònica és la meva dona, que és la jefa realment.
0: La que controla tot, no?
2: Com es deia, la del Rayo, la dona...
0: Sí, la de
2: Teresa, Rima,
0: Teresa Rivero.
2: Teresa Rivero, jo quan li ho dic se fica rabiosa, però bueno.
0: El que ocorre, Fermín, és que a nivell de gestió hi ha un major control de lo que són les administracions respecte als clubs de futbol. I això ara també costa molt organitzar-ho, estructurar-ho, el gestor...
2: Tot.
0: Has de tindre en compte per a que després, bueno, no arribi a Hisenda i digui un moment,
2: Sí, eh? Sí, de fet, nosaltres fórem...
0: Abans no passava, eh?
2: Nosaltres fórem dels primers clubs que tenien a tots els entrenadors donats d'alta. Pues no del primer, te diria jo. El primer, que això també era una despesa important. Exacte, a nivell de gastos.
0: I tant.
2: Saps? I també te limitava, perquè, clar, tu igual en un lloc te donaven 400...
0: Tal... Sí, sí, sí.
2: Sí, i tu tenies que, tu no podies arribar perquè clar, 400 eren 800. Clar, o... és de veres que ara han fet lo del ara te lleven un graves un 25% per estudis que t'ajuda a poder pagar un poquet millor als entrenadors. Per a mi el somni, Nacho ho sap, el somni és poder pagar més als meus entrenadors. Perquè jo crec molt en que és més important tindre un bon entrenador que bons futbolistes. Un mal entrenador se carrega bons futbolistes. Un bon entrenador te fa que futbolistes bons siguin millors. I per a mi és el que més enyore. Ni categories ni res. Estic convençut que si tinc bons entrenadors, serem millors.
0: Com s'organitzeu? Conegu ja l'estructura, com s'organitzeu a diari? Semanalment?
2: Mira, doncs pues, ahir t'ho puc dir, Nacho, però jo t'he dit que, per exemple, jo que estic en el grup de futbol 8, que són més... intentem més ser... no sé, o sea, més invasius, ¿vale? Que només hi ha la paraula. Ahir intentem passar una estructura d'entrenament que siga fixa, és a dir, i d'això m'encarregué jo molt, perquè me fie molt de la meua fórmula. Nacho m'ha viscut que està en ell en futbol 11 també, i en futbol 11 ja és més lliure. Ahir ja cada entrenador va més per lliure, que en el fons no deixen de ser, com són gent que ja porta molt de temps a l'escola, té un poc la filosofia de tindre la pilota, un poc de ser protagonistes, que després pots o no pots, també tens que ser competitiu, perquè si no estaries en preferent. Però...
0: Nacho, manera de treballar semanalment, com vos organitzeu?
1: Sí, jo penso això, com diu Fermín, el futbol 8 és més fàcil estructurar-lo, perquè és una etapa de formació, és de veres que en futbol 11, aunque òbviament mai pots descuidar la formació, que sempre té que ser la prioritat, és de veres que a vegades pues, també un poc la competició també te manda un poc, vull dir, tu per molt que vulguis jugar X d'alguna forma molt determinada, que és el que volem formar nosaltres, és de veres que a lo que xuga el rival a vegades també te condiciona, el camp del rival també te condiciona. Entonces jo penso que en futbol sí que tenen que ser un poc més flexibles, adaptar-se un poc més, però bueno, com deia Fermín, jo crec que ahí la clave de tot és els entrenadors. Si al final tens bons entrenadors saben adaptar-se un poc a les circumstàncies també. A nivell de treball, pues això mateix, al final el futbol ens entrenen 3 dies a la setmana, se poden estructurar també pa treballar un poc. Pues bueno, alguna setmana a lo millor te desvia un poc d'aquest treball formatiu a mig llarg termini per preparar algun partit segons la competició i bueno, no passa res. Entonces, sempre primer entrenador, segon entrenador en tots els equips i això fa un poc que bueno, pues, pugues desenvolupar la setmana i pugues repartir de la faena. I al final, com dic, futbol 11, pues, dependint un poc cada equip, a nivell, sobretot per la categoria, normalment condiciona un poc més i se treball, però bueno, sempre en una mateixa línia, intentar tindre aquesta identitat de club, com deia Fermín, de bon tracte de valor, ensenyar-los a jugar la pilota, a partir d'ahí, pues, bueno, cada setmana, segons el context que tinga cada equip, tindrem que dir-se un poquet, un poc més o menys, però ahí està, com deia Fermín, els entrenadors. Si tu tens bons entrenadors, la formació sempre va ser bona. Intentar tampoc descuidar de tota la competició, però bueno, sempre se pot.
0: Intenteu, Fermín, sempre, entenc que el segon entrenador sí, també els primers, que siga gent que hagi passat per l'escola?
2: Sempre és millor. Per això també ha sigut un poc, Salva, que ho parlàvem abans de començar el programa, el tema de l'amater. Jo veia que sense amater, molts nanos que portaven tota la vida en l'escola, després anaven a jugar amaters i entrenaven a 3 escoles. A mi l'amater me tirava un poc endavant perquè com jo... volia, sempre pense que els meus equips donen bona imatge de comportament, que això no vol dir que no vulguin guanyar, és que repetís, perquè sembla que jo sóc el tonto. L'amater me feia un poc de por, perquè tu saps que en categories baixes d'amater de vegades n'hi ha punyes, n'hi ha bronques, sí. O sea, envies al teu fill i sembla que te despedis de, com si se n'anara a la guerra, no? Diu, bueno, l'envié de missió especial a Iraq, no? I entonces me feia un poc de por, però com el grup de nanos que tenim és molt de l'escola, la veritat és que ha sigut un èxit la formació de l'amater perquè són nanos que porten molt de temps en ell. Mira, per exemple, l'amic del meu amic Ximo de Picanya, el nano vinc en querubins, ha fet tota la seva etapa de futbol federat en l'amistat i l'any passat acaba de juvenil i s'ha vingut a l'amater. Per a mi això és un orgull. Ximo no està d'entrenador, però sí que tinc entrenadors que són de l'amater, i a mi això m'encanta perquè són nanos, Elias, que per exemple que han estat en mi en el fan de l'autonòmic i ara els veus, saps? Entonces m'agrada molt.
0: T'anava a preguntar però acabes de veure la resposta. Escoles com la vostra no tenia amater i evidentment quan el nano acabava en juvenil demandava una continuïtat. No teniu amater, comencen a pegar bacs, comencen a pegar revoltes, roden, igual cedeixen el futbol, però si estan o continuen la seva carrera des de l'escola en la que s'han format, és més fàcil que continuen també fent aquest esport, no? Jugant a aquest esport.
2: Sí, i a banda, el que passa és que també, Salva, el problema de l'amateur també era una qüestió d'espai. Vull dir,
0: és que en una escola
2: que té tants problemes a nivell logístic per la qüestió de l'espai, clar, ocupar una franja per a un juvenil, nosaltres hem tingut èpoques de 3-4 juvenils, clar, com tire jo a nanos que estan, que venen, que s'acaben, saps? Per a mi era un problema també d'espai. Ara ho hem quadrat en la reestructura en la que Nacho li pega tantes voltes, Robert, Jorge, per a que tot quadre, i l'any passat diguem, tenim que fer-li espai a l'amateur. A mi el que m'ha creat l'atenció és que molts nanos que se n'anaren buscant categories
0: tornen
2: ara. Ara volen estar en l'amistat. I jo, en això, sóc un poc dràstic. És a dir, a mi m'importa un pepino el nivell del nano, perquè al final la diferència en amateur te demostra que no és tanta. Que t'has anat a buscar categories i acabes en el mateix lloc, jugant en segona regional en l'amistat. Vull dir, la pel·lícula s'acaba, el col de realitat s'acaba, i jo el respecte i l'entenc, però quan venen jo dic qui sí i qui no.
0: Clar.
2: Perquè n'hi ha nanos que s'han anat sense despedir-se de l'escola i ara venen com si no passava res, i jo dic no. Ha sigut a casa, t'hem tractat bé, vols tornar, no hi ha espai per a ti, no vaig a tirar un nano, encara que siga un peliu pitjor,
0: clar,
2: que estiga a l'escola.
0: A quina hora entrena l'amateur?
2: L'amateur entrena en l'últim torn, no?
1: 9:15, 9:15, 10:30.
0: A quina hora tanquen les instal·lacions? Aquesta és una altra, clar.
2: 10:30, perquè després venen les lligues estes d'empreses, perquè clar, nosaltres des d'enguany gestionem el camp. El poliesportiu en Fonteta, els dos, de la mà, que tenim molt bona relació, vull dir, Fonteta i nosaltres tenim molt bona relació. I clar, necessitem ingressos.
0: Clar.
2: I clar, juguem a partir de 10:30 entre les lligues d'empreses.
0: O sigui, això entra dins del conveni que teniu, entenc que és...
2: Sí, la Fundació Esportiva Municipal.
0: La Fundació Esportiva Municipal, que vos cedís... I sa situació com és la estructura, Fermín?
2: No,
0: o sigui, com va la cosa? Vos donen un camp?
2: A veure, realment el tema
0: pagueu està... alguna quantitat? No? O sigui, com la cosa?
2: Pagues un cànon, un cànon per, o sigui, per tindre tu,
0: per usar-lo, per usar-lo, no?
2: Per explotar-lo,
0: per diguem-ne, sí.
2: Vale? I sa situació i sa relació se va renovant cada 2 anys, cada 4 anys, saps? 2-4 anys. Saps? Nosaltres de fet ara estem preocupats pel tema de la xespa. La xespa de l'Atlètica Amistat és la que més temps porta sense canviar-se de la ciutat de València. Per què? Perquè el nostre camp està al costat del Roig Arena i els solars han sigut utilitzats per a pàrquing de la Fonteta quan s'estava construint el Roig Arena, zona de material industrial, etcètera, etcètera. Clar, això ho hem pagat nosaltres i Fonteta, eh? Quan parlo de nosaltres és els que utilitzem el camp. I clar, el camp ixe tindria que ser canviat fa 4 anys. Mos diguem que en Nadal, res. La xespa, tu saps que al pas de 10 anys està per a canviar, sí. O sigui, imagina't en 14-15 en el tute que té la nostra instal·lació. Ens havien dit que és junt i tornem a estar en l'aire i estem molt preocupats, perquè és de veres que nosaltres en els últims anys, això ho he consultat en Fonteta, hem tingut més número de lesions que
0: mai. La conseqüència de... Clar.
2: Més, sí, no sé sí, si... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Jo no te puc fer un estudi científic, però hem tingut més lesions que mai en les dues escoles. I estem igual, o sigui, no...
0: Juguem la mateixa superfície.
2: Ni, o sigui, ni juguem més, sí, més sí, sí, ràpid, ni fem entrenaments de judo. O sigui, i tenim més. I estem preocupats, perquè, clar, també per a planificar pretemporada, Nacho va loco, què fem? On anem? Tenim que... Anem a tindre el camp solventat, i estem preocupats, perquè la Fundació Esportiva Municipal no ens acaba de donar una resposta clara a aquest tema, i tenim els pares molt preocupats. Molt preocupats. De fet, te diria la paraula encabronats, perquè, clar, jo dic una cosa que a mi me conten i després què passa? Que el termini no se complís. Me diuen, oye, nos dijiste en Navidades. De fet, Nacho i el coordinador Alberto de Fonteta estiguen buscant espais en Nadal per a traslladar els nostres equips. Clar, després feis telefonades, oye, que al final no vamos. Uy, si t'hem reservat, lo siento, però és que tal. I ara estem un poc igual.
0: Quan comencem la pretemporada... Vos varen dir que se canviaria la brossa ara en juny i no hi ha cap moviment.
2: De moment estem preocupats de que no ens donen una data d'inici d'obres. I estem preocupats perquè, clar, què fem? Som 800 famílies entre un club i altre, 800 famílies que estem ara mateix en l'aire, no saben quan anem a començar la pretemporada.
0: L'explicació que vos donen quina és? Pressupostos...
2: No. Si la xespa en teoria està assignada, però té que no sé, no és que no sé qui és la persona encarregada en donar la banderola verda de dir endavant. I estem preocupats, o sigui, vull dir, estem preocupats perquè ens està generant, n'hi han jugadors, pares que diuen, oi, una cosa, jo en este césped, des que en ixe altre camp tenen la mateixa categoria que tu, però millor instal·lació, i se'n van.
0: Clar.
2: Però a mi ja me preocupa, ja no això, sinó que a mi el que me preocupa és la salut dels meus futbolistes. Si Fonteta i jo, enguany, i l'anterior, els últims 3 anys, hem tingut més lesions de forma creixent, Jo crec que sí, és que hi ha una relació directa.
0: Hi ha un component comú, que és la superfície. A més, Nacho, vos penalitza, vull dir, una escola com la vostra, que tracta, bueno, de jugar bé, i la superfície no vos va bé.
1: Obvi, te penalitza per tot. Ja només per jugar, com també, pues, això, a l'hora de decidir un club, les instal·lacions deportives són importants, i sobretot la xespa, perquè al final que tingues una grada més, una grada menys, igual no te condiciona, però és veritat que la xespa són xues, que també és un factor també que pot ser un poc més lesiu, i òbviament el prioritari és cuidar els jugadors també. Mm. Entonces, sí, te condiciona prou. Mm.
0: Quina és la vostra... Estem acabant ja, Fermín. Quina és la vostra... A l'hora d'escollir un tècnic que s'acosta a l'escola, per a, si vosaltres demandeu ese perfil, quin tipus de perfil d'entrenador incorpores?
2: Jo, que siga bo, Salva, que siga bo. I un tècnic bo per a mi és el tio que millora futbolistes i damunt trau resultats. Mira que és difícil el que t'acaba de dir, perquè n'hi ha gent que trau resultats i no millora futbolistes. I n'hi ha gent que ni te trau resultats ni te millora futbolistes. Jo vull que me traguen resultats, perquè som una escola competitiva que volem estar en preferent, i per què no intentar pujar l'autonòmic algun any, com ja hem estat, que tenim els nostres equips de futbol 8 en les lligues més altes, que a més, és a dir, per exemple, el meu Benjamí, que és una molt bona generació, ara me cridaran a tots, però ha sigut subcampió de lliga, vull dir-te que no tenim res que envejar-li a ningú, vull dir-te, i això, o sigui, el que vull que és un entrenador que siga educat, que això per a mi és important, que forme i que guanyi. Tres coses.
0: Conflicte amb els pares, heu tingut molts, a nivell de comportament, això vos costa, li costa a totes les escoles.
2: Sí, però saps el que passa? Que si l'entrenador no és protestó, els pares solen no ser. Quan l'entrenador és protestó, que demana penalti, penalti, i està la pilota en l'altre lloc, o fora de joc, tu saps que moltes, com els àrbitres, el nivell arbitral és baix. Sí. Jo entenc també els àrbitres que estan en una situació de soledat. Fins i tot en un partit de querubins n'hi ha pressió, n'hi ha soroll, sí. Que és una vergonya. Sí, és una vergonya. Me fa molta gràcia, Salva, perquè tinc una família holandesa que ha vingut en guany i els dos nanos juguen molt bé i flipen.
0: Perquè allí és una altra història.
2: Que els nanos, però Holanda, que és el bressol del futbol i del futbol que avui dia se juga així, no? I flipen, diuen que és increïble el comportament de pares i tal, flipen, i d'entrenadors protestant, tot. Entonces, però és el que n'hi ha, i te tens que adaptar i tens que competir en ese ecosistema. No? Els galos entre romanos, que dic jo moltes vegades que som nosaltres, però no passa res, jo estic més còmode. Jo, canviar la meva forma de ser als 55 anys me costaria molt, o sea, ser protestó, ser no sé què, i a mi m'encanta guanyar, o sea, a veure si te creus tu que no m'agrada guanyar, clar que sí, i m'enxote quan no ho faig.
0: Un amic meu, Fermín, Nacho, diu que el futbol trau lo millor i lo pitjor de nosaltres, i jo penso que és totalment, que té totalment raó.
2: Tu saps el que jo note en els pares? Que jo estic fent un entrenament o no, i estic mirant, i m'encanta mirar, observar la perifèria, i veig a pares, però passen totes les escoles, que estan agarrats de la barana quan el seu nano va a xutar en un entrenament. És a dir, te demostra com focalitzen en les expectatives futbolístiques dels nanos la seva felicitat. Jo dic, no, que t'estàs enganyant, que el teu nano té que disfrutar. Ja sé que és molt fàcil, dir-ho, i tu saps que el que te vaig dir no t'ho dic en plan xuleta. Els meus nanos no xuen en autonòmic mai, i un ha jugat en segona ref en tres creuats abans dels 17 anys, i l'altre està en el Madrid. Vull dir, no jugant en autonòmic. Vull dir, és que per molt bo que siga, tu ho has dit, Ferran, canyin-li. O sea, podien haver estat jugant en l'Aldaia fins als 17,
0: ja hagueren arribat.
2: Saps què vull dir? És que és aixina. El que és bo no necessita ni tecnificació ni no sé què, necessita ser feliç i treure el que té dins. Lo de més són bobaes.
0: Parla de pares, però jo també veig molt de nano que quan fa una acció automàticament se gira, a buscar l'aprovació del pare, que sempre està pendent.
2: I quan celebren gols i van a celebrar en lloc dels companys, en els pares, jo me torne loco. Els meus, bueno, jo en això sóc un dictador, en el meu equip, els de 2010 arriben i enseguida ja saben que ni dedicar gols ni res, que no és dedicar. Vull dir, però tu en qui tens que celebrar? En els teus companys, perquè tu has marcat un gol gràcies als teus companys. És que la realitat, no a ton pare. Sí, ton pare te va formar, o sea, te va, com es diu, bueno, la mare te va fecundar, lo que siga, però el que te fan jugar són els teus companys.
0: A nivell de la base, Nacho, escolliu perfils determinats, per exemple, per a querubins, o dins del vostre grup de nucli d'entrenador, quin perfil destineu al querubí.
1: Elegim més perfil d'entrenador. Com tu dius, que de, al final els querubins són xiquets que es comencen en 4 anyets, inclús algun en 3 anyets ja de, que vol pilota ja va al camp. Entonces pensa que és més important el formador que tu li fiques. Vale? Entonces, que, perquè els xiquets estan en un procés que s'estan descobrint. Hi ha xiquets que en 4 anys destaquen un poc més, perquè al final són edats, on quan tu no destaca un poquet més se nota molt, però després uns altres xiquets que a lo millor no els veies tan apassionats per la pilota, si tu els eduques bé i els ensenyes un poc la passió del futbol, van creixent en aquesta passió i al final acaben millorant inclús més que els que tenien unes condicions que cridaven l'atenció. Des, en aquesta etapa tan xicotets, ahir, diguem que els agarrem a tots, ahir tots, tot el xiquet que en lloc de sentar-se a menjar-se entre les pilotetes del cautxo van per la pilota, crec que estan preparats pa una formació. Entonces ahir sí que és de veres que és important el formador, més que inclús que el jugador que tingues, i després van ja apujant etapes i lo mateix, al final ja se van un poc equilibrant un poc a la categoria. Si fos el que tinga les condicions un poc més desenvolupades, a lo millor en primera, el que encara no ha arribat a aquest procés de formació pues en segon, i ja està, se van classificant un poc per categoria, però sobretot xicotets que són més xicotets encara s'estan formant. Ahí yo creo que aún son más selectivos es en los formadores.
0: El formador para las categorías querubins ha de ser un dels tècnics que tinga més experiència. Vull dir, estem acostumats a que els més joves el querubín. Igual ha de ser el contrari. En la meva escola passa. Jo crec que és errada. Els més joves no tenen que estar en els querubins. Igual ha d'estar el tècnic més veterà de l'escola, no? Encara que porte dos equips.
2: ¿Verdad? Salva, jo estic absolutament... De fet, jo la generació 2017 jo l'agafi en querubins. Vull dir-te, tenia 52, ara 55, i l'agafí. Però la majoria de nanos veuen el querubí com... O entrenadors veuen el querubí com un castig, com que no té prestigi.
0: Un marrón, sí.
2: Sí, i al revés. O sea, a mi, que m'encanta, a mi no m'importa agarrar-los en 2017, quan eren querubins, saps? I me pareix que és lo ideal posar gent més experta. De totes maneres... crec que cadascú tenim un caràcter, per exemple, Nacho té un caràcter, tu tens un caràcter, igual jo sóc molt bo per a 2017 i sóc horrorós per a 2012,
0: tal qual.
2: Al final l'èxit nostre
0: és encaixar
2: que no sempre l'aconseguim, l'èxit nostre és tractar de trobar la persona adequada per a cada generació, saps? Que jo és una qüestió que sempre parla molt en gent del València, del Villarreal, etc. I dic, el problema que teniu que buscar al millor entrenador a la vida d'Espanya i pagar-li com a tal, que són 3.000, 3.000. Tu no pots ficar a qualsevol peladur 2017-2017 perquè n'hi ha perfils que són ideals. Jo igual no tinc paciència en els problemes dels 2012, però en els 2017 sí, o al revés.
0: De cara a la pròxima temporada, Fermín, ja teniu la roba clara, les inscripcions ja estan en marxa, heu fet proves...
2: Sí, bueno, a veure, el tema de les proves ja t'ho he dit, Nacho, que hem tingut quasi 300 sol·licituds de prova, que a mi m'encanta. Vull dir, sé que per a Nacho és un problema a nivell de gestió de logística, etc, perquè a banda tens que cridar a les famílies, contactar-les, citar-les, després filtrar per nivells, després dir-les alguns
0: que
2: alguns endarrerir-los en funció de les teues pròpies inscripcions, és a dir, que és tot un procés que sempre és complex. Jo tema roba des de fa anys, com jo intentem mirar que els meus pares tinguin els gastos justos, jo compro roba cada 2 anys, per a 2 temporades, ¿vale? Lo que fem, per exemple, tu diràs, bueno, i si un nano, si coincidissin 2 nanos de l'escola en el mateix equip i tenen el mateix dorsal, què fem? Per antiguitat, se queda el dorsal el nano que més temps té, porta, si porten lo mateix, moneda a l'aire, o se posen d'acord. ¿Vale? Per a que siga...
0: Sí, nosaltres fem igual.
2: Saps? Jo crec que és la manera més justa de fer-ho, cadascú fa com vol, i així els pares, enguany mos queda un segon any de roba i ja pues, ara a partir d'ara pues, estarem buscant un altre si mos agrada per a canviar tots els models, perquè si mos agrada cada 2 anys canviar un poc la...
0: Sí, aquí ja estan tancats, Fermín, esteu en procés de tancar-nos, alguns... teniu una data...
2: Junt, perquè volem acabar fins a junt per acabar de filtrar lo típic, que te queda pues, alguna peça d'algun equip solter, tens algun dubte, després el que te deia Nacho, estem pendents de si fer igual 4 equips més de Futbol 8, perquè clar, en la quantitat de sol·licituds que han vingut, el tema és l'espai, que és el que també estem, bueno, ja tenim tancat, però bueno, estem pendent de ja definitivament dir, endavant, dilluns, dimecres, així, a tal hora, en estos 4 equips. I, bueno, no tots estos 4 equips, sinó que a partir d'ahir la rotació serà més àmplia, però serà eixa.
0: El més fortuna és això, vull dir, este tram de l'estiu on, com diu Fermín, bueno, pues has de decidir quants nanos formen part de cada plantilla, quants nanos han vingut a provar, quants se queden, a quants es dius que no, a qui puges de la teua estructura pues, de categoria, pues, del cadet B, pues, enguany ha d'estar en el cadet A. Si has de baixar algun, el pare no estarà d'acord... adequa ja els entrenaments de la pròxima temporada, inscripcions, vull dir, este tram de temporada és fotut, no? Perquè voleu anar-vos de vacances amb tot decidit, que és el que demanen també els pares.
1: Correcte, és difícil. Justament d'això, traslladar també les famílies un poc la intenció que tens tu perquè se'n vagin estiu tranquils o puguen...
0: No arriba setembre i dius, bueno, jo no sé, ni quin dia vaig a entrenar, tinc que l'acadèmia d'anglès, tinc que el nano el porte a, no sé, a fer un altre esport, no sé
1: com
0: ho realitzem.
1: Molt complicat, perquè com tu dius també, tu quan confecciones una plantilla, si ara tens baixes d'última hora que passa tots els anys en totes les escoles, pues això també te condiciona les altres categories. I tu te sé, a lo millor li has dit que no se li pot fer fitxa perquè no tens places i després te lliuren places. Entonces, pues lo que dius tu, complicat, però bueno, en molt de temps organitzar-ho i intentar pues trasladar tota la informació a les famílies lo antes possible. Si després en alguna línia te quedes un poc pensat perquè has dit que no a algunes famílies i després tens alguna baixa, pues bueno, tens tot l'estiu per preparar, dir a la família el que entra i on entra, sempre tindràs dubtes de vas a fer pretemporada en primera, no te puc garantir que vaig a estar, o que el xiquet vinga a fer pretemporada, va dependre de que esta última setmana formalitzen inscripcions. Entonces, és constantment, com diem antes, organitzar-se i reorganitzar-se. Uns que entren, que se comprometen, comptes en uns que no fa falta que siguin de casa. Te diuen que es van a quedar, després els han cridat d'una altra escola, pues ja no fa falta ni que sigui a categoria, per com dir lo que sigui, se queden. Entonces, este mes és un poc inestable en quant a això, però això, setmanalment, reunir-se totes les setmanes, fer feedback de la setmana, preparar la següent i tots els caps de setmana pues, pegats al mòbil, comunicant a les famílies les decisions de continuar, no continuar, provant i ja està, intentar acabar ja el mes en traslladar a les famílies tota la informació possible.
0: Quants whatsapps reps al dia?
1: Buah, quina pregunta més. No tindria valor.
0: És una locura, eh?
1: No tindria valor a contar-los en la vida.
0: És impossible, si jo... vull dir, no pots donar-hi sida o has de organitzar-te de manera que tu tingues des del teu horari una hora i mitja solament per a respondre whatsapps, però mentre estàs responent-los continuen entrant.
2: A mi me fa gràcia, Salva, perquè de vegades
0: i la gent fa que no va contestar, dinant, que moltes vegades no pots contestar-ho sí, tot. Sí.
2: Pues estic dinant o sopant,
0: clar,
2: un dissabte
0: hora,
2: o un diumenge i te crida una família preguntant bueno, informació. Jo dic, tio, són les 10
0: 4
2: no, les 4 sí, tio, o sea, però és el que té. No passa res. De totes maneres, avui en dia, Salva, en les escoles de tecnificació, en les categories, o sea, esa obsessió sí. d'exposició dels seus nanos, que jo veig a cadets que anuncien cadets que anuncien com si fossin futbolistes de primera divisió. Sí. A mi m'ho han dit en xarxes de fer-ho, jo dic que no. Uh-huh. No. O sea, jo no vull fer-ho. Ja sé que igual va contra el temps i tal, però jo crec que no és bo, al final, per als nanos, perquè a banda, quan fas això... que és lo següent, no?
0: Pel·lícula, això es diu pel·lícula, Fermín.
2: Sí, sí, sí. Però no, que ara està, que fins que no tinguin la fitxa signada, jo li ho dic, jo no me fio de ningú.
0: Claro.
2: És una situació trista, que te passarà tu en el Laia, sí, també, sí. Que fins que no està la fitxa signada, t'han dit que sí, la gent avui se compromet i després demà...
0: Se'n va.
2: I hosti, saps? Claro. A mi això...
0: Moltes vegades se'n va sense donar explicacions, que
2: sí, sí, sí, sí. Però després volen tornar, sí. Quasi sempre.
0: Bé, Fermín, Nacho, no sé si se vos queda alguna cosa...
2: Que va, Nacho, que va, Salom, un plaer i gràcies per convidar-nos.
0: Bé, doncs pues avui amb Fermín i amb Nacho hem conegut una miqueta més l'Atlètic Amistat dins d'esta secció que destinem este estiu per a conèixer les escoles de futbol base de València de la seua província. Gràcies, tornarem la pròxima setmana amb més escoles i amb més futbol base.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Este dilluns, a les 8 i mitja de la vesprada, Punt a Punt. Partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Portugal. El clàssic duel ibèric es jugarà a Dallas. Amb la narració de Luis Urrutia, l'anàlisi de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, la selecció espanyola al Punt a Punt.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
6: De tu a tu.
4: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.

0: 4 minuts ens queden per arribar a les 2 de la vesprada i acaba de finalitzar la partida en pilota valenciana. Matías Oliver.
1: Així és, Salva. Ara mateix entrega de trofeus per a l'equip campió. L'equip de Xeneta del Maestrat, Ferran Julio de Tiric i Miguel Juan, campions, 41-38, davant de l'equip de quart de Poblet, format per Oriol Santa Maria i Ivan Martínez. Deixàvem la primera connexió amb aquest marcador que havia encatxinat a Xeneta, però a partir d'ací l'equip de quart de Poblet, molt ben assessorat per Adrián Benito, que és sant i senya de la pilota de quart de Poblet, també del frontó valencià. Si hi ha Adrián de quart, la gent de la pilota, tot el món sap qui és. Ha actuat de botiller, li ha donat uns consells a Oriol Santa Maria, ha començat a arriscar amb retes llargues, de fet passant-se, inclús provocant tantejos rivals, i això ha significat igualar a 18 en aquest moment. Han arribat a situar-se amb 5 tantos per davant, però de nou, Xeneta ha tirat un poquet més de veterania. No és que siguem molt més majors, però sí que és de veres que de quart de Poblet estem parlant de l'equip E, aleshores són prou jovens, i ha tirat de veterania per a poder igualar les coses de nou. Sí que és de veres que el quart de Poblet ha tornat a escapar-se 29-26 en el marcador, però de nou Xeneta ha estat sòlid, ha estat molt regular per a igualar primer i després escapar-se 37-34 i a partir d'ací ja deixar que no els tornaren a passar en el marcador. Ha hagut una igualada a 37, però així han arribat els nervis tant d'Oriol com d'Ivan i ha arribat finalment aquesta victòria de Xeneta del Maestrat. Ja que dir que amb esta final els dos equips pugen de segona categoria a primera categoria. Xeneta en el seu moment ja va pujar de tercera a segona categoria i tinc que corregir una cosa que he dit adés, perquè he dit, n'hi havia dos grups, no s'havien enfrontat, què passa? Que és que n'hi ha tants equips de quart de Poblet, de quart de Poblet se xoa molt a fronto, que m'ha confós d'equip.
0: Bueno, rectifiquem, no passa res, rectifiquem.
1: Exacte, per això estem, sí que s'havien enfrontat en la fase regular amb dues victòries per a Xeneta el Maestrat, 41-32 i 41-25, i ara esta tercera victòria en la final, com dèiem, eren favorits, no havien perdut cap partida a l'equip de Xeneta del Maestrat. Si te pareix, tinc per ací a Oriol Santa Maria, no sé si podríem entrar en directe, Salva.
0: Sí, breument, vinga.
1: Molt breu. Sant Martí, Oriol, compta'm, la final l'heu perdut, però heu donat la cara, ha estat molt igualada, de fet, ha hagut molts moments de la partida que heu estat per davant, compta'm un poc, Oriol.
2: Pues ens ha faltat l'últim empujón.
1: Eixos nervis, no?, del final, perquè estava molt igualat, ahir 37 iguals en el marcador, una llàstima, no?
2: Sí, però això és el que toca, no?
1: Bueno, esteu així, ascendiu a primera categoria i teniu un botiller, com és Adrià Benito, que vos ha dit molt bé les coses, has començat tu a fer una treta molt llarga, això ha significat aquesta primera escapada, i sí que molt orgullosos heu d'estar.
2: Sí, estem orgullosos, però ens ha faltat guanyar.
1: Bueno, altra vegada serà, Oriol, moltes gràcies per atendre-nos i enhorabona per la partida que heu fet.
2: Gràcies.
1: Doncs teníem així
0: Oriol
1: en directe. No tenia moltes ganes de parlar.
0: No, home, he perdut.
1: Acaba de perdre una final. Ara, si no res, parlarem amb els campions de Xeneta. No sé si podrem entrar en directe o si no les fem...
0: Si no les gravem.
1: Si no les gravem. Tu me dius, Salva, si vols tenim així ara mateix a Miguel Juan, no?
0: Vinga,
1: no,
0: pues,
1: a Ferran Julio.
0: Pues si dona temps a Ferran Julio, va, vinga.
1: Ferran, molt ràpid, per a punt a punt. Campions d'esta segona categoria, compta'm, sensacions.
3: Sensacions, pues bueno, una partida molt complicada, perquè estem a veatge a jugar en frontons més lentos i al vindre així a un frontó que no, jo per exemple no havia jugat mai. I se'ns ha fet una partida molt cap per amunt i molt complicada. Al final hem pogut remuntar i una mica de sort pues, fer els punts finals, que han sigut decisius, i traure un poc de coratge també i valentia, perquè anem detrás i no ha sigut gens fàcil una remuntar, però bueno, quan ixen bé les coses al final de la partida, pues, bueno, s'agraeix i la veritat que molt contents.
1: Teníeu aquest favoritisme, no havíeu perdut cap partida, a més havíeu enfrontat contra ells. També crec que això ha pesat, no?, al final de la partida, els nervis també que han tingut ells, que són una miqueta més joves.
3: Sí, en fase de grups i en la Lliga hem guanyat totes les partides i la veritat que sabíem que avui érem favorits, sabíem que teníem que guanyar, però no, no ens hem esperat per a res a estos rivals i la veritat que ens ho han ficat molt complicat. I bueno, és veritat que són molt joves i tenen una trajectòria encara molt llarga per millorar i que segur que d'ací uns anys ja no podrem jugar contra ells.
1: No, de fet, l'any que ve jugueu en primera, o sigui que enhorabona per este campionat, l'any que ve molt més nivell, i hi ha que dir que tu eres de Tírig, no?
3: Sí, jo soc de Tírig.
1: I que no n'hi haurà molts campions a Tírig, no? O sigui que ara a celebrar-ho.
3: Ara a celebrar-ho i res, a seguir l'any que ve en primera i ahir ja tornarem a la realitat, però bueno, intentarem fer bones partides.
1: Enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: Doncs Salva, teníem així el campió Ferran Julio de Tírig, com diem, però representant de l'equip d'Atxeneta del Maestrat, en una matí de pilota, doncs una festa que s'organitza amb esta tercera final que hem viscut avui així al frontó d'Alfafar, al musical, i a continuar en la calendari de pilota, que ja sabeu, no s'atura ni durant l'estiu, ni en la calor, ni amb la pluja sí, quan està descobert, però també quan tenim recintes coberts com este, tampoc s'aturaria molt, així que punt a punt no va parar de donar pilota al llarg de l'estiu.
0: Pues Matías, Oliver, moltíssimes gràcies. Després escoltarem més protagonistes, però gràcies per la feina d'este matí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Un abraç. Un abraç al nostre Matías Oliver, sempre pendent de la pilota. I, clar, tenim que parlar també de més esports, perquè estan ja per així per l'estudi els nostres, bueno, ajudants en este estiu, com és el cas de Carla i de Ricard. Comencem. Bueno, bon dia i bona vesprada als dos. Com esteu?
4: Bé, molt bé.
0: A veure?
5: Bé, un dia més així.
0: Sí, bé? Molta calor, eh?
5: Sí, molta calor, la veritat que sí.
4: Sí, així dins està més fresquet.
0: Així està millor, així està millor. Teniu per a contar-me cosetes de diferents esports, no, Carla? I si te sembla bé, comencem per el rugby.
4: Sí, perquè en rugby Espanya va arrencar la seva participació en la Nation Cups amb un empat de molt de mèrit davant de Canadà en un partit que es va disputar a Edmonton. Els lleons van acariciar la victòria, però és que els canadencs es van igualar el marcador en l'última acció del partit. El combinat espanyol compta amb doble representació valenciana. Tenim a Álvar Jimeno, jugador del València Rugby, que és el jugador valencià amb més caps, que són els partits internacionals jugats, i que va tornar a ser, pues, una peça important. Mentre que d'altra banda, Nacho Piñeiro també va participar en un encontre que la veritat és que deixa bones sensacions per a l'equip espanyol a l'inici del torneig.
0: Ricard, més coses, perquè també ahir va ser l'acte de clausura dels Gay Games en La Fonteta i, bueno, tens coses que contar-me.
5: Sí, així és. València va posar ahir el punt final als Gay Games en el major esdeveniment internacional d'esport inclusiu. Durant tota la setmana, la ciutat ha rebut més de 10.000 esportistes del voltant de 80 països que han competit en desenes de disciplines i han convertit a València en un gran escenari de convivència, diversitat i esport.
0: Carla, parlem de golf.
4: Sí, perquè el golf de la Comunitat Valenciana va comptar en una destacada representació als Campionats d'Europa per equips de 2026, que se celebren, per cert, del 7 al 11 de juliol, ja que tenim en convocatòria a 3 jugadors per part de la Reial Federació Espanyola de Golf. Balma Dávalos, que competirà amb la selecció absoluta femenina a Irlanda, Carlota López, que ho farà amb la sub-18 femenina a Suïssa, i per últim, Raúl Gómez.
0: Més golf, Ricard?
5: Sí, perquè tenim el club de golf Escorpió, que va acabar la primera jornada al capdavant de la classificació i a hores d'ara està disputant la segona i definitiva jornada amb el títol pràcticament a l'abast. L'equip valencià, capitanitzat per Florent Amión i integrat per Daniela Carrión, Rocío Cartula, Chloe Amión i Alma Betoret, s'enfronta als millors clubs de l'estat en el Reial Club Golf de Zarauz, amb l'objectiu de proclamar-se campió d'Espanya interclubs femení.
0: Pues ara arriba el moment de parlar de l'esport preferit de Carla, que és la petanca.
4: Sí, perquè és que damunt en petanca el valencià Rodrigo Aguilar, del club de petanca Benejúzar, ha sigut convocat per la Federació Espanyola per a participar en la Copa Ibèrica de 2026. I este torneig, que se celebra durant este cap de setmana, reunís algun dels millors jugadors de la península. I és que és una nova oportunitat per a que el jugador valencià, pues, continuï acumulant experiència internacional.
0: Com fa molta calor, Ricard, si te sembla bé, parlem de natació.
5: Sí, se tirem a l'aigua i en natació valenciana va viure este dissabte una jornada per emmarcar el Campionat d'Espanya Màster, que es celebrava a Logroño. Els clubs de Federació de Natació de la Comunitat Valenciana van sumar 35 medalles, una nova demostració del seu gran nivell. Els èxits no van quedar només al podi. És a més que els esportistes valencians van establir dos rècords d'Espanya i un rècord autonòmic.
0: Fa molta calor i n'hi ha esports que es practiquen a la platja i vull que me parleu, Carla, comencem per tu, de vòlei i platja.
4: Sí, jo també soc més de platja i és que anem al Barrosa este cap de setmana a l'escenari de la quarta prova de Beach Volley Tour de la Comunitat Valenciana i és que hi ha 7 jugadors i jugadores que participen en una competició que té esportistes de totes les edats. Ahir va competir la categoria cadet i avui diumenge és el torn de les proves infantils i de la categoria professional. Després de passar per Canet de Berenguer a la Cant Lloropesa, el circuit va continuar fins a la gran final, que està prevista per a mitjan d'agost a la Cala de Finestrat.
0: I parlant de més esports de platja, i per a tancar, Ricard, de futbol, platja també.
5: Sí, ens quedem a la platja de la Malvarrosa, que acull avui diumenge una nova jornada de futbol platja amb la participació d'equips de diferents categories. El torneig reunís desenes de jugadors i aficionats en una cita que consolida València com un dels principals escenaris d'aquesta modalitat durant l'estiu, en una jornada marcada per l'esport i el bon ambient familiar.
0: Bueno, pues ahí están les actualitzacions dels diferents esports, d'alguns ja més clàssics de l'estiu, com és el cas dels que es practiquen a la platja, i un dels esports que també estem durant tot el matí actualitzant i parlant, en Toni Galindo, és la vela. I és que precisament anem a escoltar la entrevista, la xerrada de Toni Galindo en Teresa Zabel, una llegenda de la vela, de la regata i d'este esport que, ha atès a Toni Galindo així per al punt a punt.
6: Què tal, companys? Estem en el Reial Club Nàutic de València. Així s'està disputant, ja ho sabeu, la 27a edició de la Copa de la Reina. I, avui tenim el plaer i l'honor d'estar amb una doble medallista olímpica, or, en les Olimpiades del 92 i 96. Estem amb Teresa Zabel. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y hablarle a todas las personas que nos estén escuchando en la radio.
6: Tu visita a Valencia, aparte de disfrutar de esta maravillosa edición de la Copa de la Reina de Vela, tiene un motivo y es la presentación de un libro, de tu libro que se llama El poder de los cinco aros. ¿Qué poder dan cinco aros?
7: Bueno, la verdad es que dan mucho poder. Y es que hace muchos años que doy conferencias a público del mundo de la empresa, del mundo de la universidad, de centros de negocio, etcétera, y he ido desarrollando a lo largo de los últimos 20 años un método que es ir navegando a través de los cinco aros, y cada uno tiene un significado. Entonces yo siempre digo que para llegar desde donde estás a donde quieres llegar, necesitas darle a cada aro el protagonismo necesario en cada momento. Entonces, así, por resumir muy brevemente, el primero, que es el aro azul, es el sueño, que es cuando tú defines qué es lo que quieres conseguir en la vida. Un sueño por sí solo no vale nada, le tienes que poner una fecha, convertirlo en un objetivo y trazar tu plan para poder llegar a buen puerto. Luego el segundo aro, que es negro, es el desafío, que al final, por resumir, es el precio que tiene que pagar todo el mundo para haber cumplido su sueño, porque en la vida no hay nada gratis, pero en cambio la vida nos ofrece la oportunidad de un menú en el que cada uno elige lo que quiere hacer, pues no está obligado a nada. El tercer aro, que es el rojo, es el equipo, que al final son todas esas personas que te acompañan desde el primer momento hasta que llegues a conseguir tu objetivo, que en el mundo del deporte pues empiezas con tu familia, tu club, como los niños que navegan aquí en el Náutico de Valencia, luego la federación, el comité olímpico, tus patrocinadores, etcétera, etcétera, entrenador, psicólogos. El cuarto aro es la estrategia, que al final cuando tú tienes que trazar ese plan de qué tienes que hacer cada día, eso es la estrategia. Al final es como muchas veces le digo a mi equipo, esto es muy grande, esto es como comerse un elefante. ¿Qué haces para comerte un elefante? Pues lo tienes que trocear en porciones que son eso que puedes. El cuarto aro es la estrategia, que al final cuando tú tienes que trazar ese plan de qué tienes que hacer cada día, eso es la estrategia. Al final es como muchas veces le digo a mi equipo, esto es muy grande, esto es como comerse un elefante. ¿Qué haces

0: tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Són les 3.

0: Bona vesprada, com estan? Compàs d'espera per a la calor extrema, tot i que l'oratge avui ens dona una xicoteta treva. Al litoral les temperatures estan al voltant dels 30 graus, però com diem, el pitjor està per vindre. La EMET activa per a dimarts un avís roig al litoral sud de València per altes temperatures. Els termòmetres podrien superar els 44 graus. Demà hi ha actius avisos grocs i taronja pràcticament en tot el territori. Tota precaució és poca quan estem a les portes de la segona onada de calor de l'estiu. Sumari i comencem. Greenpeace alerta que les ciutats no estan preparades per a protegir els seus ciutadans. Només una de cada tres capitals espanyoles compta amb una xarxa de refugis climàtics. A la Comunitat Valenciana només aprova la ciutat de València, que posa a disposició del veïnat 39 refugis climàtics. Alacant i Castelló suspenen. Anem precisament en directe a un d'aquests refugis. Verònica Marc, com funciona?
1: València compta amb prop de 40 refugis climàtics municipals. Són espais culturals, museus, biblioteques o centres de majors com este de Nou Moles, que ara en estiu adquireixen una nova funció, protegir de la calor i donar un respir a la ciutadania.
0: I el projecte d'un macroabocador i planta de tractament de residus industrials a Zarra, a la vall de Cofrents, a Llora, causa alarma social. Veïnat, ajuntaments propers i residents necessiten la paralització immediata, com explica Carlos Fallaria.
2: És físicament impossible que el tràfic pesat pugui discurrir per el casc urbano de Llora, quasi 2 quilòmetres, i per alrededor d'un quilòmetre del casc urbano de Jarafuente. I el més sensato que deben fer és paralitzar el projecte.
0: El líder del Partit Popular Andalús, Juanma Moreno, ha pres possessió per tercera vegada com a president de la Junta d'Andalusia. Per a poder iniciar esta legislatura, ha hagut d'acceptar la prioritat nacional de Vox i així ha defensat el pacte.
3: La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
0: La nova campana de la parròquia de Sant Nicolau de València ja està a punt. Divendres penjarà del campanar d'una de les esglésies més antigues de la ciutat. 1.300 quilos de metall i uns 3.000 més amb la resta d'elements. Una campana beneïda més pel papa Lleó XIV al Vaticà. I la pàgina dels esports l'obrim amb futbol, amb el Mundial. Yolanda Ibarra, bona vesprada, companya.
4: Bona vesprada. Espanya va climatant-se a la calor de Dallas, allí també en fa, i demà dilluns a les 9 de la nit es juga contra Portugal. Si segueix en el Mundial o se'n torna a casa. Unai Simón.
5: Si nos tenemos que quedar en el camino que nos tengamos que quedar porque hayan sido mejor que nosotros y no porque nosotros les hayamos dado motivos para que nos ganen.
4: Avui es disputen el Brasil-Noruega i el Mèxic-Anglaterra i ja coneixem que el primer duel de quart serà França-El Marroc. Per ací, matí de proves mèdiques per a la plantilla del Llevant i en bàsquet, ja se sabia, però el València ha fet oficial avui la desvinculació del club de Jan Montero. Una més. Avui, segona etapa del Tour, ja està corrent-se per terres catalanes i el primer líder de la prova, Jonas Vingegaard. De tot això i més, en parlarem després.
0: Un menú ben avellidós. Fins després. I per la previsió de l'oratge, de la mà de Lluís Obiols.
6: Bona vesprada. Les temperatures s'enfilen més que ahir al nord. De fet, ja hem arribat als 36 graus a Artana, també als 36 graus a Onda o a Benlloc, en una vesprada de diumenge que es presenta assolellada, amb vent en general fluix i amb eixes màximes elevades. Però atenció, perquè estem davant de 4 dies de molta calor. Ja demà s'activen avisos de nivell taronja a la província de València. Ja demà podem arribar als 40 graus a les comarques centrals, també a tot el prelitoral de la província de València, i en un dia marcat pel sol i pel vent fluix. De fet, pràcticament no veurem ni un núvol. La nit també serà de mal dormir, amb eixes mínimes que en molts casos no baixaran dels 23 a 24 graus. El plat fort arriba dimarts. Atenció, dimarts, eixes màximes de 43, puntualment 44 graus en zones de les comarques centrals, també al prelitoral de la Safor, bàsicament la Ribera Alta, també zones zones de la costera, en tota aquesta zona del centre del territori podríem arribar a aquests valors de 43 a 44 graus. Però atenció també perquè dimarts esperen 40 graus en punts interiors del nord, en localitats com Atzeneta del Maestrat, també Cirat, podríem arribar Segorbe, podríem arribar o fins i tot superar els 40 graus, mentre que al sud, a l'interior sud, per exemple a Orihuela, també s'esperen aquests valors. A diferència de demà, dimarts de vesprada tindrem més núvols d'evolució i no es descarta alguna tronada seca a l'interior. És molt mala notícia perquè aquestes tronades van acompanyades d'aparell elèctric però deixen poca precipitació, amb la qual cosa augmenta el risc d'incendis. La calor intensa es mantindrà com a mínim fins divendres. A partir de divendres notarem un lleuger descens de la temperatura.
0: Gràcies, Lluís. I un apunt d'última hora. S'han declarat dos incendis forestals a la Comunitat Valenciana. Un a Castellfort, a la comarca dels Ports, i treballen tres unitats de bombers forestals de la Generalitat i tres mitjans aeris. L'altre a Soneig, a l'Alt Palància, amb set mitjans aeris treballant i nou unitats terrestres. I ara sí, quan són les 3 i 6 de la vesprada, entrem en matèria amb Manolo Palomar en la realització de control del so i els parla Inma de la Concepción.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
0: Com han escoltat, les temperatures encara donen avui una treva, però estem a les portes de la segona onada de calor. Paco Morrió.
13: Bona vesprada. Avui a Remulla, Imma, es pot respirar, per dir-ho d'alguna manera, encara que l'aigua estiga per damunt dels 26 graus a enclaus, com la platja del Postiguet.
14: Estava caliente. M'ha llamat l'atenció, la verdad.
13: Dels 29-30 a la costa, oblidem-nos a partir de demà. Arriba la segona onada de calor. De fet, els 44 a les comarques centrals han obligat a decretar l'avís roig a partir del dimarts en tota la Ribera i a la Safor, comarques que avui ja estan en risc alt sanitari. Lluís Obiols, el nostre meteoròleg.
15: Però sense una situació clara de ponent. A més, hem de tindre en compte que tenim la mar molt càlida, amb la qual cosa ni les brises refrigeren la temperatura a la línia de la costa.
13: Per este motiu, al litoral poden arribar als 38 graus o fins i tot superar-los.
16: Aquí son menos, lo que pasa que se nota por la humedad, vaya.
17: Resguardarse sobre todo la hora central del día y un buen refrigerio.
13: Una onada de calor que a més porta un perill afegit, les tempestes seques a partir de dilluns. Ens ho raona Obiols.
15: Tenim el territori molt sec, fa mesos que no plou i a més aquestes tempestes seques el que porten és acompanyament elèctric sense precipitació. Per tant, augmenta el risc d'incendis forestals.
13: Està previst que l'onada de calor s'allargui almenys fins dijous, quan els termòmetres tornaran a donar-nos un respir.
0: Gràcies, Paco. I si cal fer ús dels refugis climàtics, València és una de les ciutats que n'oferís fins a 39 espais públics on poder recuperar-se de la calor que fa el carrer. Sonia Silvestre.
18: Centres culturals, centres cívics i museus són alguns dels 39 refugis climàtics que oferís València. Carlos Sánchez es el director de Valencia Sostenible.
19: Un espacio fresco, con aire acondicionado, es un sitio donde te puedes sentar, donde puedes descansar, donde puedes hidratarte, beber agua, utilizar los aseos, además de entretenerte, en este caso, pues bueno, pues viendo una fantástica exposición.
18: Llocs on poder refer-se de la calor que fa el carrer. Maria Sainz, responsable del Centre Cultural La Reina 121.
11: Hi ha una parella d'un home i una dona major que sí que venen a vegades a saludar i estar un ratet, se senten així, estar així a l'aire condicionat i, bueno, descansar un ratet, alguna persona a llegir també, alguna família.
18: On visitar una exposició, un espectacle, estudiar o simplement descansar el temps que siga necessari.
20: Ara vinc a treballar i així s'està molt bé. Per a mi és important també, pues, no sé, fer ús de lo que és el barri, conèixer a la gent que treballa en els llocs públics, els centres culturals.
21: Para ir por una avenida que te mueres de calor, literalmente, pues venimos a sitios así que además nos enriquece culturalmente y podemos pasar pues una buena mañana.
18: Sempre de manera preventiva, perquè si la calor ja ha causat algun problema, cal acudir a un centre mèdic o telefonar a l'112.
0: Gràcies, Sònia. I és que les grans ciutats no estan preparades per a les onades de calor intensa, però s'hi podrien adequar. Les universitats ja treballen en projectes que alleugeren l'impacte de les altes temperatures en les persones, incidint sobretot en les més vulnerables. Verònica Marc en té els detalls.
22: Asfalt, formigó o cobertes fosques absorbeixen i conserven la calor i fan de les ciutats autèntics forns. Cal pensar en algunes correccions de cara a les ciutats del futur. Eric Yellen és professor del Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València.
23: Incorporar más espacios verdes en el espacio público donde pueda ser. No se trata de plantar cualquier árbol, evidentemente, hay que pensar.
22: O cobertes fosques absorbeixen i conserven la calor i fan de les ciutats autèntics forns. Cal pensar en algunes correccions de cara a les ciutats del futur. Eric Yellen és professor del Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València.
23: Incorporar más espacios verdes en el espacio

0: localizada, monitorizada y poder diseñar unos sistemas de alerta, poder atender a las necesidades de hidratación, de mudanza de estas personas a un refugio climático.
1: La calor también genera una desigualdad que se habría de paliar.
0: Y el que tiene más problema con el calor es el que no puede tirar de energía y que tiene su vivienda menos acondicionada.
1: Veus expertes apunten als bons energètics i a les ajudes per a millorar l'eficiència dels edificis com altres mesures.
2: Gràcies, Verònica. I les altes temperatures també poden donar més d'una sorpresa a les persones o banyistes o campistes que duen menjar per a passar el dia fora. Els maleters dels cotxes són microones de calor i a partir de 4 graus proliferen els bacteris. Felipe Bayer és el tresorer del Col·legi de Nutricionistes de la Comunitat Valenciana.
3: Per això, tindre aliments dins d'un maleter, per exemple, pot ser molt perillós, perquè els aliments se van a fer malbé. La fruita que ja està tallada és molt perillós perquè ha perdut el que és la protecció de la pròpia fruita, que és la pell. Això pot ser un perill per a la seguretat alimentària.
2: Per a evitar intoxicacions, els nutricionistes donen una sèrie de consells per a una bona conservació dels aliments. Prenguem nota.
3: El millor seria consumir-lo ben fresquet, si ho hem tallat en casa, tindre compte de que no passi molt de temps a una temperatura ambient i, si és possible, que no utilitzem gel, sinó que utilitzem plaques de gel. Alguns aliments, com per exemple la carn, els peixos o l'ou, poden ser molt perillosos si tenim condicions de calor. Per això, per exemple, seria millor no fer una truita a mig fer i ser caldet que ens agrada tant, sinó que fer-la, per exemple, en huevina, que és ou pasteuritzat.
2: I continuem parlant de cuidar-nos, en este cas dels drons que intenten salvar vides a les platges. És el que vol l'Ajuntament de Castelló de la Plana, que ha activat aquest estiu un nou dron de socorrisme per a vigilar el litoral del municipi. Un particular vigilant que ajuda els socorristes a detectar possibles ofegaments i fins i tot en les tasques de rescat. Escoltem socorristes i usuaris.
4: Nos ayuda mucho a la hora de cuando tenemos bandera amarilla, bandera roja, tiene megáfono, os lo explicarán, y nos ayuda a comunicarnos con la gente que está dentro.
5: Me parece que es muy buena idea, porque de hecho hace unos años aquí tuve que ayudar a una señora en el espigón, porque nadie la había visto que se había llevado la corriente.
6: Lo que siga para guanyar seguridad me parece perfecto.
2: I a la resta d'Espanya la calor també és notícia. Els termòmetres s'han enfilat fins a 42 i 43 graus en comunitats com Andalusia, Extremadura i Galícia, entre d'altres. Susana Fuster té els detalls.
7: Ni palmitos, ni aigua, ni barrets. Lluitar contra esta segona onada de calor que afecta pràcticament tot Espanya sembla missió impossible. 7 comunitats autònomes en porten la pitjor part. Els avisos més greus de nivell taronja o perill important afecten hores d'ara Andalusia, Aragó, Galícia, Catalunya, Castella-La Mancha, Madrid i Extremadura, on els termòmetres han fregat o han superat este migdia els 40 graus. Per exercici a l'aire lliure és tota una temeritat. Calor que no ajuda a sufocar els incendis. Així han quedat aquestes cases a la Bisbal d'Empordà, a Girona. El foc ha cremat 16 vivendes.
8: Des de la carretera se veia com no se veia la casa.
7: La bona notícia és que este matí han pogut tornar a casa el veïnat confinat. L'incendi al Parc Natural de les Gavarres, que ha cremat 2.400 hectàrees, està controlat, però no estabilitzat del tot. També preocupa a hores d'ara este de l'Oporzano a Osca, molt prop d'un altre parc natural. I este matí se n'ha declarat un a Sorbas, Almeria.
2: Gràcies, Susana. I de la política, el líder del Partit Popular Andalús, Juanma Moreno, acaba de prendre possessió per tercera vegada com a president de la Junta d'Andalusia en un acte en el Palau de Sant Telmo, seu de la presidència de la comunitat. Per a poder iniciar esta legislatura, ha hagut d'acceptar la prioritat nacional de Vox i altres punts de l'ideari ultradretà del qual havia sigut prèviament reticent a pactar. Avui, així ho ha defensat.
9: Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
2: I el veïnat de la vall de Cofrensallora s'ha mobilitzat contra el projecte d'abocador previst a Zarra. Alerten de l'impacte que tindrien els pobles de la comarca el pas continu de camions, però sobretot temen els possibles efectes sobre la salut i el medi ambient. Laura López, conta'ns.

0: Pugem un camió per a fer la ruta que els convois farien cap a l'abocador. Pel camí passem per davant d'escoles i recintes esportius. El trànsit s'ha lentit. Carlos és membre de la plataforma contra l'abocador de Zarra.
1: És físicament impossible que el tràfic pesado pueda discurrir por el casco urbano de Ayora, casi 2 kilómetros, y por alrededor de 1 kilómetro del casco urbano de Jarafuel.
0: Però el trànsit no és la principal preocupació del veïnat. Per davant, insistixen, va la salut de les persones i el territori.
2: La calidad del aire nos va a afectar a todos, la tacha de quedarnos con una comarca basura nos va a afectar a todos, aunque Cofrentes está más lejano también le va a afectar.
3: Resulta que van a pasar todos los camiones por aquí, por Ayora. Entonces va a ser constante la olor.
4: Es una barbaridad. Ya en su día ya se peleó muchísimo para lo de la nuclear, pero bueno, vamos a seguir peleando.
0: L'abocador rebria 375.000 tones a l'any de residus considerats no perillosos. La plataforma contra l'abocador denuncia irregularitats en la tramitació de l'expedient per part de l'Ajuntament de Zarra i en demana la paralització.
1: Falta de consulta, por ejemplo, a la Diputación con la carretera de Jarafuel, que es competencia de ella.
0: En un comunicat, l'Ajuntament de Zarra argumenta que l'abocador és una iniciativa privada i que la tramitació la va iniciar un altre equip de govern en el 2017. El projecte està pendent ara de l'informe d'impacte ambiental de la Generalitat.
5: Gràcies, Laura. I de l'economia, la Comunitat Valenciana enfila la temporada d'estiu amb bones perspectives hoteleres, a pesar de la incertesa internacional. Els hotels de València ja tenen reservades més del 70% de les habitacions i els clients nord-americans se situen com el principal mercat després del nacional. Rosa Mateu.
6: València torna a situar-se entre els grans referents urbans del panorama turístic i un pol d'atracció per als ciutadans nord-americans. Escalen posicions i suposen un 13% de quota de mercat. El mes de juny es va tancar amb una ocupació hotelera que fregava el 90% i per a este mes de juliol ja hi ha reservades més del 70% de les habitacions. Això són quasi 4 punts més que el juliol de l'any passat, segons dades de Visit València. Més reserves i també més dies d'estada. Es queden els turistes que venen a la ciutat. Paula Llobet, regidora de Turisme, Innovació i Inversió de l'Ajuntament de València.
7: València afronta la campanya de verano con optimismo. Tenemos ya unas reservas de más del 70% en nuestros hoteles, cifras que son mejores que el año pasado y que además mejorarán con las reservas de última hora.
6: Unes previsions que venen avalades pels indicadors de demanda aèria. Segons dades de Focus, les reserves per internet de vols amb destinació a València per a viatjar este mes de juliol s'han situat en els 6,7 milions. Això és un 14% més que l'any passat.
8: La ciutat és molt hermosa, tiene mucha arquitectura y mucho verde, que a mí también me gusta mucho, y hoy estamos cerca del mar, ¿no?
9: Todo está lindísimo, de la catedral, de la plaça d'Ajuntamiento, el mercado central.
10: La plage, les restaurants.
6: El mes d'agost marcarà el màxim, amb una ocupació estimada del 92%, mentre que setembre tornarà a situar-se com un mes amb gran expectativa i quedarà en xifres pròximes al 90% i preus més moderats.
5: Gràcies, Rosa. Hi ha qui estigueja lluny de casa i qui, en canvi, preferís fer-ho més a prop. A poc més de 5 quilòmetres, per a ser exactes, famílies valencianes que tenen la casa al poble i la casa a la mar. És el cas de Tavernes de la Valldigna, Mar Gomar.
11: Amparo fa 52 anys que canvia el poble per la platja en arribar l'estiu.
12: Els meus pares van comprar aquest apartament, perquè cotxes n'hi havia molt poquets en aquell entorn, entonces buscaven estar còmodos, però coses que no foren lluny.
13: Això és el segon poble meu. El meu poble és Tavernes, i així és el segon.
11: I això d'estiuetjar a pocs quilòmetres de casa s'hereta. El paisatge, per contra, ha canviat.
12: Antes només existien aquestes casetes. Això eren tarongers.
14: Jo vaig vindre així, tenia 2 anys. Ma mare va comprar el pis aquell, que en cas meu, el d'allà, i ara tinc aquest de sí.
11: Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, també hi estiueja des de fa 35 anys.
15: El millor regal dels meus pares. M'emociona perquè està matí així i està tota la gent en la que jo m'ha criat.
11: És moment de retrobaments.
14: Fem paelles, ens ajuntem, fem la festa del carreret.
16: Uns juguen a Rumi, altres juguem a l'Scrabble, els xiquets juguen a lo que es pareix.
17: Hi ha molt bona vibra, sempre hi ha música, tots estem alegres i m'agrada molt este carreret.
11: Després de mesos tancats en la rutina, l'estiu suposa un canvi d'estil de vida, encara que siga al costat de casa.
5: I continuem amb tu, Marc, i parlem d'una solució més per a sufocar la calor, les piscines desmuntables. Això sí, és important saber on i com les posem. Balcons i terrasses no solen estar preparats per a suportar el pes de tanta aigua. Els experts en tenen algunes claus per a gaudir-les amb seguretat i evitar esglais.
11: Juny de 2020, una piscina inflable amb 8.000 litres d'aigua enfonsa una terrassa a Elda.
18: No és recomendable muntar-les en terrasses, en àticos, en zones que sean bajo forjado. Entonces siempre es aconsejable revisar con un especialista para ver si es viable montarlo o no montarlo.
11: També és important triar bé el model.
19: Tienes unas piscinas hinchables que son como las más económicas y las más sencillas porque no requieren instalación. Luego tienes unas tubulares que son más grandes, más reforzadas y de allá pasamos a unas un poco más permanentes por temporada que ya tenemos de madera, de acero o incluso de composite.
5: Eixim al món. A Venezuela, el govern anuncia una paga als miners afectats pel doble terratrèmol sense concretar la quantitat, una mesura que pretén calmar els ànims d'una població indignada amb la resposta institucional a la catàstrofe. Exteriors ha elevat la xifra d'espanyols morts a 35. Remei Blasco.
20: De nit i de dia, un batalló de voluntaris i bombers treballen a destall en els edificis assolats a Carballeda. Des de dijous només trauen cadàvers, però no pensen rendir-se.
21: No pienso parar esto, que todo termine.
20: Dels 2.954 morts, 35 són espanyols. A les esglésies del país es multipliquen els homenatges. Esta dona soterra son pare. Ella es va salvar de miracle.
22: Quedamos en el triángulo de la vida que llaman. Yo digo que yo bajé al infierno.
20: L'última persona en vida la van treure els rescatistes xilens, que han tornat a casa amb la satisfacció d'haver salvat Hernán Gil, amb qui han parlat en tocar terra.
23: ¿Cómo te sientes?
24: Fue maravilloso. O sea, verlo sonreír. Nosotros hicimos el camino, pero el que salió fue él.
20: El govern veneçolà pretén fer callar les crítiques per la gestió amb ajudes econòmiques que no ha quantificat.
25: Una assignació mensual durante los próximos 6 meses.
20: La presidenta també ha anunciat un pla amb altres països per a reparar l'aeroport internacional de Caracas. En un parc de la capital ja està operatiu l'Hospital de Campanya de la Cooperació Espanyola. Al país hi ha més de 16.000 ferits.
5: Gràcies, Remei. I als Estats Units la calor també ha marcat els actes de celebració del 4 de juliol. En l'any que es complissin 250 anys de la independència del país Ebaterol.
26: Els focs d'artifici han tancat esta matinada les celebracions del 250 aniversari de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Sobre el cel de Washington, les palmeres blanques i roges s'han disputat el protagonisme amb els llamps, tot en una accidentada jornada de calor abrasadora, amb milers de visitants fent cues al recinte firal. Al cel, exhibicions aèries militars, i a terra, molt a prop d'allí, una marxa de supremacistes blancs. El moment més caòtic ha arribat amb l'evacuació del parc on es concentrava la multitud pel risc de tempestes elèctriques. Això ha retardat també el discurs de Donald Trump, convertit en el gran protagonista de la nit, per damunt de qualsevol altra estrella convidada. Tots volen ser com nosaltres, ha dit, després de referir-se als Estats Units com l'esperança, la promesa, la llum i la glòria entre totes les nacions del món i de repetir que el comunisme és un càncer. A l'escenari l'han acompanyat alguns veterans de guerra i els astronautes de l'Artemis II. Es consumava així, segons els més crítics, el segrest d'unes celebracions que Trump ha convertit en un homenatge a la seva persona.
5: Temps per als esports. Protagonisme per al Mundial. Yolanda Ibarra, bona vesprada.
27: Bona vesprada, Inma de la Concepción. Espanya es juga demà a Dallas, el ser o no ser en este Mundial. A les 9 s'enfronta a Portugal, dos seleccions que es coneixen bé i que organitzaran junt al Marroc el pròxim Mundial. Unai Simón parla de la solidesa defensiva d'Espanya i de Lamin Yamal.
28: Si Lamin corre, si Lamin defiende, si Lamin es el primer jugador que recupera balones, los otros 10 que estamos en el campo... nos motiva a ver así a los compañeros y a un jugador tan determinante como lo es el para este grupo.
27: També a Dallas es troba ja la selecció portuguesa de Cristiano Ronaldo, que genera expectació allà on va. Espanya tindrà a la contra el rival més ofensiu fins ara. Dirigeix la selecció el tècnic espanyol Roberto Martínez. Escoltem el defensa portuguès Nelson Semedo.
29: Tenemos una plantilla muy buena. Vamos a pelearnos con una selección muy buena también. Pero sí, con mucha confianza, sabemos de la calidad que tenemos, sabemos lo que tenemos que mejorar. los errores que tenemos que corregir.
27: Será un duelo a tot o res. España no ha passat d'octaus des del Mundial de Sud-àfrica 2010, el que guanyaren. Avui es juguen el Brasil-Noruega i el Mèxic-Anglaterra, dos bons partits. Recordem que ja coneixem el primer encreuament de quarts. S'enfrontaran França i el Marroc. El Marroc s'ha imposat al Canadà, primer anfitrió eliminat per 0-3, i França ha guanyat la batalla contra el Paraguai amb un gol d'Mbappé de penal. Mbappé i Messi, amb 7 dianes, encapçalen la llista de golejadors del Mundial. Més futbol, per ací, matí de diumenge, de proves mèdiques per al Llevant. Entre ahir i avui, la plantilla de Luis Castro està passant els pertinents reconeixements. Hem estat amb Brugui i no volen patir per mantindre la categoria.
0: Hemos visto que somos capaces de todo, por lo tanto, pues intentar conseguir ese objetivo un poco con más tranquilidad que el año pasado. Pero bueno, ya te digo, darle continuidad y seguir en ese camino que es el correcto.
27: Demà comencen la pretemporada també el València i el Villarreal. L'Elx ja entrena en Martín Anselmi. Parlem de bàsquet, ja se sabia, com venim comptant, però el València ha fet oficial este matí la desvinculació del Club Taronja de Jan Montero. Una més, el seu futur pot passar per l'Olympiacos. El dominicà ha optat per pagar la clàusula de rescissió, com van fer Pedro Martínez i Jaime Pradilla, per a fitxar pel Real Madrid. Pau Gasol ha dit la seua sobre la proactivitat madridista.
1: Un movimiento, bueno, pues de bastante proactividad, ¿no? del Madrid, de ir a por Pedro, de pagar una cláusula importante. No sé si son movimientos que se vean demasiado, ¿no?, en el mundo del baloncesto.
27: El València ha viscut una setmana la quasi completa desarticulació de l'equip campió de la Supercopa i de la Lliga. Tour del bàsquet al món del ciclisme. Avui segona etapa del Tour de França, segona jornada per terres catalanes, Tarragona-Barcelona. Està en marxa la prova amb Jonas Vingegaard com a primer mallot groc de la carrera. Fórmula 1, és este un diumenge de Fórmula 1 a Silverstone, Gran Premi de Gran Bretanya. La prova començarà en poc més de mitja hora, a les 4 de la vesprada. Kimi Antonelli, el líder del campionat, aconseguia ir la quinta pole de la seva carrera i avui serà primer davant de Leclerc. Sainz partirà de la posició 15 i Alonso de la 22. Ho deixem així i ja saben que poden seguir tota la informació esportiva en el programa Punt a Punt d'esta casa.
5: Yolanda Ibarra, moltes gràcies. La nova campana de la parròquia de Sant Nicolau de València ja està a punt. Divendres penjarà del campanar d'una de les esglésies més antigues de la ciutat una peça de 3 tones entre el metall i el jou de fusta que el papa Lleó XIV ha beneït al Vaticà. Sònia Silvestre.
2: La nova campana espera ben protegida fins que dijous viatge a València. La seva història naix molts mesos abans.
3: Hay que diseñarla, hay que saber en qué nota queremos que suene, hay que saber qué decoraciones queremos que tenga, a qué santo va dedicada esa campana.
2: Porta el nom de Sant Pere i en les decoracions destaca l'emblema pontifici de Lleó XIV. Al Vaticà li explicaren al papa el per què.
4: Ell va escoltar sorprès que era el rector d'esta parròquia. Històricament, des del papa Calixte III, els papes són els rectors de Sant Nicolau, no? Jurídicament era aixina fins al començament del segle XX.
2: Portar-la al Vaticà tampoc va ser fàcil. Els conductors no se'n refiaven de les indicacions del GPS per avançar pels carrers de Roma.
7: Contrataron un taxista y siguieron al taxi. El taxi les llevó por el itinerario más adecuado para evitar gálibos y problemas. Luego, una vez llegamos a Perugino, pues también tuvimos que improvisar porque no era la entrada, que es donde nos habían dicho. La guardia del Papa fue la que nos llevó hasta la Plaza San Pedro.
2: 1.300 kilos de metal y unos 3.000 amb la resta de elementos.
3: Completarla con su yugo y sus herrajes para poder hacer ese volteo manual al estilo tradicional valenciano, que es patrimonio de la humanidad.
5: Continuem en cultura perquè l'esperit renaixentista s'ensenyorís a principi de juliol de la nit al castell d'Aiora.
8: Música.
5: La música de la Capella de Ministrers eleva a nit la nota de la quinta edició del Festival del Renaixement. Com explica Carles Mangraner, organitzador, es reconeix així l'empremta que va deixar la figura de Namencia de Mendoza, una de les grans mecenes del Renaixement valencià.
6: Maig històric de la ciutat i que tanta empremta va deixar en tota la comarca, en València, i no solament en la vida política i social, sinó també en la vida cultural.
8: Un sueño para cualquier músico, tener la oportunidad de estar en un castillo, hacer música de la época y compartir con gente que igual le interesa.
5: Com hem notat, hem canviat radicalment de registre. Dijous estrena Tecno 90, la història del so de València. El documental, que té la participació d'Apunt, reivindica el so de València com un moviment cultural de llibertat creativa i sessions ininterrompudes. Maje Jorge ja ho ha vist.
9: Mentre la moguda madrilenya ocupava titulars, a València s'estava escrivint una altra història de cabines, sintetitzadors i DJs que apostaven per nous sons. Juan Carlos García, productor del documental.
10: Gente que iba fuera a traer música que no se escuchaba en ningún otro sitio nada más que aquí en València.
9: Josep Miret, guionista del documental.
12: I m'agavís posaren ja el punt sobre la I, no? Agarrant aixes músics que treballaven en aixos grups de pop-rock i tocaven sintetitzadors, música electrònica, des d'estudis de gravació, ja sense bateria, sense guitarres, i això sí que el que dona el peu a tot el que vingui la revolució de sonido de València.
9: El documental rescata les seues veus i posa rostre als quals, avançats al seu temps, van convertir València en un referent internacional. Òscar Montón, realitzador del documental.
13: Sobretot de primera mà, perquè el que molta gent no sap és que, bueno, perquè aquests músics són en realitat la gent que feia esta música que tota la població valenciana ballava en les discoteques, no?
12: Uns són de Silla, els altres són de Sagunt, altres són de Pujol, altres són de València Capital, i anaven fent ixa música i ja començaven a funcionar, se punxaven les discoteques.
9: Més de 40 entrevistes i 50 hores d'arxiu inèdit reconstruïssen el llegat que va transformar per sempre la música.
5: Gràcies, Maja, i ballant, acabem este temps de notícies, però queden's amb nosaltres perquè la informació esportiva comença ara en un autèntic marató amb els companys de Punt a Punt i Lluís Urrutia.

0: Així continuem. En el punt a punt de la Punt Ràdio tenim que mirar cap a molts llocs en esta segona entrega del programa després de les notícies que ens va plegar fins les 12:30 de la nit. Primera de les mirades, cap a França. Allí en Bordeus hi ha una jugadora valenciana que està jugant la final del torneig de pàdel del P2. És la valenciana Tamara Icardo, que al costat de Claudia Jensen està jugant la final davant de Delfina Brea i la jugadora balear Gemma Triay. El partit està en el segon set. La primera mànega se l'ha portat la parella Triay-Brea, però acaben d'aconseguir el segon break consecutiu Icardo i Jensen, que es col·loquen 4-1 amunt en el segon set. Així que si aconsegueixen guanyar els dos pròxims servicis, la jugadora valenciana Tamara Icardo estarà jugant el tercer i definitiu set en la final. Després es jugarà la final masculina, que com va passar en Valladolid, com va passar en València, com està passant tota la temporada, va enfrontar a les parelles 1 i 2 del món. Així que la nostra primera mirada fins a este P2 de Bordeus de pàdel. La segona, cap a la carretera que uneix Tarragona amb Barcelona. Etapa 2 del Tour de França, que situem José Luis Gual. Molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Luis. També sintonia punt a punt en Apunt Ràdio. Sí, tenim ja en marxa la segona etapa. En marxa, com dic, en estos quilòmetres ja que han recorregut els corredors, els components d'ixe pelotó, han hagut un abandó. Ha estat el ciclista que comentàrem ahir, que va caure en el transcurs de la cronometrada per equips, el francès Clément Bertet, que per tant deixa el seu equip Groupama en només 7 unitats. Ha eixit al voltant de les 2 de la vesprada esta etapa. Per davant, un recorregut de 168 quilòmetres i mig, i sobretot la emoció estarà, i l'espectacle també, en aquestes 3 passades que tindrà la última d'elles ja en la línia de meta col·locada en el més d'alt, en aquest alt de Montjuïc, al costat mateixa del que és l'Estadi Olímpic de Barcelona. Com dic, en aquest de Tarragona, quilòmetre 4 s'ha provocat ja l'escapada del dia, en la que hi ha 3 homes, 2 neerlandesos i un corredor alemany. Tenim ahí al ciclista de Caja Rural, Àlex Molinar, al corredor també de Picnic, Frank Vandenbroek, i a Felix Engelgard, el campió alemany del Jay-Kualula, que són ara mateix a la punta de la carrera, quan estan creuant els carrers de Gavà i estan a punt d'arrencar ja la pujada del primer port de muntanya de la jornada. L'última renda, 2 minuts 9 segons respecte del pelotó, on viatja, on circula evidentment el flamant mallot groc, Jonas Vingegaard, guanyador ahir en esa cronometrada per equips. I recordem també, molt important, després la jornada d'ahir, Luis, tenim al valencià, a l'alacantí, Juan Ayuso, quart en la general i a només uns segons del danès.
0: I avui, a plegada de nou en alt, i on els favorits de segur van acopar les primeres places. Així que ja permanentment comunicats amb la carretera, amb esta etapa 2 del Tour de França que transcorre per terres espanyoles. La tercera de les mirades cap al Regne Unit, perquè allí en 23 minuts va començar el Gran Premi de Fórmula 1 del Regne Unit en el circuit de Silverstone, on l'italià Andrea Kimi Antonelli va eixir en la pole position per darrere Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell i Isaac Adjar. Si busquem els espanyols, es trobem en la part més endarrerida de la graella d'eixida, perquè Fernando Alonso és últim, 22è, mentre que l'altre espanyol, Carlos Sainz, eixirà des del lloc 14 d'esta graella d'eixida que està muntant-se en este moment en este clàssic circuit de Silverstone. A més, estarem pendents del Real Club Nàutic de València, perquè allí està disputant-se el trofeu Su Majestat la Reina de Vela amb un munt de categories, en quant conegam els guanyadors de cadascuna de les categories després de que les reclamacions es puga resoldre el comitè que presideix esta competició. D'immediat estarem allí amb el micròfon de Toni Galindo per conèixer quins són els guanyadors d'este superprestigiós trofeu de Sa Majestat la Reina. Altre de les mirades se n'anirà fins Geòrgia, perquè allí en poc menys de 2 hores la selecció espanyola de bàsquet jugarà l'últim partit de la classificació cap al Mundial, l'últim partit d'esta primera fase de classificació cap al Mundial de Qatar del pròxim estiu. Així que veurem si la selecció espanyola és capaç d'aconseguir el ple, perquè fins ara ha guanyat tots els seus encontres. I tancarem amb el Mundial de Futbol i amb aquest gran partit que a les 10 de la nit es jugarà entre Brasil i Noruega. Així que totes aquestes són les mirades que col·loquem en el punt a punt a 20 minuts per arribar a les 4 de la vesprada. Abans, quants quilòmetres resten per a que concloga esta etapa del Tour de França, José Luis?
1: Un parell d'horetes, 87 quilòmetres, el millor de la carrera, el millor de l'etapa d'avui, la segona entre Tarragona i Barcelona està per vindre. Recordem, ara van camí del primer port de muntanya dalt de Begués, que és el més llarg en quant a la longitud, però després tindran aquests dos passos previs per la muntanya de Montjuïc. Recordem, Luis, tenim vora quilòmetre i mig amb un percentatge de 9,3 de desnivell, i ahir evidentment s'espera que Pogacar vulga fer també el seu col demà després de la derrota que va patir ahir davant de Jonas Vingegaard en aquest mateix circuit.
0: Actualitzem també el marcador en pàdel, segon set per a la valenciana Tamara Icardo en la final del P2 de Bordeus. Continua 4-1 guanyant en este segon set, el primer l'han perdut davant de Triay i Brea. I altra de les nostres mirades se'n va fins la localitat d'Alfafar, perquè allí s'ha jugat l'autonòmic per parelles de frontó, i amb el president de la Federació de Pilota Valenciana ha parlat el nostre company Matías Oliver.
2: Punt a punt estem amb Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana. Matí molt important per al frontó valencià, tres finals que han sigut un gos disfrutar-les i sobretot veure també l'ambient que hi havia i que l'afició de la pilota també vol una miqueta, no?, de frontó valencià.
3: Sí, a veure, hem de tindre clar que el frontó té una competició estable amb uns jugadors i jugadores que ens fan degustar, no?, la millor pilota a les tres parets, i després també anem veient tots els aficionats que venen a veure aquestes partides, i avui així en el Fafar pues hem vist que ha vingut moltíssima gent a animar els jugadors i jugadores que han disputat aquestes tres finals, que com bé tu dius són tres finals que han estat molt disputades. Ahir hem vist el resultat, que ha estat prou igualat durant tota la partida, en alternància en el marcador d'uns equips o d'altres, i penso que a tots els que hem estat així pues ens ha fet molt de goig.
2: Què és el que li fa falta al frontó valencià per a pegar i se passet endavant?
3: A veure, al frontó valencià ens fan falta instal·lacions, que com hem pogut veure així en el Fafar estan treballant en la seva millora, ja tenim el piso i les parets, ara ens faltaria el sostre i la llum, i després tenim també millores, també tindrem en el Musafes, tindrem també en Quart de Poblet, i això vol dir que hi ha instal·lacions que seran molt adequades ja als temps que estem, i penso que en un parell d'anys tindrem les instal·lacions que tant fan falta, i al mateix temps anirem evolucionant i creixent buscant nous jugadors i jugadores que ens degusten en esta modalitat.
2: Clar, perquè el que siga aficionat de pilota un poc així per damunt sempre reconeixerà aquest trofeu de l'estiu que mescla els jugadors que juguen en federació amb els jugadors de trinquet, que és el més reconegut, però igual este autonòmic de parelles no el coneix tant, aleshores pot saber que així pot descobrir aquests jugadors que van a jugar ahir, no?
3: Sí, és l'enllaç que té este campionat en el que ve després, que és més en professionals, que és el trofeu, bueno, és el trofeu Diputació dels dos, però l'altre és en professionals. Tots els jugadors amateurs que juguen junts amb els professionals ixen de la categoria de primera, que estan jugant en la lliga d'este autonòmic, no? I pense que l'afició va vinguent a veure aquests amateurs, i després en aquest trofeu especial d'estiu que puja la qualitat, pense que encara fa aquesta afició que ja ha anat agarrant, encara n'agarra més, perquè també va per tots els pobles de València.
2: Clar, que també el frontó pot viatjar a través de la comunitat valenciana a poblacions que no té trinquet, que això ho estàvem comentant en el programa, tipo Tuejar o Xelva, per exemple, per ficar-te uns noms, i també té aquesta facilitat, no?, el frontó, de que n'hi ha molt més frontons sempre en els pobles que trinquets.
3: Sí, a veure, la modalitat de frontó en tots els pobles més o menys ja el frontó, falta que estiga en condicions adequades, però és més probable que tinguin un frontó que un trinquet, i en estiu també fa molt més bon estar a la vesprada en un frontó que en un trinquet, i per això aquesta modalitat en estiu té el seu punt d'inflexió perquè la millora i dona vida a les festes del poble i al poble.
2: Te vaig apretar una miqueta, Vicent. Dis-me algun nom de professionals que vagin a jugar, va.
3: A veure, pues, suposo que estaria molt bé que jugara Puigol, i després suposo que també estaria molt bé un jugador que està darrere, també està jugant ara molt bé, doncs seria José Salvador.
2: Jo te vaig a fer una proposta, perquè ho vaig veure en el Mundial jugant a Manito i m'agrada molt la parella per el Roc Seve.
3: Home, estaria molt bé, estaria molt, molt, molt bé,
2: I Seve m'apreta sempre que de, quan vaig a preguntar-li, dic, vas a jugar frontó, vas a jugar frontó, i sempre me diu, a mi m'encantaria.
3: Sí, a veure, és un déjame querer, no? Déjame querer. A veure, és complicat perquè tenen competicions, no?, i trofeus durant tot l'estiu, però per què no agafar el guant i en un futur que no siga molt llunyà, no?, poder veure també jugadors de raspall en el frontó, encara que costa d'adaptar-se perquè és diferent, però bueno, estaria molt bé, pot ser una atracció i un revulsiu, no?, per a que la gent també vinga a veure aquest tipus de jugadors.
2: Doncs moltes gràcies per aquesta exclusiveta que m'has donat. I res, estarem ahí punta a punta amb la pilota, com sempre.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a Matías Oliver, amb el president de la Federació de Pilota Valenciana, que ha assistit també este matí a este campionat autonòmic de parelles de frontó. En pàdel conclou el set 6-1, la victòria per a Icardo i Jensen, que igualen a un set, així que tindrem tercera i definitiva mànega. En automobilisme, 15 minuts per a que comence el Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1. En tennis estem pendents de Wimbledon, on avui juga un espanyol, el malagueny Alejandro Davidovic Fokin, ara mateix en canxa. Novak Djokovic, que està jugant el tiebreak del primer set davant de Roman Safiulin. Davidovic jugarà davant del canadenc Auger Aliassim, després Struff jugarà davant de Hurkacz i conclourem amb el partit entre el número 1 del món, Jannik Sinner, fronta Mochizuki. En categoria femenina, dos partits en marxa, a punt de començar el tercer set en el partit entre Pegula i Jovic. El primer set l'ha guanyat Mujova davant de Crazy Kova, 7-5. A les 4 i mitja comença el Sabalenka Osaka, gran partit de la jornada, i després Bencic jugarà davant de Coco Gauff. Mentre en ciclisme deixàvem una tripleta escapada. Continuem, José Luis Guà.
1: Sí, sí, continuem, però han perdut aproximadament mig minut com a conseqüència, no?, de l'impuls que ha agafat el pelotó en la lluita per aquest sprint intermediari en el que s'han imposat, lògicament, els tres homes que composen la escapada. El primer en creuar aquesta línia de l'esprint especial ha estat el neerlandès de Caja Rural, Alexander Molinar. Per tant, va tindre aquests primers punters. Recordem que hi ha bonificacions en la línia de meta i que a hores d'ara una volta abandonen aquesta localitat de Gavà ja s'encamina la carrera cap al Coll de Begués, que són aproximadament 6 quilòmetres en un percentatge interessant, 6,5% de desnivell, i ahir veurem, no?, si hi ha algun equip interessat en treballar i en mantindre aquesta distància més o menys controlada, com ve passant durant tota la jornada. Tornen a aparèixer els homes del Q365 de Pinarello, els homes de Tom Pidcock, però sense dubte hi ha noms damunt la taula. Matthew Van Der Poel és favorit sense dubtes, Pogacar serà un altre més candidat sense dubtes també a la lluita per l'etapa. En ixe circuit hi ha tres passos per ixa pujada definitiva de vora 2 quilòmetres al Castell de Montjuïc, i ja dic, de moment entran poquet a poquet en calor aquesta etapa en la que mantenen encara aquests tres homes, recordem, i s'ha escapada per a Àlex Molinar de Caja Rural, per a Frankie Van Den Broek, que també neerlandès del Team Picnic, i per a l'alemany i campió en ruta Felix Engelgaard, el ciclista del Jay Kualula. A hores d'ara tenen 2 minuts a falta de 80 quilòmetres per arribar a meta respecte del pelotó.
0: El primer és que atén Caja Rural. És un equip que no és habitual en el Tour, és l'equip espanyol, i que estic segur de que sempre que puga, en qualsevol escapada, col·locarà alguna de les seues unitats. Dona prestigi també que estigui el campió d'Alemanya, no?, en esta escapada, però crec que donada la situació de l'etapa, la situació de la general i que així en el Tour, des de la primera jornada tot compta, jo crec que no es deixaran arribar, no?
1: Està més que controlada, com dic, ara mateix està per davall dels 2 minuts, van a començar ara la Cot de Begués, que com dia són un poquet més de 6 quilòmetres, però ja en un percentatge interessant, un 6,5 de desnivell, i ahir el pelotó té que tindre'ls pràcticament a tir de pedra, com sol dir-se, i ja una volta s'acosten a Barcelona i aixòs passos per Montjuïc, veurem, no?, els equips que estan interessats, però avui clarament, Luis, n'ha que dir que l'etapa va ser per algú que lluita per la general, per algú que va estar, si no passa res, en el podi del Tour de França.
0: Ens acompanya, i és un luxe, el gran mestre del ciclisme valencià i actualment dedicat a dur-nos els millors espectacles del ciclisme a la Comunitat Valenciana, Javier Castellar. Hola, Javi.
4: Hola, bona espera.
0: Bona espera. Estem davant de, bueno, pues una jornada on es nota, no?, el nerviosisme, tres pujades, i ese circuit final, etapa curta, forces intactes, de veres que es palpa l'espectacle un dia més.
4: Efectivament, el Tour és el Tour. Està clar que qualsevol cosa que qualsevol corredor vaig a fer, bueno, pues, té una importància. Està xupant càmera, té la il·lusió de poder aplegar, però bueno, està clar que darrere estan tenint un control que a falta d'uns quilòmetres que estem parlant de 80, de 79 quilòmetres, pues, no estan anant en fila de uno, és dir, que tenen el control de l'escapada de davant, però ara en el moment arrenquen, com es diu en l'argot ciclista, la moto ràpidament. A mi no m'agradaria que els agarraren, però van agarrar-los.
0: No, però van agarrar-los.
4: Totalment, totalment.
0: És que està clar.
4: Però, a més, perquè també els corredors que estan en la primera classificació de corredors que estan per davant, és que avui, no oblidem que és una etapa bonica, se van a jugar algunes diferències de temps. I ahir se van a veure els corredors més forts, perquè comentem que ahir va ser l'equip que guanyà, on se fica líder Binnigan, un equip potent i fort, en un estudi molt preparat, en una sanxela de Binnigan que va guanyar, però això no vol dir que sigui el més fort. Avui veurem ja el corredor més fort perquè és cara a cara i d'alguna manera l'estratègia d'equip no és la mateixa que la d'ahir.
0: No, està clar que tot canvia en la jornada d'avui. Bueno, acaba de guanyar el primer set Djokovic, estem en els vuitens de final de Wimbledon, ha guanyat en el tiebreak Safiulin, és extraordinari continuar veient a Djokovic a este nivell. En pàdel comença el tercer i definitiu set en la final femenina de Bordeus, en 10 minuts comença el gran premi de Fórmula 1 en el Regne Unit, en Silverstone, i en el Tour de França poc a poc, José Luis Gual, el pilot que va acostant-se cap als tres escapats que ja estan en plena muntanya.
1: Sí, jo crec que inclús estan alçant una miqueta al peu en el pelotó, perquè és que la distància han perdut pràcticament un minut en qüestió de quilòmetres, només han començat a pujar els primers metres, no?, d'este coll de Begués, que va estar, per cert, inspeccionant Jonas Vingegaard els dies previs a l'inici d'este Tour de França, i com deia Javier Castellar, no?, estan pràcticament tot l'ample del que és la carretera, això vol dir que la velocitat no és alta per al nivell que ells tenen, i encara així les distàncies i la diferència va disminuint de manera considerable. A hores d'ara, 1 minut 20 segons, 1 minut 20 segons, dices tres ciclistes que caminen escapats a falta de poc menys de 5 quilòmetres per arribar a coronar-lo. I per cert, m'agradaria recordar per als nostres oients com està la classificació general, perquè estan tots en un mocador, com sol dir-se, i poden haver canvis, també com estàvem apuntant, quan es disputa, quan s'arriba a la línia de meta d'esta segona etapa. Tenim a Vingegaard com a mallot groc, a només 8 segons està l'italià de Ineos Pipo Ganna. Tercera posició per a Tadej Pogačar, que està a 12 segons. Quart és Juan Ayuso, l'alacantí, que està a 7 segons. La quinta plaça per a Renko Evenepoel, el belga, a 19 segons. A partir d'ahir, del Toro el Mexicà, 26. Piganzoli, ciclista de Visma, a 28. Florian Lipovic, l'alemany coequipier de Evenepoel, està a 35 segons. Tobias Foss és el nové, a 38. I la dècima posició és per a Paul Seixas, la gran esperança del ciclisme francès, que ha perdut 39 segons en la primera etapa, ell a soles davant de tots els equips dels seus rivals, perquè van veure pràcticament que no tenia equip. I bueno, a la part de dalt, algun problemeta per algun dels companys de Vingegaard. Ja veiem que algú li comença a passar factura, no només el percentatge, Javier, sinó també la temperatura. Pablo Castrillo, no sé si va punxat, però va ser campió d'Espanya l'anterior cap de setmana en Sabiñánigo en la cronometrada, i a hores d'ara despenjat,
4: Bueno, és que pot ser que a lo millor puga haver tingut una punxa. No és normal que se quede, no és normal. En els pocs quilòmetres que n'hi ha de punxa, està clar que algo estarà fent que se mossèn anat, perquè la visió no ha sigut tan clara, no? Pot ser que els que ha punxat o que està agarrant les ordres o haver anat al cotxe a carregar avui per poder tindre pels seus líders l'apoyo que necessiten, no? Però me llama molt l'atenció perquè, fija't, l'actitud dels equips que tenen avui consens en l'etapa.
1: Va punxat, se confirma. Ara sí que estem veient el que s'ha parat. Sí, vale.
4: Era normal, no és un tio que al principi del port puga trobar-se darrere, i efectivament, bueno, mos confirmen que ha punxat, però bé, jo crec que encara té quilòmetres. Sí. En l'estela de lo que són els cotxes darrere, que van els equips, puga no perdre molt de temps i puga entrar en el grup, és un home a tindre en compte. I el que volia dir és que és curiós perquè l'etapa d'avui és un careo dels líders, no? Està clar que el líder és Vingegaard, però Pogačar sap com està, que anem a dir-li als oients i a recordar-los que el que se fica líder va ser Vinegan, però se fica líder perquè tenia millor equip que Pogacar. I això fa que, tècnicament, la perfecció va ser absoluta. Però on estan les coses que demostren el ser millor o pitjor és en la pujada, no? I ahir, jo he fet l'estudi, ho he mirat, i Pogacar
1: va ser ràpid,
4: li va treure de 4 a 6 segons a Vinegan. Avui sí que anem a veure la veritat. La veritat dels corredors que compten per a la general. Estem parlant de Vinegan, estem parlant de Pogacar, d'Ayuso... avui va ser una
0: però,
4: etapa.
0: Però una cosa sí que vols dir, que, com ha canviat, ahir parlàvem del nou concepte de contrarrellotge per equips, i com ha canviat la dinàmica del Tour. Jo recordo aquells Tours guanyats per Indurain, que la primera setmana del Tour eren tot sprint, els gallos amagats, lo important era no caure, i ara, des de la primera jornada, ja els estan exigint.
1: Totalment, sí, jo crec que ahí també, perquè al final ASO és la propietària, no?, també inclús de la Volta a Espanya, i la Volta a Espanya ha sigut... crec que un bon camp per a fer test, no?, de l'espectacle televisiu, no?, que al final també és molt important. Ahir s'ha apostat molt per aquests finals que físicament per a ells no són especialment exigents. Avui són 3 passades per Montjuïc, però la pujada és curta, al nivell de Pogacar, de Vingegaard i companyia. No és una etapa de Pirineus en 5.000 metres de desnivell, i anem a veure espectacle, no? I això sí que se pot dir que és innovador. Té molta raó, Luis, Javier, que abans les primeres setmanes del Tour de França eren per a els rodaors, per als sprints, per a caigudes, per a abanics, i els espanyols pràcticament començaven a aparèixer en la tele a partir de la segona setmana.
4: Jo, des del meu punt de vista, jo pense i crec que, perquè a més si jo soc té una poca molt darrere, Lluís ho acaba de dir, les èpoques meues eren que a lo millor el que anava a guanyar el Tour de França agarrava el líder a mitjà de Tour i havia que esperar-se, però el nom cada dia se parlava d'ell, no? En este cas, no, en este cas ja ha agarrat el líder un desfavorit, Vinegan, però l'organització ho ha fet a posta, ha fet una forma de carrera que ha llamat l'atenció i ja està en candelero el líder, però, claro, és que avui... Cuidado, se li pot llevar el líder. I tu t'imagines això de cara a la premsa, ràdio, televisió, el moviment de que ahir Vinegan, avui possiblement puga ser Pogacar. Després, el resto que estan també pendents com Ayuso i corredors que estan proper també tenen la il·lusió d'encontrar-se en poder clavar-se el líder. Això no és dir que puguen guanyar el Tour.
0: Però no és solo el líder, és que mires després de l'etapa 1 la classificació general i t'eixes tots els aspirants a guanyar el Tour en la part alta,
1: Tots.
0: Vull dir, que els 10 primers de la classificació general, tots poden guanyar el Tour.
4: Efectivament, i jo crec que l'organització del Tour, igual que les formes de córrer ara, ho tenen molt clar. Un equip se basa en els dos líders que puguen tindre, o tres o uno. Els demés tenen que tindre consciència, actitud i uns coneixements propis d'entendre que cobren i estan firmats en l'equip per ser treballadors o per ser gregaris, com es diu en l'Aragó ciclista, no? I això el corredor cada dia ho té més clar i ho assumís més. Per això tot l'enfoque està basat en l'espectacle dels que són grans i històrics, com són els corredors que estem comentant. Vinegan, Pogacar, Ayuso, etc. No?
1: A 2,5 km aproximadament per a coronar el Coll de Vegués, que és el primer port de muntanya seriós d'esta edició del Tour de França. Tot continua igual, els 3 de la punta de la carrera conserven poquet més d'un minut, 1 minut 8 segons és l'última referència, en veiem ja clarament com assoma l'equip de Pogacar, el UAE, és ahí Félix Grosjean, que està una miqueta tirant, però sense massa intenció, perquè hem vist, no?, com en 2 km pràcticament només s'han baixat 12 segons. Estar a un minut és pràcticament estar veient els cotxes que acompanyen a l'escapada, i clar, encara resten més de 70 km, vora 80, no interessa el pelotó que se neutralitzi tan pront, no?
4: No, a veure, n'hi ha dos formes de córrer, i els espectadors que estiguen veient la tele o els que ens tinguin que sentir, n'hi ha que aclarar-los. Fija't que detall, el líder és Vinegan, ¿vale? Qui tindria que arropar-lo i qui tindria que portar el pes de la carrera és el seu equip, però no, són conscients l'UAE que el més fort és Pogacar. Entonces, què fan? Així estem nosaltres. No tenim el líder, però estem nosaltres perquè avui sí que se poden ficar líders. I, a més, perquè Pogacar, encara que és conscient de que és el més fort, que ahir heu demostrat sense ficar-se líder, no és un home que vol perdre ni al parxís, és un home que vol demostrar dia a dia el que és. I avui mos sorprendrà gratament que en el moment que l'equip li treballa bé, l'hòstia que va pegar, i perdonen els espectadors, ahir en Montjuïc...
0: O com es diga, sí.
4: Perdoneu, però és que m'emociona perquè conforme estic veient la carrera És que és digna de veure.
1: Ahir jo vaig veure, li van fer l'entrevista, com sempre, després de la carrera a Pogacar, i ell dia que estava molt content, molt satisfet del treball de l'equip, aquestes coses que se diuen, no? Que no passava res, que el Tour eren moltes etapes i que no se podien guanyar totes. Però, en el fons, és que saben que és un gran campió i la voracitat que té, no? Que l'han comparat molt a Ainol, no? O a Eddy Merckx, no? És gent que volia guanyar tot, tot el que era possible. Ningú no dubta, Javier, que avui, perquè és una etapa que es presenta i té moltes possibilitats de guanyar-la per la seva condició, Pogacar, però més encara després d'haver segut batut ahir. Però molt, que el que tu dius és de veres, que va pujar més a pressa ese quilòmetre final de Montjuïc, però al final li va guanyar el danès.
4: Totalment.
1: N'hi ha ganes de revenja.
4: Hombre, clar, però és que és tan xulo el que passa ahir. L'actitud de l'equip de Vinigan, que va ser perfecte en pissarra, després en carretera, el que demostraren. Sí que és de veres que com a físicament corredor, en els estudis que s'han fet i en els cronòmetres que s'han mirat i el que jo he pogut estudiar poc, està clar que Pogacar en el seu terreno li pega un repàs. I a més, el sacrifici, contem en Isaac del Toro, el sacrifici que feu per Pogacar, me lleva el sombrero. Un tio que és jove, que diuen i que diuen que és el successor també, igual que Paul Sexas, de Pogacar, i se sacrifique d'eixa manera, tenint clar que va a perdre possiblement el Tour per sacrificar perquè guanya Pogacar, jo me llevo el sombrero, Que persones aixina sí. No n'hi ha, En eixa qualitat d'Isaac del Toro, estem parlant.
1: Sí.
4: Aleshores, vam veure una etapa ahir molt interessant. Una etapa que s'explicaren moltes coses tècnicament. Però és que avui, conforme estan treballant, així no se'n va ningú i van agarrar-los i en el moment dels agarren anem a veure un espectacle.
1: Es va salvar que estan pràcticament dalt ja, estan pràcticament ja coronant Begués, està pràcticament portant tota l'ascensió i s'ha escapada de tres homes el campió en ruta alemany, Engelgaard, el ciclista del Jay Kualula de l'esquadra australiana, i a roda, no?, tant Molinar com l'altre company, el neerlandès, Frank Dan Vandenbroek, però encara així les distàncies van caent, estan ja en els 45 segons, està apretant UAE, de fet han passat els cotxes ja dels equips, han netejat, com sol dir-se, la carretera, i ara sí que clarament estan veient-los, un quilòmetre per a coronar, 43 segons, si no alcen el peu en la baixada en el pelotó, es mengen,
4: Sí,
1: passen per damunt.
4: I saps què t'he dit? Que saps què estan pensant de l'equip de l'UAE i els corredors que van per davant, on darrere s'estan aurint? Vol dir que tenen clar que van agarrar-los i que no volen agarrar-los lo més pront possible, perquè una vegada els agarren, el mareixol pel propi equip de Pogacar és encara més dolent. Per què? Perquè se descontrola i entonces anem a veure qui va agarrar el control. Està clar que l'UAE hauria d'agarrar-lo, però sempre van haver sorpreses dels corredors que tenen el dia bo, que se troben bé i que volen atacar per si poden aconseguir l'etapa, que és molt difícil, conforme avui van acabar. Però bueno, mentre ataquen i agarren uns metres per davant i xupen càmera, tu saps els diners que val això?
1: Home,
4: i la importància que té?
1: Tant, tant. Sí, sí,
4: això
1: sí.
4: Això n'hi ha que tindre-ho en compte. És que són milions i milions de persones que estan veient el Tour per la categoria, per els corredors i per el que estan fent, que això és pa digne de veure.
5: Sí,
4: no?
5: I saps el que van pensant? Ells van pensant en aquesta etapa del Tour de França i dirà, ojalá Javi me invite al gran fons de la Lucía. Están
1: ahí. Ayer me echaron una paleta de Fred en la pucha.
5: Ojalá Javi se me mire y me vínete al gran fons de la Lucía.
1: Mira, té que convidar Arnaud Belí, pobre, que va patint en ese problema que té estomacal. El dus a la Lucía i que se faci un paionet del xic en el que està penant en el dia d'avui.
4: Prenc nota, però mira, ara que has dit això, contem una cosa que és una anècdota i la contem ràpida, perquè a mi me paregué curiosa. Anem a veure, tenen una sonrisa quan venen a la Nucía a córrer el Criterium, Isaac del Toro m'agarra i me diu, és que això no podia pensar-me com me trates i de quina manera el públic se m'arriba, se m'abraça i que a gust estic. I Van Der Poel igual, no? Està clar, és que un Criterium no té res que veure en tots els respectes al Tour. Això és algo que jo vull aconseguir fer perquè la gent disfrute de lo que veu en televisió, però tocant-los.
5: No, deixa'm un instant, perquè a Fernando Alonso se li ha parat el cotxe en la volta de reconeixement. És el colmo ja, que se li pare. Havia llegit que eixia l'últim, però la graella oficial ha vist que eixia el penúltim. El seu company d'equip encara està per darrere, però se li ha parat el cotxe quan estan fent la volta de reconeixement. Així que en un no res va començar este gran premi de Gran Bretanya en el circuit de Silverstone. Verem si
0: Fernando Alonso, que ha pogut arrencar el cotxe, és capaç de plegar fins a esta formació inicial, fins a esta graella d'eixida en el circuit de Silverstone, mentre en pàdel continua l'empat a 1 en el tercer set en la final de Bordeus, en tennis 1-1 en el segon set en l'encontre que està jugant Novak Djokovic. Efectivament, els cotxes que estan preparats per a veure la sempre espectacular eixida d'este Mundial de Fórmula 1, i que anem a veure si aconsegueix Antonelli en esta quinta pole de la temporada eixir per davant de tots els seus rivals. L'ordre donada, els cotxes que ja arranquen, en marxa està el Gran Premi de Fórmula 1 del Regne Unit. Veurem si hi ha algun accident en esta eixida. Sembla que no, sembla que és neta la primera revolta, també la segona, els corredors que ja van cap a la tercera revolta sense major dificultat, efectivament, amb l'italià en la primera plaça després d'esta eixida, que ha estat neta per als dos Ferraris. Així que el món dels cotxes en marxa, esta Fórmula 1, i ahí estan coronant els corredors, els tres escapats, José Luis Wall.
1: Sí, acaben de coronar Vegas, i és curiós, que injust és el ciclisme, perquè l'alemany, estàvem comentant, Felix Engelgaard ha portat pràcticament durant tota la pujada, marcant ell el ritme, marcant ell la velocitat, ha portat els altres dos companys d'escapada ahir a roda, i al final, quan era el moment d'esprintar, pues de nou Alex Molinar, el ciclista de Caja Rural, ha sigut el primer en passar per ese col de Vegas, per tant també suma esos puntets per a la muntanya, el major de la muntanya que el puja, que el porta per cert en el dia d'avui, Tadej Pogačar, va en el maillot a poa, que diuen els francesos, en el de Lunars Rojos, el ciclista eslové i màxim candidat a la victòria final en el Tour de França. Poc més de 20 segons, li està caent ja minut i mig al pobre Arnaud Delí, que té problemes estomacals i que va a partir moltíssim per a entrar dins del control. Afortunadament per a ell, si ara baixa una miqueta la empenta del pelotó, pues inclús en el millor dels casos podria tornar a connectar uns quilòmetres en el pelotó. Però ja dic, la escapada està més que controlada, ara el que cal saber és si UAE la tira definitivament a baix o si se pren un relax, i a partir d'ahí, quan arriben i comencen ja a preparar el circuit, allí ja s'intensifica la velocitat i ja se tira a baix la fuga.
0: Així que ho tenim en Fórmula 1, Leclerc primer, Hamilton segon, Antonelli tercer, Alonso continua penúltim, Carlos Sainz ara mateixa estaria en els punts dècima posició.
6: L'esport que realment t'apassiona.
7: Gol, humo, duro, humo, duro. Aleluia, aleluia, empatalets.
6: Sempre al teu costat, passe el que passe.
8: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
11: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
11: Juga amb nosaltres esta temporada.
13: Este dilluns, a les 8 i mitja de la vesprada, Punt a Punt. Partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Portugal. El clàssic duel ibèric es jugarà a Dallas. Amb la narració de Luis Urrutia, l'anàlisi de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri, i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, la selecció espanyola al Punt a Punt.
14: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
15: De tu a tu.
16: Punt a Punt. Luis Urrutia.
0: Problemes per a Piastri en esta eixida del Gran Premi de Fórmula 1 del Regne Unit, on Leclerc és primer, Hamilton segon, Antonelli tercer i quarta plaça per a Russell, Carlos Sainz és dècim i Fernando Alonso guanya una plaça i es col·loca tercer per la cua. En pàdel, Ricardo i Jensen es col·loquen per davant en la final de Bordeus. Estan 2-1 amunt en el tercer set. En tenis, peguem una ullada a com li va el partit a Djokovic, que ha guanyat el primer set 7-6 i que està empatant a 2 en la segona mànega. I en ciclisme, segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona.
1: Sí, han vist com ara baixa de nou la intensitat, ocupa tot el pelotó, tot el que és l'ample de la carretera, estan ahí en ixe descens molt curtet, la veritat, del Coll de Begués, que, com diem, acabaven de superar encara en els tres escapats, però la escapada està neutralitzada, per tant, pelotó compacte a falta de 69 quilòmetres per arribar a la línia de meta en esta segona etapa, recordem, en 168 quilòmetres de recorregut. Bueno, el corredor de Caja Rural ha pogut traure partit publicitari, no? Ha creuat el primer l'esprint intermediari, acaba de fer també el pas per el coll de muntanya i ara ja la cosa se posa seriosa, veiem ja que la velocitat comença a ser cada volta més intensa i ahir els equips, evidentment, d'un costat UAE, que està mostrant clarament les cartes, com apuntava el nostre comentarista Javier Castellar, i altres que tenen que aparèixer, encara que jo crec que, per exemple, un dels candidats és Mathieu Van Der Poel, ahir va demostrar que també està en molt bon moment, un equip molt inferior al de Pogacar o al mateix Bisma, i que va córrer una miqueta a la contra, igual a Ayuso també, no? Esperar a veure què fan els altres, no?
4: És que jo, a mi me va sorprendre Ayuso pa bé ahir, cuidao. Està en quart en la general a 16 segons de Vinegan. Què vol dir això? Que és un equip no tan potent com l'equip de Vinegan ni l'UAE de Pogacar, però ficar-se quart a 16 segons significa que el tio ve en idea i està molt fort, que no és qualsevol tonteria. Van Der Poel, està clar que té que intentar-ho, però no és un escalador de la talla de Vinegan o de Pogacar o d'Ayuso, des del meu punt de vista. Entonces, tenen que buscar cada un la seva xua, cada un el seu terreno i fer faena, com es diu, no? En el argot ciclista. Així ara anem a veure moltes coses. Jo crec que a partir de quan entren al circuit, automàticament, cada un buscarà la seva bassa.
1: Hi ha que dir una cosa respecte del que és el final d'etapa d'ahir, que van poder bueno, contar en el punt a punt, que era com una escalera, no? Hi havia una primera part, un primer repetxó d'un quilòmetre aproximadament, després hi se descanset inclús en baixada, que alguns equips van aprofitar per a marcar diferències. Ahir ho va fer molt bé Jorgensen per a Bisma i va entrar uns segons que després li van valdre a Vingegaard per a fer el millor temps. Avui la pujada és 1,6 km a un 9,3 de desnivell. És a dir, estem parlant vora del 10% de desnivell. Són ja quasi 2 km i se fan 3 passades. La tercera és el final d'etapa. Això és una clàssica absoluta en 30 km, no?
4: I una clàssica agònica, una clàssica que estem parlant d'un circuit, quan plegues allí, d'uns quilòmetres ja correguts. La tensió que n'hi ha, el que estan vivint els corredors, s'apleguen allí, i allí el primer que van a fer els líders ja saben més o menys com estan, però se van a provar.
1: Okay. Són ja quasi 2 km i se fan 3 passades. La tercera és el final d'etapa. Això és una clàssica absoluta en 30 quilòmetres, no?
4: I una clàssica agònica, una clàssica que estem parlant d'un circuit, quan plegues allí, d'uns quilòmetres ja correguts. La tensió que n'hi ha, el que estan vivint...

0: i per l'equip.
1: Pues veiem els ciclistes aprofitant i se descens. Algú d'ells que se deixa caure al cotxe d'equip per a refrescar, per a agafar uns quants bidons. És que han perdut contacte en les últimes rampes de Begues per a també connectar i, bueno, moment d'impàs, no? Diem 67 quilòmetres per a la línia d'arribada. S'ha superat ja ese coll de Begues i ara, bueno, pues per a zona un poc interior, perquè recordem que la primera part de l'etapa la carrera ha anat completament vora mar Mediterrani, en la Costa Daurada, i després ja giraran cap a la dreta per a buscar ja la ciutat comtal, Barcelona, i ese pas, no?, per Montjuïc, que segur avui a Barcelona hi haurà moltíssima gent als dos costats de la carretera, sobretot en esa part final, en l'últim quilòmetre. I a nivell de temperatura també cal explicar als nostres oients, Javier, quan parlem de 34, 35 graus, 4 hores de carrera, esta intensitat, perquè estos van a pràcticament 50 per hora tot el dia, així n'hi ha que cuidar la hidratació, l'alimentació al detall. Si deixes de menjar o de beure el que toca, ahí ho notes, no?
2: No, no, total, però a més a mi me llama molt l'atenció perquè jo estic estudiant la forma de córrer, els corredors com són, l'actitud, la manera d'entrenar, la manera de viure. Tu saps... Bueno, això jo no sé si serà fort o no, però jo tinc que contar-ho. És que les coses se tenen que saber. I però no vaig a dir el nom de la marca de l'equip, però els equips tenen els autobusos i els camions, no? I on van a fer les seues necessitats, quan acaben cada corredor, tenen un control per saber la hidratació que tenen que tindre per després poder afrontar les etapes que es vinga. Això, jo, en la meva època quan corria, m'haveren dit sí, tens que fer caca tu, ahí en el puesto este, perquè te vaig a veure un control i diria, ale, ves.
3: No, no, i tu tens que veure 650 centímetres cúbics, i tu 800 perquè has perdut més líquids en el control que hi ha sobre el ciclista és extraordinari.
2: Però, a veure, jo no estic en contra, perquè estem evolucionant i així n'hi ha que respetar-ho tot. Però, per favor, i a ir en la contrarredonxa? Els corredors que ficaven els braços en l'aula... fresqueta, pa que la temperatura, que no sé què ni sé quantos, che, per favor.
3: Era una imatge realment cridanera, sí. Mentre en cotxes, Leclerc marca la volta ràpida, continua primer, segon Hamilton, tercer Antonelli, Russell és quart, baixa una plaça Sainz que és 11 i Alonso continua 20è, tercer per la cua. En pàdel estan a punt de guanyar el partit Tamara i Cardo, la valenciana, junta amb l'argentina Claudia Jensen, estan 3-1 i 40-0 amunt en este tercer i definitiu set. I en el Tour de França, el que era una escapada de 3 s'ha convertit en una escapada de 2, però sempre està ahí Caja Rural.
1: I en la misericòrdia del pelotó, sí, continuen ahí. És que estaven damunt. Ha parat de repente el pelotó quan ha vist que havien superat ja el coll de Begues, i això li ha donat que, bueno, la empenta, la insistència que estan mostrant tant Molinar com Engelgard, bueno, ells volen seguir sent protagonistes, porten 20 segons, saben realment que ja no van a ningun lloc, que bueno, quan estiguen a 40 quilòmetres de carrera van a estar completament neutralitzats, al pelotó tampoc li importa portar-los per davant, i bueno, estem, com die, no?, en ese moment d'impàs. Imagine que també des dels cotxes, no?, els directors un poc recapitulant com estan les coses, com estan les forces, no?, recordant quina és la lliçó, quina és l'estratègia, qui té que ser l'últim home, el que llança, el que té que lluitar per l'etapa, i bueno, tot això que precedís sempre, no?, a la tormenta, que és el que tenim ganes de que arribi, Javier.
2: I va vindre, perquè avui és una etapa vistosa, una etapa de tormenta, una etapa, però de tormenta d'actituds personals dels corredors entre ells, no és que vaig a ploure ni que vaig a caure ninguna pedregada de res,
1: No.
2: Així ara estan estudiant tots els directors en carrera a veure quan ve la primera passada. Saben que el favorit és Pogacar, però, cuidao, favorit és, però també era favorit ahir i no se fica de líder. És que guanyar una etapa és molt important. Està clar que parlar de guanyar el Tour en cas pronte, però bueno, el que sí que està clar és que s'anem a trobar, cuidao ahir en este, el que acabem de veure, que això sí que és perillós. Quan entres en una curva que ven ser carregat d'aigua i de totes les bolses pels companys, que se te'n va la mà i te descuides, el va que pots pegar va ser així.
3: En Fórmula 1 li col·loquen 5 segons de sanció a Hamilton per eixir abans de que els semàfors es col·locaren tots en verd, així que està virtualment en la quarta plaça Hamilton. Hi haurà una lluita entre Leclerc i Antonelli per la primera posició en este Gran Premi de Fórmula 1. Últims 63 quilòmetres en la etapa. Està sestejant el pilot, sap que necessiten ixa escapada, sap que necessiten calma i tranquil·litat, i d'esta forma es deixen fer

0: deixen anar cap a la part avançada i ells amb tranquil·litat esperen que aplegues ja i ser circuit final, perquè jo crec que els tenen inclús a vista, no? Quan vinga una recta, veuran estos dos ciclistes escapats.
1: Sí, sí, fa ja uns quants quilòmetres que estan veient-los i que, bueno, es tenen ahí. Com sol dir-se també al Baño Maria, no? Estan calfant-los ahí per a que ells mateixa se'n vinguin cap arrere. Estan superant Olesa de Benesbaix, esta xicoteta localitat catalana, que, bueno, com passa en molts pobles, no? Té eixa carretera una miqueta picada i està veient ara com passa pràcticament el pelotó de manera conjunta, eh? Només 20 segons de Molinar, el ciclista neerlandès de Caja Rural, i de l'alemany Felix Engelgard del Jeco Alula, en este repechonet que obliga a alçar-se del sillí a tots dos. I el pelotó, com diem, no? En este moment de impàs, a la espera de que arribi l'hora de la veritat en esta carrera. Parlàvem un poc de la hidratació i la nutrició, Luis. Vingegaard pesa 57 quilos.
2: Quina barbaritat.
1: Jonas Vingegaard pesa 57 quilos. És que esta gent se passa... Això passa en molts esports, evidentment, no només en ciclisme, però se passa la vida pesant cada volta que mitgen, eh?
3: Sí.
1: Pesant cada volta que mitgen els grans que li diuen els nutricionistes de l'equip. És que mentalment... Y es una profesión durísima, ¿eh?
3: Es durísima. Yo te di que con Webivit yo sé lo sacrifica que es el ser ciclista profesional y al nivel de poder estar B para poder afrontar todo lo que te ve. Pero y es que ya no solo es en carrera, la presión que sents, lo que sufrís es que son las 24 horas. Tú imaginas, si no descanses, si no tens la tranquilidad y la felicidad de poder decir tengo que dormir y descansar, al 100% no eres capaz de afrontar al 100% lo que te ve. Pero es que además tienes que tener una alimentación adecuada para poder estar lo más fit posible, porque tú acabes de decir el pes de Vinigan. Pero imagina't, sol és un quilo que tinga més, és un quilo que tens que arrastrar durant 6 quilòmetres o durant tot un tour. Això...
2: No, però estan molt fins, eh?
3: Sí, claro. És que tenen que estar.
2: Tots Luis. Els ciclistes estan molt, molt fins. I a més es nota, mira, de l'inici al fi d'un tour, eh?
3: Mira, mira.
2: Perquè perden pes en disputar un tour.
3: Mira, jo tinc el record, que a més, com l'he vivit, i puc contar-ho perquè això jo ho he contat, inclús a d'ell, a Miguel Indurany. Miguel Indurany, jo el conegui quan tenia 18 anys, que va ser quan guanyà el campionat d'Espanya, que jo guanyi en Albuixec l'any antes, i li pregunti que com li dien, no? I em deia Miguelín, i digo, joder, por haberte dejado ganar, que ha hecho segundo, se llama Joki Mujica y tiene más nombre que tú. Ya, he tenido suerte. Eso, Miguel Indurany.
2: 18
3: anys. Sí, 18 anys. Però és que quan passa a professional, jo ja portava un any i teníem amistat. I me pregunta a mi, Miguel Indurany, que què tal estos corredors? I jo dic, Miguel, estos corredors n'hi ha que adaptar-se, tu el problema que tens és la puxà, però bueno, com eres un tio ràpid en la contrarredonxa, jo crec que en el temps t'adaptaràs. Però és que venia la puxà, Lluís, venia la puxà, s'hauríem i diem, sé to, perquè se quedava. Però claro, els estudis, la forma, en aquell moment que ja estaven estudiant sobre el corredor, la clave de Miguel Indurany, a part de ser leyenda, a part de ser el millor corredor de la història, va ser... quan estava fi i en forma, fer-li baixar 10 quilos més de lo que tenia, que ja estava fi i sec. Mira la clave. I a partir de que li feren baixar ixe pes, ja no diem seto. Ell ja mos dia adiós. Entens? És que això és molt de ser bo i d'estudiar. Mira.
1: Ha tingut un problema mecànic, jo crec, que del toro, i està ahí apretant per a tractar de connectar, i bueno, ha perdut, segons la referència que estan donant en la realització televisiva, algo més de 2 minuts. Té que haver segut un problema seriós, té justament darrere el cotxe d'aquí, però és un contratemps molt significatiu que, si es confirma esta pèrdua de temps, està patint ara l'equip de Pogacar, perquè del toro és el primer assistent. Bueno, ahí tiren de roda, que en moltes voltes el que passa que el ciclista avancés buscant pràcticament tapar-se per complet del cotxe, i quan hi ha una frenada... més d'1 ha pegat cabotada,
0: al cristal. Jo crec que l'ha pillat al cotxe. El cotxe anava a col·locar-se per davant per a tallar-li el vent, i el cotxe s'ha trobat amb tràfic i ha tingut que frenar.
3: Sí, això ha sigut perillós, sí. Que se podia haver pegat un bac, i no, si se peguen un bac...
0: Segur que ha pegat una frenada bona del toro, ha tingut que pegar, perquè si no, xocava contra el seu propi cotxe.
3: Mira, però fija, saps què em pare raro? Bueno, de totes formes raro i a la vega normal.
1: Que no es queden els companys.
3: No, però també és de veres, ell va més còmodo aixina perquè està agafant-se la cola de lo que són els directors d'equip, que està el pilot ja ahí, no? I això és més còmode. Si ahí hagueren dos companys que li ajudaren, inclús hasta li estorbaria. Mira com va de cotxe a cotxe. No va tindre ningun problema.
1: Sí, però
3: li va restar, eh?
1: Efectivament.
0: Estos esforços es paguen, eh?
1: Sí, home, sí. Encara queden quilòmetres, queden més de 50 quilòmetres per arribar a la meta, però aproximadament una trentena, no? per entrar en el moment de la carrera on ja tindran que donar-ho tot, i això ho va notar segur Isaac del Toro, tot i la qualitat que té, està arriscant, va en sisè, va en sisè entre cotxes per a tractar de neutralitzar quan avança, acaba de passar a un dels cotxes dels metges, i ahí és molt complicat, perquè la carretera és molt estreteta, això que seran 3 quilòmetres i mig, 3 metres i mig com a molt, no?
2: Sí,
1: de carretera
2: com
1: sense,
2: màxim, sí, sí.
1: Sense cap tipus d'arsen, i clar, els cotxes d'equip tampoc se poden apartar del tot, no?
2: Típica carretera de muntanya.
3: Això és com és, saben anar els directors de cotxe del Tour, els directors que porten els equips, però és el que és. Mira, sin embargo, ja n'hi ha un corredor del seu equip pendent per les ordres que li puga dir el director de dir-li, ara és quan tens que parar, que ja va haver una distància on els cotxes se tindran que parar perquè ell puga empalmar el pilot.
2: Però a mi és molt sorprenent que deixin tirat a Isaac del Toro. I quan dic que el deixin tirat, que no hi hagi cap companya ajudant-li a tornar al pilot.
3: Sí, però Luis, estem parlant de que és sorprenent, sí, però perquè la carretera és estreta. Si fos ampla, ja tindria 4 o 5 tios ahí. Però de totes formes també n'hi ha que tindre en compte que és líder Isaac del Toro, però és que Pogacar també és líder i tenen que estar frecs els corredors del seu equip per en un moment donat, de cara a la final d'avui, que tinguin la suficient força per poder ajudar-li a Pogacar. És més important ajudar-li al que puga guanyar l'etapa i ficar-se líder que al que puga supostament entrar per poder fer algo. Cuidado,
1: I com se la juga, és un espectacle, veure el xòfer del cotxe de UAE, bueno, està fent un rally extraordinari permanentment darrere del seu corredor de Del Toro, la carretera serpenteja damunt, li ha pillat en aquesta zona que és molt bonica, no?, per a una escapada en la que curva contra curva, no hi ha arsen, molt per altadeta, i hi ha molts vehicles en molt poquet d'espai, ahí pues, hi ha que negociar pràcticament cada curva, de repente trobes un repechó com este que va clavar tot el pelotó, i jo crec que així sí que va entrar, o li va costar, va pràcticament a veure ja de ben a prop el pelotó Isaac del Toro, que ve en moltíssima força, i ahí ven problemes per alguns, Està Hipòlit, el de UAE, el ciclista que deia Javier Casteller, que està una miqueta esperant a Del Toro, té que haver segut un canvi de bicicleta, no?, perquè no s'entén dos minuts de pèrdua de Del Toro, si no és un incident d'aquestes característiques, no?
3: Ja, és curiós. Estem parlant d'un temps que és, important. Ho sabrem, sí que és de veres, que a lo millor puga haver tingut una punxa, li canvien, l'han canviat mal i tenen que rectificar, que això no ho han vist, però també pot passar, no?
1: Però en els líders no se canvia directament la bicicleta o si
3: bueno,
1: es punxa...
3: A vegades depèn de la carretera, de lo que és lo que dona de sí, no? Sempre el que decideix en aquest moment lo que tenen que fer és el propi mecànic de cada equip que va en el cotxe. El director ahí delega en els mecànics i d'alguna forma el que diguen.
1: Pues el recorregut, Luis, té la seva coseta, és el típic recorregut d'urbanitzacions de costaneres, veritat, que és curva contra curva, pujadeta, baixadeta, i ahí per als cotxes és molt complicat i també per al que ha perdut aquests segons magnífics com és Isaac del Toro, que està fent un esforç que després segurament ho va notar,
2: Sí.
1: Ho va notar clarament en el final d'etapa, poqueta a poqueta acostant-se, mira, connecta del Toro. Clar, en la imatge...
2: I ja respira el mexicà,
1: Sí, sí, sí, sí. Acaba de connectar ahí Poli, que li estava esperant per a col·locar-lo.
2: Esperava així.
1: Sí, però és que ara Poli te'l va col·locar davant en el pelotó, que això també és encara... Jo diria que és més complicat, no? Quan estàs darrere en una carretera estreta, passar a les primeres posicions.
3: Sí, però quan se va a pressa i van estirats, d'alguna manera és difícil, però no és tan complicat. Lo mal és sí, estigueren menys velocitat i se agarrara tota la carretera. En fi, també crec que un poc havia un poc de confusió perquè han pensat que encara estava més arrere, sí. I estava agarrant-los,
1: És que el tema este dels GPS, al final els GPS estan instal·lats en les motos i les motos moltes voltes no estan exactament en el punt i a voltes pues, desvirtuen una miqueta les diferències que estem veient en la realització televisiva. Ara també últim avituallament, és una jornada com diem molt calorosa en la zona de la província de Barcelona i van caent els quilòmetres rapidíssimament. Estem només a 57 quilòmetres per arribar al final d'esta segona etapa. Ha crescut una miqueta l'avantatge dels dos escapats. Recordem que són Alex Molinar, el neerlandès de Caja Rural, i Felix Engelgard, l'alemany del Jequalula. Ara mateix a 38 segons per davall del minut, 38 segons d'avantatge respecte del pelotó, on està el maillot groc, on està Jonas Vingegaard, on està Tadej Pogacar,
2: no lo pondré.
1: El maillot de Lunars, i bueno, pues ara mateix en Del Toro ja reintegrat al pelotó ha tornat un poc la calma, no?
3: Sí, però la calma en el control personal de cada equip d'on actuen les bases els seus líders i d'ahí estan tots en molt interessos. Sí que és de veres que ara el que li correspon agarrar un poc la serietat de cara a portar el ritme adequat és l'equip del líder. I a partir d'ahí, en la primera entrada al circuit i vegant la primera puja, ràpidament ens ja aclararem ja les intencions de totes les figures que estan a tindre en compte i estar en les primeres posicions de la classificació del Tour de França, no? Avui va ser molt interessant l'etapa, eh?
1: Sí, sí, molt
0: interessant. No, segur, ho està sent. És que l'etapa és superinteressant. Mentre en el Gran Premi de Fórmula 1, 16 voltes ja concloses de les 52 que fan al circuit de Silverstone, Leclerc continua primer, segona plaça ja per a Antonelli, que ha superat a Hamilton, que és tercer, Russell és quart. Mentretant, els espanyols, Sainz, que cau fins al lloc 16, Fernando Alonso perd una plaça, es col·loca en el lloc 21 i penúltim en la classificació. Així que ens espera una lluita entre Leclerc i Antonelli absolutament magnífica. Mentre en pàdel tenim pilota de torneig per a la valenciana Tamara Icardo, que junta Claudia Jensen estan fent un partit espectacular per a que la jugadora valenciana puga anotar-se el seu primer títol de tota la temporada. Junta Claudia Jensen estan 3-6, 6-1, 5-1, dos sets magnífics, ja dic, els que ha jugat Tamara al costat de Icardo. En un instant conclourà el partit, esperem, i que la victòria se'n vinga a València en el circuit professional de pàdel. Així que estem a les 4:30 de la vesprada, amb també el tennis com a protagonista en esta jornada de diumenge, on Djokovic està 5-3 amunt també en el segon set. Si guanya este, li restaria només un per a col·locar-se un any més en els quarts de final del torneig londinenc que en el torneig de Wimbledon. I en el Mundial no ho oblidem, perquè les 10 de la nit tenim la cita en el Brasil-Noruega. Vinícius davant de Haaland, dos grans davanters d'esta Copa del Món que es veuen les cares en el moment en el que conclou el partit de pàdel. Acaba de guanyar Tamara Icardo el partit 3-6, 6-1, 6-1. La victòria per a la jugadora valenciana, que abraça a Claudia Jensen, que saluda a Delfi Brea i a Gemma Triay i que alça els braços en França, en Bordeus, on acaba d'aconseguir el títol primer de la temporada per a Tamara Icardo. Tornem al Tour de França, tornem a la carrera francesa, perquè estem amb els grans, amb els gallos, esperant, però com diria Javier Castellar, con las orejas tiesas.
3: I el rabo empinat. Sí, sí, sí, sí. Estan tots ahí a la intenció de a veure els seus jefes de fila, què és el que van a fer, com van a respondre i que d'alguna manera ja imagina't l'espectacle d'ahir i el d'avui en la primera i en la segona etapa del Tour de França. Lo que mos espera.
1: Pues pràcticament a 15 quilòmetres, està ja pràcticament a Barcelona, ara estan agafant moltíssima velocitat en estos quilòmetres, continuen els dos escapats que estem comentant en esta segona etapa del Tour de França, així de Tarragona, al voltant de les 2 de la vesprada, i bueno, jo crec que en 3 quarts d'hora, poquet més, estaran ja lluitant en aquesta última pujada al Castell de Montjuïc. 44 segons, 44 segons l'última diferència dels dos escapats respecte del pelotó, a poquet més de 50 quilòmetres. Està l'etapa en un moment, Lluís, però que es conte Javier Castellera alguna de les seues batalletes, tenen que setar una secció. Sí. Per exemple, es podia contar el dia que va guanyar a Bernard Hinault, que això no pot dir-ho tot el món, que ha sigut ciclista professional. Me mira serio Castellar, però me la va contar en la unitat mòbil de Ràdio 9 en aquell moment, i tens que compartir-la entonces, oye, Javier.
3: Bueno, ja, però és que jo ni m'ho creia tampoc, que quede, això que quede per davant i constància.
1: Però
3: no.
1: Escolta, haver guanyat a Bernard Hinault, sí, això és una cosa que m'imagina que l'orgull teu personal com a esportista, això queda ahí, no?
3: Sí, queda ahí, a més fer-ho en casa. És que en aquell moment una de les clàssiques més importants en el món era el Camp de Molvedre, i recorde que eren 260 quilòmetres, corríem 240 corredors i acabàvem 32 corredors, però claro, jo corria en casa, jo no era ni favorit, jo sí que era el corredor de casa. La emoció que jo percebia de cara a l'aficionat jo volava, potser dos vegades per Segart. La gent pareixia que corria jo soles i després me trobí de cara a Nantameta en el port de Sagunto i es va escomptar i recorde que anirem en l'escapà 15, després mos agarrarem 10, però jo me trobava allí i jo dic, però jo sí que faig, tots estrangers. I recorde que estàvem Ruperes, que havia guanyat la Volta a Espanya, i jo. I recorde que en aquest moment, de cara a meta, claro, i jo la sensació que tenia...
1: Era aquell moment corredor de Kelme o...?
3: No, era de Kelme. Kelme, no? Sí. Jo recorde que en aquest moment, de cara a meta, després d'haver fet lo difícil, pues jo era algo ràpid, un poquet.
1: Però era un mà de ninol o n'hi havia més...?
3: No. Entràvem un grup d'uns 20 corredors, però, claro, nosaltres anàvem per davant, mos anaven agarrant, és que sabien que érem, mos anaven agarrant, i després ens juntàrem de cara a meta entre 20-25 corredors. Però tinc el record de que quan me vas veure en el cartell de l'últim quilòmetre me vas trobar tancat, no? Però aixòs xillis que jo sent encara, del meu aficionat, que jo era valencià i estàvem corrent de València, no sé què m'entra, jo no sé si va ser algo que des de dalt digueren, este xiquet se ho mereix guanyar. Me vas veure tancat en el meu braç esquerre, en el codo. Me recorde que li pegui una colza a Ruperes i encara està xillant, diguem-me, que què faig, no? Però això va ser per apartar-me-lo, perquè en aquest moment que la partí, arranquí, però arranquí a un quilòmetre de meta. Claro, això ni Inol, ni els gregaris que portaven a Inol esperaven que un xicuelo, com estava jo, que pareixia un desmaiaet, anara a guanyar. Però, claro, jo arranque, me clave al quilòmetre últim a tope, i jo sols recorde que dic, no me passen, collons, no és que no me passen, és que quan me xire la meua visió, després de guanyar, va ser la sensació de susto, i te diré, en més de tindre alegria, i saps per què? Perquè vas veure a Bernard Hinault pegar punyades en el manillar queixant-se, i vingué la que avui és la meua dona, que era nòvia en aquest moment, me digué, ¿qué le has fet al Bernard Hinault? Dic, no. ¿Qué passa? Diu, és que està pegant punyades. Dic, claro, perquè és el primer perdedor, però oblida't que s'ha guanyat com toca. Això és història, però lo millor no és que jo guanyara, és que va ser Bernard Hinault que feu segon, i encara de tot el que ha guanyat un munt de coses, sols se recorden d'ixe camp de Molvedre que li guanyia Bernard Hinault.
0: I encara he vist aficionats plorar quan Javi Castellar els conta esta història i la seva victòria davant de Bernard Hinault. Bueno, anem cap a França, perquè anem a sentir a la gran protagonista estona de la vesprada de l'Esport Valencià. Es diu Tamara Icardo i acaba de aconseguir el primer títol en el circuit professional esta temporada.
4: You play an amazing game today. Congratulations for this final. Tamara, is your first final as a pair, as a team, and you won a tournament. How about your feelings in this moment? Congratulations.
5: Thank you, Barbara. Bonjour, Bourdais. So we are very, very happy. It's true that as a pair is our first tournament. And congratulations to Claudia. She plays all week amazing. And Maxi, thank you so much, my husband. Barbara, I'm so exhausted. And me paso al español porque lo merece, claro, la ocasión.
6: Por supuesto.
5: Bueno, estoy muy contenta, la verdad, después de este partido tan duro de esta semana. Felicitar a Gemma y a Delphi, que bueno, están a un nivel increíble. Y nosotras súper felices. Creo que estábamos buscando mucho este resultado. Varias semifinales, y al final yo creo que bueno, todo el trabajo que llevamos a la espalda, todo el equipo, ha dado su resultado, así que estoy súper, súper feliz.
6: Te quiero, tía. Gracias, Tamara, por las palabras. Clau, increïble el nivelazo que han...
0: Pues esta es Tamara Icardo, absolutament radiant, feliç després de el primer títol que ha aconseguit en esta temporada en el Gran Premi d'Automobilisme, Gran Premi de Fórmula 1 de Gran Bretanya. Després de 21 revoltes de les 22 previstes, Leclerc continua ocupant la primera plaça, seguit per Antonelli, Hamilton és tercer, la quarta plaça és per al Mercedes de Russell. Mentretant, Carlos Sainz ja baixa fins al 14è lloc, encara que està entrant a boxes i Fernando Alonso guanya una plaça i és 20è en este gran premi. En un instant començarà en pàdel la final masculina, la esperada per tots, i en ciclisme estem ja en els últims 47 quilòmetres d'esta segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona.
1: On estem comprovant i s'enteniment que hi ha en la part de davant, en la escapada, amb Molinar, amb Engelgard, que estan rellevant i que, bueno, poquet a poquet estan fent engordant de nou aquesta diferència, que està ja molt pròxima al minut d'avantatge respecte del pelotó. En estos kilómetros que van a portar a Molins de Rey al pelotón del Tour de France, a partir de ahí el gir cap a la dreta y a baixar ya buscant la zona de Barcelona, on recordem en la present etapa, en la segona del Tour de França, van a tindre que pujar en tres voltes el Castell de Montjuïc, que vora dos quilòmetres en un percentatge superior al 9% de desnivell i que de nou va fer que tots es traguen la careta, no? Se veja qui és l'home fort i que pot endur-se.
0: Este Castell de Montjuïc és la mateixa pujada d'ahir, o no?
1: Però crec que pugen per un altre costat, eh?
0: Sí.
1: Crec que pugen per la travessant.
3: Sí. Tenen més recorregut de pujar en pendents més fortes.
0: Però no és exactament la d'ahir.
1: No. Jo crec que per on van pujar ahir van a baixar avui en el circuit. És més continu i, evidentment, el percentatge és més important. Estem parlant de vora el 10%, quasi dos quilòmetres. I hem vist també alguna que altra avería. Hem vist el nord-americà, el campió nord-americà Quinn Simmons, de l'equip d'Ayuso, també, que tenia un problemeta, canvia de bicicleta, el mateix ciclista d'Ineos, també, que, bueno, estan aprofitant estos quilòmetres per a reintegrar-se al pelotó. M'imagino que del Toro haurà tornat a col·locar una miqueta d'aigua al motor, que havia recalfat després dels problemes que ha tingut també, i l'UAE ja de seguida tindrà que començar a treballar, no?
3: Jo, algo passa, sí. Jo no sé si és per ha sigut la meva filla o el meu xandre, que al saber que no corre el Tour... És que, sabeu per què dic això?
0: Per què?
3: Perquè passem per sa casa, per servir.
0: Ah, sí?
3: I diu, no corre mon pare, vaig a ficar xinxetes. Això no és normal, algo passa, perquè jo he estat per allí, veig les carreteres, estan fines, i tot està perfecte. Aixina, que fitxa. Acaben de passar per
1: sí.
3: la casa de la meva filla,
1: Sí,
3: fenomenal. A veure, ara sí que, mira, veus, estan esperant entrar al circuit, estan esperant entrar a l'hora de la veritat, i ahí estan tots en el control, no? I una altra cosa que no saben els oients és que en este moment que van en ixe ritme, lo primer que fan és gregaris de confiança dels líders, és preguntar: avui és el teu dia? Estàs en gràcia de Déu? Què necessites? Què vols? Puc donar-ho tot el que tinc perquè pugues demostrar-me el que eres capaç de demostrar-me? Tot això passa, tot això se ho diuen els companys. Jo recordo que era un gregari i quan tenia el punt de gràcia me olvidava de poder guanyar i me n'anava al meu líder, que era Pepe Reixó, i li donava òrdenes i li dia, perquè a vegades s'acomodava per les circumstàncies que foren, i el que sí que està, la faena d'un gregari és que quan t'anima el seu propi corredor líder, automàticament, estic parlant de la meva època, el motives i no saps les sorpreses que te poden donar, perquè si t'acomodes... t'acomodes i entres còmode, però si tu, com a gregari, vas, el punxes, li expliques que eres capaç de guanyar i el motives i el deixes en la porta gallola, les coses que se poden traure ni te pots imaginar.
1: Una pregunta vull fer-te. Què està passant ara pel cap de Juan Ayuso, no? Que ell sap que sobre el paper és una miqueta inferior, tenia que dir-ho, de moment, i fins que no es demostre el contrari, és una miqueta inferior a Vingegaard i a Pogacar, sobretot. Crec que el Mahamat davant de Benepul pot estar fins i tot per davant de Benepul en esta triple pujada, tal com el van veure ahir. Però què passa pel cap de Juan Ayuso ara que s'acosta al moment de la veritat i tens ese primer test de veres en el teu nou equip que t'ha fet líder per a este Tour de França i és la teva hora de demostrar que mereixes ser ese líder?
3: És molt bona pregunta i la veritat, des del meu punt de vista, jo conec a son pare, el conec a ell, conec a més al mànager, que és Lombardi, amic meu. Vale, lo primer que té en el cap és demostrar lo que és capaç de poder fer. Cuidado, és un corredor a tindre en compte i és, per mi, dels 5 millors corredors del món. Lo que sí que ja ha fet és lo difícil, fer el fitxatge en un equip que ha confiat en ell, ha tret el seu partit i a partir d'ahí sols necessita parlar amb Nostre Senyor i dir-li, per favor, que no tinga desgràcies, perquè a part d'estar bé, a part d'entrenar, de cuidar-se i de tindre qualitat, les desgràcies compten. I el que li pot passar una mala xua és agarrar la responsabilitat que té de ser jefe de files. I això n'hi ha gent que no ho du bé, eh? Però ahir mos va demostrar que n'hi ha que comptar en ell. I avui el que tu acabes de dir en el cap té, bueno, una actitud de valentía, perquè se troba valent i ja ho ha demostrat canviant d'equip, enfrentant-se a l'UAE, a Pogacar i al director i dir jo vull ser el que vull ser, i si ho aconseguís bé, i si no, ho he intentat. Jo en aquesta actitud me llevo el sombrero. Ara anem a veure el que toca o el que esperem d'ell, que jo, des del meu punt de vista, és a tindre en compte.
1: Pues 42 kilómetros para la línea de arribada, 40 segundos es el marche que tienen los dos escapados. Veían como también acaba de entrar Kwiatkowski, que venía de Andarari porque había tenido un problema mecánico, el ciclista polonés de Ineos, campeón del mundo en el seu día y un fantástico rodador, pero ahora ya molt veterà. Y bueno, están aprofitando algunos para refrescarse, para agafar los bidones, porque saben que arriba a la hora de la veritat. Ya veiem en la part de davant del pelotó, comencen a colocarse tots els equips de manera conjunta, cadascú a fer el seu treball, afortunadament. És una gran avinguda, no?, en la que hi ha pràcticament espai per a tots, i bueno, sembla que no, eh? Però per estar ahí davant n'hi ha que anar a moltíssima velocitat, n'hi ha que tindre molta força, ja tenen que estar col·locats, ben col·locats ahí en la part de davant els líders, aquells que tenen que lluitar per la victòria d'etapa, i qui sap, no?, si pel major groc. Recordem que en la meta hi haurà bonificacions, com sempre, per al guanyador, i com ara mateix a les distàncies són mínimes, que hi ha un grapat de segons entre uns i altres, pues poden marcar definitivament un canvi també en el major groc. Estem tots pensant en Pogacar, però a veure si a Vingegaard se li ocorris tornar a donar una demostració, eh?
3: Bueno, pot passar, perquè els dies no tots són iguals. Entonces, lo que sí que está claro es que ahir no passa. Aunque se va a ficar líder en el terreno de la Puigà, on li va traure diferència va ser Pogacar a Vingegaard. Está claro que sobre el paper, tècnicament, conforme s'estudien els corredors d'avui, tot se diu sobre el paper que el favorit per avui és Pogacar, però claro, això no vol dir res. El paper pot dir moltes coses i les circumstàncies, els moments i les situacions són les que són. Anem a veure. El que sí que està clar és que l'espectacle està servit.
1: Recordem, Vingegaard és el major groc, a 8 segons està Gana, l'italià d'Ineos, que és segon, tercer és Pogacar a 12 segons, 7 segons de desavantatge té Juan Ayuso, l'espanyol de Lidl Trek, Benepul és el cinquè de 9 segons, i a partir d'ahir Del Toro està 26, Piganxoli, Lipovic i Foss, jo crec que no van a tindre opcions a priori de lluitar per esta etapa, i Pol Seixas, que ahir se va deixar 39 segons, no convé oblidar, encara que no és candidat al major groc a Van Der Poel. No sé si s'escapa algú més com a candidat, algun corredor que per condicions puga lluitar en estos.
3: Sí, home, n'hi ha diversos, però està clar. Però fija't el que acabes de dir, Pol Seixas. És que s'haurà equivocat en córrer el Tour? És una pregunta que vos fas, Lluís.
2: Jo crec que no, que té 10 anys. I és el primer Tour que corre.
3: Sí.
2: En 10 anys, una experiència aixina. Ara, que ningú l'exigisca guanyar-lo.
3: Ja.
2: Ara, com agafar experiència en 10 anys, córrer un Tour de França, a mi em sembla una bona idea.
3: Sí, però és una bona idea, jo opine com tu, però tu saps el que és clavar-se ahí dins.
2: Sí, sí, però és que...
3: I ahir ja se va sentir fracassat, no per ell,
2: ja, ja,
3: sinó per l'equip.
2: Però és bo.
3: Molt bo.
2: Pues que deprenga, però que ningú l'exigisca, no?
3: Ja està. I després l'actitud de tindre carrera dia a dia, la tensió, la pressió, perquè nosaltres estem així parlant d'ell, però és que quan acaba i quan es comença, tota França està damunt d'ell, eh? Que desitgen tindre un corredor com tenien abans, que era Bernardinol, Fignon, m'entens? I això poder-ho assimilar en Diu i Dana Wanchara, que acaba de fer Dana Wanchara, és molt dur, eh?
1: Ahir el que se va demostrar és que el seu equip està molt per davall dels equips dels altres candidats al Tour de França, però ahir jo crec que la seva prestació va ser bona. Va estar tot sol ahir contra els altres que van córrer més en equip. Avui sí que és un test en el que se va a veure si està o no està per estar en estos, i estic en tu en que si perd mig minut en la línia de meta davant de Vingegaard, Pogacar i companyia, sí que se van a fer lectures per part de mitjans de comunicació francesos, perquè n'hi ha que l'equip i tots estos, Lluís, demà tenen que treure informació.
2: Cal omplir pàgines, eh?
1: Claro, i la selecció de França està fusionant, s'ha classificat i tal, però el Tour és el Tour, i en l'equip, evidentment, la portada segurament, si un dia se li ocorria guanyar a Pol Seixas la etapa, portada, eh?
3: Total. A veure, jo tinc amistat en el mànager, eh? Nosaltres estem negociant en el mànager. El ciclisme d'avui en dia està tot estudiat i d'alguna forma manen els papers. Els papers s'equivoquen poc. Quan diuen, comenten i parlen tant i que totes les característiques que dona Pol Seixas, és que, cuidao, és que jo me lleve el sombrero. És que no n'hi haurà ninguna mentira en el que estan parlant. Sí que és de veres que els francesos, pues bueno, és el que desitgen, el que volen, i a vegades els se posa car la boca de tant, i cuidao la pressió d'eixe xiquet que no mos caiga en alguna història
0: però
3: que...
0: el ciclisme francès està necessitat d'estrelles.
3: Ja, però Luis, és que estrelles...
0: I te hizo un xiquet de 19 anys que vola i...
3: Bueno, 18 anys acaba de fer 19 anys.
0: Sí, i clar, pues es convertís immediatament en una estrella.
3: Ja, però anem a veure, els francesos està clar que estan necessitats, però bueno, és que ser estrella a nivell mundial i leyenda, és que això no és fàcil.
0: Que 19 anys, Javi, és que deixa-lo, què deixar? Però que jo entenc que des dels mitjans de comunicació francesos fa falta vendre i vendre il·lusions. La il·lusió de Tamara Icardo, la que ens acaba de mostrar, no l'has vist el feliç que estava? Pues això és la il·lusió que té que demostrar este xiquet després de cada etapa que acabe.
3: Sí, però que no és ninguna mentira,
0: No, està no.
3: Sobre el paper està clar que sí. Antes diuen que si era Isaac del Toro. Ara ja no és Isaac del Toro, ara és...
0: Cisas, sí.
3: Cuidado, Entonces, ara, anem a veure avui coses, Anem a veure avui coses.
1: Estan ja en Sant Just d'Esvern, Això pràcticament és l'entrada cap a Barcelona, poc més de 38 quilòmetres per a la línia d'arribada i acaben de xocar-se la mà, com sol passar quan veus que ja ara ja la escapada està absolutament neutralitzada. Els dos components d'Issa Fuga, que eren Molinar, que s'ha portat el botí més important, perquè ha coronat primer Begués, el port de muntanya, i també havia creuat primer l'esprint, i el campió d'Alemanya en ruta, Felix Engelgard, el ciclista del Jake Walula, encara mantenint això segones, però bueno, està totalment neutralitzada aquesta escapada, perquè ara sí, de veres, en quant entren per Barcelona, començarà el treball i veiem problemes mecànics, Crec que precisament és per a Seixas. Anem a veure si és així un xic també molt espigat, igual és algun company, però bueno, us ha parat ràpidament a donar-li. Sí, no, és Seixas.
0: És
1: Seixas, sí. És així molt alt, molt espigat i semblava ell, en efecte, és Pol Seixas. Bueno, encara té quilòmetres per a connectar, però...
0: El que no té és pinta de 19 anys.
1: Però si li veus la cara, sí, Luis,
0: no,
1: és un xiquet,
0: Li veus el cos, sí, i sí. És un tallo de tio,
1: Sí, però la careta la té de xiquet, però sí. Bueno, això sí que és un contratest que diu... Uf,
3: sí,
1: ara un altre calentó,
3: A veure, un altre calentó, està clar que té certa sort perquè va enganxar-se bé a roda dels cotxes d'equip, però també me dona compte que el pilot va deixant i s'escapa de dos perquè no ha decidit agarrar-los, entonces vol dir que no estan anant a unes velocitats extremes. És favorable per Pol Seixas, però el susto que té damunt ara en el seu cos és que no sap el que està passant davant. Espere que arreplegue pronte al grup, que pugui recuperar-se un poquet i que demostre la qualitat que té.
1: A este sí que en teoria deurien de quedar-se alguns dels companys de l'equip, que després a l'hora de la veritat alguns d'ells es va costar molt poder estar davant en els millors. Sembla que no, perquè el pelotó continua ocupant pràcticament tota la carretera, però encara així la velocitat sense voler és alta. 11 segons encara mantenen els dos escapats, però ara sí, ja pràcticament va ser un circuit contínuament dins de ciutat, dins de poblacions, perquè estan totes...
0: Ja està en el pilot i la nostra enhorabona per a Caja Rural. Primer dia que pot col·locar un jugador en la gran escapada del dia i el col·loca.
1: I això té que ser l'objectiu, sense dubtes, per a Caja Rural, perquè guanyar una etapa, això és... I torna a tindre problemes.
0: Altra volta, Seixas?
1: Sí. Estaban enfocando que ya prácticamente estaba en el pelotón.
0: Habían cambiado de bici fa un kilómetro, ¿no? Y ahora le tienen que durar un atra.
3: Ya, pero ¿qué pasa así?
0: A mí misma pues, que tienen ahí de Guadoche, ¿no?
1: No digo anar cómodo.
0: En el sostre del coche.
1: No sé si era el cambi, si no acababa de anar cómodo, miraba de arrere, yo creo que miraba el cambi. Però bueno, ha pujat ràpidament. Ahí està molt ràpid, ara, el mecànic,
3: Sí, però és que antes li havia donat la bicicleta a un company, i ara el mecànic. Però anem a veure, no serà que li hauran canviat la bicicleta que a lo mejor tenga 2 kilos menos de pes?
0: Pues es posible.
3: ¿Això? ¿Cómo pueden saber, Luis?
0: Pues en algún lloc deu de posar el pes de la bicicleta, ¿no?
1: Home, sí, les de Decathlon. Si te la compres, segur que te diuen el que pesa.
0: El Decathlon te ho posa. O sea, que en el Tour no té per què no posar-ho.
1: El que passa que esto sempre estrena en bicicleta cara al Tour de França i està segurament en el últim model que tindrà Seixas, sí. Encara no estarà a la venda. Ui. Que han entrat ahí molt passadets a esa curva i Seixas encara porta esa protecció en el colze esquerre com a conseqüència de la caiguda en Dauphiné, que el va tindre que obligar a retirar. No sé si ha complicat ahí una miqueta la preparació. Ja hi havia el company per ajudar-lo a entrar. però és el de sempre, els nervis que hi ha, no? Quan arriba l'hora de la veritat i quan tens algun xicotet contratemps, mecànics, director, m'imagino que el director està bramant ara mateix.
0: Està dient de tot perquè estem a només 35 quilòmetres per a la línia d'arribada. Mentre en el Gran Premi de Fórmula 1 de Silverstone, primera plaça ja per a Antonelli, però té que entrar en boxes, segon és Leclerc, tercer és Verstappen, Sainz ocupa el lloc 14 i Alonso és avant per últim, lloc 20 per a el pilot asturià. Mentre en les aigües del Golf de València s'ha disputat al llarg d'este cap de setmana una de les proves més importants del calendari, com és el trofeu de Sa Majestat la Reina, que ja ha conclòs i crec que ja podem donar el nom dels guanyadors. Toni Galindo, Nàutic de València, què tal, com estàs? Bona vesprada.
7: Hola, Urrutia, don Luis. Bueno, habemos campió absolut de la 27a edició de la Copa de la Reina de Vela. El trofeu, Luis, es queda a casa, es queda en el Reial Club Nàutic de València. El campió absolut d'esta 27a edició de la Copa de la Reina de Vela és el La Sal, com diuen, del Reial Club Nàutic de València, patronejat per Gonzalo Calvo, ha arrasat absolutament en totes les regates, ha aconseguit 5 primers, ha quedat una sexta regata que no li interessava pels resultats i l'ha descartat. Per tant, amb 5 primers es queda com a campió absolut. La cosa estava molt disputada amb el Vitas Urbania de la ORS0, però passa una cosa, en esta categoria competien només 4 barcos, han d'haver-ne 5 perquè comptabilitza per al títol definitiu, per al títol absolut, així que ORS0 pues no ha entrat en aquesta valoració absoluta, i per tant, en la ORS4, a guanyador absolut, en la Sal de Gonzalo Calvo i del Reial Club Nàutic de València, que es fa amb el títol absolut de la 27a edició de la Copa de la Reina de Vela.
0: Esta és la notícia, es queda en el Nàutic de València amb la victòria de la Sal de Gonzalo Calvo esta Copa de la Reina, este trofeu de Sa Majestat la Reina. El cap de setmana vinent ja en Mallorca es disputarà la Copa del Rei de Vela. Una vegada, Toni, gràcies.
7: Vinga, Luis, adeu.
0: Adeu i molt bona vesprada des del Real Club Nàutic de València. Esta és la notícia, victòria per a un barco del Real Club Nàutic de València en este trofeu de Sa Majestat la Reina. Tornem a Barcelona perquè comencen a moure's després de la conclusió de la gran escapada del dia. Comencen a moure's els protagonistes després de que estem ja en els carrers de la capital comtal.
1: I continuen els problemes per a Seixas, que de moment, segons la referència oficial, se deixa 30 segons. La veritat que com a equip m'està decebent en este inici de Tour de França de Caldón, perquè tindria que tindre mínim 2-3 ciclistes al costat de Seixas, que està tot sol darrere del cotxe, ha canviat 2 voltes de bicicleta, però tot això sí que va passar-li factura perquè pràcticament no té temps, no té marge per a la recuperació, i ara mateix en el poquet que falta per a meta no va parar el pelotó, eh?
3: No va parar, ara ja ve la veritat. Per què? Perquè van agafar aquests dos corredors i a partir d'ahir ja van actuar les pròpies bases dels líders i tots els equips desgregaris actuar adequadament per poder veure en quin nivell estan tots, no? I lo de Paul Sexas ha canviat de bicicleta per tindre menys pes, o farà com el meu xendre, que m'ha portat avui una bicicleta de Barcelona perquè sabia que corria en la marca de Dimers i m'ha portat un piano que li ha dit a l'Eves, torna-la, que si t'han cobrat algo, mates al mecànic. Tu te creus? És que les bicicletes són molt importants, eh? Sí.
1: Home, i tant.
3: És tot, eh? Baixant una bicicleta, de tindre un pres a un altre, o te pots anar a la cuneta, o te pot passar de tot. Així que, al loro, mira si és important. És tot.
0: En Bordeaux s'acaba de començar la final masculina de este P2. Enfronten Tapia i Coello davant de Chingoto i Galán, una nova lluita, un nou episodi d'estes finals entre els números 1 i 2 del circuit mundial. Estem en els últims 33 quilòmetres en la etapa 2 del Tour de França, amb els corredors ja clarament dins dels carrers de la ciutat de Barcelona buscant ixa triple pujada al castell de Montjuïc en ixe circuit amb el que es posarà punt i final a esta jornada. En cotxes, Antonelli primer, Leclerc segon, Verstappen tercer, 33 voltes falten de neu per a que concloga el Gran Premi del Regne Unit en el circuit de Silverstone.
1: I Seixas, que tot sol està fent trascotxe per a clavar-se de nou reintegrat dins del pelotó, o falla el jove ciclista francès, però ja dic, completament sol. Jo crec que si eres el líder indiscutible del teu equip, com a mínim per a fer bulto, tens que tindre 2-3 coequipers al teu costat, Javier.
3: Sí, té raó, però anem a veure. expliquem-ho perquè ho entenguin. Està clar, però en una etapa llarga, en una etapa que, diguem, no n'hi ha cap cola de cotxes. Quan n'hi ha cola de cotxes, és millor el corredor que sí, per si soles, puga ficar-se a roda, que està permitit, del cotxe, i després de cotxe a cotxe anar passant, perquè els dos corredors que puguen quedar-se puguen més molestar. Estem parlant ja de cara al final, i després han vist un avantatge: els propis dos últims cotxes que estaven a la cola del gran grup eren de l'organització, sabien que el corredor que venia és francès. Cuidao, ho han fet molt bé, eh? No han hagut ninguna tensió. Sí que és de veres que si el corredor no s'ha ficat nerviós i ha sabut mantindre's el ritme adequat per no rebentar-se, s'afrontarà com esperem que afronte els últims quilòmetres en les condicions que creguem que va a tindre, que va a disputar l'etapa d'avui, per què no, eh?
1: Ara sí, arribant al moment de la veritat, eh? 30 quilòmetres per a l'arribada, 30 quilòmetres per arribar a la línia de meta i al castell de Montjuïc, i tenim a dos homes de Lidl Trek per davant, eh? En el pelotó, marcant ara mateix el ritme. Això és important, això és senyal que Juan Ayuso segurament està en molt bones sensacions de cara a este final. Recordem que hi ha dos passos previs a la disputa de l'esprint final, si és que arriben varios corredors junts o l'home que tinga que arribar en solitari, però ara és un moment de molta tensió, perquè tot el món...
0: Molts nervis, sí. Molts nervis en la part de davant del pilot.
1: Tot el món vol estar davant ara mateix, per a conduir.
3: Totalment, a conduir i després per estar davant, anar clavant-se a 60... Per hora que aniran, pues fàcil no és. Tens que obrir codos, tens que tindre la sanxela i després els gregaris tenen una faena ahí que no es veu, que no se ho podeu ni imaginar. Perquè, claro, és que van a roda, van d'alguna manera en dificultat, però més còmodos. Però el que va davant tragant-se el vent, que té que tirar perquè el ritme vagi a pressa com està anant, tela la que estan sofrint i tela el que tenen que fer per poder aconseguir aquestes velocitats.
1: Sí, sí, i veiem una miqueta descol·locat ahí a Visma, l'equip del líder, ara sí que en les primeres posicions, entre els primers 15 estaria clarament Jonas Vingegaard, però també molt ben col·locat està Pogacar, justament per l'altre costat, també com dic, Lidl Trek, poquet a poquet comencen a guanyar aquestes primeres posicions del pelotó, tota volta que ja fa uns quilòmetres que ha estat neutralitzada i s'ha escapada, que assegura gran protagonista de la part inicial i sobretot de la part central d'esta etapa fins que arriba ara este moment en el que, bueno, segurament els que aspiren a guanyar el Tour de França tenen que demostrar aquesta condició física i també tindre equip, no? I ara mateix m'imagino a Seixas intentant trobar quan abans millor la part frontal del pelotó, perquè una cosa és entrar i l'altra és estar en tres millors.
3: Sí, però ahí sí que és la llavor d'alguns gregaris que el claven per davant, que li puguen obrir. Obrir és que facin la feina bruta, que dic jo, no? I entonces saps que puga anar per davant, perquè ara ja està algo més recuperat. I ahí sí que té que tindre els dos corredors des de la seva confiança per poder-lo dur davant i que afronte, diguem, els últims quilòmetres en la garantia de tindre i se caereu en els que es van a poder disputar l'etapa i a poder agarrar més temps per poder guanyar el Tour.
0: Mentre en Wimbledon comença el partit del malagueny Alejandro Davidovic davant del canadenc Félix Auger-Aliassime, 1-1 en el primer set per a el tenista de Málaga. En el món de la Fórmula 1, Leclerc que recupera el liderat, Antonelli està a 7 segons, Verstappen a 17, sembla que si no hi ha grans novetats serà el podi de la carrera amb victòria per a Leclerc davant d'Antonelli. Estem en la volta 36 de les 52. Els espanyols, Sainz 14, Alonso 20. I en el Tour de França, la carretera que ja mira el cel.
1: I ara se posa la cosa molt seriosa, en efecte, quilòmetre 200 per a coronar este primer pas pel castell de Montjuïc, 12% ara mateix de desnivell, i ara ja no hi ha ningú dubte, eh? Els millors estan ensenyant la careta, com sol dir-se, a aquestes càmeres de les motos que precedeixen als primers corredors d'esta segona etapa del Tour de França. Estan ara portant la marxa, a més marcant un ritme duríssim, eh? Crec que és Groschartner, el ciclista d'UAE, que està justament per davant de Pogacar amb el maillot que el distingueix com a líder de la muntanya. Per darrere va Remco Evenepoel, també soldat a la seva roda Jonas Vingegaard, els corredors de Groupama. No acaba de veure, però té que estar per ahí davant també Juan Ayuso, l'Alacantí. Hi ha molta lluita, per estar en tres millors.
3: Sí, i no és fàcil, perquè és que a la velocitat que estan anant, en les puxades del 10% de desnivell, cuidao, és que tu saps a quina velocitat estan anant? I la feina que estan fent els gregaris és que és per llevar-se el sombrero, che, per favor. Això és un espectacle. I Pogacar, lo segur que se sent. Ahí està, el segon.
2: Sí.
3: No li ha afectat absolutament res no agarrar el líder Ayr. Li dona igual, Luis.
0: Tota la pinta de que Pogacar guanya esta etapa en una cama.
1: Té tota la pinta.
0: Tota la pinta, eh? Falten 27 quilòmetres. Clar, però
1: és que... Bueno, fem travesses o què?
0: La pinta que et però, fa ara, eh?
1: Fem travesses o què?
0: Tu dius, sí, jo dic que Pogacar en una cama.
3: Sí, però anem a veure. Sí.
1: Tu també dius Pogacar?
3: No, però m'aneu a llevar a mi la feina?
1: No, jo no.
3: És per favor.
0: No, clar que sí.
3: Que l'entengus soc jo.
0: No, tu eres el convidat.
3: Ah, vale. Sí, que fort. Sí, que valent sou. La veritat és que jo... Vaig a fer-vos cas. Jo també pensé que Pogacar va guanyar. Sí, que barbaritat, sí. Que espectacle. Que bonico és el ciclisme.
1: Sí, senyor.
3: Que gran és el ciclisme.
1: Estic veient a Ayuso, que va darrere de Bache, que ahir li va fer un treball també extraordinari en la cronometrada per equips. Crec que este que va encapçalant és Magnalti, el company de Pogacar, i bueno, se nota, eh? Quan esto se escosta a donar de pedalada, és que hi ha moltíssima pendent. Com és normal, Vingegaard va soldat a la roda de Tadej Pogacar. Crec que en esta primera passada va ser una passada de castig, no? Diguem, per als millors. I que en la següent, en teoria, si algú vol atacar-te, dirà que fer abans. Encara que ara està de moda, estos cracs, que estos arranquen encara que falte 70 quilòmetres, eh?
3: Sí, però estem parlant del Tour la segona etapa. Estan fent-ho molt bé, estan mirant-se, estan controlant-se, estan veient-se en quines sensacions tenen. I després, és que no me cansaré de dir-ho. Que espectacle veure tanta gent. Quants camps de futbol ompliria tota la gent que va?
1: Vols? Mira la Filip, mira la Filip, mira Julián a la Filip.
3: Què li ha passat?
1: Pues que li ha passat que el motor no va.
3: Ja, vale. Però això per què?
1: Perquè porta molts quilòmetres, quan tens el cotxe ve i tens que canviar-lo.
3: Ja,
1: no?
3: Però entonces què passa? Ese candidat, no?
1: Jo crec que no.
0: A la Filip, no.
3: Bueno, a veure,
1: fa 5 anys, fa 5 anys, sí.
0: Equip, sí, però...
3: Ja, pues ja està, i això no és molt?
1: Sí,
0: home, però ja veus, bueno. En la primera rampa seriosa del Tour...
3: Ja, però serà perquè a lo millor ara ha tingut calentura esta nit? No. Ara ha tingut alguna diarrea de algo? És que això no ho contem, no?
0: No, però tenim que valorar que estan tots en bones condicions.
1: El seu millor moment, el millor moment de la Filip ja ha passat i bueno, pues...
3: Mira, que
1: espectacle. N'hi ha que reconèixer. Mira, l'espectacle d'aquells que no han ajudat al seu líder, Paret Pentre i companyia, que jo no sé quin és el seu paper en esta etapa. Tens un líder i te vas a quedar en la primera pujada al castell, chico, pues fica la bandeita pa li l'aire. Ho veu? Ja. Són les maneres de córrer avui en dia.
0: Quina passada de Hamilton per a col·locar-se tercer davant de Verstappen. Un avançament realment espectacular. Leclerc, Antonelli, Hamilton en la revolta 38 de les 52 d'este Gran Premi del Regne Unit.
1: I en el Tour de França ja han superat la zona més dura, més complicada d'esta pujada al Castell de Montjuïc en la primera de les pujades. És molt bona idea sobre els circuits. Primera pels espectadors, no? Perquè estar tot el dia esperant ahí per a que passen pràcticament en 20 segons. I bueno, si n'hi ha pujada, encara així tens els que van endarrerits, però en els tres passos això dona molta vida, no? Al circuit i també inclús per al que poses diners, no? En definitiva, en este cas, Barcelona.
3: Totalment. I de fet, l'afició porta afició i el que estem dient contínuament és tanta gent la que ix al Tour que és increïble. I a mi volguera enviar un recaet al nostre empresari tan fort que tenim, perquè s'està dient que Mercadona pugui ser l'espònsor de Movistar, eh? I també s'ha dit Zara, que se tiren a intentar ser-ho, que és rentable i val la pena.
0: Que li criden a Javi Castellar que ells ajuda.
1: Que ell negocia, negocia tot.
0: Clar que sí.
1: Te digo una cosa, he visto anteriormente el esfuerzo que tenía era Jumbo, supongo que sabeu que es una cadena de supermercados holandesa, voy a decir, en toda Holanda sería la versión neerlandesa de Mercadona, claramente. Mercadona, sí. Cada uno en sus particularidades, evidentemente.
0: Estem a 25 kilómetros de la línea de arribada, ya han coronat per primera volta y ahora... Estiren cap avall, José Luis Gual.
1: Sí, ara este xicotet impàs, però bueno, estem veient que pràcticament això s'ha reduït a 30-40 ciclistes que, de veres, estan lluitant, no?, per a continuar en aquestes primeres posicions. Hi ha molts ciclistes, pues, pràcticament se deixen anar, excepte aquells que, evidentment, formen part de les estructures importants. Pues imagina ciclistes del Red Bull Bora treballant per a Remco Evenepoel, que sí que estava entre els primers, però que no s'ha deixat veure massa. També Lidl Trek, l'equip de Juan Ayuso, i clarament el que està fent el gasto és el UAE, però només en un home, permanentment. Està tirant ahí de Tadej Pogacar, que ja sense ninguna vergonya és clarament segon des de fa molt de temps, i ara hi se pas dels ciclistes i veiem ja a partir del lloc número 30-35 com costa a la resta, i hi ha un tall claríssim.
3: Sí, un tall que va ser difícil de tornar-se a enxuntar perquè això va a més. Clar. I el que està clar és que l'última puja, bueno, se va a trencar i l'espectacle està servit, eh?
1: Juan Ayuso, que per cert porta el maillot blanc, de millor jove, va darrere justament aquells que tinguen les imatges del campió txec, Bacek, els dos ciclistes de Lidl Trek, molt ben col·locat, també veiem ben col·locat a Renko, però ja dic, conduir la marxa, Brando Magnaldi per a UAE, darrere de Itadei Pogacar, a continuació Mateo Jorgensen, el nord-americà, el coequipier del maillot groc de Jonas Vingegaard, i poquet a poquet pues, passant la resta de teoris candidats, no?, a esa lluita. Jo diria que n'hi haurà una trentena com a molt, 30, 35, 40 com a molt, ciclistes ara mateixa en opcions de guanyar esta etapa.
3: Així no és, i de fet ja s'han vist un poquet les sensacions de cada un, perquè encara no s'ha pegat l'atac definitiu, però se cregueu que el propi corredor, quan veu el que puga guanyar-li o al competidor, sap com se troba, Això també ho sap el propi corredor. El que sí que és espectadors o els comentaristes ho veurem quan veguen els arrancs, però els propis corredors ja tenen les sensacions de saber si van a estar a l'altura o no van a estar en la posició que es correspon estar, Cuidao, que això n'hi ha que dir-ho també.
1: Està bé, les càmeres enfocant a Boquelan, que és francès, però que, bueno, tampoc diu massa cosa, però, bueno, sempre se comenta, no?, que n'hi ha que tirar cap a casa.
0: Sempre s'ha parlat del chauvinisme de la retransmissió televisiva del Tour de França, no?
1: Te dic, està molt més raonat que enfoquen a la Philippe, que ha sigut un ciclista fantàstic, però Boquelan encara li queda molt, per a poder igualar tot el que ha fet a la Philippe, i un altre que sol anar bé, l'Italia Tiberi de Bahrein, però no ha començat massa bé tampoc la formació de Bahrein. I el que estava pensant, porta dos homes Pogacar ahí juntament amb ell per a fer-li el treball. Tu esperaves que n'hi hagueren més? Perquè no veig el Toro en la part de davant.
3: Sí, però a veure, s'entén. Lo del Toro és explicable. Per què? Anem a veure, ha tingut una avaria. Està en una sensació de recuperació. S'haurà recuperat i el recorregut que està fent no és un recorregut per donar-li recuperació immediata. La informació Pogacar ja la té. Porta un pendinganillo connectat en l'equip. Uh-huh. Entonces, sí que n'hi han dos homes que a lo millor estan fent la faena d'Isaac, però a lo millor avui no és el treball al 100% de què tinga que fer Isaac, perquè és un recorregut curt, dur, però que a lo millor per les circumstàncies de lo que ha passat i lo que ha vivit Isaac en l'avaria, el tenen ahí tranquil, però això no vol dir que mos sorprenga de cara en l'última passada.
1: Està entre esos 35-40 que van per davant, també està Adam Yates, que crec que ara que s'ha col·locat també en la part de davant juntament amb Magnaldi fent el treball per a Pogacar, terreny ara descendent, a 22 quilòmetres per a l'arribada, i està emocionant perquè evidentment estan tots ahí. Simplement es falta per concretar, crec que sí, que hi veig algun casco per ahí del Decalón, si Seixà s'ha col·locat també entre els millors. Home, si tens força, ahí cap amunt és més fàcil remuntar posicions, no?
3: Sí, de fet, té que estar ahí. Seria molt sorprenent, perquè jo crec que entonces, si no estiguera, les càmeres franceses mos haveren tret la imatge, en què a lo millor no les trauen, però no, té que estar ahí. Els favorits
0: Estan tots ahí. Entre ells, el Alacantí Ayuso, sí. Recordem, en este moment, quart classificat en la general del Tour de França.
1: I que porta ese maillot blanc, que bueno, identifica el millor jove del Tour de França. Ella va córrer una oportunitat, en este cas, en el UAE, però també fa referència, no?, a la joventut que té el ciclista alacantí. Ahí veiem a Boquelan, a veure si entra. Bueno, és entrar per a després tornar a despenjar-te, no? Però està molt bé. Està molt bé que tinguin ahir a fer els companys de la realització francesa del Tour de França, mentre ara mateix estan els ciclistes, després d'ixe xicotet descens, buscant de nou pegar-li la volta al circuit per a clavar-se en la que seria la segona pujada, la penúltima, i ara mira, això sí que és mala fortuna, sí. Si te clava un paperer del públic dins del casset d'Espinyos, i això no hi ha qui ho traga,
0: No,
1: quan però, més pressa tens,
3: però,
1: més costa.
3: Però per què no li baixen la bicicleta?
0: És d'una bandera.
1: La bandera.
0: És una bandera.
3: Però una bandera?
1: S'ha esgarrat, l'hi
0: estira. Sí. Ha tractat de llevar-la i un tros de la bandera li ha quedat ahí.
3: Che, per favor,
0: jo crec que és la bandera de Colòmbia.
1: Sí, la de Colòmbia, sí.
0: Ja, sí, però algun segon com aquí el vent li ha fet volar la bandera i ha anat just a la roda de la bicicleta. I ahí en arrancar-la l'ha deixat un tros, en fi, pues la mala sort, després de quan Indurain corria, és que mai es cau en la primera, que suerte tiene Indurain, en fi, pues a lo millor no és tot sort, però sí que influeix la sort.
3: Totalment.
1: Ahir, per exemple, algunes de les caigudes, estava veient este matí algun resum, si n'hi havia una alcantarilla que es barava molt i dient que a partir del tercer i quart de cada equip era on se podia produir la caiguda, i de fet el xic francès que ha tingut que abandonar va caure allí, se va fer mal, però no ha abandonat pel muscle, ha abandonat perquè s'ha alçat en commoció i els metges no li han deixat i sirve, bueno,
3: sí, sí. Jo crec que podem contar-ho, vaig a fer-ho ràpid, que una etapa en la Volta a Colòmbia, la primera, jo estigui allí per adaptar-me 15 dies, però en el moment d'arrencar la Volta a Colòmbia, jo sols volia vindre-me'n a casa. L'actitud m'afectava tant que jo dic, així què faig? Així no se pot vindre ni a heredar. Què me passa en la primera etapa? Agarri un batxe, se me n'anà la mà esquerra, se me clavà entre la horquilla i els rayos i es comencia a sangrar. Claro, els colombianos no sabien que jo no porté dits. I jo dic, esta és la meua. Tota televisió, volien a retirar-me.
0: L'embaixador...
3: Però increïble. Sí, me vingué bé. Però me ficar en algo que no sé què va ser, me sentà tan bé que dic, deixeu-me a soles, que me torne a puxar i quasi guanyé la etapa en Colòmbia.
1: Que van a rebre el café de Colòmbia.
3: Algo, no sé.
0: A saber lo que le puxaren,
3: Che, que fort.
1: Conte que estava ara parlant en el comunicador Pogacar, donant alguna instrucció als seus companys, i segurament tenen que veure en l'estratègia, no?, a partir d'ara, perquè estem a 20 quilòmetres per arribar a meta, es queden dos passos, l'últim serà el definitiu en el que hi haurà que jugar-se la victòria d'etapa en esta segona etapa del Tour de França que estem contant així en el punt a punt, i veurem si hi ha emoció com ahir, perquè ahir va estar pràcticament la cosa en segons. Avui gana, evidentment, des que van estar ahir davant, no compta, jo crec, no? Castellar?
3: Bueno, a veure...
1: Jo crec que li va gran, això de tres passades en 10%, jo crec que a gana això li va gran, eh?
3: Sí, li va gran, però sí. Perquè és que estan lo que van a fer...
1: La victòria d'etapa en esta segona etapa del Tour de França que estem contant així en el punt a punt, i veurem si hi ha emoció com ahir, perquè ahir va estar pràcticament la cosa en segons. Avui gana, evidentment, des que van estar ahir davant, no compta, jo crec, no? Castellar?
3: Bueno, a veure...
1: Jo crec que li va gran, això de tres passades en 10%, jo crec que a gana això li va gran, eh?

0: que veure si Del Toro, com va fer ahir, té capacitat encara, fins i tot els problemes que ha tingut tècnics en la bicicleta, d'ajudar-li a Pogacar, i veure ese duel. I el duel, sobretot, Vingegaard-Pogacar, sí. Perquè ahir Pogacar va en tota la idea.
1: Sí.
0: Pogacar, mentalment, ja no només en 50 segons, mentalment vol girar la carrera.
2: Totalment, i a més està segur a si mateixa. Li han passat els informes, ho té clar, i bueno, i damunt, fica't que la responsabilitat que estan agarrant en els últims quilòmetres són els propis corredors del seu equip, que en teoria sempre té que treballar l'equip del líder. Entonces això dona la claritat de que Pogacar se sent segur que vol guanyar l'etapa i traure diferències per restar-li a Vinigan i llevar-li el liderat.
0: Té set companys, Tadej Pogacar, també això segurament està estructurat. En la primera pujada hem vist clarament com Magnolti ha sigut l'home que ha fet el treball. Ara s'han incorporat dos companys més i bueno, en teoria Del Toro, si està bé, tindria que ser l'últim home, no? en la darrera pujada. I ara vindrà el torn d'Adam Yates i companyia, perquè és que té un equip extraordinari, Pogacar, en els millors del món, i els problemes de Delí, que continua penant, però que és molt valent, perquè en la palissa que porten el dia d'avui, pràcticament tot el dia en solitari, acompanyat per un coequipier, se deixa 4 minuts i va justament davant de la Boitiu Valé, que és el cotxe granera,
1: sí, el cotxe,
0: però
1: granera,
0: bueno,
1: sí.
0: Se salvarà perquè no han apretat molt en el dia d'avui.
2: Això me recorda a mi quan...
1: El fora de control, no?
0: Sí, se salvarà per poquet. Sí,
2: Això me recorda a mi quan jo m'esperi a Recio, que mos tiraren fora de control, que després mos repescaren i feu història, perquè guanyar dos etapes i li feu guanyar la Volta a Espanya a Perico. Mm-hmm. Aixina que les coses que se veuen en prioritat mal, després poden canviar, Deixem-ho ahí.
0: Una pregunta, Javier, és que no són tan forts com Vingegaard o Pogacar, tenen que arrencar en esta pujada?
2: Tenen que arrencar, el problema és que no poden. I si poden és perquè el grup, com ara, estan retenint-se. Però claro que tendrien que arrencar. Però, si els líders, si els bons volen fer-ho, com tenen que fer-ho, que és traure temps per poder restar-li temps a Vingegaard i agarrar el liderat, pues serà difícil que els que tenen menys condicions puguen arrencar.
3: Últims 16 quilòmetres per a que conclogui esta segona etapa del Tour de França, mentre Leclerc, que continua comandant el Gran Premi de Fórmula 1 en el circuit de Silverstone, en esta vesprada de molta calor en la Comunitat Valenciana. Servicis informatius, Sinma, què està passant? Bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, Luis. Doncs que desallotgen la localitat d'Azuévar, en Alt Palància, per un incendi forestal que s'ha declarat a primera hora de la vesprada. Escoltem l'alcaldessa Jessica Meravete.
5: Se veía desde el propio municipio y además se veían bastante cerca, entonces hemos querido pues evitar luego tener que desalojar a la gente corriendo. Esta mañana ya les habíamos advertido para que preparasen una bolsa de emergencia con lo imprescindible y actualmente hemos evacuado a la población a término municipal de Soneja. Están allí en el pabellón y de momento estarán allí mientras continúen las labores de extinción. En la localidad estamos terminando de atender a todos aquellos vecinos que necesiten pues medios, vehículos para desalojarlos del municipio. Especialmente estamos prestando atención a aquella gente mayor que tenemos o personas con necesidades especiales de movilidad reducida para que no se quede ningún vecino del municipio y todos evacúen. Bueno, pues actualmente en el municipio hay bastante humo que baja del incendio. Desde el propio municipio se pueden observar también las llamas y luego en la zona alta de la montaña. En algunos momentos la verdad es que el viento cobra bastante importancia, cobra bastante virulencia y eso hace que se reactiven las llamas.
4: Gràcies, Jessica Miravet. I és que, com ha dit, este foc s'ha estès des de Soneja i manté evolució negativa segons el Consorci de Bombers de Castelló. De moment, el punt de comandament s'ha instal·lat a Soneja, on també han anat els veïns i veïnes desallotjades d'Azuévar. Mentrestant, l'altre foc que s'ha declarat a Castellfort, a la comarca dels Ports, hi treballen 3 mitjans aeris i 3 unitats de bombers forestals. Això, Lluís, de moment.
3: Gràcies, Ima. Estarem molt pendents de tot el que està ocorrent en esta zona de l'interior de Castelló, amb Azuévar desallotjat. Estan en Soneja els habitants d'esta localitat. Les 7 i quart de la vesprada, pendents de tot el que corre en tot el nostre territori, tornem a agafar el pols de l'actualitat esportiva en la jornada d'avui. Tour de França, segona pujada al castell. On estan els grans, José Luis?
0: Pues estan tots davant, a 15 quilòmetres i mig per a l'arribada, 800 metres per a coronar per segona volta este castell de Montjuïc. Acelera de nou a però han vist com s'ha col·locat ahí també en segona posició Bruno Mirail, el company de Vingegaard, que també se mostra ambiciós,

0: Coloca dos homes, se coloca pràcticament al camp davant d'ese grup d'una trentena, quarantena de corredors com a molt, en el que alguns comencen a patir, comencen alguns a perdre contacte. És el cas del ciclista de Groupama, en este cas era un dels francesos, no?, del conjunt de Groupama, i dalt en la punta ahí UAE, que se mostra, com diem, molt ambiciós. Ara s'ha anat una miqueta cap arrere Pogacar, però està ahí també, veiem a Renko, està a Ayuso. Apareix també de nou el ciclista de Visma. Què estan fent?
1: A roda del líder, eh?
0: Sí.
1: Es col·loca Pogacar a roda del líder, diguent, tu portes el maillot groc, tira tu.
2: És que estan mirant-se, i mirant-se també se pot saber en quina condició tenen, no? I com se senten.
0: Magnolti Camena camina una barbaritat, eh?
2: Total. De fet, estan fent una llavor. Els dos equips que són els candidats a poder portar els dos homes al primer lloc i al segon, admirable. Lo que sí que se va a veure, pues és lo que anem a veure en poc de temps, pues que és l'hora de la veritat. Anem a veure quina condició té, diguem, els tres corredors que crec jo que deguen de veure, no? Que són Pogacar, Vinegan i Juan Ayuso. A veure.
0: Sí, estan per ahí Adam Yates i també Del Toro, que tenen que ser, en teoria, els homes que li tenen que fer el darrer treball a Pogacar, però pràcticament estan a punt de coronar ja, eh? Estan a punt de coronar. És veritat que el ritme és molt continu, eh? Se puja a molta velocitat, 17 km per hora en un 14% de desnivell, que és moltíssima velocitat, van molt a pressa. De nou Visma, eh? Ahí en Jorgensen, justament per darrere, crec que de Magnolti, i bueno, com està el públic, eh? Espectacular la quantitat d'aficionats que hi ha als dos costats de la carretera en esta segona etapa del Tour de França. I ara sí, la emoció és total, perquè està a punter d'arribar i se atac, no sé si va ser el definitiu o què, però té tota la pinta que espera l'última pujada a Pogacar, eh? Falten només 100 metres per a coronar.
1: Deixa'm un instant, perquè tenim safety car en la carrera de Fórmula 1, accident de Verstappen, que queda fora de la carrera, problemes en el cotxe d'Antonelli, que dava lluitant amb la victòria per Leclerc, i que el seu Mercedes baixa fins al lloc 10 de la taula de la classificació, així que amb tota seguretat tindrem victòria per a Ferrari, Leclerc i Hamilton ocupant les dos primeres places en este circuit de Silverstone. 26 segons d'avantatge per a Leclerc, que ho té fet, ja dic, safety car, falten només 4 revoltes per a que concloga este gran premi. Mentre en tenis continua el partit del malagueny, l'encontre d'Alejandro Davidovich, que per 4-3 sense breaks en el primer set d'este partit de quarta ronda, el que sembla perdrà el set serà Djokovic davant de Safiulin. 5-2 està a baix en este tercer set. En tot cas, Djokovic ha guanyat les dos primeres mànegues. En el quadre femení ja tenim Pegula, és la primera jugadora classificada per a la següent ronda, està a punt de fer-ho també Mujova, que juga davant de Krejcikova. Tornem al Tour de França, tornem als últims 12 quilòmetres de l'etapa,
0: perquè ha coronat ja la segona volta, la segona pujada del Castell de Montjuïc, com no, encapçalat ixe xicotet grup els homes de Pogacar pel UAE, però molt pendents, els membres del líder del Team Visma, i ara ja estan afrontant el descens, i ser descens que, bueno, és curtet, molt dependent, en molt de viratge, n'hi ha que tindre contra ahí. Veiem com estaven patint alguns homes ahí en la part de darrere d'este xicotet pelotó. Ahí estava Hilde i també un company de Vingegaard com Piganxoli, però este és el moment d'agafar aire per última volta i se va. Tots estem donant com a candidat a Pogacar i companyia, però arribant al final igual algun home ràpid en molta potència pot sorprendre o no?
2: Sí, clar que pot sorprendre. Sempre se poden haver sorpreses, però està clar que en una pujada en tanta intensitat, en un nivells del 13, del 9, és complicat. Ahí, en teoria, té que estar el més fort sobre el paper, sobre tècnicament, els estudis que n'hi ha i el que està demostrant, pues és Pogacar, però sorpreses sempre poden.
1: Però cal dir que l'etapa no conclou en alt, sinó que després de coronar hi ha una baixada espectacular. Estan fent-la ara mateixa per segona volta, la tercera serà ja la definitiva, sí. I esta baixa, no sé quin recorregut té, Jolis, però seran 2 o 3 quilòmetres des de que coronen dalt fins a la línia d'arribada.
0: Sí, sí, la veritat que està molt pròxim, i ara estem veient a Joni Zaguirre, que havia perdut també contacte en aquest grup de ciclistes més avançats. Jo esperava que hi haguera algun més de moviment, en alguna d'aquestes pujades. Sí que han pujat a bloc, a ritme, un ritme molt alt, però de moment ahir ningú dels favorits ha perdut contacte, estan tots molt ben col·locats. No sé si està per ahir davant també Remco Evenepoel, que també és un home que té molta potència, no hi ha que perdre el de vista,
2: Sí, però jo no l'estic veient, No sé què passa. de moment hauria d'estar més avant i d'alguna manera el que està clar és que no estem veient més espectacle només que pel final, en l'última pujada. Per què? Perquè és un circuit ràpid. Al ser ràpid, les condicions personals de cada un saben que tenen que aguardar el que es quede o el que puga tindre pel final, per ser un circuit ràpid. Ràpid vol dir que és molt dur la pujada, però també la baixada és molt intensa i per això, d'alguna manera, un corredor a soles, si atacara, seria difícil aplegar. Pot atacar en l'última pujada i aplegar, això sí, però no faltant a dos o tres voltes.
0: Ara, este traçat, este circuit, el coneixen perfectament de la Volta a Catalunya, la majoria de ciclistes s'han passat per ahí i se'l coneixen molt bé. Mira, estan parlant ara mateix del Toro i Pogacar, la conversació que se veu clarament des de l'helicòpter, des de la càmera de l'helicòpter entre el mexicà i l'eslové. M'imagine que, bueno, ara concretant ja últims detalls, no?, del moment de... Està clar que del Toro li va fer el... va ser l'últim home, està per ahí Adam Yates, però ja dic, la pujada realment és 700-800 metres i, bueno, van a fer ahí un esforç titànic per a que Pogacar solte els seus rivals i per a que se'n vagin solitari per a negociar aquests 2 quilòmetres de baixada.
2: I, a més, ara t'hauràs donat compte que de 40 que podien haver antes estaran en 25-30, n'hi ha menys, eh? Això vol dir que el ritme ha sigut...
0: Està Van Der Poel, eh? Està Van Der Poel ahí a l'esquerra de la imatge, el veu que estava pegant un glopet, ara tira el bidó. I este n'hi ha que tindre el molt en compte, perquè és un corredor molt ràpid, té molta potència i aquestes, en teoria, clàssiques, perquè això és un recorregut de clàssica, també li van molt bé.
2: Totalment. A més, és un home que pot entregar-se en el sofriment al 100%, treure-li encara més partit i en el moment corone, tu saps lo bé que li va a este home poder tindre, perquè calcule que serà l'home que més pes tindrà i com està acostumbrat en les clàssiques, tirar-se avall i poder agarrar, diguem, la final en els grans, en la categoria que té Van Der Poel, mos pot donar una sorpresa també, grata, A més, me cau molt bé.
0: Pues van a passar per la pancarta de darrers 10 quilòmetres, Esos ciclistes que composen este grup desfavorits, diríem, o dels homes més forts d'este Tour de França en esta segona etapa, poquet a poquet s'arrima el moment de buscar el guanyador d'etapa, veurem també si hi ha diferències suficients per a que hi hagi un canvi a la general. A Vingegaard li valdria ser segon sempre que guanyi Pogacar, no? per segons mantindre ese mallot, però veurem si és capaç Vingegaard d'aguantar l'envit teòric i esperat per part de Pogacar, perquè té tota la pinta que el treball va encaminat ahí.
3: Estan últims 10 quilòmetres.
0: Sí, últims 10 quilòmetres i continua, ja dic, està fent una demostració espectacular, Magnalti, que porta 15 quilòmetres ell mateix conduint el peloto i a més fent tota la pujada. Porta dos homes també Vingegaard, que és ara mateix el tercer classificat. Ahí està Jorgensen i no sé si és Piganchol i l'altre que porta propet. I, bueno, tot el UAE. En Del Toro, què estava dient-li Del Toro a Pogacar?
2: Ah, està molt clar, home. Lo primer que li deia Pogacar és com te trobes, estàs més recuperat, ja estàs bé, tinc aquesta intenció de fer. Puc contar en tu? Lo que no te vaig a dir és lo que ha dit Isaac Del Toro. Perquè això és un secret. No?
3: Sí, això només ho sabeu del Toro i tu.
2: Exacte.
0: Però no hi ha hagut cap atac, eh? N'hi ha que dir-ho també, que no hi ha hagut ningú atac en ninguna de les dues pujades prèvies. Està clar que el ritme era molt alt, però, bueno, diuen sempre, no?, que si no pots atacar pujant, ataca baixant, no? Que ningú posa el prohibit, no?, al fet d'atacar. I de moment ningú ho ha intentat. I mira que hi ha uns quants... N'hi ha uns quants, en esos 30-35 que van davant, que poquetes opcions tenen de poder lluitar per l'etapa, eh?
2: Sí, però també n'hi ha que dir que, a veure, no estan baixant ara, estan en el pla i un poquet quasi, a lo millor dir pendent, no? Anar a 50 per hora, arrencar a 50 per hora, ves i arranca, i després de portar 160 quilòmetres, no? Cuidao.
3: Bueno, i sembla que el Gran Premi de Motociclisme conclourà amb Safety Car, perquè estem ja en l'última volta, amb Leclerc, Russell i Hamilton en les tres primeres places, amb Alonso 18è, és per últim perquè han abandonat Hülkenberg, Albon i Verstappen, i Carlos Sainz en el lloc 13. Així que en un instant donarem per conclosa la etapa. A més, estem pendents del bàsquet, perquè Espanya juga l'últim partit d'esta primera fase de classificació per al Mundial de Qatar del proper estiu, i ho fa en Georgia buscant el ple perquè els resultats s'arrosseguen per a la següent ronda. Salva Gómez, què tal?
4: Què tal, Lluís? Com estàs? Bona vesprada. Pues preparats per a viure este partit que enfronta a la família, que és com s'anomena a la selecció espanyola de bàsquet, davant una Georgia en un partit que es jugarà en Tbilisi i que ja tenim quintet inicial. N'hi ha un jugador de València Bàsquet al quintet de Chus Mateo i és Álvaro Cárdenas, que l'acompanyarà Darío Brizuela, també Hugo González, Izan Almansa i Willy Hernán Gómez.
3: Este es el 5 inicial de la selecció espanyola que busca el 6 de 6 en esta ronda de classificació. En un instant resumim i repassem com està en tota Europa la classificació per a este Mundial. Així que tornem al Tour de França. Estem en el tram definitiu. Última pujada al Castell de Montjuïc. 8 quilòmetres, José Luis Gual, per a la conclusió de l'etapa, però en 3 estarem coronant.
0: 8 quilòmetres, i s'acosta efectivament el moment de que comencen a encetar esa darrera pujada a Montjuïc. Escenari, tant en el dia d'ahir com en el d'avui, de la lluita de titans entre els millors del Tour de França, els millors ciclistes del món, on veiem encara a Magnolti, que està encapçalant ese pelotó reduït de figures d'este Tour de França. A continuació, els companys coequipiers del maillot groc de Jonas Vingegaard. Està justament davant d'ell Mathieu Jorgensen, que ahir va ser un dels homes que li va fer un treball extraordinari per a col·locar-se ese primer maillot groc, però a continuació ja Adam Yates, Del Toro, Pogacar, tots els homes de l'UAE que van una idea clara, i la resta una miqueta a intentar sorprendre o a intentar aguantar el que puguen. Va per ahí també Remco Evenepoel en dos companys, en Lipovic i en algun altre per part de Bora. Hem vist a Mathieu Van Der Poel. Té que estar també per ahí Juan Ayuso, el ciclista valencià del Lidl Trek, en algun company, en definitiva tots, i també té que estar per ahí Carapaz. He vist algun ciclista de l'Education i hauria ser en teoria el equatorià, que també és un corredor que té punx, eh?
2: I a més, el que està clar és que ara ja ve la veritat en si, no? El final d'etapa, falten 7 quilòmetres, 200 metres, estan ja en les últimes, i d'alguna manera el que acabem de veure, hidratar-se és important, però cuidao, en este moment, en les pulsacions que tenen a 55 per hora, hidratar-se, cuidado que te puga traure de punt, però bueno, no, s'han ficat d'acord, estan veient tots, i ara sí que ve l'hora de la veritat, al final.
0: Un dels companys de Vingegaard, per cert, l'acaba de dutxar literalment, li ha tirat el bidó damunt del cap en el casco, i la temperatura, estem comentant, és altíssima també a Barcelona, estarà clarament per damunt dels 30 graus, i a la velocitat de l'intens treball que estan fent en l'aspecte físic els ciclistes del Tour de França, això passa factura. Estem ja en ese tram, que conduís de nou cap a la Puigdeta, cap a Montjuïc, ahí mirant ja en la part alta del mirador l'estadi olímpic de Barcelona, i encara en UAE, només en un home, i a soles, és que està donant una lliçó, una demostració de poderio extraordinària, perquè porta 35 tios darrere i ningú és capaç de no estar d'acord ni se rinde que està marcant, Magnolti per al UAE, per al conjunt de Pogacar, que té la idea clara de guanyar l'etapa en el dia d'avui, i anem a veure si té esa capacitat, si té esa força, com pensem tots, per a imposar-se en Barcelona,
2: Efectivament, són ordres de l'equip, són ordres del propi líder, i està clar que el que ha fet és dir: sacrifiqueu-se per mi, que em trobe bé i vull llevar-li, si puc, l'etapa a Vinegan, que ahir no m'ha agradat el que me vas trobar, que jo ja tenia que ser líder des del primer dia, perquè és ambiciós. Pogacar és algo increïble, no he vist una cosa igual.
0: La tàctica avui de Vingegaard es tracta de seguir la roda o...?
2: No, la tàctica de Vinegan és saber, en el moment arranque Pogacar, quina sensació va tindre. No és un, diguem, quilometratge de molts quilòmetres. Jo crec que li va aguantar roda Vinegan a Pogacar, Però, claro, com és tan dur, i depèn, l'actitud de Pogacar va ser digna de veure, però va ser molt complicat que el sol te Pogacar a Vinegar.
3: Final en el Gran Premi de Silverstone, Leclerc primer, Russell segon, Hamilton tercer, han conclòs en safety car, amb el que no hem tingut carrera en les últimes 6 revoltes. Comença el partit de bàsquet en Georgia, classificació per al Mundial, Salva.
4: I la primera cistella espera a Espanya, la nota Willy Hernán Gómez, erra ara Georgia al contraatac, i ahí va Álvaro Cárdenas per a perdre esa pilota que espera per línia de fons, serà falta a favor de la selecció espanyola, falta personal de Georgia, 0-2 al marcador.
3: Ciclisme.
0: Pues en ciclisme hi ha hagut canvi de papers, En els últims metres han passat ahí a comandar este pelotó de favorits per a la victòria d'etapa dos homes de l'1X, ara veiem com Magnalti ja se deixa caure després del treball que ha fet per al seu líder, per a Tadej Pogacar. Estem en el pla previ, no?, a encetar aquestes pujades definitives a Montjuïc. i ara sí, s'agafa moltíssima força. Semblava un atac de Bacek, però simplement està donant l'impuls al pelotó. M'estava dient ara Javier Castellar on està Ayuso, no? Pues mira, Ayuso està ahí. Crec que va el sisè ara mateixa en ese cas blanc, en el mallot blanc, que l'acredita com a millor jove. És el treball definitiu per part de Bacek, perquè ara mateixa sembla que és Campanaers. Campanaers per al conjunt de Bisma i també de Caldon, eh? De Caldon, que apareix. Això és bona senyal, vol dir que Seixas està recuperat. Ara no acaba de haver, diguem, un lideratge clar en la punta, eh?
2: Bueno, sí, però estan tots. És el que se necessita per l'espectacle. I Van der Poel també està ahí.
0: Sí, sí, sí.
2: Cuidao. Això és l'hora de la veritat i així està.
3: El que ens preocupava era saber on estava Ayuso.
0: Sí. Està, està.
2: Està.
3: Ayuso està. Ayuso està a la cantí. Està. Entre els 10 primers.
0: Està, sí, el que passa que va en el mallot blanc, porta el casc, si vos fixeu, el casc que porta una línia vertical blanca en el mig justet i va 7-8 col·locat, el que passa que ara ve l'hora de la veritat.
2: Ahí ve l'hora, eh? Ahí sí. Ve l'hora.
3: I arrenquen.
0: Thais Benot, que com sempre tira de desarrollo, està pegant-li unes patades terribles, està pujant en plat, eh? Està pujant en plat l'ex de Bisma, però evidentment se fa molt llarg, eh? El recorregut, tirant d'esta força, darrere molt fàcil, s'ha col·locat a la roda Tadej Pogacar, al costat de Pogacar està Adam Yates, com sempre, pujant, ballant damunt de la bicicleta, a la seua drota n'hi ha un home que és, en este cas, el ciclista de el Bora, crec que és Lipovic, no és Evenepoel. Bueno, no ves ara Vingegaard en les primeres posicions i de moment Pogacar que s'aguanta, eh? S'aguanta.
2: S'aguanta, però va el tercer en coneixement, va esperant a veure el seu moment i d'alguna manera tampoc va ser tan fàcil arrencar i anar-se'n, eh? Cuidao, és que no n'hi ha suficients quilòmetres i suficients.
3: Un quilòmetre per a coronar.
2: Ja, per això ho dic, i si això ja no s'atrenca d'una manera evident, va ser difícil que entren uno o dos escapats. Entraran en grup, eh?
0: Sí, sí. Portem molts quilòmetres dient que hi haurà tormenta, que hi haurà tormenta, a veure si al final escampa i torna a eixir el sol. Però bueno, jo estic convençut que té que vindre l'atac de Pogacar. Ara mateix a roda d'Adam Yates, darrere va Evenepoel, darrere Vingegaard. Evenepoel està molt fi, respecte que estem acostumats a veure'l per televisió. La veritat que ha perdut molt de pes el ciclista belga. Ara hi ha un xicotet respire ahí en el desnivell, en la pendent que té esta pujada final. 800 metres, eh? Menys d'un quilòmetre. I ara el que agafa la carrera, el que agafa el testimoni és Adam Yates, es posa de peu. Este també puja en molt de desarrollo i crec que s'ha quedat Van der Poel, eh?
2: Sí.
0: Van der Poel tallat, és a dir, un dels favorits o des que podia lluitar per aquesta victòria, que es queda despenjat també Joni Zaguirre, alguns ciclistes de Cofidis i per davant, esto ja no connecten, eh? De cap de les maneres, està ahí Seixas, eh? El veiem en el colze venat, com Seixas s'ha recuperat i va justament darrere a roda de Benepoel. Estan tots i cadascun dels favorits principals per a la lluita, eh? Tots.
2: Sí. I a més, està clar, eh? Està siguent tan ràpida el que és l'etapa que no n'hi ha, diguem, el moment clave dels líders de poder arrencar, perquè és ràpida l'etapa. Entonces, estos corredors de tant de nivell necessiten més quilòmetres, més duresa i que passen les etapes pues, per poder treure la qualitat, no? Entonces, avui anem a veure una plega de més d'un corredor, eh?
3: No arrenquen, eh?
2: No, és que no poden arrencar.
0: Es perquè... queda Foss, es queda també un altre company d'Ineos, en este cas Egan Bernal, el colombià, continua apretant ahí Adam Yates, darrere d'ell, impassible, eh? No canvia el gest Tadej Pogacar, també molt ràpid, eh? No oblidem que Tadej Pogacar és molt ràpid i que se pot imposar perfectament en la línia d'arribada. Està patint Lipovic, però de moment a base de pegar xepaes damunt de la bicicleta, aguantant ahí en tres millors a Vingegaard, de moment se'l veu també pujar molt bé, eh? No fa mala cara per a res, eh? El danès a la seva roda bé. Pol Seixas està a Benepoel, que també està donant una demostració de que se troba bé, i també per ahí en les primeres posicions Ayuso, que estan una miqueta més dins d'aquest grupet, eh?
2: Efectivament, i de fet està clar que estan pensant que així no sols és guanyar, sinó també saber guardar, perquè el tour és llarg. Entonces, alardes, xuleries i actituds que no li aporten com per traure diferències, millor me quede com estic.
0: Ja veuràs qui va arrencar. Va arrencar Carapaz, eh? Carapaz, que és molt llest, sap córrer moltíssim i fer jugar les seues cartes. També hi ha un home del 1X, crec que és Johannessen. Mira, arrenca en la part final. Estan a punt de coronar. Ara arrenquen per a tractar de tindre avantatge en la baixada final. 2,5 km. Estan pràcticament dalt ja de Montjuïc. S'està jugant esta segona etapa del Tour de França. Ahí estan els millors. Arrenca Johannessen, que va coronar primer. Segona posició per a Carapaz. Darrere ve Pogacar. Darrere ve Vingegaard. En definitiva, tots els candidats a la lluita final. Que listo és Carapaz. I si li donen 10 metres a Carapaz, el veuen en meta, eh? perquè és un ciclista que sap aprofitar... Bé, encara que ahir
3: Pogacar... No li deixa Pogacar.
0: No.
3: Pogacar no deixa que se'n vagi a ningú.
0: Ara se frenen, ara és el moment, no?, de pegar un clafit ahí, no? O
2: bueno, però és que ara ja...
0: Mira, que ara passa una altra volta, eh? Sí. Ha vist que paraven i torna a apretar, eh?
2: Sí, però per si n'hi ha algun descuit, i a lo millor el que va per ell, que és Pogacar, deixa d'anar. Lo que és difícil és anar-se'n en una baixa, si no n'hi ha un descuit o el deixen anar, no? Lo que està clar és que van a plegar en un grup prou elevat.
3: Hi haurà sprint de 20 corredors en línia d'arribada.
0: Sí. Si no n'hi ha algú que sorprengui en esta recta final,
3: en la baixada, no?
0: Perquè quan hi ha algun paró, mira, arranca un Lidl pel costat esquerrà, això pot passar, eh? Hi ha un paró, te trauen 100 metres i cara avall, i després és molt complicat de retallar esta diferència, sobretot perquè en el cas de l'UAE porta encara algun ciclista, però molts van absolutament fundits com per a fer un treball d'equip, i ara se va a moltíssima velocitat, pràcticament 60 per hora. No podem veure qui és el company de Juan Ayuso, que ha arrencat, era el moment oportú, eh? Estaven dient-ho, ho ha intentat Carapaz, però a Carapaz el tenen ja molt marcat, i ara aixòs 20-25 metres que porta Lidl Trek a 1.400, sembla que no són suficients, però n'hi haurà que veure, no?
2: Bueno, això és el que jo fiu quan li guanyi a Ainol. Sí, anava en un grup de 20, sí. Arrenqui i me trobaren en la meta.
3: Claro.
2: Es que això pot passar. Poden agarrar-lo, però en seguida arrencarà
3: un quilòmetre.
0: Però com està fent els viratges d'aquestes curves en tanta pendent ahí. I se pelotó de 30-35 ciclistes, està lluitant per l'etapa ara mateixa. Crec que hi ha un home més tranquil, que és Jonas Vingegaard, perquè sap que en quant a segons ja no va haver ninguna opció de perdre distància respecte de Pogacar. I Vingegaard, que va tercer, eh? Vingegaard, que ven tota la idea, eh? Hi ha un home que estarà encapçalant el grup. No puc veure de quin equip es tracta, no sé si és un Pinarello Q365, però està donant-li molt d'impuls, i Vingegaard en molta velocitat s'ha col·locat darrere. I Pogacar, que va buscar el triomf, és del Toro,
2: increïble.
0: És del Toro, en què va en primera posició, arroda Vingegaard contra els dos, arranca del Toro, arranca també Tadej Pogacar, Vingegaard que no vol deixar ni un sol metre, Pogacar es senta, mira cap arrere, Vingegaard que torna a impulsar-se, del Toro a guanyar entre tant uns metres, pot guanyar el mexicà, que està a punt d'anar-se en contra la valla,
2: sí que guanya.
0: Li està costant, Pogacar. Però ve Pogacar.
2: No, va deixar-lo guanyar.
0: Pogacar que arranca, Pogacar que ha vist que ha soltat una miqueta a Vingegaard.
2: Va deixar-lo guanyar.
0: Guanya del Toro, Pogacar segon, tercer Evenepoel, quart Vingegaard, pràcticament no hi ha hagut diferències, recital de l'UAE, guanyador sorpresa, guanyar del mexicà del Toro, perquè l'ha dissat de Pogacar, ha sigut bon líder, la tàctica, el treball, l'estratègia de l'UAE, que ha donat el seu fruit, del Toro es corona Barcelona.
2: Increïble, però a més, què lectura té esta etapa? Fija't, Pogacar podia haver guanyat, eh?
3: Sí, sí.
2: Ha controlat el tercer, s'ha esperat a Bore i li ha deixat guanyar al seu corredor, que després li va ajudar, que si sac del Toro. Increïble, eh? Lo de avui ha sigut espectacular.
0: I tots contents perquè Vingegaard conserva el maillot, que també anava ell en la idea de conservar-lo. Pogacar, que ha vist que quan ha apretat ha tallat a Vingegaard, i del Toro, ho hem contat durant la transmissió, Lluís, ha tingut un problema mecànic del Toro, una part molt complicada, una carretera molt estreta, on era molt complicat recuperar posicions, i després d'aquest esforç ha tingut la fortalesa, la valentia i la qualitat, evidentment, per a guanyar una etapa com esta.
3: I mira quin abraç, eh? La gratitud del ciclista mexicà cap al seu líder, que li ha deixat guanyar, perquè si Pogacar vol guanya en una cama, però del Toro aconsegueix la victòria al costat del seu líder, i l'agraïment per al ciclista mexicà, de qui ja parlarem en la jornada d'ahir, Javi Castellar.
2: Efectivament, i de fet, ahí està. Ha controlat Pogacar al tercer, veia que el tercer no podia guanyar, i entonces quan li ha deixat entrar. Però que qualitat d'estos dos corredors. Tu me dones, jo te done. Que bonico és això, eh?
3: Quina foto, eh?
2: Uau, és increïble.
3: Els dos en la victòria d'etapa d'Isaac del Toro, el ciclista mexicà. Bueno, pues un cap de setmana espectacular de ciclisme, el que hem viscut en aquestes dues primeres jornades, Javi.
2: Tu saps que Isaac del Toro vinga a la Nucía,
3: clar,
2: i corregué.
3: Sí, clar,
2: eh?
3: Que sí, clar que ho sé.
2: Te dones compte que jo també fitxe als bons.
3: Per l'amor de Déu.
2: Che, és que en València ho tenim tot.
3: Qui vulga saber de ciclisme, que té que anar al
2: criteri.
3: Al criteri de la Nucía.
2: Exacte.
0: Per cert, en la general, de moment de manera provisional, així en el Tour de França, líder continuaria sent Vingegaard, a 6 segons quedaria Tadej Pogacar, i tercer seria Remco Evenepoel a 15 segons. És a dir, que per a Michel Preud'homme és l'inici de Tour somniat, eh? Perquè són, evidentment, els tres ciclistes que més mediàticament acaparen, no? L'atenció, però l'espectacularitat de l'etapa d'avui. Ahí està el doble de UAE, campió mexicà del Toro, segon Pogacar, i la tercera plaça per a Evenepoel, que està un poquet en el segon pla, però que ha estat en els millors, eh?
3: I les sensacions de que Pogacar està que se deix. Sí, però... Sí. Això només ha fet que començar. Javi Castellar, José Luis Bual, gràcies per esta espectacular narració d'aquestes dos primeres etapes del Tour de França. El cap de setmana vinent estarem també per a contar les següents. Mentre, només marcador en l'inici d'este partit de classificació per al Mundial d'Espanya, Salva Gomis.
4: Pues 3 minuts 52 segons per acabar el primer quart. Està manant la selecció espanyola 8 a 10.
5: Som... A punt. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
11: De tu a tu.
7: Punt a punt. Luis Urrutia.
3: En un quart d'hora estem en les 6 de la vesprada. Això és el punt a punt en A Punt Ràdio, molt pendents del que està ocorrent en Azuévar, en tota la zona del interior de Castelló. Els nostres servicis informatius estan molt pendents i en quan hi hagués novetats tornaran a contar-nos com està aquest incendi. Mentretant, la selecció espanyola de bàsquet està jugant de meravella en Georgia, Salva.
4: Sí, de moment és un bon començament de partit per a els de Chus Mateo, en un 8 a 21 al marcador, ara en una falta personal, quan estem veient una imatge que, bueno, pues, costarà que ens acostumem a veure a Jaime Pradilla en una altra camiseta, però no estarà a València Bàsquet la pròxima temporada. L'únic representant d'esta selecció de la família per part de l'equip taronja és Álvaro Cárdenas, així que de moment 8-21 i la primera falta. També una de les situacions, no, habituals que hem vist esta temporada és Álvaro Cárdenas fent falta personal per aquesta intensitat que plasma a la pista. I ahí estava la primera per al jugador de Granada, quan ara també falta en atac per part de Georgia, cau a terra un dels jugadors que està cridat a ser important, com és Mario Sansuperi, el jugador, el base jove, 20 anys té Mario Sansuperi.
3: Ja habitual en la selecció espanyola.
4: Sí, sí, sí, ja porta temps, sento. I és un jugador cridat a ser també important. Való per a la selecció espanyola, 3 minuts i s'acaba el primer quart. 8-21 al marcador. Allà va l'acció en Ferran Bassas, combinant en Joel Parra. I ara la falta novament que patís Pierre Oriola, un altre mític del bàsquet espanyol.
3: I que l'altre dia jugava fenomenal.
4: Sí, va ser el millor jugador, sí.
3: I avui també el veig magnífic, a Pierre Oriola, un dels que va ser campió en València Bàsquet, sí, en la primera lliga de l'equip taronja.
4: Quins records, d'aquella primera lliga també en València Bàsquet, en Pedro Martínez, en Pierre Oriola, com diu Luis Urrutia, i la faltarà de Goga Vitadze, que és el jugador, podríem dir, dels més destacats d'esta selecció georgiana, perquè està a l'NBA, a Orlando Magic. I la primera situació de tir lliure per a Pierre Oriola dins, 8-22. 2 minuts 51 segons. Anota el segon també Pierre Oriola, 8-23. En esta sexta jornada de classificació per al Mundial de Qatar en 2027, Luis, estarem ahí?
3: Bueno, pues...
4: Pendents almenys, no?
3: No ho sé. Per què no? No? Per què no? De queda. Moment, Espanya el que té que fer és continuar com està.
4: I classificar-se, per a aquest Mundial. Sí. Ja ho té a la, vamos, a l'abast, l'acció ara de Geòrgia per la pilota. I si en va per línia de fons, serà acció per a la selecció espanyola. Quan es tornava boig, veiem en imatge Aleksandar Sikić, el serbi, que és el seleccionador d'esta Geòrgia. Jugant per fora. Espanya, ahí està novament en Saint-Supery, la pilota de Saint-Supery, la bombeta a dins.
3: Sí,
4: espectacular, la cistella de Mario Saint-Supery.
3: Que bé que juga a Espanya.
4: El jove jugador 2006, mateixa generació que Sergio de la Rea. L'acció ara novament en falta i
3: un
4: serà...
3: de la Rea que seria jugador internacional, sí, amb Espanya, si no siguera per la seva marxa imminent a la sí, NBA, no? Si no estaria
4: ara segur. Sí, segur.
3: En esta finestra estaria segur.
4: Ja venia seguint un dels habituals en les inferiors i, bueno, en ixe camí, no?, que està marcant cap al seu futur, jugador dels Dallas Mavericks de la NBA.
3: Este partit correspon al grup A, Espanya líder, 6 partits, 6 victòries. Ucraïna és segona, 4 victòries, 2 derrotes. Amb 2 i 4, Geòrgia. I amb 6 partits i 6 derrotes, la selecció de Dinamarca, que va caure en la caja màgica en esta mateixa setmana. Les bones notícies venen del grup B, perquè ha perdut Grècia. Diguem que s'arrosseguen per a la següent fase. En este grup B, Grècia i Montenegro encapçalen amb 3 victòries, 2 derrotes. Així que recordem que en tota Europa només Espanya, Turquia i Polònia són les úniques seleccions que de moment no han perdut.
4: Bueno, pues ahí está, ahí veiem desgallitant-se a Chus Mateo, l'exentrenador de Unicaja, de Fuenlabrada o del Real Madrid, entre altres, i ara seleccionador nacional en la família. L'acció era boníssima de Red per anotar i ja safata en la que no han pogut fer res en defensa, però és un més 18 al marcador, 10-28 a favor de la selecció espanyola. Jugant d'esquenes, Joel Parra. Esta ya la han vista, Piero Riola de 3, el triple Senis y el rebote espera Jaime Pradilla. Esta también la han visto, el balón ahora para la selección española, aguanta la pilota Darío Brizuela, obrint cap al cantó, espera Jaime Pradilla, fa volar al seu parell, troba nuevamente a Joel Parra, llança de 3, Joel Parra, el triple no entra, el rebote espera Jaime Pradilla, que ahí no falla.
3: Quina asistencia de Oriola.
4: Ahí no perdona el palmeig de Oriola. Era la cistella de Jaime Pradilla que se enceta en este partido el seu... marcador personal, 10-30, més 20 per a Espanya, a 54 segons per acabar el primer quart. I ara la furta molt bé, a punt de recuperar-se en Superi, però n'hi ha falta i veurem si són tirs lliures o no a favor de Geòrgia, a favor de este Marc Red, que juga al Trabzonspor i que també està seguint un dels més destacats de la selecció georgiana. Pensa que sí, que li donaran acció de continuïtat. Ahí es varava Saint-Supery, tocava des de terra i ahí està el llançament, el primer de Red dins. Encara el que li cau la falta a Pradilla. Em semblava que era de Saint-Supery, que és el que, bueno, pues està protestant d'aquesta acció. I el segon de Red dins. Estaran 47,9 segons, 12-30 al marcador. Allà va la selecció espanyola, ahí està Oriola, trobant a Mario Saint-Supery, la pilota per a Oriola, novament per fora, troba novament a Mario, organitza la jugada Mario, quina passada, quina velocitat, ahí està Brizuela, a punt de perdre la pilota, el balón se'n va a pista d'Espanya, però Saint-Supery sense temps, el triple aigua no entra, serà baló per a la selecció georgiana a 23,5 segons per acabar este primer quart, però tant és... possessió i té opció d'apurar la selecció georgiana, el crono. Ahí veiem l'acció ara novament de la selecció georgiana, que traurà des de la línia de fons en una pressió que no arriba a ser asfixiant per part d'Espanya i que ahí contemporitzarà bé Red en les mans de Superi i la falta ara novament de Brizuela, no, de Ferran Bassas, de Ferran Bassas, és la falta de Ferran Bassas, la personal en aquesta acció en la que perseguia al jugador de Geòrgia i que efectivament li fa la falta a Hincha Kakaver, l'escorta de Kutaisi, que anirà a la línia de tirs lliures perquè està en bonus la selecció espanyola. Ahí va, 12-30, 13-30 el marcador, anota el primer Hintza Kakaber. 14,6 restaran per acabar el primer quart. En directe en el punt a punt en Apunt Radio. Vizquente està classificatòria per al Mundial i anota novament a Georgia. Serà un 14-30 i la última possessió serà per a la selecció espanyola. Buscarà la solució ahí en Mario. Avançant metres, pressiona Georgia per a no deixar eixir a la selecció espanyola. 8 segons, se la jugarà Mario o no? Ahí va Mario, la safata cap a dins a 3 segons. A 3 segons el valor per a Senghelia. El jugador del Barça llança des del seu propi camp. Res, toca el tauler, se'n va fora. Se acaba el primer quart. Victòria de moment per a la selecció espanyola. Marcador clar i evident, 14-32. Victòria per a la família, victòria per a Espanya.
3: 14-32 el marcador, més 18 en només 10 minuts per a la selecció espanyola en este encontre en Georgia. Ja dic, molt atents de Azuévar, s'ha evacuat tot el poble, els 500 habitants que estan ara mateix en Soneja. Els nostres serveis informatius treballen per a actualitzar esta informació en un dia en el que hem vist com Pogačar li ha entregat al mexicà del Toro la victòria en la segona etapa del Tour de França que ha conclòs en Barcelona. En automobilisme hem vist la victòria de Leclerc davant de Russell i Hamilton en el dia en el que Antonelli, que eixia en la pole position, s'han anat pràcticament a la zona més darrera de la classificació. A més, estem pendents de el que està ocorregent en la Copa del Món, perquè tenim els vuitens de final del Mundial. Ahir França li va guanyar 1-0 a Paraguai i el Marroc li va guanyar 3-0 a Canadà. Així que França el Marroc és un dels partits de quarts de final. En la jornada d'avui viurem i narrarem el partit entre Brasil i Noruega. També en la matinada d'avui es juga el Mèxic-Anglaterra. Els dos equips van per la mateixa zona, per la mateixa branca del quadre. I demà, des de les 8 i mitja, estarem pendents del duel ibèric entre Espanya i Portugal en este campionat del món. Després es jugarà el Estats Units davant de Bèlgica per a tancar esta ronda amb els encontres de després demà Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia. A més, en tenis tenim un espanyol jugant en Wimbledon. Es tracta d'Alejandro Davidovich, que ha guanyat el primer set en el tiebreak davant de Félix Ossier Aliassime i en este moment 1-0 en el segon. Djokovic efectivament ha perdut el tercer set, està 2-1 guanyant en la quarta mànega, domina per 4-1. També ha començat el partit entre Hurkacz i Struff. En xiques, ja tenim a dos jugadores classificades per a la següent ronda. Pegula, que ha remuntat davant de Jovic, i Mujova, que també en tres sets ha guanyat Krejcikova. Tindran que jugar-se els altres dos partits d'avui, Bencic-Goff davant de... i el partit entre Sabalenka i Osaka, encara que el gran nom de la jornada és el de Tamara Icardo, la jugadora valenciana que ha aconseguit la victòria en el circuit professional de pàdel. És la primera victòria per a Tamara en esta temporada. 5 minuts per a les 6 de la vesprada, punt a punt. Tornem a la classificació d'Espanya, tornem al recital espanyol en Georgia.
4: En un triple de Pierre Oriola per a ficar el 14-35, defensa ara Espanya, ahí està Toko Senghelia tractant de penetrar, la pilota no entra, el baló que es queda mort per a que el lluite Senghelia, l'acció ahí embarullada per a que en Masquerra, quina qualitat este jugador. Jugador del Barça format també en la cantera, en la pedrera de València Bàsquet, en l'Alqueria. I ahí està notant una acció magnífica, de molta qualitat, acció per a Espanya, en atac, l'equip de Chus Mateo. Ahí està el principito, Mario Sansuperi, llançant de 3, el triple no entra, el rebot espera d'ells, ahí està novament en Marc Red, el jugador que està seguint, com dèiem, en el primer quart més destacat, i la falta ara personal per a Mario Sansuperi, que està jugant a la NCA en el... equip del Gonzaga Bulldogs. És un dels jugadors més prometedors del panorama espanyol, generació 2006. I ara substituït per a que torni a entrar Oriol Paulí del Lleida. Conexió per Espanya. Ahí està defensant. Baló per a Geòrgia. Novament en Marc Red, la pilota de Red que vol trobar a Senghelia. Senghelia fa la finta, troba per dins la cistella fàcil de Georgi Turdi Alace, el pivot del sud de Geòrgia. El baló novament per a Espanya, a mitja distància. El llançament que no va entrar de Francis Alonso. Ese llançament a mitja distància de l'escorta de Riu Breogán. I ara la resposta des de Georgia, encara que n'hi ha una bona defensa d'Espanya, i baló que recuperarà des de la línia de fons l'equip de Xus Mateo. 8 minuts, 18 segons per arribar al temps de descans. I ahí veiem aquesta acció en la que anava en tot, a la lluita Ferran Bassas, que una altra cosa no, però està donant molta llenya en este partit. Està pujant el gestor físic també la selecció espanyola. Baló per fora, ahí está nuevamente España en Álvaro Cárdenas, combinante en Oriola, nuevamente para Cárdenas, para Parra, el balón que arriba a las manos de Francis Alonso, nuevamente en Cárdenas, el achugo de tres, Álvaro Cárdenas, el triple no entra, el rebote espera Francis Alonso, que juega ya nuevamente en Cárdenas, el encargado de portar el comandamiento del ataque de la selección española, Álvaro Cárdenas. Quin impacte ha tingut en València Bàsquet, i això l'ha catapultat cap a la selecció espanyola també. Ara el llançament de 3 de Francis Alonso no entra, el rebot és novament per a Espanya. Seran 14 segons per a la selecció espanyola. Allà va novament Álvaro Cárdenas, de dins cap a fora el triple de Francis Alonso no entra, el rebot espera el Toko Senghelia. Toko Senghelia, que bona separadora. Allà va el georgià Joan d'Esquenes, tractant de fer-se l'espai en un company del Barça com és Joel Parra, i anota novament Georgia. Anota novament Turdi Alace.
3: Des de la pintura. Ahí la anotació des de la zona exterior per a Georgia.
4: Encara en renda,
3: Que bé que juga Espanya.
4: Encara en renda de més 15. 20-35 a favor d'Espanya. 7 minuts per arribar al temps de descans. Obert espera Joel Parra. Llançament de 3 que no... Sí, que val. Pensava que caigui a terra. El jugador de Georgia demanava en falta, però sí triplàs
3: no
4: de Joel Parra.
3: Més 18.
4: També van empatir algun calte triple de Joel Parra en la final. La final que s'emporta València Bàsquet, que sembla, Lluís, que ha passat molt de temps, però han passat 10 dies.
3: Sí, han passat moltes coses, no?, des de que València va guanyar.
4: Tu penses que han passat 10 dies?
3: En aquella...
4: És que no sembla,
3: Bueno, és que per a mi el temps passa molt ràpid.
4: Ara l'acció que forçava Turdi Alace ahí a el propi Paulí. En el rebot on treballava la selecció espanyola en defensa, se feia gran Pierre Oriola. I la falta que xiulen els col·legiats clarament a favor de la selecció georgiana, que si fora per llegir el cartell que fiquen ahí, les lletres que fiquen per davant, com per entendre-ho, està en georgià. La segona falta personal de Pierre Oriola, 20-38. La segona falta en este quart de la selecció de la família, i els tirs lliures Merck Vilace, el jugador de l'Ostende, que anota. I és el 21-38. Allà va Álvaro Cárdenas. De guanda la separadora, ja està en terreny de joc de Georgia, combinant en Joel Parra. Este en Francis Alonso. Francis Alonso per a Paulí. Paulí novament en el jugador de Riu Breogán, que té que trobar solucions. Troba Paulí obert en el cantó, llança de 3. El triple no entra, el rebot espera, espera, que el lluit de William Hernán Gómez, però se'l queda Georgia. En el Toko Senghelia. Eixinta contracol, vol xafar pintura, Senghelia se queda d'esquenes, oberta, per eixir cap a fora, llançament de 3 del Toko, triplàs del Toko Senghelia. Anota des de fora, més 3, 24-38.
3: Per al partit el seleccionador espanyol, després de que la distància minve encara fins al més 14. Falten encara 6 minuts per a que conclogui el partit. Per ser que llegia en la jornada d'avui que el germà de Hernán Gómez, de Juancho, que també el vol el Madrid. El Madrid enguany pot tindre un planter de 60 jugadors.
4: Si no dona eixides.
3: Va fitxar-ho tot, si el que hi ha en el mercat. Perquè...
4: És el que passa moltes vegades quan fas un nadaplete, no? Que la pressió, no? I el fet de tindre que, que refer una plantilla en un tècnic nou. Està parlant-se també de, bueno, pues de s'ha parlat d'entrades com la de Bonga, però finalment acaba en Panathinaikos, crec que és el que està més, està pendent d'este jugador que pretenia el Real Madrid, però té que refer la plantilla. L'altre dia llegia que Trey Lyles se n'anava del Real Madrid i per lo tant també és una baixa considerable i important per a l'equip que l'any que ve dirigirà Pedro Martínez. Estem ahí en el temps mort, en les indicacions d'un altre ex-Real Madrid com Xus Mateo, parlant ahí en sobretot Oriol Paulí i en Alonso, donant indicacions als que tenen que estar encarregats de portar la batuta d'este combinat nacional espanyol. Com veiem repetida l'acció abans de el triplàs de Senghelia, que juntament en Goga Habitatge són els dos jugadors més destacats, un al Barça, l'altre a Orlando Magic.
3: Què tal Lugo González, per cert? El jugador de Boston, com està? Bé, no veig entre...
4: El primer partit va estar molt bé.
3: Sí, en Madrid, sí. De Dinamarca va jugar molt bé, sí. Però avui, què tal?
4: Avui, de moment, està en 5 punts, un rebot i una assistència. No està seguint el més cridaner. De moment, Superi, no? És el que està fent més valoració, no? Però és de veres que, clar, és un jugador també molt jove i que va donar molt que parlar. Ha estat esta temporada... És de veres que... És difícil, no?, quan te'n vas tan jove a l'NBA, als Boston Celtics en este cas, no ha tingut tampoc molta participació en quant a pes en l'equip, però sí que és de veres que Hugo González també, no?, generació 2006, és una promesa, no?, evident, amb Mario Sainz Superi i també amb Sergio de la Rea, no?, que són els tres, generació 2006 i el futur de la selecció espanyola, que fixa't, ahí estan, camí de l'NBA, dos en l'NBA, un altre en les lligues universitàries, en la NCAA, com és el cas de Mario Sanz Superi. Ara l'acció és per a Georgia en falta d'Espanya, 24-40, continua ampliant la renda. La falta ara clara, d'un Álvaro Cárdenas que no s'amaga, Si té que anar al contacte, va. Jo crec que és algo que, Luis, no estaràs d'acord, té que millorar, de cara a esta temporada, perquè li xulen moltes faltes a Álvaro Cárdenas.
3: És el seu paper, el seu rol, si té que canviar-lo, en fi, però per a ser un jugador, diríem que no important en els minuts finals, és un jugador que té que fer esta faena.
4: Gran cistella ara. Cistella de Marc Red, com estem dient, el jugador més destacat d'este combinat georgià. Ara l'acció per a la selecció espanyola, a punt de perdre William Hernán Gómez, que ha fet una temporada horrible en el Barça. El baló al cantó, menejant ràpid la pilota a la família Willy. La cistella ara és bona per a que anote Willy Hernán Gómez.
3: L'afició del Barça, mirant la final que va fer Hernán Gómez contra València i com està jugant avui, deurà d'estar tirant-se calenta, del moño,
4: Més calenta encara que el que ja està en un Willy Hernán Gómez, que te'n recordaràs, Luis, en ixe Game 4, en ixe últim partit.
3: Molt xiulat.
4: Va estar xiulat.
3: Molt xiulat per la seva pròpia afició, sí.
4: 26-42. Guanya de moment la selecció espanyola. De moment els màxims anotadors d'este encontre són els dos de Georgia. Toko Senghelia, 8 punts. Red, 7 punts. En treball, en defensa ara per a la selecció espanyola, però això sí, molt més coral, molt més repartida en quant a anotació la combinada roja, la família. L'acció per dins, ara xafa pintura, novament la passada molt bé de Willy Hernán Gómez, però s'enganya en la safata Mario Sanz Superi. Demanava ahí esa pilota que té que tornar l'àrbitre a l'inici de la jugada, és Senghelia el que li entrega el baló al col·legiat. I serà falta de Willy Hernán Gómez.
3: Sí, falta de Willy.
4: Sarpada en la cara de Senghelia. Companys, esta temporada al Barça, el llançament ara de Georgia de 3, s'anota el triple.
3: Millora, la selecció de Georgia.
4: Està, sí, està increixendo. 29-42, primers punts per a Sanatze.
3: Oh,
4: i ara l'acció boníssima, quina safata, quina qualitat, Luis. I davant un Senghelia que és molt difícil de superar, però ahí està Mario Sanz Superi fent la finta i deixant la pilota caure en la safata.
3: Contacte molt dur, el que acaba d'emportar-se el base, sí, de la selecció espanyola, que ha estat molt valent buscant aquesta penetració.
4: I que el portarà el 2-1 a la línia de tirs lliures. A Mario Sanz Superi, El Principito, que és el mal nom que té este xiquet, nascut a Màlaga, 1,94 m, i cara de xiquet, Ahí va el llançament i anota, Mario. Era el 29-45. A la pressió alta, a 4 minuts per arribar al temps de descans. Vol eixir Marc Red de la pressió, arranca la moto Marc Red. Safata increïble i cistelló de Marc Red.
3: Imparable, eh? Mentre en Wimbledon, Djokovic serveix per a guanyar el partit i estar un any més en els quarts de final del torneig britànic.
4: Való per a Espanya, jugant per fora, Mario, combinant en Willy Hernán Gómez, la pilota que arriba a Hugo González, no, en minuts per a Hugo González, el jugador dels Boston Celtics. Jugant ahí nuevamente en Willy, se gira Willy y ahí es insuperable.
3: Imparable, Willy Rangómez.
4: En la cara de Goga Vitace, que juga al Orlando Magic, pero que a Willy Rangómez le ha donat igual. Le té igual a eso y le ha fet un reverse en la pintura, pero en mà esquerra definir de manera excepcional. Ara se penja de l'anella este jugador del que parlava, en Goga Vitace, per anotar el 33-47.
3: Vitatge, un suplent com l'au de la NBA, no?
4: Sí, però bueno...
3: Des que juguen 2-3 minuts.
4: Però estar a la NBA.
3: No, això sí,
4: L'acció ara del triplàs de Mario Sansuperi. El Principito de 3. 33-50. 2-45 i arribem al temps de descans. Ataca Senghelia, anota Senghelia i també és molt bo el toco.
3: En quina facilitat anoten els dos equips.
4: Defenses fluixetes, de moment. En este tram de segon quart ataca la selecció espanyola. Jaime Pradilla obrint cap al cantó, espera Hugo González de 3, el triple no entra, el rebote espera Senghelia. Storm per a Georgia, pressiona Hugo González, ahí va Senghelia, Senghelia que troba el contacte, lo que no n'hi ha és
3: falta, l'atac.
4: Falta d'Espanya, sinó falta de Georgia, falta de Senghelia a Francis Alonso.
3: Que bé li ha furtat la pilota a Alonso i després en el contacte, clar, la falta del jugador del Barcelona, del pivot de la selecció georgiana de bàsquet.
4: I abans li ha guanyat el duel a Jaime Pradilla, També varen veure esta pel·lícula, tant en Braxton Key com en Jaime Pradilla, en eixa final, en eixa playoff final per el títol de Lliga CB que va guanyar València Bàsquet.
3: Tens mort.
4: Ahí està l'acció del tècnic marcant el temps mort.
3: 35-50, guanya per 15 Espanya a 2-20 per a que concloga esta primera meitat. De moment la selecció espanyola complint de sobres en este desplaçament fins a Geòrgia per a disputar este encontre. Estàvem atents de Wimbledon i ho ha tornat a fer. 3-7-1, victòria per a Djokovic, que està en la següent ronda. Davidovich ha guanyat el primer set i està 3-3 en el segon. Hurkacz, que ahir va superar Munar, també comença bé el partit i es col·loca 4-1 davant de Struff. En la final de pàdel en França, el primer set ha estat per a Galán i Chingoto. En este segon set empaten a 4, així que estan a 2 jocs de la victòria i seria sorpresa l'argentí Chingoto i el madrileny Galán reprenen el partit de bàsquet.
4: Torna la pilota a votar en este New Sports Palace en Tbilisi, en Georgia, on de moment mana la selecció espanyola 35-50. També va manar en l'anterior partit en Madrid davant Dinamarca. En esta finestra FIBA de dos partits, 109-81 va guanyar el anterior partit, el cinquè d'esta primera ronda de classificació, i de moment està guanyant també i manant de 15 en este marcador. 2 minuts per arribar al temps de descans. Ataca Espanya. Ahí està la pilota de Darío Brizuela jugant en Mario Sansuperi de 3, el triple no entra, el rebote espera d'eixa i està atrapant-lo Goga, entregant cap al toco. El toco per a el llançament de 3, no entra el tir de Duda i la replega molt bé ahí per a marcar la jugada ràpidament ja Ferran Bassas. Li ajuda Hugo González, ahí està en el pick and roll, però rep primer Willy Hernán Gómez, entrega cap a Mario, El Principito, pero Hugo González se llanza de tres. El triple no entra, tocaba el tauler, pero se va fuera. Y el rebote espera, tocos en él y ataca Georgia. 30-50 al marcador, minut 25. Aguanta la pelota Georgia, lanza de tres. Triplas de Red.
3: 14 punts ja per al base. Nacionalitzat Georgia. Torna a parar el partit Espanya perquè la distància queda en 12. A minut i 21 segons per a que conclogui aquesta primera meitat, per a que aplegui el descans.
4: I ho té que parar Xus Mateo perquè retalla distàncies, com ve dia Lluís, 38-50, i de moment estem veient un show per part de Marc Red, el base de Trabzonspor, que, clar, jo no he vist el Trabzonspor molt esta temporada, però veient este partit, home, pues vamos... Està fitxable, este Marred. Ha fet una bona temporada en Trabzonspor. Estic mirant les seves estadístiques. Una mitjana de 23 punts per partit i jugant pràcticament 30 minuts tots els encontres. 32 partits ha jugat esta temporada a Turquia. Un Marquis Red. Està en Turquia, en Trabzonspor, ahí anotant aquest llançament alliberadíssim de 3... que ha forçat a Xus Mateo a demanar ese temps mort per a tractar de rectificar situacions.
3: Té bona pinta este base, no?
4: Sí.
3: Sí?
4: Sí. A mi m'ha agradat, És de veres que, bueno, pues ja no és dels més joves de la casa, no? 31 anys, però en el bàsquet 31 anys tampoc és una botxeria.
3: Tampoc.
4: Tampoc és una botxeria. Un minut 21 per arribar al temps de descans. 38-50.
3: Veig un seguidor amb la camiseta d'Espanya. No, però me donava la sensació que portava.
4: Sí. A mi m'ha agradat, És de veres que, bueno, pues ja no és dels més joves de la casa, no? 31 anys, però en el bàsquet 31 anys tampoc és una botxeria.
3: Tampoc
4: és una botxeria. Un minut 21 per arribar al temps de descans. 30

0: A veure si el tornen a enfocar, perquè no n'hi haurà molts, eh? També
1: sí,
0: dic,
1: no,
0: en Geòrgia
1: sí, sí.
0: No n'hi haurà molts. Ahí va la pilota de novament España en Ferran Bassas, el llavor de Manresa, jugant en Mario Sansuper i el llançament alliberat de Jaime Pradilla de 3, el triple senís de dins. Tocava l'anella, se'n va fora i ara demanava falta Hugo González.
1: No la donen.
0: I es baló per a Geòrgia des de la línia de fons.
1: Hugo González aquí, el seu entrenador, el del Celtics de Boston, estigué en Madrid saludant-lo en la sessió de treball de la selecció espanyola. Últim minut d'esta primera part.
0: Ahí ataca Geòrgia, novament Sengeli acomiadant en red, a la red se minxa el tauler i ataca Espanya. Bolo per a Ferran Bassas, ahí va en Mario Sansuper i se la passa per darrere. Per a Jaime Pradilla, obert esta sol, espera llançar de 3, no entra el triple, el rebot espera Willy Hernán Gómez en la pintura, se fa gran el jugador del Barça. La troca cap a fora per a marcar la jugada del Principito. Entrega cap a Ferran Bassas, busca dins la pilota per a Jaime Pradilla. Se dona la volta Jaime Pradilla, troba en el cantó allí per a tu González, no la vol ningú. Llança sobre la bocina Mario Sansuperi, li arriba a Hugo González una nova oportunitat, el rebot es nova per a Espanya, 27 segons però 3 oportunitats desperdiciades per Espanya. Estem per a Hugo González, 6 segons, la marca Hugo, la pilota per a Pradilla, no la vol Pradilla tampoc, torna per a Hugo González, se la llança, toca el tauler i n'hi ha falta sobre Willy Hernán Gómez. 5
1: rebots d'atac per a la selecció espanyola.
0: Y demanaba la falta Willy Hernán Gómez en el rebote. Ahí está la acción de Geòrgia. 11,5, 38,50. Falta sobre Willy Hernán Gómez. La falta de Marc Red. Pero ahora desde la línea de fons, la selección española. 11,5. Para arribar al temps de descans. 38,50 el marcador ya. Fa uns minuts que no supera els 50 punts la selecció espanyola en un, de moment, segon quart en el que està per davant en quant a balanç la selecció georgiana, 24-18. El primer quart l'ha guanyat 14-32 el combinat nacional espanyol. 11,5, vinga, serà l'última o no? L'acció per a Espanya en Mario Sansuperi. Ahí está, ayuda per Jaime Pradilla en el bloqueig, le ayuda a Pradilla. Pradilla té que trobar la pilota que la furta red i baló per a Espanya. Jo crec que són més de 2,6, que ha corregut el crono un poquet més, però marca 2,6 el crono per arribar al temps de descans en de moment un més 12 per a Espanya. No se revisa res, però tant arranca en Willy, 2-1 i anota l'esmaixada Willy sobre la botxina. Willy Hernán Gómez anota la esmaixada sobre la botxina, 38-52. Temps de descans, guanya Espanya, 38-52 a Geòrgia.
1: Més 14 per a la selecció espanyola, que plega al descans. Les 6 de la vesprada i 16 minuts. Estem molt pendents de tota la Serra d'Espadà, de l'Alt Palància, així que anem a actualitzar les dades amb els nostres companys dels servicis informatius, Imma Quamugau.
2: Moltes gràcies, Lluís. I buscant i si última hora dels incendis forestals a l'interior de Castelló i que han obligat a desallotjar la localitat d'Azuévar, a l'Alt Palància, anem al punt de comandament de Soneja, on està la nostra companya Sònia Silvestre. Bona vesprada.
3: Bona vesprada. Sí, així en el lloc de comandament avançat està pròxima aquesta reunió que ens han comentat que possiblement es faci al voltant de les 6:30 i a continuació ens informaran els mitjans que estem així pendents de l'evolució d'aquest incendi, que de moment té una evolució negativa. Estan treballant en la zona 12 mitjans aeris i també brigades de la Generalitat. També s'ha demanat ajuda a l'UME, que sembla que podria arribar en poc minuts, i de moment, com diem, molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha obligat a desallotjar el poble del costat, el poble d'Azuévar.
2: Exactament. Gràcies, Sònia. I l'alcaldessa d'esta última localitat, Jessica Mirabete, explicava el dispositiu.
4: Se veía desde el propio municipio y además se veían bastante cerca, entonces hemos querido pues evitar luego tener que desalojar a la gente corriendo. Esta mañana ya les habíamos advertido para que preparasen una bolsa de emergencia con lo imprescindible y actualmente hemos evacuado a la población a término municipal de Soneja. Están allí en el pabellón y de momento estarán allí mientras continúen las labores de extinción. En la localidad estamos terminando de atender a todos aquellos vecinos que necesiten pues medios, vehículos para desalojarlos del municipio. Especialmente estamos prestando atención a aquella gente mayor que tenemos o personas con necesidades especiales de movilidad reducida para que no se quede ningún vecino de policía.

0: y hoy todo se evacúe. Bueno, pues actualmente en el municipio hay bastante humo que baja del incendio. Desde el propio municipio se pueden observar también las llamas, luego en la zona alta de la montaña. En algunos momentos la verdad es que el viento cobra bastante importancia, cobra bastante virulencia y eso hace que se reactiven las llamas.
1: Complicada, con Bellén, gràcies. Jessica Mirabete, alcaldessa d'Azúbar, complicada la situació que ha fet que els accessos per carretera ja estiguen tallats. I també preocupats per l'incendi que afecta la Bisbal d'Empordà i que ha cremat 2.400 hectàrees al Parc Natural de les Gavarres a Girona. Susana Fuster.
2: Sí, a hores d'ara, efectius dels bombers i de la unitat militar d'emergències continuen treballant per acabar de sufocar l'incendi, que encara no està totalment controlat, tot i que ja es considera estabilitzat. Recordem que el foc ha cremat, com dius, unes 2.400 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres. La bona notícia és que el veïnat, que havia estat confinat, ja ha pogut tornar a casa. Tot i això, les flames han afectat un total de 16 vivendes. D'altra banda, un altre incendi preocupa ara mateix al sector equips d'emergència. S'ha declarat este matí al municipi de Loporzano, a Osca, on el vent està dificultant considerablement les tasques d'extinció. A més, també s'ha declarat un altre en un paratge del terme municipal de Beas, a Granada.
1: Gràcies, Susana. I el nostre meteoròleg, Lluís Obiols, ens posa en context la situació d'avui i atenció als avisos de calor per a demà. Bona vesprada.
3: Bona vesprada. Les màximes més altes avui s'han registrat a Anna amb 38 graus, 38 a Montesa. També han pujat respecte de les d'ahir a les comarques del nord, fins a 37 graus de màxima a Benlloc, a la Plana Alta. La zona de l'incendi màxima és de 32 a 34 graus. 32 a Soneja, 34 a Segorbe, amb vent que a primera hora de la vesprada ha girat a sud i a sud-est, ha entrat la brisa i s'han registrat ratxes de 25 a 30 km per hora. Ara va de baixa clarament el vent, però es manté també molt baixa la humitat. De fet, es mantindrà molt baixa durant els pròxims dies. I demà el que notarem és un nou ascens de la temperatura. Atenció, perquè ja s'activen avisos de nivell taronja a l'interior de la província de València per màximes que arribaran als 40 graus. Molta calor, tant de dia com de nit. En general, a la resta, valors de 35 a 38 graus i absència pràcticament de núvols. El vent a partir de migdia, les brises més fortes que avui. Atenció, perquè a partir de dimarts, dimecres i dijous arriba el màxim, a més és màximes que en moltes zones, especialment del prelitoral de la província de València, també interior, arribarem o superarem els 40 graus, per tant molta calor, tant de dia com de nit, i a diferència de dies anteriors, dimarts sí que es poden presentar tempestes seques a l'interior de la província de València i també a la de Castelló.
1: Gràcies, Lluís, i tanquem este temps de notícies recordant que la Generalitat ha emès un nou avís especial per als municipis i responsables d'emergències. A la població, molta precaució. Lluís Urruti, endavant de nou a la informació esportiva de Punt a Punt.
4: Gràcies, Imma, per este repàs. El micròfon continua obert per a tot eixe incendi que està sacsejant la Serra d'Espadà i la zona de l'Alt Palància. 21 sobre les 6 de la vesprada. En un instant repassem totes les coses que estan ocorrent en esta vesprada de diumenge.
5: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Lluís Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Este dilluns, a les 8 i mitja de la vesprada, Punt a Punt. Partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Portugal. El clàssic duel ibèric es jugarà a encantadas. Amb la narració de Luis Urrutia, l'anàlisi de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 8:30 de la vesprada, la selecció espanyola al punt a punt.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
10: De tu a tu.
7: Punt a punt. Esport en estat pur.
4: En poc més de 3 hores i mitja es jugarà el primer partit del Mundial. En la jornada d'avui serà el Brasil-Noruega, que viurem així en el punt a punt. Ja de matinada es jugarà el Mèxic-Anglaterra. Demà, des de les 8:30, estarem en directe per a l'Espanya-Portugal. El guanyador d'esta eliminatòria jugarà davant dels Estats Units-Bèlgica, mentre que per a després demà quedaran els enfrontaments entre Argentina i Egipte i Suïssa-Colòmbia, que ens deixarà un altre emparellament per a quarts de final, que ja té definit el França-Marroc. La selecció francesa va guanyar per 1-0 Paraguai, mentre que el Marroc es va desfer per 3-0 davant de Canadà en el dia en el que la gran notícia del món del futbol és que Jürgen Klopp ha dit sí a dirigir a la selecció d'Alemanya. Així que esta és la gran notícia del dia en el món del futbol. Quina etapa hem viscut en el Tour de França, en final en Barcelona, on Pogacar ho ha controlat tot i el seu coequipier, el mexicà Del Toro, ha guanyat en esta segona etapa. Del Toro, victòria. Pogacar li ha regalat el triomf al ciclista mexicà. A més, en el dia d'avui, en pàdel hem vist la victòria de la valenciana Tamara Icardo en el torneig de Bordeus. En França, junta a Claudia Jensen, aconsegueix el primer trofeu de la temporada per a la jugadora valenciana després de superar en 3 sets a Triay i a Brea. En este moment està disputant-se la final masculina, el primer set contra pronòstic ha estat per a Galán i Chingoto, que han guanyat 7-5, en este segon set estan 6-5, també avantatge per a Galán i Chingoto, però el servici és per a Tapia i Coello, amb la sensació de que es disputarà un tiebreak final. En automobilisme s'ha corregut el Gran Premi de la Gran Bretanya amb victòria per a Leclerc per davant de Russell i de Hamilton en una mala carrera per a Antonelli. Problemes en el seu cotxe l'han portat fins al lloc 10 en la classificació final d'este Gran Premi que s'ha disputat en el circuit de Silverstone. A més, en València s'ha viscut el trofeu Sa Majestat la Reina de Vela amb victòria local, el triomf per a l'equip La Sal de Gonzalo Calvo. El barco pertany al Real Club Nàutic de València i d'esta forma ha aconseguit quedar en casa este prestigiós torneig. I estem perdent del bàsquet perquè estem en el descans. La selecció espanyola, que vol tancar amb un ple absolut esta fase de classificació per a el Mundial de Qatar del pròxim estiu, de l'estiu del 27, fins ara ho ha guanyat tot i està també aconseguint la victòria en este partit al descans 38-52. Els deia que fins ara les seleccions més potents del bàsquet europeu estaven aconseguint les victòries, però només Espanya en el grup A, 6 partits, 6 victòries. Si aconseguís avui el triomf, seria de les 4 que ho han aconseguit tot, perquè Grècia en el grup B ja ha acumulat 2 derrotes. Ja diguem que els resultats passen cap a la segona fase de classificació per al Mundial. Turquia també està amb un 5-0, però Sèrbia està amb 3-2, 3 victòries i 2 derrotes. Itàlia també ha perdut un partit, està amb 4-1, i Lituània està amb 3 victòries i 2 derrotes. Croàcia i Alemanya s'han guanyat entre els dos, així que passaran les dos, Croàcia i Alemanya, amb 4 victòries i també una derrota. Qui aconsegueix una classificació redona és Polònia, que fins ara ho ha guanyat tot, li resta un partit per jugar. Finlàndia i França, atenció, França, perquè també ha perdut un partit, està amb 4-1, i Estònia i Eslovènia també amb dos derrotes, sobretot per a l'equip eslové, que després aplegarà el Mundial i aplegaran Doncic i la resta de la banda, però primer té que classificar la seva selecció, i ja hem vist com en les últimes cites per a Eurobàsquet i per a Mundial ja han hagut grans seleccions, com Itàlia, que han quedat fora perquè no han pogut fer una bona fase de classificació. Fins ara, la selecció espanyola, vaja, absolutament fantàstic, tot el que ha aconsegut. Comencia guanyant en Dinamarca per 10, després es desfeia de Geòrgia per 29 punts, en la tercera jornada guanyava per 20 a Ucraïna, repetia davant de la selecció ucraïnesa a casa guanyant per 14, el recital d'esta mateixa setmana davant de Dinamarca guanyant per 28 punts, i ara en el descans supera per 14 a Geòrgia. Així que l'equip de Xus Mateo, Salva Gomis, fent una fase de classificació redona.
11: Sí, i a més una selecció espanyola que, bueno, pues la realitat és que li falten jugadors importants, no? I ja en este cas jugadors més enllà, pues, per exemple Santi Justa s'ha quedat fora de la convocatòria en este partit, però no està Santi Aldama, que també és una de les superestreles d'esta selecció espanyola. Estem parlant d'absències com Sergio de la Rea, com el propi Santi Aldama, però clar, imagina't, no? Si n'hi ha que arribar de totes i de manera seriosa a un Mundial, estos jugadors estaran. És a dir, el potencial d'Espanya encara és major del que ja està mostrant en estos partits.
4: D'Espanya i de totes les seleccions.
11: Sí.
4: De totes les seleccions, sí. Que lluiten per estar en el Mundial, perquè, clar, de la... hem vist algun any on cap jugador que havia estat en les finestres, sí, després ha acudit a la fase final, eh?
11: Sí, sí, cap. Sí. Sí, és així. I és de veres que molts o moltes seleccions van condicionades per lo que és la temporada o per lo que està seguint la temporada, que acaba de finalitzar en diferents països, que en l'NBA també s'ha estirat, no? Fins a aquestes últimes setmanes, i que lògicament condiciona, pues, el rendiment i els rosters, les convocatòries, en este cas dels diferents seleccionadors. Quan arriba el moment, evidentment, pues, tot canvia, però volia destacar que en la selecció espanyola també va canviar, i que evidentment, pues, igual n'hi ha jugadors, pues, com és el cas de, pues, de Francis Alonso, de Ferran Bassas, que igual no tenen el espai, no? En el moment del Mundial, però que sí que tindran el seu mèrit si aconsegueixen classificar a la selecció espanyola, perquè evidentment hauran estat formant part del combinat nacional.
4: Pues va començar el tercer quart, va començar la segona meitat, Espanya defenent el més 14 que té el marcador per a acudir cap a esta segona fase del campionat amb un balanç immaculat. Un únic jugador de València Bàsquet, Álvaro Cárdenas, després d'aquesta mateixa setmana el club anunciarà la desvinculació del contracte de Pradilla, i l'equip de Xus Mateo que comença defenent, perquè ja tenim en marxa el tercer quart, 38-52, més 14 per a la selecció espanyola en Geòrgia.
11: Ahí està en marxa este ja tercer quart per part de la selecció espanyola, que voldrà avançar en esta fase classificatòria, que voldrà també ampliar la renda. El llançament de 3 ara de Toko Sengeli, el triple Senix, la pilota espera Espanya. Se la queda la selecció espanyola per allà combinar en Álvaro Cárdenas, que està pujant en la pilota, que està allà creuant, arribant a la línia de 3, llança de 3, Cárdenas, el triple no entra, i el rebot espera que el toque en última instància. El Toko Sengeli demana la revisió, però diu Sengeli que no, que impossible, que eixe valor no ha estat ell, sinó que ha estat un altre dels prometedors, Lluís, com és el cas d'Izan Almansa, el pivot del Real Madrid, que clar, també és de veres que quan jugues al Real Madrid, pues, tens més cartell, no? Però no anem a restar-li, evidentment, cap valor a este jove jugador, Izan Almansa, que ja va fer un bon partit en l'anterior i que també ha estat en els quintets ideals més joves de la Lliga ACB, el pivot del Real Madrid, també molt, molt jove, generació 2005, 21 anys, 2,07 metres, el jugador del Real Madrid. Ahí està, revisant-se l'acció, en la que, bueno, pues, volen derimir si és Sengeli o és Almansa el que ha tocat en última instància aquesta pilota. A mi me semblava claríssima per a Toko Sengeli en el llançament de 3 que no entrava de Álvaro Cárdenas, i jo pensé, home, no tinc cap dubte de que és Sengeli el que toca aquesta pilota, que serà valor per a Espanya. No sé què te sembla a tu, Luis, però jo Crec que no n'hi ha. Ell sí que demana moltíssim la revisió, eh?
4: Per a mi és molt dubtós, eh? Sí? És que ell nota el contacte per darrere.
11: Però les dues mans estan... No? A veure. Ahí està la... És que esta presa tampoc és molt bona, eh? Ahí, jo crec que és ahí, l'últim a tocar.
4: Bueno, se li escapa la pilota. A ell, no? se li esmuny el valor de les mans perquè veu que Izan li toca la pilota per darrere, però jo també crec que l'últim a tocar la pilota és ell. En tot cas, veurem quina és la decisió que prenen els àrbitres de l'encontre. Se n'anava ja un, l'altre li crida i li diu que, en fi, que tenim que veure alguna presa més, i ja van els àrbitres cap a l'interior de la canxa per a decidir que la pilota és per a... Per a ells.
11: Sí. Való. Decidit ahí. Veiem també la imatge del seleccionador nacional georgià, que és serbi. I való per
4: Espanya.
11: Per Espanya, sí. Fa el gest de que el Tocos en ell ha estat l'últim en tocar aquesta pilota. Per tant, és való per a la selecció espanyola. La ficarà en marxa Álvaro Cárdenas. Ya el balón para Darío Brizuela, el lanzamiento de 3 de Brizuela, el triple que portaba Aigua no entra. Nuevamente la pelota ahí de Dins Capafara para Brizuela, que torna a intentar de 3. Y ahora sí, el triple de Darío Brizuela. El triple de Brizuela para Narsen, ya España capa 55 puntos. 3-8, 5-5. Avantaje para España, 9 minutos para arribar a la fi de este tercer cuarto. Va el corredor y la esmaixada de Tocos Engelia, que se ficaba guapo para la foto también. En esa acción, en esa penetración que trobava la cistella i la reventava el Tocos Engelia. 15 segons. Ahí está, 40-55, Joan Desquenes, Joel Parra, tractant de trobar l'espai, troba Willy. El revés de Willy, a punt de fer passes, la pilota per a Darío Brizuela, connexió Barça per fora, trobant novament a Willy. La falta que patís Willy Hernán Gómez.
4: Estava mirant que la classificació per al Mundial va començar en febrer del 24.
11: Uah.
4: I que durarà fins març del 27, perquè després hi ha...
11: Perquè el Mundial és en estiu?
4: En estiu del 27.
11: Del 27.
4: Perquè hi ha una fase finalíssima de classificació per al Mundial després d'esta primera ronda.
11: Clar, això és com la primera fase, no?
4: Sí,
11: com
4: sí.
11: Pues ja ve de lluny, eh?
4: I d'esta primera fase passen... a una segona ronda 24 equips.
11: Clar.
4: I els resultats s'arrosseguen, com dèiem, i els tres primers de cada grup es classifiquen per al Mundial.
11: Passen tots els tres primers?
4: Mm-hmm.
11: Bueno, doncs Espanya ho té absolutament abastat en esta sexta jornada que està disputant-se, almenys, vamos, com està el quadre, no? I com està aquest grup A en el que està Espanya, en Ucraïna, en Georgia i en Dinamarca, és evident que ho té molt, molt, molt, molt fet ja la selecció de Xus Mateo, però que vol més, 42-56, ataca Joel Parra, valor per Álvaro Cárdenas, per fora, perseguit, ahí està la possessió d'Espanya que troba en el cantó de Rio Brizuela, Brizuela per a Willy, sobre la botxina, nota Willy, sobre la botxina, nota Willy Hernán Gómez, que se'n va ja als 15 punts en este partit.
4: Ara mateix, com hem dit abans, hi ha 8 grups de 4 equips. D'estos passen els 3 primers. Així, per tant, són 24 equips els que passen a la segona ronda. Estos es divisen en 4 grups de 6 equips i els 3 primers de cada grup passen. Així que seran 12 els representants europeus que ja es queden en el Mundial. 12 europeus.
11: No está mal. Se apretará la cosa, ¿eh? En las últimas rondes.
4: No, está claro.
11: Ahí veiem la acción que demandaba, ¿eh? En protesta Brizuela, también Izan Almansa. No están de acuerdo en esa decisión arbitral, que también protesten los jugadores de Georgia. Ahí veiem a Duda Sanatse. No son dos o tres jugadores que están en España, jugando en este combinat Georgia. En el cas de Sanatse, que està en Palmer Basket, en primera FEB. També tenim un jugador del Granada, com és Beka Burjanatse. I en Guipúzcoa Basket està Georgi Korsantia. Són els tres jugadors que té Georgia, a més de Tocos Engelia, en Espanya.
4: En Wimbledon també tindrem tiebreak en el segon set del partit de Davidovich.
11: Ahí está la acción ahora de la selección española. Traguen desde la línea de banda. Álvaro Cárdenas, combinante en Darío Brizuela. Darío Brizuela fa en la finta. Jansan de 3, no, la entrega cap a Izan Almansa. Almansa per a Álvaro Cárdenas. La pasada cap a Willy Hernán Gómez. Se va per línia de fons. El últim en tocar és Kosicherma de Cabrasquelia, perquè són iguals. I ahí está la acció que tocava, i a fora de bromes, Georgi Ochiquice, el base del Batumi, per a ficar ja en marxa la pilota a Espanya. El llançament de 3 no entra.
4: Ara veiem com juga l'equip de Chus Mateo, que és la selecció espanyola. Podrem valorar la decisió que va prendre l'estiu passat el Real Madrid fent fora Chus Mateo,
11: fitxant Escariolo,
4: per a portar a Escariolo, per a tindre que desfer-se d'Escariolo després i pagar-li 2 anys,
11: sí,
4: sense treballar, clar,
11: i comprometre a Pedro Martínez a 3 anys,
4: sí, vull dir,
11: que la inversió, la inversió és d'aquella manera, però ja saps que n'hi ha coses en Madrid que no importen, Luis, i una són els diners. El valor a per a la selecció espanyola, l'esmaixada d'Izan Almansa per a el més 20 al marcador, 42-62.
4: Com somriuen, els jugadors de la selecció. Es nota, sí, que...
11: Mira, com mossega Álvaro Cárdenas per a furtar i anotar en la pintura. Ui, le dedica a Red ahí una miradeta, desafiant de Álvaro Cárdenas, que també està pujant en quant a personalitat, no? I mostrant-se cada vegada més còmode.
4: Em contava, més 22, Espanya.
11: Més 22, 42-64. Em contava l'altre dia un bon amic que havia pogut estar parlant amb Álvaro Cárdenas, que clar, que el propi, podem dir xiquet, no? El propi xiquet estava al·lucinant en com li havia canviat la vida en qüestió de 3 mesos. I és que clar, d'estar cedit, de tornar a València Bàsquet, de ser important, de que Pedro li donara minuts, de sentar a Darius Thompson, no?, i tindre ese relleu en el que, bueno, pues, li ha canviat molt la vida, no? I li dia això, que estava molt agraït i que la vida moltes vegades, pues, te dona sorpreses com estes. I Álvaro Cárdenas està seguint internacional amb la família de la selecció espanyola en este partit davant Geòrgia, que erra els 2 tirs lliures i que, per tant, continua en el més 22 per a Espanya, 42-64, a 6 minuts 30 segons per acabar el tercer quart en este 6è partit de classificació de primera ronda per al Mundial de Qatar 2027. Ataca Geòrgia per dins, l'acció en Duda que la vol entregar cap a el llançament de Goga, però la defensa és boníssima d'Espanya, es recupera novament Darío Brizuela, ataca Espanya, ahí va el del Barça, la lió per a Izan Almansa, però la pelota és massa llarga i serà valor per a Geòrgia. Eixa connexió Barça-Real Madrid entre Darío Brizuela e Izan Almansa, el pívot jove del Real Madrid, que li la demanava, li deia, així dalt, la buic, pues per uns centímetres no ha pogut connectar Izan Almansa i la pilota de Darío Brizuela.
4: Treballat bé defensa en esta acció Geòrgia, i ha impedit i si ha liup que tractava de fer la selecció espanyola, que continua 22 amunt i a menys.
11: Triplas de Senghelia
4: quan falten 6 minuts perquè concloga este tercer quart.
11: Triplas del Toco, que se'n va també cap als 15 punts en este partit. Allà, peus parats, és un jugador determinant. Tornique Senghelia. La pilota per a Espanya, baix de l'anella, transforma a Willy. No té res a veure Willy Hernán Gómez en lo que hem vist en este tram final de temporada i lo que estem veient en la selecció espanyola. Que importants són els contextos. Que important és el cap, no?, i sentir-se alliberat. Ahí Senghelia, que es pentava de broma a Willy Hernán Gómez. En un altre moment, pues, evidentment, haguera estat falta i s'ha espentada de Senghelia cap a Willy, però els dos se ho han pres a broma perquè el propi Willy li llevava la pilota i està el somriure de Senghelia al seu company en el Barça.
4: Toco Senghelia, Tornique Senghelia,
11: Tornique.
4: Un dels noms que estan en el mur dels somnis de la...
11: Sí.
4: De València Bàsquet, jugadors que des del filial debutaren en el primer equip.
11: El valor... pues se menja la possessió, se menja la pilota. Geòrgia ha tardat més temps i ara, i això ha desatat les risses en la banqueta d'Espanya, i veiem a Alberto Díaz al base d'Unicaja per aquesta acció en la que, bueno, pues, se menjava la pilota Geòrgia. El valor per a Álvaro Cárdenas per fora, defensat per Red, troba en solucions a Joel Parra. El balón novament per a Cárdenas, la passada cap al cantó, feia la finta, però no té espai. A Ivo González, el jugador de Boston, entrega cap a la pilota de Willy, que se perd per línia de banda. Diu Joel Parra que l'últim en tocar és jugador de Georgia.
4: 2 segons de possessió.
11: I està al límit el crono. I l'últim en tocar, efectivament, és Kakaver, el dorsal 6, Jincha Kakaver, de Georgia. 2,1, dona temps, Luis. L'acció sí. Per Álvaro Cárdenas de 3. El triple no entra i la pilota espera Georgia. 5 minuts i acabarà el tercer quart. Ahí està el toco. Xafan pintura, toco Sengelia. La defensa és bona, dicen Almansa, però n'hi ha falta del jugador del Real Madrid a la línia de tirs lliures. El home de la cua, toco Sengelia. Buscava el contacte, eh? Que bé fa això, el toco Sengelia, lo de absorbir contactes,
4: sí,
11: no?
4: Sí, sí, sí.
11: Evidentment, ja els 34 anys que contemplen a el Georgià, pues li donen aquesta capacitat, no?, d'entendre d'una manera diferent el xoc. Anota el
4: una
11: primer.
4: Gran entrada, per cert, la que registra el pavelló en Tbilisi, en la capital de Geòrgia, però per un partit que per a ells és intrascendent, ja estan pràcticament eliminats del torneig, pues és una gran entrada, la que presenta,
11: sí,
4: el pavelló.
11: Sí, sí, sí, una imatge bona, de este pavelló que li diuen el New Sports Palace en Tbilisi, en Georgia. Has estat alguna vegada en Georgia?
4: No, no, no.
11: Jo tampoc.
4: Diuen que se minxa bé. Ni en esta Georgia, ni en la d'Estats Units tampoc.
11: Ah, vale. Pues jo tampoc, en cap dels dos, però diuen que se menja bé en Georgia. Mira, ahí està. Jo, pues igual sí que és Hércules,
4: Sí, no, és que no ho sé,
11: És que...
4: Me ha donat la sensació, però...
11: Pues no te sé dir, No te sabria dir. Ara la falta era clara sobre Izan Almansa, que ja anava a terra ahí en Toco, anava també en Mercabilatze i demanava falta clara ahí la selecció espanyola, quan veiem a algunes de les famílies, no?, també dels jugadors que han anat cap a Georgia per acompanyar a esta convocatòria de Xus Mateo. 4:48 per arribar a la fi del tercer quart i traurà des de la línia de fons Álvaro Cárdenas, el granadí. Serà important, la pròxima temporada en València Bàsquet, i ara la pilota que se la menja també a Espanya.
4: Sí.
11: Que cosa ha més estranya està passant. Però li acaba de passar a Georgia també.
4: I ahí està Xus Mateo dient a l'àrbitre que ha comptat molt ràpid. que el seu braç anava a tota velocitat mentre comptava els segons. Bueno, en tot cas, la victòria sembla garantida. Estem a 14 minuts per a que acabi el partit i Espanya guanya per 10.
11: Ahí està el 47-66. Quan ara desafiant, toco Sengelia i tampoc encara de no entrem de res el seu seleccionador, el Servi Sikic. Torna a pista el Principito. Mario Sansuperi. A 4 minuts 34. Està renegó, el seleccionador de Georgia, parlant-li a l'orella,
4: Com sempre.
11: Parlant-li a l'orella, a l'àrbit, un dels àrbits d'aquest encontre, que per cert no els hem repassat, però són Martins Kolovskis, Josip Jurcevic i Andrea Bongiorni, que no té que explicar en cap lloc que és italià, Andrea Bongiorni, que allà on vaig saben que és italià. 4 minuts, 16 segons, falta sobre Espanya. La falta clara sobre Mario Sansuperi. Aquesta espentada evident del dorsal 0 de Georgia, de Mercabilatze. Com espentava el Travella, fora de la pista, el xiquet, nascut a Màlaga. I ara la falta és en atac del xiquet. Ara una per l'altra, Cau a terra Marc Red. I una per l'altra, 46-66, això sí. Estem ja en este tram final de 4 minuts de tercer quart. Jo no sé si era una falta molt clara, perquè cau sense voler pràcticament Marc Red i estava en el camí de Mario.
4: Jo crec que els peus a terra no els tenia, que el pillen desplaçament lateral, però, en fi, aquestes faltes són senzilles de jugar per als àrbitres. Quan l'equip de casa perd per de neu, jugar-li alguna falta a favor, pues, també
11: és necessari, sí. És necessari. Ara la pèrdua de la possessió per part de Georgia, no connectava bé ahir Marc Red en el seu company Jincha Kakaver, i per tant és novament pilota per Espanya. Per terra un jugador de Georgia, valor per Álvaro Cárdenas, ataca Espanya, El balón de la selecció per a Hugo González. Obert de Joel Parra de 3, no entra el triple. El rebote és per a que el lluite Willy Hernán Gómez, però se'l queda George.
4: És molt fiable, Joel Parra en el tir de 3 punts en els peus parats, sí. Però avui no està fi.
11: No té la muñeca esquerra, de manera fina. Ui, mira quina lluita des de terra. Álvaro Cárdenas per a la liup en Hugo González. Massa decoració en eixa acció entre Álvaro Cárdenas i Hugo González. No existe ese aliup, però manté la possessió Espanya. Álvaro Cárdenas botant de mà esquerra, tractant de driblar, trobant l'espai, però la perdo ara també en una bona defensa de Georgia. La pilota és llarga de tocos en Gelia per a Marre. Dile a Mas, boníssima de Joel Parra per a impedir aquesta acció que acabava en cistella segur. I ara Álvaro Cárdenas que anota la safata. Anota la safata.
4: Fent de palomero, eh?
11: Sí, quedant-se ahí com quan estaves al col·legi, no? Que te quedaves baix de l'anella. Para que rápidamente la pasaren y en el patio del colegio anotaba siempre ahí el palomer classic también funcionaba en el fútbol. Siste yo y ahora triple de Georgia que arriba al 50 puntos. 50-68. Este punt de Ginxa que se va al 5 ya de manera individual. Hugo González, balón para Mario Sansuperi, el llançament de 3, torna a errar Joel Parra i el rebot és d'Álvaro Cárdenas.
4: Este està en tots jocs. Tiebreak del segon set que està jugant Davidovich en Wimbledon, de moment 6 punts iguals davant de Oger Aliassim.
11: Ataca la selecció espanyola, Joel Parra se la té que menjar, llança de 3 i no val perquè toca el tauler per la part de dalt. No li restava ni espai ni temps a Joel Parra.
4: L'havien donat més que un baló, un meló. Sí. Ahí al cantó, impossible d'alçar ixa pilota. Ha fet el que ha pogut Joel Parra.
11: En veiem en imatge una dona preocupada per el seu moño. Sí.
4: En tot cas, continua el més 18 per a Espanya, a 2-20 per a que concloga este tercer quart.
11: Ataca Georgia, 20 segons de posició, 2-15 per acabar el tercer quart. 50-68, més 18 per a la selecció espanyola. Ahí està Tocos Engelia d'esquenes. Un clàssic, ahí és molt bo. Buah, quina jugada i quina esmaixada de Tocos Engelia. És insuperable en aquestes accions en les que es gira en una velocitat endiablada. De 9 punts ja per al Toco. Acció per a Espanya, Hugo González. Trobanta Piero Oriola. Entrega cap a Mario. Mario que ho deixa a l'horitzó en busca d'una solució. Troba ahí molt bé Álvaro Cárdenas, la filtra per dins, la pilota per a Piero Oriola, té que obrir cap a Jaime Pradilla, a punt de menjar-se la possessió. Un segon, Hugo González sobre la botxina. Triplàs, quin triplàs de Hugo González, veurem si val o no, perquè se il·luminava el tauler i jo crec que la tenen que revisar, però un poc a la remanguiller, a una cama el llançament de Hugo González. Justet, justet. La van a revisar,
4: Jo crec que s'ha apagat el rellonge dels 24 segons abans de que pregar el 0. Sí. Abans de que pregar el 0, sí.
11: Bueno, pues no la donen. Val, eh? No la donen. El llançament de 3 de Hugo González. Ara Sengeli a mitja distància, una cameta, es queda curt el llançament i serà valor per a Georgia.
4: Sí, sí.
11: Perquè l'últim en tocar és Hugo González. 52-68.
4: Té una abrasió en el braç dret?
11: Sí, sembla que sí. Té ahí una ferida, no? Mm-hmm. Hugo González en el muscle dret. I ahí veiem la cara de Jaime Bradilla en sorpresa, perquè pensava que aquest valor era per a la selecció espanyola, però serà per a la georgiana. Temps mort.
4: A 1-21, per a que concloga este tercer quart. 52-68. Ha perdut el segon set Alejandro Davidovich, el malagueny, en Wimbledon. Així que 7-6 per a Davidovich, 7-6 per a Félix Auger Aliassim, en el dia en el que Novak Djokovic ha aconseguit avançar cap a la següent ronda eliminatòria, cap a els quarts de final del torneig. Hurkacz ha guanyat el primer set 6-3 davant de Struff. Estan 4-4 en el segon. En xiques, de moment, sorpresa, perquè Osaka està guanyant a Sabalenka 3-1 en el primer set. Mujova i Pegula ja han aconseguit avançar cap a la següent ronda i estem pendents del partit de Sinner, que jugarà davant de Mochizuki, el partit que començarà pues, com en una hora més o menys en Anglaterra, que tenen la costum de començar els partits tardíssim per a que, com s'allargui la jornada, deixar l'últim a mitges per a que es jugui l'endemà. En fi, aquestes costums que hi ha en Wimbledon i que són impossible de canviar.
11: Bueno, pues tornem, perquè acaba el temps mort i serà possessió per a la selecció georgiana. que traurà des de la línia de fons. Ahí està l'acció per a Toko Sengelia. Trobant per dins la pilota per a que transforme, per a que el rebot se l'emporte Espanya, però se n'és de dins i recupera Mario Sansuperi i li fan la falta.
4: És la quarta d'equip.
11: I serà Mercabilats el que se n'anirà cap a la banqueta. Però que ràpid és en les mans Mario Sansuperi, que està ja en bonus, evidentment, ahí en eixa falta de Rati Adronikashvili. Mira que ho fiquen complicat, els georgians, eh? No podien fer-ho d'una altra manera, no?
4: No és un idioma senzill, no? Només cal mirar la camiseta, eh?
11: No, és impossible. Ahí sí que ja me pilles, Luis. El triplàs d'Espanya, que no... Este sí que no el pillen, eh? Este sí que no el pillen. Triplàs de Ferran Bassas, del base de Manresa, per al 52-71, 44 segons i s'acabarà el tercer quart. Ataca la selecció georgiana per fora en Rati. El valor per a Georgia, té que trobar solucions, a punt de menjar-se la pilota, i la pilota serà per a Georgia. Finalment, l'últim en tocar és un jugador d'Espanya. I ahí veiem en imatge, sí, era Mario. Era Mario l'últim en tocar, li furtava la pilota a el dorsal 4, a Rati Andronikashvili. El llançament, un altre triplàs, com està Sengelia. Com està Sengelia, acció ràpida, com en gatilla, 54-71, 22 segons, vol apurar la possessió i ara són peus, recupera possessió Espanya. Peus de Mario Sansuperi, recupera la possessió Georgia, 55-71, valor per a la selecció que avui vesteix de blanc, que és Georgia i que està retallant distàncies. En el parcial del tercer quart, 17-19, retalla distàncies Georgia i veiem repetit el triplàs de Sengelia a 3 segons d'acabar la possessió. 12 segons, red, perseguit per Hugo González, red, el que se la va a jugar ell, se la va a jugar, l'últim en tocar és el propi Mario. Altra vegada Mario Sansuperi, que té les mans tan ràpides que si te despistes te furta la pilota, encara que jo pense que és red l'últim en tocar, És red, l'últim en tocar, li donen valor a Georgia, se la xua, Sengelia de 3, el palmeix dins, el palmeix ofensiu anota en eixa acció Mercabilatze, el jugador del Ostende, i se acaba el tercer quart sobre la botxina, la cistella de Georgia. Sengelia demana al públic que s'alce, que anime i que recolze el seu combinat, 57-71, Deneu en el parcial del tercer quart. Mana España, eso sí, el marcador.
4: Pendents del que está corrent en Azuévar, en l'Alt Palància, en la Serra de l'Espadà, el poble que s'ha buidat, han enviat a tots els seus habitants cap Soneja per l'incendi que hi ha en esta població. Estem informant-nos al llarg de tota la vesprada a través dels servicis informatius d'Apunt. En un dia en el que Tamara Icardo ha guanyat en pàdel en França, junta a Claudia Jensen, ha superat en la final a Gemma Triay i Delfina Brea, i d'esta forma aconsegueix la valenciana el seu primer títol de la temporada, no de la seva carrera, però sí de la temporada. La final masculina està jugant-se, estan en el tercer set, el primer per a Galani Chingoto, 7-5, el segon per a Tapia i Coello, 7-6, en este Tapia i Coello també van per davant per 3 jocs a 2. En el Real Club Nàutic de València ha conclòs el trofeu Sa Majestat la Reina de vela amb victòria de la Sale de Gonzalo Calvo, el vaixell del Real Club Nàutic de València, que ha aconseguit el triomf final. Així que el prestigiós torneig de vela es queda en el Nàutic de València. En automobilisme, gran premi de Fórmula 1 del Regne Unit, victòria per a Leclerc per davant de Russell i Hamilton. Antonelli, que eixia en la pole, només ha pogut concloure en el 10è lloc per problemes en el seu motor. Segona etapa en el Tour de França, que ha conclòs en Barcelona amb triomf per a el mexicà del Toro per davant de Pogacar, el seu líder, que li ha regalat la victòria. En Wimbledon, victòria de Djokovic, està jugant ara el malagueny Davidovich i anem a veure si és capaç d'aconseguir la victòria. Està en l'inici del tercer set. En el Mundial, en ja 3 hores, va començar el primer partit de la jornada. El viurem així en Apunt Ràdio, l'encontre entre Brasil i Noruega, moment en el que comença ja l'últim quart partit de classificació de la selecció espanyola per al Mundial de l'estiu del 27 en Qatar. Fins ara Espanya ho ha guanyat tot i té pinta, Salva Gomis, de que avui també aconseguirà la victòria.
11: Sí, encara que no està fent una bona segona meitat, o almenys està fent la millor. En este cas, la selecció de Geòrgia, falta ara de Jaime Pradilla, recupera la pilota. Una selecció georgiana que ha aconseguit empatar a Dènou en el parcial del tercer quart. En este 57-71, encara renda important. Quin table acaba de ficar Jaime Pradilla. Ahí a Rati, la pilota de Georgia des de sa casa, no entra. I el, la toca en última instància Hugo González. Serà encara pilota per als georgians. Quan s'acaba, Luis, d'acomiadar en xarxes socials, Jan Montero, de València Bàsquet, ha fet un comiat,
3: escrit, no?
11: Sí, un comiat, diguem que, bueno, pues que ha arribat el moment de tancar una etapa que recordarà en molta estima, que dona les gràcies a companys, a entrenadors, a cos tècnic, directius i sobretot a l'afició, que vol agrair a València Bàsquet la confiança, l'apoyo i l'oportunitat de créixer com a jugador i com a persona, i que se'n va en el cor ple de gratitud i amb la certesa de que tot el que ha viscut en València ocuparà un lloc molt important i molt especial a la seva vida. Gràcies per tot, amunt València, tanca el seu comunicat Jan Montero en el dia en el que avui, bueno, pues, s'ha oficialitzat la seva marxa a Olimpíades.
3: Jo tinc la sensació de que en Grècia va estar també només un any.
11: Ahí por la NBA.
3: Es que la NBA el té que cridar, vol dir, este talent té que estar en la Lliga Professional Nord-Americana.
11: El baló per a Espanya, llançament de Pradilla de 3, toca la línia, se'n va fora, 57-71, 9 minuts i s'acaba el partit. De moment guanyant Espanya. L'atac ara de Geòrgia, interromput per una infracció que li donarà novament la possessió a la selecció georgiana després de la falta de Ferran Bassas.
3: Clara, no?
11: Sí, sí. Sarpada de Ferran Bassas ha estat molt evident a Mercavilatze. El dorsal 0 de Geòrgia, que és l'encarregat de ficar-la en marxa, combinant ja l'equip dirigit per Aleksandar Sikic. Ahí està Rati, la pilota per a que vole i el rebot és per a Espanya. Se la queda Jaime Pradilla, on vas Jaime? Ahí està Hugo González demanant la pilota i entregant cap a el director d'orquestra, que és Ferran Bassas, en esta possessió. Ahí està Ferran, avançant metres, perseguit per Rati, a punt de perdre la pilota, la recupera Ferran, menys mal, a punt de perdre, baló per a Espanya, Hugo González, que vol xafar pintura, Hugo González, la deixa en bombeta, ni a falta. Ni a falta de Toko Sengelia, Hugo González, jugador dels Boston Celtics, a la línia de tirs lliures.
3: Demà comença la pretemporada, per a la majoria d'equips del futbol. En la primera divisió dona la sensació de que fa un no-res i ja fa 6 setmanes que va concloure la Lliga i demà serà el torn per als equips de la Comunitat Valenciana. Així que en uns minutets parlarem del Llevant, de la seva pretemporada, dels seus fitxatges. Veurem què ens conta el Mite Algarra de com està el Llevant Unió Esportiva. També parlarem del Mundial amb el periodista valencià que més voltes ha estat en els campionats del món. Pegarem una ullada a com està el futbol regional i uns minuts abans de les 10 de la nit, clar que sí, el Mundial i aquest partit entre Vinícius i
11: Haaland.
3: Haaland, dos dels grans golejadors del campionat que es veuen les cares en aquest cridaner Brasil-Noruega. Abans de que concloure el partit de bàsquet de classificació per al Mundial, on Espanya domina amb claredat, ha fet la distància, ha fet la diferència en la primera meitat i ara una miqueta es deixa anar, no?, l'equip de Xus Mateo.
11: Sí. Bueno, pues viurem el partit de Brasil-Noruega. No sé si tens un favorit, Luis, en ixe Brasil-Noruega. Si tens especial carinyo cap a alguna de les dues seccions.
3: Sí, jo sí? Sempre he sigut vikingo. Així que...
11: Pues ja són dos vikingos, ja són dos vikingos en el dia d'avui.
3: Sí.
11: El tirs lliures ara per a la selecció, per a Geòrgia, que anota el segon també, red 59-72, quan, per cert, acaba de finalitzar el partit en l'Eurobàsquet sub-20 de xiques, en aquesta selecció sub-20 que, bueno, pues està dirigint Rubén Burgos. 77-69 guanya Espanya a Lituània. Han tingut que anar a la pròrroga, Luis, en aquest partit. 77-69 guanya la Espanya sub-20 de Rubén Burgos.
4: Mentre tenim triple de Bassas.
11: Cistelló de Ferran Bassas, el jugador del Manresa. Ahí està la reacció.
4: 16 per Espanya.
11: Correcte, 59-75, 7 minuts 45 segons, manté l'oportunitat d'anotar i anota novament Marc Red, que està estirant la seva valoració en el dia d'avui. Ahí està, la nova cistella, recupera Georgia, ve el contracop i el 2-1, no xiule, no, cistella, no n'hi ha falta. No n'hi ha falta, demanava ahir el seu company, és de veres que ahir no, ahir no, duda no ho feia, però el seu company demanava falta i diuen els àrbits que no, que cistella i prou, 63-75.
4: Ahí està. La distància queda en 12, eh?
11: Sí.
4: Falten 7 minuts.
11: Notava ahir Duda Sanache, que és el jugador de Palmer Basket, que juga a Espanya, en la primera FEB. Ahí está Hugo González. Hugo González que buscaba la picaresca, però no li la compren. I s'acaba la possessió per a Espanya. 7 minuts per acabar el partit.
4: Hugo González encara li falta una miqueta, no?
11: Sí, jo crec que és el que te dic, no? Que sí que és un projecte de jugador descomunal. Evidentment, no te fitxen els Boston Celtics si no eres un projecte de jugador descomunal. Però tal volta, aquesta irregularitat que ha trobat durant la temporada, pues és el que li està pesant un poquet. Però, calma, eh? 2006, confiança en Hugo González. En el jugador que representa als Boston Celtics en esta selecció espanyola. El baló per a Georgia, Marc Red. Pujant de línies de pressió també Álvaro Cárdenas, el jugador de València Bàsquet, trobant a Tocos Engelia, de 3, Tocos Engelia, el triple no entra, el rebot espera que el toque en ells en última instància i se li queda la possessió a Georgia. Nova oportunitat de triple, el rebot espera d'ells, nou palmeix per a Red, la cistella per a Georgia, per a Marc Red. Per a Marc Red.
4: Es posen a 10, 65-75.
11: Perilla el partit, Luis.
4: Falten 6 i mig, per a res.
11: Pues ahí está la pilota per a Espanya. Trobant la solució Oriol Paulí en Pierre Oriola. Este cap a Álvaro Cárdenas. Álvaro Cárdenas guaitava el llançament de 3, però troben la solució de Darío Alonso, que es queda curt el llançament i la pilota serà novament per a la selecció espanyola. Le demanava Espanya, però li donen a Georgia.
4: Està bloquejat l'atac d'Espanya.
11: Sí, està en un moment de complicacions, En esa cistella, perdón, avance de Darío, de Francis Alonso, De Francis Alonso, que es quedaba curta y que recupera, pero no en la posesión, Georgia. Ahí está. Más red. Avançant metres, xafant la pintura, li forten la cartera. Allà va Álvaro Cárdenas combinant la selecció espanyola per l'esmaixada. Bé, l'esmaixada, bé, està ja l'han vista també esta temporada moltes vegades. De Jaime Pradilla. Quina llàstima no poder disfrutar-lo més. Que se'n va el Real Madrid. 65-77. 5 minuts i mig i acaba el partit. Ataca Georgia, ataca Sengelia, perseguit per Jaime Pradilla. Es fa fort Sengelia, la bombeta de Sengelia. Trau la falta de Jaime Pradilla. Trau la falta de Jaime Pradilla. Serà acció de tirs per a Toco Sengelia. Ahí veiem com treballa un poquet el colze, no? I acompanyava en ese moviment Jaime Pradilla, Sengelia i l'assistència que dies abans, Luis, de Oriol Paulí, el jugador del Iopos Lleida, com enganyava, com fintava ahí, que anava a pujar la pilota i se la entregava en safata a Jaime Pradilla. El llançament de Sengelia, el primer dins, 66-77. Si anota Sengelia, es tornen a ficar a 10. 5 minuts 27 segons. Allà va Sengelia.
4: Conclou la final en pàdel en França. Victòria amb remuntada per a Tapia i Coello davant de Galán i Chingoto, que guanyen 6-2 en el tercer set. Així que altra volta Coello i Tapia sumen un nou títol. Menys 10.
11: Ministeu per a la selecció georgiana, guanya de deu la selecció espanyola, el que és el mateix, ahí està Álvaro Cárdenas, passejant-se per baix del tauler, el jugador de València Bàsquet trobant a Jaime Pradilla, fa la finta, Pradilla té que trobar solucions, a punt de menjar-se la possessió Espanya, el llançament no entra de 3, el rebot espera la cistella, sí, de Willy Hernán Gómez, que està traguent múscul.
4: L'arbitratge és casolíssim,
11: Ara l'acció...
4: Quina manera de granar cap a casa.
11: Nova falta de Willy. Nova falta de Willy a Senghelia.
4: Tres lliures.
11: Sí, perquè... Bueno, i el flopping també de Senghelia. Té un poquet més i se tira a terra. Ahí estava. Veiem repetida l'acció en la que demanava falta, també.
4: Era claríssima.
11: I se lluita sí. Willy Hernán Gómez. Però bueno, anotava el jugador del Barça. En este de moment partit 6 d'esta classificació per al Mundial, que de moment està emportant-se Espanya 67-79. Quan els tirs lliures va Tornique Senghelia, i la discussió ara de Xus Mateo en el àrbit, estava demanant una revisió quan ara ahí Willy Hernán Gómez demana fer un roglet en la resta de jugadors. I Senghelia està protestant, que diu sí. Que... No sé si té sang a l'ull, Té sang a l'ull.
4: Oh, però poqueta,
11: Però algo li han dit, Perquè... Estan...
4: Que no pot continuar,
11: com obligant-lo, claro, com sí. Obligant-lo a eixir.
4: Sagnant no es pot jugar.
11: A Senghelia... O sigui,
4: que vaig a la banqueta, que li poso la tirita i a
11: però
4: seguir...
11: Però és que és dalt de l'ull, I és complicat ficar una tirita,
4: En el párpado, no?
11: Sí, ahí és complicat. I està dient-li de tot a l'àrbit. Senghelia està cabrejadíssim.
4: 4-50 per al final. Espanya guanyant per 12.
11: I continuen les protestes de Senghelia, que és sense cap dubte el millor jugador d'esta selecció georgiana, però se té que sentar a la banqueta. Se té que sentar a la banqueta i seran tirs lliures per a Georgia. Els executarà Kakaver. Ahí està el primer llançament que va fora de Kakaver, de Jincha Kakaver. El segon llançament se n'és també i se llançament de Georgia 67-79, i encara tindrà una altra oportunitat. Al rebot està en el jugador de la selecció espanyola, però ara no erra Georgia, i per tant puja el punt 68-79, preparat per a tornar Senghelia. Ahí va Álvaro Cárdenas, el seguit per red, la pelota a punt de perdre-la, la recupera Álvaro Cárdenas en última instància, a punt de batir falta també, bueno, per a Willy per a Alonso i la pilota que se'n va per fora, però demanava efectivament la falta Willy Hernán Gómez, i anirà a la línia de tirs lliures, perquè ell demana que estava pujant el valor, Demanava ahí Willy que estava pujant el valor. Uf, dubtós, Dubtós, però bueno, si li la compren, pues no anem a protestar. Però allà va Willy.
4: 4-35 per a la fi. Espanya guanya per 11. En cas de victòria, trajectòria immaculada per a passar a la segona fase amb 6 victòries i cap derrota. I anem a veure qui juga, perquè... Si li toquen Grècia, Itàlia, que ja acumulen alguna...
11: Erra el primer, Willy.
4: Derrota en la primera fase, l'equip podrà posar, recordem que es classifiquen els tres primers de cada grup per a el Mundial de Qatar del proper estiu.
11: Allà va Willy en el segon llançament. Tornarà a intentar-ho Willy Hernán Gómez. El segon també va fora i el rebot espera Senghelia. Bueno, pues 68-79, Si anota Georgia, ojito, Luis, perquè se fiquen a menys de 10. Senghelia, quina assistència, quina acció acaba de desperdiciar Georgia. Menys mal.
4: Des de baix de l'anell tenia la posició en la pintura guanyadíssima el jugador georgià.
11: I era un regal de Senghelia,
4: Que ha errat una safata senzillíssima. Continua el més 11 per a Espanya.
11: Ahí està l'acció en la que, bueno, pues s'enganyava, de totes, Georgi Turdigadze.
4: Turdigadze.
11: Sí. La pilota per a Espanya, Jaime Pradilla, combinant en Francis Alonso, Alonso que vol percutir i trobar ahí la bombeta de Willy, però no, no entra. I serà una nova oportunitat per a Georgia. Allà va Red, Red, trobant en el cantó, alliberat el llançament de 3, el triple no entra, el rebot del palmeig per a continuar la posició per a Georgia. Oberta, ahí està, per a llançar de 3, Senghelia, ha llançat de 3, triple de Senghelia.
3: Es posen a 8.
11: El triple de Senghelia, se fica a 8, Georgia. N'hi ha partit, Luis?
3: No. 3.46 per al que conclogui l'encontre.
11: No canvia d'opinió, Luis Urrutia. 71-79.
3: Sí, sí, continuen donant-li la pilota a Billy per a que erre, sí. Però vaja, jo crec que hi hauran
11: 8 punts, en este quart.
3: Per part de Chus Mateo, alternatives millors que donar-li la pelota a Billy Hernán Gómez, no?
11: 8 punts d'Espanya en este últim quart, Està donant-li vida a la selecció georgiana, que ha anotat 14 i que se clava, com estem dient, a 8 punts. 71-79. Georgia creu. Senghelia creu. I Chus Mateo desespera, perquè evidentment este resultat no és bo i té que parar-ho per a donar indicacions. Temps mort en la pista, temps mort d'Espanya.
3: En un instant estarem parlant del Mundial, clar que sí, amb Alfonso Gil. En 2 hores i mitja, més o menys, estarem ja pendents del partit entre Brasil i Noruega. Ens queda també per davant el repàs a la pretemporada, que demà comença, del llevant de Luis Castro.
11: Indicacions, temps mort en la pista, temps mort d'Espanya.
3: En un instant estarem parlant del Mundial, clar que sí, amb Alfonso Gil. En 2 hores i mitja, més o menys, estarem ja pendents del partit entre Brasil i Noruega. Ens queda...

0: capital de Geòrgia, on Espanya guanya per 8 a 3.46 per a la fi.
1: Recordem que Espanya ha anat guanyant per 22 en este partit, i guanya de 8.
0: I dels 22 li queda 8.
1: 71-79. Ataca Álvaro Cárdenas, ataca Espanya, baló per fora, tractant de trobar solucions en Hugo González. La pèrdua d'Espanya, recupera Geòrgia. Recupera la pilota Geòrgia en oportunitat de continuar retallant distàncies. 3 minuts 27. I allà va Marred, defensa Álvaro Cárdenas, el bloqueig en l'ajuda de Senghelia, alliberat per al llançament de 3, el triple Senix, el rebot és per a Jaime Pradilla, menys mal Luis, perquè aquest triple complicava les coses. El baló per a Cárdenas, encara que Luis nega en el cap.
0: No tots els dies són diumenge.
1: Sol és avui, no? El baló, quin top, ara en el llançament de 3, no n'hi ha falta, el contracop ara de Geòrgia Marret, el revés en la pintura, la pilota acaba dins, i 2-1. 2-1 per a Marret, 73-79, tir lliure per a Geòrgia.
0: Falten 3 minuts.
1: En Bochís, el New Sports Palace de Tbilisi.
0: Perquè dels 22 punts d'avantatge que tenia Espanya, li queden 5.
1: S'ha dormit Espanya. En este partit en el que han aparegut noms com els de Red o, el de, o els de Senghelia, 27 punts per al Toko Senghelia, 22 per a Marc Red. El més anotador per part d'Espanya, Willy Hernán Gómez, en 19 punts. I a veure si transforma Red el llançament dins, s'anota. Sí. 74-79, se fiquen
0: a 5.
1: A 5 punts, Luis.
0: 3 minuts.
1: En un minut te torna a preguntar.
0: Vinga.
1: Álvaro Cárdenas. Atacant Espanya, ahí està Álvaro Cárdenas, penetra Álvaro Cárdenas, vol trobar solucions en Willy, no n'hi ha falta, no xiulen res, arbitratge dubtós,
0: ahí la pilota. Willy,
1: La pilota, sí, l'estratègia és la mateixa, la pilota per a Senghelia, 16 segons de possessió, 2.33 per a la fi, guanya de 5 Espanya, Senghelia en la pintura, se fa l'espai, el revés de Senghelia i anota Senghelia un cistelló. Increïble la cistella.
0: Es posen a 3.
1: A 3 Geòrgia.
0: Torna a parar el partit, Chus Mateo, perquè l'atac d'Espanya en este últim quart és indigne,
1: És que porta 8 punts, Luis. 8 punts. I de 9 porta Geòrgia. Cal canviar coses.
0: 76-79, 3 punts només de distància. I jo crec que, en fi, lo de Chus Mateo mantenint a Billy, tenint a Oriol en un bon moment, deixant en la banqueta Hugo González.
1: A Izan.
0: Jo crec que és moment de traure-los a Santesuperi, que ha jugat molt millor, en fi, pues jo crec que és moment, de...
1: Cal ficar els jugons.
0: Sí.
1: En este moment de partit, en el que ja entrem en els últims 2 minuts, 27 segons, estem en temps mort, indicacions de Chus Mateo als seus jugadors, però ahí veiem la xerrada, sobretot molt atent Jaime Pradilla, molt atent també Hugo González i Pierre Oriola. I Darío Brizuela estan raonant entre ells, mentre també atentíssimament està Álvaro Cárdenas escoltant el que diu Chus Mateo. 2 minuts 27 segons. 76-79. Creuen en Geòrgia.
0: Demà també comença la pretemporada a València, no?
1: Sí, bueno, les proves mèdiques ja porten des de tota la setmana, més o menys, però el que és treball al terreny de xoc, a l'herba... Sí.
0: Ja demà, no?
1: Demà.
0: Corberan... Perquè continua Corberan d'entrenador,
1: sí,
0: no?
1: Sí, se trobarà de nou en amics com Dani Raba, Santa Maria... que no han eixit en este
0: mercat. Col·legues, no?
1: Sí, correcte. En esos amics que ha fet durant la temporada i que, bueno, pues estaran en la pretemporada. El que no estarà és Xencoz Callar, que li han dit que no cal que torne.
0: Ah, sí?
1: Sí, i se li han dit que...
0: Que es queda a casa, que continuem pagant-li,
1: sí,
0: no?
1: Sí, correcte, que de moment sí, sí,
0: que li portem el jornal a casa.
1: Sí, Cárdenas! De Álvaro Cárdenas, per a donar-li un poquet d'aire i d'oxigen a la selecció espanyola. 76-81. 1 minut 50 segons, s'ataca Geòrgia. Ataca la selecció de Marc Red i de Toko Senghelia en el bloqueig. Ahí està Senghelia tractant de fer ixe pick and pop, però no la lleig. Igual Marc Red pressiona l'acció Jaime Pradilla i anota un cistelló Marc Red. Anota un cistelló Marc Red per a ficar el 78-81.
0: A 3, falta minut i mig.
1: I resten 15 segons per a que te torni a fer la pregunta, Luis. Ataca España, llançament de 3 de Álvaro Cárdenas, el triple no entra, el rebote espera Georgia, el rebote espera Toca.

0: Schengelia, ataca Georgia, ataca Marred, encara la pilota per a l'acció que acaba d'errar, és increïble, però continua seguint en possessió, llançament de 3 de Marred i el triple.
1: Empat.
0: Lluís, la pregunta, té opcions Georgia de guanyar?
1: Sí. Empat a 81. Falta un minut.
0: Això és com lo de, com no soy río, voy y vuelvo cuando quiero, no? L'acció ara d'Espanya, 81-81, està tremolant, ara mateix la selecció espanyola, n'hi ha falta clara sobre Joel Parra, però acaba d'empatar el partit Georgia, 56,4 per a la fi.
1: És encara pilota a la banda, perquè falten... És la quarta falta esta que ha comès la selecció Georgia ara.
0: Podia fer-la, Podia fer-la encara, i el triplàs que ha notat Marc Red, que se'n va cap als 25 punts. Ataca Espanya, 50 segons, 7 de possessió, té que donar-se pressa Álvaro Cárdenas, té que trobar per dins ahí la pilota per a Willy Hernán Gómez, el baló per a Jaime Pradilla, se minxa la possessió Espanya. Se minxa la possessió Espanya, baló per a Georgia, 41,8, 81-81, oportunitat per a ficar-se per davant de Georgia. Incomprensible lo que estem veient.
1: Sí, sí.
0: 22 punts tenia Espanya de renda. I demana temps mort el serbi, el seleccionador de Georgia, Aleksandar Šikić.
1: Pues probablement no siga el millor moment per a desperdiciar un temps mort, no?
0: Sí, per a frenar. Però sí que ha fet el xest, no?
1: De, sí, sí, sí.
0: De frenar-ho.
1: Jo crec que serà...
0: Per assajar alguna jugada, sí, sí. O...
1: Falten 42 segons i que no li falta un temps mort encara en el tram final
0: i que no puga parar-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues ahí veiem a l'afició embotxida en este New Sports Palace de Tbilisi, en Georgia, en el timeout de la selecció georgiana.
1: Estàvem parlant del València. De Haas estarà demà per a...
0: Sí, sí, sí, sí. Ja ha presentat, ja ha passat la revisió mèdica oficial, ja les seues primeres paraules en anglès.
1: I el migcentre?
0: I el migcentre no saben res.
1: No saben res, no?
0: No saben res.
1: Però no ha vingut encara.
0: A mi me diuen que està buscant casa en València, ja, encara.
1: Però el club no ha fet oficial el fitxatge, no?
0: No és oficial encara el fitxatge de Ali Udieng. Tampoc és oficial de Rinosuke Sato, Encara no és oficial i se fitxatge. Encara que sí que se va acomiadar del Futbol Club Tòquio. Li van fer una festa de despedida en el seu estadi, però encara no és oficial el fitxatge ni de Aliu Dieng ni de... Bueno, a estes hores,
1: I lo de Guido?
0: I lo de Guido sí.
1: Lo de Guido sí, però tampoc estarà, no?
0: Bueno, jo pense que Guido sí que... Bueno, no sé si està citat o no, Pot ser que tinga una setmana més. Que té una setmana més és Javi Guerra i Estoli Dimitrevski.
1: Sí.
0: Però Guido hauria d'estar. El més normal és que esté. Sí, és de veres que no ha anat a la revisió mèdica, perquè, clar, no tenia contacte fa uns dies. Però sí, jo penso que sí que tindrà que estar, en esta setmana de treball ja en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Esta nit, a partir de... En quan conclogui el partit del Mundial, ens contes quina és l'última hora d'este València que... demà torna al treball. Possessió per a Georgia, empat a 81.
0: 30 segons per acabar, 81-81, ataca Georgia, a punt de furtar Espanya, recupera Sengelia, Sengelia per fora, Sengelia que dribla, Sengelia que vol endinsar-se cap a la pintura, Cistelló de Sengelia, 22,9, es fica per davant Georgia, 83-81, quin home és Toko Sengelia.
1: És el primer avantatge de Georgia en tot el partit quan falten 22
0: segons. Així és.
1: Havia anat Espanya per davant inclús per 22 punts i ara falta de 22 segons. Georgia es posa per davant 83-81 en un últim quart realment desesperant de la selecció espanyola.
0: 10 punts, però 26 de Georgia. Barbaritat el que ha fet la selecció georgiana en este últim quart.
1: En tot cas, la pilota espera a Espanya.
0: En oportunitat.
1: Si anota de 3, falten 22 segons. Si anoten de 3...
0: Apuraries la possessió?
1: Sí. Un tir final i ja està, un tir de 3.
0: Pues ahí está, Xus Mateo preparant l'acció,
1: Per Hugo González, si es tenia cap a casa.
0: Vale. Lluís ja la té clara. Volem si Xus Mateo opina el mateix. I lo que eix, després en la pista, perquè, evidentment, una cosa és lo que dibuixes i una altra cosa és lo que pot eixir. 83-81, 22,9. I arribarem a la fi del partit en este encontre classificatori per al Mundial de bàsquet, este torneig organitzat per la FIBA, i que de moment estaria, bueno, pues donant-li la primera derrota a la selecció espanyola, que recordem que estava en un 5-0 en quant al balanç de guanyats i perduts, i que este seria el primer partit que perd en esta fase. Ahí veiem a l'home que no sabem si és de l'Espanyol o de l'Hèrcules. Uh-huh. Continua el misteri.
1: Del Depor segur que no és.
0: No, no té pinta.
1: No. La forma de la camiseta.
0: I de l'Alavés tampoc.
1: No.
0: 22,9. Baló per a Espanya. Arranca l'atac. Jaime Pradilla en pista. Álvaro Cárdenas també. Brizuela, Izan Almansa i Hugo González. Es el quintet en el que vol acabar l'Espanya en el partit. Ahí está el baró per a Cárdenas, combinant en Darío Brizuela. Darío Brizuela que se fa l'espai. El llançament, no, la passada cap a Jaime Pradilla. La pilota que anota. I empata el 83-83 a 3,9 segons. Tindrà pràcticament 4 segons Georgia per a guanyar el partit. Demana temps mort el seleccionador Aleksandar Šikić.
1: Tenia que ser Pradilla. Que anotara des de la pintura, pal baix. La jugada ben pensada, per part de la banqueta espanyola.
0: En 4 segons dona temps, no?
1: Sí, a més, ells triaran segur traure des de camp contrari.
0: I baló a Redwas en Gelia, no?
1: Sí, bueno, és que jo crec que fa molts minuts que no llança cistella cap altre jugador
0: que no siga Redwas
1: de la selecció georgiana, que no siguen estos dos, no?
0: Sengelia, 31 punts, 10 rebots, 2 assistències. Red, 30 punts, 3 rebots, 6 assistències. Barbaritat el que estan fent aquests dos jugadors de la selecció georgiana.
1: Pues ara, pobre.
0: 3,9, és el que resta. És el que té Georgia per a...
1: Si anota Georgia, guanya. Si no, pròrroga.
0: Correcte. Si no, se n'anirem a la pròrroga. En un partit que, recordem, anava a Espanya guanyant de 22 punts. Lo que sí que es reduix, Luis, són les opcions d'Espanya de guanyar ara.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Ara ja és o pròrroga o Georgia.
1: La millor notícia per a Espanya és la pròrroga.
0: Sí. O pròrroga o perd Espanya. Les dues opcions que té la selecció espanyola.
1: Pues vinga, últims 4 segons. Traurà Red. A qui li la donarà?
0: Jo pense que a algun company que li l'entrega a Sengelia.
1: No, directament,
0: pues directament a Sengelia. Se la va jugar Sengelia. L'acció de Sengelia. El palmeig i erra. Erra el llançament. Anirem a la pròrroga. Anirem a 5 minuts més de xoc. Però crec, Luis, que ha tocat un jugador de la selecció espanyola i se valor de Sengelia, eh?
1: Puntejat, no? Llançament.
0: Crec que sí.
1: I finalment 83 iguals.
0: Pròrroga.
1: Tindrem 5 minuts afegits en este encontre, en este Georgia-Espanya. 83 iguals. En un instant vivim la pròrroga.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaç amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Tot l'esport a punt a punt.

0: 7 de la vesprada i 28 minuts. Això és el Punt a Punt, a Punt Ràdio, pendents de Azuévar, de Soneja, de la Serra d'Espadà i de l'Alt Palància, perquè un incendi ha obligat a desallotjar els 500 habitants d'Azuévar. Els nostres servicis informatius continuen treballant i donant-nos l'última hora d'aquest incendi forestal que preocupa en esta zona de l'interior de la província de Castelló. Mentre reprenem el pols esportiu a la jornada, comença la pròrroga d'aquest partit de classificació per al Mundial de la selecció espanyola de bàsquet, Salva Gómez.
1: Ahí està l'acció per a Álvaro Cárdenas, connexió Pradilla-Cárdenas per a la cistella d'Espanya. 83-85, 4 minuts 40 segons per acabar la part de la pròrroga, esta primera pròrroga, si bueno, continua l'empat n'hi haurà més pròrroga encara, però estos 5 minuts de temps afegit per a decidir, per a dirimir qui guanya el encontre, si Espanya o si Geòrgia. Erra el llançament Senghelia i, com te deia Luis, avui ha fet oficial, parlant de bàsquet, València Bàsquet, el seu fitxatge, al mateix temps pràcticament que feia el comiat a Montero, feia oficial el fitxatge de Dylan Osetkovski, el jugador que va estar a Unicaja 3 temporades i a Partizan, un fitxatge per al reforçar el xoc interior de València Bàsquet, nova cistella de la selecció
0: triple
1: espanyola. Sí, 83-88, amplia distàncies la selecció espanyola en ese llançament de 3 de Hugo González.
0: Dos bàsquets d'Espanya, dos assistències de Pradilla.
1: Sí, tirant-se l'equip a les esquenes. Ataca Marre, la pilota que acaba en un tap espectacular. Quina defensa de Álvaro Cárdenas per a evitar esa cistella de Marre. 83-88. Uf, ahí està esa acció que ve a defensa Álvaro Cárdenas, a punt de perdre la pilota. Georgia recupera, no, l'últim en tocar és Ethan Almansa i serà baló per a Georgia des de la línia de banda. Ahí veiem com botava, tractava d'evitar que ixe baló isquera, però aterrava abans de poder clavar la pilota dins de la pista Ethan Almansa, jugador del Real Madrid. 3 minuts 48 segons per arribar a la fi de la pròrroga. 83-88, més 5 per a la selecció espanyola. 11 segons de possessió li resten a Georgia. I ara fica en marxa el baló de Duda Sanatxe. Combina en Marc Red, trobant el cantó a Sanatxe. Llança de 3, el triple Senix. El triple Senix és baló per a Espanya.
0: 3 i mig per a la fi. Espanya més 5 i baló.
1: Ataca Álvaro Cárdenas, trobant ahí el seu company Darío Brizuela. Ahí està l'acció de Brizuela, llança de 3, el triple no entra, el rebot espera, espera que el guanyi Georgia, espera que el guanyi Georgia, i ahí ataca novament Marred, és temps per als georgians, se fica la mà Hugo González a punt de furtar Espanya, aguanta Red, el llançament de 3, el triple no entra, el rebot espera Ethan Almansa, la guarda Ethan Almansa, 3 minuts.
0: No ha notat Georgia en la pròrroga.
1: No, de moment no, és un 0-5 de parcial en esta pròrroga. Allà va novament Espanya. Brizuela, jugant en Cárdenas, li ajuda en el bloqueig i en ese pick and roll. Ahí està l'assistència de Pradilla per a Ethan Almansa, que la erra, però se la queda novament Pradilla en el cantó per a Brizuela. Llançament
0: final,
1: no val.
0: Final de possessió.
1: No val, se minxa la pilota Brizuela.
0: Però quin tab li han col·locat Almansa, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Correctiu a Almansa. Això també s'aprèn.
0: Ethan Almansa, que estigué en la Final Four, no jugà, però ahí estigué, no jugà en la semi, en la final sí que jugà.
1: Jo crec que este any tindrà oportunitats en Pedro Martínez. Encara que Pedro no és molt de donar-li moltes oportunitats als joves,
0: No.
1: Que li pregunten a Sergio de la Rea,
0: sí, sí,
1: si li ha costat o no derribar eixa porta en Pedro Martínez. Allà va Red, perseguit per
0: Pedro, el tiqué un mes sense jugar, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. I quan jugava, jugava res, eh?
0: Fora de totes les convocatòries.
1: I quan jugava, recorda't, que hi ha minutets...
0: I després li preguntaven si havia cas i es molestava.
1: Sí, sí, sí. Se cabrejava.
0: Però com me pregunten si hi ha cas? Home, perquè el tens un mes sense jugar.
1: Bueno, però Pedro i cabrejar-se en la mateixa frase ha passat molt.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: L'acció ara de falta. Un cauella a terra, Senghelia s'ha fet mal, eh? Al caure, toco Senghelia en eixa acció en la que buscava la cistella i que et portarà els tirs lliures després de la falta de Darío Brizuela, del seu company del Barça. La segon falta de Brizuela. I els tirs lliures. Tornique Senghelia. Anem a veure com acaba aquesta acció. Anota el primer Senghelia. 84-88. En este partit que de moment està a menys de 3 minuts de finalitzar en quant a la pròrroga. I en esta situació en la que tenia tirs lliures la selecció de Geòrgia. Bueno, pues anem a veure com acaba este partit. 83-88.
0: Anota triple Geòrgia, 86-88 en el marcador.
1: Ahí està, i s'assistella. I complica les coses, eh? Complica les coses per a la selecció espanyola. Dice 86-88.
0: El balón es per Espanya.
1: Ahí veiem esa acció.
0: 2-0-3, últims dos minuts. Balón en moviment, pilota per a Espanya. 86-88 en el marcador. El llançament de Geòrgia, triple. Triple de Geòrgia, 89-88.
1: Se la jugava Senghelia.
0: Senghelia anota el triple, es col·loca més un Geòrgia.
1: Pues un minut 48, per acabar el encontre. 89-88. Li torna a pegar la volta a Luis el marcador. Són 37 punts de Senghelia en este partit. És una barbaritat el que està fent Toco Senghelia. Ataca Espanya, la pilota que la perd i recupera. Sí. Recupera Geòrgia.
0: 6-0, favorable a Geòrgia.
1: Diu Brizuela que se revise. Diu Brizuela que se té que revisar aquesta acció. Es tornava boig a la banqueta de Geòrgia. 89-88.
0: Però diu molt convençut, eh?
1: Sí, sí, sí. I van els àrbits a revisar, eh?
0: Sí.
1: Van els àrbits a revisar aquesta acció. Ahí está el monitor en la taula. Con la demanda de la revisió, ahí está el challenge. I anem a veure l'acció repetida. A veure, ahí té la pilota Brizuela, perseguit per Turdilatxe.
0: Sí, claríssim.
1: I l'últim en tocar és Senghelia, no?
0: Sí, sí, sí, claríssim.
1: L'últim en tocar sembla, almenys des d'esta presa des de darrere.
0: L'àrbitre, l'arbitratge és claríssim, en esta repetició és clar. L'arbitratge és tan casolà.
1: Jo no tinc molts dubtes, però... Sí.
0: Que, en fi...
1: Però, clar, per això apret estava Brizuela, Luis. És que sí, sí. Brizuela estaria al·lucinant. De que ixe valor que, evidentment, toca Senghelia i que el desvia de la seva trajectòria de manera bàrbara, vull dir, és que és... Canvia moltíssim la direcció del baló. Havien xiulat baló per a Geòrgia, però serà baló per a sí, la selecció espanyola. Sí. En un 89-88, recordem. A un minut 33 segons per acabar el encontre en este ja temps de pròrroga. En el que jo no sé per què encara estan revisant aquesta acció. És que una altra pressa per a veure què. Si rosa el baló... pues... No sé, és que en eixa presa sí que dona la sensació visualment de que poguera rosar el baló Willy Hernán Gómez.
0: Jo no tinc dubtes.
1: En esta no, però n'hi ha una...
0: De que el baló Billy no el toca. Però...
1: Pues estan revisant, eh?
0: Dels àrbitres arbitratge... pots esperar qualsevol cosa, ja ho saps.
1: I en este partit estan demostrant que una altra cosa no, però... igual després els conviden a algo, no? Algun pisco a la vista georgià.
0: La decisió és que decisió... la pilota és per Espanya.
1: Sí. Més mal. Sí, sí. Més mal, decisió acertada perquè lògicament l'últim en tocar era Toco Senghelia i per tant és un 89-88 a 1 minut 33, possessió per a Espanya, ara que li resten 8 segons de possessió, té que jugar ràpid. Una altra presa. Sí, és evidentíssim.
0: Però esta és només per a la realització televisiva. Sí, esta sí, ja sí, no, sí. Ja no espera els àrbitres.
1: Sí, però que ja l'havien vist 40 vegades.
0: Sí, però està avorrit el realitzador. Deixa-lo.
1: Anem a respectar.
0: Que faça coses.
1: Anem a respectar el realitzador. Hugo González, baló per a Willy. En la pintura, Willy. Es vol trobar ahí en Jaime Pradilla, però li fiquen el tap. L'acció continua seguint. En falta.
0: Abajo, però ja eren tirs lliures per
1: a Jaime. Tirs lliures per a Jaime Pradilla. Les mans a la cara per a... l'afició georgiana que veu com Jaime Pradilla anirà a la línia de tirs lliures.
0: Falta claríssima, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Claríssima. L'han jugat tardíssim.
1: I això que ja. Pradilla no és de queixar-se molt, tampoc,
0: sí,
1: eh? Sí,
0: però és que mira, eh? Com li toquen. I jo crec que xiulen la segona, eh? Que no xiulen la primera.
1: No, no, no, no xiulen la de Turdilatxe, sinó que és la del 10, que és Duda Sanatxe. I allà va...
0: Jaime
1: Pradilla. Erra el primer.
0: Bueno.
1: Sin faltes de Sanatxe, eh? Sin faltes ja de Sanatxe en esta pròrroga. Arriba les sin faltes i anem a veure la oportunitat d'Espanya d'empatar, perquè erra el primer Jaime Pradilla. 89-88. Allà va Jaime. El llançament de Pradilla dins. 89-89. Empat a Espanya.
0: Minut 24.
1: Empat a Espanya. Un minut 20 segons per acabar el partit. I ataca Georgia. Allà va Senghelia, perseguit per Jaime Pradilla. Senghelia que està a punt de deixar-se enrere. Està cansat, Senghelia, eh? Evidentment. Sí. Després del partidàs que està fent el jugador del Barça, Senghelia, per fora, li fica la mà Willy Hernán Gómez i la pilota serà per a que la recupere Georgia en última instància. S'ha dormit la defensa d'Espanya i a la cistella no entra. I el rebot és per Álvaro Cárdenas, allà va Espanya. Recupera la pilota d'Ario Brizuela, no en per Álvaro Cárdenas. Ataca la selecció i els peus ara clarament de Georgia, del... jugador Georgi Turdilatxe.
0: Però Senghelia ja no baixa, està la sol normal. Pradilla està fent de base, d'aler, de pivot, està fent de tot. Toco Senghelia, que està ja esgotat. En tot cas, estem en l'últim minut d'esta pròrroga. Empat a 89.
1: Ahí està, 52,4 és el que queda per acabar. 89-89. I la traurà Espanya des de línia de banda. Allà va Brizuela, combinant en Álvaro Cárdenas. Novament el valor arriba a les mans de Jaime Pradilla. Entrega cap al seu ex company de València Bàsquet, Álvaro Cárdenas. Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas, que vol trobar solucions. A punt de menjar-se la pilota. La solta la Cárdenas. Erra la pilota, que se la quedarà finalment Georgia.
0: Lluita
1: en eixa acció. Anem a veure la fletxa.
0: Hi haurà bot, no? Pilota per a Georgia.
1: Bot...
0: Falten 36 segons.
1: En eixa acció en la que s'ha embolicat molt Álvaro Cárdenas, eh? Ha volgut fer massa coses Álvaro Cárdenas en eixe duel en Georgi Turdilatxe. I ahí veiem que demanava Senghelia falta, eh? Del propi Álvaro Cárdenas. I era
0: I
1: falta.
0: Raó, sí.
1: I era falta perquè es pentava Álvaro Cárdenas a Senghelia. I anem a veure, perquè ja no resta res, eh? I estem en este 89-89. De partit classificatori per al Mundial. 36,7 segons i timeout en Georgia. Temps mort per a la selecció georgiana, per Alexander Sikic.
0: Estava buscant si una victòria de Georgia li donava la classificació per a la següent fase. Però no, ja està classificat, eh? És que Dinamarca és última amb 6
1: sí.
0: derrotes.
1: Sí, sí, correcte, 0-6.
0: Estan classificats, així que bueno, és una victòria més, no? Amb la que acudir a la...
1: No, li ficaria pot ser com a segon classificada, perquè...
0: No, perquè...
1: Seria un 2-4.
0: Estaria 3-3 i Ucraïna està 4-2.
1: Ah, clar. Sí, sí, sí. 4-2 Ucraïna, sí. Correcte. 3-3 seria, no sé. Seria tercera del grup A, on Espanya, de moment...
0: Està 5-0.
1: Està 5-0, sí. Això seria, en cas de perdre, 5-1. I ahí està, la xerrada d'Alexander Sikic en este temps mort, el que ja tornen els jugadors a la pista. 36,7 segons
0: després de la derrota en Romania de Grècia en esta primera part. Este partit està en marxa. Grècia també està perdent davant de Portugal de moment, 23-28.
1: Mm-hmm. Ja han finalitzat abans els partits de Gran Bretanya i Islàndia i el de Dinamarca-Ucrània, i la victòria per a Islàndia i per a Ucrània. Bueno, pues anem allà. 36,7, 89-89. Possessió per a Georgia, que trau des de la línia de fons. La van apurar. Allà va Marred, perseguit per Álvaro Cárdenas. Pressiona Cárdenas, el base granadí de València Bàsquet. Red li ajuda en el bloqueig ahí Senghelia, que buscava el pick and pop. Ahí està el llançament i la nota. Anota Marc Red.
0: Més 2, Georgia, falten 10
1: segons. 91-89, 10,1 segons.
0: espera que concloca esta pròrroga. En 15 minuts va començar un interessantíssim Itàlia-Lituània. Molt interessant el partit que juga a les 8 en Itàlia.
1: Anem a veure, perquè és un temps mort ara de Xus Mateo per a tractar d'ajustar coses de cara a estos últims 10,1 segons en els que... Què penses que pot passar, Luis? Perquè de 9,1 convida, no?, a apurar i buscar el triple.
0: És exactament el mateix que en la final de terra
2: humanitària. Crec que no.
3: Nada, però no l'has jugat al triple.
1: Has jugat a empatar.
0: Podem sentir el temps, no?
3: A veure si està... Però parece que Brizola no està en el camp.
0: No. Dóna la sensació que és, com te dic, el mateix, no? Que en,
1: sí, sí.
0: Que el que ha corregut en el temps reglamentari.
1: Però abans no te l'has jugat al triple. Abans has buscat a Pradilla i a empatar, eh?
0: Pues ara veurem el que tria Xus Mateo. Si tornaran a jugar pilot interior, fer cistella i forçar una segona pròrroga o jugar-te-la de 3. Tens grans especialistes com Hugo González, com Brizuela.
1: El propi Joel Parra, inclús, també. Sí,
0: Joel Parra.
1: Álvaro Cárdenas en València Bàsquet també ha fet algun que altre triple important. El que està espectacular és este Marred, eh?
0: Sí.
1: Quin partit ha fet. Passe el que passe, eh?
0: El nord-americà nacionalitzat Georgia. Que anem a veure què fa ara a la selecció local. A Georgia li toca defensar.
1: Ja va.
0: I Espanya obligada a anotar. Per 2, falten 10 segons, pilot en moviment.
1: La té Cárdenas. 17 segons, 15, 14... 13, 12, 11, 10. Creu a la separadora Cárdenas. Allà va Cárdenas, el baló per a Espanya. Té que trobar solucions. Cárdenas entrega cap a Pradilla. Pradilla per a Cárdenas. Novament se la juga Cárdenas de 3. El triple no entra. I final. Se acaba el partit. Se acaba el partit. Guanya Georgia 91 a 89. La derrota d'Espanya. La botxeria en els jugadors de la selecció de Georgia. 91 a 89, guanyava de 22 punts la selecció espanyola, perd 91 a 89, perde 2 en un partit estel·lar de Toko Sengelia i de Marc Red.
0: 91-89 és el marcador final del partit. Gràcies, Salva Gomis, per esta narració. Falten 15 minuts, un quart d'hora, per arribar a les 8 de la vesprada. Per davant tenim que parlar del Llevant, tenim que parlar del futbol més nostre, però abans i de la mà de Carlos Urrutia tenim que parlar del Mundial.
4: La Copa del Món 2026 en A Punt Ràdio.

0: I així estem preparats per a fer-ho, per a parlar del Mundial, de valencians, de valencianistes, de protagonistes de la Copa del Món, en directe a les 7:47 de la vesprada, sí, en el punt a punt de Punt Ràdio. I tot i que totes les entrevistes són especials en esta secció, en els últims caps de setmana, quan hem parlat en Curro Torres, en Jorge Otero, en José Molina, en el doctor Jordi Candel, a la fi i a la postre, el valencià en el que més mundials ha estat no és ni entrenador, ni jugador, ni metge, és un company de professió, és periodista i alerta que la seva presència no es limita ni a un, ni a dos, ni a tres. Ell ha estat en 5 mundials, és a dir, és per a llevar-se el sombrero i saludar, perquè a més de col·lega, és un amic, Alfonso Gil. Alfonso, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, com estàs?
0: Molt bé, molt agraït que estigués en el punt a punt. I també, disculpa, per les pròrrogues del bàsquet és endarrerien, però ja estem connectats en tu per a parlar de la teua història i el teu punt de vista dels mundials. Però anem a començar, Alfonso, de més prop a més darrere. Què t'està pareguent el Mundial d'enguany que s'està disputant?
1: Bueno, jo estic vivint el Mundial no com he vist a tres treballant en una intensitat total, estic veient-lo en una certa distància, no mal ser a les 2, a les 4, a les 6 del matí, i seguís els partits pues, en això, en una certa distància. No m'està desagradant, ni han partits interessants. Un contraste entre les golejades als equips que probablement sobraven en una competició de 48, que me pareix que és excessiva, i després lo ajustat que està tot des de que ha començat la part eliminatòria. El número d'equipos a mi me pareix que no toca, que té que ser no tan gran, i crec que el tema de fer un mundial en un país com els Estats Units, en les imposicions de tot tipus que n'hi ha, i sobretot en aquesta qüestió que crec que és més que criticable de la pausa de publicitat, pues la veritat és que n'hi ha coses que no m'agraden. I el xoc, pues el xoc va canviant perquè els equips són diferents, ara els equips nacionals compten con jugadors que s'han fet a lo millor en altres països, n'hi ha una molta major relació com a conseqüència de la globalització, és un futbol diferent.
0: La veritat és que sí, i el que dius dels Estats Units, clar, és que tu ja vas estar en un Mundial als Estats Units, no este en el 2026, sinó en el que es va jugar l'any 94. Ara parlarem d'això, però ja que estem en el Mundial d'enguany, jo n'hi ha coses que no sé si estaràs tu d'acord, perquè ara ja estem en la MEL, vull dir, en el més important, els octaus, i ja un quart de final que n'hi ha. De primer, de les Maries, entre cometes i en tot el respecte de les seleccions xicotetes, tot el respecte per a mi, però absolutament tot, per a una, que és Cabo Verde, en jugadors de poca valua, que cap d'ells està en un grandíssim equip ni té 40 milions de valor de mercat, i no només l'últim partit que li han competit a Alfonso a Argentina, sinó que totes les crítiques contra Espanya és que no han passat el 0-0 davant de Cabo Verde. Jostra, si feren, Alfonso, una masterclass de defensa sense fer quasi faltes ni pegar quasi patades, perquè jo crec que totes les patades del Mundial les tenia guardades Paraguai per acosir a França ahir.
1: Bueno, lo que pasa es que ara un equip com Cabo Verde, abans un equip com Cabo Verde eren jugadors de Cabo Verde, que jugaven en la Lliga de Cabo Verde i que no havien competit fora. Ara, encara que no estén en equips punters, juguen fora, juguen molts en Europa, estan en el futbol professional, la segona divisió de França, d'Alemanya, d'Espanya, d'Itàlia, és un futbol d'altíssim nivell i juguen a una cosa molt determinada, que és defensar bé, són professionals, senten experiència, i a mi el partit d'Espanya no me va aparèixer la debacle. Si haguera entrat el primer i Cabo Verde se té que obrir un poquet, pues és un altre partit. Jo crec que les conseqüències maximalistes d'un resultat no duen a ningú bon port perquè realment no serveixen. Espanya podia estar fora i haver guanyat a Cabo Verde i, o estar dins sense guanyar. És a dir, que ningú pensava lo de Argentina en Cabo Verde i mira lo que ha passat, que ha apretat i quasi se'n va als penals. O sigui, que jo veig que alguns equips que no tenen jugadors en l'exterior, això sí que ho acusen molt més, però els que estan en l'entorn del futbol europeu, és que ahir crec que en Marroc a soles tenia un futbolista que era nascut en el país.
0: És que això és l'altre.
1: Clar, però és que, anem a veure, per parlar un poquet en claritat, els jugadors negres s'han fet en el Mundial perquè són pràcticament tots europeus.
0: Sí, clar.
1: Juguen en Àustria, en Alemanya, en Portugal, en Espanya, i no parlem de França,
0: Suècia,
1: o no parlem d'Anglaterra, no? És a dir,
0: nòrdic, sí.
1: que són gent que evidentment estan defensant el país per al que estan jugant, però que en un futbol de fa 20 o 25 anys haguera sigut pues pràcticament no n'hi hauria un noruego que no fora un vikingo blanc, és a dir, i en esto que no s'entenga ningun concepte racista.
0: Que no, és la superioritat anatòmica i la globalització
1: realitat, i és la realitat. I després, pues, si n'hi ha una circumstància més futbolística, que és que ara els equips pues juguen moltíssim, ja fa molt de temps, en el porter i els dos centrals, i n'hi ha molts minuts avorrits en el futbol, perquè fins que no superen la primera línia de pressió, això no entra en un moment d'interès, i pràcticament ara tot el món s'ha fet rellonges.
0: És que és veritat. Si tu mires, jo, per exemple, tinc l'opinió, per suposar que tots volen que guanyi Espanya, faltaria més, que té que jugar davant de Portugal, però amb els únics quarts que n'hi ha definits, que són França-Marroc, que jo crec que podria ser perfectament una final, els altres, pues mira, per el costat enfront d'Espanya, Brasil, Anglaterra, Argentina, Colòmbia, per a mi, inclús Colòmbia, podria ser qualsevol campiona, i per la banda d'Espanya, si se supera a Portugal, Marroc-França, o Estats Units, que alerten Estats Units.
1: Sí, el que passa és que jo sempre m'ha agradat molt la estadística i dels 8 partits, pues, jo crec que per lo menys hi haurà una sorpresa, no sé quina serà. La sorpresa no es donarà en el Portugal-Espanya, perquè guanyi el que guanyi no serà sorpresa, però una sorpresa seria que no entrara a Brasil, per exemple, que és difícil, però no sé el que passarà en Mèxic i en Anglaterra, que l'equip que juga com a anfitrió pues té les seues opcions. I, bueno, i què passa si Suïssa i Colòmbia o l'altre... És que no se sap.
0: I els de Tirali, té que guanyar a Egipte. És que n'hi ha que guanyar-los, eh?
1: Clar. No, i després, pues, què ha hagut en la ronda anterior? Pues dos sorpreses, Alemanya i els Països Baixos, però per penals.
0: Sí, sí.
1: Però per penals ningú... Sí, i Egipto ha entrat també per penals, és a dir, que esta, una competició d'aquest tipus no se pot pronosticar res, perquè al final, si els dos millors equips van per la mateixa part del quadre, pues ja no estaran els dos en la final, és a dir, que Brasil i Argentina teòricament se poden trobar en semifinal.
0: Exactament. Recorden tots els oients del punt a punt que a les 10 d'esta nit, Brasil-Noruega, en esta matinada de diumenge a dilluns a les 2, Mèxic-Anglaterra, demà Espanya davant de Portugal a les 9 de la nit i demà també en plena nit a les 2 de la matinada, Estats Units davant de Bèlgica. Ja per a dimarts, l'Argentina-Egipte a les 6 de la vesprada, que és un horari molt poc d'este Mundial, i a les 10, Suïssa-Colòmbia. Però, a més d'això, ja que estem en directe amb Alfonso Gil en el punt a punt, les 8 menys 3 minuts, has cobert 5 mundials. Tu, clar, has decidit, després de tota la vida treballant, jo crec que en lloc de jubilar-te, tu ens has enviat a tots els companys de professió a fer la mà, és a dir, ahí se quedeu que jo me'n vaig a fer cafenets al carrer de Burriana, que ahí estic molt a gust, i te queda tot el bagatge i tot l'orgull de tot el que has fet.
1: Pues sí, la veritat és que la primera vegada va ser una sorpresa perquè jo no havia... No feia molt de temps que havia entrat a treballar en l'agència EFE, que és per a la que jo he anat a tots els mundials, i me convocaren, i després pues, tingué una, dos, tres, quatre convocatòries seguides. Vaig fallar en la del 2006 i vaig tornar a l'última que va anar, va ser la de Sud-àfrica, la que va guanyar Espanya.
0: Jo que sóc un poquet més jove, i més guapo també que tu, un poquet més jove que tu, vas començar a treballar l'any 88, i en l'any 90 jo ja estava en actiu, on tu ja estaves en el Mundial. Jo recorde que el primer gran esdeveniment, jo que vas cobrir, però va ser en Mestalla, vull dir, no te tenies que anar fora, va ser la Selecció Espanyola de Futbol en els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Però la primera d'això, jo estava en Onda Cero, me'n recorde, va ser la Volta Ciclista a Espanya del 93, i quan me dius, Carlitos, me diuen, tens que anar a la Volta, dius, ostres, això és tela. Tu com te'n recordes que en l'agència EFE te digueren: Alfonso, rey mío, después de estar al comandamente de la sección Valencia de la agencia, te vas a hacer un mundial?
1: Bueno, yo me recuerdo que el que me va a convocar va a ser el director de sports de aquel momento, Julián García Candau.
0: Julián.
1: Sí, que era, a banda de dirigir el tema de sports a nivel nacional e internacional, pues era una persona molt afecta a lo que és el futbol valencià.
0: Ell
1: és de Villarreal, era molt valencianista. El Villarreal en aquell moment no estava al nivell que està ara, i a mi me donava molta canya perquè els temes del València li importaven molt. Era una època en la que el València estava bé perquè acabava de pujar, i era l'època d'Espàrrago en Arturo Tuzón. Exacte. El tercer lloc, el subcampionat. I bueno, n'hi havia que fer un equip, i a mi m'enviaren a cobrir un grup que jugava els seus partits en la isla de Còrcega.
0: Ostres!
1: I el tema fonamental... perdón, en Còrcega no, en Cerdeña, Cerdeña. I l'equip fort d'aquell grup era Anglaterra. I Anglaterra anava allí, i no havia passat, bueno, havien passat anys, però els italians estaven molt picats en ells per el tema de Heysel, on moriren molts seguidors.
0: La final de la Copa d'Europa.
1: La final de la Copa d'Europa, sí, exacte. Sí. I bueno, allí jo vaig estar fent els partits. Jo recordo que pràcticament era en Holanda, en Irlanda i en Egipte. Uh-huh. I jo recordo que pràcticament tots els partits acabaren en empat, però jo vaig estar fent més crònica de tribunals i de comissaries perquè els anglesos muntaven uns pollos increïbles.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, n'hi havia anglesos que anaven al Mundial i anaven en unes xancles, un banyador, una camiseta i una rinyonera en què portaven diners per a la cervesa i la documentació. Se banyaven en el mar i anaven molt, molt, molt borratxos tot el dia, i els italians els calfaven bé, les pegaven...
0: Sí, no?
1: I havia...
0: Es carabinieri.
1: No, els no carabinieri.
0: Ah, no, els ciutadans, no la policia.
1: Sí, sí. Hi havia sempre conflicte, jo me'n recorde. I me'n recorde que en aquest Mundial, per a tindre accés a la selecció d'Anglaterra, me va ajudar molt un equip de televisió espanyola, en el que estava Luis Fernández, que era un amic meu, i en el que estava com a comentarista Michael Robinson.
0: Home, sí.
1: I Michael Robinson mos va obrir les portes de la selecció anglesa per a fer entrevista, i allò tu parlaràs perfecte en kiwigues, tal, qual, i després me convides a una cervesa. I en això ho arreglarem tot. I vaig estar a soles en la primera fase. Quan va acabar la primera fase, me'n vaig tornar a València. Vaig estar ahí 3 setmanes o un poquet més.
0: En una etapa, recordem, 1990, en la que no existia la telefonia mòbil. Vull dir,
1: bueno,
0: no
1: era, sé... era pedales, tot era pedales.
0: Era això, era línia. Com se'n transmitien els partits? Perquè jo sí que me'n recordo, per exemple, crec que era l'any 90 o 90 i pico, aquella partit de la Copa de l'UEFA del València en Salònica, davant de l'Aris de Salònica, sí. La Liga de la Vaga General.
1: De la Vaga General, sí.
0: I era n'hi havia que tornar a l'hotel després del partit, ni directe ni res. Tu en la agència EFE, jo en la ràdio, i aquella... ficabas cables con la telenovela Isha de la tele.
1: Bueno, allí vosotros ya portàvem un ordenador. La veritat és que la verdadera revolució tecnològica en la meva empresa, en EFE, es va fer per als Jocs Olímpics del 92. Estem parlant de abans. I bueno, la veritat és que des de l'habitació de l'hotel jo tenia un ordenador en unes pinces de cocodrilo que jo desenroscava el auricular de parlar del telèfon, posava les pinces en les dos posicions que n'hi havia ahí, i allò, per a transmitir texto, transmitia un texto de 600 paraules en un minut, més o menys. Jo no m'explique com feien els fotògrafs, però clar, transmetre la...
0: Que els fotògrafs agraven el quart de bany de l'habitació de l'hotel totes fosques i revelaven.
1: Exactament.
0: És que els xiquets i els oients de menys de 30-35 que estiguen sentint-nos... No han conegut això.
1: Era la prehistòria. I jo me'n recordo un dia que no entrava, no comunicava. I me'n vaig anar a l'hotel, a la recepció, i vaig dir una màquina d'escriure, un fax,
0: sí.
1: I vaig enviar el fax i que piquen la informació en Madrid o en la pinguera que enviar.
0: Recordem, picar era transcriure, perquè sí, transcriure, com no hi havia ordinadors, no existia l'opció de copiar i pegar.
1: De copiar i pegar, exacte.
0: Ni aquí, lo que te arribava, tornar a teclear-lo, a picar-ho.
1: La tensió màxima era en el estadi, perquè en el estadi sí que acabava el partit, molts de partits per la nit, i tenies que transmetre la informació, i com no entrava la primera, te posaves nervioso, perquè, a més, si no entrava, perdies el temps, tenies que baixar als vestidors a fer-les entrevistes. Bueno, tot una tensió màxima, però jo recordo que ahir va eixir tot bé.
0: Bueno, una d'això diferent, especial, i després el tracte amb els protagonistes. Eixa Itàlia 90, tu no ofereixes Espanya, però imagina't, en Espanya, i tu sí que havies fet participacions i tal, estava Luis Suárez de seleccionador.
1: Exactament.
0: I de valencians o valencianistes o futbolistes, estava Zubizarreta. Estava de tercer porter Ochoa Torena, que en glòria esté. Estava Quique Flores, estava Manolo Sanchís, el jugador del Madrid, fill de Manolo Sanchís, el de Alberic, i també jugador del Madrid, Robert Fernández, Fernando Gómez. N'hi havia molta gent amb vinculacions al futbol valencià.
1: Sí, el que passa és que ahí la diferència un poquet era el tema de la proximitat. Era tot més accessible. Més natural. Jo en els anglesos... pues més o menys tenia possibilitats de parlar en ells, en les rodes de premsa, i en mundials posteriors, per exemple, en el 94 en Estats Units, on tecnològicament tot havia canviat ja un poquet, el que te deia dels Jocs Olímpics del 92, la meva empresa portava una infraestructura de tecnològica molt, molt potent, i ahir ja pràcticament el tema de les transmissions ja no va generar problemes. I a mi me va tocar estar en Massachusetts, en Boston, per a cobrir... Érem tres companys, un company, Enric Escande, un argentí, un company que era el delegat d'EFE espanyol en Bolívia, perquè estava a Bolívia, i jo, els tres per a cobrir a Argentina i a Bolívia, que estaven a 30 o 40 quilòmetres de distància. Un feia sempre Argentina, l'altre feia sempre Bolívia, i jo anava en funció d'on n'hi havia més informació, més rodes de premsa, o estava el tema de Maradona abans del positiu, que era molt important. I jo vaig treballar molt bé. Ara estarem rodeats en Nova Inglaterra, en l'Amèrica dels primers colonitzadors, per un munt de gent que estaven allí i eren yanquis que no sabien ni que s'estava jugant el Mundial.
0: En sèrio, en Boston?
1: Sí, en el
0: que més vostres ciutats, diguem-ne, més europees d'Estats Units.
1: Sí, pues jo me'n recordo que, bueno, entrar als hotels, sobretot al de Bolívia, sense cap problema, perquè el seleccionador era Azcar Gorta.
0: Sí, de Bolívia, ell, veritat, sí.
1: I ell mos va rebre, mos atenia, se feia un cafè amb nosaltres, era estupendo. I allí jo me'n recordo que un dia estàvem allí, estaven tots els jugadors bolivianos, con l'aspecte que tenen els bolivianos, i allà hi havia una exposició de fotos i arriba un senyor ahí i està mirant les fotos i se gira, me parla a mi en anglès, perquè a mi de vegades me confundien un poquet com un terrícola des d'allí.
0: Per algo a tu te diuen l'escocès, que no sé si el mote te ho va a traure Paco Nadal o qui, però clar, és que eres rubio, entre rubio i pelirrojo i de pell molt fineta, que és veritat.
1: Pues bueno, hi havia un home allí que se gira i me diu: "I estos chicos que fan així?" Era una expressió com de fotos, com si fueran fotos de Pearl Harbor o de una batalla, no sé de què eren. Sí. I jo vaig dir: "Estos són la selecció boliviana", i el meu company se va girar, i el dia següent era el partit inaugural del Mundial, que li anava a jugar a Bolívia. I un li va dir: "Mire, vostè no saps qui són, però demà 3.000 milions de persones en tot el món els veran per la televisió." O sigui, i ahir la anècdota més important per a mi és la del positiu de Maradona.
0: Clar. Com vas viure això? Com te recordes?
1: Pues mira, el positiu de Maradona va ser que la selecció se'n va anar a jugar, crec que era a Dallas, la selecció argentina. I jo me quedé allí, perquè va anar el meu company en Argentina, jo me quedé perquè Bolívia estava allí, i m'arriba el rumor i tal, i jo, i no havia ningú de la delegació argentina. Però havia un membre de la delegació argentina que, per no sé què malaltia, li havien ingressat en l'hospital. I entonces jo vaig anar a l'hospital i una persona de la delegació, que era per cert l'assessor jurídic, que estava allí, que se havia quedat per acompanyar-li. Jo m'acosté a ell i la primera informació que jo tenia era que el positivo era de Canilla, no de Maradona. I jo li vaig preguntar i li dic: "¿Se confirma el positivo?" I me diu: sí, se confirma." Jo: "Hòstia, ja tinc la notícia." I quan me n'anava li vas dir: "Bueno, pues a Canilla le cau una bona." Me diu: "No, si no és Canilla, és Diego."
0: Mare meva.
1: I jo me'n vaig anar corregent, o vaig eixir a cridar per telèfon a l'oficina nostra, que estava, crec que exactament en Dallas, i quan jo vaig a dir-li el que havia passat, ells ja tenien la informació i ja els havia donat temps a preparar-la. O sigui, que jo no vaig donar cap primícia, però tingué la informació directament d'una font de la selecció argentina, i ahí ja se va desplomar tot per a Argentina. Però per a mi, aquest Mundial va ser un Mundial molt grat perquè vaig treballar molt bé en Argentina i sobretot en Bolívia, que además va jugar contra Espanya, i va ser un Mundial. Ara, la gent allí, no sé si va coincidir en la final de la NBA informativament. Además, per a veure el partit per televisió era complicadíssim.
0: No era senzill.
1: Perquè
0: els
1: partits d'Espanya els tenien que veure per la tele i no n'hi havia canals que els donaren. Jo me'n recordo un que anaren a un restaurant no sé d'on a veure en una televisió per cable, perquè i jo vaig escriure el primer dia una informació en la que expliqué que el diari USA Today va explicar les regles del futbol com bàsicament...
0: Com si fos un esport nou que se jugava als Estats Units.
1: El que va en la camiseta d'un altre color està a la porteria i la pot tocar en les mans.
0: Mare meva.
1: El àrbitre pita, o sigui, tot lo bàsic que tot el món sap en el futbol del reste del món, ahí la gent ho explicava com: "Mire, així ve el Mundial i perquè vostès s'enteren, jo vaig estar en un partit, me'n recordo que era Grècia-Nigèria, i vaig entrar un home en un xiquet i una xiqueta de la mà, un xiquet de 7 o 8 anys, ho portava la bandera de Nigèria i l'altre la de Grècia."
0: Clar, i no passava res.
1: Anaven ahir com si anaren a tomar palomites.
0: Sí, sí, sí. I això és el Mundial que va guanyar Brasil, la Brasil de Parreira i Romario, que en acabar el Mundial es van fitxar pel València.
1: Exactament.
0: I després fas França, d'Estats Units a França, el Mundial de França del 98, ja tecnològicament la cosa havia canviat molt. El Mundial que va guanyar, a més, l'anfitriona en la final davant de Brasil.
1: I a més, me regalen l'encarregar-me de Brasil.
0: Oh, que xulo.
1: I me vas dedicar tot el Mundial a...
0: El Brasil del gran Ronaldo.
1: Efectivament, el Brasil, que hi vaig tindre l'oportunitat de fer la crònica del partit inaugural i per primera vegada vaig estar en una final. Perquè com Brasil va... Clar, ahir quan
0: t'assignaven un equip fins a l'arribara, clar.
1: No, i que quan acabava la primera fase, si érem 12 o 15, pues 4 o 5 se'n tornaven. Però clar, és que portaven determinats equips, pues, i jo me vaig quedar en Brasil tot el temps, que tenia una ciutat d'entrenaments a 30 o 40 quilòmetres de París. Jo vivia en París, I vaig anar, a tots els partits de Brasil. No, jo crec que n'hi hagué un que juga en el sur que no vaig anar, però bueno, me vaig a dedicar a la selecció i clar, com continuaven, pues, i allò era un treball, una altra manera d'entendre el futbol. Els futbolistes, a l'acabar l'entrenament, tota la banda del camp, però els 100 metres, se posaven els periodistes, i uno es començava per un córner, hasta arribar a l'altre córner, i iba contestant a les preguntes perquè per als periodistes brasilers era molt important el oient de la seva emissora sentira la pregunta. I ara parlem en Ronaldo per a Ràdio Bandeirantes de Porto Alegre. Sí, sí. I le preguntaven lo mateix 50 vegades. 50 vegades, clar. Perquè tot el que passava per allí, i al final la FIFA va meterle un poquet de mà al tema i va regularitzar el tema de les rodes de premsa i tal, perquè allò era molt, molt complicat. I ahí pues estigui en l'últim partit, que va ser el Brasil-França, on Ronaldo té la crisi eixa,
0: sí,
1: que no juga.
0: La d'epilèpsia, sí.
1: I vaig estar fins a la final, jo crec que estiguerem ahí 45 o 50 dies fent informació, fent partit.
0: El Messi més fora de casa,
1: Sí, sí, però ese crec que és el Mundial en el que més llarg dels que ha anat, crec. Uh-huh. I la veritat és que l'últim dia en uns amics tenia l'oportunitat de venir-me en cotxe a València fent turisme, parant uns dies en França, tal, sí, i qual, que jo ja estava en la família, les nenes, etc. I vaig dir, jo agarre l'avió i me'n vaig a casa.
0: I després Corea i Japó, l'any 2002.
1: Exacte, Corea i Japó és el Mundial que no a mi no me va dir res, perquè vas a estar en Japó, tampoc n'hi havia ambient de futbol, yeah. Espanya estava en Corea, me tocaren alguns partits de seleccions sud-americanes, uh-huh. L'ambient de futbol, no, el país ho va organitzar molt bé, però clar, allí en el centre de premsa els voluntaris estaven tot el dia fent papiroflexia perquè no tenien res que fer.
0: Yeah.
1: I alguna anècdota, no sé si és d'aquest Mundial, crec que en la FIFA que tinguérem algun futbol, no, el país ho va organitzar molt bé, però clar, allí en el centre de premsa els voluntaris estaven tot el dia fent papiroflexia perquè no tenien res que fer.
0: Yeah.
1: I bueno, i alguna anècdota, no sé si és d'això.

0: consideren que ho havien notat, i bé, a l'acabar la primera fase jo crec que també vaig tornar a casa. És el Mundial del que tinc un record, perquè el país tampoc vaig poder apreciar les coses bones.
1: Ja, jo farà 11-12 mesos vaig anar al Japó, vaig anar a tres reunions, me torni, i tenia una ràbia perquè on no he estat, jo crec que és jo que més il·lusió i més gos sí. Me feia anar, i no vas veure res. Fui clar, de junts en un tren quan anava de Tòquio a Osaka, imagina't.
0: Claro, pues jo, per exemple, en París, passar-te un mes i mig en París, pues no és el mateix que estar en una... en Yokohama, una ciutat dormitori de 8 milions d'habitants, sense res que fer.
1: I després no vas al d'Alemanya, tot i que Alemanya s'ha anat moltes vegades.
0: Bueno, del d'Alemanya lo que pasa es que yo estaba de delegat d'EFE ya dos mesos abans, que, bueno, que en principi anava, però es va confirmar la visita del Papa a València i me donaren de... me digueren un mes abans, oye...
1: Te toca papa.
0: Te toca papa, sí. I me va tocar papa i metro, perquè va ser tota la mateixa setmana.
1: Ostres, és veritat.
0: Després de tot, no és que me vaig alegrar de no anar, però ho haguera passat malament en la distància i en tot el que havia, sí. I luego ja l'últim va ser el de Sudáfrica.
1: El de la distància, el més exòtic. A mi, veus, en ixe m'ha agradat haver anat en tu.
0: A mi me va agradar moltíssim ixe mundial. Me va agradar moltíssim perquè... vaig estar fent els partits de Johannesburgo i me va tocar pues, cobrir molt a la selecció de Brasil i teníem tots els quadres, més o menys, bueno, i viatjar per el país perquè és un país impressionant, sí. Me va agradar. Jo havia anat l'any anterior a la Copa Confederaciones i ja anava un poquet més espavilat de lo que era jo i ja, bueno, la primera vegada que vaig anar no portava cotxe, ara sí... me vaig acostumar a viatjar per allí, vaig fer alguns desplaçaments i en un moment donat, crec recordar que en quarts, jo seguia a Brasil també, i Holanda que després vaig jugar la final, es eliminar, sí. I a mi me pegaren una larga canviada i me'n vaig anar en Uruguai.
1: Ostres.
0: Que va arribar a Uruguai, va a jugar...
1: L'Uruguai de Cavani, de Forlán.
0: Clar, claro, la Uruguai era una Uruguai impressionant, no? I Luis Suárez.
1: Sí, Luis Suárez.
0: I Luis Suárez, que és clar. Sí, perquè el partit de gana, clar, el partit de gana que para ahí el balón en la mà i després guanyen en els penaltis, bueno, i va estar molt bé perquè tingué l'oportunitat d'estar en un país que sí que tenia una cultura futbolera, per suport la cultura dels negres és el futbol, sí. Els blancs estaven més per el rugby, sí. N'hi havia una gira de rugby dels anglesos estos, dels Lions,
1: sí.
0: Que és un equip que aglutina jugadors de tota la Gran Bretanya, que eclipsava un poquet el futbol, però no era lo dels Estats Units. Allí hi havia un seguiment del futbol, i luego n'hi hagueren aspectes del Mundial, com el tema de les bubuseles, sí. el pulpo pol, que fue la estrella del
1: Mundial.
0: I el guaca guaca de Shakira, i Casillas, i Carbonero,
1: sí,
0: i tal,
1: exacte,
0: i tot allò,
1: sí.
0: I que també en la colombiana. Sí, sí. I en eixe mundial, clar, com jo treballava en equip, arriba un moment en què va ser la final Espanya-Holanda.
1: Sí, sí.
0: Holanda, i és, en cinc mundials, és l'única vegada que he vist jugar a la selecció espanyola un partit en directe.
1: Fija't.
0: L'únic que he vist.
1: Sí, sí.
0: I va ser la final. I la final, recorde, jo no tenia que fer la crònica, però estava ahí per a recolzar tots, perquè, a més, només acabar el partit, la expedició oficial, o sigui, els companys que anaven en la expedició oficial, se anaven corregent a l'aeroport perquè el vol eixia per a tornar a Espanya. I això podien treballar lo justet,
1: sí,
0: perquè i, clar, i jo me'n recorde que quan va marcar el gol Iniesta, una companya meua que sí. Estava al costat meu, jo me vaig quedar impassible i me va dir, és que tu no tens sang o què te passa? Jo li vaig dir, mira,
1: jo estic treballant.
0: en un menos, perquè l'havien expulsat un als holandesos, en un menos i en 4 minuts com mos empaten, això és per a morir-se, i foren els 3 o 4 minuts i després pues, en els vestidors, en els futbolistes, en els directius, clar, tot el treball va ser molt, molt, molt agradable perquè el partit va ser un partit amb molta tensió, perquè va ser la patada aquella a Xavi
1: sí,
0: Alonso
1: en el pit,
0: que tenia que haver sigut una expulsió
1: sí,
0: i tal,
1: ser, sí.
0: I,

0: I si haguera sigut era un altre
1: partit.
0: I la pata de Jong, i el Van Bommel també va repartir molt, i no expulsaren a un fins a meitat de la pròrroga, i el partit... I jo me vaig quedar ahí per a treballar i tancar totes les informacions, i el partit va ser un diumenge, i el dimarts o el dimecres, no me'n recorde, jo tornava sol a casa,
1: sí,
0: i tornava en un vol de la KLM a Amsterdam, que eren tots holandesos...
1: Menos tu.
0: Menos jo. Jo he callat i amagat en l'avió, que ningú me coneguera.
1: Que no me senten parlar espanyol, que l'havia.
0: No perquè si me sentien parlar en anglès també s'haurien donat compte de que no parle molt.
1: I al final d'aquest Mundial va guanyar Espanya, tot i que el triomf dels enviats especials és més enllà de qui guanya, que cada informació puga arribar en temps i forma que els que anem a treballar anem a això, a treballar, i el nostre triomf és que tot es cabe.
0: Clar, però si jo quan treballo en un partit, jo l'única atenció que tinc és professional.
1: Exacte.
0: Jo, si me poso nerviós en algun partit o algo, és quan estic veient-lo per afició. Per afició, perquè quan treballes són a tres paràmetres i saps que un partit que t'està 1-0 i tens la crònica mig feta, com un equip remonte i guanya 2-1 en el 94, pues tens que refer el treball.
1: El text i fer-ho tota la vegada. Sí, sí.
0: Per exemple, aquesta emoció, per exemple, és diferent per a la gent de ràdio i televisió,
1: sí,
0: i això els dona vida.
1: Sí, sí, exacte.
0: Això els dona vida, però tu que has treballat també per a diaris,
1: sí, sí,
0: saps que fer una crònica no és el mateix que fer una narració.
1: Gol és decisiu. En els últims 5 minuts, drama, desastre.
0: Clar.
1: Obliga a canviar.
0: I per a la tele és
1: sí,
0: un pico d'audiència impressionant.
1: Cada volta de vecina. Alfonso Gil, exdelegat de l'agència EFE a València, saps perfectament el que t'admira, el que te respecte i el que te buic, i la il·lusió que em feia que es pogués atender per a contar-nos la teua memòria dels 5 mundials que vares viure. Així que moltíssimes gràcies,
0: pues,
1: a veure si quedem a que me convides a un tallar per baix de casa.
0: Vale, i gràcies, encantat d'estar en vosaltres, i un abraç per a tota la redacció i per a tota l'audiència.
1: De la teva part, que tens així a Juanjo Romero i a tota la tropa que coneixes de tota la vida.
0: Pues un abraç per a tots.
1: Gràcies, Alfonso. 22, les 8 de la vesprada i 22 minuts en directe. La conversa m'ha enamorat, com sempre, d'una persona tan honorable com Alfonso Gil. Una pausa i continua... Un altre mític, no? Tu ja encara falta per ser mític. I continua Salva Gomis.
2: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: Les 8 i 39 minuts de la vesprada, ja tinc per ací, a la meva esquerra, Carlos Gallardo, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Preparats per a un altre capítol, no?, del futbol més nostre. La setmana passada jo recordo que se ficava un poquet el mono de faena en quant a que ja coneixíem els calendaris, un poc, i s'assemblea també, que va estar el tema central de la secció de la setmana passada. Varen conèixer també els calendaris de primera ref, de segon ref. Explicarem un poc com anaven aquestes vacants, no?, de la segona federació. Parlarem de fitxatges, però avui també hem d'anar en aquesta direcció.
1: Sí, perquè la setmana passada ja ho diguem, que ja ha finalitzat el futbol d'aquestes categories en quant a la xespa, però ara es comencen els partits dels despatxos, que quasi són igual, sí, o més importants.
0: Jo diria que més.
1: Està el tema dels calendaris, està el tema de les vacants. Anem a parlar de les possibilitats que té el Castelló B, que és per prioritat el millor equip que podria agafar una plaça, però sí, té que entrar una subhasta, i anem a veure les condicions que finalment...
0: A veure si Bob se'l vol gastar, no?
1: Clar, i pareix complicat un poc per el context que anem a explicar. Després, també notícies sobre la Copa Federació, Copa del Rei, que jugarà el Tavernes, la prèvia nacional de la Copa del Rei. Ja sabem algunes dades més de 15 d'aix de camí per a agafar plaça de Copa del Rei. A més, anem a tenir entrevistes amb Guille Fernández, amb Juan Andrés Jiménez. En la notícia també la setmana, en el Dense B, després de conseguir històric ascens, sí, el tècnic de l'Eldense no continua. Ara anem a explicar un poc per part del club el que comenten.
0: I mira que parlàvem la setmana passada d'aquest tema, i tu i jo hem parlat prou d'aquesta sí, situació, que a tu te tenia mosca, eh? I tenies raó, te tenia mosca.
1: Perquè recorde que en el partit entre el playoff d'ascens entre el Torrevieja i el Benidorm, que vam entrevistar, el vaig agafar uns minuts i els vam escoltar així en el punt a punt ràdio, tant a Claudio Barragán com a Juan Andrés Jiménez, sí, em deien que, bueno, que hi havia que mantenir converses, que encara no estava res clar, i anaven passant les setmanes, pareixia que sí, que la intenció tant del club com de l'entrenador era continuar, però finalment es va sorprendre esta inici de setmana el comunicat de Juan Andrés Jiménez en les xarxes socials, que es despedia, que no continuava, una decisió del club, i això després explicarem el que diu el club, i també escoltarem així, telefonarem a Juan Andrés Jiménez per a que expresse un poc el com ha viscut esta situació, a més al presi de la Baiduixo, de l'Aldaia, el Crevillent, l'Alberic, i alguns fitxatges que anem a avançar, i principalment en Lliga Comunitat, un en Lliga Comunitat Nord i un altre en Lliga Comunitat Sud.
0: Sense que s'enfade ningú, no?
1: Sense que s'enfade ningú,
0: vale,
1: perquè
0: vale.
1: És la nostra vida, n'hi ha que contar els fitxatges, que
0: sí,
1: donem més...
0: Més bombo.
1: Clar,
0: més bombo,
1: més difusió, que és el que més interessa als clubs, no? Que els aficionats li donen més interès als seus fitxatges.
0: Comencem per primera ref, si et sembla bé. Pues vinga, comencem per primera ref, en ixe, sobretot, repàs del calendari de la pròxima temporada, que arrencarà l'últim cap de setmana d'agost i que ha continuat en este pla de calendari asimètric, no?
1: Correcte. El duel entre equips de la Comunitat Valenciana, recordem que en esta primera federació tindrem el Villarreal B i l'Hércules després de l'ascens del NCB. En el Rico Pérez, el 15 de novembre, tindrem ese Hércules Villarreal B. El cap de setmana, el 28 de febrer, en la Ciutat Esportiva José Manuel Vianeza, el Villarreal B Hércules. Sobre el calendari, l'Hércules a mi m'agrada. Primer, perquè els primers partits des... les set primeres jornades, les cinc primeres són de local.
0: Sí.
1: I a l'Hércules, les últimes temporades, li han anat molt millor de local que de visitant.
0: Està fitxant bé l'Hércules, eh?
1: Està fitxant molt bé. Ara comentaré un poquet els fitxatges. N'hi ha uno del Xinet, Miqui,
0: sí?
1: Bosch.
0: Oh, Miqui ha fitxat per al Xinet? Per l'Hércules?
1: Per l'Hércules, que ve el Pontevedra.
0: Sí, estava en el Granada i en el València. Sí. Miqui Bosch, central.
1: Me havia notat així. Mira quins entrenadors han sigut importants per a Miqui Bosch. En el Llevant, de la Perea, ja va mantenir Alexio Lisi.
0: Sí.
1: En la Perea del València, va dirigir Angulo.
0: Sí.
1: En el Alcira estava...
0: Va un any cedit al Cira, correcte.
1: En el juvenil, primer de Pau Quesada, uh-huh, i després Fernando Gómez Colomer el va fer debutar al primer equip de l'Alcira. Després va tornar al València.
0: Sí, va fer un temporador en el València, en el Mestalla.
1: Va estar cedit en la segona volta de l'últim ascens de l'Alcira amb Dani Pont d'entrenador, i Paco López, el de Silla, el va fer debutar en el Granada en la Liga Smartbank, la segona divisió. Uh-huh. És a dir, Alessio Lisi, Angulo, Fernando Gómez, Dani Pont, Paco López ha tingut i l'han fet debutar en diferents categories a Miqui Bosch, al Dalxinet, que és un dels nombrosos fitxatges d'un Hércules que ja ha avançat molt en la planificació. De fet, m'havia apuntat així, 9 fitxatges, en Diego Cantero, David López, Miqui Bosch, que parlàvem, Isaac Obeca, Àlex Jiménez, Víctor Narro, que finalment ha firmat, s'ha confirmava esta setmana, comentava, estuve con
0: ell. Sí. Bon amic, Víctor Narro, li vas recomanar-lo, perquè Alacant és una gran ciutat i l'Hércules també és un gran club. I Víctor Narro, pues, el conec de fa anys ja, jo recordo quan estava a la Pedrera del Villarreal.
1: I el Lens també va estar.
0: Sí, correcte. I que, bueno, pues, va estar al Valladolid, debutar, crec, en segon divisió, el fitxar la Sampdoria per a la Sèrie B. I, bueno, pues mira, està enxugarant l'Hércules en primera federació, ve del Múrcia, en primera federació.
1: I Manu Rico, Àlex Fidalgo, Antoñín, són els nou fitxatges que ha fet l'Hércules, que ja pràcticament sempre queda pendent de què passa en Fran Sol, en el davanter, en algun mes, alguna peça que es pot manejar, però ja té molts deures avançats per a començar la pretemporada, començarà el 13 de juliol, d'així res, este dilluns, no, el pròxim dilluns, no el d'esta següent setmana, començarà la pretemporada per al conjunt de la cantia, com vi dies, comença el curs futbolístic en la seua lliga, el cap de setmana últim d'agost, a mi se partidàs en el Rico Pérez, Hércules, Real Murcia, un dels grans partits de la temporada per a la primera jornada. Però és que la segona rebrà a casa també, dos partits consecutius a casa per a començar la temporada, l'Atlético Madrileño de Fernando Torres. M'he apuntat, per exemple, dates importants en el calendari de l'Hércules, desembre.
0: Sí.
1: Cartagena, Eivissa i Saragossa per a despedir el 2026.
0: Tot això fora?
1: Cartagena fora, rebrà l'Eivissa i visitarà el Real Saragossa. Quin final de desembre. I m'ha fixat també en el principi de 2027 perquè històricament des de fa moltes temporades a l'Hércules li costa una barbaritat l'inici de nou any. Crec que 2020, els últims dos anys no ha guanyat fins a març o finals de febrer. Gener i febrer sempre s'ha...
0: La cuesta d'enero, no?
1: La cuesta d'enero. Li ha costat moltíssim al conjunt de la cantí i tindrà el 3 de gener, és un bon regal de Reis o del Pare Noel, un Hércules al Corcón el 3 de gener.
0: Sí, bon partit.
1: En el Rico Pérez, al Corcón, Huesca, Europa i Juventud. Anem a veure si li dona millor. Atenció, un dels grans partits també de la segona volta i si Real Murcia-Hércules en la Enrique Roca, la nova condomina de Murcia, jugarà en Semana Santa. Un pla fantàstic entre Murcia i Alacant, dos ciutats que viuen molt la Semana Santa,
0: bueno,
1: i
0: no
1: sempre es desplacen molt d'un lloc a un altre. I final de lliga,
0: la traca final, no?
1: Castilla, Real Jaén, Cartagena, Eivissa i en el Rico Pérez, última jornada, Hércules Saragossa. Imagina't jugar-te l'ascens ahí directe.
0: Uf! Hércules Saragossa,
1: Hércules Saragossa en el Rico Pérez.
0: Dos projectes que a priori deuen d'estar cridats a tractar de pujar en segona divisió.
1: Sense dubte, i la veritat que un final de lliga que seria espectacular en el Rico Pérez jugant-se les sis directes, esperem que així siga perquè l'Hércules no pot esperar un any més sense estar en el futbol professional. I anem en el calendari del Villarreal.
0: L'altre equip que tenim en primera federació.
1: Es començarem visitant el Rayo Majadahonda.
0: Sí.
1: L'entrenador que anem a escoltar a d'ací res, que l'hem telefonat, és l'entrenador del Rayo Majadahonda. L'inici serà visita a Rayo Majadahonda, visitarà, rebrà després a l'Algeciras, Huesca, Antequera i Madrileño. I final de 2026 davant l'Àguilas i el Sant Andreu. El vist prou equilibrat. El Villarreal no té aixina un moment de pic a priori dels equips que esperen que estigui a la zona alta, que siguen molt seguits. Aixina prou equilibrat el seu calendari. Final de Lliga, Sant Andreu, Real Murcia, Alcorcón i Real Jaén. És a dir, un equip com el Real Jaén que acaba de pujar, Alcorcón, Real Murcia, que s'espera que estiguen en la zona alta, amb Sant Andreu, que sempre és perillós perquè juga en un camp que sempre és molt difícil competir, però que tampoc és més fort. I així ve un, sí que un calendari més equilibrat per al conjunt de David Albelda, que esperem que torni a estar a dalt. I com dèiem, l'inici de temporada serà visitant un equip que acaba de pujar amb un tècnic valencià, un tècnic de Benidorm, que és Guille Fernández. Vam parlar, tenim majoria de tècnics valencians aquesta temporada en el futbol valencià. I anem a escoltar, no?, a Guille Fernández.
0: Sí, anem a veure si podem escoltar a Guille Fernández, entrenador del Rayo Majadahonda, que, bueno, pues, ha crescut a Benidorm, no?, que ha tingut també experiència en ascensos a primera ref, no?, també.
1: Correcte. Molts se recordaran per la seva etapa a la Nucía, que va dirigir i va portar al playoff d'ascens a la Nucía B en dos voltes, i també va dirigir a la Nucía en primera federació, però va agafar l'equip per una situació de suplint al míster, no? Ara va agafar un equip des de l'inici, així que pues un bon repte per a un entrenador, com dèiem, que crec que s'ha nascut a Madrid, però criat a Benidorm, és nostre, com és Guille Fernández.
0: Vols que el saludem?
1: El saludem.
0: Vinga, Guille Fernández, què tal, com estàs?
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Muy buenas, Guille. No sé si te pillamos en Benidorm, si has aprovechado para estar por la terreta en este verano después de conseguir ese ascenso con el Rayo Majadahonda.
2: Ahora me pillas en Madrid, pero sí que hemos estado en Benidorm. Bueno, a los cuatro días del ascenso, el jueves siguiente, ya nos fuimos para casa, que está, bueno, ahí es donde tenemos nuestra casa comprada y demás, y es nuestra residencia, aunque bueno, estamos un poco a caballo entre los dos sitios.
1: Vienes de conseguir un ascenso, hay que destacar a un entrenador valenciano, de la Comunidad Valenciana, que viene de conseguir un ascenso a Primera Federación, en un mano a mano con el San Sebastián de los Reyes, ¿no? Que lo vimos frente al Alcoyano en el playoff, fue superior, logró pasar a la eliminatoria conjunto madrileño, pero vosotros conseguisteis superarle y ser campeones de liga.
2: Sí, ha sido un año muy exigente, ellos han estado a muy buen nivel, han aguantado mucho el tirón, porque tuvimos un momento que es verdad que sí que cogimos 7 puntos y parecía que lo íbamos a cerrar antes. Pero nunca es fácil quedar campeones, es muy complicado. Y bueno, ellos insistieron, no fallaron. Y bueno, creo que hemos sido los dos equipos que más puntos han hecho, los segundos que más puntos han hecho de toda la Segunda Federación. Y ellos se han quedado sin ascenso. O sea que para ellos ha sido duro y bueno, la pelea ha sido bonita.
1: Y un entrenador, después de conseguir un ascenso, con la presión que supone cada jornada, vosotros jugando la liga por muy pocos puntos con el Sanse, ¿llega a descansar, a desconectar del todo cuando llega el verano? ¿O es muy difícil porque ya estás pensando en fichajes, renovaciones, en lo que os viene ahora, que es un reto mayor como es la Primera Federación?
2: Desconectar, hemos desconectado poco, la verdad. Sí que es verdad que los primeros días sí, porque celebras, porque estás con tu gente. Y bueno, cuando vas a Benidorm igual, bueno, vinieron muchos amigos míos también el día del ascenso, la verdad que fue muy chulo, muy bonito, pero luego lo que has dicho, ¿no? A la semana siguiente ya estás pensando en las renovaciones, reuniones con el director deportivo, más bien llamadas, hablamos, yo qué sé, 6 o 7 veces al día de jugadores, llamar a los jugadores que queremos, intentar contarles el proyecto, lo que hacemos, y ya después eso, desde el primer momento, pues, haciendo listados de preferencias de lo que queremos. Y funcionando, como digo yo, y preparándonos para hacer el equipo más competitivo posible para el reto que viene, como has dicho, que es complicado.
1: Entre las incorporaciones que sumáis el Rayo Majadahonda, uno que bien conocemos en la Comunidad Valenciana como José Cambra, el delantero Ontinyent, que pasó por la cantera del Levante, que viene creo que del Marbella. Coméntanos un poco, no sé si la habías visto o conocías mucho antes de la etapa Comunidad Valenciana en el Levant, o un poco qué os puede aportar el bueno de José Cambra.
2: Yo del Levante no le conocía, pero sí le conozco del Talavera, que nos enfrentamos con él estando yo en Navalcarnero, y bueno, ya es un jugador que me gustó mucho. El año pasado intentamos contactar con él, pero él quería Primera Federación, como bien has dicho, estuvo en Marbella, y bueno, ha sido una operación relativamente rápida y bueno, para mí muy buena, porque es un perfil que se ajusta muy bien a lo que queremos. Para mí es un media punta, un segundo punta, que es muy vertical, que se gira muy bien ahí en tres cuartos y luego pues que llega muy bien al área, es muy trabajador. Yo creo que es un jugador encima joven, que es lo que buscamos, un equipo que tenga hambre, que quiera crecer con nosotros, porque pues bueno, el club ha cambiado de propietarios y bueno, se ha generado un ambiente muy chulo de gente joven y con ganas de hacer las cosas bien, y los primeros nosotros, ¿no? El cuerpo técnico al final. Yo tengo 37 años, y soy un entrenador joven, el cuerpo técnico son todos más jóvenes que yo, y bueno, pues todos con muchas ganas de seguir creciendo juntos, y bueno, en este caso, el caso de Cambra, pues muy contento con su fichaje, la verdad.
1: Salva y yo hablábamos la semana pasada de la configuración de los dos grupos. Sí. Finalmente, este grupo, yo le he comentado mi opinión, que me parece más difícil que el grupo 1, porque sobre todo está la diferencia de los filiales, ¿no? En el grupo 1 está el Bilbao Athletic, está el Deportivo Fabril, que acaba de subir. En el grupo nuestro, en el 2, están Real Madrid Castilla, el Atlético Madrileño, el Villarreal B, que habitualmente casi siempre está en la zona más alta de clasificación. Y luego, bueno, ya veis los nombres de los históricos, que si el Real Zaragoza, que si el Hércules, que si el Real Murcia, y también el cartel es espectacular. No sé si tiene la sensación también que este grupo 2 va a ser realmente difícil para todos.
2: Bueno, el grupo 2 va a ser un infierno, la verdad, porque calculo que son 12 equipos que quieren quedar campeones. Entonces, claro, si desde Cartagena, pues lo que has dicho, ¿no? Murcia, Hércules, Villarreal, Atleti, Alcorcón, Castilla, Nastic, Huesca, Zaragoza, o sea, va a ser un infierno. Los andaluces, que siempre son muy peligrosos, encima, por ejemplo, el Torremolinos está haciendo una inversión fuerte. Nada, va a ser bonito, porque encima lo bueno es que hay campos muy chulos, históricos y estadios que molan. Un reto apasionante, motivante, pero bueno, conscientes de que va a ser muy, muy complicado, porque hay presupuestos muy, muy grandes, y eso es lo que te he dicho, ¿no? Equipos que todos quieren quedar campeones.
1: y el calendario que ya conocemos desde esta semana, os ha puesto que jugáis el primer partido de esta próxima temporada en Primera Federación en casa y frente al Villarreal B de David Albelda. No sé si coger un filial es bueno cogerlo ya en las primeras jornadas, que aún pueden estar juveniles subiendo, ¿no?, y haciéndose, o cómo prevés ya, aunque queda toda la pretemporada y muchísimo por delante, pero ese primer partido de liga ante el Villarreal B.
2: Bueno, va a ser muy difícil, seguro, porque vienen haciendo, bueno, hace nada estaban en segunda división también, han hecho una temporada muy buena, perdieron el playoff contra el Zamora, los estuve viendo un poco y, bueno, es un equipo, pues, bueno, muy de Albelda también, ¿no?, que se ordena muy bien, luego mucho talento, la verdad que, bueno, todos sabemos, ¿no?, cómo trabaja el Villarreal, que siempre saca jugadores muy buenos y vamos a ver qué tal será, a ver cómo van las pretemporadas, cogerlo antes o después. Bueno, no creo que sea muy determinante en este caso. Entonces, pues bueno, lo que va a ser es un partido bonito, un partido chulo, y para mí lo que sí que me gusta es empezar en casa. Creo que empezar con tu gente, bueno, sí que es un aliciente importante y bueno, lo que tenemos que intentar es arrancar lo mejor posible, porque todos los puntos que vayas cogiendo van a ser oro.
1: Y han pasado unos años, estuviste en el Navalcarnero, que lo salvaste y luego lo pusiste a pelear por el ascenso en esa segunda federación, has conseguido este ascenso con el Rayo Majadahonda, pero muchos te recordarán por tu etapa en la Nucía, por esos años en el filial donde luchasteis y os metisteis en el playoff final por el ascenso a tercera, también cogiste una situación complicada ahí en Primera Federación al primer equipo. ¿Qué recuerdos tienes de esos años en la Nucía para ti?
2: Bueno, pues con mucho cariño, sobre todo los momentos de filial fueron increíbles, como dices, aquella final en Quart de Poblet, que perdimos en penaltis, disfruté mucho entrenando a esos chicos, a esos jugadores, he entrenado algunos después también en el Navalcarnero y la verdad que pues bueno, fue una experiencia bonita. Y el primer equipo, bueno, creo que me pilló un poco pronto, sinceramente creo que estuvimos ahí 3 meses, pero no terminé de cuajar yo tampoco y bueno, no salió bien. Pero sí que es una experiencia que me ha ayudado mucho porque soy muy consciente de los errores que cometí y es algo que intento que no me vuelva a pasar. Y la verdad que sin esa etapa estoy seguro de que no sería ahora el entrenador que soy, teniendo en cuenta que obviamente me queda mucho, mucho camino por recorrer y mucho por mejorar.
1: Pues muchas gracias, Guille. Te veremos en la Liga, en esa Liga donde estaremos muy bien desde el Hércules y del Villarreal B, pero también de los entrenadores valencianos, que como decíamos, somos mayoría, como sí. A ti también, que has crecido en Benidorm, en la Comunidad Valenciana.
0: Eres valencià adoptat, Guille. Y a més, mira,
2: me acabo... Sí, mira, mis abuelos son de Tabernes de la Valldigna, o sea que
0: pues
2: desde los 2 añitos estoy en Benidorm, entonces soy medio terreta, medio Madrid, o sea que no reniego de eso.
0: Pues mira, me acaba de arribar un missatge que segur que el coneixes, perquè ja tu te coneix, Carlos Urrutia, que diu que te dona molts records de la seva part, molts records de la teva... Està escoltant l'entrevista, i diu, dale muchos recuerdos de mi part a Guille Fernández.
2: Es un fenómeno, tengo muy buena relación con él, nos conocimos cuando fuimos a India con César, y ya desde ahí, pues bueno, siempre que nos vemos y demás, es una alegría.
0: Pues t'envia records que estava escoltant la teua entrevista i nosaltres el que t'enviem també és molta sort per a esta temporada, Guille.
2: Muy bien, muchísimas gracias por contactar conmigo. Siempre que necesitéis hablar, aquí estoy. Y lo mismo digo, os deseo una temporada muy buena y un abrazo fuerte también a Carlos, ¿vale?
1: Un abrazo.
0: Un abrazo, Guille, gracias.
2: Chao, chao.
0: Pues les paraules del míster, Carlos, que en esta xerrada tanquem esta primera ref, si te sembla bé, o volies afegir algo més de primera ref.
1: Mira, també ha apuntat dos fitxatges estrella, un poc de bomba d'esta setmana. El Real Zaragoza ha firmat a Sergio Escudero, que va jugar en primera en el...
0: Però és que estava en el Depor, no?
1: Ha
0: pujat a primera divisió i ell ha fitxat per un equip de primera ref. En comptes de quedar-se en segona divisió, ha fitxat per primera ref.
1: Sí, dia que la convenció.
0: Cridaner.
1: Ibai Gómez, que va ser el míster nou del Real Zaragoza. I altre fitxatge molt destacat, Javi Montero, que també en cert moment es parlava al central del Màlaga.
0: Va ser el central de l'Atlètic de Madrid, que anava en ulleres?
1: El central del Màlaga.
0: Sí, però no és de la pedrera de l'Atlètic de Madrid, vaig a buscar-ho.
1: Ara tinc dubtes. I ha finalitzat finalment el Real Murcia, que parlaven d'un dels defenses que podien arribar a l'Hércules. Finalment, com dèiem, ha sigut Miqui Bosch, el central del Xinet, que hem destacat un poc la seva trajectòria, però finalment Javi Montero ha sigut un dels reforços més destacats en les últimes hores, en este cas per a una segona federació, que ara parlarem, que hi ha un tema molt candent, que és el tema de les vacants.
0: Efectivament, Javi Montero, de la pedrera de l'Atlètic de Madrid, jo me recorde perquè arribar al primer equip i se'n va anar cap al Besiktas, a jugar a Turquia. Després ha estat a l'Hamburgo, a l'Arouca, Racing, Màlaga. Així que, bueno, pues ahí está. El central de 27 anys, generació 99, de, bueno, Javi Montero, com dius, un dels noms d'este mercat, un dels noms bomba d'este mercat. Has parlat de Miqui Bosch, que és del meu poble, que és del Xinet. A veure si el podem convoyar per a una pròxima edició que faig una entrevista a nosaltres. Sembla bé?
1: Sí, sí, sí. Això es repassa la seva trajectòria d'entrenador i en el Xinella. Veus? Una volta, quan recorde quan va aconseguir debutar en Paco López en Granada, vas parlar amb sa mare i em comentava ahir com bueno, tota la seva vida, lo feliç que estava quan va anar al València, llevant, i que era un xiquet que des del primer moment volia ser futbolista, que una volta li van dir, si te tingués que anar a Xina per a ser futbolista, t'aniries, i ràpidament se pensava dir que sí, que ho tenia claríssim, que fora on tinguera que anar, però ell volia ser futbolista.
0: Pues és un gran, Miqui Bosch, del Xina, que és un dels millors pobles, per suposat, de la Comunitat Valenciana, perquè és el meu.
1: La Ribera Alta, això.
0: Correcte.
1: T'anime.
0: Carlos, passem a segona ref?
1: Passem a segona ref, perquè hi ha un tema molt candent d'esta setmana. Ho comentàvem ja la setmana passada en el cas de l'Ourense, que es parlava, però finalment han sigut el Arenteiro, el grup primer de Galícia.
0: I el Tarazona, no?
1: I el Tarazona d'Aragó, i molt interessant. El Tarazona, els equips que han baixat per problemes econòmics, perquè no resolvien el seu deute que tenen en AFE, en jugadors, en salaris, en impagaments d'esta temporada. Finalment, la Reial Federació Espanyola, en una circular, ha confirmat el descens d'estos dos equips, i com van parlar, quan hi ha un descens administratiu en aquestes categories de futbol nacional...
0: Sí, I se subhasta.
1: Per el deute d'aquests equips, tant en la federació com en l'AFE.
0: Que saben quant és?
1: De 380.000 euros. Els dos equips, n'hi ha un que tenia un poc més que l'altre, però la federació ha ficat les dues places per el mateix preu. 380.000 euros. Ahí es començarà la subhasta. Com dèiem la setmana passada, primer dia, 380.000 euros. Al dia següent, si ningú fica diners, baixa el 50%.
0: Però són 380 cada vacant, no?
1: Cada vacant.
0: Vale.
1: Correcte. Per exemple, fiquem l'exemple del Castelló. Diem l'exemple del Castelló perquè el Castelló i el Real Madrid Castilla, com són els dos equips que van jugar el play-out, per classificació són
0: els... Tenen prioritat.
1: Tenen prioritat. Vale. Sempre que fiquen el mateix que altres clubs, ell anirà per davant. La prioritat és per a aquests dos clubs, després els descendits de segona ref, els del play-out de tercera i la resta d'equips del futbol nacional.
0: Jo supose que, clar, la setmana passada parlàvem de l'escenari de el Arenteiros Grup 1, clar, que el Castelló vaja a jugar al grup 1 suposa un esforç, no?, molt gran, però el grup 3 igual ja és més atractiu, no?
1: Així és, perquè ahí estan els catalans, clar, estan aragonesos, és de la Rioja i és de Navarra. És molt paregut al que teníem l'any passat en els valencians, catalans i balears i algun aragonès, estava el Barbastro.
0: Correcte.
1: Pues és molt paregut. Clar, però ara què passa en la subhasta? En la subhasta és el Castelló, que segons també s'ha mostrat interessat, diu que sí que s'ha mostrat interessat en esa vacant, però no a qualsevol preu. El dimecres a les 23:59 hores, el dimecres per la nit, els equips que vulguin sol·licitar aquesta plaça tenen que enviar un email a la federació i ahir es començarà la subhasta. El dijous tindran 24 hores per a l'equip interessat en aquesta plaça fiques 380.000 euros en el compte de la federació. Que ningú els fica. El divendres continua la subhasta i baixa el 50%.
0: O sigui, 190.
1: 190. Ningú es fica. El dia següent, 95, i el quart dia hàbil,
0: De
1: no
0: baix. Compta
1: dissabte, diumenge. De vades. Oh. Claro, el Castelló B té prioritat, però per cada moment de la fase de la subhasta. Si el primer dia el Castelló B no es fica els 380.000 euros i ve un altre equip que va molt per darrere de la llista, pot ser qualsevol...
0: I es fica,
1: se queda la plaça per davant del Castelló B. N'hi ha dos places. Es parla molt, i ha dit, per exemple, en diaris nacionals, que el Real Madrid sí que va agafar i va ficar els diners per la plaça seua del Real Madrid C, que és segon en prioritat, darrere del Castelló, perquè va jugar el play-out, però per puntuació segon.
0: Per al grup 1 o per al grup 3?
1: La cosa està aïssa.
0: Clar.
1: Si el Real Madrid Castilla fiques 380.000 euros i fica que la seva prioritat és la del Tarazona, per proximitat, jo crec que li pot vindre millor jugar davant Aragó, Catalunya, que jugar davant Galícia...
0: bueno, tal. Le pilla al mig, però sí.
1: Però si vol la 2, la fica la 2 i al Castelló només li quedaria...
0: Anar a l'un.
1: Si no és que fiques 380.000 euros. Si el Castelló vol assegurar-se 100%, ficant els 380.000 euros, se queda a la plaça. Ara, són 380.000 euros.
0: Sí, ahí està el tema.
1: Si passa la segon o tercer dia, s'arrisca a que qualsevol
0: altre
1: equip
0: el fique.
1: Aixina que és aquesta situació. També què passa si el Castelló B es queda en aquesta plaça, que és una altra suposició? N'hi ha dues opcions. Qui ocuparà la plaça en tercera?
0: Clar, una, la que està ocupant el Castelló B ara.
1: Clar, seria el tercer per la cua que va baixar l'Utiel o el millor equip de categoria inferior que no va pujar, que va ser el Benidorm. Si tu veus els dos equips, pensen que tenen opcions, els dos clubs. Tu veus en la norma de la Federació Espanyola i diuen que tota competició de la Federació Espanyola val esa plaça per a l'equip per mèrit esportiu que va baixar. Seria per a l'Utiel. Però n'hi ha una altra norma que diu que en situació extraordinària, que seria esta, perquè no seria descens administratiu del Castelló B, sinó situació extraordinària perquè està buidant una plaça per agafar una altra categoria, li demanaria a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana que, com és organitzadora de la tercera, que diguera quin equip té prioritat esportiva per a aquesta plaça. I la Federació Valenciana sempre, la seva normativa, afavorís els equips de categoria inferior en millor mèrit esportiu, que seria el Benidorm. A mi, però he consultat la Federació, me diuen que creuen que en aquest context el més probable és que la plaça seria per al Benidorm. Però no m'ho diuen 100%, perquè això sempre part de la interpretació del xutxe de competició, que hem vist en els darrers anys com en situacions molt semblants ha pres decisions diferents. Ha pres o descenso administratiu, la plaça l'ocupa el Castellón B i automàticament se la doy al equipo de descendido de ese mismo lugar, o decido que descenso administrativo, cierro eso. Por otra parte, le pido a la Federación Valenciana, que es organizadora, aunque es una competición de la Federación, es organizadora de esa tercera, que decidisca per la seva normativa a qui li correspon esa plaça. Que per la Federació Valenciana sempre la normativa afavorís al equip de categoria inferior en millor mèrit esportiu. És a dir, la consulta federativa és que té més opcions el Benidorm en ese context de quedar-se la plaça, però no m'ho asseguren 100% i n'hi hauria que veure la circular el que decidirà el xutxe de competició i segas.
0: Bueno, pues això en quant a estos ascensos en els despatxos, però també tenim que repassar, si te sembla bé, el calendari dels nostres equips, que arranquen cada setmana del 5-6 de setembre.
1: Sí, atenció en el Collao, perquè tenim el Collano Cieza, que parlàvem de la setmana passada del Cieza, que és un equip que acaba de pujar de categoria, però és un equip que està fent un plantillón espectacular.
0: Sí, el Mago Pop,
1: Està reforçant-se en molt bons jugadors, si ho contem, Àngel de la Canzada, esta setmana Vicente Agulló, un jugador valencià lateral de l'Almeria, que es parlava molt que podia anar a l'Almeria, a l'Orihuela, finalment l'ha firmat també el Cieza. Està Pitu, el jugador de Paterna, que va destacar en la Minera la última temporada i també en Orihuela, en l'Alcira. És a dir, que un plat molt important per a començar la temporada és el Collano Cieza. El castellonense, debut històric del castellonense en segona federació, davant un dels equips fets, dits i fets per a l'ascens directe, com és el UCAM Múrcia, que fa unes temporades va estar al futbol professional. La Nucía s'estrena davant un històric del futbol balear com el Poblense, el Elche Licità visitarà el Lorca Deportiva, el Orihuela visitarà el filial del Reial Múrcia, el Mestalla rebrà a casa un Mallorca B, que, atenció, no estarà Siviero. Siviero esta setmana ha dimitit per diferències en la direcció del Reial Mallorca en la configuració i del projecte esportiu, segons s'ha llegit la premsa de Balears, i ja ha confirmat el club el Mallorca B que no continua a Siviero. I Pepe Lluís Martí, que va entrenar al Tenerife, a l'Ibiza, en primera federació,
0: Pep Lluís Martí,
1: llegenda del Tenerife, del Mallorca, va ser l'encarregat de dirigir a ese filial del Mallorca.
0: Bueno, no és mal entrenador,
1: Així que Pep Lluís Martí, que se sentarà en la banqueta i se Mallorca ve la visita a l'Antonio Puchades per estrenar la Lliga davant el València Mestalla. I res, detalls dels calendaris de cada un. Castellonense, com diem, feia molta il·lusió visitar l'Antonio Puchades, serà l'1 de novembre, quan es disputa i València Mestalla
0: Castellonense.
1: La Nucía, les dues primeres jornades de local davant el Poblense i el Reial Múrcia. El Alcoyano, comentàvem, estrena en un plat ben fort i se Alcoyano Cieza, i els tres dels primers quatre partits al Collao. Destacar l'Orihuela al Collano, dos rivals potents de la categoria s'enfrontaran el 6 de desembre. L'Orihuela, el primer partit fort, el 4 d'octubre, Los Arcos, Orihuela Cieza, que parlàvem. El Intercity, primer rival, visitarà la Unión, que com recordava la setmana passada, és l'equip que no saben si jugarà en Màlaga, si jugarà en Múrcia.
0: Sí. Que tenen un lío ahí de que seguint de Múrcia poden jugar en Màlaga.
1: Així és, el club s'ha canviat la sede a Màlaga, però la Federació Espanyola encara no ho accepta.
0: No ho ha acceptat.
1: El Consell Superior de Deports, sí. Estan encara veient si li dona permís o no, però a veure on juga.
0: Quin cacau.
1: El València Mestalla, com diem, s'estrenarà en reventa al Mallorca B i la primera visita a l'UCAM Múrcia, un dels rivals més potents de la categoria. I l'Elx il·licità per a mi és el que té el calendari més dur per a iniciar la competició, els dos primers partits fora de casa davant el Lorca i Ceza i després UCAM, Mestalla i Alcoyano en les primeres set jornades. I Xina, que calendari complicat per al conjunt del filial de l'Elx per a iniciar la competició en ICE 5-6 de setembre.
0: Bueno, això en quant a la segona ref, algun fitxatge que vulguis destacar d'esta segona federació?
1: Vaig a destacar a dos. A Omar Perdomo del Orihuela, està fent un gran planter, extrem canari, que ve del Nàstic, de la Minera, en una gran trajectòria, i Carlitos López, un alacantí, davanter, que ha jugat en el Wisla Cracòvia, en diferents països, i que des de fa un any es va crear un centre esportiu a Elx amb Joni Íñiguez.
0: Ah, en el germà d'Aaron i de Saúl.
1: Un germà, Joni Íñiguez, en el que he parlat fa poquet, i d'ací poquet podrem escoltar una entrevista en el Punt a Punt.
0: Genial. Bon tio.
1: Bon tio, la seva trajectòria, ens parla del seu viatge a Brasil quan va firmar amb el seu germà Saúl. Allí es parla del Club Costa City Elx, que és el que van formar tant Saúl com Aaron, i on ha aconseguit un ascens esta temporada, del seu futur, i d'aquest centre esportiu que ha ficat endavant amb Carlitos López, que és una de les grans bombes d'esta setmana, firmat per Icenter City. També destacar el castellonense, firmat a Martín Montesinos i Rubén Murcia, que va destacar en la seva etapa en el Llevant i en el Castelló B, i l'Alcoyano a Guillem Aranjo, al seu davanter. Són els fitxatges i més destacats d'esta setmana en aquesta segona federació.
0: Bueno, pues els fitxatges que estem ressaltant d'esta segona federació. Alguna cosa més de la segona federació? Anem a la tercera? Pues vinga, anem a la tercera, perquè anem a parlar dels equips que competiran la pròxima temporada en la tercera federació.
1: Anem allà, comencem per el Vall d'Uixó. És l'equip que té l'entrenador que més temps porta a la seva banqueta. Complirà 4 anys, 4 temporades, José Manuel Descalzo, que va ser el tècnic de l'ascens, i que en les últimes dos, després de dècades, el Vall d'Uixó tornava al futbol nacional, i en les últimes dos ha estat sempre molt a prop de jugar el playoff, competint en les últimes jornades per aquestes opcions. Esta temporada canvia molt la plantilla. 11 fitxatges he apuntat. Blasco, Manu Pérez, Juanca, que ve de la Nucía, d'aquests molts jugadors que eixen de la Nucía, com comentàvem la setmana passada, de Ali, Luis Luengo, Burri, Sam, Sento, Cusart, Javier Ranz, Chuso, pues moltes novetats en una Vall d'Uixó que sí, que manté ferm la seva aposta perquè siga molt important la seva afició. Fa poc parlàvem amb el seu president, en Ximo Guzmán. Anem a escoltar-lo, vam parlar en ell fa poc, a Ximo Guzmán, el president de la U de Vall d'Uixó. Estem amb Ximo Guzmán, el Punt a Punt de Napunt Ràdio, president reelegit de la U de Vall d'Uixó. Em suposa doble d'energia, com vius esta nova etapa, una altra volta al capdavant de la Vall d'Uixó?
3: Bueno, és molta il·lusió. La veritat és que ja porto 16 anys, però que veig que dia a dia la motivació és la part fundamental per poder continuar, no? Entonces, pues, entre camí hem vist que les coses no estan ni prou bé, que tenim un equip mantenint ahí la categoria en tercera divisió, que tenim un munt de gent darrere expectant de que fem les coses dia a dia, i hem tornat a agarrar forces i ahir estem, un altre camí, 4 anys més per davant mos queden.
1: Té molt de mèrit, 16 anys, perquè la gent no ho veu, però darrere d'un club té molta història, no? Té molt de treball, de paper, de telefonades...
3: Bueno, claro, el treball és el que parlem, el dia a dia, configurar plantilles o configurar el que és una escola avui en dia, en 500 i pico xiquets i tot això, pues té el seu treball darrere, però que... pareix que siguem masoquistes i en molta dedicació, en moltes ganes, però anem laborant dia a dia per intentar, bueno, ficar-hi sa pedra o ficar-hi sa granet d'arena que pugui aportar a que el deport local, en este cas el futbol, pues tinga una representació com a la Unió Deportiva Vall d'Uixó en el poble de la Vall, evidentment.
1: Respecte al primer equip, perquè la tercera temporada consecutiva en tercera després del retorn al futbol nacional, les dues últimes heu estat ahí fregant el pal, no?, del playoff.
3: Bueno, continuem en el mateix objectiu, no? La salvació és la part fundamental. Crec que n'hi ha una tercera divisió fortíssima, una tercera divisió molt professionalitzada, i nosaltres, pues, som un equip que els recursos els fem en maceta i escarpe, que dic jo, però que al final el que n'hi ha que fer és competir, n'hi ha que competir setmana a setmana. Sí que és de veres que hem estat a prop del somni tixe de la promoció, però n'hi ha que tindre els peus en terra, perquè n'hi ha exemples com per exemple l'Utiel, que ha fet el treball i va fer els deures i no ha tingut la sort adequada per poder continuar venint de dos promocions, però n'hi ha que estar expectant perquè sempre n'hi ha exemples a seguir, i això és el problema. n'hi ha que tornar a ficar-se a l'Espire, n'hi ha que tornar a fer la pretemporada, ficar-se a competir i demostrar que podem estar ahí en esta categoria, que creiem que és una categoria bonica, ideal i que és molt atractiva per l'espectador.
1: En el projecte esportiu es manté la confiança en José Manuel Descalzo, crec que la quarta temporada consecutiva, i també vegem un bloc consolidat amb el porter, la llegenda en la porteria que continua, pareix ahí que torna a tindre 20 anys, no?
3: Sí.
1: I un planteria molt, molt fet al que li aneu sumant els dies que queden d'estiu, pues, i els jugadors.
3: Bueno, la veritat és que la confiança en Descalzo continua intacta, perquè dia a dia se guanya tant en exercir com a secretari tècnic i després exercir com a entrenador, i que sí que és de veres que ell canvia sempre 12 o 13 futbolistes en plantilla, però sí que manté un bloc de 10 o 12 de la temporada anterior, perquè després el tema de la competitivitat és molt exigent, és una persona molt exigent en què fer-los competir, i claro, quan ja portes 3 o 4 anys en el mateix futbolista, fer-lo competir es comença a ser una miqueta més complicat, no? Entonces, o canvies d'entrenador o canvies de jugador. Pues mira, canviem una miqueta de jugador, ens incorpora una miqueta a la dinàmica de lo que és la forma de treball d'ell, i esperem que tinguem un futur tan brillant com han tingut fins ara.
1: L'última, mensatge a l'afició, ara és el moment de començar a abonar-se, no?, per a la pròxima temporada. Quin mensatge dones a la vostra afició?
3: Bueno, l'afició jo crec que és incondicional, crec que any a any està venint, està complint. El jugador ens incorpora una miqueta a la dinàmica de lo que és la forma de treball d'ell, i esperem que tinguem un futur tan brillant com han tingut fins ara.
1: L'última, mensatge a l'afició, ara és el moment de començar a abonar-se, no?, per a la pròxima temporada. Quin mensatge dones a la vostra afició?
3: Bueno,

0: perfil, supongo que a ti también te sorprendió, ¿no? Cuando te lo dijeron, después supongo que estará hablando durante el verano.
1: Bueno, la primera reunión que tuvimos fue el lunes pasado, cuando yo cuelgo el comunicado de que no sigo en el club. Es la única y primera reunión que tuvimos desde la finalización de la temporada, que fue hace un mes y medio, casi dos. Y bueno, se había dejado entredicho que iba a continuar. Sí que es verdad que todavía no habíamos firmado las condiciones, pero bueno, yo iba con la intención de renovar, no sé qué en condiciones, pero de renovar, porque al final tenía algunas ofertas, incluso del extranjero, pero mi prioridad era quedarme en Elda por los chavales que seguían y, por supuesto, por lo que habíamos conseguido. Pero bueno, para mí la sorpresa fue esa. Y aparte, ahora con tan poco margen, me quedo, vamos, un poquito, pues eso, desilusionado en la palabra, un poco.
0: Claro, por eso lo decía, porque ahora en fechas de entrenador, hablar de principios de julio ya es hablar con prácticamente, lo estamos repasando, hemos repasado la semana pasada primera federación, segunda federación, los banquillos de tercera también los repasamos, dejando esa esperanza, pensábamos que ibas a continuar la semana pasada en el Eldense B, prácticamente ya el resto de banquillos están cerrados, en Lliga Comunitat está el CFE Alicante, alguno más ahí pendiente, pero prácticamente todo cerrado, que es una época complicada ya para el míster cuando desde el club se toma una decisión así, ese sabor amargo que te deja esta situación después de un sabor muy dulce, ¿no? Por todo lo vivido esta temporada.
1: Pues sí, la verdad que efectivamente lo que tú has dicho, ahora mismo todos los proyectos están prácticamente cerrados. Pero bueno, habrá que esperar porque el fútbol no se detiene, ¿sabes? Al final, durante toda la temporada van a haber movimientos y bueno, estoy abierto a esperar y ver qué puede pasar, claro.
0: Y después de un año que ha sido eso, muy muy positivo, la gran sorpresa de la temporada es el Eldense B, consiguió el ascenso con tu mano y en esa lucha frenética que tuviste frente a dos proyectos muy importantes como el Benidorm y Torrevieja, yo creo que puedes estar muy orgulloso porque pocos os daban la quiniela, ¿no? Al principio de temporada cuando hablábamos de esta liga, hablábamos de ese de Torrevieja, de incluso el Nobel de la Unión, del Olympique que se podía fijar ahí, pero el Eldense B que venía una temporada anterior de conseguir una salvación épica.
2: No era el candidato, ¿no, mister?
1: No, yo creo ni para nosotros, ni para Claudio, ni para mí, no sé si para el club, ni para nadie. Éramos el candidato a ascender, por supuesto. Nosotros queríamos, viniendo de lo que veníamos, del año anterior, que había sido un sufrimiento hasta que llegamos nosotros, que de los últimos 8 partidos ganamos 7 y salvamos la categoría, teníamos los pies sobre la tierra y queríamos primero la salvación, porque es una liga muy competitiva. Y hay que saber dónde pisas, dónde andas, y queríamos la salvación, y de ahí pues lo que viniera, pues lo que fuera llegando. Teníamos claro que podíamos estar, pues eso, quinto, sexto, cuarto, pero vamos, desde un principio nadie se pensaba que íbamos a estar en unos play-offs por el presupuesto y por dónde y de dónde veníamos. Pero bueno, el trabajo diario creo que ha hecho que el fútbol sea tan bonito, que compitamos contra los mejores y al final pues esa chispita de suerte pues ha caído en este lado.
2: Juan Andrés Jiménez, moltíssimes gràcies per atendre la crida del punt a punt així en Abon Ràdio per contar-te també la teua versió, com sentixes després d'esta decisió del Eldense B de prescindir de tu després d'un ascens, una decisió que almenys la meva opinió és que no té cap lògica.
0: Sorprèn moltíssim.
2: I per suposat enviem tots els ànims del món perquè de segur que trobaràs alguna banqueta més pronta que tard.
1: Muchas gracias y gracias por la oportunidad como siempre.
2: Un abraç.
0: Un abrazo.
2: Bueno, pues el míster del Eldense B, fins a uns dies després d'aconseguir l'ascens, pues el club ha decidit per motius esportius, segons ha explicat a Carlos Gallardo, prescindir de Juan Andrés Jiménez. Més coses de la tercera federació?
0: Mira, anem a escoltar ara un dels entrenadors que torna a un lloc que ha sigut molt especial com a ell, com és José Manuel Mas, l'ingrediente deportivo que tornarà, i després d'escoltar a José Manuel Mas et vaig avançar un equip que està a punt de fer un fitxatge molt, molt interessant. Escoltem al míster del Crevillente Deportivo. Estem amb José Manuel Mas, entrenador del Crevillente Deportivo per a esta pròxima temporada. En primer lloc, com va aquest treball de configuració de l'equip del projecte 2026-2027 per al Crevillente Deportivo?
3: Bueno, ahora en estas fechas sabes que el mercado está ardiendo, ¿no? Que bueno, mucho trabajo, ¿no? De ver jugadores, de hablar con jugadores que queremos firmar. Creo que hemos cerrado casi todas las renovaciones que teníamos en mente cerrar. O sea, que en ese sentido contentos porque hay vamos a seguir contando con gente que tiene ese sentido de pertenencia al club, que nos interesa mucho, ¿no? Y luego estamos incorporando también pues gente que viene con mucha ilusión, gente que a lo mejor no lo ha pasado todo lo bien que pretendía en la temporada anterior, pero que confiamos mucho en sus capacidades. Y bueno, aún es verdad que nos queda todavía 5 o 6 jugadores por incorporar, pero que no tenemos prisa, ¿no? Queremos acertar, sabemos que el mercado es muy volátil, que ahora empiezan a moverse muchas situaciones y que vamos a tener opciones de incorporar a algunos jugadores que en principio pues no teníamos en mente, pero que pueden ir apareciendo y en ese sentido pues contentos, ¿no? Creo que estamos bastante satisfechos de cómo va el mercado.
0: Queda muchísimo verano por delante para cerrar plantillas, pero sí que uno de los grandes movimientos que de momento hemos descubierto en este mercado de tercera temporada ha sido ese fichaje de Álvaro Montejo, que viene a hacer muchos goles en el Xhuve español, antes el Unadarbe, la tercera madrileña, fichaje importante para vuestro ataque.
3: Sí, muy importante porque al final es un chico que independientemente de sus capacidades, que todas las conocemos, no lo vamos a descubrir, creo que es un buen líder, ¿no? Es un chico que puede aportar mucho a un equipo que es joven hasta el momento, que no es muy veterano y que nos puede aportar no solo en el campo, sino también en el vestuario. Entonces, bueno, cuando me dijeron la opción de Álvaro, es verdad que bueno, estaba en el Xhuve español, él dijo que no iba a continuar allí y nos surgió esa opción y bueno, dimos el ok enseguida porque lo conocemos, porque además lo sabemos que es un jugador que nos va a aportar mucho en nuestro campo y que bueno, y que luego pues sabe lo que se hace, conoce la categoría y ha demostrado que es un gran delantero.
0: Es una nueva etapa en el Crevillente Deportivo, pero es una nueva etapa que recuerda un pasado, allí estuviste varias temporadas. ¿Qué significa para ti volver a Enrique Miralles?
3: Bueno, una ilusión muy grande, sobre todo por lo que me han transmitido desde el club, pero también una responsabilidad, ¿no? Pues al final, cuando te demuestran tanto cariño, pues como que te tienes ganas de hacerlo bien, ¿no? No quieres fallar a nadie. Vuelvo pues a un sitio en el que fui muy feliz, estuve muy a gusto, me trataron muy bien, hice grandes amigos y bueno, con la intención de devolver al club pues a esa tranquilidad, ¿no? Que quizás estas dos últimas temporadas no la ha tenido y bueno, de ser un equipo muy competitivo, bueno, como son mis equipos, ¿no? De intentar siempre salir a cada campo a ganar el partido independientemente de quién sea el rival.
0: Y por último, un mensaje a la afición del Crevillente. Estamos ahora en momento de hacerse socio, de sumarse al proyecto de la próxima temporada. Un mensaje a la afición para este próximo curso.
3: Bueno, sobre todo es un mensaje de agradecimiento, ¿no? De que muchas gracias por el trato, ¿no? Que me están dando en esta vuelta, el que me dieron en su día. Sabemos que no nos van a fallar, sabemos que el Enrique Miralles va a ser una caldera, que gran parte de los puntos que vamos a hacer en el Enrique Miralles va a ser gracias a ellos, porque son súper importantes. Sabemos que merecen, ¿no? Y queremos que el Enrique Miralles sea uno de los campos más difíciles de tercera y vamos a trabajar para ello, ¿no? Para levantarlo del asiento muchas veces durante los partidos.
0: Muchas gracias.
3: A ti.
0: Sobre los bombes de fichajes que habían comentado, vamos a avanzar a principios de semana en las redes sociales del punta a punta. El fichaje de Enrique San Pedro, el castellonense, a conseguir la ascensa, el Buñol, se va al Beltrán Báguena. Una bomba que podemos ya confirmar y avanzar así es la Xeneta, que ya di que Ayoz y Leo Ramírez van a continuar. Salva Martí, un de referencia, va a continuar en la Xeneta D, que ya comentaré más, y va a continuar Richín Garrido, que va a ser el entrenador que va a agafar al conjunto de la Vall d'Albaida. En las últimas jornadas de la temporada pasada voy a conseguir esa permanencia condicionada a la sensación usía que es va a producir. Y la bomba que es va a producir en las próximas horas va a arribar al Torrent, que está frente a los primeros refuerzos. Es un jugador que torna y que ve un equipo de tercera también esta temporada. Muchísima experiencia tercera, un extrem, aixina que se aproxima al Torrent. Destacar del futbol nacional de estas categorías. Han tingut noticias esta semana en cuanto a la Copa del Rey. Interessant. Recordem que la Copa del Rei, a més dels equips elit de la Comunitat Valenciana, el València, Villarreal, Levante, el Castelló i el Dense, també la jugaran el Alcoyano i el Castellonense, que s'estrenarà en esta competició coopera esta temporada. Destacar que el Tavernes jugarà la prèvia nacional de la Copa del Rei. Esta setmana han sabut en quin bombo estarà. Estarà en un bombo que se sortejarà en setembre amb els representants d'Andalusia, Ceuta, Melilla, o la regió de Múrcia. Lo mateix que li va passar l'any passat al Manises. Sí. Alguna volta ha canviat i han ficat algú de Castilla-La Mancha, però no. Va ser un dels rivals d'aquestes regions. I esta setmana, en la regió de Múrcia, ja coneixíem, perquè allà se jugava la Supercopa, una espècie de la nostra copa que es juga allà a la regió de Múrcia, el representant de la regió de Múrcia, és a dir, un dels possibles rivals del Tavernes en aquesta prèvia nacional de Copa del Rei, que serà el Atlético Pinatarense San Pedro el Pinatar. És un dels possibles rivals.
2: Sí, de les noves cares en esta competició.
0: Sí, i també hi ha dos equips que poden arribar a jugar la Copa del Rei, el Orihuela i l'Atlético Saguntino, que per millor classificació disputaran la fase nacional de la Copa Federació, que es començarà a disputar en setembre. Ahí tindrien que guanyar tres eliminatòries per arribar a les semifinals, sí. I ahí li donarien plaça per a jugar a la Copa del Rei. Recordar que l'Orihuela la temporada passada va jugar la final d'aquesta Copa Federació davant el Ourense, i que l'Atlético Saguntino en 2027, el pròxim any, es compliran 10 anys del seu títol nacional que té de Copa Federació, que va guanyar amb David Gutiérrez Guti, uh-huh, amb el Saguntino fa ara 10 anys, en el 2017, i si no té l'opció de repetir aquesta feta històrica i a més jugar la Copa del Rei. Però és que a més ara en l'agost es jugarà la fase territorial de la Copa del Rei. Uh-huh. Ahí es poden apuntar qualsevol equip del futbol nacional de la Comunitat Valenciana que no tinga plaça de Copa del Rei. L'any passat només s'apuntava en Orihuela i Intercity. Entonces fueron una eliminatoria anada i tornada. Però es poden apuntar molts. En els últims anys cada volta s'apunten menys, perquè això té condició a la pretemporada. Clar. La federació, si participen, s'apunten 7, te fa una ligueta de 7, mm-hmm, i te fa jugar aquests partits en les dates que assigna la federació. I així que ja et marca un poc la pretemporada, però com diem, té aquest al·licient de que pots arribar a jugar la Copa del Rei.
2: Bueno, pues això en quant a la tercera federació, ara de seguida anem en la Lliga Comunitat, però abans són les 9:32 minuts de la nit i tenim que saludar al company Ivan Esteve, perquè estem pendents de tot el que ha passat en els veïns d'Azuévar i d'eix incendi en Soneja.
4: Bona nit, companys, actualitzem la informació d'eix incendi, que estem seguint amb molta preocupació, perquè és un incendi que s'ha generat a primera hora de la vesprada, que està cremant la comarca de l'Alt Palància, que s'ha originat a Soneja i que ha obligat a desallotjar en Azuévar a 500 persones. De moment encara no tenim una xifra oficial, un balanç d'hectàrees cremades, però sí que sabem, perquè ens ho han confirmat ja els bombers, que l'incendi ha entrat ja en el que és el parc natural de la Serra d'Espadà. Per tant, això era una de les principals preocupacions, intentar evitar que entrara en este paratge d'alt valor mediambiental i ecològic. No ha sigut possible, i el que preocupa sobretot és que les condicions meteorològiques de les pròximes hores no van ajudar, perquè demà entrem en el pic d'una onada de calor, sí, i encara que no es preveu vents massa forts, sí que va fer unes temperatures altíssimes, està previst que la humitat siga molt baixa i això dificultarà molt les tasques d'extinció. L'última hora és que el president de la Generalitat acaba d'arribar a Soneja, al punt de comandament. En este moment està participant en una reunió en el lloc de comandament amb els responsables de l'emergència, està també el conseller d'emergències, Juan Carlos Valderrama, està la delegada del govern, Pilar Bernabé, està la presidenta de la Diputació de Castelló. Esperem que en els pròxims minuts, potser quan acabi aquesta reunió, el president Isca i oferisca una valoració i actualitza un poc les xifres, no? Perquè estem molt pendents també ja d'intentar calcular quina és la superfície cremada per a fer-nos una idea real del que està passant. El que sabem des dels allotjatges, que en un primer moment han estat han rebut assistència en un centre sociocultural en Soneja, i que ara els que s'han quedat, no eren tots, perquè alguns tenien segones residències o tenien familiars, però alguns dels que s'han quedat els han derivat a passar la nit al seminari de Segorbe, i això és el que sabem, han arribat allà, estan bé, i òbviament no saben quan podran tornar a les seues vivendes.
2: Pues estem pendents, Ivan Esteve, company dels serveis informatius, també en quant aparega el president de la Generalitat. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Fins ara. Ivan, és l'últim ara del incendi que està condicionant tota la vesprada en quant a la informació i l'actualitat. Eix incendi en Soneja, que ha obligat a desallotjar a 500 veïns del poble d'Azuévar, i estem pendents de en quant isga el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, per a valorar eixa última hora. Estàvem parlant, Carlos Gallardo, de la tercera federació, però anem ja a passar a la Lliga Comunitat.
0: Així és, anem a parlar de cada grup del nord i sud, una bomba que avancem així en el punt a punt i després a fixar-se en un dels equips i a tindre un dels protagonistes. Lliga Comunitat Nord, la bomba que avancem és la de Nacho Castañeda, mig centre, és del Patacona, va jugar en l'Alcira, en l'Atzeneta temporada passada, i és un dels fitxatges de l'Utiel, un dels equips, s'esperava, acaba de baixar de tercera, més forts de la categoria, Lopo, Sergio Granados, Fernan Pérez, Abro Guillem, Abraham Peleiteiro, que va jugar en l'Alcira i en el Torrent, formarà part de l'Utiel, i també Rulo Bonillo, un dels jugadors que millor xut des de falta a valor parat té, jo diria, la tercera, i ha sigut la gran bomba de les últimes hores, i si no que s'afegeix una bomba més, Nacho Castañeda les pròximes hores serà nou jugador del Utiel. I parlem d'un dels equips, l'Aldaya. Van contar així en el punt a punt José Vicente Lozano el seu ascens, i el company m'ha ajudat també a parlar dels seus jugadors, com per exemple Marco Carlos San Juan, que ve d'Alberic, Hugo Molina, el Salamanca B, i Alejandro Ruiz de l'Eliana, venen a un equip que té el seu president, Pepe Villegas, al que ara escoltem.
2: Vinga, pues anem a escoltar a Pepe Villegas, el president de la Unió Esportiva Aldaya.
0: Estem en el punt a punt de Napunt Ràdio amb el president de l'Aldaya, que ve de celebrar un ascens este primavera-estiu, perquè l'Aldaya serà Lliga Comunitat la pròxima temporada altra volta. Suposa que molta alegria este curs passat.
5: Pues sí, la verdad es que sí. Además, con mucha ilusión y con muchas ganas. Y bueno, pues a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si consolidamos el estar ahí. Y poquito a poco vamos trabajando pues para tener triunfos y a ver si lo conseguimos, claro.
0: ¿Cómo será este Aldaya? ¿Seguirá tirando mucho de gente de la casa? ¿Cómo será ahora tras el ascenso en esta categoría superior?
5: Bueno, nosotros, como ya es conocido por todos y sabido, solemos, primero, dos juveniles de los que salen de escuela, siempre por obligación, dos tienen que estar ahí con el equipo mayor. En fin, eso es una premisa que tenemos ya desde hace unos años y lo hacemos así. Luego tenemos muchos jugadores, por lo menos es el que te diré yo, pero el 70% es de la casa. Y bueno, pues además yo muy contento con ellos y espero que me duren muchos años, claro.
0: Es que será ese ADN de apostar mucho por gente de la casa sin volverse locos ahora en la nueva categoría.
5: No, bueno, hay que fichar, porque esto ya sabes tú que bueno, pues tienes que fichar un poquito más de calidad y de cosas ahí. Hay que apostar un poquito más y bueno, en eso estamos, tema de presupuestos, historias, y lo conseguiremos todo, sí.
0: El Jaume Ortiz, que volverá a ver a grandes equipos de fútbol nacional, al Onda, al Burriana, al Utiel, a pasar por su campo, un mensaje a la gente de Aldaya para que se sume, para que esté ahí presente en cada partido de Aldaya esta temporada en Liga Comunitat.
5: Sí, eso desde aquí, pues nada, hago el llamamiento y bueno, hay que apoyar, hay que estar ahí y lo vamos a disfrutar, además seguro, que lo disfrutaremos y mucho.
2: El presidente de la Aldaya, José Villegas, parlante en Carlos Gallardo sobre la próxima temporada y lo que esperen en el club de la Aldaya.
0: En esa Lliga Comunitat Nord, en Lliga Comunitat Sud, avancem el primer fichatge del Benidorm per a la pròxima temporada.
2: Alex Molts fichatges estàs donant i després la gent se cabreja. Bueno, clar, és que no hem contat el que va passar la setmana passada, però que se cabreja la gent, clar.
0: Bueno, cosas que pasen en esta vida. Alex de los Santos, del Crevillente Deportivo, que firma per el Benidorm, el primer reforç per al pròxim curs. També destacar del Novelda Unión, que continuen a la llegenda con David Torres, que va jugar en el Ontinyent, en el Novelda, als 41 anys. Qui no continua és Gato. També va jugar en el Novelda, en el Alacant, en Orihuela i en el Alacant de Bordalàs fa moltíssimes temporades. Ell m'ha dit que té il·lusió per continuar jugant, i sinó que és un jugador molt interessant per encara tindre-lo en compte. I l'Alberic, un dels equips que sumarà la segona temporada consecutiva en Lliga Comunitat, en este cas Sud, que ha firmat a jugadors com Cristian Martínez, Pablo Bonet, que tenen moltíssima experiència en la categoria, jovens com Zurita o Nico Cabanes, que tenen molta qualitat. Hem parlat amb el seu nou entrenador, amb Manuel Esteban, que ens comenta este projecte esportiu per al pròxim temporada de l'Alberic. Estem amb l'entrenador del Club Esportiu Alberic, a Manuel Esteban, que s'estrena en esta banqueta esta temporada en Lliga Comunitat. Bueno, com afrontes esta nou repte per a tu?
6: Bueno, molta il·lusió. Torna una categoria, l'antiga preferent, no? Que he tingut records molt, molt bonics. I, bueno, un equip on conec molt bé la casa, vaig ser jugador. I bueno, van a apostar per mi i la veritat que molt content per bueno, fer una lliga decent, competitiva. A més, avui hem conegut el grup i bueno, ja hem vist els equips que hi ha.
0: Estàveu ahí en el límit entre l'Alcira i l'Alberic. Ja sabent que l'Alqueria es mantenia, s'esperava possiblement que estigueu en el sud. com preveus, què te pareix esta Lliga Comunitat Sud?
6: Bueno, super competitiva, equips històricament de tercera divisió i inclús categories superiors, però bueno, circumstàncies, hi ha anys on la Lliga Comunitat es plaga d'equips de capitals de comarca, com dic jo, i històrics, i a la vegada pues, aquesta exigència i jugar en camps tan bonics farà que els jugadors i els entrenadors tinguin que elevar el nivell perquè la Lliga ho requereix. I ja t'he dit, molt bonic, però molt exigent a la vegada.
0: Estem veient un equip que va sumant jugadors, molt canviada, moltes novetats respecte a la temporada passada en l'Alberic, jugadors amb experiència, Bonet, amb també Superman Martínez, el porter a Cristian Martínez, a jugadors de veterans, també alguns que continuen con Jero, per exemple, però un poc comenta'ns l'equip que està format en l'Alberic.
6: Bueno, hem intentat fer una planificació prou estructurada a nivell de per posicions, com fa tot el món, però està clar que primer esperarem a la gent que no renovava, i a partir d'ahí pues, anar suplint ixes baixes amb criteri, amb sentit i sobretot d'una manera econòmicament sostenible per al club. I això hem fet des de la porteria, després línia defensiva i poquet a poquet fins a la part de dalt. I bueno, tenim ja 18 futbolistes, algun jugador farà la pretemporada i encara faltarà per incorporar algun o més, però tenim molt avançada la plantilla i molt content, molt equilibrat en quant a futbolistes i sobretot també un equilibri entre l'edat, gent que ens pot aportar experiència i veterania i altra també juvenils de divisió d'honor, Lliga Nacional, que tenim 3-4 futbolistes en plantilla, o sigui que jo crec que tenim un mix molt interessant.
0: Suposo que estarà en la construcció, tens que veure els jugadors, a més ha d'arribar a un equip nou, a un equip amb molts jugadors nous, però què veurem des d'Alberic? És molt la prova, encara no vull començar ni la pretemporada, però què es podem esperar a aquest Alberic?
6: La nostra idea va ser intentar, per supost, competir en tots els camps, ser un equip atrevit, que comprenguem en cada partit el que requereix la situació. I això és la nostra feina, no? Com a cos tècnic, intentar inculcar als jugadors el moment que estan atravessant, ja sigui en un partit o sigui el moment de la temporada, per adaptar-nos i saber pues, el que estic dient, que el futbol és un esport a vegades molt emocional i que hi ha que prendre decisions quasi al minut i al segon i bueno, dotar-los de les capacitats necessàries per a poder anar sumant punts, ja dic, en una categoria superexigent, però un Alberic molt identificat en poder plantar cara en qualsevol camp.
0: Ara la pregunta que no agrada als entrenadors, perquè entre molts variables i més quan encara queda molt, però és la pregunta clàssica d'estiu, abans de temporada, objectiu que us marqueu?
6: Pues, bueno, sabem molt bé d'on venim, la temporada passada sobretot, el club va patir molt fins a l'última jornada, crec que es va salvar l'última jornada, si no recorde mal, aleshores l'únic objectiu que ens van dir, només ens van sentar a negociar, va ser un poc d'estabilitat a nivell del club, en la categoria, per tant, el més important és intentar treure els màxims punts per a poder salvar la categoria i estar l'any que ve en Lliga Comunitat i a partir d'ahir si la Lliga i el futbol ens dona una posició digna per a poder competir per coses més boniques i més interessants, per supost que anem a pelear-ho, però evidentment marcar-nos ara a aquestes altures un objectiu clar és difícil, ja t'he dic, el primer sumar per a salvar quan abans, la gent ve de patir molt i a partir d'ahir on ens marque el futbol pues, a per totes.
2: Bueno, pues serán las palabras de Manuel Esteban, del nou tècnic de l'Alberic, de cara a esta temporada en Lliga Comunitat, Carlos.
0: Així és, i res, esta setmana estem molt pendents d'Issa Puja. Començarà el dijous, sí. El Castelló B té prioritat, però la Puja n'ha de ficar diners i diners.
2: 380.000 euros,
0: 380.000,
2: no? Ara li preguntaré a Charlie Egea si este per ahí, perquè jo crec que igual es pot pagar per a que el Castelló pugui jugar en segona ref la pròxima temporada. Carlos Gallardo, alguna cosa més que vulguis afegir?
0: Res més per esta setmana.
2: Pues un abraç molt gran i la setmana que ve més coses del futbol més nostre. Gràcies.
0: Un abraç i tots en Noruega, en Haaland.
2: Ahí, tots en Haaland. Molt bé, molt bon tancament. Ahí està.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Les 10 i 59, estem a punt d'arribar a les 11 de la nit i estem en este temps de descans en el partit entre el Brasil i Noruega, que és el colofó a un dia de moltes hores d'esport en directe, de moltes hores de ràdio, però que ens ha deixat, Lluís, també una jornada en diferents categories, modalitats. Hem viscut bàsquet, pilota, Fórmula 1,
2: com
1: de tot.
2: Com a grans titulars de la jornada, la victòria de la sala de Gonzalo Calvo en el trofeu de Sa Majestat la Reina de Vela, que s'ha disputat en aigües del Golf de València. És un vaixell que pertany al Real Club Nàutic de València. És una alegria per al Nàutic que un dels seus vaixells aconsegueix que en un trofeu tan important en el món de la vela espanyola com és este trofeu que porta el nom de Sa Majestat la Reina. L'altre nom valencià de la jornada és el de Tamara Icardo, la jugadora valenciana de pàdel que ha aconseguit el seu primer títol de la temporada. Ho ha fet en França, en Bordeaux, junt a Claudia Gens en l'Argentina, guanyant en 3 sets a Triay i Brea, per cert que en la final esperada Coello i Tapia han tornat a remuntar a Galán i Chingoto i han aconseguit la victòria per 2-1. Hem estat pendents de la selecció espanyola de bàsquet. És la primera derrota des de que Chus Mateo és seleccionador nacional. Li han remuntat 22 punts en Tbilisi després de la pròrroga. Geòrgia ha guanyat 91-89 a la selecció espanyola. A més, hem estat pendents del automobilisme perquè s'ha disputat el Gran Premi de Gran Bretanya amb victòria per a Charles Leclerc per davant de Russell i Hamilton. Antonelli, que eixia des de la pole position, ha tingut una mala eixida i després se li ha estropeat el cotxe. Males prestacions per als pilots espanyols i una decepció molt gran perquè la carrera conclosa amb safety car i no hem tingut l'oportunitat de veure una lluita, d'una lluita final. En el món del ciclisme, segona etapa del Tour de França per terres espanyoles, Tarragona-Barcelona, amb dos corredors del mateix equip, el mexicà Del Toro i Pogacar, aplegant junts a la línia d'arribada. Pogacar li ha regalat la victòria al seu company d'equip. En Wimbledon, victòria per a Djokovic, que es converteix en el millor jugador de la història, també sobre herba, en la eliminació en el 15-7 de Davidovich, el malagueny que deixa al tenis espanyol ja sense cap representant en els quadres del torneig d'este tercer gran slam de la temporada. Només ens restarà el de Estats Units per a la tardor. I en el món del futbol, més enllà del Mundial, la notícia de la jornada és la decisió presa per Jürgen Klopp d'acceptar l'oferiment de la Federació Alemanya de Futbol per a dirigir a el combinat Alemanya. Així que Jürgen Klopp serà el pròxim seleccionador d'Alemanya en el Mundial. Ja ho sabem, en el descans Brasil 0, Noruega 0. Jugaran davant del Mèxic, davant del guanyador del Mèxic-Anglaterra, que comença en 3 hores. Demà estarem a les 8 i mitja així per a viure el partit entre Espanya i Portugal. El guanyador s'enfrontarà als Estats Units-Bèlgica i per a després demà queden els altres dos partits de vuitens de final, l'Argentina-Egipte i el partit entre Suïssa i Colòmbia. Ja tenim conformat un partit de quarts de final, el que jugaran França i el Marroc. França va guanyar per 1-0 el Paraguai, mentre que el Marroc va superar per 3-0 a la selecció de Canadà.
1: Són els resultats i totes les cròniques del dia d'avui en tot l'esport que n'hi ha hagut durant el dia, durant la jornada dominical d'avui, en 5 de juliol de 2026, quan està d'ací no res a punt de començar la segona meitat. Sembla que en algun possible canvi...
3: Sí, jo no he canviat hasta el sistema, me parece, en Noruega.
1: Perquè crec que és Helderloop el que està preparat per a entrar, almenys el que està realitzant exercici d'escalfament de manera més intensa. Bon jugador, este mig punta que juga també per banda. I, bueno, pues ara de seguida estem en esa segona meitat, però sensacions per a demà? És que no, volia preguntar-vos, però demà España-Portugal, sí. ¿Qué vos digo el cos?
3: Hombre, que si España sigue dando pasitos puede... Yo a España todavía no la he visto ni al 70% de lo que esperaba de este equipo, pero a Portugal tampoco la he visto tan bien como, uh-huh. como parece. Portugal tuvo mucha suerte el otro día y alguna decisión arbitral que le vino sí. que ni pintada. Pues un partido muy igualado en el que los pequeños detalles y la aparición de jugadores como Rodri, como Pedri, va a ser muy importante. Y vamos a ver si Oyarzabal sigue en este nivel de forma, que la que le cae la mete, pues podemos hacer mucho daño. Pero también Portugal tiene buenos jugadores que creo que han llegado mal físicamente. Pero por nombres, Portugal tiene mejor equipo que España, ¿eh? Para mí, mucho mejor. Porque para que no, el fútbol puede pasar cualquier cosa. Yo he partido los 50%, lo veo muy igualado, muy igualado.
2: Sí, yo estoy que en la mateixa línea. Una gran selección, Portugal. En un gran rematador, como es Cristiano Ronaldo, qui per cert en el día de hoy ha dit que este es el seu últim mundial, sí. Y que ha dit que espera que el de demà no siga
1: es l'últim partit
2: que juga en un mundial, pero que España té opcions, segur. Però anem a veure. Jo crec que el canvi que prepara...
3: És doble, no?
2: Bob? És doble. Bob, també, el president del Castelló.
1: Està
2: a punt d'eixir al terreny de joc.
3: Es que creo que la idea de solo que en la derecha, Luis, no le aporta nada al equipo. Es una pena. Porque ha aparecido el partido bien, pero es que no aporta nada.
2: ¿Tú te imaginas el entrenador que tenga els nassos de jugar 4-4-2 en Sol, Sorloth i Haaland com a doble referència dins de l'àrea i comencen a penjar balons?
3: Jo,
2: del camp.
1: T'imagines això?
2: Tu t'imagines?
3: És que jo és lo que jo no hauria salido con Sorloth titular.
1: Pues mira, se'n va Sorloth
2: i Nusa.
1: Pues jo no l'hauria llevat a Nusa,
3: Yo no hubiera llevado. Nusa ha perdido 4 balones que está hasta punto de matarlo.
1: Pero es el mes desequilibrado.
3: Sí, sí.
1: El mes pues
3: quiero que va a cambiar el sistema. Es decir, yo a Sorlo lo voy a dejar en el banquillo. Y si el partido se ponía complicado,
1: sí.
3: Como dice Luis, voy a salir con 2-9. Porque ahora te has quitado los dos factores sorpresa. Nusa estuvo muy bien el otro día. I Sorlo és un jugador que te puede hacer un gol en cualquier momento.
1: Jo crec que ara ja passa un 4-3-3 molt més evident, perquè Schellerup pot jugar en l'esquerra, i en el cas d'Òscar Bob, que per cert va ser jugador format a la pedrera del Manchester City i que és jugador del Fulham, pot jugar a la banda dreta a peu canviat. Així que pense que sí que passa a un 4-3-3 més reconeixible, perquè clar, lo de Sorlo en una banda pues no deixa de ser un invent.
3: Yo creo que quiere controlar más el partido, que el partido, cada pérdida de balón le ha sido un drama. Le ha sido un drama, y solo que ha perdido muchas, y nos ha perdido muchísimas. Vamos a ver el dibujo. Igual apuesta por un 4-4-2 incluso.
1: Y entren dos chiquets, porque sí. Los dos tienen 22 años. Son generació 2004, els dos, un Andreas Schellerup,
3: sí.
1: Que en el seu moment pues, va destacar al Nordjylland i Benfica sí. Va pagar vora 3 milions d'euros per ell i ahí està, sí. en Benfica.
3: También el tema físico igual ha pasado factura, ¿eh? En el descanso entrado ha dicho, oye, yo no estoy bien, pues pido el cambio.
2: Acaba de comenzar la segona meitat en Nova Jersey en este partit de vuitens de final del Mundial que els conta el Punt a Punt de Punt Radio. 0-0 al marcador entre Brasil i Noruega. Primera pilotada llarga per a l'equip brasiler. No aplega Mateus Cunha. I una bona acció defensiva per part de Hegem. Serà servici de meta per a Noruega. 30 segons de la segona meitat. Brasil 0, Noruega 0.
3: Vamos a ver el dibujo, Luis, que tiene Noruega ahora, ¿eh? Vamos a ver.
1: Y Charlie, Brasil sense sí. canvis, ¿no?
3: Sí, no... tiene un entrenador de muchos cambios en el Madrid, son entrenadores que les cuesta mucho mover el banquillo y habitualmente es por cansancio o porque se ponen perdiendo, y hoy si se ponen perdiendo sacará Neymar, primer cambio seguro.
2: Pues yo creo que mantiene
3: el dibujo,
2: el dibujo, sí. Coloca a Schellerup per banda esquerra, a Oscar Bob per la dreta y pel mig Erling Haaland.
1: Sí.
2: Este es el sí. dibujo que me da la sensación.
3: Sí, puede ser, no,
2: 40
3: bueno.
2: segundos
3: sí, puede ser, además.
2: De la segunda parte.
3: Pero es un jugador de banda seguro que sí, ha salido, claro.
2: Que no cambia más a cosa. A ver, que fa Vinicius amb la pilota, entrega per a Casemiro, el mid-centre del United, que no s'atreveix en continuar avant i busca la presència de Magalhães. Gabriel per l'esquerra, Vinicius, està entrega en curt, la pilota és de nou per a que la distribuïsca Casemiro. Danilo per banda, jugant per a Ryan, frontal de l'àrea, busca la centrada que rebutja molt bé la defensa de Noruega, serà servici de banda per al Brasil.
3: Creo que tienen Casemiro, es que no ha dado ni un sprint todavía, Luis. Es decir, van mando por el campo.
2: No necesita.
3: No, pues estoy yo, no, está claro, no lo necesita.
2: Altra volta Brasil, de nou Gabriel Magalhães, el central del Arsenal. fa el canvi d'orientació per a Ryan, que la controla amb el braç. I ara diu, però què xiules.
3: Eh? És que no sé, le bota, està un palmo del assistente. Que pita, porque la para con la mano.
1: Es que es increíble.
2: Es alucinante.
1: Es increíble.
3: Que la para con la mano, chico, ¿qué va a pitar?
2: Que de sobte te apareguen les protestes sí, de jugadors sí, en accions sí. Com este
3: es
2: son
3: alucinante, alucinante.
1: Con todo, més, es que has notat que te pega en el brazo. No es interpretable. Es...
3: Que sí.
2: En fi. Però són els futbolistes. No?
1: Sí. Que viuen així, no? Arribaran a casa, la seva dona li dirà alguna cosa i protestarà, i no, el seu fill, no, això no és...
3: Ven la vida de otra forma, sí, es verdad. Hombre, pita falta.
2: Falta en el mig del camp, falta comença sobre Bob, sobre Oscar Bob, el extrem dret en esta segona meitat per a la selecció de Noruega. Odegaard posa la pilota en moviment i la tira cap arrere per a que circule la pilota.
3: El ritme de Noruega no va a canviar, Luis.
1: No, sembla que...
3: No.
2: Apareix Hegem en la zona medular
3: i per atrás
2: per a buscar el seu lateral, i el lateral que farà? Tirar la red.
3: I el porter.
2: Hi havia algun dubte?
3: Ninguno.
2: Altra volta Christopher Ager, el central del Brentford.
3: Ninguno.
2: Per a buscar el porter de Noruega, que és Orjan Nyland. Odegaard on la passa arrere cap al seu lateral, i el lateral que fa amb la pilota. Entregar per a la circulació, que ara allibera a Odegaard, que té espai per davant per a córrer. Ara sí que corre una miqueta Odegaard. Va a buscar la prolongació. Berg, frontal de l'àrea, el xut de Berg, i l'envia a Boston.
3: Madre mía, chico.
2: El xut de Berg indigne d'un jugador que juga un Mundial.
3: Però sí, a partir tenies opción de pegarle de mil formes distintes, hasta de buscar un pase dentro.
2: Mae Deus, señor. Quina encalada de pilota del jugador de Noruega.
3: Luego ves a los de Cabo Verde, lo bien que le pega el balón, Luis, sí, y dices, sí, ¿eh?
2: No,
3: Cabo Verde.
1: Quin golaç, ¿eh? La idea de Sidney Cabral.
2: Minut 4 de esta segunda mitad. Brasil 0, Noruega 0. Pilota enlairada en la zona medular. La lluita Casimiro, pero la recuperará otra vuelta Noruega. El Brasil, arrere, ¿eh?
3: Sí, completamente. No me van a forzar ni una, Luis.
2: Odegaard, per la dreta, Rierson. De nou, Odegaard, juga de tacó, amb certa fortuna. Oscar Bob. Oscar Bob, que és esquerrà, ¿eh?
1: Sí,
2: juga
1: sí, sí.
2: Cama canviada.
1: Cama canviada, sí.
2: I la pèrdua de pilota del Brasil provoca el llançament de banda per a Noruega, que mide el 5 de la segona meitat. Continua l'empat a 0 en Nueva Jersey.
3: Porque un tipo como Jara no centra ni un balón, Luis. En todo
2: el... A mí me sorprende una barbaridad.
3: Pero ni un balón. Ahí ha tenido opción de centro. Uh-huh. Chico, centra algún balón, no sé. Falta. Porque estás al lado, Linier.
2: Ya falta clarísima sobre el lateral de Noruega.
3: Pues que está un palmo, Luis.
2: Que el árbitro asistente no chula.
3: Es un palmo,
2: y el árbitro principal, por supuesto, tampoco.
3: El árbitro principal está como ahí, como en tu casa comiendo la paella. Ahí le da igual.
2: Douglas Santos, servicio de banda. Ho mira des de la banqueta Stale Solbakken, el seleccionador noruec, que boteja per a rebutjar la pilota en el mig del camp. Christopher Ager.
3: Cuando salta Haaland da miedo, ¿eh?
2: Sí.
3: Es que no lo digo, en serio, ha pegado un salto para atrás que da miedo, ¿eh? Pero yo no entiendo cuando han metido cuatro balones arriba, no sé.
2: Otra volta a Noruega, apareguente en la medular del Brasil y distribuint cap a la dreta on la té Rierson. Rierson per a Bob. La doble trena entre els dos jugadors de banda dreta del combinat noruec. Apareix per a la triangulació el mig del camp i la pèrdua de pilota. Ahí el Brasil només té que esperar
3: perquè
2: saben a que finalment la perdran.
3: Sí.
2: Perquè són molt forts els defensors de la selecció brasilera.
3: Un poquito de presión, chicos, un poquito de presión.
2: Ryan juga arrere per a complicar la vida al seu lateral, que li pega puntelló per a que vote Martinelli. Martinelli vota fatal.
3: Ha saltat dos veces, claro, es fatal. El remate de cabeza, sí. Que no ha llegado y ahora. Uh-huh. Pero fatal.
2: I la pilota serà de nou per a la selecció noruega.
3: Vete la banda.
2: ¿Te sembla tan conservadora Brasil? ¿Te sorprende o no?
3: Es que mi Ancelotti, yo creo que sabe el equipo que tiene. Vale saber cuando tenga que arriesgar. Es que yo sigo pensando que es un equipo con muy poca calidad. Uh-huh. Quitando de Vinicius, a mí el resto del equipo me parece un equipo con muy poca calidad. Entonces, ellos lo que no quieren es recibir con Luis y saben que va a tener alguna, y si le cae alguna a Vinicius la puede meter. Entonces, es que ese es del Brasil que ha fabricado Ancelotti, pero lo ha fabricado porque tampoco tiene otros mimbres,
2: Bueno, bueno. Yo creo
3: que podría, pero es que dime el banquillo, es que no dices, va a sacar a un chico como saca Francia, saca al Cherki ese, que está medio zumbado, vale, pero eso te hace cosas. Pero es que el banquillo de Brasil, entre los Paquetá, que son jugadores, no digo malos, pero ¿cuántos de esos estarían en cualquier Brasil que hemos visto tuyo del 82, luego Bebeto, Romario, esas selecciones? Muy pocos, chicos, muy pocos.
2: Yo veo jugadores como Luis Enrique, como el Matheus Neymar, si estiguera bien.
3: Si estuvieran bien, claro.
2: Rafinha.
3: Está lesionado, es que lo poco que han tenido se les ha caído.
2: Sí, sí. Pega la resta, Fabinho, Danilo Santos.
3: Fabinho ya era suplente en Madrid hace 15 años, chico.
2: Són jugadors més d'un talent més defensiu, no més fort, més físic.
3: ¿Qué 10 tiene Brasil? Ninguno.
2: No,
3: no tiene. Hemos visto a Rivaldo, hemos visto a Ronaldinho, hemos visto a cualquier jugador de calidad. Es que ahora no ves a ninguno de esos.
2: Es que Alexandro, Igor Thiago.
3: Exacto.
2: Mira, con Haaland recupera la pelota en la isla de pelota de Casemiro. El ataque del combinat de Noruega fins que aplega la pèrdua de pilota i això provoca el contraatac per al Brasil. Martinelli pel corredor central, entrega cap a l'esquerra, travessa la separadora el seu lateral esquerre, Douglas Santos per a entregar cap a Vinicius. Vinicius que fa la bicicleta, se'n va cap a la lateral de l'àrea, s'endinsa en l'àrea Vinicius, línia de fons, continua Vinicius, córner.
3: Hi haurà
2: córner per al Brasil.
3: Va del porta, no?
2: No dona córner. I per a mi és un córner clar favorable a la selección.
3: Para mí también, pero ¿cómo?
2: De Carlo Ancelotti.
3: Que me ha defendido otra vez ahí. No, porque lo ha dejado solo y ahí viene tú, te hace daño, Es córner.
2: Sí, Ancelotti que es per set. S'endinsa en l'àrea Vinicius, línia de fons, continua Vinicius, córner.
3: Va
2: a dar córner per al Brasil.
3: Va a dar puerta, ¿no?
2: No dona córner. Y per a mi és un córner clar favorable a la selección.
3: Para mí también, pero ¿cómo?
2: De Carlo Ancelotti.
3: Que me ha defendido otra vez ahí.

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En Apunt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, a Punt Ràdio.
2: Que bonic és l'estiu. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Fem Banda. És que és bonic l'estiu. Avui estem a 5 de juliol, una data molt especial perquè es commemora el Dia de la Independència de Veneçuela, una jornada de celebració per a tot el poble veneçolà. Enguany, esta efemèride arriba marcada per uns dies especialment difícils després del devastador terratrèmol que ha sacsejat el país. Des d'ací, volem enviar tot el nostre suport i la nostra solidaritat al poble veneçolà, amb un record molt especial per a les víctimes, les seues famílies i totes les persones que continuen treballant en les tasques de recuperació. I nosaltres, com sempre, volem que la música siga també un missatge d'esperança, força i d'unió. És hora de començar un nou programa de Fem Banda, així que acomodeu-se i deixeu-se portar per la millor música. Aleshores començarem, com és habitual, amb el concert d'avui, on escoltarem obres compostes o interpretades pels protagonistes del programa. Tot seguit, obrirem el rebost de la banda, on rebrem la visita de membres de la societat Ateneu Musical La Vila Joiosa, que ens parlaran de l'actualitat de la seva societat i dels projectes que tenen entre mans. Continuarem en l'agenda musical, perquè ocupa un espai destacat, perquè com cada cap de setmana arriba carregada de concerts, festivals i activitats que no vos podeu perdre. Ja després de les notícies de les 9, serà el moment de la secció Avui amb qui parlem. Avui ens visitarà el saxofonista, director i compositor carcaixentí Jesús Santandreu, amb qui conversarem sobre la seva trajectòria, els seus projectes i la seva manera d'entendre la música. A més, ell mateix serà l'encarregat de dir-nos el suggeriment de la setmana. Així que no hi ha millor manera de gaudir d'un matí d'estiu que escoltant bona música. Comencem. En el concert que hem preparat, aneu a escoltar 5 obres interpretades o compostes pels protagonistes que ens acompanyen al llarg del programa. Començarem pel pasdoble Ateneu Musical del compositor Francisco Lacalle Blasco. Sens dubte, és un dels pasdobles més emblemàtics del repertori de la societat Ateneu Musical de la Vila Joiosa. Compost l'any 1992. Este pasdoble va néixer com un homenatge a la mateixa societat musical i a tots els músics que al llarg dels anys han contribuït a fer-la créixer. Lacalle va dirigir l'Ateneu durant més de 30 anys i va voler plasmar en esta partitura l'estima, el compromís i l'orgull que sentia per una banda que va marcar bona part de la seva vida. Es tracta d'un pasdoble d'una gran qualitat musical, amb una escriptura elegant, melodies molt expressives i un caràcter noble que l'han convertida en tot un símbol per als músics i per al poble de la Vila Joiosa. De fet, amb el pas dels anys, s'ha consolidat com l'himne oficiós de l'Ateneu Musical La Vila Joiosa. Sense anar més lluny, el passat 24 de maig, la societat Ateneu Musical La Vila Joiosa va tornar a interpretar este pasdoble dins del 13è cicle de bandes de la província, concert que fan a l'Ada d'Alacant, demostrant que més de 30 anys després de la seva estrena continua emocionant tant als músics com a la gent que va escoltar-lo. Escoltem ja el pasdoble Ateneu Musical.

Segur que alguns músics, a l'escoltar els primers compassos d'este pas doble Ateneu Musical, fan reviure als músics pues, la història d'una societat centenària i el sentir de l'orgull de pertànyer a una terra on la música forma part de la seva identitat. I continuem el concert i escoltarem una obra titulada Mirabel, una obra del compositor contestà Josep Vicent Egea Insa, una de les figures més destacades de la composició contemporània per a banda i orquestra. Mirabel és una composició escrita per encàrrec del Ministeri de Cultura. És un poema sinfònic per a banda de música compost l'any 2010. L'obra té un caràcter programàtic, és a dir, que no es limita a una forma musical tancada, sinó que busca suggerir imatges, sensacions i atmosferes al llarg del seu desenvolupament. El títol fa referència al Mirabel, una varietat de pruna originària de la zona do Rosal, a Galícia. Un element que serveix com a punt de partida inspirador, però una peça que evoluciona de manera evocadora i imaginativa. Des del punt de vista musical, Mirabel es caracteritza per una escriptura lliure dividida en diferents seccions contrastades. Aquestes seccions alternen passatges de gran intensitat rítmica amb moments més lírics i expressius, creant un discurs ple de canvis de textura, dinàmica i color orquestral. Aquesta varietat contribueix a generar una sensació quasi cinematogràfica en què la música sembla construir una narració sense paraules. Anem a escoltar ja Mirabel per la banda Ateneu Musical La Vila Joiosa, dirigida pel mestre David Payà Gea.

Fantàstica obra la que acabem d'escoltar. En conjunt, es tracta d'una composició que combina imaginació sonora, força expressiva i una clara intenció narrativa, convertint-se en una obra representativa del repertori contemporani per a banda. Acabem d'escoltar l'obra Mirabel del compositor Josep Vicent Egea Insa. I acabarem la primera part del concert escoltant el pasdoble Brisas del Tea del compositor Iñaki Lecumberri Camps. Brisas del Tea és un pasdoble de concert d'aire sinfònic i d'inspiració gallega. El títol fa referència directa al riu Tea, un afluent del riu Miño, que discorre per la província de Pontevedra. Una zona amb una gran tradició musical de bandes. Esta referència geogràfica dona sentit al caràcter evocador del pasdoble, que busca reflectir musicalment la riquesa paisatgística i cultural d'aquest entorn. El compositor utilitza, de manera intel·ligent, ritmes propis del folclore gallec, com l'alborada i la munyeira, integrant-los dins del llenguatge del pasdoble de concert. Al llarg de la peça es poden apreciar girs melòdics característics de la música tradicional i harmonies molt cuidades, que contribueixen a crear una atmosfera fresca i expressiva, evocant els paisatges del nord-oest peninsular. Anem a escoltar-lo, interpretat per la banda de la Societat Ateneu Musical La Vila Joiosa, sota la batuta del mestre David Pallà Gea.

M'encanta este pas doble perquè combina la tradició del pas doble amb elements folclòrics gallecs, oferint un discurs musical ric en matisos i amb una clara intenció descriptiva. El resultat és una peça que destaca tant per la seva musicalitat com per la seva capacitat evocadora. I seguim el concert d'avui i anem a escoltar una obra del compositor Jesús Santandreu, que és l'altre protagonista del programa d'avui, titulada Blueprints. Blueprints és una obra per a banda sinfònica concebuda dins del seu llenguatge característic, molt influenciat pel jazz contemporani i per una escriptura orquestral moderna i rica en textures. Es tracta d'una composició d'encàrrec que va tindre la seva estrena mundial a càrrec de la Barcelona Clarinet Players, una formació especialitzada en repertori contemporani per a instruments de vent. L'obra s'emmarca dins d'un context de música de banda actual, on el compositor explora noves sonoritats i formes de construcció musical allunyades dels esquemes tradicionals. El títol Blueprints fa referència a la idea de plànols o d'esquemes, suggerint una construcció musical basada en estructures que es van desplegant progressivament. Esta concepció es reflecteix en la manera com l'obra està escrita, a partir de motius rítmics i melòdics que es transformen i es desenvolupen creant un discurs complex i molt detallat. Des del punt de vista estilístic, Santandreu combina elements del llenguatge jazzístic amb tècniques pròpies de la música contemporània per a banda. Això es tradueix en una escriptura amb molta gran força rítmica, harmonies riques i passatges de gran densitat sonora, però també amb moments de transparència i contrast. Anem a escoltar ja l'obra del compositor Jesús Santandreu, Blueprints, interpretada per el quartet de clarinets i banda de vents.

En conjunt, Blueprints és una obra exigent i molt expressiva, pensada per a intèrprets de gran nivell i per a un públic que busca repertori contemporani amb identitat pròpia i força narrativa sonora. I acabem el concert d'avui escoltant una altra obra de Jesús Santandreu, però canviant molt d'estil musical. Anem a escoltar Danny Emulation. Danny Emulation és una obra inclosa dins del seu llenguatge habitual, molt vinculat al jazz contemporani. Es tracta d'una peça que forma part del disc Show Colors, un projecte en què Santandreu explora diferents textures sonores i enfocaments compositius influenciats per la tradició del jazz modern, especialment amb referències a la improvisació.

estructurada. En aquest context, Danny Emulation destaca com una obra de gran intensitat rítmica i harmònica, amb una escriptura que busca imitar, transformar o emular determinats gestos musicals, d'ací el sentit del títol. El concepte d'emulation fa referència a la idea de recrear o reinterpretar elements estilístics, probablement a partir de materials jazzístics, patrons rítmics o motius melòdics que evolucionen al llarg de la peça. Esta tècnica és molt característica de Sant Andreu, que sovint construeix el discurs musical a partir de blocs sonors que es desenvolupen amb gran energia i llibertat expressiva. Des del punt de vista estilístic, l'obra es caracteritza per una forta presència del ritme, harmonies complexes i un llenguatge que oscil·la entre la música escrita i la sensació d'improvisació controlada. Doncs, anem a escoltar Danny Emulation.

0: Uau, brutal. En conjunt, Danny Emulation és una peça que exemplifica molt bé l'univers creatiu de Jesús Sant Andreu, una fusió entre rigor compositiu i energia jazzística, amb un resultat intens, modern i molt expressiu. I fins així el concert d'avui. I ara farem una xicoteta pausa i tornem en un tres i no res. No se'n vagin. Toque la teua pell, m'electrocuta
1: i castanyones a les dents. Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
1: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.
5: De tu a tu.
6: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Este dilluns, a les 8:30 de la vesprada, Punt a Punt. Partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Portugal. El clàssic duel ibèric es jugarà a Dallas. Amb la narració de Luis Urrutia, l'anàlisi de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 8:30 de la vesprada, la selecció espanyola al Punt a Punt.
9: Gràcies per escoltar-nos. Som a Punt.
1: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Acabem d'escoltar el concert d'avui diumenge. Sabeu que avui estem a 5 de juliol, una data molt especial perquè es commemora el Dia Internacional, no, el Dia de la Independència de Veneçuela, una jornada de celebració per a tot el poble veneçolà. Enguany, esta efimèride arriba marcada per uns dies especialment difícils després del devastador terratrèmol que ha sacsejat el país. Des d'ací, volem enviar tot el nostre suport i la nostra solidaritat al poble veneçolà, amb un record molt especial per a les víctimes, les seues famílies i totes les persones que continuen treballant en les tasques de recuperació. I nosaltres, com sempre, volem que la música siga també un missatge d'esperança, força i d'unió. Com és habitual, hem començat el programa escoltant el concert d'avui. Quan acabi el programa, el podreu tornar a escoltar en el podcast. A partir d'ara seguim en el rebost de la banda i ja tinc ací alguns membres de la societat Ateneu Musical La Vila Joiosa, que es parlaran de l'actualitat de la seva societat i dels projectes que tenen entre mans. Seguirem amb la secció Educació i Salut i parlarem del MEP, el Festival de Música d'Estiu a Planes, que celebra del 15 al 18 de juliol. Continuarem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 serà el moment de la secció de Avui amb qui parlem i ens visitarà el saxofonista, director i compositor carcaixentí Jesús Sant Andreu, amb qui conversarem sobre la seva trajectòria, els seus projectes i la seva manera d'entendre la música. A més, ell mateix era l'encarregat de dir-nos el suggeriment de la setmana. Així que no hi ha millor manera de gaudir un matí de diumenge i d'estiu que escoltant bona música. Així que seguim fent banda.

0: La veritat que aquesta entrevista em fa il·lusió, perquè a mi em transporta quan vaig començar a eixir en la banda, que tindria, jo crec que la primera vegada que vaig anar a la Vila Joiosa, possiblement tindria 11 anys, 10, 11 anys. I la primera pregunta que els ha fet, perquè és el poble del xocolat, era si encara existia la xocolateria del Clavileño o de Valor, perquè és records que em venen. Ja sabeu de quina banda vaig a parlar, no? Podem dir que la música és una de les expressions culturals que millor defineixen la identitat de la Vila Joiosa. I l'Ateneu Musical és una de les principals protagonistes des de fa gairebé un segle. Al llarg de la seva trajectòria, la societat ha contribuït a formar generacions de músics, ha participat activament en la vida cultural del municipi i ha portat el nom de la Vila Joiosa arreu mitjançant la seva qualitat de les seues agrupacions. Avui, en Fem Banda, anem a fer un breu recorregut per la història de l'Ateneu Musical La Vila Joiosa, des dels seus orígens fins a l'actualitat. Un viatge que posa en relleu el treball, la dedicació i la il·lusió de totes les persones que al llarg dels anys han fet possible que aquesta societat continuï sent un referent musical i cultural al poble de la Vila Joiosa. I així tinc casa plena, que a mi m'encanta. I, per exemple, tinc a Pere Joan Bufort, que és el president. Bon dia, Pere.
1: Bon dia, Imma.
0: També tinc a David Pallagea, que és el director. Bon dia, David.
2: Bon dia.
0: També tinc a Toni Lloret Saragossi, que és el director de l'escola. Bon dia, Toni.
3: Bon dia.
0: I a Francisco o Kiko Jiménez.
4: Kiko, si n'ha més curtet.
0: Jiménez Pla, que és veterà de la banda, però diguem que és un xic per a tot, no?
4: Sí, bueno, allí des de sempre, des de que era xocotet, vaig liar en directives i ajudant i tal, i bueno, i continuo en aquesta línia. Entonces,
0: I quants anys fa això?
4: És precís dir-ho.
0: Els anys. Jo no te pregunté els anys.
4: 50 anys en la banda en el 2019.
0: Ja té les bodes d'oro.
4: D'ahir el motiu del pas doble este que has nomenat.
0: Ah, ara el sentirem. Mira, ara el sentirem. Jo no volia començar per este pas doble, però ja bueno, que ho has vingut tu a la boca, escoltem este pas doble.

0: Marco Marco.
1: El Marco ve d'una empresa que treballava jo, que es deia el Marco, i bueno, era més fàcil recordar-se de Kiko Marco que de Francisco Jiménez.
0: I este pas doble de quin compositor és?
1: De Rovira, és el director actual de la Nova de Benidorm, de la banda.
0: Sí, n'hi ha tres. De la Nova de Benidorm.
1: La família va donar
0: la sorpresa. Kiko Marco.
1: I bueno.
0: Bé, eres tot un referent en la banda. Kiko, bueno. sí, és tot un referent.
1: No em facis emocionar, que...
0: No, eres tot un referent, això és important. A més, fa falta... en una banda fa falta gent com tu per estabilitzar aquesta joventut en el pas del temps, no?
1: I totalment d'acord.
0: És així. David, és així o no?
2: Sí, Kiko és una persona que tots necessitem que ens ajude a donar eixida a totes les propostes, perquè realment sempre està per tot. I crec que és un exemple, sobretot per a les noves generacions, que necessiten referents dins de les bandes, com tu bé dius.
0: Sí, i a més perquè fa que parlen els més joves, els més majors, i ahir és per l'edat. Quan es fem grans, o més majors, o veterans, no ens agrada que moltes vegades es parlen de vostè i coses d'estes, no? I ahir és per l'edat, perquè estàs al costat d'una persona més jove i es posen a parlar tan normal.
1: Claro, jo estic tocant ara actualment en fills de companys meus.
0: Claro.
1: O sea, que és molt...
0: Quin instrument toques?
1: El saxo tenor.
0: Es feia clarinet, no sé. No. Però sí.
1: Contracant va bé.
0: Sí, sempre. Tot el que ompli està molt bé. Bé, però jo vull començar per este pas doble, que es diu Ateneu Musical, però no és Ateneu Musical, sinó és en valencià. Ateneu Musical.

0: Me encanta este Ateneo musical. Este Ateneo musical és d'un compositor o d'un director que vau tindre anys. De qui és?
1: De Francisco Lacalle.
0: Francisco Lacalle. Blasco. Jo treballo en companyia de, suposo que serà el seu fill, o el, no sé si el nen. És clarinetista. Juan, Juanito Lacalle.
1: Sí. Fill, fill.
2: Sí, Juan. És el seu fill.
0: Sí, sí, sí.
2: Té dos, tres fills.
0: Doncs ja li ho diré.
2: Un fill és trompa, sí. La filla que no va dedicar a la música i Juan, que va estar en la banda hasta que va estar per ahí fent feina fora, en els conservatoris sí. I ja...
0: M'agrada molt, la veritat, que este pas doble. És una espècie d'himne per a la societat musical?
1: Totalment, totalment.
0: I solen tocar-lo prou, David?
3: Bueno, des de que jo estic de director no havíem tingut eixa rutina,
0: sí.
3: Però jo sí que he volgut rescatar-lo perquè evidentment és una senya d'identitat, com
0: sí.
3: Qualsevol banda té, i jo no coneixia el pas doble i he considerat que n'hi havia que tocar-lo almenys una vegada a l'any en la replega dels músics.
0: Ah,
3: i l'any passat ja el van programar en el concert de Santa Cecília per a que ja a partir d'este tots els concerts de Santa Cecília, quan fem el passacarrer previ al concert, que sí. Sone esta senya d'identitat vilera.
0: Sí. I este pas doble, possiblement, quan vau anar a tocar a l'Ada, que vau anar ara farà...
2: 24 de maig.
0: De maig, més i algo. També el vau interpretar?
3: Sí, va ser el que va obrir eixa matina musical i jo, que no soc de la casa, vaig notar eixa energia que sí. Ells, quan toquen això, no, tenen, va ser màgic, la veritat, Ima.
0: Quant de temps fa que estàs ahí al capdavant?
3: Jo duc pràcticament 4 anys ja.
0: 4 anys?
3: Complits, sí, sí.
0: I com ja es parla de qualitat, quina és la... Quan vas anar el primer dia allí, val? Quina és la qualitat que vas veure que tenia la banda?
3: Jo la primera impressió que vaig tindre de la banda va ser molt, molt, molt bona, encara que vaig entrar en un moment no tan bo,
0: sí.
3: Però jo vaig veure que la madera que hi havia era molt bona. Jo vaig veure com un potencial enorme, que sols hi havia que això, encarar-lo i,
0: sí.
3: I fer-los veure que són molt millors de lo que es pensen que són,
0: sí,
3: perquè
0: sí,
3: realment
0: sí.
3: És una banda que té un nivell molt alt, molt alt.
0: Ara anirem escoltant obres que han interpretat i s'escoltareu, perquè sona molt bé, és la veritat. Bé, però comencem pel principi. Quan es funda la banda?
1: La banda es funda en 1929 i des d'entonces pues, bueno, ha tingut tota la trajectòria fins a la fecha d'avui, en res farem el centenari, que ja estem treballant en ell, que ho farem en l'any 29.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: entonces,
0: sí, sí.
1: Pues, bueno, estem treballant ahí per donar tot un any de concerts, charles, tot lo que es presente fer. Estem encara començant a treballar en este tema i bueno, i estarem...
0: Perquè tu, diguem que el càrrec de president no fa molt que el tens.
1: No, fa uns 25 dies aproximadament. Però, bueno, estava d'alguna manera, estava previst.
0: Sempre perquè... ha estat ahí en la Junta o
1: sí,
0: algo.
1: Sí, jo porto com a 16 anys en la Junta, fent diferents coses, també ha sigut un poc un quico de tot lo que... De tot el que ha anat eixint, a intentar pues, treballar lo millor possible per a que esto es que era avant. A veure, el que és el centenari, intentarem, ja es dic, fer una tot un any, cobrir-lo d'actes i tal, però bueno, estem ahí ara treballant en este tema. I projectes com a Junta Nova, perquè no és nova, simplement és el que Jaume, que era el president que tenim fins ara, en el període de 4 anys, ell a meitat de legislatura, bueno, ell ja sabia que anava a deixar-se, no?
0: Sí.
1: Per problemes professionals. I entonces, claro, com jo estava ahí de president, pues per ese estatut se'm va tocar i estar ahí en primera línia, no? Però, bueno, tenim ahí tota una junta que continua sent la mateixa i bueno...
0: Estàs il·lusionat, estàs il·lusionat.
1: Pues la veritat és que sí, perquè és un projecte... És que no sols és... com es diria jo, una faena, és algo més, és veure, pues ara t'explicarà Toni la quantitat de xiques que tenim,
0: sí,
1: de
0: sí,
1: projectes
0: sí, sí,
1: que
0: sí,
1: tenim
0: sí,
1: abans,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, David sempre està ahí donant-nos molta faena i en projectes i en coses, i tenim molta il·lusió perquè a més anem a fer una... Anem a intentar continuar en tot el que estava previst de tal, que és una junta de continuïtat.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: De molt de treball i bueno, hi ha cosetes ahí que després...
0: Sí, cas... sí, però anirem parlant poquet a poquet.
1: Exacte.
0: Anirem parlant poquet a poquet i durant, diguem, tot este temps, estos 97 anys que tenim,
1: sí,
0: quins directors vos han marcat? Quins directors se'n recordeu de dir estos van lluitar molt per la societat musical, van lluitar molt per la banda?
1: Bueno,
0: o pràcticament tots?
1: Jo crec que tots, perquè tots tenim en memòria els directors que han anat passant per les diferents etapes de la banda. El més significatiu segurament serà La Calle, Francisco La Calle, perquè crec que va deixar una empremta. Claro, va deixar una empremta, i crec que en aquest moment va ser quan la banda més èxit va tindre, no? Mm-hmm. Guanyant certaments, i va ser una època molt, molt, molt dorada de l'Ateneu. I després han passat diversos, ha passat, que ara mateix recorde, més moderns, Kiko segurament se'n recordarà més darrere, però Ramon García sí, va passar per allí, va estar 4 anys, han tingut directors com a ha estat Pedro Salinas, ha estat
2: Paco Amaya.
1: Uh-huh. Jo, que han tingut diversos directors ahí, ha estat també
2: Rafael Mollor, va estar també un temps,
0: sí,
2: Pere Molina.
0: Sí, però bueno, que tots
2: deixa-me algú, però
0: sí, tots més o menys.
1: Sí, sí, tots han deixat la seva empremta de consolidació de la banda.
2: José Vicente Delgado.
0: Ah, José Vicente, quan el vaig tindre, sí, la setmana passada en la banda d'Altea.
2: Sí.
0: Sí, farà 15 dies.
1: Juan Carlos Mañez també va estar.
2: Sí, José Vicente va ser antes de David, estava
0: José Vicente.
1: Segurament m'ho deixem algú,
0: no? Bueno, no s'enfadaran, perquè aquestes coses solen passar. Seguim escoltant esta peça, Plata Capita.

0: No vull que se m'olvide, perquè jo he començat dient que jo recordava les xocolateries. El primer que m'han donat sols entrar són tres pastilletes de xocolate Pérez, que és una altra xocolateria. Sí. I la veritat que me fa molta il·lusió i vos donem moltes gràcies.
1: Perquè però mira qui no és. Uno és de Nardo.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Son Nardo coneixies.
0: Choco Nardo.
2: De les teues, sí.
0: Choco Nardo. I després tinc xocolate negre de 61 i de l'Equador.
1: Havia molt per elegir, 90. Però bueno, considerar que això eren...
0: Ah, però me fa molta il·lusió, perquè el primer record que tinc de la vila, de menuda, és acabar de tocar en l'artilleria de l'Islam, on sí, anàvem, sí. I allí estava... vosaltres no digueu comparsa ni cabila, quartelí...
1: Companyia.
0: Companyia, això era, companyia. I estava la xocolateria molt prop, i anàvem allí. També recorde dutxar-nos... És a dir, la dutxa en les escoles, en una manguera, això també ho recordo, En les festes, que d'ací pronto són les festes.
1: Sí.
0: En pràcticament 20 dies, d'ací sí. dies, són les festes.
1: El 24.
0: Correcte. A Santa Marta,
1: Santa
0: recorde.
1: Marta.
0: Santa Marta.
1: Santa Marta.
0: David, quina plantilla tens actualment de la banda?
3: Una plantilla...
0: Habitual, és a dir, habitual.
3: Sí, diguem que manegem uns números aproximats entre... El concert que menys músics puc tindre a l'escenari poden ser uns 88.
0: Carai.
3: I els que el concert que més poden pujar a l'escenari estem al voltant de 120.
0: I des de quan fa que no anem a ser també? És una pregunta, eh?
1: Pues l'últim que vam anar va ser a Elda, no?
0: Ah, sí. El de Música Festera.
1: Música Festera, sí, vam anar a Elda, sí. Que ja fa 14.
2: Pues té que haver quasi... Té que fer 9 o 10 anys, segur.
1: Sí. El test passa molta pressa.
0: I vosaltres no creieu que una banda en eixa quantitat de músics que teniu...
2: Per cap demanar a dos.
0: Bueno, ara en seguirem parlant. Ara en seguirem parlant. Teniu una escola, com tu has dit, Pere.
1: Sí.
0: Té una escola important. Perquè és important. Quin és el projecte educatiu que teniu? Per exemple, primer que res, Toni, quant de xiquets i xiquetes teniu? Per exemple, matriculat, este curs que acabem d'acabar, però que començarà allà, ja teniu la matrícula.
4: Mira, este curs que just tanquem ara, han passat un total de 394 alumnes per l'escola. En diferents moments, no? Però sí que és veritat que la matrícula mitjana és de 375 alumnes.
0: Això ja són, eh? Això ja és un claustre de professor també
4: sí.
0: important.
4: Com bé dient abans, no? Crec que tenim una continuïtat que juga al nostre favor, no? Perquè jo tinc la sort de que els anteriors directors de l'escola han fet una tasca molt bona i el que hem fet és seguir la seva línia, no? I està donant els seus fruits. Aleshores, pues bueno, una escola que té una bona salut, pues crec que garanteix una bona salut de la banda en un futur.
0: Sempre. A veure, és el pilar. I si teniu aquests 300, David, el futur està garantit.
3: No, jo corroboro el que diu Toni. A més, jo tinc la sort de treballar en Toni. Abans de vindre a dirigir a la vila, ell i jo ja hem treballat moltes vegades junts. I, clar, que estiga ell en primera línia i jo poder anar aprofitant-me d'aquesta faena, no? que és tan necessària,
0: sí.
3: Estic molt content de veure que anem tots en la mateixa direcció.
0: A partir de quina edat poden matricular?
4: Nosaltres obrim la matrícula a partir dels 3 anys.
0: A partir de 3 anys.
4: Mm-hmm.
0: I ja entraran en... No sé com es dirà allí la assignatura,
4: nosaltres...
0: jardí, o no sé com es dirà.
4: Nosaltres fem un programa de jardí, després passem a iniciació i sensibilització musical, i després ja entraríem en el que és el grau elemental i ahí tenim diferents programes depenent de la flexibilitat que cada alumne requerisca.
0: Explica'm una cosa, buscant en la pàgina fiqueu iMusic. Què és això de iMusic?
4: Sí, iMusic és una metodologia que va llançar Ad Libitum, Don Tinyent, i que és una metodologia de llenguatge musical molt completa que a més té un reforç per a l'alumnat online, amb una plataforma online, no? Que el que ajuda és, pues, d'alguna forma a reforçar tots els continguts que s'obtenen a les classes, pues, es treballen a casa, es reforcen i consolida molt més tot el coneixement que treballem.
0: Tant que s'hi consolida que, per exemple, escoltem esta peça que s'anomena de Palladio.

0: I jo em preguntava, deuen de tindre una escola potent, perquè no totes les societats poden tindre una orquestra de corda. I així estem escoltant. Quan fa que vau formar una orquestra?
1: No recordo l'any, però sí que fa... Ja, portem,
0: ja fa temps.
1: Pues, quasi una dècada.
2: Sí.
0: Més de 10 anys, diguem.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Qui és el director de l'orquestra?
1: És Josep Martínez, que és el professor de violí de l'escola.
0: És a dir, que vosaltres teniu pràcticament quasi totes les especialitats.
1: Sí, la veritat és que tenim totes les especialitats, no? Llevant pues, dolçaina, no? Que no ho ofertem, perquè sí que és veritat que allà en la vila n'hi ha una colla de dolçainers que fan aquesta tasca.
0: A veure, esteu en una zona que n'hi ha molt bons dolçainers.
1: Sí, i de fet en el claustre de professors tenim algun dolçainer infiltrat per ahí. Sí. No, però sí que és veritat que, bueno, ho dic, no? L'anterior director és dolçainer, sí, i és el director, sí, sí, de la colla de dolçainers, tenim molt bona relació. I, bueno, sí que és veritat que tenim totes les especialitats, no? Des de cant, per supost, totes les especialitats de vent fusta, vent metall, percussió, cordo, també tenim totes les especialitats, violí, violo, violoncel, contrabaix, ho ofertem també, però ara mateix no tenim cap alumne. I, bueno, i també tenim un taller de jazz que funciona des de fa uns anys.
0: Aleshores tindreu el que se diu... És que no m'agrada, no sé com dir... eixos instruments, perquè no m'agrada dir-los música moderna, perquè, no que sé, me sona xino, però diguem que tingueu instruments elèctrics, sí, sí, la, sí, guitarra, sí, el baix...
1: Sí, correcte, fem classes de guitarra electrònica, baix, bateria també, tenim l'assignatura com a tal, val? Uh-huh. I després tot això pues, desemboca en eixe taller de jazz, que fem unes sessions de combo. I que està donant un resultat espectacular, i a més on a mi personalment hi ha una cosa que m'agrada molt, que és la forma que tenen els músics de jazz de disfrutar la música, no? Que moltes vegades els músics clàssics esteu una miqueta ahí encorsetats en la partitura i que...
0: Has dit esteu, què toques tu?
1: Jo sóc oboista.
0: Ah.
1: Sí, jo més encorsetat que ningú.
0: Ah, sí? Em pensava que anaves a dir-me, no, jo toca la guitarra baixa.
1: No, sóc oboista, sí.
0: Després tenim, el pròxim convidat que tenim és un gran jazzista.
1: Sí, doncs pues, jo la veritat que, mira, el passat dimarts van tancar una actuació,
0: sí,
1: que fem, i la va tancar precisament el taller de jazz, no? I és una passada veure la manera que tenen de gaudir, no? Inclús alumnes composant temes propis, és increïble, de veritat que és un...
0: I aquest tema és un tema que ens donaria per a molt, perquè és veritat que nosaltres comencem a estudiar música i s'acostumbrem al paper i sempre tinguem el paper davant, i quan es trauen d'eixe món del paper es perdem de seguida
1: totalment,
0: encara que te n'ensenyes de memòria, perquè els pianistes, per exemple, treballen la memòria molt bé, o els cantants treballen la memòria molt bé, val? Perquè hi ha instruments que treballen la memòria, però realment és una memòria que va acoplada, diguem, a un paper. I els que es comencen a estudiar jazz, el primer que fan és tu escolta l'harmonia i a partir d'ahí fora paperet.
1: Sí, a més tenim, bueno, tinc el cas concret d'una alumna que d'un altre municipi, no?, que ve a la vila, i ella va començar amb mi en l'escola de la Nucía, i me recorde que en els assajos de banda ho passava mal, i ara la veig gaudir d'una manera tan gran en el taller de jazz que te dones compte, no?, que moltes vegades és la visió que tenim sobre lo mateix, perquè al final,
0: sí,
1: és música.
0: Sí, sí, sí, sí, és tot música. Seguim escoltant l'orquestra en este second vals, Shostakovich.

0: Quan un xiquet o una xiqueta, o més grandet, perquè també pot ser que comença a estudiar música més major, quan comença a formar part, per exemple, de l'orquestra que estem escoltant?
1: Bueno, el requisit mínim és tindre el que seria el grau elemental acabat. Val? Nosaltres tenim com a pla d'estudis un grau elemental equivalent a el que s'estudia en els conservatoris, i això és el requisit mínim per a poder accedir. Després, pues, el nivell de cada un, o la dedicació que cada un pot fer, marca una miqueta este punt de partida.
0: I a banda tindreu una banda juvenil, se suposa.
1: Sí, tenim una banda juvenil.
0: O teniu una banda... N'hi ha societat, jo vos pregunto, n'hi ha societat que té una banda d'iniciació, o no sé com diuen, perquè van canviant de nom. I després està la banda juvenil. Vosaltres també teniu aquests dos vessants, o teniu una banda juvenil?
1: No, nosaltres tenim un conjunt instrumental que diuen que és com una prebanda juvenil, en el qual els alumnes de segon d'elemental, de les especialitats de vent i percussió, comencen a tindre els primers moments de fer música de forma col·lectiva. I a partir de quart curs ja passen a lo que seria la banda juvenil. Vale? I després, ja a partir d'ahí, una vegada acaben quart, com he dit abans, depenent del nivell de cadascú, ja tenen l'opció de fer unes proves a la banda i accedir a la banda. I en el cas de que accedisquen, tenen que continuar 2 anys més formant part d'esta banda jove per a poder ajudar als que venen nous de darrere.
0: I si vol algú, per exemple, continuar estudiant música, acaba l'elemental, vol continuar estudiant música, no sé si tindreu més nivell o tingueu classes de reforç, diguem, per a la gent que vol, no vol anar al conservatori, per exemple, però vol mantindre's aquest nivell.
1: Sí, nosaltres en l'aspecte de llenguatge musical allarguem fins a 2 anys de, nosaltres li diem perfeccionament. Ells poden fer fins 2 cursos més de llenguatge musical, i en el cas de que en quart vulguin acabar llenguatge musical, doncs poden fer classes d'instruments simplement de perfeccionament.
0: Molt bé. No vull que se m'oblidi qui dirigís la banda juvenil, perquè ja que l'ha nombrat.
1: Però soc jo mateixa.
0: Ah! I el conjunt instrumental?
1: El conjunt instrumental el dirigeix Àngel Prat, que és un professor de claustre i membre de la banda també.
0: I la banda juvenil, quan... Quant d'alumnat tens allí davant de tu?
1: Aproximadament tinc una 50ena d'alumnes allí.
0: Que ja és una banda.
1: Sí.
0: És una banda, ja és una banda que pots manejar-te molt bé. Encara que n'hi ha de vegades que tindràs algun mal de cap, però no passa res.
1: No, però ho portem bé.
2: De fet, la banda jove té un CD gravat, que no sé si l'haurà plegat.
3: Bueno, està en el canal que tenim. Sí. I nosaltres, qualsevol actuació, estem ja penjant-la. Estem penjant allà totes les actuacions de la banda gran.
0: Sí.
3: I quan hi ha alguna cosa així extraordinària com lo de la banda jove, pues, ho pengen tot allà en el canal.
0: Quants concerts fas a l'any de la banda jove?
1: La banda jove actualment estem fent 3 concerts a l'any. I després algun intercanvi o alguna...
0: I dins de l'escola has nombrat este projecte de... del combo, no?, del jazz, però a banda teniu algun altre projecte educatiu dins de l'escola?
1: Sí, actualment, bueno, tenim un projecte d'innovació que es diu un Ateneu de Música i Literatura, en el qual això va néixer, és un projecte que va llançar el meu company Nando, i que és un projecte que està basat en una actuació que es feia en conveni en la biblioteca municipal, i en la qual, pues, unes especialitats a l'any, seleccionades, van a fer un contacontes musical a la sala juvenil de la biblioteca. I la veritat que és un acte molt, molt curiós, no?, perquè molts professors, quan s'han d'afrontar per primera vegada aquesta actuació, tenen molts dubtes, no?, de com portar-ho a terme. Però després s'involucren d'una manera que fins i tot tenim professors que fan decorats super elaborats, i la veritat que està genial.
0: N'hi ha gent que és molt...
1: Està genial.
0: Sí. Doncs teniu més agrupacions...
1: Sí.
0: Perquè teniu encara més, hem parlat de l'orquestra, hem parlat de la banda jove, del conjunt instrumental, però jo vull que escolteu esta suite espanyola.